0: I així com us sentiu sonarà el nou disc que traurà el vilero Pec Guerau. Tenim aquesta exclusiva avui, Atento, aquesta cançó inèdita. En Pec Guerau, un dels músics més brillants que tenim en el jazz i les músiques contemporànies a les Balears. Trompetista, improvisador i també docent, durant més de 20 anys de carrera ha format part d'un extens ventall de projectes que abracen el jazz, el funk, el soul, el folk, la música experimental i les grans formacions orquestrals.
1: En Pep Guerau ha col·laborat amb artistes de la talla, recordem, com Noel Gallagher, d'Oasis, Salvador Sobral o, per exemple, Jorge Pardo o D'Impression. Són alguns dels noms amb qui ha col·laborat, però ara en xerram extensament.
2: En profunditat.

0: Pep Grau, com estàs?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Ben retrobat.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I contents de tenir-te aquí, de sentir noves composicions teves.
1: Sí, ara varen gravar aquest disc a Tener Merda de febrer d'enguany i bueno, ara supos que cap en el setembre, octubre, ja el tindrem físic. Me fa molta il·lusió que hi fos per Castell de Bellver, per Festival de Jazz, però desgraciadament tot va en l'estiu, tot va un poc més lent i és un poc complicat la fabricació, les mescles, tot això, però
0: clar,
1: bueno.
0: Dur feina.
1: Sí.
0: Com serà aquest disc?
1: Pues és un disc amb un aire de pintura més de cap a Latin Jazz.
0: Si ho sentíem.
1: Me fa ganes com a... Sí, el primer disc que vaig gravar, que va ser en directe Jazz Demà, a Porto Codom, tenia un punt més swing, per dir-ho de qualque manera, però sentia com que m'havia botat una tapa, perquè a que nostre, des de ben petit, el que més havia escoltat era, per posar un exemple, Bebo Valdés, música d'aquest estil, i llavors... Pues clar, sentia com que havia de fer aquest pas abans per després poder continuar, però necessitava això, com sentir-me en pau amb aquest punt.
0: Ah, sí, que era un deure pendent.
1: Sí. I me fa molta il·lusió i en aquesta ocasió vaig poder comptar amb músics increïbles com n'Andreu Pitar, que en Benja Bichuela, en Anaile Sosa, en Joan Garcies, en Tomeu Garcies i jo. I en el tècnic de so va ser en Llorenç Barceló i en Pere Estelric.
0: Bons noms, tots.
1: Sí, bons amics.
0: Bons amics, sobretot, sí. Però bons noms, bons artistes. Clar, una formació exclusiva per aquest disc,
1: sí.
0: No? Inèdita, diguéssim.
1: Exactament. L'altre disc va ser Sestet, i eren pràcticament els mateixos, el bateria era en Enric Fuster,
0: sí.
1: I... però, bueno, llevant això i que no hi havia percussió, som els mateixos, pràcticament. O sigui, hi havia en Toni Baquer, també és l'altre disc, a Porto Codom, però com que està a Barcelona era un poc més difícil es trobar amb molts, i mira, en Jaume Riera ha estat una meravella també en aquest.
0: Que bé. Clar, un disc que supos que ja sonarà en aquest concert que faràs dijous que ve dins el Festival de Jazz de Palma, que està anunciat com a sextet, però sereu un septet.
1: Exactament.
0: Sereu set.
1: Sí, en el final, sí, hi havia en Pell Lluís García, que havia gravat en el disco, i vaig pensar, dic, ostres, ha de venir sí o sí. O sigui, i com que també en aquest concert no hi haurà en Joan Garcies i en Tomeu Garcies perquè teníem, bueno, feina. Això en l'estiu també és molt típic en la música, un està aquí i l'altre allà. I per aquesta ocasió pues, hi haurà en Màrius Cuman a la bateria, en Marco Loicari en el contrabaix i en Enrique Oliver, que és per jo un dels millors saxofonistes d'ara mateix, un lot de Màlaga, que és un referent per tots nosaltres i bueno... Sí, serà espectacular.
0: Clar, no serà en la mateixa formació que ho han registrat aquestes cançons d'aquest nou disc.
1: Exactament. Però, bueno, també sempre lo divertit d'això és que sempre que fas... que toques en gent diferent, sempre que la música agafa un altre color diferent, sense ser ni millor ni pitjor, la cosa, simplement que agafa un altre coloret i és passant molt de gust de fer aquestes mescles.
0: Clar, està molt obert a l'improvisació. Bé, sempre està obert a l'improvisació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Fins on podeu estirar? Aquestes cançons noves, per exemple.
1: Pues aquestes encara te diré que molt més que l'altre disc, perquè són melodietes molt curtes, d'això que dius, la pots siular pel carrer, o sigui, però tot la més, diguéssim, si ho miressis en temps, serien com a 5 minuts de melodies i tota la resta de concert d'improvisació. Llavors això me dona moltíssim de gust, perquè parla molt de gust de sentir els meus amics tocar, o sigui, és un espectacle escoltar-los.
0: Clar, tu dos allò que... d'allò que passa el més gust, no?
1: Sí, 100%. Quan m'imagino la música ja m'imagino cap a on anirà i sempre sorprèn. O sigui, sempre és algo diferent i per millor, òbviament, i sí, és de les coses que me fan més feliç poder escoltar i tocar-nos els meus amics.
0: Clar, i sempre gràcies a contribució dels amics, perquè
1: Exactament.
0: Mai saps per on partiran o què faran o en què t'agrairan, no?
1: Sí,
0: la participació a la formació.
1: Varen començar i no varen fer ni un ensai quan varen gravar el disco, me'l varen veure allà directament. I del que tu tens d'idea dins el cap se transforma en algo totalment diferent, ja t'he dit, però sempre cap a millor. I l'aportació que te donen és un luxe poder comptar amb ells. I ja t'he dit que o sigui, va ser una gravació d'un dia, van gravar, crec que eren 5 o 6 temes, eren 5, i amb una hora baixa i un trosset de matí el dia següent, i sí, amb això va ser la cosa.
0: Clar, fer rimes llatins està per més... que sigui més orgànic, més que fent swing, per exemple?
1: Jo crec que sigui orgànic intentant que ho sigui sempre. El que sí que... No sabria com explicar-ho. El millor com que ens ha donat un poc més de llibertat en quant a la improvisació, però el que te comentava de que són melodietes molt curtes, com que se poden quedar dins el cap fàcil, llavors te dona molt d'espai a tot l'altre. I segurament pot ser que sigui més orgànic. A lo millor l'altre disc era un poc més cerebral, entre cometes, d'un poc més, no sé, ser melodies més enrevessades i tot un poc més enrevessat, però també hi havia molt de lloc a la improvisació, o sigui que sí, sí.
0: Vols que escoltem una segona cançó d'aquestes noves que mos presentes? Vinga, i després la comentem.

0: gràcies per aquest deure pendent que tenies, perquè és una delícia.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Brutal.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A més, se trobaran a faltar, n'hi ha que en fan, però aquests ritmes llatins, no? En el jazz d'aquí.
1: Sí, tenim molt bon músic i molt bon referent, Nissim Montero, Nana Ilé, ara hi ha un olot, Nabel Marcel, un pianista també, i cada vegada, en Benji Avichuela, en Pai Lluís, cada vegada pareix que avança més l'escena també, en aquest sentit, i és d'agrair, perquè, bueno, almenys per això és una música que m'encanta i tenir-la aquí, doncs, és el mel.
0: Però tan fresc com sona en aquesta composició...
1: Això és la part bona de sí, no ser, eh? Que sona fresc i les gambes són fresques, també quan té fallets, però sí, sí. O sigui, això sí que ho té, que és fresquet.
0: Clar, fresc.
2: I quan podrem escoltar aquest nou disc que estàs gestant ara, o que fas?
1: Jo crec que de cara a setembre, octubre, com a molt, és per tenir-ho. Això que estem escoltant encara no està mesclat. O sigui, està tal qual va sortir d'estar a l'ordenador com està. Però sí, jo crec que per octubre ja tindrem les mescles fetes. El meu germà Joan Grau me'l farà el disseny de la portada i tot. I espera això, setembre, octubre, novembre, com a molt. Vamos, no arribar a l'any des que està gravat, perquè si no ja se fa molt llarg.
0: Clar, a part d'aquesta frescor, no?
1: Sí.
0: Que sentiu vosaltres. Mm.
3: Dilluns aquí tento l'entrevistàvem amb en Ferran Pereira, que al Festival de Jard de Sa Pobla el reconeixia, li donava un reconeixement.
1: Ben merescut.
3: I li varen demanar per músic d'aquí que destacaria.
0: No em volia dir ella.
3: Ell no em volia dir, però després... Sí. N'hi van sortir dos.
0: Va dir dos.
3: Un era en Toni Baquer i l'altre eres tu.
1: Ai, Déu meu.
3: No sé què em penses d'això. No. I no sé tu quin destacaries, perquè bé, és que hi ha en aquest disc i aquest que toquen amb tu en aquest set tot...
2: Els teus amics, que dius.
3: Ja són,
2: que sou, quina sort.
3: Ja són destacables.
0: Sou bons germans, tots.
1: Sí. Hombre, és veritat que fa molt mal dir-ho, però jo tinc total predilecció per en Tomeu García, el trombonista, que per això és un dels millors músics de que nostre a nivell nacional. Internacional. En Joan García, el seu germà, també.
0: Que ara actuen en el Festival de Jazz de Sa Pobla.
1: Exactament.
0: D'aquí un dies.
1: I després, sí, també tenim en Enric Fuster, en Màrius Koeman, en Toni Baquer, per suposadíssim, però en Marco Loicar, i bueno...
0: És que tots són espectaculars.
1: Jo, clar, no sé si perquè els m'estim molt, però sí que és veritat.
0: No, és així.
3: Tenim bon jazz a Mallorca. Jazz,
1: sí, tenim molta sort, és veritat. Ara vam estar amb en Tomeu 3 setmanes de gira, amb la Maria Schneider per Europa, en Sabit Band, i era un espectacle, perquè jo feia un solo cada primer tema de tots els concerts, i a tothom allà on anàvem era un espectacle escoltar-lo, o sigui, per nosaltres i per la gent, i a festivals enormes, a Rotterdam o a Jazz a Viena, i clar, te'n dones compte de quina sort que tenim a nostra, Déu meu.
0: Quina sort. Tant de músics i tota una generació que és tan potent.
1: Sí, però això també he de dir que crec que tenim la sort del que duim enrere. En Salvador Font, en Pell Lluís mateix, que és un poc més major que nosaltres. Vamos, totes aquestes generacions cap enrere, la feinada que han fet també, per tenir això, pues, ho va inspirar molt.
3: I per que cada vegada va més, també. Sí. Cada vegada com que surten més músics joves de jazz... I et sorprenem, perquè a lo millor d'altres estils
1: sempre
3: hi ha els mateixos, però els que de jazz de cada vegada surten més fornades i més fornades.
1: Sí, és espectacular. Jo, gent que a vegades que anem... Ahir mateix estic muntant un cicle de jazz a Puerto Cristo i després a Manacó, i apareixen músics joves que dius, uau, i aquesta lota d'on venen, i sí, som mallorquins i dius, ostres, és espectacular.
0: Clar, tu com a músic, com a programador i també com a docent, vous pujar, és a dir, sensibilitat, fins i tot gent molt jove, molt jove.
1: Sí. Ahir hi havia Naina Mateu, que és una cantant increïble, també, que crec que deu tenir 20, 24, 25 anys, no sé, una cosa així, i un talent increïble, o sigui, que nostre. Tenim moltíssima sort. Ara l'any que ve també començaré a fer classes en el Liceu a Barcelona i per el que tinc entès també hi ha molt d'alumnes mallorquins o balears i tinc moltíssimes ganes de conèixer-los perquè a més poder fer feina i tocar amb aquesta gent, a part del que disfrutes també te donen una energia que t'alimenta en certa manera i sí, moltes ganes d'això, de conèixer totes aquestes fornades.
0: Quin passar gust, i ara xerraves d'aquest cicle que organitzes a Porto Cristo, qui podrem veure?
1: Això, bueno, ho organitzam en l'associació SESCAT de Manacó i ahir vàrem fer el primer concert en Naina Mateu Trio, la setmana que ve, després de l'eclipse. Que no sé si...
2: Momento!
0: Eclipsats.
1: Hem hagut de canviar l'hora i tot. Però tenim Enrique Oliver, que és el saxofonista que tocarem el dia següent, a quartet amb en Diego Arbalejo, en Màrius Koeman i en Joan Garcias. La setmana següent hi ha en Pablo Frías, que és un saxofonista jove de Santanyí també espectacular, que estudia a Holanda. I la darrera setmana tindrem Tenor Balearicus, que és en Carles Medina i Miquel Àngel Rigo, que també són dos saxofonistes impressionants que tenim a casa nostra i super recomanables tots els concerts.
0: Quina programació, clar. I a banda d'això, d'haver fet aquest disc, d'haver-lo gravat, per exemple, una de les darreres col·laboracions que sabíem, teves i amb altres col·legues amics mallorquins, eren amb en Fran Ramos.
1: Sí.
0: No sé què has estat fent aquests mesos, perquè a vegades... Clar, entre tantes col·laboracions, una agenda tan atapeïda, a vegades ens arriben poques coses.
1: Sí, ja t'he dit que vàrem gravar amb en Franqui el seu disquet, que també és superguai, superrecomanable, i hem fet això, la gira aquesta amb la Maria Schneider, de 3 setmanes per Europa, i després concerts típics que fèiem aquí en els clubs de Mallorca, i fora de Mallorca, Almeria també he anat molt, i per Andalusia, Mandau Salim, i bueno, i l'estona que puc pues, fer feina per fora Vila, que per mi és tan de gust com de tocar.
0: Què hi fas a fora Vila?
1: Tenc una caseta i un pot d'hortet, un pot de jardí, un pot de tenir-ho de més guapo i net.
0: I tens hortalissa propi d'aquest temps,
1: de temporada? Sí, em guanya de dir que no he tingut tant de temps i m'ha passat un pot d'abans de feina, però sí, em part molt de gust d'estar... com a tranquil·les, el que pare m'ha hagut de desconnectar.
0: Però bé, fas tomàtigues,
1: preves... Sí, molt típic d'estiu, sí.
0: Un bon trampó, un bon clar. Deien que amb en Fran Ramos heu participat tu, amb Tomeu Garcies, en Enri Fuster, per exemple.
1: Fuster, sí. En Camil Arcarazo i en Diego Herbalejo, que també és mallorquí.
0: Sí, sí, sí.
1: I va ser un disco superfresquet, també, el mateix, o sigui, ens vàrem veure l'estudi i vàrem fer un parell de tomàters de cada tema, i sí, sí, i el que surti.
0: Un gust, i doc, quin repertori fareu dijous de la setmana que ve en aquest festival de jazz de Palma? Clar, aquests ritmes llatins, però si tots seran composicions pròpies...
1: Tots seran temes propis i seran tots els 5 temes d'aquest disc, que són sambetes, això que hem escoltat també aquests temes, i després tocarem alguna cosa del primer disc, Adamantium, suposo, o Tu perro tiene anisakis, o alguna cosa d'aquestes.
0: Clar, aquestes sonaran.
1: Va? Sí, segur.
0: Sempre recuperes i cap estàndard, cap clàssic que l'estiris i el facis d'una manera completament diferent?
1: Pues no sabia si Pantura fer... L'única versió de fer Pantura seria algun tema d'en Bebo Valdés, amb Aire o Ibadà, que són temes que escolta ben petit i com que també hi ha mon pare i mon mare que Pantura venen al concert i quasi mai venen per fer...
0: Que bé.
3: Clar, que pare... pega bé amb aquest projecte nou.
1: Exacte,
3: no?
1: Sí. Sí, està totalment de dins. Sí. Que...
0: Vares entrar en el món de jazz i des que t'has anat diversificant tant a través de ritmes llatins, a través de la música llatina? Com va ser la teva...
1: Pues va ser per en Llorenç Barceló, gràcies a en Llorenç, perquè sí, estàvem tocant amb un grup que de Reboster, fa 3.000 anys això, però varen coincidir allà, i de repente ell va començar a tocar amb Bitlluyo. I em va dir, ostres, vine un dia a tocar, tal, no sé què, i a partir d'aquí vaig anar un dia, ja varen fer setet, i després els dos varen dir, anem a Barcelona a estudiar, i a partir d'allà, pues, una cosa ha dit a l'altra, i sense donar-me'ls compte, pues... Estem aquí.
0: Anem a Barcelona, que no sé si el deu veure manco, ara.
1: Sí, ara també xerrant per telèfon, clar, tant, i em posa el dia, men, com està, i sí, superbé.
0: Amb aquesta gent de pel món que té.
1: Sí. Ara no sé per on deu ser, per Argentina o per allà, suposo.
0: Sí, eh? No resseguim la llendara tour de...
2: Estan xerrant de pianista, sí, amic d'en Rosalía, no?
0: Amic, sí, pianista.
2: Sí,
0: pianista.
2: Sí, que ara no m'ho volia equivocar, però... Sí, el darrer concert va ser argentino.
0: No, he mirat Ana Maria perquè, clar, Ana Maria segueix seguida.
2: Rosalía l'àlega, com s'ho digui.
0: Ah, val, d'acord.
2: No, però...
0: Tu els has vist, per cert?
1: No he tingut l'oportunitat. M'hagués encantat, la veritat. Però quan vam venir a tocar a Mallorca, a l'altra gira, justament no estava aquí i no hi vaig poder anar. Però bueno.
2: Deies que faries una cançó d'en Bebo Valdés perquè venien ton pare i ta mare, que va ser com el que vares començar a escoltar.
1: Sí.
2: Vares conèixer jazz amb ton pare i ta mare, el que escoltaves a casa vostra, en el cotxe. Això va ser com els teus inicis.
1: Sí, sí, sí. De fet, el primer disco de jazz va ser de mon pare, que em va regalar un disco d'en Dizzy Gillespie. I per ser sincer, la primera vegada que el vaig posar vaig dir... Buah, no entenc res, no sé què està passant.
2: Què d'això?
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: A poc a poc ho anava escoltant i hi havia algo que me feia que m'encantés i em va enganxar i ja em vaig quedar allà.
0: Bona entrada, sí. El món de jazz. Buah,
1: sí, sí, Dizzy Gillespie, superdivertit.
0: Brutal.
1: Sí.
0: Bé, i si nota cosa aquí, eh? No,
1: bueno, sí. ojalà que sí, però...
0: Si nota,
1: eh? Però sí, disfrutant.
0: Bueno, ara passarem un parell de preguntes així més... Bones de passar, suposo, bé.
1: Vale.
0: Més, pim-pam. Vinga, som-hi.
4: El Paraulòmetre.
0: I de li dèiem el paraulòmetre, però, Pep, no res que suposi respecte, no?
2: Tothom li té por, però sí, llavors va de fer. No te preocupis, que com a compensació te donarem un tros d'ensaïmada amb overcocks.
0: De sauva, eh?
2: De sauva. Bé, primera pregunta, això havia de sortir, Pep.
0: Clar, tothom quan... t'ha xerrat sempre, clar, supos.
2: Quan vares tocar amb Noel Gallagher d'Oasis, els mitjans varen fer molt de ressò, no? Però tu... quina diries que ha estat la teva col·laboració més sonada? Pontura, no és aquesta?
1: O sigui, per això...
0: Per tu.
3: Sí, sí, sí.
2: Personalment.
3: Sí, sí. T'ha agradat més fer.
1: De Maria Schneider, sense dubte. Mm.
3: Que, ara... que vam de fer ara, no?
1: Sí, bueno, fa 3 anyets que cada any fèiem una gireta i sí que a nivell musical, humà, ha estat més amb una big band que viatjàvem 25 o 6 persones plegats i és molt divertit i la música d'aquesta dona... És una dona que té, no sé si serà 8 grams, i va fer feina amb David Bowie, vull dir, és una compositora bestialíssima. I poder, sí, viure aquesta experiència ha estat, crec que, la més gran. Encara que la Noel Gallagher va ser espectacular, també.
3: Clar, però... no t'ho esperes.
1: No, de fet, quan varen dir la Noel Gallagher, vaig de cercar qui era, Noel Gallagher. Sí? De bones a primeres, sí, perquè vaig dir, no serà qualsevol persona.
0: Te ressonava el nom, però dius, no sé qui serà, però, no, Noel Gallagher.
1: Va venir aquell, però va dir, no serà aquest, segur. I després vaig dir, ostres, pues sí.
0: Clar, i el moment de ser damunt l'escenari amb ell... I amb els músics?
1: Va ser super raro, perquè vàrem arribar a la prova de so i crec que havien tocat a Madrid el dia antes i no havia anat massa bé la cosa. I quan vàrem arribar, pues, ni me'l va mirar la cara, anem metals.
3: Bé, són un poc així, també.
2: Sí, s'ha d'anar a demanar si eren simpàtics. Sí. Tenen un pot de mala fama. Ah,
1: després sí, va ser simpàtic.
0: Quan t'havíeu actuat?
1: Sí, quan va acabar me'l va convidar en el camerino. Sí.
0: Perquè havia anat bé.
3: Si no s'hagués sentit bé, no.
1: Sí. Però va ser molt... Després va ser molt simpàtic. Però de bones a primera va ser com, ostres... Què passa aquí?
0: I saps qui t'havia triat? Si era ell?
1: No ho sé, supos que l'empresa de Live Nation, crec que era.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que van tirar un currículum, perquè en Albert Petit coneixia qualcú i em va dir, em manda un currículum allà, que potser... I va ser com, ostres, per un bolo de l'hotel Saratoga. O sigui, totalment,
2: ara
1: una cosa
2: figures.
1: Totalment...
0: Ostres!
1: Sí, randomíssima.
0: Però... Saratoga, sí, vas pegar allà.
1: I va dir, manda un currículum allà. Vam andar i van dir, ah, mira, t'han triat. I em vaig anar cap al Palau Sant Jordi amb tu trompeta sense saber ni per on havia d'entrar ni què havia de fer.
0: El món sorprèn, eh?
1: Sí. És espectacular.
2: Que bé. Bé, i en quanta gent toques aquest estiu? Aniràs canviant de formats o més o manco te mantens
1: no,
2: igual?
1: No, cada concert és una cosa diferent.
0: Clar, t'ho van votar WhatsApp i t'ho dir, ara qui és?
1: Exacte.
0: Ara quedat per dijous, ara quedat per dimecres.
3: T'ha de posar un bon nerviós, això.
1: Se m'ha espanyat el mòbil i vaig haver de canviar i vaig perdre tots els concerts. I era en plan, amb aquí toc. I gent que em deia, no, toques en el bany al Bujàs avui.
2: T'anava a dir que t'havia vist en el bany al Bujàs dijous passat.
1: Vale, ostres,
2: que anaves acompanyat de dues atletes, si no record malament,
1: no, en Anaïla Sosa, a la bateria, i anava el Marcel, el teclista, que van fer un tribut a Miles Davis en plan, un poc més guau, latino.
2: A més, van tenir una posta de sol espectacular.
1: Era molt mal de fer, no girar-se i mirar.
2: Perquè... O sigui, ho vareu fer beníssim, t'he de dir, Pep.
1: Moltíssimes gràcies.
0: El vostre homenatge a Miles Davis, en el centenari.
1: Sí, en guany fa 100 anys.
2: Que ja fa respecte a Miles Davis, wow. Perquè, clar...
0: Sí, eh?
1: Gran, Miles Davis, sí.
2: I... xerrant d'això, de concerts d'estiu, quin ha estat el teu millor concert d'aquest estiu de moment?
3: Encara en queden.
0: Sí, clar.
1: Sí, és veritat que sempre, per una cosa o per una altra, tot tenen coses superguaves, però, de nou, crec que seria Jazz Avient, en Maria Schneider i Classic Jazz Big Band, crec que va ser... que és un lloc, és com un anfiteatre, com amb 8.000 persones.
0: A on?
1: A França.
0: A França.
1: A Devora Lyon, sí. I me'n record que la Maria va acabar el bodo com a mig també emocionada i tots estàvem emocionats i va ser com una cosa dir, preciosa. Sí, crec que de moment aquest.
2: Genial. I darrera pregunta, un disc o un artista que t'acompanya aquests dies?
1: Pues, mira, tornant en Miles Davis, diria Miles Davis i el disco Relaxing i Cooking, que són una sèrie de 5 discos que va fer Miles perquè havia de tancar un contracte en la discogràfica i va decidir gravar 5 discos en una setmana.
2: En Miles, esteu amic. M'encanta que digui en Miles.
1: En Miles
0: Davis, que de fet, tornant en Ferran Pereira, dilluns, abans de que li fessin aquest homenatge, ell destacava el seu concert històric aquí a Palma.
2: Ah, sí, cert.
3: I aquest dia n'hi ha hagut un parell de concerts dedicats en Miles Davis, perquè l'altre dia jo a la Pobla em vaig veure... un del disc aquest de New Sketches of Spain,
0: sí,
3: que va ser Increïble, sí. Va ser increïble.
0: Vas anar?
1: No, estava tocant.
0: Ara mos hauries fet crònica teva, sentimental, d'aquest concert.
1: Però en Antonio estava de gira, en Maria, també, en nosaltres, i mos va dir que venia i van enxerrar de tot això. I, uau,
3: no, un format espectacular.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, ja està fet tenir molt d'amics.
1: Sí,
0: coneixem molt de món, no?
1: Sí, per sort, sí, és una d'aquestes coses més guapes, poder viatjar amb la música, és com... Sí, sí, és per disfrutar-la. Sí.
0: I nosaltres, Pep, que viatjam amb la teva música i amb tu, i dijous, això, aquest concert en el Castell de Bellver, mm-hmm. aquestes nits de Bellver, en el Festival de Jazz de Palma, amb aquest septet que actuareu, presentant ja aquests ritmes llatins que formen part d'aquest repertori, d'aquest nou disc, que esperem que al setembre ja el puguem escoltar, a partir de setembre, una vegada hagi passat l'estiu. I, clar, no sé si ara tens una agenda intensa ja per iniciar nou curs, nova temporada.
1: Ara, la veritat és que aquestes darreres setmanes estan sent superintenses, però ja a partir de 16 m'he agafat unes mini vacacions forçades.
0: Podràs descansar.
1: De tenir 15 dies d'aturar. Com per estar, però després ja a partir de setembre tornar-hi.
0: No? Quan comences el curs en el Liceu?
1: Dia 14 de setembre. Mm. Sí, que ja és aquí,
3: encara
1: també.
3: Pot descansar un poc.
1: Sí.
0: Això farà que te'n vagis a viure a Barcelona o aniràs i vendràs?
1: M'agrada massa fora vila. Crec que faré pujar i baixar cada setmana o alguna cosa així. Quedaré algun dia si tenc qualque cosa per allà, però intentaré quedar aquí, sí. Mm.
0: Pep Grau, un gust.
1: Moltíssimes
0: gràcies per venir a Tèntol per poder escoltar, per deixar-nos escoltar part d'aquest disc amb aquestes dues cançons que hem sentit i bon concert.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: IB3 Radio es participació. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Radio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Radio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
5: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Avui, doncs, Tomeu Mesquide, ja és aquí. Com estàs?
1: Molt bé. Molta calor.
0: Sí, eh?
1: Sí, m'entabana un poc de calor.
0: Sí, ja. Tu, Tomés?
2: Ets de tensió baixa, com jo?
1: Pues, té pinta.
2: Sí, no?
3: Però de tenir...
2: Sí, sí.
1: Vaig fent dos cafès, menjar molt de sal...
0: Deixes tonyat, eh?
1: Sí, sí, a mi m'entabana. No, ret igual, però molt contents, estiu, la ràdio és molt divertit.
2: Clar, clar, aquí en l'aire condicionat ben a de vora que el
1: és un bon refugi climàtic.
3: Sí, sí, sí. Jo venc aquí més per l'aire que per res.
1: Ja s'ha dit, ja s'ha dit.
0: És calatèntol. Calatèntol.
1: Sí, sí, millor aquí que ara davant la mà.
0: Exacte, per passar una mica la calor, perquè clar, fora vila, la calor...
1: Sí, no dona treva, no dona treva. De fet, és el tema que vos proposàveu avui, molt ben...
0: És el tema d'avui.
1: Ben enfilat, celestista.
2: No serà que tenia un paper davant en celestí.
0: No, un paperet. És que no passa paperets, en Tomeu.
1: Exacte, he passat un paperet que posa calor als llenyosos tradicionals. Què vol dir això? Xer de l'olivera, del garrover, de l'ametler... Bé, els arbres tradicionals que tenim a casa nostra m'interessava fer, perquè és veritat que en l'estiu xerrant molt de... o han xerrat enguany del mal del sol o de la calor damunt l'hortalissa, però els arbres que són allà i els veuran l'any que ve també tenen... M'interessava veure més quines conseqüències... O sigui, què passaven aquests arbres i si els afectava molt o no els afectava molt.
0: Que... Clar, perquè són arbres tradicionalment de secar.
1: Sí, són arbres
0: que... Que ja no sé si s'han de regar ara.
1: En xerrarem. Mm. Clar, ara de secar queden ja poques coses, o no se pot fer per tot com se feia abans. És vera que aquests arbres, com dius, se varen triar perquè precisament estaven adaptats a la calor i a la sequera, però estar adaptat no vol dir que siguis immortal i invulnerable en els mals, i aquest, no, així com us està afectant a nosaltres.
2: Si arribàvem a uns estrens, nosaltres ja estan secs, i dels arbres van per allà.
1: Exacte, totalment, les persones, els arbres se'n veuen ressentits, és així. Sí que és vera que jo, clar, no per xerrar per xerrar no està bé. He anat a mirar una mica les dades perquè la calor és evident i tots la sofrim, però també volia posar un poc en perspectiva aquests darrers anys, o si enguany era un any excepcional i per això m'havien de xerrar, i sí, efectivament, juliol, que l'han deixat ja, gràcies a Déu, ara entram en esgost i espero que Sant Bernat apagui el que pugui.
2: No sabem què passarà.
1: Que sigui un grau, jo ja li firmo.
3: No,
1: que faci el que pugui. Però sí, juliol ha estat el més calorós registrat mai a les Illes Balears, i a Mallorca la temperatura mitjana ha estat de 28,2 graus, que són 3,4 graus per damunt de la mitjana habitual. I en municipis com Sineu, Llucmajor i zones d'Esplà han arribat a tenir màximes de 36 graus durant 20 dies seguits.
3: És que 20 dies de 36 graus són
1: molts
3: dies.
1: Són massa dies. Perquè, clar, un arbre que estigui adaptat, o nosaltres mateixos, aguantar un, dos, tres dies i després hi ha un pot de conhort, si no hi ha conhort, tots m'ho anaran per avall, així com els arbres. I, a part d'això, el tema de l'aigua, és vera que enguany no xerram molt de sequera perquè està fent més mal, diguem, la calor que la sequera, i tothom xerra que ha hagut una primavera i un hivern plujós, i va ser bastant, no és que fos un any excepcional, però va ser un any raonable, que passa que juliol ha plogut un 59% manco del que sol ploure durant aquesta època. O sigui que tampoc és que estiguem trobant una mica de pau amb les precipitacions, i per això el que tu deies, la gent que fa secar o cultius que tradicionalment no havien hagut de menester un suport d'aigua, pues enguany s'han trobat amb aquesta realitat.
2: De totes maneres, a Mallorca sempre ha fet calor, no?
0: Sí.
1: Sí, això és el que vos deia. Sí, sí, és així, és així. I de fet, els cultius que tenim tradicionals, clar, els vàrem triar precisament perquè Mallorca és una illa amb recursos finits i un temps no era tan bo de fer com ara duint insums que se diuen que venen ser adobs i altres coses. No hi havia desaladores. Si tenies pou, tenies aigua. Si no tenies pou, no tenies aigua. No te'n podies anar a cercar camionades. I aquesta selecció d'olivers, garroveres, ametlers i figueres ja són varietats que precisament a zones magres, magre vol dir que no hi ha molt de nutrients o que passen set, se triaven aquelles varietats menys exigents, i un poc el paisatge s'anava condicionant també per les condicions ambientals que tenien. És vera que els darrers 40 anys la temperatura mitjana de les illes, avui ben que dona dades que són per posar-se
3: catastròfica.
1: La veritat que avui no riurem molt, haurem de posar un pot de la nostra part.
2: L'home del temps, en Tomeu Mesquide.
1: No. Però clar, a vegades dic, xerrant de la calor un poc en genèric, i pues, això, com és això, cada dècada ha augmentat 0,3 graus. És a dir, que en aquests darrers anys hem augmentat en els darrers 40 anys, 1,2 graus per damunt de lo que teníem fa 40 anys. O sigui, aquelles plantacions que ja estan envaïdes, que se varen plantar amb aquestes condicions ambientals, ja no són les que tenim avui en dia.
2: Ja estan flipant.
1: Estan dient, hola, que feim.
3: I clar, que fa un arbre quan ja no pot aguantar més de calor? Perquè fugint o no pot fugir?
1: No, estan...
3: Està clavat en terra, no.
1: Supos que si poguessin partirien, no? Aquí vos quedau. No, en realitat sí que tenen estratègies d'arbres per sobreviure i se podria dir que se posen en mode estalvi d'energia, que per entendre-ho mos hem d'imaginar que davall de les fulles hi ha unes portes microscòpiques que ara, tornant tots a tercer d'ESO i somobiologia, que se diuen estomes.
3: Fa molt de temps que no estudia això.
2: Coneixement del medi.
1: Que són aquestes portetes que afavoreixen l'intercanvi de gasos. Què passa? Quan arriben a una certa temperatura, tanquen i eviten així perda molta aigua i molt de vapor. Wow. Se posen en mode... Depèn de la veritat, també.
2: No m'ho van explicar, això, a l'escola, millor.
1: És una manera de sobreviure, no és el mateix que suar, però més o manco. O sigui, el problema és que si tu continues fent la fotosíntesi o mollant aigua, no, per les fulles, quan les arrels no en poden absorbir, t'acabes deshidratant i se moririen. Per això, a certes hores del dia, els arbres s'aturen de fer res, que queden com petrificats, més enllà de lo que estan ells ja normalment, i pobrets se posen a intentar sobreviure. De fet, a partir de 35-37 graus, molt de cultius d'aquests que xerram avui comencen ja a tancar estomes i se queden petrificats, bàsicament. Clar. Aturen de fer les seves funcions, que això també afecta, òbviament, encara no hem xerrat, en els fruits, el que duguin penjant, les ferides que els hi facin, els posen en una situació una mica més delicada. Per tant, això, el arbre comença a triar, ja que té pocs recursos, a on els destina, i pot ser que les produccions se vagin minoritzades, sí, no sé com dir-ho, sí. Afectades.
2: Minvades,
1: gràcies, Maria.
0: I de tot això ens n'ha parlat en Andreu Vila, que és enginyer agrònom, precisament del cas de l'olivera.
1: Sí, començant per l'olivera.
0: Un dels llenyosos
1: per excel·lència. Que en principi diríem que dins el món pagès se xerra informalment, que seria que més bones perspectives està tenint aquests darrers anys amb aquestes calorades, si volgo començar. Clar, per exemple, més optimista.
2: Ah, molt bé.
1: Sí. Escoltant Andreu.
4: L'olivera és dels cultius que més aguanta les temperatures altes, per això està ben adaptat a les condicions mediterrànies. El que sí que és veritat és que si no tens reg de suport quan hi ha temperatures tan altes, és a dir, que l'olivera transpira molt, el que acaba passant és que es deshidrata el fruit i fins i tot arriba a purgar, és a dir, arriba a caure el fruit a terra, l'oliva a terra, i el mateix arbre l'expulsa per regular-se. Llavors, bé, té un límit, i els estius com aquests, que estan sent tan llargs i amb temperatures tan altes i això, doncs, sobretot, ja et dic, si no es poden regar, tens aquest problema de que puguis tenir fruits deshidratats i que et puguin caure.
0: Això ens deia en Andreu Vila.
1: Sí, clar, no és que se moriran, però pot ser que comencin a mollar olives, que és una cosa bastant preocupant si hi fas oli, per exemple.
2: Home,
0: clar, sí. Perquè llavors no hi haurà oli.
1: Sí, serà una producció, sí, més justeta. Mm, clar, l'arbre tria, i a lo millor no te pot surar tots els fruits, en triarà alguns.
0: Clar, fa selecció, sí. Vaja.
1: Selecció. Mm. I qualcú podria demanar-se, i regant... podrien solucionar aquest problema.
0: Clar, però has de dur rec, també, que hi ha trossos que, sí, que no hi tens
1: crítics,
0: aigua.
1: Sí, exacte, en moments crítics pot ajudar, sempre el que tu dius, Celestí, que tinguis pou i tinguis accés a un... Clar. Si no tens accés, i de molta sort, i ja ho veurem. El problema és que, per exemple, hi ha... Quan el sol arriba a uns 30 graus, que pot semblar una locura, però hi pot arribar, moltes de les arrels també fan el mateix que les fulles, que és que se deixen de... per no bollir-se, durant la seva activitat, i ja l'arbre li pot regar que no acabarà d'absorbir. Tampoc és bo fer molt de rec superficial, perquè fa arrels que se'n van cap als costats, diguem, i acostumam en els arbres a dependre de que nosaltres els aportem aigua superficial. Clar. I és bo que facin, sobretot si és una plantació nova, que facin recs profuns, perquè així les arrels cerquin l'aigua baix de tot fins que arribin a nivells on en l'estiu encara hi ha certa humitat i poden sobreviure.
2: Bé, Tomeu, tu deies que això era un cas optimista, però jo aquí només veig males notícies.
1: Bé, Maria, per l'olivera sí que són males notícies, i en concret pels arbres, però per les plagues, que és una cosa que l'altre dia xerrant de la vinya vareu xerrar, és un any bo perquè no hi ha moltes plagues, i li he demanat a en Andreu com així a olivera li beneficia en tema de plagues que faci aquesta calor.
4: Per contra, a nivell sanitari, pues, té avantatges, perquè aquestes temperatures altes i seques durant tants dies també fan que la principal plaga de l'oliva, que és la mosca de l'olivera, la Bactrocera oleae, doncs funciona, és a dir, viu molt malament per sobre dels 30 graus i, per tant, el que fa és que hi hagi menys població i tinguem menys danys de mosca. Per tant, una de les preocupacions que ens donen, que tenim durant l'estiu i tardor, doncs amb aquestes setmanes de molta calor doncs ens baixa la preocupació perquè tenim un bon control només per condicions climàtiques.
0: Mira, també va bé.
1: Sí, va bé.
0: No?
1: Sí.
0: La calor.
1: Quan t'arriba la calor, se'n mor que no s'enamoren i
0: sí, a
1: 32-33 graus els hi fuig activitat sexual. Mm-hmm. És així.
3: Però això en guany n'he vist tan poques.
1: Les mosques normals no t'ho sabria dir. Hauria de ser clar. Això és la
3: mosca de
1: Sol. Sí. I a partir dels 35 directament se moren, o sigui, que deixen de reproduir-se perquè diuen, mira, jo ja...
2: No té sentit existir, sí.
1: Exacte.
0: Va, passam a un altre llenyós.
1: Sí, anem a un altre, perquè si no quedarem aquí. Esgarrover, un dels altres que tenen bona fama...
0: Anem amb degradació?
1: Sí. Una mica.
0: D'acord,
1: sí.
0: És degradació, sí. Això, no?
1: Vos faré una pregunta. Vosaltres vos heu fixat o heu sentit que enguany les garroves han canviat o s'han pintat abans de color?
2: No.
1: Creus que no ho heu sentit, eh?
3: No.
1: Bé, llavors he dit jo, pensau que això és que han madurat abans, com pot ser amb res...
3: O que han mort directament.
2: S'han torrat en el sol.
0: Què ha passat enguany?
1: Què ha passat? Mos ho conta el nostre estimat Miquel Serra.
5: Que les garroves ja estan totes pintades, que ja són negres. I això és un poc esprest. Tu penses que la garrova no se cull fins al setembre, hi ha gent que fins a octubre, fins a novembre. La popa és verda. Però la pell ja està pintada. És una curiositat. Però també és un indici de que l'arbre va accelerat i va estressat. No és que faci que les garroves caiguin a bandona. ¿Vale? Ara, l'arbre, tu veus que a segons quins indrets, el garrover, tot i ser molt potent d'arrel, passa malament. I una conseqüència indirecta d'això és que l'arbre se debilita i després, quan comença a fer la primera ploguda, baixa la temperatura, li pega un fong, que se diu cercospora. Bueno, se diu pseudocercosporiosis. És un fong que el que fa és tirar-li la fulla, fa que la fulla torni groga i la tiri. Això ve per... aquest fong, dirien que aprofita la debilitat de l'arbre, del garrover, per mort de l'estrès, de la calor, de l'estiu.
0: Mm-hmm. S'ha torrat, la garrova.
1: Sí, no és que estigui madura, ha d'acabar de madurar.
0: Que s'ha cremat, tantes hores de sol.
1: S'agobia i diu, bé, anem a resoldre aquesta situació. Ja també s'hi passa estens. Però això, que pintar, li deim, que no és la paraula que afegirem avui en el glosari, però quan se pinten les garroves vol dir que tornen negres.
0: Clar, que està pintat i està madura, no és el mateix.
1: Ara acabaran de madurar, no acabaran de sabre, ja comencen a caure. Això, amb en Miquel en Xerrat fa uns dies ja n'he vist un pop en terra, però bé, enguany s'adalentarà tot, inclús se recull de ser garroves.
2: Com tantes altres coses, però què és el que fa que un garrover sigui tan resistent? Que l'has parat aquí en el rànquing.
1: Mira, i té les fulles que són dures, que això en els arbres en general les ajuda a millorar, que són ceroses, que se diu que fa que com aquest, quan els toques tornen brillants, tenen aquesta cera, i això els fa reduir la pèrdua d'aigua, tenen un sistema d'arrel molt potent, com us contava ara en Miquel, i cerquen molt de quilòmetres, no, perdoneu, molt de metres, cerquen quilòmetres, no ho sabem, se mouen per a fi de trobar vàter d'aigua. Però tenen un límit també, o sigui, és un arbre que està aguantant bé, però veurem cap on anem, si acabarà sent l'únic i així tot ho passarà una mica malament. I he volgut demanar a en Jordi Ortiz, que ja és el darrer convidat que tenim avui, que és tècnic i ell fa de planterista de garrovers, que mos conti una mica per què pensa ell que l'arbre que podria aguantar més així com s'olivera.
6: Prioritzen la supervivència i davant el creixement. Després també tenen la capacitat de les fulles i les branques primes d'emmagatzemar una certa quantitat d'aigua, fet que els permet també tolerar una mica més la sequera. El sistema radicular és molt, molt potent. Si tenen capacitat de profunditzar les rels per avall,

0: més fosc i tenen més altura.
1: Clar, aquesta calor de juny, que des de juny és...
2: De juny, de juliol, d'agost, de juliol,
1: de maig, de
3: setembre, exacte.
1: Sí, que és intensa, intensa, intensa, i clar, afecta a oliveres, a garrovers i altres arbres.
3: Figueres, ametllers, sí. Que avui no han tingut temps de
1: xerrar. Xerrarem demà?
3: Demà.
1: Vol tornar demà?
3: Si m'ho voleu, torn.
1: No, convidadíssim.
3: Demà,
2: ai, que bé,
3: demà,
2: sí. Demà, demà, sí. Demà torno, m'encanta.
3: Jo puc venir cada dia, ja vos ho he dit.
1: No, aquí ha estat com un repte, no? Un perfecte. Tirat a l'aire.
3: Demà, demà, demà, demà ho acabem de xerrar.
1: Vinga, vinga. Perfecte.
2: Gràcies,
1: Tomeu. I demà xerram.
3: No, afegim paraula avui?
1: Vinga, sí,
3: sí, això. És que és molt guai, això d'avui. L'he dut guardant des de que me la varen dir fa molt de mesos a Miquel Serra, que aquí li torno el crèdit, que abans
1: gràcies,
3: no l'he presentat bé, que és enginyer agrònom, músic i una bellíssima persona. I la paraula és agostatjar.
1: Ho
3: heu sentit mai?
1: Sí.
3: Val. Segons el Covemon, ja està. Sí, val.
4: Sí, ja està.
3: La pregunta s'ha feta i s'ha respost. Sí. Jo continuo. Té dos significats. Quin significat li dones tu, Celestí?
2: Ai, no sap tant d'escola.
1: Tenim poc temps. Quatre minuts, eh?
3: Celestí Cor, que hem de fer una altra cosa.
2: Quina idea?
3: Jo te trec, jo te trec.
1: No, no, sí, sí, conta-ho tu. Millor.
3: Segur.
1: Segur.
3: Mira, la primera excepció és que es crema o se caça les plantes o els fruits per un excés de calor o de sequedat. Però diu el diccionari que també se pot emplear de manera reflexiva i aplicar-se tant a animals com a persones. Jo crec que ens poden quedar amb aquesta.
1: Sí.
3: Que és...
2: I d'agostatjam.
3: Sí. I d'agostatjam. A part d'entabanar l'estiu, també.
1: Demà seguirem agostatjant-te.
3: Demà seguim.
1: Vinga, fins demà, Tomeu. I de ben garrata final de Tentol i avui dedicat a Andy Warhol. Sunday morning
4: brings the dawning. I d'avui una píndola musical diferent, perquè no la dedicam a un músic, la dedicam a Andy Warhol, un artista plàstic, però que va canviar també l'univers de la música. Early dawning, Sunday morning. Nascut a Pittsburgh, als Estats Units, un dia 6 d'agost de l'any 1928, Andy Warhol va estudiar art comercial i va començar a dedicar-se a la publicitat i a la il·lustració de revistes, però experimentant amb les noves tècniques va començar a fer art per ell mateix i va arribar, com tots sabem, és el màxim exponent del pop art. D'obres seves, per exemple, en podrien destacar aquelles llaunes de Sopa Campbell o aquelles serigrafies tan conegudes de Marilyn Monroe.

Però no, la seva relació amb la música, i de tot va néixer quan va crear The Factory, l'any 1963, era el seu estudi d'art, però també un lloc de trobada de tots els bohemis, artistes, músics, pensadors i altres coses de Nova York, perquè hi passava molta gent per allà. Es feien concerts, es gravaven pel·lícules, i va ser el lloc que va veure néixer un grup mític i que va sent molt important per la història de la música, és The Velvet Underground.

I és que per aquesta factoria un dia qualsevol t'hi podies trobar en Lou Reed, en Bob Dylan, en Brian Jones, en Mick Jagger, i això va dur en Lou Reed a començar a fer portades d'àlbums, també pot ser la més coneguda, el disc debut de la Velvet Underground, aquell plàtan groc damunt un fons blanc, però també en va fer d'altres per Aretha Franklin, Rolling Stones, en Miguel Bosé, en John Lennon, entre d'altres, i perquè vos faceu una idea de lo que va significar també per sa música, en David Bowie li va dedicar aquesta cançó.

IB3 Ràdio és formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està avui a l'Aviador? Ve carregat de propostes híbrides, originals i també de les sèries i el cinema de cada dijous. Benvinguts, benvingudes a la cultura.

6 i 29 minuts, continuem parlant d'hibridacions, perquè el bolf màgic és una acció artística que combina història, religió, misticisme, dansa contemporània i creació sonora. La cita el pròxim 15 d'agost a les 8 a l'església de Sant Joan Batista de Mura.

0: I volem xerrar avui amb la músic i antropòleg impulsor d'aquesta peça, que és Txema González. Txema, com estàs?
1: Molt bé.
0: També hem de dir que Ana Mar Aguiló és la coreògrafa i que Miquel Àngel Tortella és responsable de la Fundació ACA, que hi col·labora l'espectacle. Miquel Àngel, com estàs? Benvingut.
2: Moltes gràcies per ser convidada.
0: Gràcies a tu per estar aquí. Com vos ha costat, Txema, l'Assumpció de la Mare de Déu, que és un poc el motor i l'origen de tot? I què t'atreu d'aquesta litúrgia com per fer una creació sonora i artística en general?
1: Mos atreu, sobretot, el fet de que sigui religiositat popular, que sigui una tradició, i sobretot que sigui única, que sigui una cosa molt particular, molt singular.
0: Com t'acostes? Com arribes? La vols per primera vegada, per casualitat, te'n xerren de...
1: Sobretot fent feina fa uns anys, fent feina en el Departament de Patrimoni i Desconsell, se va fer una feina de catalogació, inventariat i fins i tot restauració d'aquestes imatges. Jo coneixia un poc així com de lluny la tradició, però a partir d'això, d'aquesta feina sí que me vaig interessar, me va cridar moltíssim l'atenció i vaig començar un poc, en un sentit intuïtiu, a pensar un poc al voltant d'això, no?, de... sobretot una tradició que representa la Verge d'aquesta manera des del període gòtic, no? Des del segle XIII. Vaig començar a pensar que igual venia d'altres bandes, no? Que és una tradició, més que una invenció del segle XIII, que és una pervivència d'un ritus anterior.
0: Miquel Àngel, pots estendre un poquet aquesta contextualització? Què suposa l'Assumpció de la Mare de Déu? Quin és el seu interès, diguem, històric, místic, si vols?
2: Bé, jo puc parlar... Intentaré no sortir molt del guió que me toca.
0: Si te'n surt, no passa res.
2: Bé, sí, jo en sé, de sortir del guió, però quan parlo de la Conca, que, per exemple, parlo de, a partir d'un llibre que se diu El monument de l'assumpte de Muro, clar, que va escrit a Ser Xirer, historiador, en Sebastià Riutart. Clar, aquí que m'ho diu, encara és superinteressant. Primer, que Mallorca és la devoció mariana és molt important. Aquí està dedicat a la Seu, una de les primeres llegendes. A Muro, en el segle XIV, hi havia tres retaules, Sant Ciprià, Sant Antoni i Santa Maria. La Mare de Déu Jacent la trobam constantment documentada a totes les esglésies i de fet, els bisbes, quan fan visites en el poble, van a veure-la com està, i si n'està malament, amenacen amb multes i ordenen es deixar. I per acabar aquesta meva primera intervenció, aquest llit és molt singular. És molt singular perquè és una imitació, en certa manera, és un llit en cobricel, un llit en pali, més ben dit, que imita un llit desaparegut de la Concepció del segle XVII i en el de la Seu. Fins i tot els àngels que hi ha, que són quatre àngels que la custodien, no, que l'eleven, són a inspiració des que hi ha a la Seu. És a dir, que tenien molta d'inspiració. I, finalment, aquest llit se munta, perquè no és tallat tot l'any, evidentment, se munta des de 1770 de forma ininterrompuda. No? Per gent, un temps hi havia la confraria de la Mare de Déu de l'assumpte i se munta ininterrompudament des de fa més de 250 anys. Per tant, fins aquí una mica la singularitat, a part de que ja m'encanta el ritual de muntar, desmuntar, clar. I sobretot és de les plantes que hi ha, bellvoures i sulfabaguera, no? Que són plantes màgiques, sobretot sulfabaguera.
0: Clar, tot això intentes integrar-ho, diguem, en l'espectacle, el vol màgic, Txema, perquè l'oient se faci una idea de què veurà, què sentirà, parlàvem abans amb els companys de Xile, no? Aquesta cosa visual, però també sensitiva, sensorial. Clar, supos que el repte és integrar-ho tot. Què és allò que veurem, que sentirem?
1: Bé, jo crec que més que d'espectacle, parlaria de litúrgia.
0: Litúrgia,
1: perquè clar. En realitat partim, sobretot, d'un procés, més que de creació, sobretot de documentació i d'investigació, de recerca.
0: I d'interpretació, una mica.
1: I no? d'interpretació. Sobretot un poc el que comentava Miquel Àngel, hi ha tota la part històrica en aquesta obra publicada per en Sebastià Riutort, que ha estat un poc la base de tota la resta. I fins i tot la part musical, comptam amb la col·laboració d'en Rafael Riera, organista, que també és una persona que està... Bueno, que és l'organista del Santuari de Lluc. Llavors també és una persona vinculada al repertori sacre, de la música sacra. Llavors és una aproximació, diguéssim, des de... Per part meva, sobretot, de l'etnografia. Crec per mi, per això te comentava abans, que per mi, igual, el més interessant de tot és que sigui una tradició viva, com bé destacava en Miquel Àngel, no? Ininterrompuda. És a dir, no és una recreació folklòrica com altres manifestacions que tenim a la nostra cultura popular, que s'han acabat folkloritzant i fossilitzant, sinó que això és una tradició viva. De fet, don Pere, el rector, de vegades se queixa de que no hi ha suficients mans col·laborant amb la part més, més interessant del ritual, que, com diu en Miquel Àngel, jo crec que és com se munta, no? Com s'organitza tot. I, bàsicament, això, o sigui, més que un espectacle, ens acostem d'una manera litúrgica, és a dir, intentant interpretar els símbols, la representació, entenent que una litúrgia no deixa de ser una dramatúrgia.
0: Totalment, totalment.
1: Simplement el que passa és que, bueno, té un sentit de transcendència. És a dir, és una dramatúrgia que no serveix únicament per entretenir i per divertir, no és únicament un espectacle ociós, sinó que té voluntat de traslladar un sentit de transcendència. Llavors, la nostra aproximació als elements és sobretot això, des de cert coneixement o certa profunditat amb la documentació i la investigació etnogràfica, i sobretot des del més profund respecte. O sigui, no volem ni afegir ni jugar amb aquesta cosa, simplement volem utilitzar els elements que planteja, sobretot la part botànica, crec que és molt, molt interessant, com planteja Miquel Àngel, el fet de l'horizontalitat, l'elevació, i sobretot és molt interessant aprofitar l'espai que ens dona una litúrgia religiosa perquè el públic, els assistents, o com vulguem dir a la gent que hi viu l'experiència, que tampoc m'agrada molt xerrar d'experiències, però bueno, no deixa de ser-ho, ja va amb una idea d'escolta i d'observació molt concreta, que és molt difícil d'aconseguir a un teatre, a una sala o a un auditori. O sigui, hi ha una escolta i una visió quasi diria contemplativa.
0: Parles d'aquest espai, Miquel Àngel, de l'Església de Sant Joan Baptista, del que suposa, de com emmarca, diguem, allò que succeeix.
2: Bé, el llit, d'ençà que se va restaurar, la darrera restauració, la darrera legislatura passada, que hi va haver una intervenció amb molt de llit, s'ha recuperat la posició original, que està al mig, a l'enclavament. Tenim una església del segle XVI imponent, que té molt d'espai, és bastant imponent, del segle XVI, de les guapes que hi ha a Mallorca, i no és per fer xauvinisme. Té una sonoritat preciosa.
0: Això té.
2: Un vitrall que divideix Antic Testament i Nou Testament, de banda i banda, que en l'il·luminació que tenim pensat, que és una il·luminació un pan natural, té un aire de misticisme. Jo vaig tenir, som del més per dalt de la meva generació, que vaig fer l'objecció de consciència mentre estudiava, però som del 77, i vaig passar un estiu sense, guardant un període d'hores de matí a l'església, i la veritat és que vaig passar molt de gust. Vaig poder aprofitar per llegir, vaig dir, ara coneixeré, vaig conèixer un rector no, de l'escola, la muntanya, l'escola, gran persona, que coneixia tots els racons, totes les estàtues, tot el simbolisme de cadascuna de les cases. I s'ha de dir que tenim un retaule brutal, és també un retaule molt important, en restes de les antigues esglésies. Que tant Pere'm de... Tu saps l'església antiga, perquè l'església antiga del segle XIII segurament estava allà mateix, diu, i jo saps l'església nova. I te'n fan no l'atrap. Però la veritat és que és un temple que ja, com que he passat moltes dades per això que vos dic, el tracte té un aire molt espiritual, diguéssim, i una sonoritat molt interessant, un orgue que és dels únics que se conserva dels boscs, únics conservats íntegrament, i com va dir en Rafael Riera després de venir a tastar-lo, té limitacions, una limitació d'un orgue del segle XVIII, no és igual que tal, però ell va dir, mira, els orgues canten així com la gent xerrava. Que és a dir, sentir cantar un orgue és sentir com xerrava la gent antigament. I també va fer una altra cosa aquest dia que va venir i va dir, clar, l'Església en sap molt d'engatossar la gent. Home, imagineu-vos que la música sempre ha estat a l'Església. De fora de l'Església, i aquesta música popular bastant limitada, el poble sempre ha cantat, però aquest cant...
0: Més solemne,
2: polifonia, tot allò que tenen allà dins, evidentment, qualsevol persona quedava extasiat. De fet, tenim molt de barroc allà de dins, i el barroc és el moviment més així, més exaltat, sentiments. Perquè, per exemple, se cantava una cançó o se canta encara, o se sona, ho sentirem, que es diu L'Orfenet. L'Orfenet és com una espècie de cloenda, i és la cançó aquesta fa plorar tothom. No? Clar, un altre temps hi havia més orfes, la maternitat, i hi havia moltes més pèrdues. Diu, qualque cosa prescuda que amb Orfenet, que no té mare, Maria per fi Tabal, i un fill que té una mare, i ja té consol, no? És una cançoneta que és molt senzilla, però és molt profunda, no? I res, això, que és un, per jo és una església potent, així, com a monument, com a històric que va arrossegant totes les capelles, el retaule imponent, presidit, és l'únic presidit per Resurrexit, i bé, un dia entrevistava en Sebastià Riutart, que és especialista en això, i vol aprofundirà
0: el rector. El que ha fet el monument de la Santa de Mura, aquest llibre que ens ha dit en Miquel Àngel. Clar, l'escenografia ja la tenies pràcticament, Xema, l'espai sonor fàcil, però m'interessa el procés. Com has integrat allò que farà en Rafael Riera a l'orgue, com has integrat també la feina d'Anna Mar Aguiló, que ha estat primer. Com ha anat un poquet el...
1: En realitat, lo primer, lo que més crida, o a mi sempre m'ha cridat l'atenció, és justament el que estàveu comentant ara mateix amb en Miquel Àngel, i és l'església com a espai.
0: Com a espai,
1: clar. L'orgue com a instrument. Clar, un poc el que diu en Miquel Àngel. Jo no puc deixar d'entendre una església quasi com sa capsa de ressonància de l'instrument. O sigui, en realitat és un instrument, una església, no? L'orgue està en el centre i emet una sèrie de freqüències potents, no? I allò acaba de ressonar i té aquest joc, no, lumínic, amb els vitralls... O sigui, evidentment, és una escenografia insuperable, no? Uh-huh. Segurament la més llarga de la història, perquè tu en 2000 i pico d'anys amb la mateixa escenografia, perfeccionant-la fins i tot, no? Perquè ja tenim... Llavors, el primer és joc. O sigui, l'església com a espai és el primer. I venim d'una sèrie d'experiències prèvies de, bueno, intervenir en esglésies, de fer concerts o instal·lacions artístiques o diferents coses, però vull dir, sempre una atracció i una fascinació per les esglésies que és irracional i que ve des de nin, des de petit. Això, espais sagrats, la geometria d'aquests espais, i evidentment tot això se tradueix en l'acústica d'aquests espais, sobretot quan compten com a l'església de Muro, no? Amb aquesta particularitat acústica tan especial i un instrument del segle XVII d'en Jordi Bosch intacte, que hem de dir, un poc també comentant-lo d'en Rafael, com integram en Rafael, evidentment perquè en Rafael, clar, igual tampoc és com per anar xerrant així, però en Rafael té un coneixement molt important, sobretot això del repertori sacre, està molt acostumat, molt avesat, és l'organista de Lluc, i després ell és un tipus amb un sentit de l'humor molt fi, és un gran amant de la dissonància, de la música contemporània, del risc, i sobretot té una predilecció també irreprimible, tot i que més o manco oculta, que compartim per la mística, pel pensament místic. Llavors, era impossible no fer feina amb Rafael Riera, perquè fa anys que jo el persegués, cerca excuses.
0: I a més serà un moment únic, 15 d'agost,
1: totalment,
0: a les 8.
1: Totalment, i això, comptant amb la particularitat de l'instrument, tot està composat per l'espai, la partitura d'orgue està pensada per aquell instrument concret, una cosa única.
0: El vol màgic, el 15 d'agost, a les 8, a l'església de Sant Joan Baptista de Muro, en l'església, com diu Miquel Àngel, impressionant. Moltíssimes gràcies, sempre investigant, Xema. Miquel Àngel ben igual, investigant, escrivint, creant, en definitiva, no fluixeu, perquè d'aquí se generen i surten coses guapes. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. I que la gent disfruti molt. I a vosaltres també.
1: Moltes gràcies. Vinga.
2: Moltes per ser un gust.
3: TV3 Ràdio és entreteniment. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.

0: Princesa Consuela, que no és una altra que na Cata Rosell, que ja està aquí als estudis de Beta Ràdio. Com estàs, Cata?
1: Molt bé.
0: Per parlar de sèries. I també a Marta Pérez per parlar de cinema. Marta, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: En la ressaca de l'Atlàntida encara. Ja tenim premis, tenim moltes pel·lícules que hem vist. Després també comentarem si ens dona temps. Les sèries, Cata, què tenim avui?
1: Avui duc una novetat, que pensaven que ja no faria una altra sèrie en Larry David, però encara en els seus 79 anys, després de 12 temporades de Curb Your Enthusiasm, encara li queda energia per fer una nova sèrie, o millor dit, un nou experiment. Mm. Aquesta sèrie, com a curiositat, la produeixen Barack i Michelle Obama, són productors executius.
0: Té cameos... Però això t'anava a dir, que fan un cameo.
1: Sí, no? Obama, en Jimmy Kimmel, en Seinfeld, en John Hamm, Kelly Coco... Bueno, hi ha molt de cameos. La idea és molt esbojarrada, que és recrear alguns dels grans moments de la història dels Estats Units i inclou en el Larry David pel mig, no? I veus com hauria estat la situació. És bàsicament l'univers de la sèrie Larry David passejant-se per la història d'Amèrica. I, clar, se passa... És un poc el que ell fa sempre. Per exemple, hi ha un que és amb el president George Washington i se passa qüestionant les seves decisions, no? Jo, com a fan incondicional de Larry David, he de dir que m'ho he passat molt bé. És un d'aquests creadors, per jo, com un Woody Allen, que personalment a mi mai me cansen. És la seva manera d'observar les petites misèries humanes. És un humor incòmode, neuròtic i escalonat.
0: Però se'n riu molt dels Estats Units, molt, de la seva història.
1: Molt. Sí, però no te creguis que aprendrem sobre la història amb aquesta sèrie, no. Tot arranca sempre una discussió absurda i acaba provocant un desastre monumental. I és aquest humor incòmode que t'estàs rient, però a la vegada dius ai, que algú l'aturi, que algú l'aturi, que ho estic passant malament. I així que sembla per jo un encert aquesta proposta, molt, molt boja, però que no pretén donar una lliçó d'històries. És HBO, 7 capítols de 30 minuts. Vida, Larry i la búsqueda de la infelicitat.
0: Molt bé, i per introduir la segona sèrie que has duit, n'Andrea ens ha arreglat el trailer, que no s'escoltava del tot bé.
1: És que ara us contaré com ha passat.
0: I l'escoltam.
2: A finals dels anys 90, la intel·ligència i el carisma que caracteritza aquesta dona, en la cartera plena i les vestimentes esquinçades, la convertiren en la major narcotraficant de la història de Mallorca. Francisca Cortés manejà durant més de 3 dècades una gran fortuna. Diners, joies, propietats, cotxes de luxe... Tot un conglomerat que a partir de l'any 2000 trontollà a causa de les diverses operacions policials que aconseguiren...
0: Parlant de la sèrie documental d'IV3, a més, sobre la paca.
1: Sí, clar, és que jo aquesta sèrie, l'altre dia estava a Prime Video mirant què veig, i de cop vaig veure una sèrie d'IV3 i dic, ui, jo aquesta no la vi... O sigui, vull dir que no és una novetat, és que jo la vaig descobrir l'altre dia. I és vera que, per tot direu, però jo si la història de la paca ja l'he llegida en els diaris. Perquè és vera que per nosaltres, per la gent de les illes, no és una desconeguda. Però... reconstrueix en 2 episodis l'ascens i la caiguda de Francisca Cortés Picazo, no? Coneguda com la Paca. I és una sèrie que du molt de document d'arxiu, molt de testimonis de jutges, de periodistes... A mi el que més m'agrada és que no intenta convertir-la en una llegenda ni en una antiheroïna de sèrie, sinó no és un narcos a la mallorquina, saps? És un documental que prefereix explicar un poc com va ser possible aquesta organització que durant tant d'anys i en quines complicitats o circumstàncies va permetre. I són només 2 capítols d'una hora a Prime. Uh-huh. El primer com l'ascens i després la caiguda. I després li varen demanar a la Paca si volia participar. Ella va dir que no, perquè encara tenia coses judicials obertes, però no s'ha ficat amb aquest documental, perquè després va sortir la pel·li, que jo encara no l'he vista, Mallorca Confidencial, que na Lolita fa d'ella, i aquí ha dit ciència-ficció i s'ha enfadat molt. No ho sé, jo quan la vejo...
0: Però surt, al final, entrevistes que l'han fet
1: sí, altres entrevistes companys. Sí, entrevistes anteriors, sí, però no per aquest documental. O sigui, no és per descobrir qui és la Paca, però sí és un documental per entendre millor com funcionava aquesta xarxa de poder i perquè va costar tant desmantellar-la.
0: Molt bé, i el teniu a IV3 a la carta.
1: A IV3 a la carta i a Prime.
0: I a Prime també. Però bé, optant per IV3.
1: Optant per IV3, clar.
0: Sí, és que...
1: No, és que la vaig descobrir a Prime i vaig dir, ostres, si això és d'IV3.
0: Clar que sí. Vinga, 10 minuts per les 7, anem al cinema.
3: L'escapada amb Marta Pérez.
0: Que avui ens duna Marta cap a un dels meus països favorits.
1: Jo ja no sé què fer per passar aquesta calorada. Vos duc a Islàndia.
0: Islàndia.
4: I és que m'he adonat d'una cosa, i és que quan xerram sempre de distribuïdores, aquesta pel·lícula americana és d'A24, segur que mos agrada. A Espanya també passa. I tot el que ve d'Elàstica, a mi, sí, normalment, me sol agradar. I és que demà s'estrena El amor que permanece, que ja aquest títol m'apareix preciós, d'en Ilnur Palmason. Jo tinc inclinació per aquestes històries de desamor que acaben per ser civilitzades quan té ànims pel mig. I he recordat una pel·lícula que és Mi último verano en Escòcia, que jo no sé si la recordeu, d'un matrimoni que se romp, i en el final acaben per dur-se bé perquè tenen 3 nins en comú. Aquí seria una cosa un poc així, però... és una idea semblant, però li dona un altre temps i un altre paisatge, i és que no és un estiu a la platja, sinó que és un any sencer repartit entre 4 estacions d'un poble rural islandès, on Nana i en Magnus, que són els protagonistes, n'estan separats i se troben un altre pic pels seus 3 fills. En aquesta pel·lícula, mira que ho deim a vegades, sa casa era una protagonista, sa música aquí, el paisatge islandès, clar, és un gran protagonista, perquè, a més, aquest director ja ho ha fet altres pel·lícules, la neu, el verd, quan apareix, després quan se'n va, aquesta llum que canvia a mesura que avança el calendari. És una pel·lícula, direu, ai, és d'aquestes lentes que a vegades d'una Marta. No, és un ritme adequat, és una pel·lícula apta per tothom, no has de ser un entès del cinema islandès perquè t'agradi. És com el paisatge, és com es desglasa aquest emocional entre la parella. És una pel·lícula que, a més, va treballar sense guió, improvisant sobre la marxa, i a més, els nins que surten són els fills del director, ostres, que això ja ho havia fet, i una cosa molt curiosa, surt un ca que es panda i se va dur, jo no sabia que això existia, Palm Dog a Cannes.
0: Wow.
4: La Palm Dog a Cannes. Wow. És com un acudit d'aquest de cunyat, pues això existeix.
0: I tenen un tràiler, aquesta pel·li, molt original.
4: Ai, tenen un tràiler que
0: no,
4: ara...
0: No, però és molt original. Jo, així que és que ho expliques també que no importa el tràiler, però no sé, jo crec que per la originalitat val la pena escoltar-ho.
4: Vinga, escoltam.
5: En un pueblo rural muy, muy lejano...
6: No hagas eso.
5: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
7: ¿A que sí?
8: No.
5: Parecen felices y alegres, protegidos y lejos de los peligros del mundo. La madre, una artista talentosa pero con dificultades, prepara su obra más ambiciosa.
6: Es estupendo. ¿Son todos marrones?
5: El padre trabaja para mantener a la familia... en un barco pesquero de 15.000 toneladas.
0: Aquesta narració, que evidentment l'original és en islandès, la veritat és que jo me sembla molt original, no? Que va.
4: Sí, així que, bueno, és una pel·lícula que a través de la bellesa, del sosec, de la llum, de la melancolia, és una pel·lícula en positiu, se xerra de com els vincles familiars no desapareixen quan la moda parella s'apaga, no? Que se transformen, i és un drama sobre la fragilitat, la família i aquests lligams que sostenen les relacions, així que demà, si no voleu passar més calor, jo vos propos un viatge a Islàndia sense sortir de Mallorca.
0: Sí, senyor, què heu vist aquesta setmana, Cata?
1: Jo he vist Spider-Man, i abans de dir-vos que m'ha encantat, na Marta i jo, na Marta ha plantejat la pregunta fora micro de quan de dos vés hauran guanyat na Zendaya i en Tom Holland només en les pel·lícules que han estrenat aquest estiu. I ho he cercat i me surt que aproximadament entre 38 i 43 entre tot 2 milions de dòlars.
4: Que entren a una sola casa.
1: Una sola
4: molt
1: casa.
4: Bé. Jo gairebé estava millor sense saber aquesta.
1: Sense saber això. I de la pel·li

0: una parella i una casa, ja està, però sí que és una pel·lícula atrevida que té, ja ho enxerrà fora de micros, decisions que no acabam d'entendre.
1: Formals, com, no? Sí, tipus formals. Sí.
0: Com un blanc i negre, que ja no direm res més, Cata, però és que, mira, els primers 15 minuts podria ser un curtmetratge com va fer amb Madre i acabar, quan surten els títols de crèdit, acabar, i jo m'hagués anat a casa meva tan tranquil·la.
2: Sí, sí, a mi també, el que me flipa més d'ell és que fa coses tan diferents i totes m'han agradat. Estocolm sí, m'ha agradat, però és que Antidisturbios m'ha agradat. És que
1: tot... El rei, no?
0: Mira, hi ha una escena que en Javi, que estava assegut de vora meu, diu, este tío tiene la capacidad de poner tensión a un bautizo. O sigui, és com, estic molt nerviós i és que...
1: Hi ha escenes que te generen
0: molta angoixa. Jo me tapava la cara.
2: I allò que ell li feia por de que se comparàs amb la pel·lícula...
0: Sí, amb la mateixa pel·lícula. Sí. Però ha fet Espanya.
1: L'estructura de Valor Sentimental i El Ser Querido és la mateixa, la història és la mateixa, el punt de partida
2: és
1: el mateix.
2: La sinopsi és la mateixa.
0: Però se disfruten igual, eh? Sí, és a dir, no han de tenir una llista de ah, jo ja he vist una pel·lícula de conflicte pare-fia, ja no puc veure més.
2: Acabes de dir que he vist Spider-Man, que han fet la mateixa i l'he disfrutada.
0: Se pot anar a veure les dues pel·lícules, però jo només, per veure... No, Victoria Luengo està bé? Sí, està molt bé.
1: Molt bé.
0: Però en Javier Bardem és que és una altra lliga. Aquí és com cada mirada, cada silenci, cada la seva postura corporal te posa nerviosa. És una cosa... és un animal. Jo vaig disfrutar.
1: En Raúl Arevalo, que és un actor que jo m'acosta...
0: Ah, sí?
1: Sí, m'acosta... Depèn de la pel·lícula, però me sol costar Aquí m'entra molt bé, per exemple.
0: Han criticat que no deixa molt d'espai en els secundaris.
1: És vera, jo crec que és
0: vera. Però jo crec que a mi m'abasta. Perquè després hi ha Cellota, la Melina...
1: Sí,
0: la parella d'en Raúl Arevalo, i aquí també té un paper, que és una Cellota que xerra sense dir absolutament res, i a mi m'he de dir que m'abasta, i és una pel·lícula feta per un tio que ha fet moltes pel·lícules i ha estat amb molt de rodatges perquè és metacine i està, bueno, ja està, no direm res més.
2: Jo he vist el tràiler de La Bula Negra i és una obra d'art. És preciós.
0: Bueno, no
2: està per tot, si el voleu veure, perquè és de veres
0: no
2: que val la
0: això,
2: pena.
0: Ha canviat un poc les regles del lloc. Heu vist que Netflix, per primera vegada, ha ampliat aquesta finestra. No sé si heu sentit, sé que això és molt d'indústria, però les finestres es tenen que passa des de que s'estrena una sala de cine fins que vota una plataforma.
1: Sí.
0: Netflix ha votat les seves pròpies normes i ha ampliat aquesta finestra per tenir-la més temps
1: quan
0: a una sala de
1: cinema.
0: Sales? Setembre, finals de setembre.
1: Ah, final de setembre. I El Ser Querido mitjan, si no recordo malament.
0: Ara, finals d'agost.
1: Ah, finals d'agost,
0: sí.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: O sigui que seran, clar, jo mai van tenir en Jaume Ripoll a propòsit de l'inici de l'Anti, ell ha vist totes dues, diu que són les dues grans pel·lis de la temporada, sense cap dubte, espanyoles, i jo crec que de les europees també estaran allà, no?, les dues.
0: Jo ja he vist El Ser Querido, no he vist La Bola Negra, però per la transcendència que tindrà La Bola Negra, jo crec que serà la gran pel·lícula de...
1: No és que El Ser Querido pot
0: jo,
1: ser.
0: No sé, home, jo no he volgut veure el tràiler.
1: Tenc una mica de por pues amb el tema Lorca, perquè jo som extremadament lorquià i no m'agrada tampoc...
2: Però ells també ho són.
1: Sí, però aquesta apropiació de que lo mataron porque era tal, lo mataron por muchas cosas en Lorca, no? Però bàsicament perquè era roig.
2: Però tu també, quan fas un teatre, tu també dones el teu punt de vista.
1: Claro, però jo l'obra de teatre que fes sobre en Lorca deix clar que el van matar perquè era roig. Bàsicament, que crec que és la...
0: No per la seva condició sexual.
1: Home, que no va ajudar.
0: Ja.
1: Que no va ajudar, però...
0: Bueno, hauríem de donar un vot de confiança,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, segur, home, i aniré de cap, però,
0: ja.
1: Òbviament, no? I jo, los Javis, és vera que no són els meus creadors favorits, però han fet coses molt xules.
2: De fet, ara fa, no sé si 14 anys o alguna cosa així, de Paquita Salas.
1: I La Messias, ja. M'ha agradat molt.
0: Sí, a mi tot el que han fet. Jo he de dir que La Llamada, tot, a mi m'agraden molt. Així que,
2: també.
0: Res, el hype continua.
1: Molt bé, i esperem a la Bola Negra i esperem que també en Cata vegi El Ser Querido i ens doni la seva opinió. Segur que t'agrada, clar.
2: Seguríssim.
1: Com a actriu...
2: I és que m'ha agradat, te dic tot, lo d'en Sorogoyen. No hi ha res que no m'hagi agradat.
0: Això ja no dona temps, perquè ja acabam, però dona per debat de que això... Jo sempre dic que jo em vull separar obra d'artista aquí, me genera molt de dubtes, me va fer tenir ganes de xerrar de moltes coses.
1: Sí?
0: Aquesta pel·li, sí.
1: Idò, tindrem temps.
0: Que no xerrarem ara.
1: Gràcies, Marta, gràcies, Cata. Fins la setmana que ve. Arriba la notícia, la vida torna demà a les 6. Vagi bé.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracela i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. No tothom té una vida de pel·lícula, però sí que té una pel·lícula que podria explicar un trosset de la seva vida. Això és just el que hem demanat als nostres 5 convidats que ens acompanyen al llarg de la setmana. 5 converses fetes a trossets que són tot un experiment radiofònic. Ja me direu si sona bé, jo crec que sí. La pel·lícula avui ens la contarà Jaime Vázquez, Jazael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Laming, un teòleg i periodista, un escriptor de novel·la fantàstica, amant de les bandes sonores, una psicòloga d'organitzacions, un divulgador del patrimoni i una arqueòloga. Si voleu recuperar el principi de la conversa, aneu a la pàgina del programa, tot IB3, o a l'aplicació d'IB3 Ràdio.

0: Moment de pel·lícules, dia de pel·lícules amb els nostres convidats. Tomàs Vivot, ha estat complicat, ha estat difícil, ha estat fàcil. Escoll una pel·lícula.
1: Complicat perquè som molt cinèfil. Per mi ses pel·lícules són una excusa per complementar arguments. Ja, per exemple, quan faig molt d'itinerari, us molt de recursos audiovisuals, sobretot pel·lícules. Em posaré un petit exemple, que a mi m'agrada molt, que és un clàssic meu, que potser ja està un poc passat de rosca, perquè molta gent que el coneix. Però jo, per definir el que és un pati barroc, quan feim a Palma, ciutat de patis, o parlant d'una casa urbana de salta noblesa, un casal, jo sempre dic, si voleu entendre què és barroc, a part de tots aquests elements tècnics que jo vos he citat, penseu, feis els més grans, penseu una Clàudia Cardinale davallant per l'escala de Gato Pardo, la pel·lícula del Gato Pardo, i si funciona és que és barroc. I si sí, és vera, i diu, si no és que és anterior, vull dir que no funciona. I funciona amb això, els joves me miren amb una cara, diu aquest...
0: Has de cercar una referència.
1: Aquest boomer, sí, de què va, no? Però, clar, jo... Alerta, són cinèfil, però no són seguidors de sèries actuals perquè no tenen ni Netflix ni coses d'aquestes, però sí, el que és el cinema clàssic sí que els... I, no és que negui, i rebutges, no, simplement és que no tenc temps.
0: No, és que un home que ha escrit 100 llibres, que fa divulgació de patrimoni, que és filòleg, escriptor, investigador, guia cultural, presentador de televisió també, perquè l'haureu vist a Un lloc amb història, Divetres Televisió, que se va emetre ja fa uns anys, però que se va reposant i t'anàvem veient, a Victòria Mora i a tu. I de veure pel·lícula, quina tries de totes aquestes fantàstiques que hauràs vist?
1: Uf, mira, per mi una inspiradora, perquè i no és la millor pel·lícula del món, ni és la millor història del món, però que tu la veus en el moment clau, una època clau, és que ja era adolescent, devia tenir 16 o 17 anys, estaves decidint què has de fer en la teva vida, tot i que crec que ja ho tenia molt clar, i veus la pel·lícula i dius, està clar que és el meu món, que és El nom de la rosa. I que després de veure la pel·lícula me vaig comprar la novel·la, Umberto Eco, me vaig llegir en castellà, no vaig entendre res, perquè en 16 anys no tens la capacitat d'aquella erudició, però és igual, me l'havia de llegir, fins i tot me vaig arribar a prendre bocins en llatí, imagina't si un friqui total, però vaja, que la qüestió és que aquesta pel·lícula me va inspirar molt perquè és un thriller, que és un gènere que m'agrada molt, per altra banda, l'època medieval, que sempre m'ha inspirat, a Itàlia, evidentment, això sempre es tira des del punt de vista cultural i parla de llibres i biblioteques, no? I a més, que en Sean Connery, que és un dels meus fars de mites personals, i vaja, és una història absolutament preciosa, que hi ha amor, desamor, que hi ha cultura, hi ha patrimoni, i hi ha, sobretot, diríem, una història molt ben contada i molt tendre, amb uns ingredients que per mi són molt potents.
2: Our monks will meet their deaths here. And they also will have blackened fingers and blackened tongues.
3: His fang is black, just as Brother William foretold.
4: Yes, I was right.
5: He knew, just as I, too, would have known had I been the murderer.
4: You go that way.
0: També mos posa damunt la taula molt de debat, no?, filosòfic i de valors amb el senyor Guillermo de Baskerville, encara que el tinguem en aquella època medieval.
1: A l'època del franciscanisme, que està eclosionant, que han d'entendre com tots aquests moviments que neixen a l'Església, el franciscanisme, tot això, són petites revolucions a dins l'Església oficial, per això van estar en el punt de mira, no?, de la Inquisició, com a Teresa de Jesús, tot. Són veus dissonants, que li estan dient a l'Església oficial, dius, no aneu bé per aquí, és debat, que és un debat importantíssim, ha de ser o no l'Església pobra?
0: Clar, era un debat de poder, qui tenies poder, si el perdies...
1: És fonamental, és clau, vull dir, és que hi ha tot aquí, sí, és un debat que encara es viu, no?, que encara el sents, no?, que és un debat de carrer. Per tant, és una pel·lícula que obre moltes portes, però al mateix temps entretenguda, és tendra, és dura, vull dir que és molt interessant.
0: I passen coses en aquella abadia, fos, que i enorme i freda, amb aquella boira des de matí i en aquella biblioteca dels llibres amagats,
1: és
0: no?
1: És un laberint.
0: Sí, un laberint. I on havia tot el que no se podia llegir allà dalt de tot, mentre els altres frares eren a la biblioteca allà estudiant altres coses.
1: I a més que tu per arribar en el punt has de saber llatí i grec, que són les coses que hem perdut molt, vull dir que és la cultura clàssica, no? que és remar que anar a mirar l'Odissea, ara que està pels cinemes, vull dir, sa que és veure en aquestes fonts clàssiques, de les quals hi ha moltes que no mos han mogut gent ni mica, continuem amb els mateixos problemes, les mateixes històries. Va, és una pel·lícula que resum molt bé una època i que té una vigència actual.
0: I en Tomàs Vivot n'ha descobert de biblioteques?
1: Sí, i a més, te puc dir que com que estudia temes de possessions, nissagues mallorquines, clar, he tingut accés a moltes biblioteques i arxius, sobretot privats. I a més, fins i tot, n'he classificats. He ordenat biblioteques particulars, o sigui, algunes d'aquestes feines que de vegades surten, i sempre dic que sí perquè m'interessa moltíssim, perquè mentre tu classifiques estàs llegint, estàs descobrint un patrimoni, no? I tenir pergamins en sa mà de signats per en Jaume II i tot això, jo que som fetichista.
0: Ja
1: ho he dit.
0: És molt emocionant.
1: És molt emocionant. I ser paleografia i aquest secret que està damunt el paper, aquestes veritats posades damunt pergamí, són tan emocionants, tocant aquells documents i aquelles notícies, diríem, encapsulades en el temps, damunt aquell paper tan important, amb un segell oficial. Sí, he tingut molta oportunitat, i de fet, en molt de viatges que faig jo, els viatges més de descoberta, també tenen com a objecte les biblioteques i les llibreries, evidentment. Jo no podia anar a Oxford sense visitar la Bodleian Library, per exemple. Necessito entrar en aquests espais.
0: I en aquests espais és que ara t'estava imaginant allò, classificant una biblioteca o un arxiu. No pots tenir pressa.
1: No. Són, però tampoc t'has de llargar...
0: No t'has de columpiar, però vull dir que el moment que estàs vivint és molt únic.
1: És únic, és únic. I jo trobo moments de joia absoluta en aquesta. Perquè estàs fent una cosa que per un costat t'agrada, pots completar el puzzle de si estaré a Mallorca a partir d'una petita peça més que descobreixes aquell dia, però a més l'estàs classificant i la donaràs, diríem, facilitats perquè un futur investigador, quan s'obrin aquells arxius o la mateixa família, quan vulgui consultar, ho tindrà a mà, no? Els documents originals, com a llibres, però sobretot els documents, diríem, encapsulen un tros de la història, no? I pareix que no, però fins i tot no havent un censal, ja encapsula moltes coses, i és interessant veure que cada petita notícia hi ha un univers a darrere.
0: I te connecta amb allò, com es deies, en el primer capítol, quan te començàvem a conèixer, que és aquest patrimoni que tu connectes amb la persona, amb el poble, amb la societat, no? Amb la comunitat, que són molt més que pedres, tot això t'ho diu. Mm-hmm. No?
1: Sí, sí, i també hem de dir una cosa, vull dir que també hem de veure la quantitat d'arxius que s'han perdut, perquè això és un altre dels drames, i biblioteques, perquè un dels processos que ha patit Mallorca, per bé i per malament, vull dir, té les dues cares, és que se perdo sobretot de la noblesa, de les elites del poder antigues, en el moment que havien d'entrar en l'estat liberal, el que feien és vendre el seu patrimoni, no? I que moltes d'aquestes arxius s'aixapaven o directament se cremaven perquè ja no tenien valor, no? Ja. La quantitat de notícies, de documents, de riquesa cultural, de narrativa,
0: de narrativa.
1: Que han perdut per aquí, no?
0: Sí, i deies que sabies paleografia. Això vol dir que has estudiat tots aquells símbols, no? Signes, documents, dels documents antics per poder-los interpretar,
1: sí.
0: Perquè no estaven escrits així amb bona cal·ligrafia, bueno, habitualment.
1: Una cal·ligrafia d'època, sí, és a dir, sí. Com nosaltres, és a dir, com d'aquí passin 500 anys i et trobin una roba i diràs què vol dir això, no? Perquè això serà una cosa absolutament de modè, passada de moda total i que no tenen cap sentit, no? Sí, i aquí sí que he de dir una cosa, que és que les universitats això no t'ensenyen, no? No. Això ho has d'aprendre tu pel teu costat. I vaig tenir un dels meus grans mestres, que és en Ramon Rosselló Vaquer, l'erudit falanitxer, que és una persona molt generosa, molt especial, també li havies de demanar quan ell li anava bé i això, però una persona que jo m'ha influït moltíssim i que jo he estimat i apreciat moltíssim, i que amb molta paciència jo anava a casa seva o a l'arxiu del Rei de Mallorca, diu, què vol dir aquesta paraula? Ai, s'estau sempre en lo mateix i no sé què, vinga, això vol dir això. I de vegades ell me feia de professor sense haver estat mal, o de mestre, diu, ben, i venia, què vol dir aquesta frase? Si de tal te convido un cafè, i tu te forçaves i tal, i a base de ser-hi, de vegades no fa falta educació, diríem, reglada, que això sempre va molt bé, o formació reglada, sinó que de vegades en l'esforç personal i en la voluntat se pot aconseguir molta cosa.
0: Que bo, Tomàs Vivot. Hem començat amb aquella cançó i hem seguit amb els viatges i amb els llibres i amb les pel·lícules. Ves preparant alguna coseta per sopar, t'apareix?
1: Vinga, vinga, que això m'agrada molt, a mi menjar. Molt.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this?
0: Rafael González és escriptor i passejant ocasional, i si l'heu escoltat en els capítols anteriors, sabreu també que és amant de Patti Smith, en sentit filosòfic i espiritual, que col·lecciona vinils, que va fer un viatge al voltant del món com a homenatge i record de la seva dona Joana, que Momo és el llibre que li hagués agradat escriure, que és l'autor de la saga Històries de la Tierra Incontable i que De què estan hechos los sueños li va quedar rodó. Però és que, a més, és un gran amant de les bandes sonores i de Danny Elfman. Inspired, the gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? Rafael González, com estàs?
7: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Sentint Danny Elfman sempre són moments molt interessants. L'he vist en directe aquest estiu. Va venir a Madrid, a les Noches del Botánico, que és una cosa que vos recomano a tots, si vos podeu escapar. I amb l'orquestra i coro de Radio Televisió Espanyola va interpretar les seves bandes sonores, entre les quals estava aquesta Pesadilla antes de Navidad, que està cantada per ell. Aquesta és la seva veu, feia de Jack Skellington, i cantava en directe, i bé, en 70 i pico d'anys que té, estàs, tio, immens. O sigui, és una cosa espectacular veure-la en directe.
0: Pell de gallina, o què?
7: Sí, totalment. No era la primera vegada que l'havia vist, però jo és que m'agrada molt, molt, molt, molt en Danny Elfman. Vull dir, jo som d'aquestes persones que va veure aquesta pel·lícula en el cine, en el Chaplin, me'n record, d'estrena rigorosa, perquè ja me sabia les cançons, perquè ja m'havien gravat l'Associació Balear Amics de les Bandes Sonores ABAPS, que és una associació que vos recomano a tots, que està aquí a Mallorca. El meu amic Neriberto Navarro m'havia gravat aquesta banda sonora en casset que ell l'havia comprada en aquell temps, està enxerrant l'any 93, imagina't. I jo me l'havia escoltat tantes vegades que ja me sabia les cançons, encara que en castellà no sonaven tan bé. Però vàrem haver de passar molts anys per haver vist la versió original de la pel·lícula, no? Però sí, realment en Danny Elfman me va enamorar molt. Vaig fer un dossier en tots els seus treballs i tot això, i fa anys que tinc un llibre a punt de la seva biografia i tot això, perquè és apassionant la carrera d'en Danny Elfman, i vamos, jo estic encantat de dedicar-li tant de temps. De fet, no sé si acabaré convertint això en una tesi doctoral, perquè varen dir a la universitat, me varen dir que ho podia plantejar així, dic que a lo millor m'anim.
0: Perquè tu, quan diuen a la vejez viruelas,
7: en
0: tot el respecte, sí. Jo dic de jo també,
7: sí.
0: Perquè estàs estudiant, no?
7: Sí, estic estudiant Belles Arts, perquè precisament, com has dit, o sigui, la meva dona va morir fa ja més de 10 anys, i me vaig plantejar què volia fer. Jo havia estudiat Història de l'Art quan era jovenet, quan tocava, i sempre havia volgut estudiar Belles Arts, i aleshores me'n vaig anar a Madrid a estudiar Belles Arts, i bueno, vaig començar, i ara, si tot va bé, aquest curs següent acabaré. I l'ho dit, vaig xerrar amb una professora d'audiovisuals. Clar, l'avantatge de tornar a la universitat amb certa edat és que te maneges d'una altra manera, no? I bé, fas amics, però també fas amics amb els professors, no? Perquè realment són molt propers a tu. I una professora, na Núria Pradilla, me va demanar, i escolta, això d'en Daniel Zmaitano, no t'interessaria? Dic, pues mira, lo millor. O sigui, que pot ser la següent passa, sigui doctora en me.
0: Clar, perquè a vegades dèiem així com una manera, com dèiem en el capítol anterior de la literatura juvenil, pareix que això de ser cançons de pel·lícula, música de pel·lícula, bandes sonores, sí. Ho deixem un poc com a categories inferiors.
7: Sí,
0: però
7: sí.
0: Mare meva.
7: Sí, gràcies a Déu, això està canviant molt. O sigui, de fet, ha canviat molt en els darrers anys, no? En Joan Arbones, president de l'associació, sempre ho diu, no? Que les bandes sonores seran la música clàssica, el que jo que en deia música clàssica del segle XX i ja del XXI, no? O sigui, afortunadament, hem arribat en el punt de que figures com Ennio Morricone o en John Williams són conegudes per tothom, i no només conegudes, sinó, ja no t'he dit respectades, venerades, no? O sigui, jo vaig anar a veure en Ennio Morricone un any abans de que morís o tot això, que va venir a dirigir l'orquestra aquí a Madrid, I, bueno, els aplaudiments eren una cosa... O sigui, estava ple absolutament... Ara és molt curiós el que dius també dels vinils, perquè jo me'n recordo que compraven de sonores en vinil perquè estaven molt barates. Me'n recordo que Terminator 2, per exemple, d'en Brad Fiedel, que és una banda sonora impressionant, me va costar 150 pessetes al Mercadillo, perquè, clar, estaven allà que dius, el disco aquest no els val ningú, i a més de bandes sonores i tot això. I ara, fa poc vaig estar a la Fira dels Discs de Madrid i estava a 150 euros. I me va dir, diu, no, jo te lo compro i tal. Dic, no, que puto, no lo vendo.
0: No, i una peseta no és un euro.
7: Exacte. Però que és molt curiós, no? O sigui, com les bandes sonores s'han revaloritzat, no només els discos, sinó els compositors i la feina, no? Lo que dèiem, ¿dónde estaba Góndor, no? Cuando nuestros enemigos nos cercaban.
0: Impossible triar una peli o t'atreveixes a triar una pel·lícula?
7: Bueno, això, ja saps que això sempre és una trampa i és molt difícil triar, però jo, hi ha una pel·lícula que m'agrada molt, que és Blade Runner. O sigui, perquè més ara Petranio, que és una de les meves darreres novel·les de ciència-ficció, que l'he publicat en Documenta Balear, hi veu molt, no? Perquè crec que no te pots escapar, no? Ni de sa novel·la, de Sueña los androides con ovejas eléctricas, d'en Philip K. Dick, que és molt recomanable, ni de sa pel·lícula, que crec que en Ridley Scott va fer una feina molt interessant. I, a més, una pel·lícula que l'ha anat tocant durant molt de temps, no? Llevant-li una cosa, posant-li una altra, i tot això. Molta gent està en contra, però jo m'agrada el que fa, no? O sigui, perquè crec que una obra també l'has de poder tocar una mica més, no? I dir, mira, milloraré això i tal, no? Fins i tot hi ha una segona part que jo m'agrada molt. O sigui, no és la primera, però... El que és aquest univers d'això, no? De on pot arribar a ser ciència-ficció, a fer-te pensar i totes aquestes coses, troc que és una pel·lícula... A més, en banda sonora d'Evangelis és espectacular i bueno, durant molt d'anys no la vam poder escoltar en propietat perquè era com una recreació, també, però, vamos, jo crec que és una pel·lícula, l'he vista no sé quantes vegades en pantalla grossa i tot això, i sempre ho penso, no? Dic, això és com anar a veure la Gioconda, no?
0: I sé que les pel·lícules millor en versió original, però deixa'm que compartesqui aquest trosset.
8: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen.
0: Clar, és que aquí en castellà el senyor Constantino Romero li va posar ànima, no només veu, sinó ànima.
7: Constantino Romero era un gran professional, sí. Vull dir, és una persona que, clar, molt company nostre de la ràdio, que sempre ho va dir, que ell havia considerat que el millor que podia fer era treballar en la seva veu, uh-huh. I, bueno, se va convertir en un actor doblatge d'en Clint Eastwood, precisament Terminator 2 en Arnold Schwarzenegger, se veu també seva, o sigui... És
0: I aquesta escena en sa pluja que li dona tot aquest dramatisme. Uh-huh. Ell, en Harrison Ford, que el mira estorat...
7: Exacte. Que hem de dir que va ser en Rutherauer que va improvisar aquesta escena, sí? Perquè sí, el director no s'ho esperava, i això no hi està en el llibre. De fet, la mort d'en Roy Batty en el llibre és molt accidental. Se troba en un passadís i li diu, així és la vida, i li pega un tir i ja està, no? I realment jo crec que queda com un moment icònic de la història del cine, perquè és molt, molt emocionant així com està fet, no? A més, fins i tot amb aquell toc vuitanter d'STDK just allà darrere, no? Que ja és una empresa que ja no existeix, no? Si te fixes, comença la pel·lícula en la veu d'un Constantino Romero llegint el ròtil que diu Los Ángeles, novembre 2019. Tota sa vida vaig voler anar a Los Angeles novembre de 2019 a fer-me sa foto i vaig anar. O sigui, tenc una foto que vaig posar a xarxes socials a Los Angeles en novembre de 2019. Sí, perquè dius, home, això ho he de fer.
0: I jo crec que això diu molt d'en Hazael González. Sí. De veres que crec que diu molt de tu. Quatre capítols, quatre moments, històries i converses, i me n'quedarà un. Hazael, és un plaer parlar amb tu. Demà seguim, ves pensant una recepta.
7: Bueno, ara sí que me fiques en un compromís, però bueno, cal que cosa hi farem, no passis pena.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és coneixement. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Notícies d'última hora.
3: Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
11: Li vàrem demanar ahir a na Nina Laming, la teva pel·lícula no anirà d'arqueòlegs, no?
12: Águila 107 en camino. Estamos llegando al objetivo.
13: Águila 107 a base. La hemos encontrado. Es la pirámide. No era una leyenda. Existe de verdad.
14: Desde niño, Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo.
15: Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación.
16: ¿Qué, Tadeo? ¿Has encontrado algún tesoro?
15: Aún no.
16: Bah, nunca encuentras nada. Pringao.
11: Pobre Nina Laming, tu has trobat algun tresor, com en Tadeo Jones?
17: No, molt en fora de trobar tresors com en Tadeo. Encara me quedo camí.
11: Encara te queda camí, però jo crec que una llavoreta pot ser un tresor, o no?
17: Clar, per jo sí. Per a mi, una llavor podria tenir molt més valor, no?, que el gran anell d'or que parlàvem l'altre dia.
11: Na Nina Laming, que mos acompanya també tota la setmana, és graduada en història, és investigadora i està fent la seva tesi doctoral sobre alimentació, cultura i societat i les pràctiques culinàries a la prehistòria balears, segon i primer mil·lenni abans de Crist, quasi res. I no sé si és tòpic, típic, que mos escoixis una pel·lícula d'arqueòlegs, encara que els arqueòlegs siguin Tadeo Jones, o és que vols compartir alguna reflexió, a veure, conta.
17: En Tadeo m'anava molt bé, no?, per parlar precisament d'això, dels tòpics que hi ha i els grans clichés, no?, de l'arqueologia. Però he de dir que si he de triar en Tadeo i en Indiana, farà cap dubte amb aquest en Tadeo. Més despistat, la lia més i bueno, és un antiheroi, no?, en relació amb Indiana.
11: És un antiheroi, però hi ha com a molta, sí, com a molta fantasia en el voltant de la professió d'arqueòleg, Nina.
17: Sí, de fet, ja em van xerrar aquests dies enrere, no?, de que quan ets petita demanen que vols ser arqueòleg perquè cerques aquesta part més com a mi, mística, no?, i és quan també s'ha construït tot el cinema, però la realitat és que tant en Tadeo com en Indiana estan molt en fora de ser un arqueòleg, no?, i potser serien molt més semblants a el que seria un espoliador. Clar, que no un arqueòleg.
11: Clar, eren altres temps, també, sobretot els d'en Indiana, però que sí que trobar objectes és molt important, però aquests objectes mos conten coses, no?
17: Exactament, no? I a lo millor el que els hi fa falta tant en Tadeo com en Indiana són fer-se les preguntes, no? Nosaltres, en els arqueòlegs, l'objecte mos interessa, però no deixa de ser un mitjà d'estudi per arribar a respondre preguntes més grans entorn a com podíem viure en el passat, com era un cert espai, no? A quin costum teníem, a la religió, etc. Clar, si pensam en Tadeo, però sobretot en Indiana, no? Ha de resoldre un enigma supermístic i sempre hi ha com una civilització darrere molt dolenta, que li posa trampes, no? I en el final què passa? Que ells recullen l'objecte i sí, comença a caure el temple perquè hi ha aquestes trampes i de més, no? I surten corrents i tenen l'objecte, però del temple no queda res. pues.
11: És una bona reflexió, efectivament. I tu has estat en moltes excavacions, però, com en Tadeo o com sí, Indiana, sí, però ben sí. fetes, eh?
17: Sí, nosaltres les excavacions que feim, que són de veres, això, tenen molta distància el que veiem a les pel·lícules, no? Nosaltres, en realitat, el que ens interessa, com deia, és anar un poc més enllà del subjecte i, especialment, si volem interrogar el subjecte, l'hem d'entendre en el seu voltant, no? En el seu context, en una casa. El subjecte té sentit quan el podem interpretar en un espai, no? Per això nosaltres, els arqueòlegs, sempre fem feina en torn a dues constants, que una és el temps i l'altra és l'espai. En el temps, nosaltres el que fem és intentar anar a saber de quin període podria ser aquest objecte. Ja hi ha moltes mètodes de Scherboni 14 i de més, no? Més científics, per, bé, més moderns, per anar allò. I després tindríem el que nosaltres denominem unitats estratigràfiques, que ho explicaré molt breument, no? Que seria com si féssim, ja parlant de cuina, un pastís, d'acord? I nosaltres sabem que primer va a la base i després li vas posant les capes de xocolata i un revestiment. Doncs nosaltres funcionem igual, no? En el final, la geologia o la terra és com si fos el tall d'aquest pastís i sabem que el que hi ha més a baix normalment sol ser el més antic i el que hi ha més a dalt és el més modern. Això ja ho veiem que en les pel·lícules d'en Indiana i en Tadeo no se toca massa.
11: No se toca massa, però ara me feies pensar que si, per exemple, passeges per Roma, te n'adones quan la ciutat antiga era molt més baixa que la ciutat moderna. No?
17: Sí, ara pensem més fora, que va ser quan jo crec que vaig anar quan començava la carrera, i és això, no? Que vas fora com, uau, no? Està super...
11: Mora avall, no? Sí. Sí, sí, que són totes aquestes capes que deies. I a mi sempre m'ha criat l'atenció també en les excavacions arqueològiques que se fan, aquí n'hi ha moltes en aquestes illes i molt importants, com passen els anys per damunt de l'excavació. Vull dir, diuen els closos de Can Gallar, no sé quant de temps pot fer que... O Polèntia, no?, que en fa tants i tants anys, no? I sempre jo pensava, això per què és tan lent? Per què és tan lent?
17: Clar, és lent perquè les coses que... Les preguntes que tenim duen feina també i com que ens interessa no només l'objecte, sinó el context, nosaltres hem d'anar molt poquet a poquet. I aquesta altra qüestió que és l'espai, no? Nosaltres quan tenim una estructura, quan que no sabem si és una casa, pues no és una casa com les que coneixem avui en dia, com que nostra no està... Ah, sí, no? Però no està totalment separada i de més. Nosaltres ens hem d'inventar un poquet d'aquest espai, no? Que a vegades sempre en sistemes de quadrícula i ara que ha avançat tant, sempre en el que se denominen sistemes d'informació geogràfica. Llavors nosaltres anem com a coordenant els materials en l'espai per saber exactament de on venen, que és el que ens interessa, no? Com a què respon que una cosa estigui on estigui, no? Que ja ha passat perquè estigui allà. I clar, tot això és molt lent. En el final has d'anar llevant la terra, has d'anar en cura, has d'anar documentant, en el final, després de documentació, sí, clar, i són molt ràpids perquè no els importa el seu context, no?, dels objectes. Sí. Però nosaltres hem de comentar, doncs això, no?, el temps, l'espai, i això du molta feina.
11: Sí, i quan pensam en una excavació, en una campanya, hem d'entendre tot això que mos diu una Nina. No només és trobar, no només és fer la feina de camp, sinó tota la feina que hi ha darrere. També hi ha molta feina de laboratori. A tu també te podem imaginar amb un microscopi?
17: Sí. Jo faig feina en microscopi, principalment, i també hi ha molta feina darrere. Primer, perquè això, anar recuperant mostres que siguin suficients per després, per exemple, si fem un estudi espaiat d'un determinat lloc, una casa, com podria ser, has de menester molt d'anys per poder arribar a tots els nivells que t'interessen d'ús. I una vegada tens això, selecciones les mostres perquè aquesta ve d'una llar de foc i aquesta està més a prop d'aquesta ceràmica i aquesta està aquí i això ens servirà per comparar amb l'altre, no? I tens un bon recull de mostres. Clar, després tot això, si volen recuperar aquests microrestes que dèiem, clar, això t'ho ve en pac, t'ho ve tot mesclat, t'ho ve en els fitòlits, amb el material orgànic, amb la ceràmica, amb la pedra, amb tot, no? Per tant, nosaltres, una vegada que estem en el laboratori, hem de fer uns certs processos químics en els quals intentem eliminar tot allò que no ens interessa, per després poder agafar aquesta suspensió, que se converteix en un líquid, l'emplaçam a una làmina i ja ens poden posar en el microscopi i mirar aquestes formes diverses de cèl·lules de planta i poder identificar-les.
11: Quan estudiaves història, t'haguessis imaginat mai davant un microscopi?
17: No, per res del món, per res del món. De fet, ara que parlàvem d'arqueologia aquests dies enrere i de més, jo, el meu director de tesi, que és també company amb l'estimat allà a Sri Lanka, m'explicava l'assignatura d'arqueologia. I l'altre dia ho pensava, dic, ostres, jo no m'imaginava que el que m'estien explicant un dia a classe jo ho arribaria a fer, no? I amb un microscopi encara manco. Deia, ui, jo això no em sabré fer, impossible. Al final te vas formant i tot va sortint si hi ha llanes.
11: Que bo. I escolta, ja que parlàvem d'aquests arqueòlegs que no han de ser, no?, com en Tadeo i en Indiana, encara que, mira, mentre despertin també vocacions en sa gent, no? També és una bona cosa, i amb els joves.
17: Sí, jo crec que men, són bones pel·lícules per passar l'estona i, a part, te serveixen també per això, no?, per fer crítica. Sí. En el final és com el que parlàvem de l'altre dia de la Casa dels Esperits, que quan reflexiones i observes aquestes produccions, te connecten moltíssim també amb el context en el qual se produeixen, qui està darrere, quins interessos hi ha, o com és, te xerren al final de la nostra societat, no? Mm. Clar, que totes les pel·lícules giren entorn un objecte luxós, exòtic i demés, però, per exemple, se m'ha de molt dir que està en el jaciment no sigui un objecte vàlid perquè en Indiana Jones l'hagi de rescatar, t'està dient molt també de com som nosaltres.
11: Ja, ja. Sí. I per això també és superimportant la divulgació. També és molt important investigar i contar-ho i explicar-ho, com fa avui en nosaltres aquesta setmana Nina Laming, de tot el que estàs estudiant. Ara quant de temps dus en la tesi?
17: Ara estic en el tercer any i començaré el quart en el novembre.
11: I són quatre anys?
17: Són quatre
11: anys. D'aquests tres anys de feina minuciosa, entens per poder investigar, que això també és una meravella, que mos podries contar, que diguis, ei, oients, he descobert això, d'això podria escriure.
17: Bé, ara faré com un pot d'espoider i espero que no passi res per contar això, no? Però sí que està fent feina amb un article que el tenc enviat ja per revista i espero que vagi bé i me'l publiquin, no? Però hem estudiat com és l'espai domèstic, quin tipus d'activitats se poden desenvolupar i demés, no? I bé, el que hem pogut veure és que és un espai, és justament la naveta 2 també de Closos de Can Gaià, que, bueno, que té una ocupació molt llarga en el temps, no? Des de l'edat del bronze fins a més o manco ben entrada a l'edat del ferro. Uh-huh. I me conecta també un poc amb la d'Isabel Allende, no? Que veiem com una ocupació molt llarga d'un espai, sí. L'espai canvia perquè canvia el seu context social, no? I és un objecte d'estudi molt interessant, uh-huh, també, per respondre més preguntes de què està passant, no?, en aquell moment, amb aquests canvis socials, culturals, com succeeixen en el si d'una casa. Llavors, ara estic amb això.
11: M'encanta. I doncs crec que no hi ha millor moment ni millor escenari. Mos has deixat a punt de caramelo per parlar de la recepta. Això sí. Serà demà. Ja la tens pensada, eh?
17: La tinc pensada.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Xo que ha sortit des Memphis cap a Lluc.
1: Molt bé. Pere Andreu, Memphis és... moltíssimes gràcies. Per tant, ara manquen un minut i mig perquè toquin les 9.
2: Ai.
1: Per Pere, tant,
2: escull.
1: De les quatre cançons, dels quatre himnes que s'apostulen, Soc Solleric, Reset, Bar Turismo, Memphis és, Els Encantides, Els Encantades...
2: Quines pengem a les xarxes perquè la gent voti?
3: Vinga, jo... La trijo, no?
2: Sí, clar, que si no aquí...
3: Les dues que no són meves... Bueno, n'hi ha una que és més meva que l'altra, però... A mi m'agrada Soc Solleric.
1: Sí?
3: De, no ho he dit, d'en Bernard Reynés i companyia, i d'en Tomeu Marroig, Piu. A mi aquesta m'apareix himne. I l'altra, perquè va ser una cançó que a mi encantaven en el tramvia, espontàniament, en aquells anys, la del Bar Turismo.
1: Bar Turismo.
3: Ai, no n'has tirat
2: cap de teva.
3: Però el Bar Turismo ho és una mica. Perquè sí? Jo era.
2: Vols postular amb aquesta?
3: Sí.
1: I Reset no. I Reset, que ara mateix està tan a l'ordre del dia, necessària.
3: Reset serà himne oficiós, no ho sé.
1: Himne oficiós. Molt bé, Pere Andreu, moltíssimes gràcies.
2: Contam amb tu, Pere.
3: Si en Julià ve, hi som.
2: Vinga.
1: Molt bé, crida feta. Joan Francesc Barceló, molt bé dijous.
2: Gràcies, company.
1: Que vagi bé. I a Nora Oliver, Jordi Soria, nosaltres ara tornem en 4 minutets per fer l'entrevista VIP de la setmana, l'entrevista xiu-xiu. Avui un nom molt especial.
4: La Via Làctea amb el cap per amunt. Si en allò en Barça pillen...

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Pel que fa al temps, divendres, avui sense massa canvis respecte d'ahir. Per tant, cel destapat amb possibilitat de qualque ruixat aïllat a l'interior de Mallorca. Això sí, seria de menys intensitat. Per part seva, el vent bufarà fluix en conjunt de tramuntana a Menorca. Felip VI s'ha compromès a visitar Ceuta quan sigui possible. Serà la primera vegada que un monarca trepitja alguna de les ciutats autònomes des del 2007 ençà. Una promesa que ha fet el president saudí Juan José Vivas durant la reunió mantinguda al Palau de Marivent a Palma. La trobada ha servit per abordar la crisi migratòria. El cap de l'executiu saudí creu que el seu territori només té una sortida.
2: Ceuta necessita volver a la normalidad y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
1: Abans d'anar a Marivent, Vivas ha passat pel Consolat de Mà, on s'ha reunit amb la presidenta del govern, Marga Proens.
3: Expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha.
4: Impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals, i se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
1: I avui es formalitzarà al Consell de Govern la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquima Ferrer. Segons fonts de l'executiu, el motiu del cessament estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. I precisament encara a Formentera, la vaga de neteja i recollida de fems prevista per aquest mes d'agost ha quedat desconvocada. Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord d'increment salarial del 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. Són el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i José Ramón Mateos, d'UGT de Serveis Públics de les Balears.
5: Felicitar l'esforç d'una banda i l'altra perquè ha sentit primat, diguem, ha sentit comú. I tots dos, crec que a tothom ens surt beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera.
6: L'acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa bé.
1: En la crònica de tribunals, presó provisional per un home investigat per agredir sexualment de la neta menor d'edat de la seva exparella a Palma. El varen detenir diumenge després que el 091 rebés una telefonada alertant d'una suposada agressió sexual a una nina a un domicili de la ciutat. Per altra banda, les farmàcies de les Balears pràcticament han esgotat l'estoc d'ulleres homologades per veure l'eclipsi. El president del Col·legi de Farmacèutics és Vicenç Terrades.
7: La veritat que ha estat un èxit. La gent ha acudit per tenir ulleres de qualitat i poder-ho veure de forma segura. I, de fet, han fet infografies en el Consejo General de Farmacèutics, en Salut Pública, han fet vídeos que també estan penjats de com s'han d'utilitzar les ulleres.
1: Durant l'informatiu matí serem en directe a una farmàcia per conèixer de primera mà aquesta realitat, i amb aquest punt arribam a les 6:04. Tornem amb més notícies a partir de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ens quedem segona hora de xiu-xiu, ara amb Andrea Sánchez en el control tècnic, i ha arribat el moment de l'entrevista VIP. I el nom d'aquesta setmana és el de...
1: Joan Porcel.
2: I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down.

0: And peasants and princes and kings.
1: Joan, com anem?
2: Bon vespre.
1: Com estàs?
2: Content.
1: Content?
2: Content, sí. Content d'estar a Mallorca, content que sigui estiu. Bueno, venim d'unes setmanes molt de trull.
1: Home, se m'ocorren molt de motius pels quals podria estar de content.
2: Sí, uns quants.
1: De fet, sobretot ahir va passar una cosa.
2: Ahir va passar una cosa.
1: Què va passar?
2: Se va anunciar la selecció de la meva darrera pel·lícula en el Festival de Sant Sebastià. No passa tots els dies, això.
1: Ets una persona emocional?
2: Té moments que m'atanc molt. Soc bastant fred i bastant pensatiu quan he de fer feina. I després té moments molt emotius, suposo que com tothom.
1: Com va rebre? Va ser una telefonada? Va ser un WhatsApp? Demanant dir, escolta, que ara estàs seleccionat. Com va ser això?
2: Sí, que passa, que ja fa molt de mesos que ho sé, això.
1: Ah.
2: I mos ho han fet mantenir en silenci molt de mesos. Això passa arreu de les vidnagues a Màlaga. I Sant Sebastià, bueno, José Luis Rebordino, el director de Sant Sebastià, va fer un tuit. I va fer un tuit que posava... algo, tinc un screenshot en el mòbil.
1: Això
2: no,
1: ahir, eh?
2: No, això fa uns mesos.
1: Entesos.
2: I va deixar caure com que... se veien poques pel·lícules com aquesta de la cinematografia espanyola.
1: Entesos.
2: No? Que fora Europa sí que potser és més comú trobar una pel·lícula com la Can, però aquí a Espanya no se veia tant. Jo vaig fer un pantallazo i ho vaig passar en el grup de producció i unes setmanes més tard van rebre una carta que deia que els encantaria que formessin part del festival enguany. Però em van dir, de moment, això sí, ho haureu de tenir en silenci.
1: I si tornem en aquesta carta, i què te va passar per de dins?
2: Bueno, és d'aquestes coses que penses que no te passaran a tu.
3: Joan Porcel, nascut a Palma l'any 1994, és un cineasta mallorquí format en comunicació audiovisual i documental creatiu. La seva obra explora les identitats contemporànies, el desig i els límits entre la ficció i el documental. Després de dirigir Samantha Hudson, una història de fe, sexo i electroqueer, i Sempre dijous, ara presenta la Carme.
4: Que guanyar-se la vida de ballerí no és tan fàcil, saps? Perquè hi ha molta gent que se vol dedicar a això.
5: Però bé, no n'hi ha cap de tan bo com tu.
4: Sí, tenc companys que són guapíssims.
5: Ah, sí?
4: Però no te'n trobaràs a cap que estigui tan loco com jo.
6: La Carn ha estat guardonada amb dues biznagues de plata al Festival de Màlaga i amb el premi al millor llargmetratge balear de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. I aquesta mateixa setmana ha estat seleccionada ara per participar en la secció Made in Spain del Festival de Sant Sebastià, on compartirà programació amb alguns dels noms més destacats del cinema estatal.
1: Noms com, per exemple, el de Pedro Almodóvar.
2: Sí, Made in Spain no deixa de ser una secció mostra, una secció d'expositor, que trien unes 20 obres nacionals cada any i funciona, pues, com vos dic, no? d'expositor de la cinematografia d'aquest darrer any, no? De les 20 pel·lícules que Sant Sebastià considera que representen Espanya. No?
1: Sempre has sabut que volies ser cineasta?
2: No. No, de fet, jo vaig estudiar la carrera sense saber molt bé a què me voldria dedicar. Vaig estudiar comunicació pensant que segurament estaria un lloc com aquest, com IB3.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: És a dir, t'hagués agradat ser periodista, per exemple, tenir un programa de ràdio?
2: M'agradava molt els temes de comunicació digital. En el seu moment, els primers podcasts, estem xerrant de 2010-2012, quan vaig triar la carrera, no? I no va ser fins al darrer any d'universitat quan vaig pensar que podia ser director de cinema.
3: I tal vegada, aquesta passió per la comunicació digital també s'ha reflectit, no?, en certa manera, en el teu cine.
2: Bueno, jo crec que hi ha un esperit de voler retratar la meva generació, que crec que és molt visible en les tres pel·lícules que he fet. Sempre he triat tres artistes o tres personatges que representen diferents disciplines, però que d'alguna manera evolucionen vitalment i amb un espai-temps com jo, no? I crec que és el que més m'agrada, de moment, del cinema, no? Retratar la meva generació.
1: I com és la teva generació?
2: La meva generació és una generació que ha quedat com una bisagra, no? Som els darrers anys dels millennials, no? No som zetes perquè hem viscut... Som natius digitals, però som dels primers... vàrem tenir una infància molt bona, jo crec, tots, com a mínim millor que els nostres pares, però tindrem una maduresa, jo crec que molt més precària que la que hem viscut externament i hem vist en els nostres pares, no? Jo crec que som una generació que ens estem adaptant constantment, mm-hmm. no? I que estem intentant trobar el nostre espai. Crec que la nostra joventut hem degut viure tres crisis molt fortes, no? La del 2008, la pandèmia i, bueno, i ara la de la vivenda. No sé, podríem estar aquí hores xerrant de la nostra generació, que crec que és molt especial, però bueno, és el que ens ha tocat viure.
1: Recordem que Joan Porcel va néixer a Palma l'any 94, 1994, però ho sabrem, més o menys.
2: Sí,
1: com.
2: I tant.
1: Quan a final de carrera vas decidir que t'hi volies dedicar o que el manco podies per aventura dirigir pel·lícules, que te van dir que teva?
2: Jo que a meva he tingut molta sort sempre, perquè he sigut un lot molt mogut i els meus pares sempre que han vist que jo feia algo que sumava, que fos creatiu o que podia generar alguna cosa bona, sempre m'han recolzat, sempre m'han animat. He currat molt, però bueno, que a meva sempre ha sigut un empenta.
3: I ara, què en pensen? Després de tot el que t'ha passat aquests anys.
2: Bueno, pues, també han vist que m'he pogut guanyar sa vida fent això i d'alguna manera han passat de fer s'empenta des del punt de vista econòmic en el seu moment i ara simplement és un empenta emocional constant i jo els atenc molt de costat perquè cada vegada que passam sa pel·li o que estrenam fora i hi ha trull, venen en jo.
1: Mm-hmm. Clar, ara en parlaran de sa pel·lícula, però tu, Joana, com eres quan eres nin? Ja t'agradava observar els altres, inventar històries?
2: Jo era un desastre. Jo vaig ser nin en TDAH sense diagnosticar fins molt tard. A l'escola, de fet, vàrem fer una anàlisi com a bastant... aquest nin serà un poc un fracàs escolar. Jo sempre arribava a setembre amb 3, 4, 5 assignatures suspeses i en el setembre els aprovava, mai vaig repetir curs, però sí que vaig donar molt mal de caps a casa nostra, perquè això, era un nin molt mogut, era un nin que m'agradava liar-la i, mm-hmm. i m'agradava jugar molt i arribar molt en els límits, però sempre vaig ser molt creatiu, en el sentit de que des de petit ja m'agradava fer coses amb càmeres, m'agradava fer coses amb pintures, m'agradava fer coses amb música, vull dir, jo no recordo cap hora baixa en silenci que nostre.
1: Tres bones notes a l'institut?
2: No, sempre anava bastant justet, sempre deien que era un tio molt, molt, molt viu, però anava molt justet, i a partir del batxiller que vaig començar amb medicació, va ser quan vaig, com, d'alguna manera, entendre el que era el món acadèmic. Uh-huh. Perquè el meu cap no me deixava entendre i entrar per Saro, que suposava anar a escola.
1: Si ara, per exemple, hi ha qualque adolescent que també se sent identificat, que no treu bones notes, però que sent que té un món interior molt intens, què li podrien dir?
2: Pues que no se rendeixi, no? Que el que realment disfruti i el que realment se li doni bé... que intenti apretar per aquí. Crec que també ara, a lo millor, es pintura és més fàcil, perquè tot el que té a veure amb la formació professional, amb els cicles superiors i mitjans, està molt millor vist que la meva època. La meva època, o feies el batxiller i feies una carrera, o el futur laboral i econòmic de la teva família no seria gens bo. Per sort, això també, la nostra generació ens ha ensenyat que no és del tot així. Mm-hmm. I que ara mateix tots els que estem d'alguna manera més precaris i cercant més feines som els que més formació tenim.
1: Joan, parlant de la carn.
2: Parlant de lo que vulgueu.

0: Molt bé, la carn, recordem que ha estat seleccionada per participar al Festival de Sant Sebastià.
1: Que, de fet, perdona, varen tancar aquesta entrevista molt abans de que passés tot això, no? I està com aquesta setmana de cop, ha estat una darrere l'altra.
0: Hem de saber que, clar, la gran majoria dels nostres oients no l'han vista, perquè encara no se pot veure. Bé, l'Atlàntida, després la gent que mos dedicam a la mitjana de comunicació, que han de fer entrevistes, sí que la poden veure, és una sort. Però, bueno, la carn, quina història conta aquesta pel·lícula i també quan se podrà veure?
2: Pues bueno, la carn, jo crec que si hem de xerrar d'un tema, xerra de la soledat, i de la soledat de les relacions socials que han acabat d'alguna manera un forat a internet, no? I que crec que tots d'alguna manera ens representa, no? I tot això donant vida a través d'una performance que rep el mateix nom de el ballerí i coreògraf Lluís Grau.
1: I és una ficció, és un documental, que per quina banda tires més?
2: Pues jo vaig arrencar rodant la carn, bueno, arrencant el projecte fa 4 anys pensant que seria un documental, tal com van ser en el seu moment la pel·lícula de la Samantha Hudson o la pel·lícula que ara han fet la Julia Colom. Però a poc i amb el desenvolupament d'aquests 4 anys vaig decidir que no havia de tenir una forma d'un documental clàssic i aquí ens van donar el privilegi i la total llibertat de treballar un món híbrid que agafa llenguatge documental, agafa llenguatge de la ficció i que també agafa molt material trobat d'internet, no? D'això que diuen ara fan footage. I tot això vàrem ficar dins una coctelera i vàrem escriure un guió a 6 mans entre en Lluís Grau, en Pere Sastre i jo i bueno, vàrem decidir arriscar ja no només per el tema concret de la pel·lícula que crec que toca temes que no s'enxerren habitualment, sinó també en la forma en la qual la volíem explicar, no? Que d'alguna manera tu veient la pel·lícula te passaràs els 83 minuts pensant i decidint en el teu cap que d'això que m'està contant en Joan és vera i que d'això que m'està contant en Joan és un teatre, no?
1: I d'on surt tot això? No sé si hi ha una inspiració concreta, perquè ja has comentat que aquí a Espanya no se fa, no estem acostumats a aquest tipus de cine. D'on ve tot això?
2: Bueno, no estem acostumats a consumir-ho, no estem acostumats a que arribin a grans públics, com han tingut la sort que sí que passi en la carn, no? Crec que és un tipus de cine que se fa un poc més des dels marges, des de circuits no comercials, des del circuit de festivals. Bueno, jo va haver una pel·lícula que se diu We Are Going to the World's Fair, que va ser la pel·lícula que m'hi va fer clic en dir podem fer una cosa similar, podem mesclar tots aquests formats i ho podem fer d'una manera amb molt de gust, amb molta classe i amb una factura bastant professional. I va ser la referència que m'ho va deixar anar de setmanes productors a dir-los jo vull fer això.
0: En aquesta pel·lícula, la carn i gran part de la pel·lícula és en Lluís, que cerca a internet bé aquestes trobades virtuals, digitals, amb membres de la comunitat LGTBI, i té trobades sexuals per mitjançant videotelefonada, a xats. Clar, en aquell llargmetratge feix una clocada d'ull en els periodistes, no pensaran com, perquè clar... perquè ja exposava un tema que esdevé pregunta obligatòria, i és que com garantiu la intimitat dels que apareixen en aquest xat virtual? Perquè apareixen cares, cossos, parts íntimes. No sé si... Bé, imagino que ho heu valorat. No sé si podria tenir problemes.
2: No. Cap tipus de problema. De fet, aquesta resposta sempre la fa el nostre productor i en Charlie Bujosa. Bàsicament, nosaltres el que no volíem era perdre la cosa genuïna, no? d'aquestes trobades, d'aquestes converses entre persones que passen a la intimitat d'un xat, no? Però alhora també volíem mantenir la intimitat i perseverar d'alguna manera amb la idea de no exposar-los. No? La forma més fàcil hagués sigut pixelar les cares, canviar les veus o simplement subtitular-les i fer una espècie de càmera oculta, no? d'aquesta... Però no, vàrem decidir fer feina amb un equip de postproducció a Madrid i vàrem alterar totes aquestes cares. Se varen construir les cares amb llibreries, se varen construir els fons, se varen refer les veus, se varen reinterpretar algunes de les converses, però sempre mantenint l'esperit i l'essència de la conversa real. És a dir, varen canviar, evidentment, noms, espais, ubicacions, però sí que es veu que tot el que té a veure amb la intimitat que se generava allà és una intimitat real, però les identitats que apareixen a la pel·li, evidentment, no són de veres, són fictícies.
0: Quan podrem veure la carn, es públic? Quan
2: pues arribarà a sales, si tot va bé, a mitjans de novembre. Encara estem acabant de tancar la data. Abans queden aquestes darreres passetes que estem fent per festivals, però a mitjans de novembre ens podran trobar a les sales comercials i espero veure-vos tots allà.
0: Hauríem pogut fer una cançó d'amor junts. Cada vegada més, bé, estem en conversa amb en Joan Porcel, cineasta, i te volíem proposar un tema perquè és que el cinema se fa de cada vegada més per a gent que no està atenta a la pel·lícula. És a dir, se fa conscientment, les grans produccions. Les coses s'expliquen dues vegades, tres, se simplifiquen, passen més coses en manco temps per estimular l'espectador perquè, clar, han canviat com a espectadors, perdem atenció, i això està demostradíssim. D'això què en penses, com a director?
2: Bueno, jo crec que cada vegada més que consumim més cinema a casa, a través de les plataformes, crec que és un espai on constantment estem bombardejats per altres impulsos, no? Les segones pantalles, els telèfons mòbils, bueno, la pròpia conversa que se pot generar en el sofà de casa nostra. Abans en el cinema això no passava, perquè tu entraves a una sala fosca on tothom havia d'estar en silenci, no? I sí que podies sortir de la sala si no t'agradava la pel·lícula, però no era l'habitual, no? Evidentment, el cinema s'ha hagut d'adaptar a això. Per sort, encara queden qualcuns que pensant les pel·lícules per anar a sala o per anar a festivals com han plantejat, sí que és vera que, evidentment, hi ha pel·lícules i hi ha produccions que se plantegen des del minut zero pensant en aquesta idea, però crec que hi ha una part romàntica de jo que pensa que el cine ha de tenir el seu propi espai, ha de tenir els seus propis tempos, no? I que també és una molt bona excusa per cultivar la paciència, no? Mm-hmm. És molt fàcil aquest scrolling infinit i no deixar un pla només de 3 segons, no? O 4, però crec que val la pena posar-nos un poc en el límit veient pel·lícules amb el tempo que el director decideix que vol, que per algo és un art, no?
1: També tenim moltes vegades la mirada posada a les grans produccions i les grans plataformes, i hi ha un poc aquest discurs de el cine s'està morint, no? El cine ja no és com abans. No sé si tu ho veus d'una altra... També, si miram per altres bandes, pot ser trobar encara moltes coses interessants.
2: El cine, com jo vaig conèixer la meva adolescència, la meva infància, a finals dels 90, principis dels 2000, evidentment s'està morint, si és que no s'ha mort ja. Però ara mateix tenim un cinema plantejat des d'una altra perspectiva. Podem consumir totes contingut pràcticament que vulguem des de un botó de casa nostra o des del nostre telèfon. Són altres maneres de consumir cinema. Avui en dia vas a la cartellera i és increïble. Cada setmana, cada dues setmanes, tenim una renovació total de la cartellera. Vull dir, el cine no ha mort, el cine s'està transformant i seguirà així, jo crec que fins que la humanitat acabi. No hi ha un altre, consumirem d'una altra manera.
0: Exactament, però bueno, no deixarem de veure pel·lícules i que mos contin històries, que al cap i a la fi és de lo que se tracta, mos contin històries per de qualque manera fer-mos pensar i reflexionar. Molt bé, si música, com d'important és per a tu?
2: Si el cine és un quart de la meva personalitat, crec que la música és un altre quart o un poc més, diria.
0: I per mi ara te coneixerem molt millor i serà després d'aquesta pausa publicitària.

0: 3 Radio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir potser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
10: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
11: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
12: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu, xiu.
13: I ara sí, continuem a Xiu Xiu amb la companyia del cineasta Joan Porcel. I ha arribat el moment de conèixer algunes de les cançons de la seva vida. Estau preparats, Nora, Jordi?
14: Nosaltres preparadíssims.
13: I bueno, i és convidat?
14: Sí, sí, endavant.
13: Molt bé, la primera cançó, Spare Per Planes, de Mia.

0: Què mos pots contar o què mos diu aquesta cançó de tu?
1: Pues aquesta és la cançó que més he escoltat mai a Spotify. Vaig quedar bastant flipat l'altre dia fent un pot de recap, perquè a més havien sigut moltes vegades. I, bueno, Namià és un artista que m'ha fascina i té un documental increïble que també m'ha inspirat molt quan estava en un pla molt de documental musical. Me'n recordo que el vaig veure a Cinèdit a Barcelona, aquest documental. I, bueno, evidentment, crec que és una pel·lícula que no ha caducat, és una cançó que crec que no ha caducat, no? I menys en els tempos bon estem ara, no?
2: És vera que també haurien la llista de lo més escoltat, t'han dut sorpreses, t'has sorprès a tu mateix moltes vegades.
1: Moltíssim, moltíssim.
2: Anem a la següent. Vinga, la següent és Crush on You, de, ara ho llegiré fatal, Brigitte...
1: Brigitte Laverne.
2: Brigitte Laverne.

0: Molt bé, de Crash on You, com es pot contar? De...
1: Brigitte Lahaine, artista catalana, que te podries pensar que aquest tema ve de UK o d'algun lloc així mig europea, doncs no. Super Just Local Artist. Banda sonora total de la meva primera pel·lícula, dins la pel·lícula de Samantha Hudson. Crec que me recorda un moment on rodàvem amb molt d'esperit i molt pot d'obbes, i és una cançó molt fresca que m'anima qualsevol dia dolent que pugui tenir. És aquesta la cançó que me posa en el cotxe, en l'autobús o on sigui. És un artista que crec que val la pena explorar i escoltar les seves cançons.
2: Molt bé, idò, Brigitte Lahaine, queda la recomanació feta.
3: Idò, anem amb la teva tercera cançó, que és Balla, de Pere Gené. Balla, encén les

0: Molt bé, Valle de Pere Gené, ja canviem un pot de
1: sí,
0: registre.
1: Sí, aquí sí que encara estem més locals, no?
0: Sí.
1: I crec que és himne de l'estiu, no? Aquesta cançó és una cançó que sona molt estiu, sona molt amistats, sona molt reencontre, sona molt verbena... no sé, fora Vila també, no sé. Crec que és una cançó que m'adú molt a la Mallorca de l'estiu. I bueno, són d'aquestes cançons que tampoc m'avorriré mai d'escoltar, no?
2: Ets sortidor, si t'agrada anar de rebel...
1: Crec que abans més. M'agrada molt anar a veure música en directe. Mm-hmm. És una cosa que m'agrada molt. Festa m'agradava més, però ara sí de sortir que vagi acompanyat perquè vaig a veure alguna proposta artística o musical que pugui acompanyar la nit.
2: És a dir, no és discoteque d'anar i tancar fer
1: no,
2: les 6 del matí.
1: No, cada vegada me fa més... Em posa més nerviós, compartir molt poc espai amb molta gent,
2: ja,
1: no?
2: Sí. Bueno, Fragança... Bé, no, també Fragança Trentena, tu...
1: Sí, ja l'hem passada, ja l'hem passada.
2: Molt bé, més cançons. Ara, avui, l'únic que vull, de Pau Vallvé.

0: Què mos conta aquesta cançó?
1: Sí, aquesta cançó va ser la cançó que va acompanyar el postconfinament. I la tinc molt marcada perquè també va ser un impàs en la meva vida. Vaig deixar Barcelona, vaig tornar a Mallorca... bueno, record hores baixes molt llargues a casa meva escoltant aquesta cançó, record... crec que té a veure molt amb quan jo considero que vaig començar a madurar. Mm-hmm. quan vaig començar també a tenir, crec que, desitjos molt més vitals i molt més de futur i molt menys immediats. I record que tot aquest disc també el vaig cremar, absolutament. L'altre dia vaig pensar, les cançons, no?, d'aquests moments, no?, d'aquests moments claus, pues això. Me'n record que molta mascareta encara en aquesta temporada.
0: Per tant, per tu madurar va ser el moment en què vas tocar de peus a terra.
1: Sí, va ser un moment de replantejar què volia fer en el dia a dia, no? I no mirar tant l'endemà, sinó la setmana que ve.
0: Mm-hmm. Tens pors?
1: Sí, jo crec que tothom, no? I la por sempre és una mica lo desconegut o lo que no acabem d'entendre. També darrerament me fa molta por volar. I és una cosa que ha sigut una cosa relativament nova des de darrers anys, però segueix volant igual, eh? Vull dir, no...
0: I no has identificat perquè...
1: Diuen que és un... que té a veure amb la concepció i l'estima de la teva pròpia vida, però... bueno, no ho sé. Tens aquestes coses que són irracionals, no? Mm-hmm. Com la majoria de pors.
0: Clar, t'han demanat per les pors, però i somnis, desitjos... Clar, ara mateix en què pareix que se t'obri un camí gegantí i ple d'un jardí meravellós, no sé si...
1: Mira, tothom m'ho diu, no? Que suposen tots aquests... totes aquestes coses que estàs aconseguint, no? I tots aquests... totes aquestes cosetes que van passant. Jo crec que quan ho baixa a terra sempre penso... Tant de bo siguin vales, d'alguna manera, com per poder seguir fent feina en el que m'agrada, no? I poder rodar molt més i poder tenir accés a finançament molt més fàcil, generar més confiança amb tots els agents del sector audiovisual, no? I pues, tant de bo sigui això, no? Que els desitjos i ses, com els anells, no?, que se plantegen per endavant, tinguin a veure amb ser feliç en el que faig.
2: Home, està clar que la cant serà un bon propulsor, no?, per aconseguir més...
1: Jo espero que sí, però també mos podria sortir molt malament, eh? També ho miro enrere i dic, pot et celebrar, no?
2: Vinga, anem a la darrera, que és l'histomania de Fènix. Mm.

0: Com es pots explicar aquesta darrera cançó?
1: Pues sí, abans vos xerrava des de cançó que més he escoltat mai, que era Paper Planes. Crec que és el grup que més he anat a veure en directe és Fènix. És un grup que m'agrada des de que sóc adolescent i des de que vaig començar a anar a festivals o a concerts tot sol, sempre he intentat trobar una cita arreu d'Europa per anar-los a veure cada una de les gires que han fet. Pues jo crec que des del 2012, no? I sóc sempre, cada any, cada dos anys, deix caure Londres, Bilbao, Barcelona, Madrid, sempre ha hagut un espai per ells. I bueno, així per escotilleo màxim, no? El cantant i un poc el front row d'aquest grup és el marit de la Sofia Coppola. I és qui ha posat música gairebé tota la seva filmografia. Per tant, també és algo que m'inspira bastant i també sóc molt fan.
2: Idò, Joan Porcel, ha estat un plaer tenir-te avui aquí xiu-xiu.
1: Pues moltíssimes gràcies per la convidació. I quan vulgueu, tornem.
2: Enhorabona per tot això que estàs aconseguint en la carn, però els que en volen més. No sé si tens qualque projecte entre mans.
1: Bueno, ara mateix estic escrivint dos projectes més i a la vegada estic trobant una nova faceta, que és la de productor, no? que també en aquest darrer any pues m'he començat a col·locar i estic també preparant un projecte com a productor en Eugenia San Pedro. Així que jo crec que en els propers mesos en sabrem més, però bueno, de moment estem fent una feina creativa de desenvolupament superguapa, fent una... pues sí, estem en un procés encara un poc embrionari, però crec que en els propers mesos podran donar més informació sobre aquest projecte que estem fent feina.
2: Molt bé, gens. I de portes obertes, xiu-xiu, ja ho sabeu.
1: Pues ja vendrem.
2: Això és que vostre, Joan, moltíssimes gràcies.
1: Molt bon vespre.
2: Que vagi bé.
1: Adéu.
3: It looks like it's dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a many times more.

0: not many men have done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too. And to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone.
1: Tros Radio es patrimonio.
2: Tendrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
7: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Betres Ràdio.
8: Maybe all the lights turned on you. Now you're in the center of the stage.
4: Així anem.

0: Everybody loves you now, todo el mundo estima ara. T'estima tu, Marc Escafí, com estàs?
1: Molt bé, jo també vos estimo molt de vosaltres.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt bé.
0: Te veig bé, com si hagués, no sé, com si has tingut un cap de setmana rebel·ler.
1: És que he tingut un cap de setmana intens. Mm. Aquesta setmana no he començat res i acabat res, és a dir, bé, segueix sense anar al gimnàs, segueix sense fer més skincare, segueix sense anar a l'autoescola, sí. Això ja...
2: Han tancat. Sí. Han de tancar etapes.
1: Però, clar, per poder obrir a noves Exacte. Oportunitats, com que he tingut aquest cap de setmana, que m'he anat a la meva primer, en el meu primer comiat de Freddy. El meu primer de tots.
0: Entesos. Ara entenc moltes coses.
1: Bé, jo tenc 30 i pico d'anys, no? també diu molt de jo i del meu entorn que no mai he anat a cap, no? Perquè és a dir, això vol dir que el meu entorn no és a casa. Però bé,
0: un primer titular, perdona, Marc. És un comiat de Federí, d'aquest de... a la mallorquina o a l'americana? A la mallorquina vas a menjar sopar...
2: Bé, un home valorant.
0: Sí,
3: però... O 50-50.
1: No, ha estat més intens de lo que jo m'esperava.
0: És a dir, l'americana.
1: Ha estat algo per fer una pel·lícula estil Resacón en Las Vegas.
0: Sí?
1: No, ja m'hagués agradat a mi, perquè vos contaré. Bé, res, pues tenc uns altres amics a casa, fantàstic, i pues han decidit celebrar també el seu darrer dia de fredins, no? Jo mai havia anat a cap, així que en el principi la idea em fa il·lusió. Ara, jo la meva ment tenia el que tenim tots, no? De, pues, un tio a la plaça fermat una farola amb calçoncilles i una banda, no? És a dir, per humillar un poc en els que se casen, no? Com funciona? Estic jo en el mòbil en la mà, veig un grup de WhatsApp que posa pues, tal dia, aquests dos se casen, no? Un minut que no tenc... És a dir, jo vaig veure com se creava el grup i com me ficava, no? Un minut que no tenc el grup de WhatsApp i hi havia 800 missatges en aquell grup de WhatsApp. Clar, jo ja no vaig poder agafar ritme d'aquell grup, no? Perquè me fic i... estadístiques, preguntes, un PDF... Home, per favor. Lo primer que vaig fer va ser silenciar aquest grup.
0: Sí.
1: Vaig dir, ja m'enteraré de lo que m'hagi d'enterar. I vaig posar 4 likes així, aleatoris, o 4 missatges, que seguien se pensi que estic participant. Però és que hi havia un Excel i tot, que jo deia, però, home, per favor, jo... pensava que aquestes coses s'organitzaven un poquet d'una forma més fluida, no? Més relaxada. I, bé, cada vegada que jo mirava el grup, pues, 300 missatges, i cap d'ells també, cap d'ells era informació, perquè tot era després un meme, després qualcú proposant una cosa que no anàvem a fer, l'altre... Bé, un desastre. Quan vaig decidir ja ignorar aquest grup per sempre? Quan veig... una enquesta que posava reunió de coordinació.
2: Ostres.
1: Ja, ai, per favor, que no estem organitzant la Super Bowl, saps? Se suposava, o jo tenia en ment, que el que anàvem a fer era anar a veure. Perquè, bé, vosaltres, quants comiats de Freddy duis damunt?
0: Jo cap, per edat, els meus amics encara no se casen.
2: Jo tampoc.
3: Jo tampoc.
1: Teniu ganes?
0: Sí, sí, sí. A veure, segon també és teatre, però
1: Clar.
0: Sí.
1: No vos vull llevar jo ses ganes, però veureu. Perquè vosaltres, clar, si vosaltres vos fiquen a un grup de WhatsApp d'aquest tipus d'organitzar algo, sou espectadors, sou organitzadors...
3: Organitzadora activa, jo.
1: Sí, 100%.
0: Tu fas el grup de WhatsApp.
3: No, però jo m'agrada dir mem. Per favor, no m'ordenar els pensaments, no m'ordenar les idees. Jo sóc ordenadora.
2: Ets una persona necessària per aquesta societat.
3: Sí.
2: Jo he de dir que som bastant desastrós. De fet, fa molt d'anys que no organitzo res pel meu aniversari perquè no m'agrada, m'aclapara moltíssim el fet d'haver de preparar tot això. I per tant, no, això desapareix. Jo, que em diguin.
0: Jo depèn de l'amic, si el tinc en altíssima estima sí que participaré activament, però bueno, tampoc... m'han de arrossegar una mica, però bueno, sí.
1: Sí.
3: Seràs el que el formarà la farola.
0: No, però clar, el una farola.
1: És que no, o sigui, clar, tenim aquí, clar, pues, tu l'organitzaràs i aquí, bé, participarà individualment.
0: No? Si qualque dia te cases, ja ho saps.
1: Jo és que primer hem de veure com em puc casar amb el ChatGPT, que és
0: ja el tema.
1: Què va passar, no? És a dir, ja després va arribar un moment, un missatge, que era el moment de pagar, no? El moment de Bizum en aquest número. Jo no havia llegit res, m'arriba una suggerència d'una una xifra, no? Que me va descol·locar.
3: No
1: la poden
3: dir.
1: Va ser sí, ja, més, elevada que unes vacances.
0: Va, Marc, ho hem de dir.
3: Però d'aquí, no? Quantes xifres?
0: Sí,
1: no, tres.
3: Tres xifres.
1: Sí.
0: Entre 200 i 500 euros.
1: Sí, més a prop de 500 euros. Uau, val?
2: Val.
1: Me varen demanar el DNI, la meva talla de camiseta, les meves al·lèrgies...
2: Però que anaves a apuntar-te a una escola d'estiu?
1: No, clar, és que jo el que no sé... Amb aquestes preguntes me podia estar anant de viatge o me podia apuntar a una secta, perdó. Clar, tenien tot contra... Però clar, com que jo no havia participat activament en el grup, no m'anava a posar ara a demanar, escolta, això de bon surt, no? Però bé, jo ja vaig dir, bueno, pues com quan pagues aquest paquet de viatges de vacances sorpresa, no? Vaig pagar i vaig dir, bueno, ja està, m'ho meresc per no haver participat en el grup. Però aquí jo vaig reflexionar, vaig dir, és que quasi t'acosta més que el viatge de noces a fer el comiat. Jo no sé si... No sé si controlàveu, però jo... Clar, jo m'esperava una cosa més anecdòtica i com va arribar aquesta xifra... Però, bueno, la vaig pagar en gust perquè sabien que anava, perquè m'interessava i tal. Què passa? Que va ser també el darrer missatge que vaig llegir. Jo no sabia ni on anàvem, ni quan partíem, ni què havien de fer. Jo ja vaig dir, ja està, més compromís que va fer la transferència, no? A més, transferència a un número que jo no tenia guardat.
3: I no sabies qui era.
1: No sabia qui era. Clar, això, ma mare m'ho conta i li dic, mama, t'estan estafant, sí. Que cancel la targeta, saps? Però no, bé, vàrem... Jo m'anava justificant i deia, estic col·laborant, no? Perquè estic ajudant a que això vagi en marxa, no? Les meves expectatives, no? La meva visió. Jo pensava que m'ho anava a Ibiza. És a dir, no vaig llegir cap missatge de que m'ho anava a Ibiza, però ho tenia claríssim. I jo ja, pues, com que també m'havia...
0: Preparant-se maleta...
1: Clar, i jo no m'havia de preocupar de bitllets ni res, perquè havia donat el meu DNI. Vaig preparar-se maleta amb el meu conjuntet, les camies, així, sabates de corda, les ulleres de sol... Clar, jo ja m'estava allà visualitzant a una terrassa a Ibiza amb la posta de sol, el meu còctel... en sa música que sabia que anava a poder allà a l'Story, clarament, no? Ja ho tenia claríssim. Jo havia fet una maleta pues, per gravar un videoclip. Vos sorprendrà després que no va ser el més acertat. Però bé. Arriba el dia. He de dir que va ser només un vespre, no? És a dir, va ser express la despedida.
3: Idò, sí que va ser express per lo que vas pagar.
1: És que ara veureu l'itinerari. Però bé, arribes dia i a mi m'havien donat només una tasca. I vaig dir, bueno, si me'n donen només una i com que no he estat atent, la compliré. Que quan anéssim a cercar el meu avís, perquè una cosa molt curiosa que m'ha pareixut molt divertida és que la feien junts. Que normalment estem avasats, no? Que, pues, si és una parella heterosexual, pues som o se'n va amb el segon d'amics i ses lotes amb el segon d'amics, no? Idò, era conjunta, que m'ha aparegut molt interessant.
0: Sí.
1: No sé, aquí veig cares de que no...
3: Per mi terça gràcia.
1: Però per què? Perquè tu penses en una comiat de Freddy i penses en fer qualque cosa
3: que no
1: pot veure la teva parella, perquè clar...
3: No me refereixo a això, però és com a sortir per darrera vegada amb les teves amigues, com a, no sé, passar-se bé.
1: Però això perquè... quan estiguis casada ho pots fer.
3: Sí,
0: no,
3: també.
0: No tornaràs a sortir.
3: És que no és així, perquè tu quan vas de comiat i vas només amb un grup o tot de... saps que només hi ha un dels novis, és com que la gent te convida coses, saps? És com a... més com a... no sé.
4: Allà només si un centre d'atenció.
2: Cada vegada anar-se en ell...
3: Però és que si vas amb parella és que perds la gràcia. O sigui, ja et fareu la festa el dia que vos caseu.
4: A mi, és vera que hem de dir que... casualment, jo no sé si... És que el grup d'amics tenen el mateix, és a dir, és el mateix cercle. I molt, molta varietat d'identitat, de gènere, és a dir, que la novia té moltes amigues i la novia té molt d'amics i com a pèrdues d'oportunitat...
0: Quantes persones éreu?
4: 30.
0: 30, home! Anem. 30 persones?
4: 30 que hi ha, és el 30% de sa boda, si ja no portes a casa.
3: Sí, sí.
4: Però bé, me van donar una tasca.
0: Sí, mem.
4: Tu, quan arribis a casa, quan els anem a cercar, tu has de tirar confeti i arròs per tota sa casa. I clar, jo... aquest era tot el briefing que tenia, no? Jo m'he dit 100%. Jo me compromet... i se me'n va anar un pot de ses mans. s'eufòria... Jo estava com a fora de jo mateix, s'eufòria... Bé, jo vaig entrar en aquella casa i mentre la resta els estaven ajudant a fer maletes i tal, ràpid així, no?, molta violència, molt de tal, jo me vaig dedicar a repartir per cada estància de sa casa sa dosis mínima de... arròs i confeti, que he de dir que me vaig trobar un moment que estigui jo en el vestidor ficant arròs en els calcetins.
3: Ai, por favor.
4: Després jo ja no podia tornar enrere. És a dir, ja fent això, ja... perquè jo podia fer de dues maneres, fer-ho bé o fer-ho gran.
0: Clar.
4: I ja no ho havia fet bé perquè ja estigui fent un desastre, així que jo ja vaig dir, pues, gran. Però bé, ja està. Ells tampoc se van empispar molt quan estava fent, perquè com que estem llarg, que fan...
3: Fem maletes.
4: Exacte. Sí. Però bé, aconseguim els novis, els ficam, mos repartim en cotxes, i jo me fico en el cotxe, i que no anaven cap dels dos novis, i una frase se me cruza un company que diu: bueno, que bé, que anirem a connectar un poc amb la natura.
0: Ui.
2: Ai.
4: Me vaig quedar perquè jo, o sigui, connectant-se a natura realment vol dir no tenir cobertura i pixar un arbre. És això el que vol dir la natura.
0: Clar, per 30 persones...
4: És que...
3: Dutxar-se amb una manguera.
4: No, és que...

0: I tu ets responsable de tu mateix. I jo m'anava repetint, bé, pues connectaré en la natura, però...
1: Però perdona, que... perdona, Marc, és a dir, d'aquestes 30 persones ningú no sabia on anàveu?
0: No, no, tothom ho sabia, menys jo.
1: Ah, però tu t'has informat o perquè tu estaves...
0: Jo, no, com que no m'havia informat en el grup, perquè no m'havia responsabilitzat... pues...
2: Bé,
0: va ser una aventura,
1: exacte.
0: No? Clar, jo ja fent l'esforç de dir, bé, connectaré amb la natura, que això vol dir passar-ho malament, però jo no som molt aventurer, val? La sorpresa, que arribam allà i no anàvem a sa casa, anàvem a una activitat. Fantàstic. L'activitat, un mono, una careta i una marcadora. Un paintball. Vas? Un paintball. Arriba allà, me posa el mono aquest, que te queda com un xandall d'aquest des 2004, que te queda fatal. La careta que se m'està entelant, que era un desastre, i pànic. No? És a dir,
1: clar, a mi s'ha que devia fer.
0: Clar, jo vaig entrar allà en el camp, jo vaig disparar, jo no veia si era un enemic, si era un arbre, vaig disparar la gent del meu equip, un desastre. Me varen eliminar. Val? Tres dispars a l'esquena, que també diu molt de l'estratègia que tenia, no? De l'estratègia que tenia la gent que jugava allà. Però, clar, hi ha tres normes en el paintball, no? Bueno, no, tres normes. Te donen un poc les recomanacions de lo que has de fer. Aneu alerta perquè les bolles surten molt ràpid, no? Perquè no sé si ho sabíeu, però les bolles de paintball surten a 90 metres per segon.
1: Uau.
0: Que jo me sentia en Lara Croft, allà. Ja, això és més en sèrio de lo que jo me pensava. Mos varen dir, a partir de tant de metres, a partir de 6 metres, si estàs a menys de 6 metres, no disparis, perquè te pot fer mal.
1: Clar.
0: Ho va respetar qualcú? No, perquè jo vaig sentir com me posaven la marcadora a l'esquena i me deien sayonara, baby, i vaig notar directament... És a dir, aquí...
1: Però t'ho van dir.
0: A sora sayonara, baby. I pum. I aquesta va ser la decisiva, perquè les dues primeres jo també les havia sentit, però no m'havia notat.
3: No les havies notat.
0: Jo deia, bueno, m'han passat, no? I la més important de totes, no te llevis la màscara, la careta, per res. Vaig fer cas? No. És que havia de decidir entre complir la llei o sobreviure, perquè és que m'ofegava. Estava entelat. Jo estava jugant només amb el so, amb ecolocalització. I clar, bé, després dic, bueno, super, no? Ja està, ja han superat aquesta... No, els cotxes mos duen a una altra activitat. Trekking. Jo en xancles. Pujant, que el monitor, quan el va veure, va dir, aquesta persona, no li podíeu dir... Jo ja tenia bòfigues abans de començar a pujar. Clar. Tenia bòfigues. Res, un desastre, pujam a dalt de tot, seguim fent fotos del paisatge, jo fent fotos dels meus peus perquè eren un escàndol, i jo ja dient, ara ja sí, anirem a casa a veure, no? Pues quedava una activitat. Ràpel.
1: Ràpel!
0: Clar.
3: Però quin dia més llarg,
0: clar,
3: no?
0: No, és que jo deia... És vera que me van anar molt, molt prest,
3: claro.
0: Però jo deia, aquí jo, ojalà ser tan productiu com la persona que ha organitzat aquest viatge.
3: Sí.
0: Perquè ràpel, allà, que te posen aquelles cordes, que t'enganxen de bon... No t'han d'enganxar, que és un... I te diuen, no, d'esquena i tira't cap enrere. Que és com a... Tot el contrari, en el teu instint de supervivència, no? Jo me vaig tirar amb els ulls tancats allà, que és el pitjor que pot fer.
1: Estaria bé.
0: I, bé, vaig anar surant d'una forma molt torpe. Quan vaig arribar a baix, tothom m'han veiat, perquè clar, ningú s'esperava que jo arribés allà viu. Però bé, ja va arribar, en el final, gràcies a Déu, el moment d'anar a casa. Jo esperant la meva suite, una llitera.
1: Clar, tu t'anaves a Eivissa, vas fer la maleta per anar-te'n
3: a
1: Ushuaia,
3: no.
1: A prendre el sol, i te van fer, bueno, fer tot això.
0: Una llitera. Que jo tenia ja unes bòfigues així en els peus, dormia d'alta, a més. Pujar, baixar, jo, una
3: millor.
0: Cosa...
3: No, però és millor dormir dalt, perquè si hi ha cuques o si hi ha bitxos o...
0: A veure, això és vera, perquè vas fer molta calor. Però quan jo tenia calor o tenia que baixar...

0: pues era un suplici. Un baño.
1: ¿Eh? Per 30
0: un baño
1: per
0: 30 persones. Amb una dignitat nul·la. Perquè era un experiment sociològic, allò. Perquè sa dutxa tenia temperatura gelat o supergelat. Això és tot el que m'oferien. Però bé, és vera que he de dir que m'ho vaig passar superbé, perquè després vàrem estar allà en aquell porxo, riguent, beguent, xerrant, i vàrem riure molt. I jo vaig dir, aquí acaba sa comiditat? No, sa tornada, en ressaca. Això jo no sé si qualque vegada heu viscut un vol en ressaca.
1: Se fa molt dur.
0: Encara me'n pas factura.
2: Bueno, Marc Escafí, moltíssimes gràcies per contar-nos les teves aventures de comiat de Federí. Molt interessant. I sort que per això fas tan bona cara, perquè ho has passat bé.
0: M'ho he passat bé, però encara tenc cops d'espainball a zones massa compromeses.
2: Sayonara baby, això que te van dir.
0: Exacte.
2: Molt bé, Marc, moltíssimes gràcies per la teva secció. Nora Oliver, tornant demà. Jordi Suárez.
3: Tornant demà,
2: efectivament. Hem arribat d'aquesta manera en aixixiu número 446. Que vagi bé i mos sentim demà. Només volia preguntar-los i per cap d'ells
4: no m'ha dit. Hallo, wo ist der Bus, nach Las Palmas zu fahren?
3: Toma, ja.
4: O sigui, tienes clients que busos des d'aquí per anar a les Illes Canàries no teníem. I escurant la matinada, li fotré una queixalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, el rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta, tot i que encara no hi posa data. Així ho ha traslladat el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, en una reunió al Palau de Marivent, a Palma. La darrera vegada que un monarca espanyol va anar a la ciutat autònoma va ser el 2007 i va generar anys de desavinences amb el Marroc. Vives també ha demanat al rei blindar la frontera amb aquest país, amb el Marroc, i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat.
2: Ceuta necessita volver a la normalidad. Y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
0: El president de Ceuta ha confessat que a la trobada de cortesia amb Marga Proens no li ha demanat ni ho farà que les Balears es faci càrrec dels menors que entraren a la ciutat autònoma la setmana passada. La responsable de l'executiu, per part seva, defensa també la necessitat d'una resposta coordinada davant d'aquesta situació.
3: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera. No?
0: És divendres, dia 7 d'agost. I avui està previst que el Consell de Govern formalitzi la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer. Ocupava el càrrec des de fa manco d'un any.
4: El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. Enguany, Ferrer també va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una capsa de bombons.
0: I les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos.
4: El juliol va tancar en 4.500 residents més que l'abril i, per tant, la població supera el 1.660.000. L'increment es concentra especialment entre els joves estrangers d'entre 20 i 40 anys.
0: I la vaga de neteja i de recollida de fens prevista per aquest mes d'agost a Formentera ha quedat finalment desconvocada.
4: Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per apujar els salaris un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes.
0: I ha ingressat a la presó de manera provisional un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella. Allà Palma.
4: Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detengut. Va ser la padrina qui va avisar la policia diumenge passat després de trobar l'home despullat dins l'habitació.
0: I avui, en la Setmana Mundial de la Lactància Materna, vos acostem una nova iniciativa que duen a terme els comerços, els bars i els restaurants de Manacor.
4: Aquests establiments obrin la porta a l'alletament matern i ja llueixen el distintiu a qui pots entrar, seure i donar el pit al teu nadó. És el primer municipi de Mallorca que fa aquesta passa tan important per a mares com na Rosa Lledó.
5: Treure la mameta, podem dir, és molt fàcil. Bueno, no és tan fàcil, has de trobar el lloc, pot ser, tens grietes, pot ser, necessites respirar.
0: Escoltarem el seu testimoni durant aquest informatiu matí i coneixerem més detalls de la campanya. I abans, a les 7:35, arribaran als esports. Avui destacam que el Mallorca jugarà demà el darrer amistós de pretemporada quan resten 8 dies per a l'inici de la Lliga. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
6: Molt bon dia. El Mallorca disputa demà contra l'Eversberg el darrer amistós de pretemporada amb l'objectiu d'arribar en confiança a l'estrena de Lliga davant el Valladolid, un duel que el podreu seguir aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. I l'altra notícia destacada és que Jan Virgili a Bèlgica per tancar el seu fitxatge pel Bruges, que pagarà la clàusula de rescisió en una operació que deixarà més de 7 milions d'euros a les arques del Mallorca. La selecció espanyola femenina de bàsquet inicia la preparació per al Mundial de Berlín amb triple representació balear amb Alba Torrents, amb Elena Puello i Aina Ayuso. I Gemma Trià i Delfi Berea cercen avui l'accés a les semifinals del Premier Padel de Londres davant Marta Ortega i Sofia Araujo després de superar els vuitens de final.
0: I tanquem la portada amb el temps. Avui tornen els avisos de calor, s'activaran a les 12 a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
7: Bon dia, així es recuperam aquest avís groc per temperatures elevades a l'interior de Mallorca amb els valors que es mouran entre els 34 i els 37 graus. En el cas de les Pitiuses, en torn dels 35, mentre que a Menorca quedaran una mica més frenades per davall d'aquest valor. Venim ja d'una matinada amb mínimes que han pujat lleugerament, entre 1 i 2 graus, la majoria de valors per damunt dels 21. Destaca els 18 graus a Sant Torrell a Col la mínima més baixa i els quasi 28 a Cap de Pere com la més alta. Avui, novament, jornada marcada pel domini del sol i possibilitat de que pugui créixer qualque nígol d'evolució a l'interior de Mallorca. Això sí, avui, si té un pento suficient, podria deixar qualque precipitació, però aquesta seria molt baixa o fins i tot mínima. El vent bufarà molt variable, en general fluix, i la situació marítima destacarà per l'aparició de redols de maror cap al sector de Menorca. Hores d'ara, la temperatura és de 27 graus a Mahó, 28 a Cap de Pere, 25 a Manacor i 23 a Sant Antoni de Portmany.
8: Temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i 5, amb Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Boussà, Caterina Bany, Olivia Navarro i Lluís Hernández. Començant.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
8: Felip VI s'ha compromès a visitar Ceuta tan bon punt sigui possible. És la promesa que ha arrencat el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, en una trobada al Palau de Mar i Vent, un viatge oficial delicat, ja que la darrera vegada que un monarca espanyol va visitar les ciutats autònomes va ser Joan Carles I. L'any 2007 va generar diversos anys de desavinences amb el Marroc.
2: Me voy reconfortado porque reconforta y alienta el mensaje que yo en nombre del rey voy a transmitir a todos y estoy transmitiendo a todos los ceutíes de cariño, de aprecio, de ánimo i d'apoll.
8: Ja ho sentiu, el president de la ciutat autònoma va sortir reconfortat de la reunió, la primera del monarca al Palau Palmasà, amb un president autonòmic que no fos balear. La situació a la ciutat, però, és lluny encara de recuperar la normalitat i demana ajuda i solidaritat i que es blindi la frontera amb el Marroc. Maria Eugènia Quecles, bon dia.
9: Bon dia. Just per calmar les aigües amb el país veïnat, el rei ha optat per rebre a Vives al Palau Mallorquí, perquè havia de fer un gest amb Ceuta, però encara, diplomàticament, no es convenia trepitjar les ciutats espanyoles del nord d'Àfrica.
2: Se ha puesto de manifiesto que nuestra frontera pues es vulnerable. Nuestra frontera está en manos de un país tercero que además no reconoce la soberanía de Ceuta.
9: Així tot, el rei s'ha compromès a visitar Ceuta tan aviat com pugui, però encara és impossible determinar una data que ho farà complint la seva funció institucional, és a dir, quan el govern d'Espanya ho trobi convenient en base a la geopolítica. En aquest moment, el president de Ceuta creu que el seu territori només té una sortida.
2: Ceuta necessita volver a la normalitat i Ceuta també necessita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
9: Però creu que abans només hi ha un camí per tornar a la normalitat.
2: Expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha.
9: En aquest cas, Vives només parla dels adults, ja que és conscient que el govern autònom s'ha de fer càrrec dels menors que han arribat tots sols. En aquest cas, manté que la solidaritat de la resta de territoris és essencial per surar la situació. Ara bé, la crisi és de tal envergadura que apel·la a l'acció de l'Estat. De fet, ha confessat que la trobada de cortesia amb la presidenta Marga Proens no li ha demanat, ni ho farà, que les Balears es facin càrrec d'aquests al·lots que entraren a Ceuta la setmana passada.
2: Nosotros, evidentemente, no se nos ocurriría. Yo creo decir que yo creo que Baleares también está sufriendo una presión como consecuencia de ser frontera marítima. Esto yo creo que se trata de un planteamiento que hay que hacer de manera conjunta. Hay que tener en cuenta también que el retorno es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. En consecuencia, creo que esto hay que abordarlo desde la responsabilidad y la solidaridad.
9: I és que Vives, més enllà d'aquesta crisi extraordinària, veu moltes similituds entre Ceuta i les Balears.
8: També les veu la presidenta del govern, que va rebre ahir Vives al consolat. Marga Proens ha defensat la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant d'aquesta situació i ha lamentat la indiferència, assegura, de l'Estat davant les advertències del president saudí.
3: impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals, i se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
0: Vives també va escoltar, en paraules de Proens, la pressió migratòria que pateixen les Balears amb prop de 900 infants i adolescents estrangers en acollida i que, segons el govern, fa que sigui impossible que les illes puguin acollir alguns dels menors estrangers arribats a Ceuta. Elena Gregori.
10: Les Illes Balears atenen prop de 900 menors migrants no acompanyats. El sistema de protecció de menors de l'IMAS de Mallorca assisteix 770 infants. D'aquests, 450 són menors migrants. A Formentera, els menors atesos són 195, a Eivissa 123 i a Menorca 12. En el cas d'Eivissa, per primera vegada des que hi ha registres, més de la meitat dels menors que s'hi atenen són migrants, un 53% del total. La resta, 107, corresponen al circuit tradicional i la meitat estan en acolliment familiar. El servei eivissenc ha passat a acollir 18 menors migrants l'any 2019 a 36. El 2024 i actualment aquest inici d'agost assisteix a 123. En el cas de Formentera, l'acollida de menors migrants gairebé s'ha duplicat en un any, torna a marcar un màxim històric amb 195, un 72% més tan sols en 6 mesos. En aquest cas, la pressió sobre el sistema d'acollida cap al Consell frega el nivell més alt. Els consells d'Eivissa i Formentera expliquen que les arribades cada vegada són més constants, diuen que arriben més exhaustes i en pitjors condicions. Augmenten també els migrants en trànsit procedents dels països de l'Àfrica subsahariana.
0: Precisament l'acolliment de menors arribats a Ceuta és ara per ara al centre del debat polític. Tot i les reticències inicials, el PP ara accepta el repartiment de menors. Els seus socis de Vox, però, s'hi oposen de manera taxativa.
4: El coordinador general del PP, Elías Bendodo, diu que el compliment de la llei està dins dels seus pactes ultras en les comunitats.
11: Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre, siempre cumple la ley.
4: Sobre...
11: En esta ocasión también.
4: Sobre la posició del PP i de Vox envers la crisi migratòria de Ceuta n'ha parlat també la ministra d'Infància, Cira Rego, que en una entrevista a la cadena SER ha lamentat que els partits de dretes, diu, facin servir les persones més vulnerables per fer política.
12: A mi no se me ocurre ningún escenario en el que no vayan a cumplir con la ley. La sensación es que es más una cuestión propagandística y de competición con el racismo de Vox o de mantener inquebrantablemente su alianza con el partido ultra.
4: Rego, per cert, serà avui a Ceuta per treballar en l'acollida dels menors migrants de més 1.300, segons les darreres estimacions. També el president Pedro Sánchez té previst avui una reunió telemàtica sobre la situació a la ciutat autònoma amb alguns dels seus ministres.
0: La ciutat, mentrestant, continua blindada amb l'exèrcit i centenars d'agents dels cossos i de les forces de seguretat, mentre la Guàrdia Civil considera real i dona credibilitat a una nova convocatòria difosa en xarxes socials per a una possible entrada massiva de migrants a Ceuta d'haver-se dia 15 d'agost.
4: Circulen crides en grups de Facebook, WhatsApp i Instagram amb centenars de milers de participants. Es comparteixen missatges amb dates, punts de partida i discussions logístiques. Els investigadors de l'Institut Armat inverteixen el focus no en el nombre d'usuaris, sinó en la confluència de referències geogràfiques, tàctiques logístiques i la persistència dels missatges. Precisament, al Marroc, la justícia ha processat una trentena de persones per organitzar passos clandestins cap a Ceuta.
0: I avui s'espera que el Consell de Govern formalitzi la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer. El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
4: Sobretot per la polèmica arran de la reducció d'autoritzacions de gandules i parasols que va causar un fort enfrontament amb el Consell Insular i el sector empresarial. L'abril passat, l'encara directora general va ocupar els titulars després de denunciar que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una capsa de bombons. Ferrer va ocupar el càrrec fa manco d'un any dins la Conselleria de la Mai del Cicle de l'Aigua, va substituir Carlos Cimarro. Segons avancen els diaris Última Hora i Diario de Mallorca, Joan Jaume, exbatlle del Llucmajor, serà el nou director general de Costes i Litoral.
13: Avui s'espera, com dèiem, que el govern formalitzi la destitució de la qui fins ara era directora general de Costes, de Maria Joaquina Ferrer. Són les 7:14.
14: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
15: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
16: Metsol Públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
9: I ho destacàvem als titulars, les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos. Està només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el mes de juliol va tancar en 4.500 residents més que el mes d'abril i superen el 1.060.000 ciutadans.
17: Així és un increment que es concentra especialment entre els joves migrants d'entre 20 i 40 anys. És un perfil molt relacionat amb la demanda de mà d'obra que hi ha aquí a les Balears, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, indica que la població balear es basa en l'arribada d'adults joves, especialment estrangers, perquè la natalitat no està augmentada, està estancada en aquests moments. Més aviat, tot al contrari, ja que els grups infantils continuen reduint-se un trimestre més.
9: I més per Mallorca, ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària. El diputat ecosobiranista Ferran Rosa diu que manco vols també implicarà menys molèsties per als residents de les zones que sobrevolen.
18: Per reduir de manera efectiva les hores d'operativa dels aeroports, perquè hem de recordar que l'aeroport de Palma està obert pràcticament totes les hores del dia, i això trasllada una pressió de muntes veïnats, des Pla de Sant Jordi, els veïnats d'Escoi d'en Rabassa i els veïnats del Pla de Mallorca també, que pateixen l'enlairament i sobrevol de milers de vols cada mes.
9: I just coincidint amb la temporada turística hi havia prevista una vaga de neteja a Formentera, finalment s'ha desconvocat els treballadors i l'empresa Presero. Han arribat a un acord d'increment salarial del 2,5%, Gemma Guasc.
19: Després de 3 hores de negociació, el Tamí pels treballadors i l'empresa Presero han arribat a un acord per a pujar el salari un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes, segons han destacat des del sindicat UGT. Inicialment, els treballadors demanaven que l'increment fos del 3%, però, com dèiem, finalment serà del 2,5% i es pagarà retroactivament des de gener d'enguany. A més, l'empresa s'ha compromès a negociar també el descans dels treballadors el 2027. Escoltant primer el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i després José Ramón Mateos, que és membre de l'executiva d'UGT de Serveis Públics de les Illes Balears.
20: Han arribat a un acord i, per tant, felicitar l'esforç d'una banda i l'altra, perquè ha sentit primat, diguem, ha sentit comú, i tots dos, crec que tothom ens surt beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera, que no patirà una vaga.
21: L'acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa ben clar.
19: D'altra banda, es prorroga un any més el conveni que s'havia exhaurit el 2025 i s'ha de començar a negociar ja el pròxim conveni, que estarà vigent durant 4 anys.
13: 7 i 18, el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i a Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere. Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. Les Balears també s'han unit dijous migdia als minuts de silenci convocats a l'Estat pel Ministeri d'Igualtat per condemnar la violència masclista i per recordar les víctimes. La concentració ha tingut lloc coincidint amb la confirmació de l'assassinat de Paula, la dona morta divendres passat a Santander.
5: La concentració a la capital balear va ser ahir a les 12 del migdia davant delegació del govern, la presència de representants de les diferents institucions. S'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un manifest en el qual es lamenta l'assassinat de Paula, també es trasllada el condol de la família i condemna la violència masclista. Per part del govern hi ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
6: Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions ens hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no? Aquest assassinat, no? Aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
5: La delegació del govern contra la violència de gènere també ha confirmat que estan investigant com a presumpte assassinat masclista la mort d'una dona a Màlaga el passat 21 de juliol. Es va detenir un home, va confessar el crim a un diari, en un principi però es va descartar que fos un assassinat masclista. A mesura que avança la investigació, però, ens constata que tots dos varen ser parella en el passat.
13: I les Balears tenen més de 4.300 casos actius a Biogen, el sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les Illes tenen així la segona major taxa de casos actius de tot l'Estat per dones residents, són 677 per cada 100.000. Són dades del Ministeri de l'Interior que també revelen que dos dels casos estan considerats com a risc extrem.
17: I això vol dir que les víctimes es troben en una situació de risc de mort o bé d'agressió física molt greu, la qual cosa implica mesures de protecció, també de vigilància més estrictes. És el nivell més elevat i comporta la custòdia continuada de la víctima i el control i detenció de l'agressor. Són els casos més greus, ara mateix actius aquí a les Balears. De la resta, 53 són en risc elevat, 779 de mitjà, i 3.472 són de risc baix, el nivell inferior de protecció que s'atorga justament quan la valoració policial no aprecia factors de perillositat extrema, però sí indicis de violència que requereixen un seguiment i també mesures preventives. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament i de protecció per evitar justament la cara més cruel de les violències masclistes, que són els assassinats.
6: Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que les dona seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
13: Tot això són les dades. Ara el lobby de dones demana fer les reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que l'estiu s'incrementin els casos de violències masclistes.
5: El perfil de les víctimes és molt variat, però el dels seus agressors es repeteix cas rere cas i es resumeix així: homes masclistes. Bosch qualifica la situació d'aquest estiu com a terrible, demana per tot fer un pensament i manté que no es pot normalitzar l'increment de violència cap a les dones que es produeix cada estiu.
22: Estem normalitzant que en època de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Ens ho han de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis i tu dius, bueno, o sigui que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ets company és el fan número 1, la vida de les dones que té al redor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
5: La presidenta del lobby de dones lamenta que la situació envers el masclisme està empitjorant els darrers anys després que a principi d'aquest segle XXI s'ha aconseguit despertar certa consciència en favor dels drets de les dones. Una reacció que assegura està amplificada més pels partits polítics que han fet seu el discurs del negacionisme masclista.
22: Què ha canviat ara? Pues que hi ha partits polítics que d'això en fan bandera. I aquests partits polítics han augmentat, han enviat un missatge als homes de sou vosaltres les víctimes, les dones vos volen destruir, les denúncies falses, tot això que partits com Vox està fent bandera i que partits com el Partit Popular, a segons quines comunitats, ho està comprant.
5: Respecte del sistema Biogen, Esperança Bosch considera que té una funció positiva però molt de marge de millora, sobretot pel que fa a una manca de recursos estructurals que lamenta s'està complicant encara més en les retallades que fan les comunitats de dretes a l'hora de finançar serveis i projectes per educar i conscienciar amb valors feministes.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
13: I presó provisional per a un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella a Palma. La mesura l'ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detingut.
2: És a dir, un maig passat, quan del 091 va rebre una telefonada tot alertant d'una suposada agressió sexual a una nina en un domicili de la ciutat. Va ser aleshores quan patrulles de la Policia Nacional es van desplaçar fins al lloc dels fets i prengueren declaració als familiars de la víctima. Van confirmar que el presumpte agressor residia justament a l'habitatge familiar. La padrina va confirmar que va trobar l'home despullat en companyia de la neta dins l'habitació. Després de la detenció, el mateix investigat va confessar que feia temps que sotmetia la menor, primer a tocaments, després a violacions. A més, l'havia amenaçat de matar els seus familiars, els seus pares, si contava els fets. Els agents de la unitat d'atenció a la família i de la dona s'han fet càrrec del cas.
13: I un tribunal de Polònia ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair, que sortia de Palma.
5: També haurà de pagar altres 500 en concepte d'indemnització a un membre de la tripulació. Va passar el juny de l'any passat, quan l'avió feia la ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. Des de la companyia celebren la resolució, que diuen reforça la política de tolerància zero cap a les conductes inapropiades a bord.
13: I prop d'un centenar de manifestats s'han concentrat per segona setmana consecutiva a la plaça de Toros a Palma, en contra de la tauromàquia, que ha estat coincidint amb una nova correguda al Coliseu Balear.
2: Han estat convocats per 5 associacions animalistes, han escenificat el que qualifiquen de crueltat animal amb una performance.
7: Estamos aquí una vez más protestando por este espectáculo que consideramos que debería ser ilegal, debería estar prohibido maltratar por diversión a un animal hasta su muerte.
8: Y no es arte, no es cultura, como dicen aquí mis compañeros, así que creo que va siendo hora de volver a abolirlo y dejar a los animales dentro del que cabe en paz.
13: I un cotxe particular s'ha incendiat dijous capvespre a la urbanització de Coves Noves, a Es Mercadal, després que la conductora perdés el control del vehicle per causes que encara s'investiguen.
5: El cotxe s'ha encastat contra l'edifici de telecomunicacions del nucli, immediatament s'ha calat foc i han intervengut 4 camions de bombers, 2 vehicles autobomba i un de comandament. Un helicòpter de Libanat s'ha dedicat a refredar tot el perímetre del foc que limita en la zona forestal. Els ocupants n'han pogut sortir sense problemes. Presenten, això sí, ferides lleus. Juanjo Frank és el cap dels bombers de Menorca.
23: S'ha actuat ràpidament per extingir i s'ha intentat pues, treure'l de dintre per acabar d'extingir, que és el que estem fent en aquests moments. Prèviament s'havia activat també Ibanat per protecció preventiva en cas de... perquè està dins la zona forestal propera, molt aferrada, i s'ha tingut que s'ha activat l'helicòpter i ha fet unes passades, unes quantes, per refredar tota aquesta zona per evitar possible conat incendi.
13: 7 i 27 és el moment d'agafar la premsa. Mira, que és el que destaquen a les portades, que avui se centren en la reunió d'ahir a Palma entre el president de Ceuta, Juan José Vives, la presidenta Marga Proens, i l'altra reunió amb el rei Felip VI, després de la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
24: Última Hora titula en la seva imatge de portada la solidaritat amb Ceuta, i tant Marga Proens com Juan José Vives demanen blindar les fronteres per contenir la immigració. En el seu titular, a l'engròs, continua l'augment demogràfic a Mallorca, segons l'INE, fregant ja el 1 milió d'habitants i perdent població espanyola. Diari de Mallorca obre amb la reunió entre Felip VI i el president de Ceuta en la seva foto de portada i anuncia que el rei anirà a visitar la ciutat autònoma en les pròximes setmanes. A més, recull el seu titular que el govern cessa a la directora de costes per la gestió de les gandules a Formentera. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca també la trobada al Palau de Marivent entre el rei Felip VI i el president de Ceuta, Juan José Vives, qui confia que l'exèrcit eviti una altra entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma. L'Ala Balears, per la seva banda, titula que la defensa dels manifestants estudia denunciar la vulneració del dret de manifestació en la protesta del passat 26 de juliol contra la saturació turística a Palma. A Eivissa, el periòdico recull que Paradores assegura que l'ascensor públic per pujar a dalt Vila està operatiu després de les reclamacions del balde Rafa Triguero, mentre que el diari destaca l'accident de trànsit a Formentera amb 4 ferits i un greu que va deixar el vehicle boca avall en la carretera que uneix la Sabina amb els Pujols. I el Menorca, per la seva part, obri amb el cobrament del Plus Canari cap als treballadors del Consell i Ajuntaments de l'illa.
13: I avui els principals titulars de la premsa estatal es fan ressò també d'aquesta trobada que ara comentàvem al Palau de Marivent entre el president de Ceuta, Juan José Vivas, i el rei Felip VI, a causa de la crisi migratòria.
24: El País titula que el govern central acollirà els menors migrants de Ceuta per la península amb el consentiment del Partit Popular. El Mundo, per la seva banda, destaca que el rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta si el govern central ho autoritza. ABC, per part seva, es fa ressò de la reclamació del president saudí, Juan José Vivas, d'expulsar els immigrants que entraran massivament a la ciutat autònoma. I La Vanguardia, finalment, recull també la trobada entre el rei Felip VI i Vivas, que exigeix a Europa el blindatge de la frontera amb el Marroc.

0: hem arribat a les 7:30 a repassar amb els titulars més destacats. El rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta, tot i que encara no hi posa data. Així ho ha traslladat el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, en una reunió al Palau de Mar i Venta Palma.
1: La darrera vegada que un monarca espanyol va anar a les ciutats autònomes va ser el 2007 i va generar anys de desavinences amb el Marroc. Vives també ha demanat al rei blindar la frontera amb aquest país i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat.
2: Ceuta necesita volver a la normalidad y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
0: I el president de Ceuta ha confessat que a la trobada de cortesia amb Marga Proens no li ha demanat ni ho farà que les Balears es faci càrrec dels menors que entraren a la ciutat autònoma la setmana passada.
1: La presidenta del govern defensa la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant d'aquesta situació.
3: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
0: I avui està previst que el Consell de Govern formalitzi la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer. Ocupava el càrrec des de fa manco d'un any.
1: El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. Ferrer també va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una capsa de bombons.
0: I les Balears són la segona comunitat autònoma on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos.
1: El juliol va tancar un 4.500 residents més que l'abril i, per tant, la població supera ja el 1.060.000. L'increment es concentra especialment entre els joves estrangers d'entre 20 i 40 anys.
0: I avui també vos explicam que la vaga de neteja i de recollida de fens prevista per aquest mes d'agost a Formentera ha quedat finalment desconvocada.
1: Així és, els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per apujar els salaris un 2,5% i això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. És José Ramón Mateos, d'UGT.
4: Fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans dels treballadors, que això no ho teníem massa bé.
0: I ha ingressat a la presó de manera provisional un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella Palma.
1: Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detingut. Va ser la padrina qui va avisar la policia diumenge passat després de trobar l'home despullat dins l'habitació.
0: I avui, en la Setmana Mundial de la Lactància Materna, vos acostem una nova iniciativa que duen a terme els comerços, els bars i els restaurants de Manacor.
1: Aquests establiments obrin la porta a l'alletament matern i ja llueixen el distintiu aquí pots entrar, seure i donar el pit al teu nadó. És el primer municipi de Mallorca que fa aquesta passa tan important per a mares com na Rosa Lledó.
5: Treure la mameta, podem dir, és molt fàcil. Bueno, no és tan fàcil, has de trobar el lloc, potser tens grietes, potser necessites respirar.
0: Escoltarem el seu testimoni d'aquí a uns minuts i coneixerem també més detalls de la campanya. Abans, però, volem saber quin temps farà avui divendres, el dia en què tornen els avisos per calor. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui recuperam l'avís groc a l'interior de Mallorca per màximes que es preveu que es moguin entre els 34 i 37 graus. En el cas de les Pitiüses es quedarien entorn dels 35, mentre que a Menorca quedarien per davall d'aquest valor. Tot això amb una matinada on la temperatura la mínima també ha pujat lleugerament, entre 1 i 2 graus a diversos observatoris, amb la mínima més baixa a Son Torrella de 18 graus i la més alta al Port de Soi amb 27 i a Cap de Pere quasi amb 28 graus. Pel que fa al cel, novament dominarà el sol, algunes restes de núvols baixos i tornarà a existir la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució a punts de l'interior de Mallorca. Això sí, avui si venen acompanyats de precipitació, aquesta serà mínima en comparació amb el que tinguérem durant la jornada d'ahir. Pel que fa al vent, bufarà en general fluix i molt variable, amb component nord cap al sector de Menorca, fet que farà que apareguin alguns redols de maror cap en aquest sector. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Es Mercadal, 26 a Pollença, 23 a Binissalem, 24 a Eivissa i 25 a l'estació d'Escamari, Formentera.
7: Informatiu Matí. Esports.
0: I passen ara 35 minuts de les 7 del matí, moment pels esports. Cansat en parlant del Mallorca, que demà jugarà el darrer amistós de la pretemporada quan resten 8 dies perquè comenci la Lliga. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
7: Molt bon dia, els vermells, que ahir capvespre es van entrenar després de guanyar dimecres al Ciutat de Palma al Paris Saint-Germain. Continuaran avui preparant el partit contra l'Ederberg de la Bundesliga alemanya, en el que serà el darrer partit abans de l'estrena a la segona divisió dissabte, dia 15, contra el Valladolid a Somos. El Vermells cercaran tornar a guanyar i arribar amb confiança a l'inici de Lliga. El partit demà el podreu seguir en directe aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio a partir de les 8:30 del vespre. I l'altra notícia destacada en clau mallorquinista és que Jan Virgili ja és a Bèlgica per convertir-se en nou jugador del club Bruges. L'extrem mallorquinista ha arribat aquest divendres al país, on signarà un contracte que el vincularà amb el conjunt belga fins al juny del 2030. El Bruges abonarà la clàusula de rescisió fixada amb 12 milions d'euros. D'aquesta quantitat, el Mallorca n'ingressarà aproximadament 7,2 milions, mentre que el Bar percebrà el 40% restant, tal com s'havia reservat en una operació anterior. Amb aquest traspàs es posa a punt final el serial de Jan Virgili, que abandona el Mallorca després de consolidar-se com una de les grans promeses de l'equip. La seva sortida deixa un buit important a la banda, però també proporciona recursos econòmics perquè el club pugui reforçar la plantilla abans del tancament de mercat de fitxatges. I a la primera divisió, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Jan Diomandé, procedent del Leipzig, en una operació de 125 milions d'euros, més variables, i també ha anunciat la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032. I el Bàsquet Menorca ha quedat sense el seu principal patrocinador, la Fundació Estia, però això no altera els plans del club menorquí, que mantindrà el mateix pressupost i afronta la nova temporada amb tranquil·litat. El president de l'entitat reconeix que la renúncia ha estat de darrera hora, però recorda que el pilar fonamental del projecte continua nascent els socis. L'equip competirà temporalment com a Bàsquet Menorca, mentrestant cerca un nou patrocinador i accelera les gestions per tancar les darreres peces de la plantilla. Sentim el president Oriol Segura.
8: Ja hem tingut interès per altres empreses, inclús els patrocinadors que ja ho són, doncs ens ajuden augmentant la seva ajuda. Vull dir que a nivell econòmic el club seguirà exactament igual que fins ara, si no millor. La contractació està complicadíssima, el nivell de la categoria és altíssim i llavors tenim el pressupost que tenim i llavors estem en negociacions.
7: També en bàsquet ja està en marxa la selecció espanyola amb triple representació balear: Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. L'equip de Miguel Méndez posa el rumb cap al Mundial de Berlí del pròxim mes de setembre. Abans de la cita oficial, les espanyoles disputaran 6 amistosos de preparació. El primer serà el 15 d'agost contra el Ludwigsburg, contra la selecció alemanya. Sentim Alba Torrens.
9: Este equipo ha trabajado mucho para volver a competir a lo más alto. Creo que esa es la clave, el quitarnos un poco expectativas, quitarnos un poco de esperar qué pasará y centrarnos en hoy, centrarnos en mañana, en cada entrenamiento, en cada partido de preparación y centrarnos en nosotras y en buscar nuestra mejor versión. Hoy para nosotros eso es una alegría y te diría que más que presión es una motivación, una inspiración.
7: L'esportista mallorquí Bernat Chamena protagonitzarà el repte solidari Estrella de Set, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Anna Marta i que es va presentar oficialment ahir als Jardins de la Misericòrdia de Palma. Chamena afrontarà 17 Ironmans en 17 dies consecutius, un a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esport, solidaritat i investigació. Sentim l'atleta porrerenc.
10: És que neix simplement de la ràbia i de la impotència i i de pensar que és un tema que no, està, no és molt conegut, però que, sí, que ha de ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare, jo som pare, i va néixer d'això, simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres.
7: En ciclisme, Enric Mas va acabar cinquè a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. El ciclista artenenc va completar els 184 quilòmetres entre Merindad de Montija i el balneari de Corconte, a 22 segons del guanyador. Ara Enric es quarta a la classificació general a 27 segons del líder. I Mavi García va ser 17a a la sisena etapa del Tour de França, 28 segons de la guanyadora. La mallorquina es 18a a la classificació general. Per altra banda, la Copa del Rei de Vela, ahir es va disputar la tercera jornada en què a 4 de les 6 categories de la competició hi ha representació espanyola al capdavant. A l'ORCB trobam l'embarcació Teatro Soho de Sant Miguel de Javier Banderas. Pel que fa a l'ORCC, lidera la classificació el vaixell Project Work d'Antonio Porras, capitanejant en la categoria Club Swan 42. Hi ha el monotip Nadir de Pedro Baquer i la unitat Reial Club Nàutic de Palma de l'alcudianca Maria Bové és la líder dins la Balearia Women's Cup. I en pàdel, ja per acabar, Gemma Triay i Delphi Brea jugaran als quarts de final del Premier Padel de Londres després de guanyar la parella formada per Lorena Rufo i Victoria Iglesias en 3 sets. Les rivals per aconseguir ser a la semifinal són Marta Ortega i Sofia Araujo. El partit es jugarà avui, no abans, de les 3:30. Fins aquí els esports.
11: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
12: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
13: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
14: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
0: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
15: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
11: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: 7:44 minuts del matí, compte enrere per l'eclipsi de dimecres que ve. Les farmàcies de les Balears pràcticament han esgotat ja l'estoc d'ulleres homologades per veure-lo. En total, el distribuïdor farmacèutic majoritari n'ha repartit més de 75.000 a les farmàcies de l'arxipèlag. El Col·legi de Farmacèutics diu que moltes persones han acudit a les apotequeries per adquirir aquest producte amb garanties de qualitat.
16: El president del Col·legi, Vicent Terrades, confirma que les farmàcies, també les òptiques, han col·laborat amb una campanya de salut pública per que la ciutadania utilitzi aquestes ulleres homologades de manera segura.
17: La veritat que ha estat un èxit, la gent ha acudit per tenir ulleres de qualitat i poder-ho veure de forma segura. I, de fet, han fet infografies, en el Consejo General de Farmacèutics, en Salut Pública, han fet vídeos que també estan penjats de com s'han d'utilitzar les ulleres.
0: I els hospitals de Mallorca reprogramaran cirurgies previstes per a aquest dia, per al dia de l'eclipsi, per alliberar llits i equips quirúrgics perquè puguin actuar en cas de produir-se una situació d'emergència. És una de les mesures que s'han previst en matèries de salut per garantir la disponibilitat de llits en cas que hi hagi un increment de la demanda assistencial. D'aquesta manera, els hospitals mantindran l'activitat quirúrgica ordinària al matí i alliberaran el quiròfan al capvespre per poder fer front a una possible situació de crisi. Manuela García és la consellera de Salut.
18: No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12 pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. És a dir, no se queda suspendido nada.
0: Per cert, que IB3 ja prepara un gran desplegament per seguir en directe l'eclipsi, més de 12 hores d'emissió amb equips repartits per les quatre illes, tot per viure el fenomen minut a minut.
16: De fet, tots els mitjans de la casa d'aquesta casa dedicaran una cobertura especial a l'esdeveniment astronòmic en connexions en directe arreu de l'arxipèlag i també la darrera hora dels talls de carretera. A les 5 de l'hora baixa arranca ja a IB3 Televisió el programa especial dels serveis informatius i els 5 dies, que s'allargarà fins a les 9 i 10 del vespre des de Formentor, presentat per Toni Rigo i Sílvia Pol amb la participació del meteoròleg de la casa Dani Capó. L'espectacle al cel també es viurà a través de les plataformes digitals, ho explica la cap de mitjans digitals, Míriam García.
19: Ens interessa molt aquesta experiència compartida, és a dir, animar en els ciutadans que ens vulguin compartir les seves fotografies, els seus vídeos, etiquetant-nos a @ib3 a través de les diferents xarxes socials per poder també després nosaltres compartir aquest moment especial.
0: Per tant, IB3 és una bona manera de veure i de seguir aquest fenomen històric. I la Conselleria d'Educació inverteix 1,2 milions d'euros en la redacció del futur districte de les Arts de Palma, que s'haurà de licitar a finals de l'any que ve. Es tracta d'un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents i que comptarà amb tres edificis, el Conservatori Superior de Música, l'Escola d'Art Dramàtic i l'Escola Superior de Disseny de les Balears. Aquestes tres noves construccions s'uniran al Conservatori Original, el qual patirà també qualque canvi.
16: Així és, de fet, hi neix amb la intenció de reunir també, de millorar els centres d'ensenyaments artístics superiors, però també vol ser un espai obert a la ciutadania que unirà l'Eixample i Amanecer. Els nous edificis estaran encarats al carrer de Pere Cafaro i els primers pisos estaran units a través de passarel·les. L'arquitecte Jaume Coll explica que vol ser el Born que va descriure aleshores Santiago Rusiñol a la seva Illa de la Calma, una mescla única de plaça i de passeig.
20: La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar, però no ha de generar un conflicte, no? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeja, no?, i plaça perquè els estudiants sortiran, no?, sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.
16: I dèiem que està previst que a final de 2027 es puguin licitar ja les obres al conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera.
21: L'equip redactor establirà un termini d'execució d'obra i aquest serà el qui comandarà, diguéssim, en aquest sentit. Però la intenció, quina és? La intenció és, com a bé, poder arribar a finals del 27 i poder licitar les obres a final del 27.
16: Els arquitectes responsables del projecte són del despatx Oscoll i Barceló Alanzó, que han guanyat el concurs d'idees amb una unió temporal d'empreses.
0: I el govern destinarà 1,3 milions d'euros ampliables en almenys 300.000 euros més per estendre el programa de patis oberts durant tot el curs escola. A partir del 2026-2027, del curs que ve, els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes, amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar. L'anunci l'ha fet la presidenta del govern, Marga Proens, durant una visita al CEIP Jafuda Cresques, de Palma.
2: amb l'objectiu de que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri, crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
0: I vos hem d'explicar un nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia els serveis d'emergència varen rescatar de 9 persones d'origen magrebí després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera.
16: Un ampli dispositiu del Servei de Salvament Marítim de la Guàrdia Civil van poder rescatar el passatge així mateix. Ahir també es van interceptar altres dues barques al sud de Formentera amb 37 persones en total també provinents del Magreb. A més, poc abans de les 9 i mitja del vespre van interceptar una persona tota sola a la localitat de Sant Francesc, però es desconeixen les circumstàncies de la seva arribada. En total, durant tot el dia d'ahir, al servei d'emergència van localitzar 7 embarcacions a les Balears amb més de 100 ocupants, en total la meitat rescatades a l'aigua i la resta ja a terra o bé a la costa.
0: I hem arribat ara a les 7:50, vos parlant d'una iniciativa que es du a terme a Manacor, que obri la porta dels comerços, els restaurants i els bars a la lactància materna. Mamà, mamà, mamà. Por tantas mamá. A partir d'ara, molt d'aquests establiments, també el mateix ajuntament, ja llueixen un adhesiu ben cridaner, un distintiu que diu aquí pots entrar, seure i donar pit al teu nadó. En la Setmana Mundial de la Lactància Materna, vos contem que Manacor és el primer municipi de tot Mallorca. Menorca va ser la primera illa que fa el pas endavant per facilitar a les mares alletar dins els espais públics a resguard de la gentada dels carrers i de les places. Caterina Abany, has estat amb els protagonistes.
16: Sí, i justament amb aquesta campanya qui dona suport a la lactància materna impulsada per l'Associació Balear d'Alletament Matern, parteix d'una realitat ben quotidiana. De fet, de ben segur que moltes mares que ens escolten ara mateix l'entendran. Si hi ha una cosa que un infant no consulta mai és justament l'horari comercial, no entén de protocols. Quan té fam, té fam. Tant si són les 11 del matí com si sa mare és al mercat justament en aquell moment o si fa papers, per exemple, als jutjats. Rosa Maria Lladó, mare de 3 fills, encara dona el pit al més petit, sap molt bé que et sortir de casa amb angoixa.
3: Els temps no se poden calcular, no? I això genera angoixa, diu, uf, a mi m'ha passat d'anar pel carrer i diu, venga, venga, venga, que ara ja me comença a demanar. A bon matur no hi ha un banc, a lo millor un lloc, un bar que m'hi pugui aturar o està tancat o...

0: la lactància materna als espais públics, als establiments, han de fer una cosa ben senzilla, que és oferir una cadira, un espai més íntim, tranquil i una actitud amable. Carme Rosselló, membre d'AVAM.
1: A lo millor setembre, octubre, però és molt més fàcil donar-me maternit des carrer, però ara que tots passam molta calor, veiem que a vegades és difícil, el carrer no és un lloc amable per la lactància, i per sort hi ha molt de comerços en els pobles, en Manacor en concret, que poden oferir un lloc amb aire condicionat.
2: Una abraçada de mare que et relaxa tot el cos.
0: Pot semblar una petita passa, però és un canvi de mentalitat ingent. Parla d'hospitalitat, de convivència, també de respecte a la lactància com a acte absolutament natural, però encara massa sovint condicionat per barreres sovint invisibles. Hi ha mares que se senten, diuen, observades, fins i tot jutjades. Marta Cirés, fisioterapeuta de Sol Pelvià, un dels establiments adherits justament en aquesta campanya.
3: Nosaltres mateixes tenim cert reparo en què altres persones mos veguin. Per això també és una bona iniciativa el fet de tenir un puesto més o menys tancat, almenys no estàs en el carrer, on tu puguis augmentar i no te sentis observada o no sentis es que he de treure el meu pit cada dos per tres.
0: Una iniciativa que no hauria estat possible sense el suport de les regidories de Comerç i Igualtat de l'Ajuntament de Manacor. Cada dia va guanyant més suports i fent una volta per ciutat. De fet, ja han pogut veure molt distintius. Els bars i restaurants, tanmateix, són els que hi oposen més resistències. Paula Asegurado, regidora.
4: Que s'haurien d'adherir tots els bars. No ha de ser un problema, tant com altres necessitats que tenen les societats de poder entrar lliurement en aquest espai i no haver de consumir per això.
0: I a partir d'ara, la campanya, que també és oberta a Porto Cristo, esperen que s'estengui per tot Mallorca, arreu també de les Pitiuses. Menorca ja fa temps que ha fet els deures. La lactància materna és la millor per a la salut del nadó, també per la mare.
5: I arribem a les 7:55, moment ara per escoltar la cultura.

0: Vivos, començant parlant del cineasta Rafa Cortés i de l'escriptora Carme Riera, que faran feina junts en un nou projecte audiovisual. La productora Anem Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, de moment, no n'han transcendit els detalls. La productora diu que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca, la seva cultura, les tradicions i la seva identitat.
1: L'anunci arriba pocs dies després que Rafa Cortés presentés a l'Atlàntica Mallorca Film Fest la versió restaurada de Jo, coincidint amb el 20è aniversari de la pel·lícula. El cineasta ja havia expressat en diverses ocasions la voluntat de rodar els seus pròxims projectes a Mallorca i convertir la realitat de l'illa en l'eix de les seues històries.
2: Ens trobam sobretot en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món, visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi, històries que segurament seria difícil que passessin a una altra banda, però que a la vegada són comprensibles arreu del món. És una forma de dignificar-nos, de fer-nos visibles, poder recollir la sort d'aquesta visibilitat i d'aquesta identitat.
1: Per la seva banda, Carme Riera, vicepresidenta de la Reial Acadèmia Espanyola i una de les escriptores mallorquines més reconegudes, continua ampliant la seva trajectòria literària. Després de commemorar els 50 anys de Tadeix Amor, La mar com a penyora, prepara per l'any que ve la publicació de l'assaig Mallorca, la vellesa descrita.
3: Bueno, para mí ha sido muy guay, porque... Nada más que la chica que nos hacía la foto, nos han enseñado lo que teníamos que hacer, esto. Para mí era una experiencia muy bonita para mí, la verdad. Me gustó, me ha gustado mucho. De esto, cuando me han dicho, nene, te van a hacer una foto que saldrá en la exposición. Y, claro que yo quiero.
0: Sí. I és la veu de Nenenesi senegalesa, amb més de 20 anys de residència a Mallorca i una de les protagonistes de l'exposició fotogràfica que commemora els 40 anys de la Fundació de Salles. Ha parlat amb ella, Neus Pericas.
4: Les poden veure a la seu de la Fundació a Palma i amb els usuaris i els treballadors dels seus projectes socials, l'entitat ha volgut posar rostre a allò que sovint només són xifres als informatius. Una tasca, la de fotografiar aquestes persones que ha comptat amb la complicitat de Cati Orrach i Mari Carolyn Lucat.
5: Vaig dur l'equip i vaig conèixer les distintes persones i vaig intentar retratar-los. És veritat que la primera

0: El tio va ser d'estrenar un poc grisa, és uniformitat molt grisa, i el meu objectiu va ser donar los llum i color.
1: Per a mi sempre ha sido muy importante la gente que he conocido a lo largo de los reportajes que he realizado, porque son la gente que realmente me han ayudado a que salga bien el reportaje. Y a mí me ha parecido como muy natural poner en el centro de la fundación a las personas que están trabajando aquí.
2: 40 anys després de la seva posada en marxa, Llucia Fortes Oliver, presidenta de la Fundació, té ben clar que la seva feina segueix sent ben necessària.
3: I situacions que a vegades són més complicades, per tant, és un paper que a nivell social és molt important que les entitats, especialment de Xelles, també hi siguem siguent i pitjar, reivindicar un poquet el nostre paper i la necessitat de canvis a nivell de l'administració i tenir en compte tot aquest col·lectiu.
2: Després de Palma, l'exposició itinerarà pels diferents centres de deixalles a l'illa.
4: I totes apunta a Jardí a Calvià per rebre, després de la seva única visita a l'illa, ara ja fa 20 anys, la banda irlandesa The Corrs.
5: El concert serà dissabte, dia 15, i a l'espectacle repassaran els seus principals èxits, també. A retre homenatge a Talk on Corners, que és un dels àlbums més venuts de la dècada dels anys 90 al Regne Unit. De fet, aquest concert a Calvià serà el quart i també darrer concert que facin The Corrs a l'estat, al llarg d'aquesta gira.
4: Amb ells arribem a les 8.

0: Aquí detrás Radio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 7 d'agost, una jornada que ens estem explicant-vos que s'ha produït un nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergència varen rescatar de 9 persones d'origen magrebí després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera. Ahir també es varen interceptar altres dues barques al sud de Formentera amb 37 persones en total i poc abans, a les 9:30 del vespre, es va localitzar una persona tota sola a Sant Francesc que Formentera. Amb aquestes, i des que ha començat l'any, prop de 4.100 persones han arribat a les costes de les Balears de manera irregular. Tot d'una, n'ampliem aquesta informació en una jornada, en un dia en què continuen pendents de la crisi migratòria de Ceuta. El rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta, tot i que encara no hi posa data. Així ho ha traslladat el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, en una reunió al Palau de Mar i Ventapalma.
2: La darrera vegada que un monarca espanyol va anar a les ciutats autònomes va ser el 2007 i va generar anys de desavinences amb el Marroc. Vives també ha demanat al rei blindar la frontera amb aquest país i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat.
3: Ceuta necessita volver a la normalitat i Ceuta també necessita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
1: El president de Ceuta ha confessat que a la trobada amb Marga Proens no li ha demanat ni ho farà que les Balears es faci càrrec dels menors que entraren a la ciutat autònoma la setmana passada.
2: La responsable de l'executiu defensa la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant aquesta situació.
4: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
1: I Joan Jaume serà el nou director general de Costes i Litoral. L'exbalda de Llumajor substituirà en el càrrec a Maria Joaquina Ferrer.
2: Està previst que el Consell de Govern formalitzi avui la destitució de la fins ara directora general, això quan fa manco d'un any que ocupa el càrrec. El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. També Ferrer va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una capsa de bombons.
1: I la vaga de neteja i de recollida de fens prevista per aquest mes d'agost a Formentera ha quedat finalment desconvocada.
2: Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per a pujar els salaris un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes.
1: I ha ingressat a la presó de manera provisional un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella Palma.
2: Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detingut. Va ser la padrina qui va avisar la policia diumenge passat després de trobar l'home despullat dins l'habitació.
1: Les farmàcies de les Balears han esgotat gairebé tot l'estoc d'ulleres homologades per veure l'eclipsi de dia 12.
2: El Col·legi de Farmacèutics assegura que moltes persones han acudit a les apotequeries per adquirir aquests productes amb garanties de qualitat.
1: Precisament a les 8:30 del matí parlarem sobre l'eclipsi amb l'enginyer responsable i fundador d'Open Cosmos, amb Rafael Jordà. Però abans d'anar als esports, destacam que el Mallorca jugarà demà el darrer amistós de pretemporada quan resten 8 dies per l'inici de Lliga. Joan Gabriel Bauçà, bon dia.
5: Molt bon dia. El Mallorca disputa demà contra l'Ederberg el darrer amistós de pretemporada amb l'objectiu d'arribar en confiança a l'estrena de Lliga davant el Valladolid, un duel que el podreu seguir aquí, en directe, a la sintonia d'IV3 Ràdio. I l'altra notícia destacada en clau mallorquinista és que Jan Virgili és a Bèlgica per tancar el seu fitxatge pel Bruges, que pagarà la clàusula de rescisió en una operació que deixarà més de 7 milions d'euros a les arques del Mallorca. La selecció espanyola femenina de bàsquet inicia la preparació per al Mundial de Berlín amb triple representació balear: Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso. Guillem Matrià i Delfi Brea cercen avui l'accés a les semifinals del Premier Padel de Londres davant Marta Ortega i Sofia Araujo després de superar els vuitens de final.
1: I tancant la portada amb el temps, avui tornen els avisos de calor. S'activaran a partir de les 12 del migdia a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, així és. Ja venim d'una matinada marcada per un lleugerament de la temperatura mínima entre 1 i 2 graus a diverses estacions. A la mínima més baixa són Torrella, de 18 graus, mentre que la més alta ha quedat en torn dels 28 en el cas de Capdepera. La màxima avui recupera l'avís groc a l'interior de Mallorca amb valors que es mouran entre els 34 i 37 graus. A les Pitiuses s'enfilaran fins als 35 o al voltant d'aquests, mentre que Menorca quedaran una miqueta més frenades per davall d'aquest valor. Això sí, cap al cap de setmana es preveu que la temperatura torni a pujar progressivament. Avui, novament marcada la jornada pel domini del sol, algunes restes de núvols baixos i la possibilitat de que cresquin alguns núvols d'evolució que podrien venir acompanyats puntualment de precipitació. Avui, però, s'espera que aquestes siguin més dèbils. Vent fluix, bastant variable i situació marítima marcada pels redols de Maró cap al sector de Menorca. Hores d'ara, la temperatura és de 26 graus a Ciutadella, 24 a Llucmajor, 26 també a Palma i 21 a Sant Joan de Labritja.
1: I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, al control tècnic, i en Cristina Abaussà, Caterina Bany, Olivia Navarro i Lluís Hernández. Continua.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergències varen rescatar de 9 persones d'origen magrebí després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera.
2: Un ampli dispositiu del Servei de Salvament Marítim i Guàrdia Civil va poder rescatar el passatge. Així mateix, ahir també es varen interceptar altres dues barques al sud de Formentera amb 37 persones en total, també provinents del Magreb. A més, poc abans de les 9 i mitja del vespre va interceptar una persona tota sola a la localitat de Sant Francesc a Formentera, però es desconeix les circumstàncies de la seva arribada. En total, durant tot el dia d'ahir, els serveis d'emergència varen localitzar 7 embarcacions a l'arxipèlag amb més de 100 ocupants en total, la meitat rescatades a l'aigua i la resta ja a terra o a la costa.
1: I hem conegut aquestes noves arribades de barques a les Balears en un dia en què continuen pendents encara de la situació a Ceuta. Felip Sisa s'ha compromès a visitar la ciutat tan bon punt sigui possible. És la promesa que ha arrencat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una trobada amb el monarca al Palau de Mar de Palma.
7: El rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rey cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta.
1: Un viatge oficial delicat, ja que la darrera vegada que un monarca espanyol va visitar les ciutats autònomes va ser Joan Carles I. El 2007 va generar diversos anys de desencontres amb el Marroc.
2: El president de la ciutat autònoma va sortir reconfortat de la reunió, que va ser la primera del monarca al Palau Palmasdà amb un president autonòmic que no fos balear. La situació a la ciutat, però, és lluny encara de recuperar la normalitat i demana ajuda i solidaritat i també que es blindi la frontera amb el Marroc.
7: La población se siente amenazada y vulnerable. Amenazada porque la pregunta que muchos ceutíes se hacen es si volverá a ocurrir. Y vulnerable porque se ha puesto de manifiesto que nuestra frontera pues es vulnerable. Nuestra frontera está en manos de un país tercero que además no reconoce la soberanía de Ceuta.
1: El principal problema que pateix ara la ciutat es dona servei als milers de persones que encara queden als carrers de Ceuta, entre 3.000 i 6.000 adults, la majoria de països subsaharians, que han demanat asil polític, i també centenars de menors tots sols, que no poden ser retornats als seus països si no es localitza la seva família i que queden sota la custòdia d'uns serveis socials ara totalment desbordats.
2: El president ceutí manté que la solidaritat de la resta de territori és essencial per surar la situació. Ara bé, la crisi és de tal envergadura que apel·la a l'acció de l'Estat. De fet, ha confessat que la trobada de cortesia amb la presidenta Marga Proens no li ha demanat, ni ho farà, que les Balears es faci càrrec d'aquests al·lots que entraren a Ceuta la setmana passada.
7: Nosotros, evidentemente, no se nos ocurriría. Yo creo decir que yo creo que Baleares también está sufriendo una presión como consecuencia de ser frontera marítima. Esto yo creo que se trata de un planteamiento que hay que hacer de manera conjunta. Hay que tener en cuenta también que el retorno es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. En consecuencia, creo que esto hay que abordarlo desde la responsabilidad y la solidaridad.
2: I és que Vives, més enllà d'aquesta crisi extraordinària, veu moltes similituds entre Ceuta i les Balears, una visió que també comparteix Marga Proens.
8: Hem compartit, evidentment,
4: aquest abandonament que tenim totes les comunitats autònomes que formam la frontera sur d'Espanya i d'Europa. Hem estat parlant, hem estat compartint impressions, evidentment, en menor mesura a les Illes Balears, però també una pressió migratòria i un rècord d'arribada d'immigració irregular mai vistos a la història de les nostres illes que estem vivint aquest estiu.
2: Les Balears atenen prop ara mateix de 900 menors migrants no acompanyats amb una pressió proporcionalment superior en el cas de les dues illes pitiuses. De fet, a Formentera, l'acollida s'ha duplicat en un any i ara mateix té 195 sota la seva custòdia, el que suposa més d'un 1,5 de la seva població censada.
1: I precisament l'acolliment de menors arribats a Ceuta és ara per ara el centre del debat polític, tot i les reticències inicials. El Partit Popular accepta el repartiment de menors, tot i que els seus socis de Vox s'hi oposen de manera taxativa.
2: El coordinador general del PP, Elías Bendodo, diu que el compliment de la llei està dins dels seus pactes ultras en les comunitats.
8: Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre cumple la ley, y en esta ocasión también.
2: Sobre la posició del PP i de Vox envers la crisi migratòria de Ceuta, n'ha parlat la ministra d'Infància, Cira Rego. En una entrevista a la cadena SER, ha lamentat que els partits de dretes, diu, facin servir les persones més vulnerables per fer política.
9: A mí no se me ocurre ningún escenario en el que no vayan a cumplir con la ley. La sensación es que es más una cuestión propagandística y de competición con el racismo de Vox o de mantener inquebrantablemente su alianza con el partido ultra.
2: Per cert, Carrego serà avui a Ceuta per treballar en l'acollida dels menors migrants, que són de vers 1.300, segons les darreres estimacions. També el president Pedro Sánchez té previst avui una reunió telemàtica sobre la situació a la ciutat autònoma amb alguns dels seus ministres.
1: La ciutat, mentrestant, continua blindada amb l'exèrcit i centenars d'agents dels cossos i les forces de seguretat, mentre la Guàrdia Civil considera real i dona credibilitat a una nova convocatòria que s'ha difós a través de les xarxes socials per a una possible entrada massiva de migrants a Ceuta d'haver-se dia 15 d'agost. Les agències Europol i Frontex s'han posat en guàrdia per aquesta nova convocatòria. Segons ha informat el portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, l'Oficina Europea de Policia i l'Agència de Fronteres i de Costes s'afegeixen a la Guàrdia Civil, a la Policia Espanyola i al CNI, que des de fa dies ja estan monitorant la situació. Concretament circulen crides en grups de Facebook, de WhatsApp i d'Instagram. I avui s'espera que el Consell de Govern formalitzi la destitució de la fins ara directora general de Costes, de Maria Joaquina Ferrer. El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
2: Sobretot per la polèmica arran de la reducció d'autoritzacions de gandules i parasols que va causar un fort enfrontament amb el Consell Insular i el sector empresarial. L'abril passat, l'encara directora general va ocupar els titulars després de denunciar que un empresari havia intentat subornar-la, deixant-li 20.000 euros en una caixa de bombons. Ferrer va ocupar el càrrec fa manco d'un any dins la Conselleria de la Mai del Cicle de l'Aigua. En aquest cas, va substituir Carlos Cimarro. Ara, Joan Jaume, ets batlle de Llucmajor, la substituirà ella i serà el nou director general de Costes i Litoral.
1: I avui està previst que es faci aquest canvi en el Consell de Govern. 8 i 13 minuts.
10: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: I continuem ara destacant unes xifres importants. Les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el mes de juliol va tancar en 4.500 residents més que el mes d'abril i ja superen, Caterina, el 1.060.000 ciutadans.
11: Sí, de fet, parlam d'un increment que es concentra especialment i sobretot entre els joves migrants d'entre 20 i 40 anys. És un perfil molt relacionat amb la demanda de mà d'obra, de feina que hi ha aquí a les Balears, segons segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, indica que la població balear es basa en l'arribada d'adults joves, especialment estrangers, perquè la natalitat no està augmentant, està estancada en aquests moments. Més aviat, tot el contrari, ja que els grups infantils continuen reduint-se un trimestre més.
1: Més per Mallorca ha presentat també una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària. El diputat ecosobiranista Ferran Rosa diu que Manco Vols també implicaria menys molèsties per als residents de les zones que sobrevolen.
12: Per reduir de manera efectiva les hores d'operativa dels aeroports, perquè hem de recordar que l'aeroport de Palma està obert pràcticament totes les hores del dia, i això trasllada una pressió amunt dels veïnats, des Pla de Sant Jordi, els veïnats del Coll d'en Rabassa i els veïnats del Pla de Mallorca també, que pateixen l'enlairament i sobrevol de milers de vols cada mes.
1: I just coincidint amb la temporada turística, hi havia prevista una vaga de neteja Formentera, però finalment s'ha desconvocat. Els treballadors i l'empresa Presero han arribat a un acord d'increment salarial del 2,5%. Gemma Guasc.
13: Després de 3 hores de negociació, el TAMIP, els treballadors i l'empresa Presero han arribat a un acord per apujar el salari un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes, segons han destacat des del sindicat UGT. Inicialment, els treballadors demanaven que l'increment fos del 3%, però, com dèiem, finalment serà del 2,5% i es pagarà retroactivament des de gener d'enguany. A més, l'empresa s'ha compromès a negociar també el descans dels treballadors el 2027. Escoltant primer el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i després José Ramón Mateos, que és membre de l'executiva d'UGT de Serveis Públics de les Illes Balears.
14: Han arribat a un acord i, per tant, felicitar l'esforç d'una banda i l'altra, perquè ha sentit primat, diguem, ha sentit comú, i tots dos, crec que tothom ens surt beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera, que no patirà una vaga.
15: L'acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, o sigui, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa bé.
13: D'altra banda, es prorroga un any més el conveni que s'havia exhaurit el 2025 i s'ha de començar a negociar ja el pròxim conveni, que estarà vigent durant 4 anys.
1: I presó provisional per a un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella a Palma, una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detengut.
11: Va ser diumenge passat quan el 091 va rebre una telefonada alertant d'una suposada agressió sexual a una nina de 12 anys en un domicili de la ciutat. Va ser aleshores quan patrulles de la Policia Nacional es van desplaçar fins al lloc i prengueren declaració. Els familiars de la víctima van confirmar finalment que el presumpte agressor de 55 anys residia precisament a l'habitatge familiar. La padrina va confirmar que va trobar l'home despullat en companyia de la neta dins la mateixa habitació. Després de la detenció, el mateix investigat va confessar que feia temps que sotmetia la menor, primer a tocaments, després a violacions. A més, l'havia amenaçat de matar els seus pares si contava els fets. Els agents de la Unitat d'Atenció a la Família i de la Dona s'han fet càrrec del cas.
1: I el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones, Astúries i a Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere. Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. Les Balears també s'han unit als minuts de silenci convocats arreu de l'Estat pel Ministeri d'Igualtat per condemnar la violència masclista. La concentració va tenir lloc ahir coincidint amb la confirmació de l'assassinat de Paula, la dona morta divendres passat a Santander.
16: S'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest que lamenta aquest assassinat, trasllada el condol a la família i condemna la violència masclista. Per part del govern hi ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
17: Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no? Aquest assassinat, no? Aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
16: La delegació del govern contra la violència de gènere també ha confirmat que estan investigant com un altre presumpte assassinat masclista la mort d'una dona a Màlaga el passat 21 de juliol. Es va detenir un home que va confessar el crim a diari en un principi, però es va descartar que fos un assassinat masclista, però a mesura que ha anat avançant aquesta investigació s'ha constatat que tots dos sí que varen ser parella en el passat.
1: I les Balears tenen més de 4.300 casos actius a Biogen, el sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les Illes tenen la segona major taxa de casos de tot l'estat per dones residents. Són 677 per cada 100.000, segons dades del Ministeri de l'Interior.
11: Per això, la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament, també de protecció, per evitar la cara més cruel de les violències masclistes, que són els assassinats.
17: Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent. Però la protecció i el que hi les dona seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
1: I el lobby de dones demana fer reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que a l'estiu s'incrementin els casos de violències masclistes.
18: Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Ens ho hem de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis, i tu dius, bueno, o sigui, que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ex-company és el fan número 1, la vida de les dones que té al rededor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
1: Respecte del sistema Biogen, Esperança Bosch considera que té una funció positiva, però que té molt de marge de maniobra, sobretot pel que fa a una manca de recursos estructural. Vuit i 21 minuts, un tribunal polonès ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair que sortia de Palma.
16: També haurà de pagar altres 500 en concepte d'indemnització a un membre de la tripulació. Va passar el juny de l'any passat, quan l'avió feia la ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. Des de la companyia celebren aquesta resolució que diuen reforça la seva política de tolerància zero cap a les conductes inapropiades a bord.
1: I prop d'un centenar de manifestants s'han concentrat per segona vegada consecutiva a la plaça de Toros a Palma en contra de la tauromàquia que ha estat coincidint amb una nova correguda al Coliseu Balear.
11: Convocat per 5 associacions animalistes han escenificat el que qualifiquen de crueltat animal amb una performance.
1: I un cotxe particular s'ha incendiat dijous cap vespre a la urbanització de cases de Coves Noves es Mercadal després que la conductora perdés el control del vehicle per causes que encara s'investiguen.
16: El cotxe s'ha encastat contra l'edifici de telecomunicacions del nucli i immediatament s'ha calat foc. Hi han intervengut 4 camions de bombers, 2 vehicles autobomba i un de comandament. A més, un helicòpter de l'Ibanat s'ha dedicat a refredar tot el perímetre del foc que limita en la zona forestal. Els ocupants n'han pogut sortir sense problemes, però presenten ferides lleus. Juanjo Franc és el cap del Servei de Bombers de Menorca.
19: S'ha actuat ràpidament per extingir i s'ha intentat treure el de dintre per acabar d'extingir, que és el que estem fent en aquests moments. Prèviament s'havia activat també Ibanat per protecció preventiva en cas de, perquè està dins la zona forestal propera, molt aferrada, i s'ha tingut que s'activat l'helicòpter i ha fet unes passades, unes quantes, per refredar tota aquesta zona per evitar possible conat incendi.
1: I destacam ara altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. La Junta de Galícia ha activat el protocol de vigilància epidemiològica per antivirus després que s'hagi detectat un cas positiu.
11: És un turista franco-argentí asimptomàtic i que ha quedat en aïllament a casa seva. En un missatge a la xarxa social X, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que el cas s'ha detectat arran d'unes proves que l'home es va fer a França per un quadre respiratori lleu.
1: També a Galícia, una persona morta avui vespre en un incendi d'un habitatge abandonat a la localitat de Foz, a Lugo.
16: El foc s'ha declarat a la les 10 de la nit i s'ha donat per extingit una hora després a les 11. Una vegada han apagat les flames, han revisat l'interior de l'immoble i han localitzat aquest cos sense vida de dins.
1: I de la crònica internacional, 7 morts, entre d'ells 3 estudiants, a un tiroteig a un institut de Tailàndia.
20: Entre les persones mortes hi ha el presumpte autor de l'atac. Altres 15 persones han resultat ferides, dues d'elles en estat crític. Les autoritats són ara a la zona, a la recerca de més afectats. També s'investiguen les circumstàncies del succeït, que s'ha produït en una escola de secundària ubicada al nord de Bangkok.
1: I Abelardo de las Pirellas assumeix avui la presidència de Colòmbia. El polític d'ultradreta ocuparà el càrrec fins l'any 2030 en substitució de Gustavo Petro.
16: El seu primer discurs serà davant un batalló militar a Cali i no davant el Congrés, com s'havia fet tradicionalment fins ara. En paral·lel, l'excandidat presidencial d'Esquerres, Ivan Cepeda, encapçalarà una manifestació per mostrar el rebuig a la investidura de la Espirella. No reconeix el seu triomf.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: I arribam a les 8 i 25 minuts. Moment ara per la informació esportiva que ens atam avui parlant del Mallorca, que demà jugarà el darrer amistós de pretemporada quan resten 8 dies per a l'inici de Lliga. Joan Gabriel Bouçà, bon dia.
5: Molt bon dia, els vermells, que ahir cap vespre es van entrenar després de guanyar dimecres al Ciutat de Palma al Paris Saint-Germain. Continuaran avui preparant el partit contra l'Herenberg de la Bundesliga alemanya, en el que serà el darrer partit abans de l'estrena a la segona divisió dissabte, dia 15, contra el Valladolid a Sant Moix. El Vermell cercarà tornar a guanyar i arribar amb confiança a l'inici de Lliga. El partit de demà el podreu seguir en directe aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio a partir de les 8 i mitja del vespre. I l'altra notícia destacada en clau mallorquinista és que Jan Virgili ja és a Bèlgica per convertir-se en nou jugador del club Bruges. L'extrem mallorquinista signarà un contracte que el vincularà amb el conjunt belga fins al juny del 2030. El Bruges abonarà la clàusula de rescisió fixada amb 12 milions d'euros. D'aquesta quantitat, el Mallorca n'ingressarà aproximadament 7,2 milions, mentre que el Barça percebrà el 40% restant, tal com s'havia reservat en una operació anterior. I més coses. A la primera divisió, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Jan Diomandé, procedent del Leipzig, en una operació de 125 milions d'euros més variables, i també ha anunciat la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032. I el bàsquet Menorca ha quedat sense el seu principal patrocinador, la Fundació Aestia, però això no altera els plans del club menorquí, que mantindrà el mateix pressupost i afronta la nova temporada amb tranquil·litat. El president de l'entitat reconeix que la renúncia ha estat de darrera hora, però recorda que el pilar fonamental del projecte continuen sent els socis. L'equip competirà temporalment com a bàsquet Menorca, mentrestant cerca un nou patrocinador i accelera les gestions per tancar les darreres peces de la plantilla. Sentim el president Oriol Segura.
21: Ja hem tingut interès per altres empreses, inclús els patrocinadors que ja ho són, doncs ens ajuden augmentant la seva ajuda. Vull dir que a nivell econòmic el club seguirà exactament igual que fins ara, si no millor. La contractació està complicadíssima, el nivell de la categoria és altíssim, i doncs tenim el pressupost que tenim i llavors estem en negociacions.
5: I també en bàsquet ja està en marxa la selecció espanyola amb triple representació balear: Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso. L'equip de Miguel Méndez posa el rumb cap al Mundial de Berlí del pròxim mes de setembre. Abans de la cita oficial, les espanyoles disputaran 6 amistosos de preparació. El primer serà dia 15 d'agost a Ludwigsburg contra la selecció alemanya. Sentim Alba Torrens.
22: Este equipo ha trabajado mucho para volver a competir a lo más alto. Creo que esa es la clave. Quitarnos un poco expectativas, quitarnos un poco de esperar qué pasará y centrarnos en hoy, centrarnos en mañana, en cada entrenamiento, en cada partido de preparación y centrarnos en nosotras y en buscar nuestra mejor versión. Hoy para nosotras es una alegría y te diría que más que presión es una motivación, una inspiración.
5: I l'esportista mallorquí Bernat Xemena protagonitzarà el repte solidari Estrella de Set, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Anamart. Xemena afrontarà de 7 Ironmans en 17 dies consecutius, un a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. L'escoltam.
3: És que neix simplement de ser ràbia i de ser impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí, que ha de ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare. Jo som pare, i va néixer d'això, simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres.
5: I en ciclisme, Enric Mas va acabar cinquè a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos i Mavi García va ser 17a a la sisena etapa del Tour de França a 28 segons de la guanyadora, la mallorquina és 18a a la classificació general. I en pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea jugaran els quarts de final del Premier Pàdel de Londres després de guanyar la parella formada per Lorena Rufo i Victoria Iglesias en tres sets. Les rivals per aconseguir la semifinal són Marta Ortega i Sofia Araujo. El partit es jugarà no abans de les 3:30.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest divendres. Nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergència varen rescatar 19 persones després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera.
2: També es varen interceptar dues barques més al sud de Formentera amb 37 ocupants en total i poc abans de les 9:30 del vespre es va localitzar una persona tota sola a Sant Francesc.
1: I el rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta, tot i que encara no hi posa data.
2: Així ho ha traslladat el president de la ciutat, Juan Jesús Vivas, en una reunió al Palau de Marivent. També ha demanat al monarca blindar la frontera amb el Marroc.
6: Ceuta necessita volver a la normalidad y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
1: El president de Ceuta ha confessat que a la trobada de cortesia Marga Proens no li ha demanat ni ho farà que les Balears es faci càrrec dels menors que entraren a la ciutat autònoma la setmana passada.
2: La responsable de l'executiu defensa la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant aquesta situació.
4: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
1: I el Consell de Govern formalitzarà avui la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer.
2: El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera i la substituirà en el càrrec l'exbatle de Llucmajor, Joan Jaume.
1: Precisament parlant de Formentera, la vaga de neteja i recollida de fens prevista per aquest mes ha quedat desconvocada.
2: Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per a pujar els salaris un 2,5%. És José Ramón Mateos, del sindicat UGT.
15: Fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa ben.
1: I ha ingressat a la presó de manera provisional un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella Palma.
2: Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detingut. Va ser la padrina qui va avisar la policia diumenge passat després de trobar l'home despullat dins l'habitació.
1: 8:32, fem una pausa, després vos parlant de l'eclipsi.
7: Calor.
23: Molts cars.
7: Gelats que se desfan massa ràpid.
24: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
23: Com les ganes de passar-ho bé.
7: I les converses que enganxen.
23: Les rialles.
7: La bona companyia.
24: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. IB3 Ràdio,
8: Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
10: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
12: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
14: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
10: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Abans, però, de parlar de l'eclipsi de dimecres, dia 12, també vos volem destacar una inversió que ha fet la Conselleria d'Educació, que és d'1,2 milions d'euros, en la redacció del futur districte de les Arts de Palma, que s'haurà de licitar a finals de l'any que ve. Es tracta d'un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents i que comptarà amb tres edificis: el Conservatori Superior de Música, l'Escola d'Art Dramàtic i l'Escola Superior de Disseny de les Balears. Aquestes tres noves construccions, Cristina, s'uniran al Conservatori original, el qual partirà també algun canvi.
2: El districte de les Arts neix amb la intenció de reunir i millorar els centres d'ensenyament artístic superiors, però també vol ser un espai obert a la ciutadania que unirà les barriades de l'Eixample i Amanecer. Els nous edificis estaran encarats al carrer de Pere Cafaro i els primers pisos estaran units a través de passarel·les. L'arquitecte Jaume Coll explica que vol ser el Born que va descriure Santiago Rusiñol a Illa de la Calma, una mescla única de plaça i passeig.
25: La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar, però no ha de generar un conflicte. No? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeja, no? I plaça perquè els estudiants sortiran, no? Sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.
2: Dèiem que està previst que a finals del 2027 es puguin licitar les obres. El conseller d'Educació i Universitats és Antoni Vera.
26: L'equip redactor establirà un termini d'execució d'obra i aquest serà el qui comandarà, diguéssim, en aquest sentit. Però la intenció, quina és? La intenció és, com a bé, poder arribar a finals del 27 i poder licitar les obres a final del 27.
2: Els arquitectes responsables del projecte són dels despatxos Coll Leclerc i Barceló Alençó, que han guanyat el concurs d'idees amb una unió temporal d'empreses.
1: I el govern també destinarà 1,3 milions d'euros al programa Patis Oberts durant tot el curs escolar perquè es pugui estendre a partir dels curs que ve. Els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes en l'objectiu de facilitar la conciliació familiar i d'oferir als infants espais segurs de joc i de convivència. L'anunci l'ha fet la presidenta del govern, Marga Proens, durant una visita al CEIP Jafuda Cresques de Palma.
27: Amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició, i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
1: La iniciativa es va impulsar fa 2 anys i funciona actualment durant les vacances escolars. 8:37, vos parlam ara sí de l'eclipsi. I és que les farmàcies de les Illes tenen pràcticament esgotat l'estoc d'ulleres homologades per veure-lo. En total, el distribuïdor farmacèutic majoritari n'ha repartit més de 75.000 a les farmàcies de l'arxipèlag. El Col·legi de Farmacèutics diu que moltes persones han acudit a Olívia a les apotequeries per adquirir aquest producte amb garanties de qualitat.
16: Sí, el president del Col·legi, Vicenç Terrades, explica que les farmàcies i les òptiques han col·laborat amb una campanya de salut pública perquè els ciutadans utilitzin les ulleres homologades de manera segura.
11: la veritat que ha estat un èxit, la gent ha acudit per tenir ulleres de qualitat i poder-ho veure de forma segura. I, de fet, hem fet infografies en el Consejo General de Farmacèutics, en Salut Pública, hem fet vídeos que també estan penjats de com s'han d'utilitzar les ulleres.
1: Precisament per saber si encara queden algunes unitats d'ulleres homologades, connectam amb una farmàcia de Palma. Allà hi ha Lluís Hernández. Bon dia, Lluís.
13: Bon dia, i de just ens trobam al principi del camí Salard, entre els barris palmassans de Rafal Vell i Es Viver, a l'apotecaria que du el nom de la seva propietària, Maria Ferrat, que és també la vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears i que tenim aquí al costat nostre. Bon dia, Maria.
17: Bon dia.
13: Bé, compte enrere per l'eclipsi del pròxim dimecres i el vostre gremi celebra aquestes bones vendes de les ulleres homologades per veure aquest fenomen astronòmic que pràcticament s'han esgotat. A part d'aquesta bona xifra, és una notícia positiva perquè vol dir que són molts els ciutadans que estan conscienciats en la seva salut.
17: Sí, és vera que en el començament pues, no teníem moltes vendes, però que darrerament s'han disparat i sobretot en aquests darrers dies, perquè el darrer expositor pues, mos ha durat menys de 24 hores i actualment pues, estan esgotades a la cooperativa.
13: A més, quins serien els principals indicadors que les ulleres que podem obtenir no són les adequades?
17: Bueno, és molt important que la gent compri les ulleres a puestos que són, o sea, els que són autoritzats, principalment farmàcies, òptiques i distribuïdors autoritzats per aquesta venda. I és molt important que compleixin la norma ISO, que duien el certificat CE, que estigui també el fabricant autoritzat i la data de fabricació. O sigui, no vol dir que perquè siguin oscures siguin són segures.
13: O sigui que, per exemple, per un consumidor s'hauria de fer alguna comprovació prèvia de perquè sàpiga que aquestes ulleres són homologables?
17: Bueno, en primer lloc, que les hagi comprat, o sigui, que hagi comprovat tot el que he dit anteriorment, que estiguin en bon estat, és a dir, que no tinguin cruis, que no tinguin bombolles ni tinguin forats. És molt important que les ulleres estiguin en bon estat abans d'emplear-les.
13: I perquè la gent se faci una idea de quin material estan fetes les ulleres homologables perquè puguin protegir els nostres ulls, de quin material serien aquest material que està sobretot a la part de les lents, no?
17: Bueno, les lentes d'aquestes ulleres estan fetes d'un polímer que el que fa és protegir els ulls de les radiacions i també estan recobertes d'una placa metal·litzada perquè és molt important la bona protecció perquè els danys que poden causar les radiacions són irreversibles, sobretot a la part de la còrnia i la retina.
13: A la seva farmàcia heu constatat una mitjana d'edat concreta que ha adquirit més ulleres homologades o la venda ha estat de manera més transversal?
17: Bueno, no, jo crec que més la gent més adulta i sobretot més per han fet compres bastant massives, és a dir, poca gent ha comprat una o dues, saps? S'enduen pues, engrapades de 8, de 10, jo crec que és per tota la família. No te podria dir exactament quina franja d'edat ha estat la major consumidora.
13: Gràcies, Maria.
17: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
13: I acabeu d'escoltar les paraules de la farmacèutica i vicepresidenta del Col·legi d'aquests professionals, qui assegura molt positiva aquestes bones xifres d'aquestes ulleres homologables, ja que significa aquesta conscienciació elevada per veure l'eclipsi del pròxim 12 d'agost amb responsabilitat.
1: Gràcies, Lluís, i encara continuem parlant d'aquest eclipsi. Just 5 dies abans d'aquest esdeveniment, un dels esdeveniments de l'any, volen conversar amb l'enginyer responsable i fundador d'Open Cosmos, una startup espacial de segell balear dedicada a dissenyar, fabricar i operar satèl·lits per observar la Terra. Tenim els estudis de Divetres Ràdio. Rafael Jordà, bon dia i benvingut.
18: Bon dia.
1: Començant, si li sembla, però, per aquest eclipsi, per l'actualitat, esteu organitzant vosaltres també un punt d'observació? Teniu més detalls d'on estarà ubicat per aquest dia?
18: Sí, és un esdeveniment únic i espectacular, no?, que viurem aquí a les Illes. I sí, des d'Open Cosmos hem organitzat un petit trobada de gent propera a nosaltres per poder disfrutar en directe.
1: Per què ens fascina tant aquest fenomen? Quina observació se'n podrà fer des d'aquí, des de les Balears?
18: L'observació és magnífica. És a dir, ja s'ha mencionat moltes vegades que el posicionament de les Illes Balears per poder veure és el millor del món. Llavors l'hem de disfrutar, se farà de nit en ple dia, podrem veure sal o aquest entorn a la lluna, veure gent passar a la part de la flamarada solar, així que serà espectacular.
1: I què és el que ha de tenir en compte la gent a l'hora de contemplar aquest fenomen, de contemplar l'eclipsi, de poder-lo observar tal com toca?
18: Com sempre, fer-ho amb la màxima seguretat. Ara sentia que xerraven de les proteccions que s'han de posar sobre els ulls. Això és el més important, la salut de tothom. I després fer-ho amb goig i disfrutant de la màgia de la naturalesa i la ciència que ho envolta.
1: Senyor Jordà, però en aquesta entrevista, a banda de l'eclipsi, també volíem parlar del primer satèl·lit que les Balears ja tenen en òrbita, el Posidònia. Quin balanç en feu dels primers mesos de funcionament?
18: Extremadament positiu. Vàrem contactar el satèl·lit durant les primeres hores després del llançament. A partir d'aquí vàrem començar tot el comissionament de les càmeres i poques hores després rebríem les primeres imatges. Ara s'estan calibrant tots els sistemes de mesura del satèl·lit, però estem rebent unes dades molt, molt prometedores per tal de poder veure tot el territori balear.
1: Hi ha qualque cosa que ja es pugui dir d'aquestes dades que esteu rebent?
18: Sí, el satèl·lit té dades multiespectrals i hiperespectrals, amb la qual podem veure tot l'ample de banda de l'espectre visible i no visible, i a partir d'aquí podem fer mesures per catalogar diferents coses. Els índexs d'estrès hídrics que hi haurà en certes zones, riscos d'incendis, modificacions que hi ha a nivell de costes, i bàsicament veure com l'arxipèlag va evolucionant dia a dia, no? I poder prendre mesures per protegir aquesta meravella natural que tenim a les nostres illes.
1: Parlava d'un d'aquests usos, el seguiment dels incendis forestals, la detecció d'incendis i d'altres fenòmens adversos. Fins a quin punt pot contribuir a una resposta més ràpida davant d'emergències?
18: Sí, amb un satèl·lit tot sol no tens les imatges amb la regularitat i sobretot l'agilitat de minuts que serien necessàries per poder fer tasques d'extinció en temps real. Però sí que pots fer prevenció i sí que pots fer una part d'avaluació de diguéssim, quin ha estat l'impacte després de l'incendi. A Open Cosmos estem llançant la constel·lació Open Constellation, on s'hi emmarca aquest satèl·lit Poseidònia, però n'hi ha molt més, d'altres països i empreses, i a la vegada també una constel·lació de telecomunicacions que se diu Connected Cosmos, i amb aquests dos sistemes, el sistema de telecomunicacions i el sistema d'observació de la Terra, d'aquí uns anys sí que podrem tenir totes aquestes dades i aquesta informació sobre els incendis, danes i moltes altres catàstrofes naturals en temps real. Llavors esperam que aquesta informació en temps real sí que sigui útil perquè els sistemes d'extinció d'incendis i els sistemes de reacció ràpida a catàstrofes naturals puguin utilitzar aquestes dades dins de lo que seria l'operatiu funcional d'aquestes tasques.
1: Però estorbarà uns anys, no?, tenir tota aquesta informació.
18: Sí, ara mateix tenim 16 satèl·lits llançats, n'estem fabricant 48 d'observació de la Terra. Això ja ens donaria una revisita d'hores a qualsevol lloc del món, perquè els satèl·lits van entorn a la Terra, fan una volta a la Terra cada hora i mitja, aproximadament. I després, amb aquesta xarxa de telecomunicacions, de la qual hem llançat els dos primers satèl·lits i enguany en farem prop d'una setantena, podrem connectar la resta de satèl·lits directament en punts de comunicació a Terra perquè aquesta informació arribi en temps real. Aquesta segona constel·lació la tenim prevista de ser llançada cap a 2028.
1: Open Cosmos s'ha convertit en una empresa de referència en el sector espacial europeu. Quin paper penseu que tindran els satèl·lits petits en els grans reptes dels pròxims anys, com ara el canvi climàtic o la gestió dels recursos naturals? Ja ens contestava una miqueta en aquesta pregunta, en anteriors respostes.
18: Absolutament clau i estratègica. Europa necessita aquesta infraestructura més que mai. Estem veient com des d'Estats Units projectes com els de SpaceX i des de Xina amb les grans constel·lacions estan apostant fortíssim amb inversions bilionàries i des d'Open Cosmos estem ara desplegant el que és aquesta infraestructura a nivell europeu. A més, ho estem fent de forma paneuropea. Estem entregant infraestructura per Grècia, per Portugal, per Regne Unit, per Espanya, i estic molt content que des d'aquí, des de les nostres illes, també ho portem un granet d'arena amb aquest satèl·lit finançat amb fons europeus i cofinançat també amb un millor per part d'Open Cosmos.
1: Quin és el pròxim projecte, el pròxim gran repte per Open Cosmos?
18: Ara hem incrementat la nostra capacitat productiva una brutalitat. Perquè vos fegeu una idea, tenim 4 fàbriques arreu d'Europa amb producció a les fàbriques 24 hores en el dia, 7 dies a la setmana, per tal de llançar tots aquests satèl·lits que mencionava abans. Una altra cosa que estem fent és la nostra expansió internacional. Hem obert també seus a Japó, Orient Mitjà, hem comprat una empresa argentina, amb la qual la presència que tenim a Open Cosmos ja s'està internacionalitzant. I hem passat, en qüestió dels últims 6 mesos, de ser 200-250 persones a ser més de 400. Així que estem en un moment de creixement molt important.
1: I bé, avui, aprofitant aquesta cita històrica que hi haurà la setmana que ve, dia 12, dimecres, l'eclipsi solar, han volgut conversar amb el responsable fundador d'Open Cosmos, que és una startup especial de segell, vale, sobre tota la tasca que fan, el que han fet, i també sobre els plans de futur. Rafael Jordà, gràcies per haver estat amb nosaltres, haver-nos acompanyat als estudis d'IB3 Ràdio.
18: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:49 minuts. Ara vos parlam d'una iniciativa que s'ha posat en marxa a Manacor en relació a la lactància materna.

0: setmana que obri la porta de comerços, de restaurants i de bars a la lactància materna. A partir d'ara, molts d'aquests establiments, també l'Ajuntament, llueixen un adhesiu ben cridaner, un distintiu que diu aquí pots entrar a seure i donar pit al teu nadó. En la Setmana Mundial de la Lactància Materna vos acostem que Manacor és el primer municipi de Mallorca que fa el pas endavant per facilitar a les mares a lletar dins els espais públics a resguard de la gentada dels carrers i de les places. Caterina Bany ha estat amb les protagonistes.
1: S'ha fet amb una acollida massiva la campanya Qui dona amb suport a la lactància materna, impulsada per l'Associació Balear d'Alletament Matern, parteix d'una realitat ben quotidiana. De fet, ben segur que moltes mares que ara mateix ens escolten l'entendran. Sí, hi ha una cosa que un infant no consulta mai, justament l'horari comercial, quan té fam, té fam. Tant li fa si són les 11 del matí, si sa mare és al mercat o si fa papers als jutjats. Rosa Maria Lledó, mare de tres fills, encara dona pit al més petit, sap molt bé que et sortir de casa amb angoixa.
2: Els temps no se poden calcular, no? I això genera angoixa. Diu, uf, a mi m'ha passat d'anar pel carrer i diu, venga, venga, venga, que ara ja me comença a demanar. A bon matur no hi ha un banc, a lo millor un lloc, un bar que m'hi pugui aturar o està tancat o no, poden passar moltíssimes coses o no te fa ganes aturar-te un bar.
1: Una iniciativa que vol contribuir sobretot a normalitzar la lactància materna als espais públics. Els establiments han de fer una cosa molt i molt senzilla, oferir una cadira, un espai més íntim, més tranquil i una actitud sempre amable. Carme Rosselló, membre d'ABAM.
3: A lo millor setembre, octubre, però és molt més fàcil donar-me a maternit del carrer, però ara que tots passant molta calor, veiem que a vegades és difícil, el carrer no és un lloc amable per la lactància, i per sort hi ha molt de comerços en els pobles, a Manacor en concret, que poden oferir un lloc amb aire condicionat.
4: Una abraçada de mare que et relaxa tot.
1: Pot semblar una petita passa, però és un gran canvi de mentalitat per la d'hospitalitat, de convivència i també de respecte a la lactància com a acte absolutament natural, però encara massa sovint condicionat per barreres invisibles. De fet, hi ha mares que m'han explicat que se senten observades, fins i tot jutjades. Marta Siré, fisioterapeuta de Sol Pelvià, d'un dels establiments adherits justament en aquesta campanya Origen.
5: Nosaltres mateixes tenim cert reparo en què altres persones ens veguin, però això també és una bona iniciativa, el fet de tenir un puesto més o menys tancat, almenys no estàs en el carrer, on tu puguis augmentar i no te sentis observada o no sentis que he de treure el meu pit cada dos per tres.
1: Una iniciativa que tanmateix cada dia va guanyant més suports i fent una volta per la ciutat ja en poden veure molt i molt distintius. Els bars i restaurants tanmateix són els que ara mateix hi oposen més resistències. És Paula Assegurada, regidora de Comerç a l'Ajuntament de Manacor.
6: Que s'haurien d'adherir tots els bars. No ha de ser un problema, tant com altres necessitats que tenen les societats de poder entrar lliurement en aquest espai i no haver de consumir per això.
1: I a partir d'ara, llarg recorregut, la campanya també oberta a Porto Cristo, esperen que s'estengui a tot Mallorca, també arreu de les Pitiuses. Menorca ja fa temps que va fer els deures, la lactància materna és la millor per la salut del nadó, també per la mare.
0: Són ara les 8:53. Arribam a les 9 amb la cultura.

0: de l'estiu. La protagonitzen Juan Dávila i Susana Abaitua, una actriu en estat de gràcia en una història que aspira a clàssics com Quina fera de nena, de Katharine Hepburn o Cary Grant, i al darrere de la proposta els guionistes de l'escena i també la direcció de Joaquín Mazón, que recordarem de La vida padre. Diuen que és ideal per riure, per passar-ho bé i per oblidar-se de tots els problemes una estona. I tot això, esclar, a la fresca. I riure una estona, potser sense voler-ho, és el que ens pot passar amb A mar abierto. És una pel·lícula d'aquelles amb un guió tan increïble que només pot acabar com a títol de culte. Un avió comercial de Los Angeles a Xangai ha de fer un aterratge d'emergència i ho fa enmig d'unes aigües infestades de taurons. I venga, i per si tot plegat no fos prou surrealista, l'ha produïda un membre de The Kiss i, entre d'altres, la protagonitza Ben Kingsley. També naufraguen la patrulla canina, però ells van a parar a una illa on hi ha dinosaures i hauran de fer de tot per mirar de salvar-la en una aventura que de ben segur arreglarà més d'un capvespre a les famílies desesperades.
1: ¿Dónde estabas?
2: En el museo, contigo.
3: Llevamos dos horas esperándote.
0: I si voleu anar al cinema, però per trencar-vos un poc el cap, El síndrome Rembrandt és la vostra. És un drama francès que explora les escletxes entre la raó, l'art i la consciència política i ho fa a través d'una parella d'enginyers nuclears. Diuen que és tan ambiciosa com imperfecta. Quedeu advertits. Tot això, Marion, mentre la resta de cartellera continua triomfant la darrera de Spider-Man, com dèiem, amb permís dels Minions, això sí, i també de l'Odissea de Nolan, que encara omple sales.
4: I moment ara per fer una ullada també a algunes de les propostes, en aquest cas musicals, que ens esperen per aquest cap de setmana.

0: I començam avui mateix a Maó, es claustre, on Queralt Lahoz, una de les veus més poderoses i singulars de l'escena musical actual, presentarà 9.30 PM. És el seu darrer treball, una travessia autobiogràfica que té com a inici l'hora exacta que va néixer. És un artista que ha trepitjat l'escenari maonès en nombroses ocasions i que té en el públic d'es claustre part de la seva família d'amistats. Tot plegat farà que la de nit sigui una veritable ocasió imperdible. Això serà avui a Maó, demà a Eivissa, Vila celebra Sant Ciria, qui ho fa amb un enorme ventall de propostes, entre les quals hem triat aquesta, el concert a la plaça de la Catedral de la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa. Dirigirà Stefano Serra a partir de les 10 i el programa destaca, entre moltes altres, Suspiros d'Espanya i aquest inoblidable Amparito Roca. I acabam a Mallorca, concretament a l'aparcament del Camp Municipal d'Esports de Campos, on avui vespre, a partir de les 11, recalarà la gira dels 40 anys de Sopa de Cabra. Una gira especial, plena dels grans èxits d'aquesta formació catalana, i que és important perquè, a més, és l'únic concert previst a Mallorca d'aquesta gira històrica.
1: He de tancar una setmana amb moltes propostes culturals per aquest cap de setmana, justament, que comencen avui. També una setmana que, a nivell informatiu, està marcada de nou per la situació a Ceuta, després de l'arribada multitudinària de migrants la setmana passada. També per les conseqüències de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 i la nova protesta convocada per aquest dissabte a Solla. I amb les festes d'aquesta època de l'any, com els moros i cristians de Pollença i en la cultura, la Cloenda de l'Atlàntida Film Fest. Escolta'm els sons de la setmana.
2: ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva
3: España!
4: ¡Hola, Málaga!
5: ¡Viva España! ¡Vamos! ¡España!
6: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
7: Muy mal.
6: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
7: Más de cuatro horas.
8: 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio.
9: Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó. Ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano.
10: El president del govern d'Espanya fa manca una setmana me negava ser dades. Me deia que ser dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anava

0: Millorant.
1: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides.
2: Fem una crida a la massivitat i una assistència massiva a Solla, que crec que així serà.
3: La lluita és una cosa que està bé perquè hem de lluitar per anar a la pola, però no ens hem d'oblidar que en part de negocis d'aquí de Solla vivim del turisme.
4: I un temps quan era una dona m'has de caer.
5: Yo solo espero, en nombre de todos aquellos que hacemos posible Atlántida, que después de esos 10 días habitando este continente perdido, en esta isla conocida, salgamos un poquito menos cínicos y un poquito más empáticos. Creo que con eso nos daríamos por satisfechos de este viaje. 20.

0: I són les 9 del matí. Repassam les notícies més destacades d'aquest divendres, dia en què vos informam d'un nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergència varen rescatar de 9 persones d'origen magrebí després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera.
1: Ahir també es varen interceptar dues barques més al sud de Formentera amb 37 ocupants en total. A més, poc abans de les 9 i mitja del vespre es va interceptar una persona tota sola a la localitat de Sant Francesc. En total, durant tot dijous es varen localitzar 7 embarcacions amb més de 100 ocupants i amb aquestes, des de que ha començat l'any, prop de 4.100 migrants han arribat a les costes de les illes de manera irregular.
0: I quan l'acollida de menors migrants no acompanyats torna a estar al centre del debat públic i polític arran de la crisi migratòria a Ceuta, el president de la comunitat autònoma ha dit a Palma que no demanarà a les Balears que les Balears es facin càrrec dels al·lots que varen entrar a territori espanyol la setmana passada.
1: Ho ha dit després de reunir-se amb la presidenta del govern, Marga Proens, que ha defensat la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant d'aquesta situació.
2: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
1: Vives també es va reunir ahir amb el rei i el Palau de Marivent, qui s'ha compromès a visitar Ceuta. Així mateix, el president ceutí ha demanat al monarca blindar la frontera amb el Marroc i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat.
3: Ceuta necesita volver a la normalidad y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
0: I Joan Jaume serà el nou director general de Costes i Litoral. L'exbatle de Llucmajor substituirà en el càrrec a Maria Joaquina Ferrer.
1: Està previst que el Consell de Govern formalitzi avui la destitució de la fins ara directora general, i això quan fa manco d'un any que ocupa el càrrec. El motiu del cessament estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. Ferrer també va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una capsa de bombons.
0: Encara a Formentera, la vaga de neteja i de recollida de fens, prevista per aquest mes d'agost, ha quedat finalment desconvocada.
1: Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per apujar els salaris un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. Són el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i José Ramón Mateos, d'UGT.
4: Felicitar l'esforç d'una banda i l'altra, perquè ha sentit aprimat, diguem, ha sentit comú, i tots dos, crec que tothom ens ha beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera.
5: L'acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa bé.
0: I quan queden 5 dies per l'eclipsi total de sol, l'enginyer responsable i fundador d'Open Cosmos, Rafael Jordà, ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí que les Balears seran un dels llocs més privilegiats per observar aquest fenomen.
6: L'observació és magnífica. És a dir, ja s'ha mencionat moltes vegades que el posicionament de les Illes Balears per poder veure és el millor del món. Llavors, l'hem de disfrutar, se farà de nit en ple dia, podrem veure l'halo aquest entorn a la lluna, veure gent passar a la part de les flamarades solars, així que serà espectacular.
0: Ja hem arribat a les 9 i 4 minuts. Passam el relleu ara als companys del programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: 9 i 5 minuts, bon dia, benvinguts a l'IA Encetam, programa Encetam cap de setmana. És divendres, 28 graus de temperatura, molta calor i possibilitat de ruixats. Ahir les tempestes varen deixar estampes ben curioses a l'interior de Mallorca, especialment a municipis com Lloret, Pina, Sineu, Petra. Les precipitacions més destacades es varen registrar a Sineu, amb 7 litres per metre quadrat, mentre que a Petra se van recollir unes dècimes només. Uns ruixats molt locals i típics de l'estiu. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per temperatures altes a l'interior de Mallorca, aquí ho compartim a pantalla. Avui ja es poden assolir els 36 graus, dissabte els 37, i s'activa també l'alerta a les Pitiüses. Després analitzarem el temps amb el nostre meteoròleg de capçalera, Albert Darder, i també parlarem del temps que farà el proper dia 12 d'agost, perquè som només a 5 dies per aquesta eclipsi solar, del qual parlarem moltíssim al llarg del programa d'avui. Vos contant també dins la crònica política que ahir matí el president de Ceuta va visitar Mallorca, on va ser rebut per la presidenta del govern, el consolat de Mà, i pel rei Felip VI a Marivent. Juan Jesús Vives va traslladar la preocupació davant la crisi migratòria actual. Va explicar que una setmana després de l'entrada massiva de persones a les costes, la ciutat és lluny de tornar encara a la normalitat. Vives reclama una resposta contundent, tant a l'Estat com a la Unió Europea, un argument que va subscriure la presidenta del govern, Marga Proens. Ho escoltam.
1: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada.
2: Després de la reunió que el president de Ceuta va mantenir també amb el rei Felip VI a Marivent, el monarca es va comprometre a visitar la ciutat de Ceuta, tot i que encara no hi ha una data definitiva. La darrera vegada que un rei espanyol va visitar aquestes ciutats autònomes va ser el 2007 i va generar diversos anys de desacords amb el Marroc. Vives també ha demanat al rei blindar la frontera amb aquest país i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat. Ho escolta.
3: Nosotros somos la única frontera terrestre que tiene Europa en África, junto con Melilla, pero Baleares es también frontera marítima del sur de Europa y, por tanto, también vive las consecuencias de la intensidad de la presión migratoria.
0: Continuem parlant de migració, de crisi migratòria. Aquesta compartim a pantalla i que descrivim per als oients. És una de les darreres embarcacions irregulars arribades a Eivissa ahir de matí. Dues més van tocar a Terra Formentera i al sud de Mallorca. En total, 49 persones migrants a les costes de Balears que van ser interceptades per la Guàrdia Civil durant la primera part del dia, perquè l'hora baixa també va ser intens. Des de la delegació de govern confirmaven avui matí que des de les 3 de l'hora baixa fins a les 12 del vespre van arribar també 57 persones més en quatre embarcacions diferents.
2: I més qüestions a destacar, Marta. Aquesta en concret la debatrem a la nostra tertúlia. Aquestes imatges a les quals ha tingut accés IB3 Notícies, ara les compartirem, són part de la investigació judicial oberta per esclarir els fets de la manifestació del passat 26 de juliol. La Policia Nacional insisteix que la càrrega va ser la darrera opció davant de les accions d'alguns manifestants amb actitud violenta. En aquestes imatges es veu com algun d'ells llancen objectes i copegen els agents amb els pals de les banderes. I dos apunts més en crònica de successos. Ahir la Guàrdia Civil va trobar dos cavalls morts, un tercer agonitzant i una ovella en avançat estat de descomposició a una finca situada al camí de cavalls entre Favàrits i Esgrau a Maó, després de rebre un avís dels veïnats. El CEPRONA ha obert una investigació per el presumpte delicte de maltractament animal contra una dona de 27 anys i un home de 49 que serien els responsables de la cura dels animals. I també destacar amb la intervenció de 1.400 quilos de carn de pollastre al port de Ciutat per greus deficiències en el transport. Durant la inspecció es va comprovar que es transportava carn de pollastre congelada juntament amb carn refrigerada. A més, el vehicle no disposava dels registres obligatoris de temperatura que acreditassin les condicions de conservació dels aliments durant el transport. Per això, els inspectors del govern han precintat la mercaderia i han iniciat les actuacions administratives corresponents.
0: 9 i 9 minuts, som ja a 5 dies per a l'eclipsi.

0: I la banda d'ulleres especials per a l'eclipsi creix a mesura que s'acosta la data del fenomen. A manco d'una setmana de només aquests 5 dies, la cooperativa d'apotecaris ja ha exhaurit l'estoc després de distribuir-ne 100.000 unitats homologades a totes les illes. Farmacèutics i oftalmòlegs insisteixen que no es pot observar l'eclipsi sense aquestes ulleres homologades. Hi ha risc alt de perdre la visió o tenir lesions irreversibles de cara al futur. Per cert, IB3 ja sabeu que col·labora amb el Banc de Sang i Teixits i me confirmen que encara el Banc de Sang hi ha ulleres per poder gaudir de l'eclipsi, o sigui que si vos acostau i de pas no feis aquest gest solidari, podreu encara aconseguir les darreres ulleres de l'eclipsi. No queden moltes, però encara queden. Frase del dia, Xisco Nadal, són les 9 i 10 minuts. Amb què mos sorprenes avui?
1: I de la frase és del filòsof i escriptor indi Rabindranath Tagore, mort tal dia com avui, de 1941. El Nobel té un parell de cites cèlebres i una d'elles és aquesta. Si plores per no haver vist el sol, les llàgrimes no et deixaran veure les estrelles.

0: Ara estava pensant...
1: Una frase, que... una frase no, molt de carpeta.
0: És que m'ho has llevat de ser poc. Ah. T'anava a dir, tu que has estat adolescent, com jo, tu que has llegit la Superpop, tu que tenies sí. també a Rick Astley al teu dormitori, no, no recordes aquesta frase, les agendes sí. nostres,
1: sí, perquè hi havia, una revista que se deia Ragazza, que tenia una secció que se deia El Muro, on apuntaven aquestes frases, i sempre sortia aquesta de sí. Tagore, sortia en castellà, sí, però sí, bé, sí. Crec que és d'aquestes frases que, un moment determinat, tots han compartit o tots han fet una noteta i l'han passada amb aquesta frase sense saber que era d'un premi Nobel.
0: No, que hi ha una molt semblant, que és l'arbre no te deixa el veure al bosc, és veritat que hi ha una altra que és també molt semblant, que segur que és també d'un filòsof molt famós.
1: Patatocorcat, comparat amb això.
0: Que ho comparam. Però sí que és vera que és una de les frases de la nostra adolescència, sens dubte. De què parla tothom?
1: I de Marta, d'un home que, vestit de la mort, vigilava des del terrat d'un hospital al nord de Gal·les.

0: Imagineu-vos anar a visitar un familiar a l'hospital i aixecar la vista cap a la teulada per trobar-vos amb una figura vestida de la mort, amb una túnica negra, caputxa i una dalla. No és l'argument d'una pel·lícula de terror, sinó un fet ben real que ha passat a Gales. El protagonista és un jove de 26 anys, en Leon Gillespie, que va pujar al terrat de l'hospital Isbitiglan Clit, al nord de Gales. Jo és que és galès, el tinc un poc rovellat, ja m'ho disculparan els oients d'Iveta Ràdio. I va romandre prop de 50 minuts observant fixament pacients, familiars i treballadors sanitaris. L'escena va generar tanta inquietud que es van haver de mobilitzar 4 patrulles de policia i un camió de bombers per fer-lo baixar. Quan finalment va comparèixer davant el jutge, es va declarar culpable d'haver alterat l'ordre i el funcionament del centre sanitari i d'haver-se negat a abandonar les instal·lacions quan la policia li ho va ordenar. La sanció, una multa de 200 lliures, prop de 230 euros més o manco el canvi, més les despeses judicials i una indemnització. El més sorprenent és que no s'han fet públics els motius pels quals aquest jove va pujar en aquesta teulada i va ser protagonista d'una escena tan surrealista. A més, durant el mateix judici també va admetre 2 delits que varen ser 2 petits robatoris com mesos abans a establiments de la zona de l'hospital. Una joia, en definitiva. Des de la direcció de l'hospital han recordat que mantenen una política de tolerància zero davant qualsevol comportament que posi en risc o que alteri la tranquil·litat dels pacients i dels professionals sanitaris. Una història tan insòlita com inquietant que demostra una vegada més que la realitat supera qualsevol guió de ficció. Marta Grau, tu que ets una dona aprensiva, encara que enamorada de ses pel·lícules de terror.
1: Sí,
0: si tu vas a un hospital i te trobes la parca vigilant des de sa balconada,
1: agafes l'ascensor en esterrat i li dic basta, basta. O sigui, aquesta broma...
0: Tu aniries en esterrat?
1: Home, sí, sens
0: dubte. Tota flamenca.
1: A dir-li que basta, que això no és graciós.
0: M'atens sorprès.
1: Tu imagina't que hi ha gent que ho està passant malament i de sobte veu això, ostres, no, trob que gràcia zero. Com se diu aquest tipus? Gillespie, no.
0: Sí, Gillespie, no sé què Gillespie.
1: Mira, Gillespie, vés-te'n a casa teva.
0: No, Leon, que és una... Leon.
1: Ah,
0: Leon. Com el papa.
1: Exacte. Per què? No sé si hi ha al darrere una campanya publicitària, no sé si hi ha al darrere, no sé, una recerca o una angoixa per obtenir likes en una publicació d'Instagram. No sé què és el que hi ha darrere. Però crec que és una broma de molt mal gust.
0: Ho és. No tant perquè...
1: No fa gràcia.
0: A tu i a mi mos pot fer gràcia s'ocurrència un moment determinat.
1: Sí, sens dubte.
0: Però si ets allà
1: visitant un amic
0: entre la vida i la mort, sí, que t'acaben de dir que un familiar teu ja no és, etcètera, trobar-te amb aquest ambient troc que no suma gaire. Però també vivim en aquesta cultura de que sembla que tothom pot fer allò que li roti i que no hi hagi conseqüències, perquè també, ja me diràs, una multa de 230 euros per haver tingut martiritzada la gent d'un hospital tot el dematí, aquest home, potser jo penso que una mica de serveis socials, tenir-lo 2 mesos dins l'hospital fent netes el que serien els morts, anar allà a desinfectar, estaria els morts. Mira que professional i que precís ha estat el mot que he fet servir. Però tenir-lo ja desinfectant estaria
1: exacte,
0: bé. Fer-lo en altres vàters, cosetes que facin que se'n recordi que de vegades les accions tenen conseqüències i que hi ha idees que per molt bé que ressonin dins el teu capoll, l'execució no l'has de posar a la pràctica.
1: Jo crec que hi ha alguna cosa al darrere. No
0: sí?
1: sé per què. Me compromet a fer una recerca ràpida. Per el manco a les 11 puedo donar...
0: Més
1: no
0: dades.
1: Sé si... Sí, és que estic segura que... No pot ser que una persona...
0: Tu creus que està un poc trabuquedat?
1: Home, això segur, però crec que ningú fa això simplement per una broma de mal gust. Jo crec que ha d'haver, no sé, alguna cosa al darrere que se mos escapa i que tal vegada podem esbrinar, no sé, dic jo, perquè si no...
0: Jo és que som més de la navalla d'Ockham i de vegades jo penso que la solució més...
1: És la més senzilla.
0: La més plausible,
1: sí,
0: et senzilla.
1: Ser.
0: I que hi ha gent beneïta.
1: Però tu dius que estava avorrit i s'ha aixecat aquest dia i ha agafat una
0: beneïta.
1: Disfressa...
0: No m'acceptar-ho, hi ha beneïts. No som dins d'aquest estudi, però n'hi ha. I ho han d'acceptar. I crec que això és el que més mos costa d'entendre.
1: Pot ser, sí.
0: Que hi ha gent que fa ses coses sense pensar i que hi ha gent curta.
1: Idò, mira, tal vegada és aquesta l'explicació, la més senzilla,
0: que
1: la que apuntava en
0: Xisco. Que oients i espectadors d'Ivets de Televisió
1: no,
0: i Ràdio, òbviament,
1: que
0: tots són meravellosos, i des d'aquí, que mai ho feim, et enviem una abraçada molt forta, gràcies per acompanyar-nos dia sí, dia també, a l'altre costat del dial o a l'altre costat de la pantalla.
1: I ja ho poden dir. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. De fet, avui, si ho feis, un dia més serà amb la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Alejandro Rubio, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló a la realització i Maria Antònia Esquinas i Francesca Mateu a la producció. Encetam el cap de setmana.

0: 5 dies per l'eclipsi solar. La veritat és que basta posar la tele, escoltar la ràdio, tothom parla de l'esdeveniment del segle, tothom es prepara i des de diferents punts de vista, perquè hem parlat amb cossos i forces de seguretat, diferents dispositius, bombers, hi va anar, per no parlar de carreteres, no? De com se situaran les carreteres, hi haurà talls, s'esgoten les ulleres a algunes farmàcies. L'eclipsi pràcticament ocupa tots els titulars. Com dèiem, manquen només 5 dies, però un dels dispositius del qual parlarem just ara és el dels hospitals públics de les Balears. En el cas de Mallorca estan reprogramant cirurgies programades per el pròxim dia 12 d'agost, perquè d'aquesta manera el que s'aconsegueix és alliberar llits i si passa qualsevol cosa, qualsevol tipus d'incident o accident, el Manco tenia aquest marge. S'estan cancel·lant també intervencions oncològiques que segons l'Ipsalud diuen que són intervencions que se poden considerar demorables amb la intenció de mantenir disponibles, com vos deia, aquests llits i el màxim de quiròfans. Han parlat de la importància també de donar sang, perquè el banc de sang tenia les reserves un poc ajustades i, de fet, aprofit per dir que si aneu a donar sang encara podeu aconseguir aquestes ulleres homologades especials d'IV3 per poder gaudir de l'eclipsi amb total seguretat. Vos conto un poc, perquè és una pregunta que hem fet a tots els tertulians aquesta setmana, de si estem ben organitzats, si pensàvem, per exemple, que podia haver un poc de caos, depenent del perfil en concret, hem escoltat tot tipus de respostes. Hi havia tertulians que deien que sí, que tot sortirà bé, alguns que deien que com que és un fet sense precedents, mos ha vengut un poc gros. Edu, què em penses? Estem preparats per acollir un gran número de persones i un dispositiu d'aquestes característiques de tanta magnitud?
1: Bueno, no, sí, y estamos preparados para el incivismo de la gente, ¿no?
0: ¿Tú crees que hablamos de incivismo?
1: Bueno, es consustancial a los tipos que corren, ¿no? Entonces yo creo que sí. De todas maneras, me hago una pregunta. Si estamos todos de acuerdo en que en Mallorca no cabe más gente, tanto es así que el gobierno hasta habla de la necesidad de contención, ¿va a venir más gente todavía? ¿Dónde se va a meter toda esa gente, ¿no? Yo creo que es una reflexión que dejo al aire, porque si estamos al límite, ¿cómo puede ser que del límite haya mayor límite, ¿no? Haya más cabida. Bueno, yo espero que no haya grandes problemas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, una de las recomendaciones que se da es, o que se está diciendo es, que puede haber un riesgo de incendio mayor si la gente va, no hablo solo de Baleares, sino de toda España, si la gente sale al campo. Bueno, yo creo que eso habla muy poco de nosotros como sociedad, ¿no? Somos una auténtica plaga, ¿no? Yo creo que espero que salga todo bien. Sí que es cierto que las medidas sanitarias, pues en principio me parecen exageradas, pero también considero que toda precaución es poca, porque puede haber, pues yo qué sé, pues muchos incidentes,
0: ¿no? Y sí, delante que está.
1: Entonces entiendo que el gobierno en ese sentido se cubre en salud, nunca mejor dicho.
0: Exacto.
1: Para que luego pues no haya mayor problema.
0: Me permeteu que saludi el director d'assistència sanitària del Servei de Salut, el doctor Germán Rivera, que ja ens escolta. Doctor Rivera, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quina és la prioritat per als hospitals públics davant el dia 12 d'agost?
2: Bueno, la prioritat fonamental és preservar l'hora baixa de dia 12, sobretot de l'activitat física i dels trasllats de pacients que hagin d'anar als hospitals per tenir tota la possibilitat de que si hi ha un problema d'un accident de víctimes múltiples o algun problema de lesions musculars, etcètera, es pugui atendre adequadament a l'hora baixa de dia 12. De totes formes, hem dissenyat un plan de contingència des de dia 12 fins a dia 15, perquè moltes vegades les lesions oculars apareixen a partir de les 24-48 hores de l'exposició al sol.
0: Quin és el risc potencial més probable? Perquè parlava vostè, per una banda, de lesions oculars i per altra, d'accidents. Quin creu que serà el risc més probable?
2: Bueno, el problema és el que comentaven a la tertúlia, no? De los que estava escoltant fins ara. Uh-huh. No? El problema és que vivim un moment en tota la comunitat d'acumulació de persones que volen veure l'eclipse i de conductes que no sabem fins a quin punt seran les que comentava Tertulià, no? És a dir, nosaltres sempre hem de pensar en màxims i en mesures preventives que permetin poder actuar de la manera més eficaç possible, no?
0: Sí, continuï. Ara li demano una qüestió de les lesions oculars. Continuï el seu argument.
2: Vale, no. Aleshores, clar, aquesta acumulació de gent té un risc potencial, lògicament, no? Poden haver accidents a la muntanya, poden haver-hi accidents al mar, poden haver-hi fins i tot incendis, cops de calor, etcètera, etcètera, que necessiti una atenció sanitària urgent, i hem de tenir totes aquestes vies d'accés a través de les ambulàncies també accessibles, no? Aleshores, aquest és el problema, no? Estem fent una prevenció davant d'aquesta possibilitat d'accidents amb múltiples víctimes o simplement politraumàtics, accidents de tràfic també, traumatismes per caigudes a la muntanya, etc., i les lesions oculars. El que passa és que les lesions oculars, aquestes primeres actuacions són més immediates o emergents, no? Però les lesions oculars, com he dit, apareixen a partir de les 24-48 hores i ens dona un marge per tenir més capacitat organitzativa a partir de l'endemà del dia 12.
0: Aprofit per demanar-li, no? Ja que m'ha cridat l'atenció això que diu, no? Que després de les 24 hores és quan poden sorgir aquestes lesions. Quins són els símptomes?
2: Els símptomes, sí, poden ser dos tipus, no? Perquè les lesions dels rajos de sol travessant les estructures de l'ull, doncs poden ser sobretot a la còrnia i a la retina. Si afecta a la còrnia, doncs, el que pot produir són lesions corneals, inflamacions, el que se diu una queratitis o fotokeratitis, que pot ser lleu o que pot ser greu o més important, no? I després, a nivell de la... Això el que produeix és dolor, llagrimeig, visió una mica borrosa, fotofòbia, que vol dir molesta la llum i tal. Això és els símptomes de la fotokeratitis. I els símptomes de les lesions retinianes o de la màcula, que se diu, que és la membrana que tenim a la cara posterior de l'ull, quan els ratxos incideixen de forma molt localitzada, pues és una pèrdua de visió, d'agudesa visual, veure un forat negre, veure distorsió de les formes de les coses o alteracions dels colors.
0: És una crida a la prevenció, a la precaució, a la utilització d'ulleres homologades, perquè són arguments molt contundents el que ha explicat el doctor Rivera. Una darrera pregunta molt ràpida. Com se dissenya un dispositiu d'aquestes característiques perquè no tenim un precedent en aquest segle semblant? No sé si han agafat altres models d'esdeveniments, tot i que no, d'un eclipsi total de sol.
2: No, aquí el que hem fet és fer un pla de contingència amb un equip de treball multidisciplinar des de ja fa més d'un mes, perquè no només a través de la salut pública amb mesures preventives, sinó a nivell del servei sanitari amb accions d'organització sanitària molt concrets, no? I a més, ho hem dissenyat nosaltres, i hi ha tres nivells, no? A nivell d'atenció primària, a nivell hospitalari i a nivell del SAMU o 061. Aleshores, hem hagut de mobilitzar totes les gerències de tots aquests tres nivells per fer actuacions organitzatives i de prevenció molt concretes, no? amb un augment de la dotació de recursos humans i organitzant els circuits d'una forma més ordenada, no? De manera que les lesions, diguem, oculars, per exemple, tindran un primer nivell d'assistència a través de centres de salut o PACs o el servei d'urgències d'atenció primària, i per detectar o diagnosticar el problema, i si és un problema ja més greu, es derivaran a urgències dels hospitals, on hi ha els especialistes oftalmòlegs per una assistència molt més especialitzada.
0: Agraïm al director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut, el doctor Rivera, que ens hagi atès, perquè és informació molt, molt rellevant la que ha pogut traslladar a la població. Moltíssimes gràcies, doctor.
2: Molt bé, a vostès.
0: Quina complicació dissenyar un dispositiu de contingència d'aquestes característiques, que interessant tot el que ha explicat, i com 24 hores després i fins i tot 48 és quan sorgiran els problemes, Serena.
3: Sí, los de la visión sí, los otros serán más inmediatos. Exactament. ¿No? Antes hablaba Edu que es cierto, ¿no? Como él dice, que es pleno mes de agosto, por lo tanto es complicado que haya más gente en Mallorca. Exacto. De la que ya hay, ¿no? Pero claro, lo que preocupa no es que haya más gente de la que ya hay, que no creo que eso se produzca cuando están llenos, sino que esa gente se se concentre toda en los mismos lugares, ¿no? Y eso es lo que es difícil de gestionar, ¿no? Imaginaros la presión turística que vemos cada día cuando salimos a la calle de cualquier lugar de Mallorca, pues toda concentrada en los que son 8 puntos oficiales de observación, ¿no? Yo creo que se están haciendo las cosas relativamente bien. Creo que se están tomando medidas para poder responder así como toca, que las restricciones valen la pena, ¿no? Y lo que quizás no se está haciendo tan bien, ¿no?, es este llamamiento a la ciudadanía a primero reflexionar. A mí me gustaría hacerlo reflexionar. ¿Vale la pena? Acaban de escuchar al...
0: Arriscarse.
3: Exacto, vale la pena.
0: Petits, exactamente.
3: ¿Qué esperamos ver, ¿no? Sobre todo, ¿qué esperamos ver? ¿Cuáles son las expectativas? Porque desde los propios medios de comunicación estamos contribuyendo a generar una expectativa demasiado grande, ¿no? Al final es un eclipse total de sol que se da justo en el momento en el que el sol se pone por el horizonte y, por lo tanto, no dejará de ser una especie de atardecer un minuto más temprano, ¿no?
0: O sea, no esperemos... Moltes expectatives, ¿eh? Que ja ho ha dit abans el micro de Tencat, que no esperin...
3: No, es que no se va a hacer de noche en pleno día. Esto no va a ocurrir. Y entonces yo creo que también hay que llamar un poquito esto al sentido común de, bueno, el eclipse se puede ver por la televisión y tampoco hace falta poner en riesgo la población o la naturaleza para ir a verlo, ¿no? Creo que no va a ser tan espectacular como
0: Juana,
3: se espera.
0: Juana, llocs estratègics a Eivissa, que me consta que n'hi ha molts i que també les mesures que s'estan prenent són molt semblants a les d'aquí a de Mallorca.
4: Sí, així és. La zona sud-oest de Silla ja s'està preparant. Ja vàrem explicar fa un parell de dies que l'Ajuntament de Sant Josep havia anunciat talls a les carreteres, a les carreteres d'accés a les principals platges. N'hi ha alguna que estarà tallada des de les 12 del migdia i successivament en les següents hores aniran produint-se talls. Però jo crec que la clau l'ha dat abans en Xisco Nadal, no?, quan ha dit que havíem d'acceptar que entre naltros hi havia gent beneïta. Jo crec que aquest dia també es demostrarà, hi haurà gent que anirà a la mà. Jo tem, no?, aquesta acumulació de barques que...
0: Ja t'he dit jo que sí, perquè hi ha molt de viatges organitzats, espectacles, sopars, a la mà. Ja hi ha moltíssims esdeveniments que precisament focalitzen l'atenció a la mà, Juana.
4: I gent que mirarà soleil directament sense ulleres, més que no fa... Vull dir, nosaltres repetim cada 5 minuts que hi ha ulleres disponibles i de res. Hi haurà gent que encara mirarà el sol directament i gent que farà barbacoes sense cap tipus de falta. Vull dir, hem d'acceptar això, no?, que hi ha gent beneïta entre nosaltres i llavors ho pagaran, alguns ho pagaran. Jo crec que la gent no fa falta que se'n vagi. Si un està a un lloc que no es pot veure el sol directament, veurà com es fa fosc des d'allí on està. Vull dir, no fa falta es mirar directament el sol en ses ulleres. Jo estic així com Elena Ballesteros. Tampoc fa falta perdre el cul, no?, per anar a veure aquest eclipsi. Vull dir, des d'on estem es podrà... Hi ha que estar atent, perquè només dura un minutet, però es veurà com es fa fosc, llavors torna a aclarir un i 5 minuts després ja es torna a posar sol, no? El fet, evidentment, que això caigui en un 12 d'agost no ajuda, que també tots hauríem preferit que això fos en febrer i novembre, no?, que estàssim més, que no estàssim tan acompanyats, però bé, això ja no estava en les nostres mans.
0: Elena, volies fer un apunt abans de publicitat.
3: En febrero lo habríamos visto menos aún, porque ya es de noche a esa hora, ¿no? O sea, no lo habríamos visto.
5: De todos modos, hay una fascinación casi atávica por este tipo de acontecimientos. A mí me llama la atención en una sociedad que ha perdido la referencia de los cielos, porque ni siquiera la mayoría de gente que vive en las ciudades no ve las estrellas, entonces vive de espaldas a ese mundo, y sin embargo todo lo cosmológico genera una atracción y una fascinación, desde mi punto de vista incluso exagerada, ¿no? Hay que recordar los últimos acontecimientos con objetos interestelares, toda la psicosis que generan, por no hablar del paso de cometas, ¿no? Por tanto, es verdad, es que a mí me llama bastante la atención esa hora de pronto, esa fiebre.
0: Esta fascinación.
5: Claro, bueno, porque en el fondo yo creo que nos sitúa como en nuestra dimensión tan minúscula de humanos insignificantes. Y en ese sentido yo sí que discrepo, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Elena hoy, creo que eso también es noticia, pero sí que en esto discrepo, es decir, yo creo que sí que si se toman las medidas de seguridad, creo que
1: es una buena oportunidad también para eso, ¿no? Para entender, para, por ejemplo, los que tenemos hijos, poderles explicar la dimensión, etcétera, que tenemos, no sé. Me mira con cara como de decir, eres un romántico.
3: Te miro pensando, se lo puedes explicar, ¿no? Sentada en el salón y viendo el eclipse por la tele.
1: En la televisión, obviamente en IB3 se puede ver todo, es decir, puedes ver todo tipo de fenómenos.
0: Después hablaremos del dispositivo que te prepara IB3
1: con verlo en directo, ¿no? Diferencia con verlo al natural, ¿no? Yo creo que no quiero ahuyentar a la audiencia de IB3, pueden a lo mejor verlo a la vez o no sé, en diferido, pero creo que verlo al vivo, al natural, es importante.
0: A mí será espectacular, Edu, porque tenemos tres drones sobrevolando la Serra de Tramuntana.
3: Yo lo veré.
0: Será espectacular, es una emisión.
1: Me vais a acabar convenciendo.
0: Y tanto que sí.
1: En cualquier caso, importantísimo. Me ha parecido súper llamativo lo que ha explicado el señor Rivera y muy importante. Tienen previsto hasta 3 días de dispositivo porque los efectos pueden venir luego. Muy importante que la gente lo tenga en cuenta, que es peligroso. Yo desconocía
0: que podien aparèixer, ¿no? Fins a 48 hores després, crec que és molt interessant.
3: I no és una tonteria, no solo para los que hagan el cafre,
0: són irreversibles.
3: Y no solo para los que no se protejan haciendo el cafre, como digo, sino que también tiene consecuencias para el resto de la ciudadanía, porque estamos en un momento con los servicios sanitarios totalmente saturados, que se están aplazando citas, ¿no? Y va a haber una avalancha. No ya si esperemos que no se produzca un accidente múltiple el día del eclipse, pero sabemos que los centros de salud, por lo que acaba de explicar el experto, van a recibir un montón de solicitudes de cita los días siguientes.
1: Lo que no sabemos es si va a estar toda la plantilla, porque también es época de vacaciones. A mí me consta que otros organismos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ese día van a estar, si no todos, gran parte para el dispositivo.
3: Claro, pero no es solo ese día, ¿no? Es lo que nos están explicando, ¿no? Es que habrá un goteo, sobre todo por temas oculares, los días después. Una cosa que quería decir, que también me parece importante, es que he dicho, se están haciendo casi todas las cosas bien, pero hay una cuestión que me preocupa. Es verdad que en el caso concreto de Mallorca se cierran las carreteras, especialmente la carretera de la Serra de Tramuntana, que recordemos que es una ratonera, o sea, solo tiene entrada y salida por los dos extremos, ¿no? Si pasa algo, allí es complicado un desalojo. Se cierran a partir del mediodía, ¿no? Todo lleva a pensar que la gente irá más pronto, pasará el día por allí y volverá cuando acabe el dispositivo. ¿Qué es lo que me preocupa? No tanto la llegada, sino la salida. Torna en el momento de salida, todo el mundo querrá salir en el mismo momento, cuando acabe el eclipse, ¿no? Y estas medidas que se han tomado para prevenir complicaciones en las carreteras, en este caso concreto la de la Serra, no se aplican de la misma forma en el mar, ¿no? Es lo que hablaba ahora Juana, creo que era. Todas las barcas, o sea, es evidente que en el mes de agosto todas las barcas charter de la isla están siempre alquiladas, o sea, hay un pleno, ¿no? Pero claro, no todas están concentradas en la misma zona. Y aquí va a haber un movimiento de todas las barcas a la zona donde se va a ver el eclipse. Y todas que entrar y sobre todo salir y sobre todo entrar al puerto a la misma hora. Y es una de las cosas donde creo que puede, uno de los sitios en los que creo que la cosa se puede desmadrar y complicarse especialmente.
0: 9:47, una pausa més i continuem repassant els titulars d'aquest divendres, dia 7 d'agost, a 5 dies per l'eclipse, perquè ja començam a fer el compte enrere per aquest esdeveniment.
6: IB3 Ràdio és investigació.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo, la dorada 400-600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros el kilo y los croissants de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
6: IB3 Ràdio.
9: Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
0: Són les 9 i 49 minuts. Dediquem aquests darrers minuts de la primera hora de programa per parlar d'una darrera hora. De fet, és just una comunicació que acaba d'enviar-nos la Policia Nacional i ens expliquen que s'ha desarticulat una de les majors estructures criminals especialitzades en el tràfic marítim de persones a la Mediterrània. És una operació conjunta amb la Guàrdia Civil en col·laboració d'Europol. Sabem que utilitzaven embarcacions d'alta velocitat per transportar droga des d'Espanya cap a Argèlia i en el trajecte de retorn traslladaven migrants de manera irregular a les costes d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i també a Eivissa. Durant la investigació s'han incautat de 8 embarcacions d'alta velocitat, com dèiem, valorades en més de 5 milions d'euros. Se considera responsables del manco 64 episodis migratoris mitjançant els quals s'haurien introduït al nostre país més de 2.000 migrants, o sigui, estem parlant d'unes xifres molt altes, aconseguien beneficis superiors als 24 milions d'euros, feien ús de mètodes molt violents per protegir les embarcacions i també hi ha un total de 78 persones detenides, 78 persones detingudes, perdoneu, de les quals 27 han ingressat a presó provisional. Entre els arrestats se troben 4 dels responsables de tota aquesta xarxa, considerades com aquestes persones detingudes considerades com objectius d'alt valor per les autoritats. És una operació de gran magnitud que afecta directament a Eivissa a mesura que vagi, que tinguem més informació, així la traslladarem a oients i espectadors, però, Juanan, és una darrera hora que just acabam de saber i que afecta directament la Mediterrània, en concret a Eivissa.
4: Sí, sí, veiem una operació molt important. Bé, hem comentat algunes voltes, no?, que no és que aquestes pasteres arribassin a voltes totes soles, no?, no feien el viatge tot sol, sinó que a voltes es havia detectat que aquests immigrants eren amullats molt prop de la costa i sembla ser que alguna d'aquestes organitzacions, alguna d'aquestes màfies, doncs ara ha estat desarticulada, així que l'enhorabona per la policia i també per Europol per haver fet aquesta feina tan important, no? Quan parlem de màfies, a voltes sembla que parlant d'ens que no els hi posam cara, no els hi posam nom, evidentment, però veiem com aprofitàvem aquest tràfic també de droga que duien cap a nord d'Àfrica per fer aquest servei de, podríem dir, de taxi, posant molt entre cometes, de taxi d'immigrants cap a les nostres o cap a la nostra illa, en aquest cas. I doncs bé està aquesta operació i veiem si es pot ampliar i poder detenir més gent i que aquestes qüestions acabin per fi.
0: Helena, darrera hora que just acabem de comentar, quan s'ha desarticulat una xarxa de tràfic de persones a la Mediterrània, 78 detinguts, traslladaven migrants de manera irregular, i Eivissa en el punt de mira també de tots els llocs, no?, on actuava aquesta xarxa de tràfic de persones.
3: Sí, no, qué triste el mundo en el que siempre hay alguien que se aprovecha de los más vulnerables, ¿no? Y en este caso, doblemente, ¿no? Estamos hablando de tráfico de drogas que mata muchísimas personas y de tráfico de personas que sabemos también lo que está ocurriendo con ellas, ¿no? En la última semana hemos tenido 15 fallecidos en pateras que han naufragado, y creo que de las tres que han entrado esta mañana, una de ellas al sur de Cabrera también ha requerido rescate dentro del agua porque había naufragado, ¿no? Esto se cobra vidas, hay que intentar entre todos que eso siga pasando y ojalá poco a poco se vaya frenando, ¿no?
0: Tenim les imatges de la Guàrdia Civil que tot d'una que

0: 10.
1: Bon dia. Desarticulada una de les estructures criminals més especialitzades en el trànsit marítim de persones a la Mediterrània en una operació conjunta amb Guàrdia Civil i amb la col·laboració d'Europol. Utilitzaven embarcacions d'alta velocitat per transportar drogues des d'Espanya fins a Algèria i en el trajecte de tornada a traslladar migrants de manera irregular fins a les costes d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Precisament, anant fins a Eivissa, en té més detalls d'aquesta operació el nostre company David Ventura. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. En aquesta operació contra la tracta de persones ha comportat la detenció de 78 persones, 6 d'elles a Eivissa i 2 a Palma. La xarxa mafiosa desarticulada va organitzar fins a 64 viatges de persones migrants des d'Argèlia fins a les costes d'Eivissa, Múrcia i València. Es calcula que van introduir fins a 2.000 migrants. Després, de tornada, traslladaven estupefaents, principalment MDMA, fins a Àfrica. Cobraven fins a 12.000 persones per cada migrant 12.000 euros per cada migrant traslladat en embarcacions de fins a 50 passatgers i sense armilles salvavides. També realitzaven un control amb violència i amenaces cap a les persones que traslladaven. A l'operació s'han registrat 17 immobles, s'han intervingut 15.000 pastilles de MDMA, 61 quilograms de haxís, mig quilogram de cocaïna, a més, 18 embarcacions d'alta velocitat, un revòlver, un subfusell i diversos vehicles i aparells de geolocalització.
1: Gràcies, David, per aquesta darrera hora sobre aquesta operació. Més qüestions. Les Balears són la segona comunitat on més ha baixat la compra-venda d'habitatge el mes de juny, amb una caiguda de l'11,7% respecte al mateix període de l'any passat, només menor a la registrada a Cantàbria del 21,5%.
3: En l'àmbit estatal, la compra-venda d'habitatges inscrits als registres de la propietat va augmentar un 1,6% al juny respecte al mateix mes de l'any passat, després de 5 mesos a la baixa, i va arribar a 59.288 operacions. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, tot i l'augment d'aquest mes, el nombre d'operacions ha caigut un 2,6% al primer semestre de l'any. Al maig, les transaccions d'habitatges varen créixer un 5%.
1: Naufragi d'una altra embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia els serveis d'emergència es van rescatar 19 persones d'origen magrebí després que la seva barca quedés a 12 milles al sud-est de Cabrera.
3: Ahir també es varen interceptar dues barques més al sud de Formentera amb 37 ocupants en total. A més, poc abans de les 9 i mitja del vespre es va interceptar una persona tota sola a la localitat de Sant Francesc. En total, ahir es van localitzar 7 embarcacions amb més de 100 persones ocupants. Amb aquestes, des que va començar l'any, prop de 4.100...
1: Grans, una companyia es torna a estar al centre del debat públic i polític arran de la crisi migratòria a Ceuta. El president de la comunitat autònoma ha dit que no demanarà als Balears que es faci càrrec dels joves que van entrar al territori espanyol la setmana passada.
3: Ho ha dit després de reunir-se amb la presidenta del govern, Marga Proens, qui ha defensat la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant d'aquesta situació.
4: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per Ceuta... ...ocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
1: Vives també es va reunir ahir amb el rei Felip VI, qui s'ha compromès a visitar Ceuta. D'aquesta manera, arribem a les 10:04. Més notícies a partir dels 11.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 10 i 5 minuts, ens atem aquesta segona hora de programa i, com sempre, fem de manera habitual pegar aquesta ullada al temps. Recordem que ahir les tempestes varen deixar estampes ben curioses a l'interior de Mallorca, ben probables, els ruixats, els d'ahir, possibles els d'avui.
1: Sí, especialment a municipis com Lloret, Pina, Sineu o Petra. Les precipitacions més destacades es varen registrar a Sineu en 7 litres per metre quadrat, mentre que a Petra se'n varen recollir unes dècimes. Uns ruixats molt locals, típics de l'estiu.
0: Una de les imatges més comentades ens arriba des de Can Picafort, uns nígols espectaculars que compartim ara a pantalla i que descrivim per als oients, perquè moltes persones demanaven ben què eren exactament aquests nígols, per cert, preciosos, perquè és una imatge com del romanticisme del segle XIX, perquè ha de sortir la novel·la de Mary Shelley, just davall el títol d'aquesta imatge, no?
1: No, que sembla que és com una calavera amb uns ulls, ho mires...
0: Sí, també és vera.
1: I té un punt també com a tètric, i preciós, d'altra banda. Els companys de Meteo de les Illes han publicat aquesta imatge que nosaltres ara compartim per televisió i descrivim per als oients de ràdio. Es tracta d'un mammatus, una formació molt característica que penja de la part inferior dels grans nígols de tempesta, els cumulonimbus. Aquestes bosses es formen quan l'aire fred i humit descendeix dins el nígol, deixant una imatge ben espectacular i que no sempre significa que hagi de ploure allà mateix, Marta.
0: Després dels ruixats, dels nígols d'ahir, avui tornem a parlar de calor, o millor dit, de moltíssima calor.
1: Sí, predominarà el cel poc ennigulat durant bona part de la jornada. Només serà a partir de migdia i primeres hores del capvespre, quan creixeran els nígols d'evolució a l'interior de Mallorca, que puntualment podrien deixar qualque ruixat o qualque tempesta molt local.
0: Temperatures pràcticament, però sense canvi, una estampa ben similar a les dels dies previs.
1: Sí, però alerta, perquè serà la calma abans d'una nova pujada. El vent bufarà fluix de component nord al nord de l'arxipèlag i de llevant a la resta, les habituals brises costaneres.
0: De cara al cap de setmana tornem a mirar el termòmetre perquè la calor, malauradament, hi ho hem de tornar a dir, tornarà a ser la protagonista.
1: L'AEMET ha avisat de l'avís groc per temperatures altes a l'interior de Mallorca. Avui ja es poden assolir els 36 graus, dissabte es podria arribar als 37 i s'activarà també a les Pitiüses.
0: Una situació que també té conseqüències. La mà continua extraordinàriament calenta. La boia de la Dragonera ha registrat aquesta setmana, recordem, un nou rècord, 33 graus de temperatura de l'aigua, una dada que se pot considerar excepcional. Obrim imatges, obrim finestres, les beauties, les càmeres que ens permeten observar el temps en directe, així que si vos sembla, començant per la primera, és la del Puig de Satudosa, a Mallorca, on sí que tornem a veure presència d'aquesta calitja, la mà ben blava, ben en calma, però sí que és vera que encara hi ha certa calitja a l'ambient. Però tenim més imatges que compartir amb els oients i que descrivim per als espectadors. Una més. Mira tu, no hi cap una barca més a Cala Morell, a Menorca, perquè sembla que tothom ha decidit visitar aquesta cala aquest matí. Una imatge molt semblant, perquè la mà està pràcticament en calma total, com aquella famosa pel·lícula de Nicole Kidman.
1: Una mica més espaiat, hem de dir, no se nota tanta calitja com veiem en el Puig de sa Tudosa, però és cert que és una imatge típica d'estiu i que no hi cap una barca més. I cada vegada que dius mar en calma, no sé per què, però me ve la cançó de Navet, es Dime, i me penses que has de començar a cantar, Marta Garam. Mar en calma y un amanecer y todo vuelve a ser como era entonces.
0: Estava pensant en Calma total, aquella famosa pel·lícula de Nicole Kidman, recordes? També. Que era super joveneta, una gran peli per recuperar,
1: tot
0: sobretot
1: això, com que no som gent del temps, nosaltres descrivim la meteorologia de la nostra manera.
0: Us intentem ajudar, veritat, d'aquest tipus de tips, entre cometes, sí, per poder comentar el temps com Déu mana. Són les 10 i 9 minuts, hem parlat aquesta setmana, sobretot a la nostra tertúlia, moltes vegades de la crisi migratòria que s'ha viscut. Ahir van tenir la visita del president de Ceuta i com s'ha tornat a situar el focus sobre una de les fronteres més sensibles d'Europa. Milers de persones han intentat arribar a territori espanyol des del Marroc, en una situació que ha reobert aquest debat sobre el control de fronteres, les relacions diplomàtiques entre Madrid i Rabat i les causes profundes que empenyen tanta gent a fer això, a jugar-se la vida per cercar un futur millor, Xisco.
1: I per entendre millor què està passant avui i què hi ha darrere d'aquesta realitat, saludem el periodista mallorquí Marc Farrà. Ell és corresponsal al Marroc des de fa anys, especialitzat en informació del Magrib, una zona que coneix sobre el terreny i des d'on ha explicat nombroses crisis migratòries i diplomàtiques, i antic company d'aquesta casa. Marc, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé, molt content.
1: Encantats de saludar-te. I te volia demanar, des de la frontera has explicat que aquests dies s'hi veu una marea humana. De fet, ara compartien les imatges, és allò que veiem, una allau de gent que intentava entrar dins Ceuta. Quina és la fotografia real que has trobat i què és allò que més t'ha impactat de les imatges que ja s'han compartit arreu del globus de Ceuta?
2: Era això, sobretot al principi. Jo em recordo que acabava d'arribar a la ciutat de Castillejos, o Finide, que és aquesta que està res a quilòmetre i mig, 2 quilòmetres del pas fronterer, al costat marroquí, i a mesura que anaves acostant-te cap a la frontera, això, gent, grups de gent que anaven corrent cap allà, i després et trobes... Hi ha una carretera, per fer-ho molt visual, hi ha una carretera de quilòmetre i mig, com dèiem, que va bordejant la costa, bordejant el Mediterrani, i a l'esquerra també hi ha com uns petits penya-segats. Per tant, és una carretera que fa d'embut, de dos carrils en cada direcció, i clar, allò estava completament ple de gent, de milers, desenes de milers de persones. Després, molta gent el que feia també era aprofitar la petita platja de roques que hi havia entre aquesta carretera i la mà, i era un poc el camí que molts emprenien, un camí que, tot i que sembla, i ho hem vist tots en imatges, no? Sembla que Ceuta està molt a prop, sembla que es, fins i tot alguns deien, bueno, jo crec que hi podria arribar nedant. Bueno, a lo millor tu en unes condicions òptimes, en una situació tranquil·la, però quan estem parlant de desenes de milers de persones que es troben també en aquest embut, hi havia punts on molta gent, és clar, és com si ara, jo també intentava explicar-ho, és com si ara estem en un restaurant amb 100 persones dinant o sopant, i de cop i volta sona l'alarma d'incendis, hi ha un foc a la cuina, i al final tothom el que intenta és sortir per la porta o per la porta d'emergència, clar, quan som 100, quan som milers i milers de persones que intenten passar per un punt molt estret, la situació evidentment és molt complicada i molt perillosa.
0: Marc, creus que les imatges reflecteixen realment la realitat? És encara superior el que heu pogut viure, no?, els darrers dies, el que s'ha vist. Podria ser superior també la xifra de morts oficials, però això també és...
2: Estem pendents i tenim encara molt poca informació, realment, també. Quan desapareguts hi ha, ara mateix no tenim unes xifres, hi ha famílies que continuen, pràcticament són la poca gent que continua a la frontera, són pares i mares, persones que estan cercant els seus éssers estimats, amb l'esperança de veure-los com tornen, o bé fins i tot alguns ho feien en fotografies.
0: Perdona que t'interrompi, estem compartint imatges i vídeos del teu Instagram, de la teva xarxa social, on expliques la feina que fas a peu de terreny, no?, dels darrers dies. Ho pots explicar tu,
2: sí.
0: Si ets tan amable.
2: No, i això és el moment ara que veiem, que són aquesta petita platja que us explicava, que bordeja la carretera, que per on, sobretot, la majoria de persones el que feien és intentar accedir, i la realitat, les imatges són molt impactants, evidentment. És que estem parlant de moltes persones, i estar sobre el terreny també necessites un poc un temps i una perspectiva per tenir una idea certa del que vam estar visquent, i aquests dies li he estat donant voltes, també aprofitant, no?, que he pogut aturar uns dies i venir de visita aquí a Mallorca per també intentar entendre. Jo crec que el més impactant és la resposta, no?, a la pregunta que pot moure 50, 60, 70 mil persones, les xifres també ballen, o fins i tot 100 mil, alguns apunten, perquè no totes són les persones que van aconseguir passar a l'altre costat, sinó la gent que també va arribar fins a la ciutat que us explicava que volia intentar. Per tant, la xifra que donen les autoritats espanyoles s'ha de sumar moltíssimes més persones, milers de persones que no ho van aconseguir, com qui diu.
1: Marc, parlant però d'una crisi migratòria o també d'una crisi política entre Espanya i el Marroc? Ho dic perquè el que tothom comentava aquests dies, sempre és un punt calent, sempre hi ha gent intentant traspassar Europa a través de Ceuta, però aquesta gernació de gent, no vull dir organitzada, però concreta, a un dia, a una hora, resulta com molt complicat de creure que 70.000, 60.000, és igual la xifra, s'hagin posat d'acord per traspassar el mateix dia, a la mateixa hora.
2: Evidentment, i els motius són molts i molt diferents, i jo crec que no només és una crisi, és el resultat, o això ha provocat, no?, múltiples crisis. Ho explicava des del punt de vista diplomàtic, no sé si es pot parlar de crisi, el que sí que es pot parlar, no?, que s'ha tensionat molt la relació entre els dos països, també a nivell social, i jo ara, aprofitant també estant aquí, poder parlar amb la gent, no?, l'imatge que es té del Marroc, hi ha també hagut molt de discurs d'odi i molt de comentari despectiu o fins i tot amb un punt de vista molt bel·licista, no?, també s'ha tret molt a passejar cert discurs, no?, molt bel·licista i molt molt contra el Marroc, tant sigui a nivell institucional com sigui a nivell de la població. Jo crec que sobretot és una crisi migratòria, evidentment, és a dir, fins i tot no es podia fer, és a dir, com respons a una situació així, no es pot estar preparat, si hi havia informació o no, si el CNI tenia informació, Guàrdia Civil, això són temes que jo se m'escapen perquè desconec. Jo el que crec sobretot és que hi ha una crisi d'expectatives al Marroc, que és el que fa, no?, que quan una persona, sigui perquè ha vist a xarxes informació falsa o rumors o imatges de persones que ho han estat aconseguint, o perquè hi ha un boca a boca que diuen, ostres, la frontera està oberta, som-hi. O sigui, quan algú veu que la porta està uns centímetres oberta, parlant de gent que ha fet centenars de quilòmetres, no?, més enllà de Casablanca, al sud, a Marràqueix, és a dir, gent que estava fent feina i va rebre un missatge, va veure per xarxes, va deixar la feina i va intentar agafar un taxi, un bus, un tren per arribar fins al nord, i el que ens trobàvem, molts hotels que no tenien personal, moltes botigues, veus, carnisseries, per exemple, a la ciutat fronterera on vaig poder estar força dies, comerços completament tancats. Per què? Perquè molta gent el que havia fet, fins i tot hi havia un camió d'un repartidor, d'una persona, no?, que distribueix, crec que era l'alimentació, als hotels, mal aparcat. Per què? Perquè també la persona el que va fer va aparcar el camió mentre estava fent feina i va dir, jo intento anar cap a Ceuta. És a dir, jo crec que és el més enllà, no?, les múltiples crisis que ho pot haver provocat o que provocarà, que arribaran després, és aquesta, no?, crisi d'expectatives, i no parlant d'un país on la gent, a vegades també es té una idea molt, no parlant d'un país on la gent es mor de gana, que no, és un país on hi ha molts productes que estan subvencionats, on hi ha molts... O sigui, no, sempre trobaràs alguna cosa per menjar. És a dir, és un país que té un índex de desenvolupament que a poc a poc creix, però també és un país on aquest creixement, a vegades veiem, no?, els grans projectes urbanístics, de construcció, infraestructures, etcètera, no?, aquesta modernització que també moltes vegades és l'imatge que ens duim, no?, de fora, o Rabat, veus el centre de Rabat, és una ciutat moderna, amb una torre de gairebé 200 metres, és a dir, molta infraestructura, però, i això ho remarca molt, des del Banc Mundial fins al Banc del Marroc, en diferents treballs que han fet, no?, que tot aquest augment del PIB no repercuteix en la població. Hi ha molta gent que encara no troba les expectatives, pot estar fent feina per un sou mínim que supera per poc els 300 euros al mes, en unes condicions que no són per res senzilles, gent amb estudis, l'atur juvenil és força elevat, anar a la universitat no vol dir trobar una feina a cort, acabes fent feina potser a un centre de trucades o a un centre d'assistència, que és una feina molt habitual, repartidors de Glovo, fins i tot aplicacions de taxi, diguéssim, com Uber, però qualsevol, vull dir, pot fer de conductor i pot fer carreres, vull dir, és aquesta crisi d'expectatives que viu el país, i que jo crec que se n'ha de parlar.
0: Has fet una descripció perfecta, no?, perquè malauradament encara hi ha molts aspectes que es desconeixen, no?, sobretot la imatge que ens arriba, la informació que pensam, el tipus de vida que pensam que duen, són moltes les interrogants, no?, i crec que és necessària la informació didàctica i clara, sobretot d'una persona, un periodista que ho viu a peu de terreny. Ara que apuntaves sobre si hi havia informació, si no, com van actuar les xarxes socials, sobre el paper dels cossos i forces de seguretat, sobre el Centre Nacional d'Intel·ligència, separa també d'una possible nova entrada de cara a dia 15. Uh-huh. I, de fet, s'està estudiant, és una possibilitat que no descarta ni Guàrdia Civil ni CNI. Quina informació vos arriba d'aquesta possible nova entrada de cara al dia 15 d'agost?
2: Les xarxes socials, i fa temps, jo me'n recordo la tardor de l'any passat, també vaig estar força dies a la frontera per un avís semblant, no?, de, ostres, ara ens ajuntam tots, anem a creuar de manera col·lectiva, anem a intentar fer-ho tant sigui per mà com per terra. Són cridades habituals. Les xarxes juguen un rol, també, entre cometes, podem dir que hi ha uns certs influencers de gent que el que fa és compartir moltes imatges, vídeos de la gent que arriba, com si això fos... et canvies la vida, no? Com si marqués un abans i un després, i bueno, per molts ho veuen, no? Quan tu al final decideixes partir, és que has perdut l'esperança en el teu país, i això... I veus en Europa, en Espanya, en Ceuta, que al final és el que veu una porta per començar una vida, per intentar-ho, a vegades és qüestió d'intentar-ho, molts hi han tornat, perquè la situació que han descrit, que s'han trobat a Ceuta, és completament surrealista, i estan en xoc, no? De estar rebuts amb l'exèrcit armat, és a dir, és una situació que no en tenien la gent que tornava, ostres, quina... I Espanya, com pot ser que Ceuta...
1: Sí, però la informació d'Espanya arriba, és a dir, de la realitat sociològica espanyola, arriba al Marroc. El moviment creixent que hi ha antiimmigració a Espanya, ells en són conscients de que pot ser, no és aquesta Icària que s'imaginen que serà aconseguir traspassar la frontera, i fins aquí has fet que Itàlia, la Itàlia de Meloni, hagi decidit tancar l'espai Schengen perquè no puguin passar aquests migrants cap a Europa. El Marroc, la gent marroquina, surt a les notícies, se pot comentar, perquè per una banda hi ha les xarxes, quan tu comentes, de gent que deu animar, que deu esperonar a que traspassin la frontera, però per una altra, no sé si tenen clar que la frontera no és aquell lloc amable que potser ells imaginen o desitgen.
2: No, evidentment són conscients, i ells, entre les persones pot ser hi havia gent que no n'era tan conscient, però la majoria no era la primera vegada que ho intentaven, i saben que jugar-s'hi la vida. I al final la frontera també amb Ceuta s'ha d'entendre que és un poc la frontera més precària, perquè... sempre quan em demanen com es podria solucionar aquesta situació, no? Al final es dona a crear expectatives, i crear, sempre es parla, no, de migració regular i segura. El mateix podríem veure aquí a Balears amb l'arribada de pasteres d'Argèlia, etc. Al final hi ha tot un conjunt de la societat que mai no podrà optar a tenir un visat, encara que sigui per venir. Imagina, una persona vol venir aquí a passar una setmana a Mallorca a gaudir d'aquesta terra, o de Balears, o d'on sigui. És inviable, és a dir, les portes d'Europa estan tancades per milions de persones que mai no podran aconseguir un visat. Alguns sí que ho podran, però també depèn molt de la teva categoria, del dobbes que tens, del compte corrent, de la feina que fas. Després també hi ha tot un conjunt de
1: persones... Desvalor afegit.
2: Clar, també hi ha tot un conjunt de persones que aconseguirà reunir 3.000, 4.000 euros, el que pugui, per jugar-se la vida una pastera. El que estem parlant de la tanca de Ceuta i Melilla no costa doblers, com qui diu, costa el que pagaràs el transport per poder arribar fins allà. És a dir, que parlam de les persones que tenen manco capacitat de econòmica, i que troben allà amb la seva única, anem a dir-li, esperança, falsa esperança. Bé, evidentment, ells saben que Espanya no és la solució de tot, però així tot això no els frena.
0: Marc?
1: No, no, no és il·lusió, però sí que també és una porta d'entrada per anar cap a França, que per un tema de llengua, i tenen molta més proximitat, i també hi tenen com a molta més afinitat cultural, i també per un tema de història, en definitiva. El que li vam demanar en Marc és si, després de tant d'anys de viure al Marroc, que és allò que no acaben d'entendre del nostre veïnat del sud. Ho dic perquè tu, que has viscut allà, que has fet aquesta immersió, que quan parles, ja Rabat, ja t'ho sents una mica com a casa teva, després de tant d'any de viure-hi, que és allò que no acaben de copsar del caràcter marroquí, o que no acaben d'entendre de la situació que viuen, perquè tanta de gent decideixi partir de casa seva, tu dius, jugant-se sa vida amb una pastera, que jo sempre ho dic, has d'estar molt desesperat.
0: Totalment.
1: Per jugar-te sa vida, ermit de la mà, amb una barqueta precaríssima...
0: Per posar-hi un nadó, no, els teus fills petits.
1: I per poder arribar a una frontera que segurament saps que no t'acollirà, i que hauràs de tornar a començar un via crucis per poder arribar en el lloc on tu vulguis. És a dir, és que és un camí complicadíssim, sí. Que clar, no sé si nosaltres no acabem d'entendre el nostre veïnat del sud, en aquest sentit.
2: No, i fins i tot jo m'atreviria a dir que hi ha coses que encara se m'escapen, i jo crec que també és un poc el que sempre, el que manté, diguéssim, actiu en la meva feina, no? Que també és el que és més guapo de la meva feina i d'estar al Marroc, és que moltes coses les entens, però, ostres, encara s'escapen moltes, i és un poc aquest intentar, no?, conèixer més i millor i poder-ho explicar. Jo, per exemple, també parlant amb una amiga, està preparant ara oposicions pel mes de setembre, i estava a tope estudiant, i em demanava, ostres, i això, i la gent vol dir que està tan desesperada, i bueno, tu tens una ara mateix una unes expectatives que és estudiar, preparar, intentar treure unes oposicions per poder, diguéssim, no, tenir la vida resolta, no? Com a mínim una estabilitat, no? Això és el que no trobaran aquesta gent, és una mínima, no, expectatives, un què passarà demà, un algo que t'empeny, no? A fer el que fas, la qualitat de vida, els preus, en moltes situacions el preu del mercat, dels productes més bàsics ha anat augmentant, poder adquisitiu ha baixat per molts motius i diferents. També hi ha gent que té ganes de viure en una situació diferent de la que viu al Marroc. No només és econòmic, també hi ha molta gent que demana, per exemple, que ve d'altres països del continent africà o del Marroc i que són persones refugiades, és a dir, que són persones que escapen d'una situació i no poden seguir el seu país, necessiten trobar un país segur per poder, perquè la seva vida està en risc. És a dir, és tot un ventall de situacions diferents i evidentment que hi ha molt de desconeixement, costa creure, i jo crec que el país també, i jo he tingut aquesta sensació, el país, el Marroc, també està en xoc. Està en xoc perquè és un cop molt fort veure com tants ciutadans, amics, persones, tu parles amb qui més qui manco, també una vegada Rabat parlava, no?, amb una amiga i em deia, no?, que tenia un familiar que havia... És a dir, ostres, et deixa xoc, no?, com, diguem, 40, 50, i no hi ha una diferència entre 40.000 i 60.000, són moltes persones, milers de persones que decideixen que volen partir, clar, això també, jo crec que el país està intentant com a recuperar, entendre un poc el què, també demanant, no?, que hi ha una responsabilitat també política en això, que s'han de posar mesures per retornar un poc la confiança, l'esperança, no?, de molta gent en el seu país, és a dir, que estan tot un poc digerint aquesta situació.
0: És que no és fàcil, eh?
2: Digerint i passant el dol, també, perquè també hi ha hagut més d'un centenar de persones que han mort, encara estem pendent de les xifres exactes, desapareguts, és a dir, és una situació d'impàs que jo crec que marca un abans i un després, no?, als dos costats de la frontera.
0: Fa falta molta comprensió, molta empatia, com apuntava en Xisco, no? Un s'ha de veure en una situació per abandonar-ho tot, per creuar la mà, per nedar, cercant un futur millor, per jugar-se la vida d'aquesta manera. No deu ser fàcil per en Marc Ferrà exercir de periodista, de corresponsal al Marroc, retransmetre, explicar aquest drama humanitari, no?, integrar-ho en la vida diària, en un dia a dia. Per això t'estem molt agraïts que hagis vengut aquí.
2: Molt content,
0: que puguis gaudir
2: gràcies
0: d'aquests merescuts dies de vacances, sí, no?, després de tota aquesta intensa activitat que has viscut els darrers dies. T'estic molt agraïda i encantada de conèixer-te, que no tenia el gust.
2: Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Són les 10:28, fem una petita aturada i continuem amb més propostes aquí, al dia.

0: Metres Ràdio és patrimoni.
1: I Metres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
11: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
10: Una mica més mala bava,
11: sí.
10: Podríem dir.
9: Font de misteris.
12: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
13: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
9: Font de misteris, amb Xema Font i Vetres Ràdio.
14: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
15: Tentol!
16: Tentol!
15: Tentol!
14: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
14: Són les 10:30, continuem en directe aquí al dia, recuperam una de les notícies que anunciàvem just fa uns minuts, una de les darreres hores que compartíem el temps de tertúlia. S'ha desarticulat una de les majors estructures criminals especialitzades en el tràfic marítim de persones a la Mediterrània. La policia local, la Policia Nacional ha enviat una nota de premsa on explicaven els detalls d'aquest operatiu. Utilitzaven embarcacions d'alta velocitat per poder transportar droga des d'Espanya fins a Argèlia, i en el trajecte de retorn aprofitaven per traslladar migrants de manera irregular fins a les costes d'Almeria, de Múrcia, de Cartagena, d'Alacant, però també d'Eivissa. Durant l'investigació s'han incautat de 8 embarcacions, com deien, d'alta velocitat, valorades amb més de 5 milions d'euros, que eren les embarcacions que utilitzaven per el trasllat de persones i de la droga, i se'ls considera responsables del manco 64 episodis migratoris mitjançant els quals s'haurien introduït al nostre país més de 2.000 migrants, aconseguint beneficis superiors als 24 milions d'euros. Companys, tenim les imatges que ens ha enviat la Policia Nacional, que serien les darreres imatges que tot una compartirem amb els espectadors i descriurem per als oients d'aquesta operació en concret, perquè aquestes són unes imatges genèriques d'embarcacions, però tenim les imatges que just han enviat la Policia Nacional. Feien ús de mètodes molt violents per protegir les embarcacions, per actuar davant les operacions dels agents. Hi ha un total de 78 persones detingudes, 27 d'aquestes persones han ingressat a presó provisional. Entre els arrestats se troben 4 dels responsables d'aquesta xarxa, considerats 4 objectius de gran valor per les autoritats. És una de les operacions més grosses, una operació molt important que clar, que posa de manifest una vegada més aquest drama humanitari, perquè el trajecte de tornada d'aquestes embarcacions s'utilitzava precisament per al trasllat de persones, no? Per al tràfic de persones que abonaven una gran quantitat de dobbers per aconseguir un futur millor, no? El que explicàvem just abans amb Marc Ferran, no? La necessitat de les persones de fugir del seu lloc d'origen i cercar una vida millor, com aquestes persones estaven aprofitant d'una situació, d'un drama, com és aquesta crisi migratòria per aconseguir uns beneficis. Estem compartint, ara sí, aquestes imatges de l'operació, en la qual, com dèiem, el balanç ha estat molt alt, 78 detinguts, 27 ja han ingressat a presó provisional. Tot d'una que puguem, també ampliarem els detalls d'aquesta, d'una de les notícies del dia, d'una de les notícies més rellevants d'aquesta jornada. És molt important destacar també l'esforç, no?, dels cossos de seguretat, perquè aquí no només participava la Policia Nacional ni molt manco, estem parlant de molts d'agents de diferents països. És una xarxa en col·laboració amb l'Europol, la participació de la Policia Nacional de França, la Policia Judiciària de Portugal, la de Polònia, etc. És una gran operació policial. Són les 10:33. Tornem a parlar de l'eclipsi. Queden només uns dies perquè Balears visqui un dels fenòmens astronòmics més esperats dels darrers anys. Ara sí, focalitzem l'atenció en què passarà, quin temps farà el pròxim dia 12 d'agost.

0: Gràcies, Marta, i les previsions de moment conviden a l'optimisme. Els mapes indiquen una nuvolositat... No.
1: Bueno, bé, perdó, després t'ho explicarà el nostre home de temps.
0: No, clar, és que nosaltres hem fet un guió optimista, perquè nosaltres creiem en sa felicitat. Creiem en que s'eclipsi i s'avorà perfectament. Però bé, vols que canviï el text, Albert Darder? No, idò. De moment, les previsions conviden a estar alerta. Els mapes indiquen una nuvolositat molt baixa, inferior al 10%, que ara pot ser que aquest tant percent ha pujat, i això fa pensar que les condicions seran excel·lents o no per observar-lo. Ara bé, també hi ha una altra cara de la moneda. La intensa onada de calor. Les temperatures podrien tornar a fregar o superar els 40 graus, i això sumat a les grans concentracions de persones en miradors, platges o espais naturals, incrementa notablement el risc d'incendi. Per analitzar què podem esperar de bon de veres i com han de preparar aquest eclipsi, parlam amb el nostre home del temps de confiança, en Albert Darder. Albert Darder. Albert, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, Gisco, Marta.
0: Mira, per favor, arrabassa d'una vegada Ai. Aquest pegat. Què passarà dimecres que ve? Veurem l'eclipsi, sí o no?
2: Anem a veure. Estirem sota domini anticiclònic. Això està clar, no hem d'esperar precipitacions, això està descartadíssim, però una cosa que no m'agrada dels mapes. I és que se posa un centre anticiclònic a la zona d'Alemanya i aquest anticicló mos envia una mica de vent de llevant. I això és el que no m'agrada. Perquè el vent de llevant sempre té una càrrega d'humitat i hi ha el risc de que pugui venir volades. Insistesc en una cosa. Sense que servesqui de precedent, no mos hem de fixar amb els temps que farà les Balears. Hem de mirar la nebulositat que hi pot haver a Catalunya, Comunitat Valenciana. Per què dic això?
0: I Alemanya?
2: Sí, perquè el nucli de l'anticicló està allà. Per què? Perquè, clar, com que en aquest eclipsi el sol estirà molt baix, ja sé que això és molt fotogènic, tot el que vulguem, però té molt de risc. Té molt de risc perquè l'estar el sol tan baix travessa una capa molt grossa d'atmosfera i hem de mirar les condicions que hi ha a centenars de quilòmetres. I clar, basta que se formi una tempesta per la zona de Catalunya i de València, que se formi una enclusa, un nígul de tempesta, i aquesta enclusa mos tapi el fons de l'horitzó, no? I això és el que mos fa passar pena ara mateix. És a dir, no veiem nigulades damunt les illes. Nigulades amb el sentit de tenir estrats. Estrats és un cel totalment gris de pe a pa. No. Però pot haver cúmuls aquí, allà, enfora, i això és el que m'ho fa passar pena, però clar, queden 5 dies. Filar tan prim, de dir, l'horitzó, mirant cap a Catalunya, aquí estiria tapat. Mirant cap a València, no. Això és impossible de dir ara mateix, però bueno, tenim aquest factor de risc que m'ho fa passar pena.
1: Ostres, és un factor de risc important.
2: Sí, perquè ja t'he dit que estan mirant els mapes del Centre Europeu, els mapes de GFS, que és el model americà, Global Forecast System, i mos donen qualque nigulada en el litoral de la península. Qualcuna.
1: Bé, en tot cas, tu ho explicaves, Albert, no? Manquen 5 dies.
2: Sí.
1: I, evidentment, aquí haurem d'anar molt aferrats a la data en concret per poder fer una precisió, no?, una previsió del que passarà.
2: De totes maneres, Marta, jo dilluns estirem els 5 dies, dimarts estiré aquí, intentarem polir una mica més, sabem això, almenys si ho desmentim, almenys si tirem endavant, tirem endarrere, i anem a veure.
1: Què sabeu exactament?
0: Però, home, que pareixes una Madonna, anunciant la teva
1: Albert Tour. World
0: el seu Eclipse Tour by Albert Darder. És a dir, dilluns en els 5 dies han d'estar pendents, el cap vespre, d'allò que expliquis, i dimarts aquí en nosaltres, ja per tenir la darreríssima hora d'aquest eclipsi.
2: Sí, és que ho volem fermar perquè ho volem saber, perquè ningú s'adugui i desenganya. Jo sóc el primer que desitja. Jo, des de l'any 99, tinc aquesta il·lusió, saps? I espero que no se m'agompi, perquè jo ho desitjo.
1: És un esdeveniment molt especial. Abans, en temps de tertúlia, alguns deien, segur que després no serà per tant... No és com si apagassis el llum. De sobte se fa fosc i de sobte torna la claror. O sigui, que la gent tampoc esperi això.
2: Clar, serà una claror com la de les 7 del matí, per exemple, quan està a punt de sortir sol. Però clar, què passa? Que això serà darrere hora del cap vespre. Seria més espectacular si fos en ple migdia, que tot s'apaga i es torna a encendre, com que estirà a prop de la posta de sol. Però vaja, que a nivell fotogènic serà una passada, veure una boia negra damunt la mà. És a dir, té pros i contres, però els pros fotogènics són molt bons.
1: farà moltíssima calor, això sí que ho sabem, perquè la temperatura de cara a la setmana que ve continua. O sigui, que el que sí sabem, no sabem si ho podrem veure de manera supernítida, si hi haurà alguns núvols puntuals, perquè això, com ha dit Albert, ens han d'acostar un poc més a la data, però sí que farà una calorada. O sigui, totes les concentracions de persones, els llocs més massificats, han de sabrejar, que per favor, botella d'aigua en mà, perquè farà moltíssima calor.
2: Marta, és que m'ho agafarà en ple centre de la propera onada de calor que podran donar per estrenar de diumenge. És a dir, diumenge les temperatures peguen un bot gros. Si qualcú se queixa de calor, se queixava ahir o se queixa avui, me sap greu, però han estat dies més frescos. La setmana que ve tenim un repunt tèrmic que durarà tota la setmana i el dia de l'eclipsi estarà de ple. I també vull fer una crida a la responsabilitat perquè serà un dia de major risc d'incendis, també. S'ha d'anar alerta en les aglomeracions, per favor, sentit comú, perquè el risc d'incendis serà elevadíssim, justament mos caurà en un dia de molta calor. Que l'estiu del 99, quan va haver l'eclipsi, que aquí va ser parcial, també va ser un estiu de pinyola vermella.
0: Clar, ho dèiem, dilluns, 5 dies, dimarts aquí, seguint estarà pendent fins a la darreríssima hora d'aquesta previsió meteorològica. Quan la podran donar pràcticament per definitiva? Dilluns ja sabrem exactament el que passarà, hauran d'esperar a dimarts o fins a dimecres a darrera hora no sabrem si aquest vent de llevant que ve d'Alemanya a través de Catalunya i València, com tu comentaves, mos pot fotre una mica sa potranca.
2: Clar, si fos una previsió més genèrica de dir ara plourà, haurà tempestes, això en 48-72 hores ho tindran claríssim. Però clar, establir si hi haurà nigulades més o manco potents en el litoral català, en el litoral valencià, moltes vegades es que han de tirar de meteosat hores abans, saps? Nosaltres podem fer una previsió més o manco acurada. Quan queden 48 hores, ja sol ser superior al 80%. Jo crec que dilluns més o manco podem tenir una idea bastant clara.
1: Dóna'm-nos alguns titulars. Repàs de titulars de l'eclipsi. De moment, esperam per veure si realment tindrem la visibilitat total o si tindrem alguns núvols. Farà moltíssima calor. Dóna'm alguns titulars més sobre el que passarà el dia 12 d'agost i així tothom que vagi recapitulant i que vagi organitzant, no? També els llocs on s'ha de veure o si volen quedar a casa i seguir-ho a través d'IB3 Televisió, que segur que també és una molt, molt, molt bona idea. T'escolta.
2: Sí, resumint una miqueta, moltíssima calor, moltíssima calor, això ho hem d'incidir. El cel no estarà ennigulat de forma uniforme, no, serà un dia bastant assolejat, però a risc de caigui qualque acumulat a darrera hora del dia, degut a nigulositat provinent de qualque ruixada per la península. Però això és una cosa que no podem ara mateix afinar si se produirà o no. Però, en termes generals, els cels estiran destapats.
1: Que la gent no passi pena, que la gent, sobretot, s'organitzi en calma, res de sortir en el darrer minut de casa, perquè si no s'ocorre el risc de veure l'eclipsi dins el cotxe.
2: Exacte.
1: Carreteres teades, possibilitat d'embossos, d'operació tornada de la Serra de Tramuntana, que recordarem que les carreteres de la Serra estan teades a partir del migdia, o sigui que, per favor, seguiu molt de prop la informació d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió, que vos anirem explicant amb tot luxe de detalls el que heu de fer i la manera de preparar-vos. A punt important, que encara queden hores, ja sabeu que si aneu, per exemple, a donar sang al banc de sang i teixits, hi ha una operació conjunta amb IB3 Ràdio, IB3 Televisió i la Fundació Banc de Sang, perquè si realitzeu aquest gest solidari podeu aconseguir una d'aquestes ueres. Encara queden poques, però encara queden. Però ara volem fer un apunt. Abans de publicitar, queden nosaltres, si t'assembla, Albert, per parlar de l'espai, perquè entre eclipsi i eclipsi, fixeu-vos que tenim temps encara per viatjar cap a l'espai.

0: Dos astronautes de la NASA han tornat a sortir al buit de l'espai en una nova caminada espacial a l'exterior de l'Estació Espacial Internacional. L'objectiu no era reparar cap avaria, sinó preparar el futur del laboratori orbital.
1: Durant diverses hores han instal·lat i connectat el nou cablejat que permetrà incorporar en els propers mesos una nova generació de panells solars desplegables, coneguts com a AI-ROSA. Aquests panells són més lleugers i eficients que els originals i serviran per augmentar la producció d'electricitat de l'estació, compensant el desgastament dels sistemes de fa més de 20 anys que funcionen a l'espai.
0: Aquesta energia addicional serà clau per mantenir operatius els experiments científics, els sistemes de suport vital i les maniobres de l'Estació Espacial Internacional. També serà essencial de cara a la seva última etapa de servei, ja que la NASA treballa perquè quan arribi al final de la seva vida útil, l'estació pugui abandonar l'òrbita de manera controlada i segura, evitant qualsevol risc per a les zones habitades de la Terra.
1: Aquesta caminada d'aquesta setmana és la primera de les tres previstes durant el mes d'agost. Totes formen part d'un ampli programa de manteniment que prepara l'estació per continuar operativa fins al final de la dècada. Després de més de 25 anys en òrbita, l'Estació Espacial Internacional continua sent un laboratori científic és el més important mai construït fora del nostre planeta, amb més de 3.000 experiments desenvolupats per investigadors de desenes de països. Una feina poc visible, hem de dir, però imprescindible, perquè aquest gegant de 420 tones continuï funcionant cada dia a prop de 400 quilòmetres d'altura, donant una volta completa a la Terra cada 90 minuts.
0: Quina angoixa, per cert, sortir. És que és massa cultura cinematogràfica relacionada amb pel·lícules d'astronautes que surten uns minuts de la nau.
1: I llavors no tornen.
0: Exactament. O sigui que moltíssima angoixa. Has d'estar molt bé mentalment per ser astronauta, per una banda, i per fer una missió d'aquestes característiques.
2: Tu, Marta, si tinguessis els dubbers per això,
0: no.
2: Te presentaries com a voluntària,
0: no.
2: Com a turista
0: ja
2: especial?
0: Ja t'he dit que no. No tinc la necessitat. No me la vull jugar.
1: Jo és que hi aniria, però quan s'hagi fet el vol, 200.000.
0: Exacte.
1: Que ja ho tinguin tot per
0: sí,
1: mà.
0: A mi
1: no m'adonis versions beta
0: exactament.
1: Ni
0: no
1: omega.
0: No volem ensurts, veritat?
1: No. Jo quan ja vagi rodat i ja tothom confirmi que ets segur...
0: Aquí sí que podem fer
1: ja,
0: un viatge
1: ja me plantejaré a l'espai, però si no... Drama.
0: Albert, moltíssimes gràcies. Veiem els propers dies, tant el dimarts com el dimecres, la prèvia de l'eclipsi i el dia de l'eclipsi, i així
2: sí.
0: Anam...
2: Sí? Sí, i un moment, només vull rompre una llança a favor d'aquest fenomen, perquè per xarxes molta gent diu, però tanta comèdia amb això, que no és per tant. És un fenomen que fa 120 anys que no passa, que no tornarem a veure fins al cap de 150 anys com a mínim, I vull donar-se una bona en aquesta casa per la programació corredíssima que està preparant de cara als dimecres i que recomano que no vull la perdeu.
0: Després vos explicam el dispositiu en concret que IB3 Ràdio i que IB3 Televisió està preparant per aquest moment. Gràcies, Albert.
2: Gràcies.
0: Uns consells i parlant de com afecta els animals. Ho fem amb l'etòleg Tomàs Camps, que ja ha arribat als nostres estudis tot d'una.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

0: Són les 10 i 48 minuts, parlàvem abans de l'eclipsi, de tot el que suposarà, però no només per nosaltres, per les persones, sinó també per als animals. Com us deia, no només afectarà els éssers humans, els animals també poden tenir reaccions davant d'aquest fenomen, ja que la llum regula els ritmes circadiaris, és a dir, els rellotges interns que ordenen el son, l'activitat, el cant, l'alimentació o el retorn a casa, en aquest cas el refugi.
1: I durant un eclipsi total, aquest senyal es desorganitza de cop. Molts animals poden interpretar aquest canvi com si arribés la nit. Les gallines, per exemple, poden tornar al galliner i aturar la seva activitat mentre que alguns ocells deixen de cantar o cerquen refugi. I per saber com funcionarà el món animal durant aquest eclipsi, nosaltres tenim aquí a l'etòleg Tomàs Camps. Tomàs, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Clar, el darrer eclipsi que varen tenir va passar més a migdia, els animals sí que se varen desconcertar les totes perquè a migdia se va fer vespre, però clar, en aquest eclipsi d'enguany, és de 2026, és de dia 12 d'agost, clar, se farà vespre un moment abans, tornarà a dia per tornar-se a vespre. Sí. No sé si...
2: No els hi val la pena.
1: No sé si animal està preparada per aquest ball, per aquest vals lumínic.
2: Sí. Bé, com bé dèieu, hi ha canvis. Els canvis són evidents, estan molt enregistrats, perquè encara que no sigui una situació que passi molt sovint, és una cosa que ha passat moltes vegades i que s'ha enregistrat. I és vera que la part més d'eclipsi total, a part que dura molt poc temps, estarà molt cap a la tardor o vespre, però sí que hi haurà aquest moment crepuscular, que els animals, que són molt crepusculars, aquí sí que poden tenir canvis més evidents durant més temps, mentre que aquells que són nocturns o que durant el moment del vespre redueixen molt l'activitat, hi haurà aquest canvi, però durarà molt poquet.
0: Posa'm exemples de quins tipus d'animals. No sé si ens referim a ocells, ens referim
2: tots.
0: A moixos...
2: Està documentat pràcticament en tot tipus d'animals. És a dir, per exemple, les baies. Tots sabeu que les baies no volen durant les vespres. Pues hi ha una activitat que decreixerà molt, probablement al cap d'un minut tornarà a aparèixer i després dirà, merda, tornes a vespre.
1: Exacte.
2: Sí que pot ser.
1: Han sortit per no res, no mos sí. Donen ni per replegar dos grans de polen.
2: No els hi basta.
1: Serà un pot desastre, pobles abeies. No?
2: Però bueno, he de dir que de tots és el que està documentat, que hi ha moltíssim d'estudis fets i que de fet n'hi ha de planificats per aquest eclipse d'aquest dimecres que ve, mostren això, que tots aquests canvis se produeixen durant el moment, però que després se torna a la normalitat. Me demanaves exemples. Pues totes aquelles aus nocturnes que nosaltres podem sentir, bé, però jo visc en el camp, no? I pues que els vespres sent totes aquests mussols o això, que tenen un cant molt més incrementant durant el vespre, apareixeran. I pot ser que apareguin a zones, és a dir, que són habituals, mm-hmm. o que no, I és perquè tothom a on estarà en el seu hàbitat. Si no els sentim, no és perquè no hi hagi un canvi, probablement perquè estiran assustades de la inerció o la quantitat de gent que hi haurà per allà. Però si estiguessin quiets, molt probablement escoltaríem. I què passen les aus diurnes? Que durant el vespre descansen, no totes, però la majoria descansen, és a dir, reduiran el vol i probablement reduiran o eliminaran per complet el cant. I és una cosa normal.
0: Ara estava pensant en aquest vídeo, que sempre se comparteixen a les xarxes, sobretot els japonesos són els que lideren el rànquing de vídeos d'animals, no? I quan hi ha un terratrèmol, sempre la càmera que tenen a casa grava, enregistra els mossos, no? Que ja ho detecten minuts abans de que se pugui produir, o segons abans de que se pugui produir aquest terratrèmol. Podem notar amb els nostres animals de companyia conductes un tant estranyes a les fases prèvies de produir-se?
2: Clar, aquí, per exemple, l'espècie que crec, això és una idea meva personal, saps? O un pensament meu personal, que més ho notarem serà precisament en els moixos. Per què? Perquè els moixos són molt crepusculars. I sí que hi haurà una fase crepuscular més llarga de l'habitual. Sí que és probable que estiguin més actius. I el que poden notar és que estiguin demanant més menjar, que estiguin miulant per dins a casa, que no estiguin tan adormits com estarien un dia que hi fes sol complet. Els cans, què passa? Que els cans estan tan adaptats en els canvis de llum artificial. Ara tenim llum, ara no tenim llum, ara puc entrar, ara puc sortir, ara me fiquen dins un cotxe, ara no sé què... Que no crec que aquests canvis siguin notoris per la gent dins casa seva. Això és la veritat.
1: I més enllà dels cans, hi pot haver qualsevol animal a qui s'eclipsi li sigui absolutament indiferent? Que digui, és que ni fred ni calor.
2: Sí, probablement tots aquests animals que... que tenen una adaptació en aquestes dues situacions, com poden ser els cavalls, com poden ser les vaques, que és vera que són animals que, si vos fixeu, redueixen la seva activitat de vespre, però han de seguir atents perquè són presses, tots els mengen. Aquests notaran probablement una miqueta manco que els animals que han mencionat.
1: I l'eclipsi pot ser perillós, més enllà d'aquestes alteracions de lo que seria ritme circadiari per als animals? Pot haver qualque animal que ho passi fatal, que diguis, és que ara mateix aquest eclipsi m'ha desmuntat, jo ja no som d'aquest món, no. Per favor, que vengui el camió de mà i a replegar-me, que ja no vull res.
2: A part dels humans, alguns humans, jo crec que els animals no. Pensa que és una situació molt natural, on se viu en normalitat.
1: Natural i breu, que parlant de l'eclipsi, sí, com si fossin 3 hores...
0: És que serà 3 segons.
1: És que si bades una mica com jo, que jo som mal destre, crec que tardaré més en posar-me les ulleres que en mirar l'eclipsi. Pot ser quan te'l miri, ja no hi ha res.
2: Totalment. És a dir, jo crec que aquests eclipsis han inspirat moltes

0: Però no s'ha de, no ha de passar i els deixen una mica tranquils. Per tant, són històries, llegendes o digue-li com vulguis.
1: I fins ara hem parlat d'animals terrestres, hem parlat de baies, hem parlat de cans, moixos, ocells, però també en els animals marins aquest eclipsi et pot afectar, o si ets un peix abisal que ja estàs allà baix...
2: Que en sèrio? De tots els exemples que tenim, cans, moixos, ovelles, cabres, el que li interessa a la gent, animals de companyia, en tots els exemples, ara just has de triar els peixos abisals.
1: Demanava per animals marins en general, peixos, jo què sé, balenes, catxalots, que ara aquesta setmana n'hem parlat, però hi ha, els peixos abisals...
2: Atenció, i els inspectors que puguin tenir un peix abisal.
0: Bueno, he de dir que no ha dit mai.
1: Mira, ara, per favor, 971-13-9900. Si qualcú a Balears té un peix abisal, per favor, que telefoni ara mateix. Ho dic perquè qualcun hi deu haver i aquest peix pot patir.
0: Pues, a veure, per definició, si és un peix abisal, no veu sa llum. Per tant, no hi haurà cap problema.
1: No, però el peix és estàndard, que nosaltres connectem amb la nostra càmera. En els animals marins, s'eclipsi els afecta o no?
0: Els hi podria afectar, clar, perquè aquesta part, encara que sigui menor que un animal terrestre on l'exposició de sol és major, pues serà, òbviament, la seva afectació probablement sigui menor. Però si ja és poc un animal, o si ja és poc, me refereix que sigui problemàtic per un animal terrestre, els animals marins no vos heu de preocupar. Mos haurien de preocupar molt més. Ses barques i lanxes que tenim a sa bahia o qualsevol puesto Mallorca o ses Balears que no aquest eclipsi.
1: Són uns altres tipus d'animals, en certa manera. I com podem preparar els nostres animals per l'eclipsi? Ara la Marta parlava d'ovelles. Si tens un ramat d'ovelles no te pots abraçar totes, òbviament. Però si tens un moix, si tens un ca, i tu passes pena que pot ser l'eclipsi, tu tenies clar que el volies anar a veure a tramuntana i no vols deixar el teu animal de companyia tot sol, com ho poden fer perquè estigui una mica agombolat i que no, no pateixi?
0: Pensava una cosa. Si són ovelles... Has començat amb les ovelles.
1: Sí. Ben a Marta. Sí. Ella és molt d'ovella.
0: Probablement ja s'ajuntaran elles totes soletes si és que ho viuen malament. perquè per això són ovelles i tenen aquest comportament social. Entre elles s'ajudaran. No han d'abraçar les nostres ovelles.
2: Que passa pena, no? És una crida no, a tots els pagesos.
0: Que la peixera de peix abissal i les ovelles.
1: Exacte. No, però, Tomàs, a mig animals jo no t'hi faria cap mal, però si són fora no tenc cap disgust. Però d'ençà que cada setmana parlant d'animals en aquest programa, clar, ens hem humanitzat un munt. Hi ha animals que estan tan acostumats, que s'han domesticat tant, que també passen a tenir comportaments una mica no animals en situacions com aquestes, m'imagino.
0: Sí,
1: l'has d'anar a abraçar ovelles, però potser tens un moix o un ca que en aquest moment ho passarà una mica pillo.
0: No crec que ho passin pillo. Canviarà el seu comportament, sí, però no ho passaran pillo. Vull dir que la gent no s'assusti per això. I una altra cosa que m'han demanat abans d'entrar aquí en directe és... Això és vera. A més, si li havien de posar ueres. I clar, jo, en tots els respectes, que no és per fer broma, és per avisar la gent que no se preocupin, que no ho miraran.
2: Que són gestos.
0: Són més gestos que nosaltres.
2: No aniran directament a observar el sol.
0: És vera que hi ha una documentació d'un gran simi, crec que era... No, és que no recordo si era un babuí, no, era un ximpancé.
1: I un capibara.
0: Boníssimes capibaras, però no. Que durant un eclipsi, crec que era del 2024, va com a assenyalar, no? En el moment que hi havia...
2: Sabia que alguna cosa passava,
0: i senyalaves d'allà, però en general no miren el sol de normal, pues no ho miraran en aquell moment especialment.
2: Tens un minut, Tomàs, alguna darrera recomanació que mos hagi deixat?
0: Que visquem això normal, que ho disfrutem si volem disfrutar, que deixem que visquin l'eclipsi. Probablement si el viuen de forma natural serà millor que si nosaltres intercedim d'alguna manera, els intentem abraçar o fes segon que
2: o veuràs l'eclipsi, tu?
0: Estaré volant, no sé si ho veuràs des de l'avió.
2: Mira, serà espectacular.
0: Serà espectacular, m'enduré les ueres allà de dins, però el que sí que tenc clar és que, me sap molt greu, no aniré a la tramuntana, perquè crec que hi haurà tanta gent que me fa molta... Me farà molta d'això. Jo, visc a Bunyola, si des de Baca Nostra ho puc veure, genial,
2: exactament,
0: i si no, no,
2: exactament.
0: No passa res.
2: Tomàs Camps, ha estat un gust recordar-me, oients i espectadors, que Tomàs és expert en etologia, que és aquesta disciplina que analitza el comportament dels animals. Ha estat un gust parlar amb tu d'animals i eclipsi, d'aquesta relació tan estreta. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Company, te telefona qualcun, un peix avisant.
2: No, encara som a temps, eh? Encara poden rebre cridades.
1: 913-9900, telefonau.
2: Notícies, publicitat, i continuem.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia a la compra.

0: La demanda de finques rústiques puja un 19,4% al mes de juny a les Balears, en comparació amb el mateix període l'any passat, que suposa la més alta registrada des de que va començar l'any, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Entre els mesos de gener i juny, la compra-venda de finques rústiques ha arribat a les 1.967 operacions aquí a les Balears, suposen un increment del 4,4% respecte al primer semestre de l'any passat. Al juny s'han transmès 1.062 finques rústiques, és un 16,3% també més que fa un any, amb aquestes 412 compravendes.
0: L'Ajuntament restringirà l'accés a la platja de Palma el dia de l'eclipsi. A les 8 del matí no es podrà circular amb vehicle privat ni amb motocicleta per la primera línia. A partir de les 12 es tancaran les sortides 6, 7 i 8 de l'autopista de l'aeroport.
1: Segons ha explicat el Bala de Palma, Jaime Martínez, aquestes restriccions, aquestes limitacions no afecten el transport públic, tampoc l'accés a peu, amb bicicleta o aquelles persones que per motius justificats hagin d'accedir a aquest indret, a la zona. Per poder passar, hauran de tramitar una autorització amb un codi QR que l'Ajuntament ha habilitat. Martínez qualifica aquest dispositiu com el més important que s'ha activat mai a Palma.
2: Tant bombers com policia local, com treballadors municipals i de la resta d'administracions i cossos i forces de seguretat, és el dispositiu més important que s'activa i s'ha activat mai a Palma i concretament també a la Playa de Palma.
0: La vaga de neteja i recollida de fems prevista per aquest mes d'agost a Formentera ha quedat desconvocada.
1: Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per apujar els salaris un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. Són el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i també José Ramón Mateos, d'UGT, dels Serveis Públics de les Illes Balears.
3: Felicitar l'esforç d'una banda i l'altra perquè ha sentit primat, diguem, ha sentit comú. I tots dos, crec que tothom ens ha beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera.
4: L'acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, o sigui, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa bé.
0: En la Setmana Mundial de la Lactància Materna, els comerços, bars i restaurants de Manacor obren la porta a l'alletament matern.
1: I ja llueixen en aquests moments un distintiu en el qual podem llegir a qui pots entrar, seure i donar el pit al teu nadó. És el primer municipi de Mallorca que fa aquesta passa, hem de dir una passa important, ben valorada entre les mares, ja que n'hi ha algunes que se senten observades i fins i tot diuen jutjades. Marta Siré, fisioterapeuta de Sol Pelvià, d'un dels establiments adherits a la campanya.
5: Nosaltres mateixes tenim cert reparo en què altres persones mos veguin. Per això també és una bona iniciativa el fet de tenir un puesto més o menys tancat, almenys no estàs en el carrer, on tu puguis augmentar i no te sentis observada o no sentis es que he de treure's més pit cada dos per tres.
0: Joan Jaume serà el nou director general de Costes i Litoral. L'exbalda de Llucmajor substituirà en el càrrec Maria Joaquina Ferrer.
1: Està previst que el Consell de Govern d'aquest divendres formalitzi la destitució de la fins ara directora general i quan fa manco d'un any que ocupa el càrrec. El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del Servei de Platges de Formentera. Ferrer també va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una caixa de bombons.
0: I un darrer punt, dels aeroports de les Illes registraran aquest cap de setmana més de 5.000 vols, 115 manco que en el mateix període de l'any passat. Arribem d'aquesta manera a les 11:04. Més notícies quan siguin les 12.
6: Més informació a ib3notícies.com.

entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

11 i 5 minuts, tercera ja hora de programa, la nostra hora de magazine. Entram en temps de magazine i s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Com sempre, deim, si sou alguns dels nostres oients i espectadors més fidels, ja sabeu, teníem una notícia del dia, un de què parla tothom, el tema que més ens crida l'atenció, el recuperam. Volem comentar-vos aquesta qüestió que no passa de ser percebuda i que ha publicat el diari britànic The Sun. Un home vestit de la mort vigilava des del terrat d'un hospital al nord de Gales.

0: Imagineu-vos anar de visita a un hospital perquè heu de veure un malalt i aixecar la vista cap a la teulada per trobar-vos una figura vestida de la mort de la parca, amb túnica negra, caputxa i una dalla. No és l'argument d'una pel·lícula de terror, sinó un fet ben real que ha passat a Gal·les. El protagonista és un jove de 26 anys, que nom Leon Gillespie, que va pujar al terrat de l'hospital Isbiti Glan Clit, al nord de Gal·les, i va romandre prop de 50 minuts observant fixament pacients, familiars i també treballadors sanitaris. L'escena va generar tanta inquietud que es van mobilitzar 4 patrulles de la policia i també un camió de bombers per fer-lo davallar. Quan finalment va comparèixer davant el jutge, es va declarar culpable d'haver alterat el funcionament del centre sanitari i d'haver-se negat a abandonar les instal·lacions quan la policia li ho va ordenar. La sanció, una multa de 200 lliures esterlines, prop de, que serien més o manco, 230 euros, a més de les despeses del judici i una indemnització. El més sorprenent és que no s'han fet públics els motius que van manar aquest jove a protagonitzar aquesta escena tan surrealista. A més, durant el mateix judici també va admetre 2 petits robatoris que havia comès mesos abans en aquella mateixa zona. Va fer un 3x1, com en el súper. Des de la direcció de l'hospital han recordat que mantenen una política de tolerància zero davant qualsevol comportament que posi en risc o alteri la tranquil·litat de pacients i de facultatius. Una història tan insòlita com inquietant que demostra o palesa aquella dita, no?, que la realitat supera de vegades qualsevol guió de ficció. Avui de matí en parlàvem, t'he demanat què faries tu en aquesta situació. Na Marta Garau ha dit que pujaria en esterrat, el que faria d'una hora i el faria
1: de
0: ballar.
1: Basta de bromes. Basta de bromes.
0: Però, ja n'hi ha prou.
1: Sí, sí, ja basta. Fa molt poca gràcia, sobretot a persones que puguin tenir algun familiar ingressat, moments o que siguin passant moments difícils,
0: no, i sobretot,
1: una persona al bord de la mort.
0: Que això te topa a prop de sala de psiquiatria. Pot ser un poc complicat de gestionar pels metges mateixos en els pacients.
1: Sí, però ara que dius psiquiatria, mira, jo t'havia promès que faria al manco una recerca dins el que puc fer en el programa, una recerca ràpida, que no s'esperi, no?, un estudi extens, però dins d'aquesta recerca, respecte al nom en concret de la persona responsable dels fets, aquest Isbiti Glan Clit, han de dir que la seva defensa ha dit que el seu, la seva disfressa...
0: No, lo que has dit també hem pronunciat,
1: exactament,
0: era el nom de l'hospital. Aquest jove...
1: Perdó,
0: aquest jove nom,
1: és que té un nom estranyíssim.
0: Leon Gillespie. Ho dic perquè ara que qualcú no digui no, és que han dit que Isbiti Glan Clit era el culpable i tothom posant males ressenyes a l'hospital.
1: És que no volem... tenen uns noms superestranys.
0: Clar, que, no, i a més, que tu i jo és gaèlic, no el controlem.
1: No el tenim, no el tenim.
0: Tenim segur. I el
1: mos
0: varen regalar l'examen. Perquè Balears ho sàpiga.
1: Ara deus pensar, quina recerca ha fet? No, te promet que la recerca era, en concret, el responsable d'aquest fet. Val, el nom, no el tornaré a repetir per no equivocar-me.
0: Leon Gillespie.
1: Val, si te puc contar d'aquest home que la seva disfressa diu, o el manco, la seva defensa, no?, el seu missè, ha dit que no era de la mort, que era d'un corb i que era per espantar les aus que hi havia en aquest hospital. Sí. Curiosíssim. De totes
0: maneres... Jo, lo
1: de
0: corb, ho puc comprar si no dugués una dalla.
1: Has vist el...
0: Sí, sí. És a dir,
1: el bec, no?,
0: que
1: té.
0: Duia, sí, però si dus una dalla, estimada, si dus com una espècie de fals d'anar a segar el que serien o ordi o caps...
1: És el que ha utilitzat la seva defensa.
0: Ja, no és la defensa. Pot dir el que vulgui.
1: De totes maneres, clar, aquí també... Jo te deia, ha d'haver alguna història...
0: Darrere.
1: Sí, darrere. Hi ha una que també que crec que té molt de sentit i que malauradament és la més trista, que és que aquesta persona pateix un trastorn mental. Probablement sigui bipolaritat, en concret, o el manco, les fonts britàniques que han duit aquest tema en concret apunten que sí que podia tenir un trastorn bipolar i que va de ser ingressat temporalment per aquest fet en concret. O sigui que ja hi havia d'haver alguna cosa més enllà, no?, d'anar vestit de la mort. Home, i partir cap a un hospital.
0: I podia haver qualque cosa més, però també avui de matí, i subratllaré una altra vegada la meva frase, hem de començar a acceptar que hi ha gent beneita. I la gent beneita fa beneitures. I darrerament trob que també en són reptes virals, és com aquesta gent, sí, que està tot el dia fent les feines dins la piscina per fer una gràcia.
1: Exactament.
0: Molt bé no has d'estar.
1: No. I a més tot el que suposa per una piscina, que l'any passat te'n recordes que hi havia una allau d'aquest fenomen?
0: Sí, no entrarem ara d'un altre pic dins aquest debat sobre obrar dins la piscina.
1: Que és molt poc
0: però
1: saludable.
0: Però és complicat, és molt poc saludable, però que han d'estar preparats per entendre que de vegades la gent és curta i que no han de cercar més explicacions. En aquest cas sí, perquè evidentment pot passar que qualcú no estigui bé, i quan no estàs bé a vegades fas coses que se surten de sa norma o d'allò que està socialment acceptat i no passa
1: res. Te contaré coses que se surten de sa norma, val? Perquè la següent notícia, bueno, que també és una notícia curiosa, és molt poc habitual, vos ho explic. Això té a veure sobretot amb aquestes celebrities, de les quals parlam sempre en el programa i que tenen aquesta capacitat de reinventar-se, sobretot perquè el nom d'aquesta en concret jo feia molt de temps que no l'escoltava. Qui sap si ha utilitzat això com una estratègia per tornar a situar-se en el punt de mira. Me refereix al fet de realitzar o de fer-se una fotografia del look abans de sortir de casa, pot ser, ho heu vist a les xarxes socials, és un ritual per a molts, però... I si la nova tendència fos precisament no posar per la fotografia?

0: Això és el que ha proposat Alexa Chung, una de les grans icones de la moda britànica. L'escriptora, presentadora i dissenyadora ha revolucionat Instagram amb una manera molt diferent d'ensenyar la roba. En lloc d'estípits miralls, les postures estudiades o les fotografies perfectament preparades, ella aposta per captures espontànies, desenfocades i fins i tot aparentment improvisades. I com ho fa? En allò que alguns han batejat com a outfit cam o no pose out, és a dir, ensenyar el conjunt del dia sense cercar la perfecció a través de la càmera de seguretat que enfoca l'entrada de casa teva, que és allò que ha fet Alexa Chung. Segons els experts, aquesta tendència és una resposta al cansament que provoca l'estètica excessivament acurada de les xarxes socials. En un moment en què moltes imatges semblen gairebé irreals, cada vegada hi ha més creadors de contingut que reivindiquen una manera més natural de mostrar la moda, ja sigui caminant per esquerrer, moure's o senzillament deixar que la fotografia capti un instant quotidià com el de la càmera de seguretat quan t'entres dins casa teva. I la tria d'Alexa Chung no és casual. Fa més de 15 anys que està considerada una de les dones més influents del món de la moda, i no descartis que això ara sigui tendència.
1: Perdona, però els looks que ha triat són, com tu dius, sembla que l'has copiat la mà.
0: Sembla que l'has
1: copiat
0: la mà.
1: Si això és una nova tendència...
0: Però, un moment, anem a parlar en context. Alexa Chung és un referent d'estil a Anglaterra, que ja també tenen el seu estil particular, perquè ja han d'anar tot el dia en catiusques. Vulguis que no, un pic, que ja ha acceptat la catiusca com a element del teu outfit, tota la resta, estimada, ja rota batuda. I pot ser lliçosa aquesta, en una època obsessionada en la imatge perfecta, el que torna a la tendència és, precisament, semblar natural.
1: I doncs, si t'assembla, xerram amb la nostra estilista de capçalera, la directora d'estilisme d'IV3 Televisió, Eugènia Moreno, que ja ens escolta. Eugènia, bon dia.
2: Bon dia, moltíssimes gràcies.
1: Mem, necessitem el teu anàlisi. Com valoraries aquesta nova tendència de sortir de casa teva i, zas, en la càmera de seguretat, mostrar la instantània de com surts al món?
2: A mí, personalmente, me parece una iniciativa bastante coherente con la evolución de la moda actual. Es decir, hemos asociado que detrás de cada imagen hay una estilista, una gran producción, un plato, una fotografía, una gran localización. Y yo creo que ella no ha inventado este formato, se suma a una tendencia muy actual. Lo que pasa que la diferencia es que ella es un verdadero icono de estilo anterior a todas estas influencers de TikTok.
1: Ja, ho ha dit, Eugènia, és una icona d'estil, perquè si ho feim nosaltres, si mos captam amb la càmera de seguretat, imagina't la cara de sorpresa que se te posa, Xisco.
0: A mi m'encantaria, però, que arribaren les bosses de la compra, per saber quin paper higiènic compra, lo típic, si du dues o tres botelles de llet, si aquest dia ha comprat porros, una mica de carabassa, si compres puré ja fet, que això diu molt de tu, si compres el puré fet. Per tant, jo trobo que això dona molta informació. Eugènia, tu que també ets una it girl, tu estàs pensant en instal·lar-te una càmera de seguretat a casa teva només per poder-te fer aquestes fotos cada matí?
2: Jo no, no. ¿Vale? Porque yo, pues, me gusta guardar mucho mi privacidad. Es decir, la autenticidad está de moda, pero es verdad que la privacidad también debería estarlo. Puede parecer muy cercano, pero también compartir tanta intimidad a mí me da un poquito de miedo con las cosas que están pasando, la verdad. Pero sí que si me sintiese segura y me viese divina con el outfit que llevo, pues no me importaría ponerme en un portal de casa y poner una foto y subirla inmediatamente. Es decir, es algo que está muy en tendencia y que cada vez más hay más personas que lo hacen, desde el ascensor, desde el dormitorio. Sí, no me parece mal, siempre y cuando pues no salga pues según qué plano que indique dónde vives o no, esto sí.
0: Com se nota, Marta Garau, que en Eugènia és una professional. Tu i jo tot d'una hem vist una tendència en dir, volen fer-nos els moderns. I Eugènia ja veu una passa més enllà.
1: No, però és veritat.
0: Perquè és cert que mostrar el portal...
1: Però tu no t'has demanat on viu, jo també.
0: El portal de casa teva és una convidada també a cert perill.
1: Mira, ara estic regirada amb l'anàlisi en directe que cap de fer d'aquesta imatge en concret, on surt Alexa Chung amb el seu look, i riu. O sigui, això de que mos van, que és una imatge espontània que surt de casa seva, no. Ella probablement ja sap que aquest és el seu millor perfil, perquè Eugènia, en aquesta imatge, se nota que està tenint una complicitat amb la càmera. O sigui, que jo no m'ho acabo de creure, no sé tu.
2: Yo sí, no sé, yo creo que ella ahora, pues, que es verdad, como decía Chisco, que ha estado pues unos años como más
1: Sí, no habíem
2: apartada, más tal,
1: escoltat res d'ella,
2: pues,
1: és vera.
2: claro, además es una modelo, icono, que ha llevado siempre muchísima privacidad con su vida. Por tanto, yo creo que es ahora pues una nueva forma, ¿no? De volver otra vez a los medios y volver otra vez a... A mí su estilo personalmente me encanta porque creo que cada foto que sube tiene como cada prenda mucha historia. Es decir, lo que decías, ¿no? De ir con las catiuscas, de ir con prendas de segunda mano, que ella misma ha dicho que compra muchas prendas. Es decir, ella lo que transmite es que el lujo puede llegar a ser accesible. ¿Vale? No necesariamente lo que primero, cuando veíamos una modelo detrás de ella, había una editorial de moda, pues ahora no, ahora es en cualquier sitio, en cualquier lugar, me puedo hacer una foto, subirla y no tiene por qué ser una prenda luxury, no tiene, no, o sea, ves que de hecho de cada vez más se lleva una tendencia de moda muchísimo más cercana, más auténtica, no tan sofisticada.
0: I doncs quedam amb això, Eugène, ara, com que el meu veïnat de davant té una càmera posada, li diré si me pot fer una captura diària quan surti d'aquesta nostra en sa bossa de sa compra i tal, i començarem a compartir aquest tipus d'imatges. Si fa un influencer, com Alexa Chung, nosaltres també volem obrir aquest nínxol de mercat. Eugenia Moreno, estilista...
2: Por favor, avísame.
0: No te preocupis.
2: Que yo también quiero salir en la foto.
0: Si vol, podria fer un amics i saludats i començar a convidar gent a la replada que nostra. Eugenia, tu seràs la primera. Mira, na Marta i tu, si faig aquesta sèrie de fotos, na Marta i tu sereu ses primeres. Tu vens amb una botelleta d'orxata i na Marta Garau un manat de porros i jo duré la meva bossa
1: i faig la foto. Xisco Nadal, amb la cara en què sortim nosaltres pues de matí ja. Ben prest, jo no sé si paga la pena que mos
0: això
1: analitzin
0: també,
1: fil per randa els nostres looks, però mira, tot és començar. Eugenia, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, un plaer, un besito. Adéu, gràcies.
1: Tornem a posar el focus a l'eclipsi, si vols sembla, perquè hem parlat molt al llarg d'aquest programa, però aprofit per demanar o fer una crida a la precaució, a la prevenció. Hem parlat de les lesions oculars que es poden produir, Xisco, si no se duen unes ueres homologades.
0: La cooperativa de Botacari ja ha esgotat les 100.000 ueres especials que havia distribuït a les farmàcies d'arreu del nostre arxipèlag, que els experts recorden conservar el sol sense protecció adequada pot provocar lesions irreversibles a la retina, fins i tot una pèrdua permanent de visió. Parlam de com identificar les ueres segures i de per què és tan important no improvisar amb el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, en Vicenç Terrades. Vicenç, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé. D'estiu estem.
0: Així m'agrada. Encantat de saludar-te i que ens atenguis en aquest estiu calorós que tot patim. 100.000 ueres homologades ja s'han exhaurit. No sé si esperàveu al Col·legi de Farmacèutics una demanda tan elevada d'ueres.
3: La veritat és que no. Nosaltres, la veritat, ens va cridar Salut Pública per col·laborar en una campanya amb ells per el tema de l'observació de l'eclipsi solar de forma segura, i ens va demanar que poguéssim tenir un estoc d'ulleres que compleixen aquestes característiques, la ISO 12-13-2, i que tinguin marcat CE, i vàrem cercar pues, un distribuïdor de productes sanitaris que a través de la cooperativa d'apotecaris i de Cofarme a Menorca, i va més a Eivissa, i vàrem fer pues, una estimació... I la veritat que s'ha superat totes les expectatives perquè s'han esgotades i ara encara en queden, però les que queden amb estoc a les farmàcies, si han de reposar ja no n'hi ha.
1: Mira, aprofit per fer una crida. Vicenç deia que encara queden en estoc només les que hi ha a les farmàcies, o sigui que la gent, per favor, ho tingui present. I també per part de IB3, ja sabeu, el projecte Ulleres on Tour, aquesta col·laboració amb la Fundació del Banc de Sang i Teixits, que si tu aprofites per donar sang, no?, i apostes per aquest gest tan solidari, encara es poden aconseguir ulleres a la Fundació del Banc de Sant Quí Teixits, però no queden moltes tampoc, o sigui que la gent hi vagi amb temps per organitzar-se. Mos dones alguns trucs, sobretot per a aquestes persones que utilitzin aquestes ueres, en què s'han de fixar, com saber si estan homologades, com evitar comprar productes que no siguin segurs, tot allò que han de tenir present, Vicenç?
3: Mira, lo primer, confirmar que tinguis marcat d'aquesta ISO, que concretament és la ISO 12312-2, i després també que tinguis marcat CE, que te dona també una seguretat. Després, pues, mirar d'adquirir-les a llocs que te donen més seguretat. Les farmàcies, per exemple, les compram només a distribuïdors de productes sanitaris, i Salut Pública nos va convocar, juntament amb el Col·legi d'Òptics, per tenir aquest tipus d'ueres i que siguin, pues, les més adequades possibles. Després, com a mesures, pues, posar-se les ueres antes de mirar el sol, mirar en terra, posar-se les ueres i després mirar, mirar l'eclipsi durant temps curts, és a dir, màxim 2-3 minuts i descansar. Després, llevar-se-les també mirant en terra i, bueno, i mai emprar, pues, ueres que estiguin ratxades o que tinguin defectes o que estiguin danyades o doblegades, no? I els nins, sobretot tenir especial cura amb els nins, no? Controlar-los que ho facin bé, que si és possible observacions indirectes, i després persones que utilitzen medicaments fotosensibles també en alerta, extremar també les precaucions en gent que ha estat operada de cataratas, i, bueno, més que res, anar un poc en sentit comú i emprar les ulleres com toca. També, per suposat, no emplear radiografies, no emplear vidres ahumats, compact disc, tots aquests rumors que se diuen que se poden emplear, ni negatius de fotografia. El darrer que me vaig trobar me va dir que quan era petit ho miraven en sos culs de ses botelles d'un refresc. Aquestes coses...
1: Per favor, que la gent... Sí, no. Exactament. Només tiri d'ulleres no. Oficials. Per cert, Toni, Vicenç, perdona, m'estan confirmant, sí, des de Control que just ara acaben de parlar amb una farmacèutica que ens estava escoltant i que diu que és una... que és de bojos. O sigui, que ara mateix sembla i ha fet la comparativa amb les mascaretes de la Covid. Jo sé que tu aquesta setmana ets de vacances, però sí, que hi ha com una febre per trobar aquestes ulleres que tothom demana les farmàcies, recordem que només queden les que hi ha en estoc, però no sé si has viscut o si te traslladen, no?
3: Sí, aquesta situació. I fins fa pocs dies jo era a la farmàcia i, vamos, i jo tenc la farmàcia Sant Jordi i tot el poble venia demanant per les ueres i a cercar ueres. Després altres que les demanen inclús per fabricar-se un filtre per posar-se's en l'objectiu del mòbil perquè no s'espanyin els sensors dels mòbils. Bé, un poc locura, no? I sí, ho poden comparar un poc en quan va ser lo de les mascaretes. I, bueno, també tenc contacte amb el Col·legi d'Òptics, que també m'han dit que les òptiques ja també les han esgotades, o sigui que ha estat un boom total.
0: No, i Vicenç, sobretot, no mos cansant de fer aquesta pedagogia, millor que ho expliqui un professional com tu, els problemes que pot dur mirar l'eclipsi sense aquest tipus de protecció o amb una protecció inadequada, perquè les conseqüències poden ser irreversibles.
3: Sí, sí, no, s'ha d'anar amb molta cura, perquè... hi pot haver problemes de retinopatia. És a dir, quan es mira directament, se pot danyar la retina i aquesta retinopatia solar pot tenir símptomes com visió borrosa, taques allà en el centre de la visió, canvis en els colors, inclús pèrdua de visió. I hem de recordar que només en tenim dos d'ulls i les hem de cuidar.
1: Vicenç, moltíssimes gràcies per aquesta informació. Recordant que Vicenç Terrades és president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears i ja ens ha traslladat aquesta situació respecte a les ulleres homologades, que només queden les que hi ha en estoc a les diferents farmàcies. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies, un plaer sempre. Gràcies.
1: Igualment per tu. Mira, aprofito per fer una crida a la solidaritat perquè me confirmen que les poquetes que queden són les de IB3. Recordem aquesta ullera Sound Tour, que és una iniciativa que s'ha fet de forma conjunta amb la Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i que s'aprofita, no?, a totes aquestes persones que vulguin anar a fer aquest gest solidari, donar sang. Aquestes persones sí que podran aconseguir unes ulleres homologades, però queden poquetes també. O sigui que hem d'anar vius. Exactament, me confirmen directament que quedarien no moltes, però encara algunes, o sigui que aprofitau, donar sang, és el requisit imprescindible per aconseguir les darreres ulleres de les Balears.
0: Ho dèiem ahir, no només és el benefici d'aquest acte solidari, sinó que també té aquesta recompensa extra i que, sobretot, ajudam a preparar aquest dispositiu que es posarà en marxa per dia 12, perquè ja han avisat de sang i teixits i també de l'hospital de referència que aquell dia s'ajornaran, lo que no siguin, o se reajustaran, segons quin tipus de cirurgies, per tenir preparats els hospitals per si hi hagués una allau d'incidents, poder donar resposta a tot d'una en allò que passi, perquè pot ser que aquest dia d'eclipsi sigui meravellós, un fet, ho dèiem, astronòmic, irrepetible fins d'aquí més d'un segle, però que també hi pot haver problemes associats per mort de la massificació, la aglomeració de gent que intenti accedir a llocs on no pot i tingui un de nou, per tot això hi ha d'haver el servei d'emergències que han d'estar preparats.
1: Confirmem en directe que encara queden ulleres homologades, divetres a televisió, però heu d'apostar per la solidaritat, donar sang i, de pas, aconseguireu aquestes ueres. Hi ha dies en què miram el rellotge, en què deia, mira, ja manca X temps per arribar a tal esdeveniment, però hi ha dies que no estem pendents del rellotge, perquè el que feim és mirar únicament el cel. I el pròxim dia 12 d'agost serà un d'aquests dies que val la pena, paga la pena tenir ben anotats.

0: Ara no, Marta,
1: confesse, confesse per els oients de ràdio.
0: Hem intentat fer la coreografia, però ja no...
1: Ja l'hem tornat a fer malament.
0: Sí.
1: Ja l'hem tornat a fer malament.
0: Tu i jo mos avançam. Se nota que tenim pressa per acabar.
1: Deu ser.
0: I mos avançam a la coreografia.
1: Però Levanta la vista, Look Up to the Sky, que per ser la cançó és super aferradissa. Encara hi ha temps perquè aquest empresari mallorquí que no ha volgut donar el seu nom i que és autor a través de la intel·ligència artificial d'aquesta cançó...
0: One World, One Life.
1: One World, One Life, que mos contacti i així li podran fer una entrevista.
0: Sí, dèiem que arriba l'eclipsi, un fenomen espectacular que convertirà el cel de les Balears en un autèntic plató de televisió. I a IB3 ja tenim les càmeres preparades.
1: De fet, hem posat en marxa l'operació Eclipsi, el dispositiu més gran de la nostra història per seguir aquest moment únic i apropar aquest esdeveniment a totes les illes.
0: Serà una cobertura per terra, mar i aire, prop de 20 equips, 3 drons i connexions des de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i diferents punts de la mà balear. Perquè aquell dia no ens volem perdre ni un detall, ni volem que vos perdeu un detall. Encara que esperam que ningú intenti mirar el sol amb boeres de sol de tota la vida o amb algun invent que tingui dins el calaix. Ja ho han dit, alerta, encara queden aquestes boeres homologades si anau a donar sang les boeres d'Ivetres.
1: Exactament, hem donat un total de 10.000 boeres homologades i, com dèiem abans, encara queden poquetes. Recordam una cita amb la ciència, amb la natura i amb la televisió que començarà a les 5 de l'hora baixa i que vos contarem aquí en directe. Hem parlat abans amb el director del dispositiu des de l'IPSalut, que s'ha coordinat, no?, per poder dissenyar que tots els equips d'emergències estiguin preparats, i és vera que de cara a la salut pública de les illes aquest esdeveniment és molt important. Aquesta vegada, des del punt de vista sanitari, és un fenomen tan excepcional que obliga a preparar un dispositiu de gran magnitud que explicarem tot d'una.
0: Sí, de fet, alguns hospitals públics ja han reorganitzat la seva activitat quirúrgica prevista per el 12 d'agost per tenir més capacitat de resposta davant possibles emergències relacionades amb l'eclipsi. I això implica reprogramar algunes intervencions que els equips mèdics consideren demorables, incloses algunes oncològiques, segons ha informat IPSalut. Des de l'organisme sanitari asseguren que no s'ajorna cap operació, anem a tenir en compte, cap operació urgent i que totes les decisions es prenen cas per cas.
1: L'objectiu és disposar de més quiròfans, llits d'UCI, espais de reanimació per si es produís un increment de les urgències, per exemple, per accidents, traumatismes o lesions oculars relacionades amb una observació incorrecta d'aquest fenomen. A Son Espases es mantindrà l'activitat quirúrgica del matí, però s'han reprogramat les intervencions d'hora baixa i aquelles que necessiten llits de crítics. A Son Llàtzer, els quiròfans deixaran de funcionar a partir de la 1:30 de l'hora baixa i algunes operacions es redistribuiran entre els dies anteriors i posteriors a l'eclipsi.
0: A Inca i a Manacor la situació serà diferent. Mantendran part de l'activitat prevista, especialment la cirurgia ambulatòria, en marge per alliberar llits si fos necessari.
1: També es reforçaran de 8 centres de salut situats en zones on es preveu més concentració de persones i hi haurà oftalmòlegs de guàrdia per atendre possibles lesions oculars.
0: Perquè el missatge que volen donar és clar. L'eclipsi serà un espectacle, però s'ha de mirar en responsabilitat, Marta.
1: I si l'eclipsi serà un esdeveniment excepcional, també ho serà el dispositiu de seguretat que s'estan preparant aquí a les illes per mirar que tot estigui perfecte, que tot estigui al detall i, sobretot, que per terra tot estigui controlat.
0: Les forces de seguretat preparen una mobilització sense precedents per al proper 12 d'agost amb un operatiu per terra, mai aire, una mica com es que han preparat
1: des
0: de
1: Divendres
0: Televisió, davant l'arribada de milers de persones a diferents punts de l'illa per veure aquest eclipsi. Hi participaran centenars d'agents de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, policies locals i bombers, amb especial atenció als accessos a la Serra de Tramuntana i al litoral sud de Mallorca, dues de les zones on es preveu més concentració de persones.
1: La previsió és que desenes de milers de persones es desplacin durant l'hora baixa cap a zones costaneres de l'arxipèlag, amb bona visibilitat d'aquest fenomen, i per això es preparen controls de trànsit i també restriccions de accés per poder evitar els col·lapses.
0: La Guàrdia Civil desplegarà unitats de trànsit i seguretat ciutadana, a més del servei aeri amb helicòpter i drons, i també embarcacions de servei marítim per controlar les zones de costa. Un dels punts claus serà la carretera MA10 de la Serra de Tramuntana i també la xarxa viària al sud de l'illa. L'accés es limitarà i només podran passar residents, vehicles d'emergència, transport públic, treballadors i persones en reserves justificades.
1: A Palma també hi haurà un dispositiu especial que treballen per controlar especialment zones com la platja de Palma, on es preveu una gran afluència en aquest punt en concret.
0: La policia local de Ciutat crearà 3 grups operatius, un per actuar ràpidament davant qualsevol situació en risc, un altre per controlar els accessos a les zones restringides i un tercer per atendre les incidències que puguin sorgir a la resta de la ciutat.
1: Per tant, si el dia de l'eclipsi teniu pensat desplaçar-vos, el consell és clar, planificació, paciència i sobretot informar-se abans de sortir de casa, que no volem ensurts i no volem que se pugui observar l'eclipsi des del cotxe. Un apunt important també, Xisco, prepara't, perquè hem dit un poc pinzellades del que suposa el dispositiu d'IB3, però jo crec que ara podem al manco concretar què suposarà aquest fenomen sense precedents per aquesta casa, per IB3 Ràdio i per IB3 Televisió.

0: Ho dèiem abans, i IB3 ha posat en marxa l'operació Eclipsi, un desplegament que mobilitzarà prop de 20 equips repartits per Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i també per la mà illenca en 3 drons i unitats de transmissió via satèl·lit.
1: I precisament per això la cobertura començarà ben prest aquí, al dia. El nostre programa farem connexions en directe. Tenim la nostra companya Maria Antònia Esquines repartida per diferents punts estratègics d'aquesta illa, juntament amb la col·laboració de la resta de les illes. Entrevistarem experts i explicarem les recomanacions necessàries per poder observar l'eclipsi en seguretat, a més de mostrar-vos com se preparen els punts que esperen gran afluència de públic.
0: Després, els companys de l'Aranam agafaran el relleu i continuaran explicant com evoluciona la jornada, quin és l'ambient dels diferents punts d'observació i, sobretot, tota aquella informació que pugui ser útil per a la ciutadania, perquè sembla que veure un eclipsi és tan senzill com mirar cap amunt, però aquell dia hi haurà molta gent movent-se per tot el territori. De fet, hi haurà connexions amb el Centre de Gestió de Trànsit per informar en temps real de l'estat de les carreteres i també amb el Centre de Coordinació d'Emergències.
1: Perquè imagineu-vos que tothom decideix anar als mateixos llocs a veure l'eclipsi. Podem passar de quin espectacle tan impressionant, de quin embòs tan impressionant i sobretot en qüestió de minuts. I precisament per evitar situacions així, la cobertura servirà per informar dels accessos, dels espais habilitats i també de les recomanacions de seguretat.
0: I a partir de les 5 del capvespre arribarà el moment més important de la jornada amb el gran programa especial dels serveis informatius i el programa 5 dies que s'allargarà fins a les 9:10 i que serà presentat des de Formentor per Toni Rigo i per Sílvia Pol.
1: Formentor serà, de fet, l'epicentre de tota aquesta operació. Des d'allà es coordinaran les connexions en la resta d'equips que estaran repartits per totes les illes, també tot juntament amb la feina dels meteoròlegs d'aquesta casa. Si voleu seguir en directe l'eclipsi, és aquí on han de ser IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
0: I ho dèiem, no hem estat per mitjans, perquè encara hi ha més. 3 drons sobrevolaran la Serra de Tramuntana per captar des de l'aire com arriba la foscor provocada per aquest eclipsi.
1: Així que és tota la informació tota que anirem explicant fil per randa a mesura que s'acosti aquest moment en concret. Uns consells i tornant-te a donar.

0: IB3 Radio és cultura.
1: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
2: En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Metsol Públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.

11 i 39, si vos sembla, en aquest moment ens traslladam al Port Nàutic de Palma, seu de l'edició número 44 de la Copa del Rei de Vela.

0: encara no he superat aquest moment.
1: Ara mateix, els companys de control han fet aquesta màgia. En Bernat Nadal ha triat com una ola, mentre els companys no es posaven imatges de la Copa del Rei i s'ha fet un videoclip meravellós. Recomano a tothom que ho recuperi a la carta, perquè en aquesta regata, la de la Copa del Rei, hi participen un centenar d'embarcacions dividides en les diferents categories de competició. Els canvis del líder en les classificacions de les diferents categories marquen les tres primeres jornades d'aquesta cursa que s'estendran fins al proper dissabte, dia 8 d'agost. Aquesta edició està marcada per la incorporació del vaixell Hispània, que hi ha el rei Felip VI al capdavant, i l'intent de la mallorquina Maria Bové de revalidar el seu títol a la Baleares Women's World Cup.
0: Ahir dijous es va disputar la tercera jornada de competició, donant fi a la sèrie preliminar de les categories ORC i Club Swan 42. La primera prova del dia va activar el descart del pitjor resultat de cada equip, sent la darrera oportunitat per aprofitar aquest comodí abans de la sèrie final d'avui i també del proper dissabte.
1: I ara mateix, 4 de les 6 categories tenen el lideratge espanyol després de la tercera jornada. Entre els primers classificats hi ha el Teatro Soho San Miguel, Project Work, Nadir i el Real Club Nàutic Palma de Maria Bové a la Baleària Women's Cup. Tenim avui amb nosaltres en Manu Fraga, ell és director tant del Real Club Nàutic de Ciutat com de la Copa del Rei de Vela. Molt bon dia, Manu, com estàs?
2: Bon dia.
1: Encantats. Bon dia a tots. Encantat de saludar-vos. La vela és un esport molt tècnic. No sé com es pot explicar al gran públic perquè segueixi la competició en il·lusió que ho fan. Ho dic perquè si mateix, no sé si allò que mos engresca, que són els vaixells, que la gent en sap molt, no sé què heu percebut vosaltres aquests primers dies.
2: Bueno, la verdad es que estamos sorprendidos por todo. Primero, estamos ya cansados, estamos en la fase final, días muy intensos y con muchísimo calor que estamos pasando en las Baleares, y eso hace que tanto trabajadores como todo el staff que consigue que esto vaya adelante y por supuesto los deportistas que lo tienen que sufrir en la bahía, pues está siendo durillo. Pero pues el club esto se ha hervido de gente, muchísima gente se acerca al club. Vemos también, tenemos regatas en directo, yo creo que estamos acercando al público y también yo creo que, yo siempre digo que la vela está creciendo, lo bien que están trabajando los clubes náuticos, porque cada vez tenemos más usuarios que más niños, y esos niños se hacen mayores y esos niños pues evidentemente siguen el deporte de la vela, ¿no? Y deportivamente más de 100 equipos, 20 países, y está todo, lo ha explicado muy bien, está todo muy reñido. Un día está uno, hay un líder, al día siguiente el líder pasa a ser tercero, y lo que queríamos. Y ahora la fase final, cuatro pruebas muy intensas que valen casi el doble, 1.5, y no se pueden descartar. O sea que ahora, hasta mañana en el último bordo, no sabremos quién es el vencedor en cada clase.
0: Y Manu, ¿cómo está, o mejor dicho, cómo es el nivel de competición de esta edición número 44?
2: Mira, nosotros el año pasado hicimos un hito que yo creo que ya ha quedado para la historia de la Copa del Rey, y es que el vencedor de la Copa del Rey era vencedor de campeón de Europa de la clase ORC, y eso lo hemos notado en la participación este año, y sobre todo en el nivel de esa participación. El año pasado se acercaron muchos equipos italianos, algún equipo francés, equipos ha habido más internacionales ahí, y esos equipos han repetido, y tenemos campeones del mundo, campeones de Europa, campeones de algunas regatas internacionales muy fuertes que han venido a participar, y lo estamos notando, ¿no? Al estar tan abierta, no hay un, salvo en una clase que creemos que hay un vencedor que lo tiene claro, pero claro, el sistema de competición que tenemos aquí en la Copa no permite ningún fallo, porque estos dos días, si no navegas bien, no lo puedes descartar en la puntuación, y al final te vas hacia abajo. Entonces, la competición está muy abierta, y sí, también está muy abierta porque hay muchísimo nivel, ¿no? Cuando hacíamos las apuestas al principio, el lunes, decíamos, nadie sabía quién iba a ganar, porque sabíamos que quién podía estar en el podium, y el podium era muy abierto, había 5 o 6 barcos para cada categoría que podían estar en el podium, y eso está ocurriendo, y estos días ha habido cambios en el podium en cada jornada.
1: Heu sintonitzat IB3 Ràdio, IB3 Televisió. Som al dia en conversa amb en Manu Fraga, director tant del Reial Club Nàutic de Palma com de la Copa del Rei de Vela. I volia demanar-te, Manu, què podem esperar d'aquestes dues darreres jornades de competició? No sé si hi ha qualque categoria que es presenti especialment emocionant, o com deies, ja ho són totes. És com perquè fa crispetes posar-se ja en els pantalans a l'espera de veure-me en què passa.
2: Bueno, ahora mismo, curiosamente, además yo creo que es muy bueno para Baleares, tenemos en dos categorías, en la Balearia Women's Cup, tenemos a María Bover con el Team Balearia, un equipo del Real Club Náutico de Palma, que está muy destacada, ¿no? Y luego tenemos en la Casa Swan 42 a Nadir, que también es un equipo balear, y creo que esto va a hacer que ellos van a tener que aguantar. Esperamos jornadas, ya os digo, muy emocionantes por el formato de competición, ¿no? Está muy abierto. Hoy va a ser un día muy parecido a ayer, hablando de viento y de calor, y tenemos mañana un día complicado, quizás sea el peor día meteorológicamente hablando, y a ver qué pasa, porque cuando el viento no entra con la intensidad, pues es un viento un poquito más caprichoso, y eso puede también provocar algún cambio, ¿no? Por factor de suerte o porque, bueno, cuando el viento es flojo, al final hay muchas más variables que pueden hacer que tengas éxito o que fracases.
0: Estem molt agraïts. Manu Fraga, recordem oients i espectadors, és director tant del Real Club Nàutic de Palma com de la Copa del Rei de Vela, per aquesta aturada en el camí, no?, enmig de les competicions, enmig del que suposa organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques, posar les Illes Balears com a punt de referència esportiva en tot el món, que això és molt important. El focus de les mirades de molts de països se troben precisament aquests dies aquí a les Illes Balears, així que és tot un orgull. També desitjar-los bona feina, no?, a tot l'equip que ho fa possible. Moltíssimes gràcies per tendrans.
2: Gracias a vosotros también por darnos cobertura. Gracias.
0: I és vera, que posa el focus de les Illes en boca de tothom. També és un espai molt comentat. No sé si tu has tingut oportunitat com a periodista de cobrir aquest esdeveniment més d'una vegada.
1: Sí, el que jo cobria és a part celebrity. Quan venia el germà d'en Banderas, quan venia Antoni Banderas, i totes les festetes aquelles que fan de blanc, aquella cena de armadores, és interessant. Des del punt de vista social, no només esportiu, la Copa del Rei de Vela, és cert que ha passat per diferents èpoques, però que sempre és interessant anar a fer una volteta per el Club Nàutic i veure en qui hi ha, i sobretot quina notícia pots pescar.
0: Publicitat i continuem.
3: TV3 Ràdio és entreteniment. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
9: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
6: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
10: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
11: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
6: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
12: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
13: Tentol!
14: Tentol!
13: Tentol!
12: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: I entretant, encara tenim temps d'anar al cinema.
1: I had a lie, steal, cheat or kill. And God is my witness. I'll never be hungry again.
2: Scarlett O'Hara i la seva frase mítica A Gone with the Winds, allò de mai tornaré a passar fam, mos dona el sus per començar a parlar de cinema i arrencarà en secció en l'estrena espanyola de la setmana, una comèdia titulada El último mono.
3: Actuales son una especie en vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas.
4: ¿Qué esperan las mujeres de nosotros? ¿Quieren que nos rindamos, que agachemos la cabeza? ¿Y qué pensamos hacer al respecto? Atacar con el arma más poderosa que tenemos, que es
5: el pene.
4: Hombre, no, el pene no, el cerebro. Voy a seducir a la mujer más chunga y más borde de España y lo voy a hacer en 72 horas. Un puto fin.
2: Hi ha una paraula que defineix l'último mono, dirigida per Joaquín Mazón i protagonitzada pel còmic Juan Dávila i l'actriu Susana Abaitua, és provocació. Provocació una mica matussera, també t'he de dir. L'último mono parteix d'una premissa, ja ho escoltat, que jugui en la batalla cultural entre la masclosfera i el feminisme, però ho fa des de la comèdia romàntica. Aquest punt de partida recorda una mica a How to Lose a Boy in 10 Days. Te'n recordes aquella pel·lícula amb Matthew McConaughey on hi havia Nicky Hudson, que escrivia un article per una revista i havia de conquerir i deixar i aconseguir que Somo la deixés en 10 dies. Doncs, més o manco, juguen els mateixos paràmetres.
0: Per cert, filla de Goldie Hawn, no sé si tu ho sabies.
2: I d'en Russell Crowe? Russell Crowe? No, Russell Crowe no.
0: No me sonava. No, Carl Russell.
2: Carl Russell.
0: Ah, ja de... s'han canviat de...
2: Ai, he fet un Marta Garau. He fet un mig. He fet un mig ara de noms que... imperdonable, ara mateix. Carl Russell. Que va sortir a Tango i Cash amb en Silvestre Stallone. Sí. Bé, centrant-nos en El último mono. Russell Crowe.
0: Jo deia, no me sona.
2: El protagonista de la pel·lícula és n'Alejandro, un guru mediàtic, ja ho heu vist, de la seducció, que imparteix cursos per convertir els seus alumnes en suposats mascles alfa. La seva fama es dispara gràcies a les xarxes socials fins que accepta una aposta, enamorar a una humorista i escriptora feminista convençuda en només un cap de setmana. El que inicialment sembla un joc de manipulació acabarà convertir-se en una successió de mals entesos, situacions absurdes i xocs ideològics que, evidentment, obligaran en els dos protagonistes a replantejar-se els seus principis. Qui hi ha darrere la càmera? Un expert en aquestes coses, un dels directors de comèdia més prolífics del cinema comercial espanyol, amb permís de Santiago Segura. En Joaquín Mazón va començar dirigint sèries com Doctor Mateo o Con el culo al aire, abans de fer el bot al cinema en la pel·lícula Cuerpo de élite. Després van venir, per exemple, La vida padre, De perdidos a Río, La família Benetton o El casoplón. Com pots veure, li agraden els títols amb augmentatius.
0: Ideals, no? Pel·lis d'estiu, comèdies...
2: Encefalogram una mica pla, no hi ha molta sorpresa.
0: Bé, però entretinguda i prou.
2: Tot gènere respectable. Exacte. I, a més, muntar una pel·lícula és complicadíssim, però tot i així, jo què sé, no és El séptimo sello.
0: No, ni molt manco. Que El séptimo sello també t'ha dit, Has de tenir ganes, Has
2: molt
0: de tenir ganes.
2: Molt bé, aquí volia anar.
0: Per què no? També s'ha de poder criticar els pel·lis màsters de cinema. Sí. No totes tenen per què agradar-te, no?
2: No, i que ara baixes que tu estàs per l'último mono.
0: I no estàs per l'último.
2: I no estàs per l'último
0: sello. Clar, ni molt manco.
2: Per l'último, no el séptimo. El séptimo, jo hi té l'último. Ja està. El reclam del repartiment, qui és? En Juan Dávila, que és aquest humorista que s'ha fet famós gràcies a les xarxes, a força de compartir reels, que fa aquests espectacles una mica coents, una mica picants, provocadors, d'interacció amb el públic. De vora ell, na Susana Abaitua, que és una de les actrius espanyoles més consolidades en els darrers anys, la podeu reconèixer o la podeu recordar per Loco por ella, No mires a los ojos, El juego de las llaves, i llavors hi ha d'altres cares conegudes del cinema espanyol. En Juan Dávila, han de dir que per ser humorista no ha fet mala carrera, perquè és la segona pel·lícula que fa. Ja en va fer una que feia d'infermer, de vora en a Lolita. Per què és interessant, o pot ser interessant, aquesta pel·lícula? Perquè el guió el firma en Joaquín Oristrell i Yolanda García Serrano, que són dos dels guionistes amb més trajectòria del cinema espanyol.
0: Me deixes un minut per la pel·lícula que a mi me fa ganes? Perquè aquesta no me fa gens. Però el manco la següent...
2: La teva pel·lícula, vull dir, el teu programa, les teves normes.
0: Si vos sembla, el manco compartir aquesta pel·li, que és una mescla d'aquestes de taurons, acció i en format thriller... Sí, un poc apocalíptica, arriba als cinemes, Mar Abierto. Veiem un petit fragment del que ens espera.
6: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghái.
7: ¿Cuánto tiempo?
5: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern.
2: La història comença durant un vol internacional que travessa el Pacífic. Una explosió obliga l'avió a fer un aterratge d'emergència damunt la mar. Els passatgers que aconsegueixen sobreviure queden atrapats sobre les restes de l'aparell, envoltats d'aigua sense possibilitat de fugir. I ben aviat, o sorpresa, descobreixen que no estan tots sols. Un grup de taurons comença a assetjar-los mentre l'avió s'enfonsa lentament.
0: Magnífic.
2: A partir d'aquí, la pel·lícula es converteix en una cursa contra rellotge, on cada decisió pot significar la vida o la mort. Dues pors típiques del cinema en una pel·lícula. Catàstrofes i taurons. Dirigeix en Renny Harlin, que és el mateix que ja fa 25 anys va fer Deep Blue Sea, i protagonitzen Aaron Eckhart, un home d'Oscar, amb Ben Kingsley, i aquesta pel·lícula s'havia de fer fa 10 anys, però se va suspendre perquè va coincidir.

0: Pues García, bon dia.
1: Bon dia, Marta. I mira, nosaltres avui començarem parlant de llibres, com feien cada divendres, i avui ho farem amb la poeta eivissenca Eva Tur, que ens explicarà quines lectures han marcat la seva vida. A continuació, connectarem amb Formentera, perquè la nostra companya de Ràdio Illa, Yamila Canale, ens posi al dia de l'actualitat de la Pitiusa del Sud. Després, arribarà el nostre company Raül Medrano amb la seva secció d'estiu, que combina viatges i esport. I acabarem repassant l'agenda cultural i d'oci que tenim prevista per aquest cap de setmana amb la nostra companya Ivonne Aranyó.
0: I el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera i l'actualitat de tot el que està passant en aquesta illa, t'escoltam.
2: Mira, entrevistarem a un jove dramaturg, actor i director que fa poc vareu entrevistar aquí perquè va presentar la Moll de Set en la pitjorina Maria Drové, però és que acaba de guanyar la primera beca de cultura popular que ha convocat l'Estudi General d'Olià. Poca broma, l'Estudi General d'Olià. Primera beca de cultura popular. En Pau Pasqual ha fet una feina que ha titulat Galejar sobre les tonades que se cantaven un temps en el camp i que s'han perdut. Per què s'han perdut? Idò perquè ja no hi ha aquest entorn laboral. Ningú es posa ametlles, ningú sega, i clar, com que se perd l'entorn laboral, se perden les músiques que acompanyaven el camp, les tonades de camp. Després parlarem en l'Ajuntament de Felanitx perquè sembla que una altra vegada més el seu cementeri ha estat nominat com un dels més macos d'Espanya. Té d'haver 200 anys i el conserva, la veritat és que és una verdadera preciositat el cementeri de Felanitx. I per acabar, en Xavier Oliver, com cada divendres, avui farem un viatge a Califòrnia, escoltarem, òbviament, el Rejo Chili Peppers, escoltarem de Mamas and the Papas, i escoltarem també, òbviament, hip-hop, perquè Los Angeles és una de les cunes de hip-hop i de la música llatina, òbviament.
0: Jaume Noguera, què faràs per veure l'eclipsi? No sé si ho tens ja tot organitzat,
2: sí,
0: o no.
2: Sí, ho tenc molt organitzat, i com que no m'agraden les aglomeracions,
0: sí,
2: a no ser que sigui un concert d'un grup que m'agradi molt, he pensat veure-ho per IV3.
0: Sí. Me pareix una superbona opció.
2: Tenc ueres per tota la família.
0: O sigui, que tu ja has anat viu,
2: sí,
0: i ja has recollit les ueres, perquè ja saps que les farmàcies se troben, només queden les que hi ha en estoc.
2: Em vaig comprar fa temps.
0: Però si dones sang, encara hi ha,
2: sí,
0: ueres disponibles a la Fundació del Banc de Sang i Teixits. O sigui que encara hi ha ueres poquetes, i és,
2: sí,
0: un gest perfecte aprofitar per apostar per la solidaritat i així tenir unes ueres homologades d'aquesta ullera Som Tour. O sigui que, mira, encara sou a temps. Sí. Me deies que hi doc per IV3 Televisió.
2: Jo una per IV3, té molta curiositat per veure com fan els nostres companys. Un desplegament històric.
0: Sense precedents.
2: Sí.
0: Que tinguis molt bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: També els oients i els espectadors. Tornem dilluns a partir de les 9.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia. Continua l'arribada de persones migrants a les illes en les darreres hores. 26 d'origen magrebí ho han fet a Formentera i altres 23 subsaharians han estat rescatats a 3 milles de Calapí, a Mallorca.
5: El primer grup ha estat localitzat a les 2 de la matinada a la zona d'Escaló, mentre que el segon està rescatat passades ja les 7 del matí. Aquests 49 migrants s'afegeixen als 106 que ho varen fer ahir en 7 embarcacions, 4 a Formentera, 2 a Mallorca i una més a Eivissa.
4: Mentrestant, el Consell de Formentera investiga les causes de la desaparició de part de l'abalissament instal·lat en punts del litoral després que s'hagin detectat incidències en diverses zones de l'illa.
5: Els serveis tècnics han constatat que les boies que delimitaven zones a la platja de Ses Canyes varen ser deslligades i recuperades després a la platja d'Espujols. La mateixa incidència s'havia detectat en dies anteriors a la zona de Ses Trucadors i també a Ses Palmador, sense descartar-se que la retirada d'algunes boies hagi pogut ser intencionada. Aquestes incidències se n'afegeix un altre a Cala Saona, on un vaixell va arrencar part de l'abalissament instal·lat.
4: Més qüestions. Les farmàcies de les illes esgoten pràcticament l'estoc d'ulleres homologades per veure l'eclipsi de divendres que ve, a més de 75.000 repartides arreu de l'arxipèlag. El Col·legi de Farmacèutics assegura que moltes persones han acudit a les apotequeries per adquirir aquest producte amb garanties de qualitat i seguretat.
5: La vicepresidenta del Col·legi d'Apotequeries de les Balears, Maria Ferrat, ha explicat en una entrevista a l'informatiu Matí d'aquesta casa que aquestes bones xifres de vendes són positives perquè indiquen una elevada conscienciació per part de la població.
6: Important que la gent compri les ueres en els puestos que estan autoritzats, que són les farmàcies, les òptiques i alguns distribuïdors, que han de comprovar el que és la qualitat de les ueres que estan comprant, han de complir la norma ISO, han de tenir el certificat CE, que aparegui sempre

0: l'empresa espanyola fabricant i la data de fabricació.
1: L'Ajuntament de Marratxí inaugura una via verda i un nou aparcament de 144 places al polígon industrial Can Rubiol. El projecte ha comptat amb 548.000 euros de pressupost propi i té l'objectiu de descongestionar els carrers i així facilitar la mobilitat dels treballadors de la zona.
2: Es tracta d'un aparcament que usaran veïnats, treballadors i també usuaris del transport públic i per això només hi podran aparcar turismes i furgonetes de petit i mitjà format amb un gàlib màxim de 2,10 metres i una limitació de pes de 3 tones i mitja. A més, també s'hi han fet tasques d'envelliment. S'han arreglat, per exemple, les voreres, s'ha instal·lat un enllumenat nou i sembrat més de 300 plantes arbustives en la intenció que la zona deixi de ser un terreny de seclar. Ho ha explicat avui el bala de Marratxí, Jaume Llompart.
3: Això ha estat pura municipal, són 548.000 euros d'obra, que és el que veiem, que s'ha fet una pavimentació de l'espai, s'ha construït, s'han reformat les aceres que hi havia, s'ha construït un carril bici i sobretot també molt important, que era una de les coses que mos interessava i mos preocupava molt, s'han sembrat més de 300 plantes, entre plantes arbustives i arbres.
1: Serveis Ferroviaris de Mallorca reduirà els serveis extraordinaris habituals per la celebració de la festa del Muc de Sineu, que se celebra dilluns, com ja va passar l'estiu passat, i aquest any només habilitarà un tren addicional a causa de les obres de Son Roland.
2: L'any passat, SFM ja va retallar l'habitual dispositiu especial també per obres i el va deixar a 3 trens quan el 2024 n'havia habilitat 21 de serveis especials i va registrar també més de 5.800 viatges d'usuaris amb arribada i sortida a l'estació de Sineu. Enguany, adapta el dispositiu especial pel MUC a causa de les obres estratègiques de Son Rotllant, no només a un tren, en resposta a la petició de l'Ajuntament de Sineu per reforçar la seguretat en la tornada dels assistents i també fomentar l'ús del transport públic.
1: 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, en el nostre estudi hi ha en Pau Pasqual, aquí fa poc vàrem tenir el dia, la nostra part televisada, per presentar l'amor i la set amb la pitjorina Maria Adrové. Però és que ara acaba de guanyar la primera beca de cultura popular que ha convocat l'Estudi General d'Olià. Poca broma, l'Estudi General d'Olià, una de les institucions cultural més prestigioses dels països de parla catalana, i jo m'atreviria a dir que d'Europa. Pasqual, a través de Galejar, planteja la recuperació d'aquestes cançons tonades de sellar, de tondre, d'espols ameldes, que com que s'han perdut aquestes feines, s'han perdut la seva banda sonora, si m'ho deixeu dir-ho així. I planteja fins i tot un disc per recuperar aquestes músiques, però molt atrevit. Ara en parlarem amb ell, perquè no sé si els puristes, com va passar amb en Camarón o Flamenc, l'acceptaran, perquè és una cosa molt atrevida. Ara veureu. Després en pegarem un molt fins a Falanits, perquè un any més, no és el primer, resulta que la revista En Alta, que és una revista dedicada a serveis funeraris, sí, sí, ha tornat a nominar el cementeri de Falanits com un dels més macos d'Espanya. I parlarem amb el seu balde per saber què fan per tenir un cementeri tan maco que durant tantes vegades el nominen com a es més maco. I avui, per acabar, com que és divendres, en Xavi Oliver, el seu món de paraules i de música, mos durà fins a Califòrnia. Escoltarem el Red Hot Chili Peppers, escoltarem el Mama San de Papas, òbviament escoltarem el hip-hop i també tota aquesta música llatina que va sorgir nosaltres podríem dir que fa 100 anys aproximadament a Los Angeles, de la comunitat xicana. Gent com Richie Valens o Los Lobos representen la música feta, la música angelina feta a Califòrnia, però amb arrels llatines. I de, ja ho sabeu, en Francisca Mateu a la producció, en Bernat Nadal a la control tècnic. Això és el Dia Mallorca.

0: La dama de Mallorca, ahir me van dir, ah, de la Maria Hein, i dic, no, aquesta versió té les pitjorines, diu, no és de Maria Hein, dic, no, és popular, no se sap qui és el seu autor, fa tant de temps que se canta, que quan una cançó se perd en el temps, s'atribueix com a popular, per tant, la poden pagar totes les vegades que vulguem perquè no paga dret d'autor. Per una vegada una cançó no paga dret d'autor. Aquí a Sergà no farà negoci. Per què posant la dama de Mallorca de les pitjorines? Ara ho sabreu. Perquè en Pau Pasqual, aquí saludant. Hola, Pau, com estàs?
1: Com anem? Bon dia.
0: Fa poc vas aquí presentant la Molt de Set, que sí? Has fet amb la pitjorina Maria Drové.
1: M'hauré de fer vostre.
0: Sí, t'ho poden posar en nòmina. Perquè ets un home molt interessant, perquè toques molt de pals i això és el que ens interessa. Ara tornes a estar a l'actualitat perquè has guanyat la primera beca internacional de creació artística sobre cultura popular de l'Estudi General d'Olià. Sí, el seu projecte Galejà, poca broma, l'Estudi General d'Olià, mare de Déu, Pau, a més se va presentar gent de cremull de països.
1: De molt de països, i només d'aquí de Balears s'hi van presentar 66 artistes, això és una informació de la qual me vaig enterar llegint el diari, perquè clar a mi van dir, tens la beca, fantàstic, molt agraït, i amb ganes de posar-me a fer feina amb tot això, però quan vaig llegir que hi havia tanta gent que s'havia presentat, i quan llavors també he rebut aquesta onada de gent que m'ha vingut a donar l'enhorabona a donar aquest missatge de suport, aquesta abraçada emocional, superemotiva, està quan realment crec que m'anem donant compte de lo guai que és que l'Estudi General d'Olià, wow, himself, m'hagi concedit aquesta oportunitat de poder treballar en un tema que és tan vell.
0: I a més, la convocatòria del concurs que és llegesca textualment, s'industrialització, la globalització, el turisme, el consumisme, estan desplaçant oficis, costums i objectes de la cultura popular i que és necessari reconnectar amb ella. Gran veritat i gran leitmotiv. Jo m'imagino que no...
1: És així.
0: No, m'imagino que ho vareu veure clar, no?
1: Sí, de fet, clar, va ser molt divertit perquè just feia dues setmanes, no crec que fes més de dues setmanes, varen tenir una reunió amb en Francesc Vicenç, que per mi és com la figura de rigor dins el marc teòric d'aquesta investigació que farem en aquesta beca, i vàrem estar plantejant que ara durant els mesos de tardor mos endinsaríem dins aquest projecte. Clar, quan me va arribar a mi la convocatòria, que just me va arribar a falta de 4 o 5 dies de que acabàs, vaig llegir-la i vaig dir, Francesc, me presentaré en això, d'acord? M'hi present jo perquè el projecte és meu, però vull dir, ell me va escriure la carta de recomanació, molt bé, i va ser com a, sí, efectivament és exactament el que demanau, allò que nosaltres volíem treballar.
0: De fet, en Francesc Vicenç, tu dius que és una de les figures de referència i s'estudi de la nostra tradició musical i cultural, que ell va fer quan la Terra cantava, on recuperava també la feina també del pare Guinart, no? Perquè també és un altre de referents. I tu, el que cerques és tornar, aquest projecte que diu Galejà, tornar a donar lloc, avui en dia, que a mi em sembla molt difícil, per això te demano, aquestes músiques tradicionals mallorquines, aquelles tonades de Sallà, te veig tan connectat en el tema que me fa l'efecte que vens de família pagesa.
1: En absolut. No. Venc de família completament cosmopolita.
0: Curiós.
1: Sí que tinc una cama... Tinc cames de moltes bandes, que potser me sento una mica més meva de Viniali, però...
0: Mira, el meu no era bé de Viniali.
1: Ah, mira, idò, sí.
0: En Llorenç Checo és el meu tio per dins.
1: Idò, mira, nosaltres de Can Roig, vida la Nia Rà.
0: Nos diuen del Molí. No era bé de Viniali, mira el cantó.
1: Vinyalers. Som els bans.
0: Veu, jo també, aquí, clar, qualque clar, cosa.
1: No, però la meva predina, tot d'una que va poder, se'n va anar amb el meu predí, que era de la Calatrava, i vàrem viure tota la vida entre Cala Blava i Palma. Venc d'una família supercosmopolita, llevat d'un conco meu que sí que a la millor hagi pogut sembrar qualque tomatiguera en qualque moment. Però a mi, jo sempre m'he sentit molt atret per tot allò que no he conegut i que, per altra banda, me sent tan meu. Tenc una passió, una dilecció cap a totes aquelles paraules que no he arribat a conèixer, cap a tots aquells càntics que no he arribat a sentir. Vull dir, no sé si és que les vaig sentir molt meus una altra vida passada, però sempre, des d'ençà que som molt petit, he tingut aquesta il·lusió per conèixer, i és un poc la primera pedra d'aquest projecte, clar.
0: Clar, per tu, abans de començar m'has dit que això no és feina d'una sola persona.
1: No.
0: Això és com recuperar... la sobirania alimentària o fer que el producte de quilòmetre zero o estimar la nostra illa no és feina d'unes de la persona. Això,
1: quina, no.
0: Te sents acompanyat?
1: Bueno, me sento acompanyat perquè tenc una per començar, un equiparro a darrere aquesta... És a dir, jo no som músic, jo som actor i som creador i director, però sobretot som actor de formació i sí que és veritat que he cantat tota la vida. Ara jo no me ficaria tot sol en aquest projecte ni d'en fora. Tenc un equip que començant per en Francesc Vicenç, passant llevar per en Jaume Gelabert, de Tramuntana Estudis, en Juanjo Montserrat, de Sara Mingolla, per dir, gent que realment estarà donant un suport a nivell musical que és més que necessari, per tant, me sent molt recolzat per aquesta banda, però llavors també me sent recolzat perquè no som la primera persona, i Déu me'n guard, de ser la primera persona que s'aboca a fer aquesta investigació, que s'aboca a recuperar totes aquestes tonades. No sé, tenim Juli Colom, Maria Jaume en la seva part, Maria Hein, les pitxorines, que les hem sentides aquí, fabuloses sempre, i som molts... ja no només dins el territori insulat, me surt ara en Jorge Betxí de el País Valencià, no me'n recordo, de Bones, crec que és d'Alacant, o per Catalunya. A nivell internacional, som molts joves que necessitem tornar i reapropiar-nos d'aquesta cultura que hem perdut, d'aquesta època que, ara abans d'entrar en directe, que tu i jo comentàvem, aquesta, que veníem d'aquesta època negra, fosca,
0: que va estar a punt de perdre-se, per exemple, el glosar va estar a punt de perdre-se, quan ja érem un home i glosaven les persones majors, i ara érem un cremull de glosa dels joves.
1: I com a molt, d'arribar al punt de... O sigui, i tanta sort que en qualque moment se va arribar a fer així, bé, no sé si fins a quin punt es compta produent o no, però d'estratificar-ho. Vull dir, la vocalització arriba a estratificar la cultura popular, que per definició ha de ser una cultura viva, con la qual el fet de que, i ara parlava només de música, però si anem en el ball, el que està passant a les places de Mallorca, que les veus plenes de com a gom, de gent jove que s'engresca a ballar i que no són els son pares que els eduen, sinó que s'organitzen i fan quedades i fan cotxades per anar-se'n a l'altra banda de silla. Tot això és espectacular i és més que necessari. I aquell qui vulgui abanderar-se de la recuperació d'una cultura popular, sí, que pertany al poble, és que hi juga una qüestió d'ego aquí molt forta, con la qual jo no venc a descobrir absolutament res, aportaré bonament el que pugui, juntament amb aquest equip fabulós que te comentava, i amb ganes de poder...
0: Però hi ha una cosa que no sé si te passarà. Tu saps que quan Camarón de la Isla va treure La Leyenda del Tiempo, molt de puristes de flamenc tornaven el disc. Esto no es flamenco, deia. Clar, és que tu vols 53 tonades manuscrites en lletra explorar com poden empaltar en textures electròniques, instrumentació elèctrica... A més, hi te passarà un Camarón. Tant de bo, perquè això voldria dir que ha sigut
1: èxit. La resposta... Bona atenció. No seré jo qui me compari amb en Camarón de la Isla, per favor. Però, és veritat que la resposta és molt senzilla. És a dir, el que voldrà fer el projecte de Galatjar és, a través d'aquest àlbum, investigar o experimentar una mica, passar-se bé, que és al final la nostra feina d'artistes, quina podria haver estat l'evolució natural de tota aquella música. Perquè està clar que la música és viva, i allò que reclamin els puristes segurament és la música d'una època concreta. En el moment en què això és molt curiós de les investigacions que va fer l'arxidor Lluís Salvador, que en els seus escrits, això també ho conta Francesc Vicenç, en un dels seus llibres, no me'n recordo com se nom, però que ell només apuntava en els seus gravats els instruments que li semblaven més exòtics de Mallorca, que si els ossos, que si... Aquestes coses, però en aquell moment, segle XIX, ja, a Mallorca ja hi havia guitarrons, i ja hi havia guitarra, i ja hi havia violí, clar, això potser no interessa. Però vull dir que sempre que s'ha pogut la música popular, s'ha fet servir dels instruments que estaven de moda, o els instruments que se podien permetre, com per aportar a la pròpia creació popular, con la qual, des del meu punt de vista, si ara mateix vivim una època de música electrònica, de música d'estudi, com així? No podem fer-la formar part de nostre, reapropiar-nos-la. I Bueno, és això. Ah, sí, i que la gent que s'enfadi per les creacions noves que s'estan fent, que per mi són, lògicament, més que positives, és tan fàcil com convèncer-los de que el que nosaltres estem fent no vol eliminar allò que ja existeix. Vull dir, tanta sort que hem pogut recuperar totes aquelles tonades i les podem representar així com foren un temps. La cosa és que això no impedeix que no s'esqui creant a partir del que ja se tenia.
0: A més, vols, o voleu, perquè sou una bona taringa de col·laboradors, fer un disc de 12 temes, això teniu ja una agenda? Perquè, clar, la dècada vos han donat fa poc, són dos més, però no estan... Tampoc dona per fer una gira internacional.
1: No, que quedi claríssima, que és una beca...
0: Molt poc, és simbòlica, sí.
1: Bueno, però, no, simbòlica, s'agraeix moltíssim la quantitat que són 4.000 euros, però està claríssim que si estàs fent un projecte on intervenen, doncs això, crec que són 5 persones que intervenim, com a mínim, òbviament això no
0: a molt de mesos vista...
1: Saps, la cultura, val un bon mes perquè mos hi dediquem.
0: I has dit que has parlat de Tramuntana Studios, d'en Jaume Gelabert, m'imagino que heu començat ja a xerrar, tenim un calendari, com a mínim per posar en comú idees.
1: Bueno, aquesta setmana, Jaume, ha estat una setmana frenètica de dir, bona gent, mi gente, mos hem de posar les piles, perquè en aquest sentit és l'Estudi General Lul·lià que mos marca uns terminis, són els mesos de setembre i octubre que tenim per començar aquest procés, i sí que mos tancarem, jo primer de tot me tancaré a l'Estudi General Lul·lià per fer una part com de treballar el marc teòric, o l'estat de la qüestió una miqueta, i després ja dins el mes d'octubre entrarem a l'estudi. Fins a on arribarem? Fins allà on puguem. Vull dir, òbviament, primarem i crec que hi haurà un procés obert de diàleg en l'Estudi General Lul·lià com perquè estiguin pendents del procés i que puguem realment obeir en els terminis que mos marqui la pròpia creació artística.
0: I també vols fer un directe. Això seria molt xulo.
1: Seria
0: molt
1: xulo.
0: I duró fora de les illes, fins i tot. Clar. Perquè això sí que la gent quedaria bocabadada amb això. Això sí que...
1: N'estic segur, perquè ja t'he dit que internacionalment crec que hi ha un auge de molts artistes, de moltes veus que estan intentant reapropiar-se. Faig molt d'ús d'aquesta paraula perquè crec que és necessari que mos entri dins la mollera. I està clar que crec que la cultura popular mallorquina té molt a dir extramurs, no?
0: Clar que sí.
1: I sí, pues seria fantàstic. Normalment, un artista musical, i amb això sí que me sento en rico per dir-ho, perquè fa molts anys que estic fent feina dins indústria, clar, presenta un àlbum per poder fer un directe posterior. I sobretot aquí, si parlam de música popular, de música que pertany al poble, cal democratitzar allò que tu facis a dins estudi amb un directe que faci participar al poble, perquè si no, no té cap sentit ni un. Si no, estem fent de la cultura popular una cosa molt esnob.
0: Molt curiós. Hem de recordar que estem parlant amb en Pau Pasqual, que, com dèiem, ha guanyat la primera beca internacional de creació artística sobre cultura popular que ha convocat l'Estudi General Lul·lià, i on s'han presentat 66 artistes de les illes, però que també d'Iran, Rússia, Alemanya i Anglaterra.
1: És flipant.
0: Iranis i russos. Has sabut que havien presentat ells?
1: No.
0: Perquè deu ser molt interessant.
1: Però
0: no has vist els altres projectes.
1: No, però ja t'es creix. Jo vull saber que... Però no per morbo, sinó perquè m'interessa molt.
0: Per aprendre, clar.
1: Clar, i que vivim una illa on estem tan acostumats que la gent que ve de fora mos veu just com un escenari, que aquell que se vulgui involucrar en sa nostra cultura, amb el nostre art, amb la nostra arrel, i tingui nassos de presentar-se a una beca internacional que convoca aquesta institució, bueno, té tots els meus respectes i admiració. Per tant, m'agradaria saber-ho, la veritat.
0: Per cert, com deia fa una estona, fa poc, vas estar aquí presentant L'amor de set, basat en
1: de Maria Drové.
0: Anna Madria Drové, Pitxorina, també amb en Blai Bona com a referència, de moment, com que heu fet, com va, Bona Uduix...
1: Bona, va mel, no me'n record que devia ser, a finals de maig, això, com vaig venir. Sí,
0: podria ser.
1: Bueno, hem passat per la Fira Literàrum de Móra d'Ebre a finals de maig, que va ser espectacular poder tenir allà per tot aquell auditori ple de gent per donar-los a conèixer una vegada més qui som nosaltres, quina és la nostra identitat. Hem tingut funcions molt belles per aquí, per Mallorca, i ara, bueno, vam fer una funció a Sencelles, que ara començaven les festes de la Mare de Déu d'agost, no, no volia dir-ho malament, la setmana passada. Ara mos queden tres funcions dins aquest mes d'agost aquí a Mallorca. Dia 12 a l'Aró a les 10 del vespre, dia 13 a Montuïri a les 8 i mitja i dia 21 en Es Pla de Natesa a les 8 del vespre.
0: 21, pla...
1: Apunta.
0: Per recordar, hem de dir que l'Amor Lasset és un concert híbrid, com a escènic i sonor.
1: Concert poètic, crec que hem arribat en aquesta conclusió.
0: I parlau de l'aigua i el desig, és una cosa molt curiosa.
1: Sí, bueno, Blai Bona té una paraula que és fulminant i clar, vull dir, obeix en allò que fou el seu escenari de quan era petit i adolescent, que és per la mà santanyinera, és fora Vila Santanyiner, i són com hi ha elements que estan insertats dins la seva poesia com a personatges protagonistes, i en aquest sentit, ja que parla molt de poemes també de l'amor, van trobar que Saigo, en el final, acabava sent un element que podia marcar-nos un fil conductor i fer-nos viatjar a través de la seva paraula.
0: Bueno, i ja ho sabeu, l'Amor Lasset, dia 12 a l'Aró, dia 13 a Montuïri, dia 21 Es Pla de Natesa, amb en Pau Pasqual i na Maria Droguer.
1: I en Juanjo Montserrat, que s'ha afegit ara.
0: En Juanjo Montserrat?
1: Sí, perquè en Juanjo Montserrat...
0: En Juanjo s'apunta un bombardeig, en Juanjo.
1: I que no és guapo, això. En Juanjo mos va produir CP que varen treure, que se pot escoltar a plataformes, també, aprofit per dir-ho, i en qualque moment varen triar que dir, escolta, vols ficar-te en altres damunt l'escenari? Sí.
0: És la bomba. Potser. I, bueno, i estarem molt pendents d'aquest treball sobre la música popular, sobre la reapropiar-nos...
1: Reapropiació.
0: La reapropiació de la música popular mallorquina que s'ha perdut perquè ha perdut el seu escenari laboral, com era aixegar, estondre, s'espolsar maldes, i per això totes aquestes tonades i cançons s'han perdut, però aquí hi ha un Pau, en Pasqual, tot el seu equip...
1: Hem de tornar a septesíl·lab.
0: Heptasíl·labs.
1: Hem de tornar a septesíl·labs.
0: Exacte. Pau Pasqual, si no existissis, t'haurien d'inventar. Ho dic molt sovint a la gent única. Una frase d'en Xiscontí, que sempre que puc la repeteix. Perquè aquí tenim molt de talent, i jove, com és aquest cas, i l'hem de reivindicar. Te seguirem la pista, Pau Pasqual.
1: Gràcies per ser convidat. Faràs
0: moltes passes, perquè és molt jove i té moltes idees dins el cap i volem saber què és tot el que facis. Gràcies,
1: Déu
0: Pau.
1: Déu t'escolts.
0: Gràcies, Pau.
1: Amén. Salut.
0: Amén. Gràcies, Pau. D'aquí un instant pegam fins a fa de nit, però per parlar de temes molt diferents.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
4: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntament de Palma.
0: De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera i IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
5: Avui és la nostra radiografia mallorquina. Vos volem contar que el cementeri de Felanitx ha tornat a aconseguir una altra vegada un reconeixement d'àmbit nacional. Ens ha seleccionat com a finalista en categoria de millor cementeri d'Espanya. No és la primera vegada. Aquest certamen l'organitza l'empresa Enalta, que és una empresa de serveis funeraris, i fa 10 anys que se celebra, i ja va un grapat de vegades, que Enalta, des de la península, se fitxen al cementeri de Felanitx. Posa en valor el patrimoni arquitectònic, històric i artístic dels recintes funeraris de tot l'estat, i Felanitx torna a estar a la llista. Saludam el regidor de l'Ajuntament de Felanitx, Jaume Montserrat. Senyor Montserrat, benvingut. Bon dia, com estàu?
6: Bon dia, com estàs?
5: Bueno, una vegada més, m'imagino que sou molt orgullosos en el municipi, perquè crec que és la tercera vegada, o la quarta, quantes vegades van ja, perquè...
6: Sí, sí.
5: Contau-mos, mem, com vos arriben aquestes notificacions en el l'Ajuntament i com vos quedau, bueno. Perquè és una gran cosa.
6: He de dir que aquestes notificacions neixen de tenir uns encarregat, un personal encarregat o responsable del cementeri amb una estimació i una devoció de la seva feina que no té preu. Ells són els que s'han cuidat que el cementeri de Felanitx pugui estar en aquestes, participar en aquell concurs i sempre haver tret aquell reconeixement que no només és que nosaltres tenim cada dia, i és que estem orgullosos de l'estat del nostre cementeri municipal.
5: Però és que ara estic veient fotos i la veritat és que hi ha mausoleus, veritablement, molt macos. Jo he mirat la història i clar, té 212 anys aproximadament, perquè fins a... Això, per ventura, molta gent no ho sap, però antigament el cementeri no existia, s'enterrava a les esglésies i moltes esglésies, moltes places d'avui en dia de Palma, fins i tot, o de moltes ciutats que tenen davant una església. Antigament allò era el cementeri de l'església, però en el segle XIX se va prohibir decidir fer cementeris fora de les ciutats. I a Felanitx va ser fins l'any 1814. I ja l'any 1821 ja se va haver d'ampliar per no tornar a ser costum d'enterrar les iglesis a Felanitx. I li deien cementeri rural, antigament, he llegit, perquè, clar, devia estar ben enfora, clar. Com antigament tot, estava molt enfora, m'imagino.
6: Molt. Si m'ho situem a el que podria ser el Felanitx de l'any 1800, el dia del cementeri de Felanitx, agafant de referència de l'iglesi, està a quasi un quilòmetre de l'iglesi gran. Per tant, no m'estranya que prengués aquell nom de cementeri rural perquè quedava bé, bé a les afores, efectivament.
5: Que precisament el cementeri de Felanitx, ara que parlem de les ampliacions, un dels pitjors accidents que han ocorregut mai a Espanya, això, clar, molta gent no ho sap, va ocórrer a Felanitx un diumenge de Rams, on de vora l'església, la gent se va acumular mirant l'església a mà dreta, i van morir 414 persones. S'estimbai de la timba, l'Iglesia de Felanitx.
6: Exacte.
5: 414 persones. I quan va fer 100 anys, la 1944, varen fer un monument, un àngel de pedra de Santanyí, d'en Joan Maimó. I és curiós que dins història de Mallorca no se conegui aquest accident, que jo crec que és un dels més greus que hi ha hagut mai a Espanya. 414 persones, per no dir el més greu. I això només ho sabeu felanitxers? És curiosíssim que no se sàpiga.
6: És curiós, sí. És un fet que històricament, i gràcies a Déu, no ha tornat a passar, però va ser molt significatiu. I, efectivament, hi ha un àngel a la part antiga, entrant a darrere, hi ha un àngel que dins aquest any passat varen fer una neteja d'aquest àngel. En el final representa 414, si no vaig malament, 415 persones que aquell dia varen partir i que el cuidam amb molt d'arment, a partir de Tots Sants, perquè tingui les seves flors, perquè estigui impecable a la jardineria, perquè tristament és un símbol de respecte, de record, d'un fet que ha, sense dubte, ha marcat la història de Felanitx, sense cap dubte ni un.
5: I també, jo ho vaig veure en els meus propis ulls, encara no feia feina de periodista, però vaig tenir la sort o la desgràcia de passar per Felanitx el dia 6 de setembre del 89, quan les inundacions que van provocar dos morts, i el cementeri va patir molt. Van haver de tancar perquè fins i tot va entrar aigua de per tot i va ser un verdader desastre. Però així tot, els funcionaris, com deies, ho van adobar tot, se van encarregar d'arreglar-ho tot, perquè va ser un verdader desgavell amb aquelles inundacions de l'any 89. Sí. Els que ho van veure ho recordant com un verdader desastre. No sé si vostè se'n recorda, senyor Montserrat. Sí,
6: és a dir, era molt jovenet, però me recorda que, a veure, el cementeri de Felanitx, pues, qui està a la falda de Sant Salvador i del que el bar, i bé, podem dir, després de la cista, que era un poquet aquí al mig, allà va ser una torrentera natural que va produir molt de mal a ses tombes que hi havia. Efectivament, es va fer una feina per recompondre en el més aviat possible i recuperar, restablir la imatge. Encara tenim seqüeles d'aquesta torrentera del 89, perquè hi ha zones en què tenim endinsaments de terra, i sempre ens hem pensat que de la remeguda que se'n va dur al terreny en aquell moment ens van sortint aquestes endinsades. Però bé, se va poder arreglar, el cementeri, evidentment, opció de moure-ho de puesto, gràcies a Déu no ha tornat a passar. El model d'enterrament també ha canviat molt, és a dir, va afectar molt un bloc d'un dels més antics que tenim, que tenia molt de nínxols soterrani, i ara les darreres obres que s'han fet, tot s'ha fet en superfície, per tant, si mos tornàssim a trobar una situació així que gens importa, el resultat seria, crec que seria diferent.
5: Anem a tornar al concurs, perquè l'empresa Enalta, una empresa de serveis funeraris de la península, torna a nominar el cementeri de Felanitx com un dels més macos d'Espanya. Estic veient fotos, l'entrada és espectacular, hi ha mausoleus que, veritablement, aquí a Palma se fan visites a Sant Trillo perquè hi ha verdaderes obres d'art. Un cementeri, a banda de ser un lloc per recordar en els que ja no hi són, alerta, perquè el cementeri antic de Sant Trillo de Palma, per exemple, cementeris petits, com puguin ser de Santa Maria, o de la Vileta, o de Felanitx, hi ha per veure molt d'art. I a la pàgina enalta.es podeu votar al cementeri de Felanitx.
6: Efectivament.
5: Enalta.es. I, clar, és que jo, ja estaria bé que un any guanyàssiu, perquè vos han nominat un caramull de vegades.
6: I convidar la gent que mos doni aquest vot de confiança, que és cert que si tenen un moment per venir-hi, per visitar-lo, veureu que no és una equivocació. I és verdaderament espat i la tranquil·litat, els monuments, història i la feinada que han fet nostres encarregats perquè tot estigui en la màxima ordre i en la màxima pau possible, se veu sense cap dubte.
5: Bueno, jo ja he votat, acabo de votar, només heu de posar nom i si un correu electrònic i votar en el cementeri de Felanitx. Per més, si d'una vegada per totes guanya millor cementeri d'Espanya, perquè és una feina que fan els treballadors del cementeri de Felanitx i se mereixen ja aquest premi. Jaume Montserrat, de l'Ajuntament de Felanitx, enhorabona un any més per la candidatura i si guanyem, d'acord?
6: Moltes gràcies pel vostre suport i esperen que sigui així. Moltes gràcies.
5: Que així sigui. Vos tornarem a telefonar si guanyeu. Una ferrada molt gran. Moltes gràcies. Nosaltres ara d'aquí una estona amb en Xavi Oliver pegarem un vot fins a Califòrnia avui.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El Dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur, portada.
6: Si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.

0: Bona, estem escoltant Beautiful Day de U2. La setmana passada érem a Irlanda amb en Xavi Oliver. Ben tornat al dia a Mallorca. Com estàs?
1: Ja, bueno, que era molt bé, i tu?
0: Beníssim, encantat de veure-te, com sempre, perquè això vol dir que és divendres i que me passo un quartet d'hora molt divertit amb tu. Per escoltar i música i divertits.
1: Fent i desfent, però bueno, la setmana que ve hi ha un esdeveniment que jo sé que tu personalment et fa una il·lusió especial que s'eclipsi. On el veuràs, s'eclipsi?
0: Jo estic ja fins a nenes tant de s'eclipsi que el veuré per Ivetres.
1: I si no ho veus per Ivetres, què veuràs?
0: No, me posaré ingeniería abandonada o com lo hacen, no? O expedición al pasado. O si no, los Simpson. Perquè és que estic de s'eclipsi fins a sa gorra. Ho veuré per IB3 perquè el més còmode, jo sí. Queden, tota la meva família van dir no, anem caminant fins a... No, ja està bé.
1: Ho veuràs per IB3 o també tens la possibilitat, evident, de sentir-ho per IB3, perquè si així faré un programa en directe especial.
0: Mira, i doncs faré una cosa, posaré l'imatge d'IB3 Televisió i la ràdio. IB3 Ràdio, com antigament miraves futbol perquè veien que les retransmissions per ràdio eren com més emocionants.
1: Bueno, i gent fins i tot en el camp en l'auricular posat.
0: Sí.
1: Molt bé, Jaume, anem per feines, perquè avui hem de viatjar, no anem a un país per primera vegada, anem a un estat que sembla un continent, això sí. A un lloc que durant dècades ha venut al món una idea que mos han encisat, una idea de llibertat, de joventut, de possibilitat, però que amaga una mentida que esdevé frustració. I això se viu, se veu i se sent també, evidentment, a la música. Avui, posam l'oïda a Califòrnia.

0: Palmeres, platges, Hollywood, cotxes, descapotables, postes de sol, surfistes, estrelles de cinema, tecnologia, música. I aquesta promesa tan americana que diu, si arribes fins aquí, podràs somiar, podràs començar de bell nou. California Dreaming, el sentim, de Mamas and the Papas, això ho explica molt bé. És una cançó escrita des de l'enyorança, des del fred de Nova York, imaginant la calor i la llum aquesta californiana. Clar, i això és molt important, perquè Califòrnia no és només un lloc, sinó que és una idea, eh? És un desig, el somni d'una vida millor.
1: Sí, sí, no, és més que una idea, és més que un estat, és una idea, com una imaginació, una imatge, una idea, sí.
0: Exacte, i en aquesta imatge hi viuen gairebé 40 milions de persones. Però, clar, com totes les idees poderoses, també té ombres, i en té moltes d'ombres, perquè darrere aquesta postal hi ha migració, desigualtats, barriades duríssimes, indústria cultural, crisis d'habitatge, incendis, bona sequera i una pressió enorme per triomfar, perquè Califòrnia és sol i és ombra, són les dues cares de la moneda, és platja i és autopista, és Hollywood i gent dormint al carrer, és Silicon Valley i feines precàries, és llibertat i negoci, i això també sona a la música.

0: I començant per la postal més lluminosa, hem de començar pel surf. Als anys 60, Califòrnia projecta al món una imatge de joventut eterna, de platges, de taules de surf, d'aquests estius infinits, d'aquests amors de joventut. I aquí entren The Beach Boys en Surfing USA, que és gairebé un anunci sonor de Califòrnia. I no és només una cançó sobre fer surf, és una cançó sobre una manera de viure, que el sol, la mà, l'amistat, la velocitat, despreocupació.
1: Això sona estiu completament... Estiu, estiu total.
0: Exactament, exactament. Però The Beach Boys també tenen una cosa interessant, i és que darrere aquella alegria perfecta hi havia una complexitat musical enorme.

0: és que Good Vibrations és pop sofisticat, psicodèlic, avançadíssim també pel seu temps, son alegre, però s'ha construït com una petita obra mestre d'enginyeria musical. Mm-hmm. I això també molt Califòrnia, no? Sembla natural, sembla fàcil, però darrere hi ha indústria, molta feina, talent, obsessió i també molt de perfeccionisme.
1: Els actors i actrius de Hollywood, per exemple, que semblen perfectes, però alhora tan naturals. Clar, i després també de tot això hi ha Los Angeles. Los Angeles no és una ciutat convencional, és una màquina de fabricar imatges. Sí. Fabrica imatges, les produeix... I, bueno, això Hollywood ha fet que mig món aprengui a somiar en format panoràmic. A Califòrnia, penseu, arriba gent de tot arreu. Per sector, actriu, músic, guionista, model, influencer, emprenedor... És que, bueno, ja... De tot el lloc on el somni americà se ven... En format HD, millor il·luminació. Sí. Però també és això, insistim, un lloc duríssim, molt cru, perquè cada persona que triomfa... Per cada persona que triomfa n'hi ha milers... M'atreviria a dir milions que queden a mig camí. I aquesta tensió entre somni i fracàs ha alimentat moltíssim, però moltíssim, la música.

Hotel California dels Eagles és una de les grans cançons sobre aquesta ambigüitat. Sona elegant, misteriosa, té aquest punt de seductora, però, clar, parla d'un lloc del qual pot ser hi puguis entrar, content, però després no pots sortir, perquè California sedueix, però també atrapa. I Hollywood promet sa llum, però pot ser una presó de fama, d'aparença i també d'accessos. Hotel California és això. Benvingut al somni, alertes i després no trobes la porta de sortida. Welcome.

0: Exactament, et digui, els de Jaume són bons.
1: M'encanta. Ja banda sonora de la meva vida, de quan era petit, sí.
0: Bueno, i si parlem de ciutats californianes, evidentment, hem de parlar de San Francisco.

0: Bueno, no només San Francisco, però s'ha de dir, han de mallorquinitzar sempre sa informació. Los Angeles, San Francisco, Sacramento, San Luis, Santa Clarita, totes aquestes ciutats eren missions que va fundar Fra Juniper Serra, nascut a Petra, Sant Juniper Serra. Per tant, Califòrnia té una petita part de Mallorca. Allà, els mallorquins, els frares franciscans, varen dur en el segle XVIII la vinya allà, per això fan tant de bon vi, per això fa el Concrest. Nahala Channing tenia Chardonnay i Cabernet Sauvignon, i de tot això els hi varen dur els mallorquins de cap allà. San Francisco, Los Angeles, Sacramento, que per ser Sacramento és la capital de Califòrnia, no Los Angeles, la capital de Califòrnia és Sacramento, curiosament. San Diego, San Luis, Santa Clarita, tot això ho va fundar Fra Juniper Serra. Importantíssim recordar l'empremta mallorquina de Califòrnia.
1: Totalment.
0: Fet a ser punt, continuem a San Francisco.
1: Totalment, Jaume. I és per ventura per això que San Francisco té una altra energia. També podria ser. És una ciutat de badia, de boires, hi ha moltes costes, té barriades històriques i molta contracultura. Als anys 60 se va convertir en un dels centres del moviment hippie. Pau, amor, psicodèlia, protesta contra la guerra del Vietnam, llibertat sexual, comunitats alternatives, recerca espiritual, és a dir, alternativa. Però, clar, aquesta cançó que sentim és gairebé la postal sonora de l'estiu de l'amor del 67.
0: Sí.
1: D'acord? Allò de dur flors en els cabells, que també ho hem vist a moltes de pel·lícules, moltes imatges, i això pot sonar ingenu, vist des d'avui, però, clar, representava de qualque manera una generació que volia rompre amb una Amèrica conservadora, militaritzada i rígida.
0: Exacte. En aquell context, recordant de la guerra del Vietnam, Califòrnia era com una espècie de laboratori de noves formes de vida. S'hi varen provar moltes utopies, com unes hippies, ecologistes, tecnologia, noves espiritualitats, moviments socials, cultures alternatives, no sempre han acabat bé. A vegades s'han convertit en negoci, fins i tot.
1: Exacte, però Califòrnia està moltes de vegades al lloc on la gent ha imaginat que se podia viure d'una altra manera, i fins i tot alguns pots ho aconseguien.

0: Jefferson Airplane són una altra peça clau d'aquell San Francisco psicodèlic, Somebody to Love, té energia, tensió i una veu espectacular de la Grace Slick, i no només pau i amor, sinó que també hi havia desig, confusió, intensitat. Aquella generació, ho dèiem abans, que cerca respostes i de vegades només troba preguntes. Bueno, i després altres noms, que per Janis Joplin, per exemple, que no és californiana, però li va cantar.
1: Però formava part d'aquella Califòrnia. One day, up near Salinas, oh Lord... give you my heart. Ara us recordaré la lletra de la cançó que ten Chris Christopherson, no sé si la poden trobar, que se titula Me and Bobby McGee, que està ubicada a Califòrnia, però tenim els pisos Mahal per aquí, no? No m'ho...

0: Janis Joplin, que nostra ha sonat molt. Uau, la mare és enamorada de Janis Joplin.
1: Quina meravella.
0: I, bueno, és aquesta altra Califòrnia, les autopistes, les barriades, els suburbis, els deserts, prostitució, motels, ciutats que s'estenen sense acabar mai. I, bueno, a diferència d'altres ciutats europees, o de les ciutats europees, perdoneu, Los Angeles, no se camina, sinó que se condueix. I van en cotxe a reu. Van a comprar pan cotxe. Sí. Clar, imagina't, Jaume. Francament, no me fan gent d'enveja.
1: Sí, diu que les autopistes tenen 4 o 6 carrils per banc, per sentit. Clar, clar, és una verdadera barbaritat.
0: Sí, sí.
1: Quan
0: sí,
1: t'equivoquis, sí. Sortida, acabes a Utah.
0: Imagina't.
1: A la frontera en Canadà.
0: I això que ha fet, ha provocat que hi hagi molta música de carretera. Per manar. I si canta molt a la carretera, aquests viatges en cotxe, dels quals aquí a Mallorca no estem gens avasat, perquè anar al Cudi ja implica, des de Palma,
1: pràcticament
0: una odissea.
1: 50 quilòmetres.
0: Una odissea feia no era res comparat amb fet d'anar al Cudi. Però, bueno, clar, són cançons per escoltar dins el cotxe. Finestres baixades, la ràdio,
1: m'encanta.
0: Sensació que l'horitzó sempre està una mica més enllà. Una sensació, te diria, ja és com una mica de caiguda lliure. I això ho cantava Tom Petty amb Free Falling.

0: Aquesta és una de les grans cançons sobre Los Angeles, Ventura Boulevard, la vall, aquella jove americana, sí. El buit darrere la llibertat, però també és una cançó que, al marge d'això, també li canta molt a la solitud.
1: Sí, per això és molt Los Angeles, perquè sembla que allà, envoltat de milions de persones, no te pots sentir tot sol, però sí, perquè... tothom imagina que California com un lloc molt social, en aparença, però també pot ser molt solitari. Sí. Molt solidari, perquè tothom se mou, tothom encalça qualque cosa, però no sempre és fàcil trobar comunitat.
0: No, i d'això en parlen també moltes cançons. Ho hem vist a algunes pel·lícules, i amb aquesta idea, amb això que acabes d'explicar, Jaume, volem arribar a una cançó que ho resumeix gairebé tot. Que du per títol California, en fa menció, i des de Red Hot Chili Peppers. Sap per on anem, Jaume?
1: Home, sí. Òbviament és Californication. It's the...

0: Una cançó que gerra de la Califòrnia superficial, la d'aquell desig inventat que tothom va assolir, però és molt complicat. És una crítica a la manera en què Hollywood i la cultura californiana han colonitzat la imaginació mundial. Sí. És molt fort, si ho pensem. Molt arriba, fins i tot,
1: sí,
0: aquí.
1: Clar que sí.
0: Té molta força, molta força.
1: Californication, diu, alerta, perquè el somni també pot ser una mercaderia per consumir. És com si California hagués venut en el món una manera de desitjar, de voler, no? Gairebé un retrat del consumisme, també, no? I de les falses aparences. No?
0: Però ara estic equivocat en el fet que, clar, és paradoxal que molta gent va a Califòrnia cercant això precisament, que acaba criticant, i amb aquesta crítica se n'acaba lucrant i acaba assolint allò que volia ser inicialment, que és famós.
1: Efectivament.
0: A través de la crítica, però bueno, és a dir, està molt enrevessat.
1: Ah, sí, mos han ensenyat com ha de ser una platja, una estrella, de cinema, un cos, tenir èxit, com ha de ser una festa, la típica festa, una casa californiana, no?
0: Exacte, i això també ho canten a Red Hot Chili Peppers amb Under the Bridge.

0: clar, artistes que varen posar el rap a la costa oest, al centre del món. I això ja no és postal de surfistes de Califòrnia, eh? És una Califòrnia negra, urbana, marcada per la desigualtat i per una relació molt i molt dura amb la policia.
1: What's up?
2: Tell them where you're from.
3: Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rap gets bigger.
0: I tampoc podem oblidar, com és evident, la Califòrnia llatina.

Califòrnia va ser part de Mèxic, van de ser part dels Estats Units. De fet, molts noms ho recorden. Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Santa Bárbara, Sacramento, ho explicava ara en Jaume. Presència mexicana i llatina no és cosa nova, és una arrel profunda de l'estat de Califòrnia. Bueno, sentim, per exemple, aquest La Bamba de Richie Valens, fill de família mexicana, que va ser una figura clau del primer rock and roll llatí, i aquí més a Califòrnia.

després també tenim música més contemporània, per exemple, Katy Perry amb California Girls. Aquesta sí que és una caricatura conscient de la Califòrnia de postal. Bueno, hem sentit ara a Katy Perry, però també Miley Cyrus va cantar a Califòrnia amb aquest Party in the USA. Sí.

0: Bueno, Xavi, tornem.
1: Tornem.
0: Clar, el que és cert, que t'ho volia dir abans d'acabar, és que en Janis Joplin, malament, no sé de Califòrnia, sí que canta Califòrnia, la cançó Me and Bobby McGee, aquesta, mai, si la recordeu. Bobby down, the diesel down, just before it rained. Clar, és que diu, després de One Day Nia Salinas, Lord, sí? I'll let him slip away. És a dir, recorren tot els Estats Units i se separen a Salinas, a Califòrnia, Monterrey. Era per acabar amb, sí, amb una cançó de Janis Joplin, perquè ella també va cantar a Califòrnia. Clar, Xavi, sí, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Jaume, i bon cap de setmana. A tu i a tothom.
0: Salut a tots.
1: Adéu.
0: Bon cap de setmana.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. El Consell de Govern ha aprovat 3 acords de noves promocions d'habitatge públic en 34 que es construiran a Es Mercadal, 12 a Artà i 13 a Sóller.
2: Les 3 promocions formen part del pla de xoc del govern per facilitar l'accés a l'habitatge de preu assequible als residents de les Balears, ha recordat el vicepresident Antoni Costa a la roda de premsa del Consell de Govern sobre aquestes promocions que construirà l'Institut Balear d'Habitatge.
1: Mentrestant, PSI i PIMES han carregat avui contra el decret de l'escola concertada que ha aprovat recentment el govern, consideren que implica una passa més per a la privatització dels serveis. Són les diputades socialistes Amanda Fernández i l'ecosobiranista Maria Ramon.
3: Un model que privatitza l'ensenyament, desmantella l'escola pública, que segrega els nostres infants quan la curia de l'educació és garant d'igualtat d'oportunitats.
4: El que el Partit Popular vol fer és condicionar, amb aquest 10 anys, condicionar les decisions futures i hipotecar la previsió educativa de la pròxima dècada del nostre país.
1: El Consell de Formentera ha ampliat en 100 places noves l'accés en autobús al far d'Escat de Barberia per contemplar l'eclipsi.
2: L'ampliació s'ha fet després que les 440 places oferides inicialment s'hagin exhaurit. Davant d'aquesta demanda s'ha reorganitzat el servei de transport per habilitar aquestes places que s'incorporaran als autobusos llançadora en sortida des de Sant Francesc. Els que hi estiguin interessats hauran de fer la reserva prèviament a través de la plataforma d'esdeveniments del Consell de Formentera.

0: D'altra banda, l'Ajuntament de Palma restringirà l'accés a la platja per aquest fenomen. A les 8 del matí no es podrà circular en vehicle privat ni en motocicleta per la primera línia. A partir de les 12 es tancaran les sortides 6, 7 i 8 de l'autopista de l'aeroport.
1: Segons l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, aquestes restriccions no afecten el transport públic, l'accés a peu i en bicicleta a aquelles persones que per motius justificats hagin d'accedir a la zona. Per poder passar hauran de tramitar una autorització amb un codi QR que CORT ha habilitat. Martínez qualifica aquest dispositiu com el més important que s'ha activat mai a ciutat.
2: Tant bombers com policia local, com treballadors municipals i de la resta d'administracions i cossos i forces de seguretat, és el dispositiu més important que s'activa i s'ha activat mai a Palma i concretament també a la Playa de Palma.
0: El Consell de Mallorca ha llançat un nou visor d'incidències que permetrà a qualsevol persona conèixer l'estat de les carreteres de l'illa de manera ràpida i comprensible.
1: L'eina, que incorpora tecnologia geoespacial de darrera generació, compta amb un sistema d'alertes per a incidències programades que facilita la planificació dels trajectes. La plataforma presenta la informació de manera més visual per als ciutadans. La nova codificació visual depèn de la gravetat, mentre que la iconografia permet distingir clarament entre carreteres tancades, restriccions de trànsit, incidents que requereixen precaució i afectacions menys impactants.
0: Marratxí disposa des d'avui d'una nova via verda que connecta l'estació de tren d'Esfigueral fins a un nou aparcament de 144 places al polígon industrial de Can Rubiol. El projecte, que cerca facilitar la mobilitat, ha costat poc més de 1 milió d'euros pagats en fons propis de l'Ajuntament.
1: El recinte romandrà tancat de 12 del vespre a 5 del matí per afavorir la rotació de vehicles. El cap de policia local de Marratxí, Alberto Rodríguez, ha explicat que així s'evita que l'espai quedi ocupat de manera permanent.
3: Tot això farà que se pugui aliviar l'estacionament de turismes en els carrers principals del polígon. Així tindran més puesto també per als vehicles pesats. Evidentment, aquí estarà prohibit que entrin vehicles pesats i que se deixin durant el vespre perquè sigui un pàrquing real, facilitar l'aparcament tant en els treballadors com a la gent que ve al polígon.
0: És la 1:04, més notícies a partir de les 2 en l'informatiu migdia, en Sara Casas.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El davanter de l'Andorra, Josep Cerdà, ja és a Son Moix. Avui matí ha arribat a Palma, encara que el Mallorca no ha fet res oficial al respecte, però signarà per 4 temporades amb el conjunt mallorquinista. D'altra banda, el davanter del Saragossa, cedit al Getafe la passada temporada, Adrián Lisso, ni és a Palma ni és oficial, però podria arribar també. I qui encara pertany al Mallorca, però deixarà de ser-ho, és Jan Virgili. El Bruges belga, que fa uns anys va trabucar en la revisió mèdica a Vedat Murici, pagarà 12 milions d'euros per l'extrem català, que després d'una temporada de primera divisió partirà deixant 7,2 al Mallorca i 4,8 per la plusvalia corresponent al Barça. Així està el mercat mallorquinista, que tot d'una faran balanç i anàlisi. A Primera Federació demà tenim derbi amistós entre la UD i la Societat Esportiva. A Segona Federació també demà l'Atlètic Balears jugarà contra el Platges de Calvià. No me n'oblid que el Mallorca jugarà contra l'Elversberg alemany a l'estadi de Son Moix, el darrer amistós de pretemporada. Estem a una setmana de començar la Lliga. I en bàsquet, la notícia destacada de les darreres hores és la sortida d'Estia com a patrocinador principal del Menorca Bàsquet els darrers 8 anys. En bàsquet també destacam la convocatòria de Juana Camilion amb la selecció 3x3. En motociclisme, torna el Mundial. Aquest cap de setmana, els nostres pilots, Joan Mir, Augusto Fernández i Izan Guevara, disputaran a MotoGP i Moto2 el Gran Premi de Gran Bretanya al circuit de Silverstone. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delphi Brea juguen, no abans de les 3:15, als quarts de final del Premier Padel de Londres, contra la parella Ortega Araujo. En ciclisme, Mavi García i Enric Mas i Albert Torres tenen la seva jornada particular al Tour de França i a la Vuelta a Burgos. Al Tour, Mavi és 18a a la General, a 8:43 de la líder Reusser, avui 70 etapa de 144 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux, i a la Vuelta a Burgos Enric Mas és quart a la General, a 27 segons del líder austríac, l'austríac Félix Gall, avui amb 178 quilòmetres de recorregut. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal fitxa el pivot brasiler de 19 anys, Víctor Baptista, procedent de l'Olimpia Verona italià. Farà el que queda de pretemporada amb el primer equip i després formarà part del filial a segona B. I a la Copa del Rei de Bala, acabada ahir la sèrie preliminar, primera jornada de la sèrie final a la Badia de Palma, amb Balearia Team, Voodoo, Nola, Teatro del Soho, Nadir i Project Work i Niramo com a líders de les respectives classes. Amb el control tècnic de Romina West i la producció de Joan Gabriel Bausà, és la 1:07, començant.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3.
1: Una i 8 minuts en directe a l'estadi de Son Moix està el nostre company Raül Lebrón. Raül, bon dia.
2: Bon dia, Gavi, com estàs?
1: Ha arribat Josep Cerdà, però no has vist sortir Jan Virgili, no?
2: Efectivament, efectivament. Al voltant de les 12:30 ha arribat que tot apunta, si res no canvia, que seràs 8è fitxatge del Mallorca, en Josep Cerdà, i ha arribat acompanyat de la seva família, tots sabem que és d'aquí, que és la seva prioritat firmar pel Club Vermell, és de Pollença, i ha arribat acompanyat de la seva família, sap, o tot pareix, que és un dia molt important per ell. Jan Virgili, no l'hem vist, tot apunta que va partir ahir vespre cap a Bèlgica per tancar el seu fitxatge pel Bruges.
1: Jo m'he d'imaginar, Raül, que un futbolista que arriba a Son Moix amb la seva família, és que està tot fet, dit jo, no? No ho sé.
2: Sí, ha arribat, han anat a cercar-lo, ha arribat després ahir amb la seva família i ha pujat, i ara mateix ha estat dins les oficines del club, que imagino que serà per posar la seva firma en el nou contracte que el vincularà com a jugador del Mallorca.
1: De moment, l'opció d'Adrián Lisso sembla que està en l'aire, però també podria ser el nou fitxatge una vegada que Virgili sortirà, no?
2: Sí, això pareix. Més d'una vegada ens han recalcat que l'arribada d'Adrián Lisso és totalment independent de la de Josep Cerdà, és a dir, que no és un fitxatge o l'altre, i tot apunta que si arriba a bon port serà un 2-1. Sortiran Jan Virgili i arribaran dos jugadors d'atac com són Adrià Lliso i Josep Cerdà, que és qüestió d'hores que se faci oficial.
1: Molt bé, idò, Raül, estem a l'expectativa. Suposam que al llarg del dia sentirem en Cerdà. No sabem si arribarà Lliso, però de moment ja tenim un altre davanter a les instal·lacions de l'estadi de Somos. Fa calor a Somos?
2: Fa calor. Sí. T'ho puc confirmar. No és sorpresa, però fa calor.
1: El fitxatge del calor està sent car aquesta temporada. Eh?
2: Sí, està sent car. Està sent car.
1: Gràcies, Raül.
2: No, hombre, gràcies.
1: Adéu, una abraçada. Adéu. Raül Lebron, el company de IB3 Televisió, a les instal·lacions de l'estadi de Somos, que ha pogut veure com arribava Josep Cerdà, fitxat per gairebé 3 milions procedent de l'Andorra. Josep Cerdà és de Pollença i acabarà jugant en el Mallorca aquestes probablement pròximes 4 temporades com a nou davanter mallorquinista. De moment, la nòmina de davanters, evidentment, per un costat ha estat Don Prats, va arribar Adrián Fuentes, ara arriba Josep Cerdà i podria arribar Adrián Lliso, jugador que pertany al Saragossa, encara que va jugar cedit al Getafe la passada temporada. Anem a analitzar aquest moviments de mercat. Ens escolta el nostre amic i comentarista Pau Sandrós, que demà serà als comentaris a IB3 Ràdio del partit, del darrer partit de pretemporada contra l'Elblechberg del Mallorca. Pau, bon dia.
3: Bon dia, com estem?
1: Molt bé, i tu?
3: Beníssim. Aprofitant l'estiu.
1: Aprofita'l, que queda una setmana per començar la Lliga. Quina bogeria, no?
3: Sí, la veritat és que sí. Estem veient molt de moviment en el Mallorca, molt d'equip, i com sempre, l'estiu tot se mou i és un moment que agrada poc als aficionats, o agrada menys, perquè m'agrada veure-los jugar, però a veure que dins de secretaries tècniques i dins del club és un moment de molt de moviment.
1: Bueno, ha arribat Josep Cerdà, a Pollensí, fitxat per gairebé 3 milions d'euros per 4 temporades procedent de l'Andorra. Què t'assembla?
3: És un bon fitxatge, però és que està a la línia de fitxatges que està fent en Pablo Ortega, no? Jo crec que està fent un bon grup, un bon bloc, està fent sobretot gent que coneix la categoria. És veritat que jo, dins el que està fitxant Fuentes, Cerdà, Sala, Roca, dins el que me falta un davanter, una estrella, me falta un jugador que digui característic que en Mallorca hagi de... Sí, perquè si ha de ser el nivell que ha de tenir a segona divisió, ha de ser d'aquí que han d'estar dalt, i jo per això me falta un davanter d'aquest que dius 25-26 gols el que farà segur, no?
1: Podria ser Adrián Lliso o tampoc te quadra?
3: M'agrada. És un jugador que m'agrada. Ha estat amb en Bordalàs, ha tocat la segona, ha tocat la primera divisió, ha estat un equip que ha estat per sofrir. És un jugador que mal de sofrir. Jo me semblaria algo més rematador. Però és veritat que jo, en Adrián Lliso, sí que és un jugador que m'agrada. És un fitxatge que jo crec que li traurà molt de rendiment al Mallorca, perquè és un jugador que sempre treu algo de les jugades que fa. Sempre fa la jugada per fer mal en el contrari, i és un jugador que m'agrada.
1: Dit això, i tenint en compte com estaves plantejant aquest darrer fitxatge que marqui diferències, t'assembla que, si hi ha consens entre la direcció esportiva del club i l'entrenador, Luis García, t'assembla que Luis García no vol estrelles, no vol un jugador que recaigui tot damunt ell i que el que vol és fer equip?
3: Podria ser que Luis García lo millor no volgués que és...
1: Bueno, un referent especial, podria, no?
3: Sí, podria ser que no volgués un jugador estrella com a tal, però jo crec que un jugador que t'asseguri, o d'una altra categoria, o que t'asseguri gols, i que en el Mallorca també és aficionat el Pai Reviscolar i a veure que s'ha aficionat amb els partits l'altre dia, un 3-0 en el PSG, maldament, va venir l'equip juvenil i tot el que vulgueu, li va ficar 3 de jugadors que estan a primers nivells de les seves categories. I malament això, jo crec que sí que l'aficionat necessita un fitxatge que digui, uep, això va de veres, no?
1: Això per part de l'aficionat, i també, com tu dius, un tipus que faci 20-25 gols. Clar, si repassam la nòmina, entre Cerdà, Fuentes, Abdón i tal vegada Liso, són jugadors tal vegada de 7 o 8 gols per temporada, no? Entre tots.
3: Clar, això mateix, això és el que estem xerrant, que són jugadors que coneixen la categoria, són jugadors que han ficat gol, són jugadors que sap que tindran els seus moments, però no hi ha cap estrella del que estic dient, un jugador o d'una altra categoria, que estem xerrant de la primera divisió, o un jugador que tu digui, no, és que l'any passat, o bueno, a la meva època, per exemple, en Nino, que a segona divisió feia gols en Segur.
1: Sí. Així és. Bueno, continuarem esperant. Demà partidat i tancam la pretemporada contra l'Elversberg alemany, un equip que acaba de pujar a la Bundesliga.
3: Sí, bueno, una bona pretemporada, ja m'ha agradat. És una pretemporada on el Mallorca ha fet xocar molt bé. És vera que fins el PSG i els altres equips havien estat de menor nivell, però jo crec que és una pretemporada on s'han vist coses. Jo crec que el Luis García ha fet molt bona feina. És un equip molt compacte, molt solidari, i se veuen ja el que serà el Mallorca un poc, en línia general, no? L'Ubumbo està a un nivell altíssim, esperen que no se lesioni, que això és el que necessitem, i després el mid-descamp. Jo crec que en el mid-descamp el Mallorca serà el millor equip. Eh? No podem dir si pot ser o no pot ser millor. Jo crec que en el mid-descamp... No només de segona divisió, molt d'equip de primera divisió voldrien tenir mig descans que té el Mallorca ara mateix.
1: Molt bé, Ido, veurem què surt d'aquest darrer amistós i ja posam el focus a la setmana que ve, que comença la Lliga Somos contra el Valladolid. Pau Sandrós, gràcies.
3: Moltes gràcies. Demà mos escoltam.
1: No? Demà mos escoltam. Fins demà. Adéu.
3: Fins demà.
1: Adéu. Gràcies. 1:17. Això és Esports 3. Després de l'actualitat del Mallorca, anam amb l'actualitat de l'Illa Pitiusa d'Eivissa.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio. TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. El cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo. La dorada 400-600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros el kilo. Y los croissants de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare,
8: si a tu te dic pinta,
9: mur, portada,
10: si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
1: Una i de vuit, demà tenim el partit del Mallorca contra l'Elversberg alemany, però tenim un derbi a Eivissa. Víctor Sancho, bon dia.
12: Què tal, bon dia.
1: Un derbi il·lusionant, no?
12: Un derbi il·lusionant, sí. Bé, ja es va jugar la temporada passada, però és el derbi de la ciutat, tot i que la S d'Eivissa de Tercera Federació ja saben els oients que de moment no juga a Eivissa, que juga a Sant Rafael per mort de les instal·lacions, de la nova instal·lació d'Espuiget, que no està preparada. Avui hem pogut estar als dos camps d'entrenament, hem vist fer feina tant a Raül Jona, el míster de l'Eivissa amb el seu equip, i a Raül Cassany, els dos Raüls, per cert, derbi de Raüls, també. I com a dada curiosa és que no hem pogut veure a una figura il·lustre del futbol mundial com Kylian Mbappé, que també ha fet feina avui al Sánchez Vivancos.
1: Què dius?
12: Però estava amagat, sí, ja podem dir-ho als ulls.
1: Alerta amb en Salvo, eh?
12: Sí, sí, no, estava amagat a l'estadi de Can Mises i ha aprofitat que hem marxat. I mira que avui hem arribat una mica més tard, Gavi, a gravar l'entrenament a les instal·lacions de Can Mises, però estaven esperant dins de les instal·lacions i quan hem marxat han sortit tant ell com a Rafa Hakimi, no ens oblidem també d'un jugador, una figura mundial, el jugador del PSG, i han estat entrenant una estona allí, portaven seguretat privada, s'han fet alguna foto amb membres de l'estaf de l'Eivissa i de la plantilla, però no han deixat gravar els dos o tres curiosos que estaven per allí, no els deixaven gravar. Crec que per xarxa sí que ha sortit alguna cosa, però bé, ha estat una llàstima, però realment estaven esperant que nosaltres marxéssim per poder sortir i s'ha fet feina allà a la gespa.
1: Pots confirmar que Mbappé no fitxa per l'Eivissa?
12: No crec. Com? No té pinta, no, encara no. Encara no.
1: Com que arriba Diomedé aquest, jo què sé, sí, sí, sí, sí. I ha renovat en Vinícius. I...
12: Sí, sí, sí, coses curioses, no, que passen. Ja hi parlarem d'això, no? Ja hi parlarem. Bé, hem pogut estar amb els dos místers, jo crec que això està molt bé, encara que sigui un amistós, que tots dos entrenadors puguin parlar. És més accessible avui a dia la S d'Eivissa en aquest sentit, però també ha accedit la U d'Eivissa a que Raül Jona pogués donar unes impressions abans del partit, i si vols directament els escoltam. Primer li hem preguntat a Raül Jona si coneixia la trajectòria del míster rival, de Raül Cassany, i d'aquesta S d'Eivissa, que és un equip, recordem, de tercera federació.
6: Conocerlo lo conozco, sí, sí. Pero no personalmente, sí. Sobre todo los enfocamos, todos estos amistosos, independientemente de la categoría en la que milite el rival, pues para cubrir objetivos personales, individuales del equipo, ¿no? Necesitamos pues ir metiendo minutos de competición, necesitamos que los jugadores vayan teniendo esas sensaciones positivas después ya de casi tres semanas de pretemporada, y necesitamos ir viendo pues todo lo que planteamos en los entrenamientos en estos partidos.
12: Li hem preguntat al míster perquè què esperava del partit en si, perquè l'altre ja van jugar contra una segona federació, contra un equip, un filial, que sempre tenen qualitat, són equips de ritme, i ara jugava contra un equip que porta molt poc temps entrenant, com és la S d'Eivissa, i a banda és de tercera federació, i això ens ha dit.
6: Nuestra gente tiene que entender que para nosotros es una dificultad el plantear la pretemporada, primero por los tiempos, porque es verdad que como llegamos ya en tiempos, bueno, te diría que lejanos para poder hacer una planificación buena de pretemporada, pues bueno, hemos tenido que ir adaptándonos, hemos tenido que ir buscando partidos pues para que realmente el equipo pues tuviera esa competitividad que necesitas, pero también hemos querido pues jugar en la isla, ¿no? Con la complicación que eso tiene para que nos viera precisamente pues nuestra gente, ¿no? Hemos intentado traer partidos aquí a la isla con rivales de fuera, pero bueno, en todo eso pues ha habido muchas modificaciones desde los planes iniciales a lo que pues nos va saliendo, y como dices, es verdad que aunque sea en tercera división, pero bueno, afrontamos el partido pues para ir corrigiendo, para ir concretando todas estas situaciones del modelo de juego que creemos que tenemos que ir perfeccionando, ¿no? Con vistas a ese primer partido de Liga.
12: Sí, realment aquest tall, Raül Jonas, li havíem demanat pel fet que el primer partit l'afició no l'havia pogut veure, hi havia bastant cabreig a xarxes per aquest fet que ni el club ni algun mitjà havia pogut retransmetre el primer partit de l'Eivissa, la gent tenia il·lusió per veure els nous jugadors, li demanaven per això i ell demanava disculpes perquè realment no han pogut organitzar-se molt bé la pretemporada, d'alguna manera, i ha donat explicacions, ha parlat del partit, ha parlat també, li he preguntat per la polèmica sobre les instal·lacions de Can Mises que ha portat els dos darrers anys, ell li agafa una mica lluny, però no tant, perquè Logroño, ell és de Logroño, també ha viscut una situació similar, escoltant.
6: Son situaciones que se dan siempre en ciudades, en sitios donde hay varios equipos, ¿no? Me ha tocado convivir con ellas, allí en Logroño tenemos también una situación parecida, y bueno, siempre son esas discrepancias, ¿no? Pero bueno, nosotros, como te digo, el partido lo tenemos muy claro cómo lo enfocamos, y no va a haber ninguna situación que no haya controlada de lo que queremos conseguir.
12: I l'altre dia Gavi va tenir que jugar en punta, no té davanters disponibles perquè Slava, ja veurem si demà pot jugar algun minut o no, està té un problema al turmell, no té més puntes, va jugar George Masella, que és extrem, en punta, i li hem preguntat si li agradaria tenir, ja ha tingut aquest cap de setmana, perquè això ja ve de dies enrere, que està treballant a l'Eivissa amb un davanter, encara no ha pogut confirmar de manera oficial, encara que ja podem avançar que fons del club ens diuen que està a punt de tancar-se un davanter, ens diuen paraules textuals de primer nivell, veurem qui és finalment. Això li preguntàvem pel tema de la plantilla, del davanter, etc.
6: Sí, sí, claro. Pero no un punta. Me hubiera gustado tener ya la plantilla completa, que es lo que hablábamos en aquella entrevista, ¿no? Pero hay veces que los tiempos no los manejamos nosotros, el mercado es el que es, y nosotros lo que tenemos que hacer, en este caso yo, pues es adaptarme a la situación que vayamos teniendo, ¿no? Y bueno, ya te puedo decir que para mañana pues no va a variar mucho la situación de la plantilla, vamos a tener que adaptarnos y buscar soluciones, pero bueno, entiendo que es también una manera de que el equipo vaya creciendo y de ir, bueno, pues conociéndonos mejor, ¿no? Ir probando cosas para en un momento dado, quién sabe, si bueno, encontrar alguna solución de cara a los partidos.
12: Això pel que fa a la U d'Eivissa. Ara escoltarem el míster de la Societat Esportiva d'Eivissa, a Raül Cassany, que li preguntàvem per aquesta U de si ha vist alguna cosa i què pensa d'aquest partit.
7: Sí, sempre al final portem 2 setmanes més de treball, està més rodats, un camp de brossa natural, un equip amb jugadors molt qualificats a nivell tècnic, a nivell tàctic, que venen de categories superiors. I bueno, el partit té que ser una festa per a Eivissa, és un partit bonic, un partit xulo. Nosaltres, dins de la nostra feina de treball, estem a altre nivell que la UD, evidentment, i tenim que fer la nostra feina per a seguir en la pretemporada, en les càrregues que venim fent per a seguir, per a lo important, que no se lesione ningú, que siga un partit que no n'hi hagi ninguna cosa rara i disfrutar-lo per la gent que vagi, disfrutar-lo per la gent que el puga veure, i és lo que té que ser, no? Una festa per Eivissa.
12: Si li van preguntar a Cassany, perquè és cert que ells porten poc temps fent feina i ara de repente enfrontar-se a un equip 2 categories per damunt, a més aspirant a intentar lluitar per l'ascens a la segona, si aquesta situació és incòmoda en la preparació, ja ha dit això.
7: Sí, jo ni he parlat ni vaig a parlar, això és cosa de temes de club, i nosaltres venim aquí, entrenem aquí, estem aquí feliços i venim treballant ja l'any passat aquí, i al final tindre unes instal·lacions i tindre un gimnàs i tindre un vestuari és lo important per a la tranquil·litat de l'equip i del grup i del club, i en quant estiga Puiget en condicions per a poder anar, pues no dubte que el club voldrà anar allí, a un camp nou, en unes instal·lacions precioses quan estiguen acabades i ben fetes, i de moment pues tenim que adaptar-nos, tenim que demanar el favor de vindre aquí, i el Sant Rafael pues agraït perquè ens deixen totes les instal·lacions i totes les facilitats possibles i treballar, seguir treballant, que aquí al camp és lo que tenim que fer.
12: Ja. Estava parlant de les instal·lacions, en aquest cas Cassany, una pregunta que també li hem fet a Raül Jona, i se centra en la seva feina, estan fent feina a Sant Rafael, està content allí, mentre no es pugui solucionar el tema de Puiget, doncs fent feina allí al municipi de Sant Antoni. Li hem preguntat per rendiment de l'equip, que espera de l'equip en aquest partit i com està fent feina.
7: Bueno, al final cada any és diferent i els equips són diferents, les categories són diferents, hi ha més equips més potents, menys potents. Nosaltres estem preocupats de lo nostre, del nostre equip, que treballe bé, que assimile bé el que volem a nivell de conducta, a nivell de treball diari, a nivell de tot, i després, evidentment, volem ser un equip millor cada vegada. Jo no me conforme en haver pujat d'aquesta manera, jo vull sempre millorar tot. Entonces, és difícil, però la idea és treballar en una idea molt positiva, en una idea molt forta, en una idea de grup per a millorar i per a treballar i competir tots els partits i de la dificultat que té cada categoria.
12: I ara sí, escoltem a Cassany parlant de la incomoditat que pot suposar, sí o no, jugar contra una primera federació, un equip de molt més nivell que ells, quan porten la Societat Esportiva d'Eivissa tan poc de temps fent feina.
7: Bueno, incómodo no. Si mires en la planificació de lo que és bo per a nosaltres, no és bo jugar un partit contra un equip més rodat, millor, en un camp seu, en un camp tal, perquè les dificultats són màximes. Si mires a nivell de treball, a nivell de la dificultat que té i de canviar el que venim fent, de ser dominadors, com a la millor l'altre dia en el partit, de tindre una iniciativa de ser dominadors, a canviar els registres i ser dominats per un equip en el seu camp que és potent, doncs t'has d'adaptar-te, no és millor ni pitjor. Jo les dificultats intento canviar-les per a veure quin benefici tenim. Pues tenim un benefici que anem a estar sotmesos per un equip en moltes fases del xoc, que anem a tindre que treballar en transicions i a nivell defensiu, i que anem a tindre que millorar els conceptes defensius, que normalment o l'altre dia, per exemple, en molts partits de tercera va ser al revés. Entonces, ens ve bé per a treballar aquests conceptes contra un equip de superior categoria millor que nosaltres, però ni incòmode, ni millor, ni pitjor. És adaptar-se ràpid a l'exigència del partit.
1: Els Raüls Llona i Cassany per al derbi, que se jugarà demà entre la UD i la SD. Per acabar, Víctor, sí. Divendres que ve, un altre derbi, U d'Eivissa, sí. Penya Esportiva, no?
12: Contra la Penya Esportiva, que s'ha canviat de dia, finalment es jugarà divendres a les 7 de la tarda a l'estadi de Can Mises. Després hi haurà un altre partit a Eivissa contra el Mallorca B. S'havia de jugar també un altre, però d'un moment dona la sensació que no sé si es jugarà un altre partit que no tenia rival encara, uh-huh. també a l'Illa d'Eivissa. Després hi haurà una petita estada al nord d'Espanya, a la zona d'Euskadi, contra l'Arena de Getxo i també contra l'Osasuna Promeses.
1: Molt bé. I jo, aquest és el cartell i aquesta és l'actualitat del dia des d'Eivissa. Gràcies, Víctor.
12: Molt bé, una ferrada. Adéu.
1: Adéu. Tancam comunicació amb Eivissa. És la 1:30, és moment de fer una pausa i canviar al món del bàsquet.
0: IB3 Ràdio és esport. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
8: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
9: Podem gravar, idò.
1: Dale play.
9: Raúl Valls, com estàs?
10: Molt bé, Joan Mimàs.
9: Aquí fent un programa...
10: La gran vida.
9: Passen tantes coses.
10: Cada dissabte i cada diumenge.
9: A partir de les 9.
10: Dual de les 9.
9: No, i no t'obram, i no t'obram.
10: Aquí, a IB3 Ràdio.
13: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
10: Saps què t'ho vull dir?
9: Sí.
13: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
1: 1:31. La Fundació Hèstia ha deixat de patrocinar el Menorca Bàsquet després de 8 temporades, des del 2018 i fins ara. I volem saber el per què i en què pot afectar això al futur immediat de l'equip de bàsquet. Ens escolta el seu president, Oriol Segura. President, bon dia.
14: Bon dia, bon dia.
1: Per què?
14: Bueno, perquè Fundació Hèstia doncs, ha deixat de tenir presència a l'illa des de fa ja 2 anys, uh-huh. i llavors era un tema que ens... Aviam, d'alguna forma, Fundació Hèstia, tot el mate l'estigma i tot el que hem fet de feina social, doncs, tenia sentit i tenia molta rellevància, però econòmicament no sostenia. I llavors ha arribat un moment que això s'ha acabat i aquest és el per què.
1: Podem pensar que ja se sabia que això arribaria, el que passa que no sabíeu quan, no?
14: No sabíem quan, exacte. Des de fa 2 temporades era un tema doncs, de molta afinitat i que el president de Fundació Hèstia doncs, estava molt satisfet amb totes les activitats i totes les accions amb la salut mental que es feien i llavors... Era un tema de manteniment, de mantenir totes aquestes accions, no? El club, de totes formes, d'alguna forma, Hèstia ens ha marcat un camí que ens identifica moltíssim amb el club i llavors totes les accions socials que es feien fins ara seguiran fent amb tot el que és salut mental.
1: En el bàsquet, els noms dels patrocinadors principals que a vegades, quan passen els anys, queden no? a la història del club i costarà que no diguem ara Hèstia, no?
14: Ens costarà, però de la mateixa manera que vosaltres us ha costat dir... heu dit Menorca Bàsquet també és de Bàsquet Menorca,
1: exacte,
14: no? Vull dir,
1: exacte.
14: Encara en referència... Vull dir, quan ens heu anunciat heu dit Menorca Bàsquet.
1: Correcte.
14: No? O sigui, que encara esteu amb referència de coses de fa 12 anys, no?
1: És,
14: o
1: sigui, és ben bona.
14: Pues clar, pues d'alguna forma una miqueta sí que ens costarà i nosaltres ens identifiquem amb Hèstia perquè hem fet molta feina més que el patrocini principal, sinó que ha donat una mica de sentit el que és la labor que hem fet, la labor social i la labor de formació que ha fet el nostre club, no?
1: En què pot afectar això ara? Bé, aquesta temporada tal vegada no, perquè la plantilla, no sé si està tancada o no, però més o menys està perfilada, però això, clar, econòmicament t'afectarà, no?
14: afectarà, però d'alguna forma, no, diguéssim, l'estructura econòmica del club no depèn d'un patrocinador principal, sinó que depèn de 80 patrocinadors petits de Menorca. No? Uh-huh. Llavors, només l'anunciar que Estia, que era un patrocinador principal, però tampoc d'una xifra molt elevada, i llavors només el fet d'anunciar això, i ja han tingut inputs d'altres patrocinadors, inclús de nous patrocinadors interessats amb el nom o interessats en ajudar, o sigui que no crec que ens afecti, jo crec que ens al contrari, que ens afectarà en positiu, perquè si una cosa hem fet ha sigut que identificar molt l'illa de Menorca amb el projecte del bàsquet Menorca.
1: Me diu que tenen 80 patrocinadors.
14: 80.
1: Entre el bàsquet Menorca i el Palma Futsal teniu tots els patrocinadors del món, no?
14: No sé quants tenen el Palma Futsal, però nosaltres aquí a Menorca... Moltíssims. Doncs és que nosaltres aquí a Menorca, si una cosa ens dona solidesa i estabilitat, uh-huh, és precisament amb el recolzament de l'afició, i dues, amb la gran apoio dels patrocinadors, petits, a mitjans, inclús grossos, doncs que valoren positivament la feina que fem.
1: Evidentment, tot dependrà del nivell econòmic, però s'està cercant un patrocinador principal d'aquests que doni nom a l'equip, o s'estima més que sigui un mes i que l'equip sigui Bàsquet Menorca?
14: L'equip serà Bàsquet Menorca fins que no trobem aquest possible patrocinador, però nosaltres ja et dic que no l'estem cercant especialment, perquè en el fons el que estem buscant és de consolidar el que amb aquests 80, però que ja et dic que hi han patrocinadors nous interessats i que potser no seran del nivell d'Estia, però que entre tots aconseguirem la mateixa xifra, si no més.
1: Molt bé, president, ja la darrera. Quin equip tenim aquest any per combatre?
14: Tindrem el millor equip possible, això sense dubte, i ens falten encara 3 jugadors,
1: sí,
14: perquè el mercat doncs està molt complicat, està molt, molt selectiu, i s'ha posat amb uns preus impressionants, però nosaltres cada any hem treballat una mica amb la nostra base, que és que els jugadors, l'estar amb nosaltres, doncs es revaloritzen, i d'alguna forma jugadors d'alt nivell que per circumstàncies doncs no tenen equip o que surten d'altres lligues o el que sigui, doncs el fet d'estar amb nosaltres doncs els hi va bé, i nosaltres ens podem permetre tenir jugadors que potser econòmicament no podríem pagar.
1: I una temporada més amb derbis, amb dos equips mallorquins. Quina llàstima que el Clat Sant Antoni no arribés també, eh?
14: Doncs una llàstima, perquè realment els derbis doncs ens donen molta, o sigui, sempre és un plat fort per l'afició, i està clar que nosaltres el que lluitem és perquè el bàsquet balear doncs sigui més fort,
1: clar que sí,
14: dintre del territori nacional.
1: Molt bé, president Oriol Segura, ha estat un plaer, i bona sort per aquesta temporada i pel futur.
14: Moltes gràcies, igualment.
1: Una salutació. Oriol Segura, el president del Bàsquet Menorca, ja ha passat a la història l'Estia Menorca. 1:38, canviem d'assumpte i parlant de motos, perquè torna al Campionat del Món després de les vacances. Serà al circuit de Silverstone en el Gran Premi de Gran Bretanya. Pedro Mas, bon dia.
15: Hola, bon dia, com estàs?
1: Bueno, tornem a recomençar el Mundial de Motociclisme. A més, aquest cap de setmana Augusto sí correrà també a MotoGP. No sé, com penses que arriben tots tres?
15: Bueno, 4 setmanes després que tots han estat per aquí, per Mallorca, de vacances, i que no han deixat els entrenaments. Jo crec que la cosa no pinta malament. Estan molt conscienciats en la seva feina i en treure bon resultat. És veure que Nissan Guevara ho té millor o està més endavant, però en Joan Mir també ens demostra que en aquestes darreres carreres de banda saturada estival pues no li anava malament. Quan podria acabar, evidentment, perquè la moto no està en les millors condicions. I bueno, i en Augusto Fernández, que segueix fent la seva feineta de formiga per anar traient resultats a l'equip Yamaha, i del qual està molt content amb ell per la feina que està fent.
1: Pedro Parizan, arriba al moment de la veritat, no? Aquesta segona part del campionat, ell és segon a la general, bé, té l'opció de ser campió del món i arriba al moment, com dèiem, al moment de la veritat del Mundial, que és el segon tram, ja fins al final del novembre.
15: Exacte, així és. Ell sap que hi ha de ser conscient de lo que se juga en aquesta segona part del Mundial. Se juga el títol, arriba segon classificat en aquest gran premi de Gran Bretanya, a 51 punts del primer, de Manu González, que de moment no ha fallat, però per darrere té en encenajos de tan sols 8 punts. Per tant, Nissan, jo crec que del meu punt de vista, l'estratègia ha de ser guanyadora, evidentment, però amb el risc controlat, pensant en que la regularitat d'anar sumant punts de cara a la classificació final i en cas de que vagi de donar tot, pues deixar-ho per les darreres carreres. Jo crec que és importantíssim que Nissan ara mateix sigui conscient d'anar acabant, d'anar sumant punts. Hem de tenir en compte que potser pues, que Manu González pues, també pot fallar, que no ha fallat. Jo crec que tots els pilots, un moment o l'altre de les 22 carreres que té el campionat, pues, o per fallos mecànics o per qualque caiguda, pues, sí que tenen qualque contratemps, i tot això pues, li pot donar, si Nissan es regular, el títol en el final de temporada.
1: Clar, és que 51 punts són dos, tal vegada tres carreres, depenent de com vagi la cosa. En aquest cas no depèn d'ell, però sí depèn d'ell ser segon, que no li arribi el tercer classificat, que està només a 8 punts. Aquesta és la tesitura de Nissan. A MotoGP, quin és el paper de Joan Mir d'aquí a final de temporada?
15: Bueno, jo crec que en Joan ha fet una passa endavant, han trobat qualcun de les mancances, que tenia la moto, que tenia Honda. Jo crec que en Joan ara està més motivat que mai, tenint en compte que ja té contracte per la temporada que hi ve en l'equip Gresini, en la Ducati, amb un equip guanyador, amb una moto guanyadora, amb un equip en el qual va passar en Marc Márquez per tornar, per arribar a l'equip oficial Ducati i que en Joan pues, el seu paper és no perdre la condició física, no perdre la motivació, seguir amb aquesta regularitat que havia tingut fins ara i demostrar que és talent i que és talent i que ja va ser campió del món de MotoGP per qualque cosa, no? Que per lo que dèiem de Nissan, també per lo que dèiem a Nissan. En Joan no va guanyar massa carreres aquell any, però sí que va ser molt regular i el talent d'en Joan, sabem que és, està motivadíssim i com me demanaves, pues jo crec que en Joan el que ha de fer és acabar el Mundial en bona condició física per arrencar en el 100% a la temporada que ve.
1: I, evidentment, Augusto té el seu rol, és un pilot provador i ha de fer el que li comanin i res més.
15: Exacte, i avui de matí, que ara han acabat la primera tanda d'entrenaments, en Joan Mir ha quedat desè, ha quedat la part de davant de la taula, es veu que en Augusto està més per endarrere, però els dos pilots de Yamaha, tant en Ragiolo com en Quartararo. En Quartararo ha quedat dues posicions per davant ell i en Augusto ha quedat per davant l'altre pilot de Yamaha. Vinc a dir que tan malament no ho està fent perquè la Yamaha que té els dos pilots oficials que té dins la classificació està molt a prop. O sigui que, com dius, en Augusto va fent la seva feineta, que és importantíssima sobre posar la moto a punt, sobre transmetre en els enginyers i en els mecànics quines són les mancances que té cada circuit, per poder posar les altres dues motos oficials de punt i que els seus pilots estiguin a la part de davant de la classificació.
1: I la darrera, Pedro, els pilots no tan sols són de motos, són de circuits. Com és Silverstone per als nostres pilots o com són els nostres pilots per un circuit com el de Silverstone?
15: Bueno, per part de Nissan, jo crec que ha fet una passa endavant molt grossa, com hem dit ja diverses vegades aquesta temporada. Qualsevol circuit en la motivació que té li pot anar bé, a veure que té altres circuits més a prop d'Espanya i sobretot el de Xesta de València, que per això deia lo de ser fort final de temporada com a València, com a darrer circuit, per part de Nissan, però jo crec que li pot anar bé. I per sondar ja veurem, com va, a Silverstone. Si troben els reglatges, pues, pot anar bé. I per part de Yamaha està a la part baixa de la classificació a partir de la posició 16-18. Per tant, tant Augusto com... ho tindrà millor en Joan que en Augusto, però en Augusto jo crec que ho tindrà una miqueta més complicat.
1: Molt bé, Pedro, gràcies per la lliçó.
15: Pues vinga, dissabte carrera sprint a les 5 de l'hora baixa i diumenge hi ha canvi d'horari, Moto2 a les... comencen en Moto2 a les 12 i quart, MotoGP a les 2 i Moto3 a les 3 i mitja.
1: Molt bé, idò, allà serem, davant del televisor. Gràcies, Pedro.
15: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, 1:44, deixem l'actualitat del motociclisme per parlar de futbol americà, perquè ahir ens va arribar la notícia de que l'Estadi Balear, el camp de l'Atlètic Balears, acollirà un partit de futbol americà dia 22 d'agost a les 8 del vespre. S'enfrontaran dintre de l'American Football League Europe, el Rhein-Fier d'Alemanya contra els Warriors London d'Anglaterra. I vull saber com ha estat això, d'on surt això. Ens escolta Iago Rivero. Iago, buenos días.
16: Hola.
1: Hola.
16: Hola, buenas.
1: Hola, Iago, buenas. Nada, queríamos saber cómo surge la posibilidad de que se juegue este partido de la Liga Americana de Fútbol, de la Liga Europea de Fútbol Americano en el Estadio Balear.
16: Bueno, pues Mallorca es uno de los destinos que más interés ha traído para esta liga, ya que al haber tanto turismo alemán e inglés y tener uno de los mercados con más aficionados al fútbol americano, pues ha sido una conexión natural el querer hacerlo ahí.
1: Uh-huh. Me imagino que habrá tenido algo que ver también la propiedad del Athletic Balears, ¿no?
16: Bueno, el Atlético Baleares es verdad que al principio no desconocía un poco lo que es la liga o el fútbol americano en general, uh-huh. Pero una vez ya hemos contactado con ellos, pues ha sido mucho más sencillo explicarles nuestro proyecto y lo que teníamos pensado.
1: Claro, no, yo me imagino que una de las cosas que más les habrá preocupado es cómo quedará luego el estado del césped, ¿no?
16: Sí, claro, es verdad que el fútbol americano es un deporte mucho más intenso o explosivo que el fútbol el fútbol convencional, entonces al caernos mucho y con el equipamiento, los jugadores son mucho más pesados, pues el césped se va a deteriorar un poquito más, pero bueno, tampoco mucho más.
1: Uh-huh. Esto será el día 22 de este mes de agosto. ¿Desde cuándo se pueden comprar entradas y dónde?
16: Desde ya y en la página de la NFL, que es la Liga Europea.
1: Justo cuando lo decías se ha entrecortado el sonido. ¿Has dicho desde ya y dónde?
16: En la página de la AFLE.
1: Ajá, correcto.
16: Que es la Liga Europea de Fútbol
1: Americano. AFA League Europe. AFLE. Una altra cosa. Si te demanen pels equips, me faries una foto de cadascun, com són l'equip alemany i l'equip anglès?
16: No sé, pues cap problema. Pues el equipo alemán es Rhein Fire, es un equipo que jugó en la NFL Europa de hace unos cuantos años. Tienen una afición bastante grande y es uno de los equipos más laureados de Europa. Y luego el equipo de Londres son los London Warriors y es un equipo prácticamente nuevo. Es verdad que Reino Unido tiene mucho talento de fútbol americano. Ha habido varios jugadores de Reino Unido que siguen jugando en la NFL. Entonces va a ser un partido bastante, bastante emocionante. Ambos equipos son bastante fuertes.
1: ¿Esperáis un lleno en el Estadio Balear o claro, o es que la gente de aquí, lo del fútbol americano, no lo acaba de pillar? Lo que hay que hacer es eso, jugar más, ¿no?
16: Exacto, a ver, es verdad que con Mallorca vueltos ya tenemos una base de aficionados FIFA, por así decirlo, uh-huh. Y es verdad que la intención es traer al estadio entre unas 2.000 y 3.000 personas, uh-huh. Así que bueno, vamos a ver el recibimiento del mercado mallorquín con el fútbol americano.
1: ¿Qué precio tienen las entradas?
16: De 10 hasta el Hospitality, que ya son ciento y algo, pero las entradas desde los 10 euros ya las puedes conseguir.
1: Uh-huh. Pues me parece que está muy bien y sirve para promocionar un poquito el fútbol americano, independientemente del Voltors, que ya lleva muchos años jugando aquí en la isla. Pues, Iago, te agradezco un montón que nos hayas hecho un poco un mapa de todo esto y a medida que se acerque el día 22 seguiremos informando de este partido entre Rhein Fire y Warriors London de la Liga Europea de Fútbol Americano. Día 22 a partir de las 8 en el Estadio Balear. Iago, muchas gracias.
16: Muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo. Chao.
1: Adéu. Gràcies a en Iago Rivero, que ens ha contat un poc l'actualitat d'aquesta manera al voltant d'aquest partit de futbol americà a l'Estadi Balear, dia 22, a partir de les 8. En Juanga no s'ho perd. És un enamorat dels esports nord-americans i li agrada molt la NFL, li agrada molt tot aquest espectacle amb els descansos, amb música i concerts i Super Bowl i totes aquestes coses. Jo estic segur que hi serà allà el primer. 1:49 El món del ciclisme. Tour de França. Mavi Garcia és 18a a la classificació general, a 8:43 de la líder Reusser, que només li du 12 segons a Vollering. Paula Blasi, l'espanyola favorita, és a 3:51 de Zana. Avui, setena etapa en 144 quilòmetres, però alerta amb arribada al Mont Ventoux. Pot ser clau per al triomf final en aquest Tour de França. A la Volta a Burgos, Enric Mas es quarta a la classificació general, està a 27 segons del líder Félix Gall, l'austríac. Avui, quarta etapa en 178 quilòmetres. I, com dèiem, tenim Gemma Triei a quarts de final de la Premier Padel de Londres, que se disputarà no abans de les 3:30 de la jornada d'avui. Anem ara amb el capítol corresponent de cada dia de la Bala i de la Copa del Rei. Nous líders. Després de la jornada d'ahir a la que per concloure la fase preliminar d'aquesta competició. Avui comença, ha començat ja, la sèrie final. Recordem les classificacions. A la Balearia Women's Cup, Balearia Team de Maria Bové és líder, tracta de revalidar el títol de fa un any. El Club Swan 42 Nadir, d'un experimentat Pedro Baquer, també és líder. A la ORC 0 Voodoo és líder, Mauro Gestri, que l'ha llevat ja li va llevar el puesto ahir al rei Felip VI a bord de l'Hispània. A la ORCA Nola, de Magnus Judam. A la ORCB Teatro del Soho, de Javier Banderas, que ha recuperat el lideratge. I a la categoria C, el Project Work, de Javier Padrón i Niramo, de Sonke Meyer, que estan empatats. Sentim Tamara Chegoyen, que és la patrona del Beso Beach de la Balearia Women's Cup. És, recordem, campiona olímpica, campiona del món, campiona d'Europa, a més de la companya de la nostra Paula Barceló en les competicions internacionals. Sentim Tamara Chegoyen parlant de la tàctica de dins del vaixell.
17: La vela es un deporte complicado y la tripulación de Beso Beach, igual que el resto de las tripulaciones, es muy específica, pero cada uno tiene, digamos, como su departamento. La Copa del Rey es una regata muy exigente porque requiere de mucha preparación, requiere de estudio y conclusión y también es una competición que es larga. Al final no es solo dar vueltas alrededor de una baliza disfrutando de las bahías de Palma, sino que hay un componente meteorológico, trabajo en equipo y no solo hay trabajo en equipo durante la regata, hay una preparación donde tenemos esa reunión y el estratega con el táctico nos hacen como un big picture de lo que va a pasar. Los trimmers deciden qué tipo de velas llevar y el resto del equipo lo que hace es configurar el set completo para que podamos llevar a cabo la regata. Porque muchas veces tenemos los conocimientos y los patrones, intentamos ponerlos encima de la mesa y de repente algo fluctúa o cambia y esos patrones ya no funcionan. Y ese poder de adaptación y aprendizaje, ¿no?, del error que nos requiere continuamente el campo de regatas, yo creo que es uno de los valores que comparten casi todos los regatistas que vienen aquí.
1: Tamara Chegoyen, que ens apropa quatre detalls de lo que es fer feina dintre del vaixell a una competició com la Copa del Rei. Josep Pons és el patró i armador del Wanderlux.
18: Tenim un barco molt competitiu i sabíem que podíem estar entre 1 i els 15. Vull dir, això estigui així d'obert. Estar en 15, hem fet regates que els hem pogut desguanyar, hem fet un segon i hem fet dos quarts. Si estem entre 5 primers, crec que està bé, però la intenció és entrar en el podi.
1: Concretament a la classe ORC-C, el Project Work de Javier Padrón comparteix lideratge amb el Niramo de Sonke Meyer. I dos sentim Javier Padrón parlant de la regata.
19: Y hasta ahora la regata, pues como comentas tú, ha sido súper igualada. Hay un grupo de 6-7 barcos con un nivel muy alto que pueden hacer, cualquiera de ellos puede hacer un primero en cualquier momento. Y con la sensación de tener que estar súper concentrado y dar el 100% en cada regata para poder estar arriba.
1: Amb la bala, 1:53, anem tancant.

0: TV3 Radio es música. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
3: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
11: 1:55 i jo te veig a un Rain Fire London Warriors fent les presentacions dels equips, després el descans per animar la gent. Jo te veig, Joan Gabriel Bausà, bon dia.
12: Molt bon dia.
11: I sé que tu ets del London Warriors.
12: Mira, estàs donant per fet coses que no saps. Perquè quan jo era jove, tu ja eres major...
11: Quan jo era jove, ja
12: tinc una edat. I tu estàvem tots dos a una trinxera diferent, sí. A una ràdio, sí. En la que competíem tots dos.
11: Sí.
12: Tu amb el micròfon groc i jo amb el micròfon blau.
11: Correcte.
12: M'ho van enviar un diumenge de matí...
11: A veure el Voltors.
12: A narrar... No, a veure, no. A narrar en directe el partit del Voltors, a fer connexions. I... per sort, no hi havia imatge, i aquesta és la sort, que clar, que en la ràdio, el que dius, si no ho veus, no li fas cas en el locutor, en el narrador. I vaig narrar el partit de futbol americà, com vaig poder. No sabia molt bé el que passava, però allà vaig ser i me vaig fer aficionat.
11: Ho vaig surar
12: en aquest esport. Per tant, ja tinc més experiència que tu, en aquest sentit.
11: No, no.

0: Ara veurem, queden els rois perquè comenci la Lliga. Demà, a partir de les 8 i mitja, podreu viure aquest partit aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. També ho podreu veure per IV3 Televisió. I a mem, serà... Ja, jo crec que ja podran començar a veure definitivament i definitòriament com serà, en principi, el primer equip titular, no? Per filar el primer equip titular que podrem veure davant del Valladolid a l'espera de que arribin aquests nous reforços que tenim anunciant aquí a IV3.
1: És que jo me dóna la impressió de que per primera vegada en no sé quant de temps el Mallorca començarà la Lliga en la plantilla feta.
0: Sí.
1: Me sembla que quedarà tot tancat la propera setmana.
0: Sí, sí, abans que es tanqui aquest mercat d'estiu. La veritat és que Ortell s'ha posat les piles, la direcció esportiva del Mallorca, i si queda alguna cosa serà com molt un jugador, a lo millor que aquest davanter golejador que s'està cercant, aquest segon davanter, en aquest cas, per poder tenir recursos a la part golejadora, no? Però en qualsevol cas, com tu bé dius, sí, el Mallorca, i en aquest cas la direcció esportiva s'ha posat per feina i té l'equip bastant complet, no? I amb ganes de veure demà, que de ben segur que hi haurà bon ambient, perquè evidentment aquí a les Illes hi ha molts d'aficionats alemanys que de ben segur que demà aniran a l'estadi de Sant Moix. Anem a veure quant de mallorquistes hi seran.
1: Aquest equip acaba de pujar aquesta temporada, la Bundesliga, és un equip que acaba de pujar, no té massa història a la màxima competició a Alemanya, però és el típic equip que quan tu arribes a primera divisió té molta il·lusió, té una feina feta i aquestes coses, la inèrcia del guanyador...
0: Sí, arrossega gent.
1: Clar, i això arrossega gent. I el Mallorca, hombre, demà no veurem en Cerdà encara, no. Però veurem l'equip que va
0: no
1: jugar
0: l'altre dia. No veurem en Virgili. Encara no entenc per què va jugar el Trofeu Ciutat de Palma.
1: I encara no han tancat lo d'en Samu Costa.
0: Sí,
1: i lo d'en Mojica està en l'aire.
0: Sí, sí,
1: queden coses. I aquí ho contarem. Gràcies, Juanga.
0: Vinga.
1: Bon cap de setmana. Adéu a tots.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Molt bon dia. Queden 5 dies per l'eclipsi solar i el fenomen s'ha convertit en un autèntic desafiament logístic per les autoritats. Pràcticament tots els municipis de les Balears han engegat un dispositiu especial per garantir la seguretat i la mobilitat, dos assumptes prioritaris en una jornada que coincideix en temporada alta i, per tant, amb un sector turístic en plena ocupació i una previsió de desplaçaments molt elevada. Davant d'aquesta perspectiva, el govern ha anunciat que l'exèrcit col·laborarà en les tasques de control de les mesures que s'han imposat. Molta gent vol observar una fita històrica que, recorda el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, no es pot deixar a la improvisació.
2: Volem apel·lar a la corresponsabilitat de la ciutadania i per això convidam els ciutadans a viure aquesta jornada amb responsabilitat, amb previsió i a informar-se i seguir les recomanacions dels canals oficials.
0: L'eclipsi és un dels temes destacats d'aquest divendres, 7 d'agost. Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Que passen per la crisi migratòria. Tercer naufragi de la setmana enmig d'una arribada d'embarcacions irregulars que no atura.
3: En total, des d'ahir, hora baixa, se n'han interceptat fins a 6, incloent-hi la barca enfonsada a 12 milles al sud-est de Cabrera, de 9 persones d'origen magrebí a bord i que varen poder ser rescatades.
0: 6 detinguts a Eivissa i 2 a Mallorca en una operació contra les màfies de tràfic de persones. Poden haver introduït més de 2.000 migrants de manera irregular a l'estat. David Ventura, bon dia.
4: Bon dia. Aquesta xarxa transportava migrants a les costes de Balears, Almeria i Múrcia des d'Algèria. Cobraven 12.000 euros a cada migrant. Després de tornada, transportaven estupefaents des d'Europa fins a Àfrica. Se'ls ha confiscat 15.000 pastilles MDMA i 61 quilograms d'haixix.
0: El govern de l'estat xifra en 1.300

0: Tens els menors no acompanyats sense llar a Ceuta.
1: La ministra d'Infància preveu que en poques setmanes comencin a derivar-se a la península. El Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants si les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
0: Les Balears sancionaran amb multes de fins a 60.000 euros la venda de begudes energètiques als menors d'edat.
1: El Consell de Govern ha aprovat avui un decret llei que prohibeix begudes energètiques i que també posarà traves a la comercialització del conegut com a gas del riure.
0: Endesa deixarà de forma permanent generadors a Ciutadella davant les recurrents avaries a la xarxa de les zones turístiques. Fanny Mateu, bon dia.
2: Bon dia. Entre l'acord entre la companyia, el Consell, l'Ajuntament i l'Associació Hotelera també fixa l'inici de la renovació del cablejat més conflictiu de Can Bosch i Son Xoriguer per al 15 d'octubre. La decisió arriba després de l'apagada del 21 de juliol que va deixar durant prop de 7 hores sense llum als abonats d'aquestes zones turístiques en plena temporada turística.
0: Joan Cristòfol, Jaume Molet, nou director general de Costes i Litoral del Govern.
1: L'executiu l'ha nomenat com a nou director general de la Conselleria de la Mar i el Cicle de l'Aigua en substitució de la cessada Maria Joaquina Ferrer.
0: Als esports, el Mallorca accelera el mercat. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
3: Bon dia. El club vermell ja ha tancat el fitxatge de Josep Sardà per cobrir la baixa de Jan Virgili, que posarà rumb al club Bruges, i també manté negociacions obertes per incorporar Adrián Lisso i, a més, afronta demà davant l'Eversberg el darrer amistós de la temporada abans de l'estrena de Lliga contra el Valladolid a Sant Boix. La Copa del Rei de Bala entra a la fase decisiva amb quatre embarcacions espanyoles al cap davant de les seves categories i sense marge d'error a la sèrie final. En pàdel, Gemma Triay i Delphi Brea superen els vuitens de final a Londres i avui cercaran una plaça a les semifinals davant Marta Ortega i Sofia Araujo. I en ciclisme, Mavi Garcia es manté dins el grup de les millors al Tour de França i Enric Mas confirma el seu gran moment de forma amb un cinquè lloc a la Vuelta a Burgos abans de la Vuelta a Espanya.
0: Ja s'ha activat un nou avís, un groc, en aquest cas a l'interior de Mallorca, per temperatures molt elevades i que seguiran a l'alça el cap de setmana. La previsió amb Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia, tenim un divendres de cel gairebé destapat a tot l'arxipèlag. Esperant núvols d'evolució ara a migdia a l'interior de Mallorca i també a l'interior d'Eivissa, però després l'hora baixa es desfaran. Avui no deixaran precipitació. El vent és molt fluix, variable, tenim embat i una situació a la mà tranquil·la amb marejol i mar arrissada, i continuarà així la resta de la jornada. Tindrem un cap de setmana tranquil i de pujada de la temperatura. De fet, demà la temperatura màxima arribarà a 38-39 graus a punts de l'interior de Mallorca. A la Serra de Tramuntana també pujaran demà màximes al voltant dels 36 graus, igual que el ponent d'Eivissa i el ponent de Menorca. La situació marítima continuarà tranquil·la, només en qualque redol amb maró a punts de l'est d'Eivissa i de Formentera i també el Canal de Mallorca, però la resta marejol, amb bones que no passaran del mig metre d'altura. Diumenge la temperatura encara pot repuntar una mica. De fet, s'activarà l'avís groc per temperatura màxima pràcticament a tot l'arxipèlag, excepte a l'est de Mallorca, però la resta amb avís per temperatures màximes, amb una situació de cel pràcticament destapat. Per tant, en resum, cada setmana de cel assolellat i, a més, amb una petita pujada una altra vegada de la temperatura màxima, pràcticament arreu per damunt de 35 graus.
5: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El repàs de l'actualitat passa avui per la desarticulació d'una màfia de tràfic de persones a la Mediterrània. L'operació policial ha conclòs amb 78 detinguts, 6 a Eivissa i 2 a Palma. Es calcula que haurien introduït més de 2.000 persones migrants procedents de la costa d'Algèria. David.
6: L'operació l'ha realitzat la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb la col·laboració de l'Europol contra una de les principals estructures criminals especialitzades en el tràfic de persones. Les màfies cobraven 12.000 euros a cada persona migrant, en la seva majoria subsaharians, per fer la travessa des d'Algèria fins a la costa de les Balears, Almeria o Múrcia. El viatge era en condicions inhumanes. És Daniel Ortiz, inspector de la Policia Nacional.
7: El tema del transporte van sin chalecos salvavidas, evidentemente, sin luces, alta velocidad, pueden coger una ola, pueden naufragar. O sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
6: En el viatge de tornada transportaven drogues des d'Europa fins a Àfrica. Els agents han confiscat 15.000 pastilles d'MDMA, 61 quilograms d'haixix i 500 grams de cocaïna, Han intervingut també 18 embarcacions d'alta velocitat.
7: Y entonces, por ejemplo, ellos aprovechaban para introducir drogas de síntesis principalmente en Argelia y de Argelia a España introducían inmigración irregular, con lo cual, por así decirlo, costeaban y se beneficiaban tanto el viaje de ida como el de vuelta.
6: Es calcula que aquesta xarxa hauria organitzat 64 trajectes migratoris, amb uns beneficis de 24 milions d'euros.
0: Tot això quan hem de parlar d'un nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergència van rescatar 19 persones d'origen magrebí després que la seva barca s'enfonsés a 12 milles al sud-est de Cabrera. Un ampli dispositiu de servei de salvament marítim i de la Guàrdia Civil va poder rescatar els passatgers quan tots eren a l'aigua.
1: Una embarcació de salvament marítim els va traslladar fins a Porto Colom. No és l'única barca amb persones migrants que s'ha localitzat en les darreres hores, segons ha informat la delegació del govern. En total, des d'ahir hora baixa, se n'han interceptat fins a 6, incloent-hi aquesta. 5 a Formentera, que continua concentrant bona part de les arribades, la darrera aquesta matinada. A la Pitiusa del Sud, bé a terra o bé a les seves costes, s'han rescatat un total de 54 persones que hi havien arribat en barques, totes d'origen magrebí. La darrera, però, ha estat interceptada al sud de Calapí, a Mallorca, avui de matí. Transportava 23 persones d'origen subsaharià que han estat transportades per salvament marítim fins al port de Palma. I, en total, des del matí d'ahir, els serveis d'emergències han localitzat 8 barques a l'arxipèlag amb prop de 150 ocupants en total.
0: Tot això quan centenars de menors segueixen a Ceuta sense cap adult de referència després d'una setmana de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc.
1: Esperen a portes de la comissaria de policia per a ser identificats. La ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, calcula que hi ha d'haver 1.300 menors ja registrats al sistema d'acollida i ha anunciat que dia 16 arribaran reforços a Ceuta per iniciar el trasllat d'alguns d'aquests menors a la península. Mentrestant, assegura que fan tot el possible per agilitzar els tràmits.
8: Per llegar a una situació en la que tots els nens estiguin acollits, hi ha molt treball previ que hem fet, aunque pueda ser insuficiente. Yo entiendo que hay imágenes que son dolorosas, a mí no me gustan nada, de verdad, llevamos trabajando con determinación desde el día 1, la situación ha sido muy compleja y estamos acelerando todos los plazos, habilitando espacios. Yo ahora mismo estoy aquí con vosotros, me voy a ver otros espacios físicos para ver si somos capaces de desbloquearlo y agilizarlo, porque en la medida en que tengamos espacios podemos habilitar la acogida de una manera más rápida. Tenemos los protocolos de entrevistas y afiliación también muy agilizados.
1: I el Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants si les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
0: La darrera xifra oficial de morts durant l'entrada massiva des del Marroc a Ceuta fa just una setmana és de 82 i només 4 han pogut ser identificats.
1: I a banda dels centenars de menors que esperen ser tutelats, també hi ha milers d'adults que encara vaguen pels carrers de la ciutat autònoma. En aquest context, el president del govern, Pedro Sánchez, ha mantingut avui una reunió telemàtica amb diferents ministres per coordinar la situació. L'executiu central ha anunciat la compareixença al Congrés dels ministres d'Interior, d'Exteriors, de Defensa i de Seguretat Nacional. Serà a finals del mes d'agost per donar explicacions sobre aquesta crisi humanitària.
0: Això mentre dues fragates de l'Armada ja operen a la badia sud de Ceuta i just un dia després que el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, ha explicat que durant la recepció al Palau de Marivent el rei Felip VI es va comprometre a visitar Ceuta.
1: Un viatge que seria excepcional per mort de les complicades relacions diplomàtiques amb el Marroc i que hauria de comptar amb l'autorització del govern central. El ministre per a la transformació digital, Òscar López, s'hi ha referit així.
9: Normalidad absoluta. Su Majestad el Rey visitará Ceuta cuando sea oportuno y habrá una coordinación absoluta al respecto.
1: I encara sobre l'afectació de la situació a Ceuta en la política internacional, Espanya ha llançat un ultimàtum a Itàlia i ha exigit eliminar els controls de viatgers espanyols i demana que el tracte sigui igual que la resta d'europeus.
5: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 5 dies per l'eclipsi total de sol i el govern ha confirmat avui que hi haurà militars desplegats a les zones de més concurrència per garantir la seguretat dels ciutadans. Ho ha explicat el conseller portaveu Antoni Costa a la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern de la temporada, en la qual ha insistit que s'ha de gaudir aquest dia tan especial amb responsabilitat i acatant les normes.
10: El govern de l'Illa Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, Els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
0: D'altra banda, l'executiu habilitarà vials exclusius per al transport públic per facilitar l'accés a l'aeroport de Son Sant Joan i a l'Hospital de Son Llàtzer el dia de l'eclipsi, un anunci que es produeix després de les crítiques de taxistes i transportistes per l'operatiu especial de mobilitat.
1: Davant la previsió de col·lapse circulatori, el sector anticipa problemes a l'hora d'oferir el servei. Ezequiel Orrac és president de l'Agrupació Empresarial de Transport de Mercaderies.
11: No nos ha tenido nada en cuenta. Realmente lo que han hecho es hacer su estadística, sus protocolos, sin pensar en los problemas que puede acarrear este tema.
1: La Federació de Transports assegura que els conductors professionals tindran preferència de pas i demana als professionals previsió a l'hora de fer viatges i planificar les rutes. Petra Mut és la gerent de la Patronal de Transports.
12: Planificació, comunicacions al client i de cara a segons quins serveis s'ha de tenir una garantia cap al client que sí que s'ha de procurar fer. Aeroports, l'administració te dona una via, igualment és... A l'hospital també hi ha una via alternativa que te dona pas.
1: La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, explica que ja fa mesos que treballen perquè sigui un dia segur.
13: En el govern de les Illes Balears, com els ajuntaments, estem en contacte amb els diferents sectors del transport, com dic, tant de viatgers com de mercaderies, per garantir que aquest dia sigui un dia segur. I hem donat recomanacions que redueixin els desplaçaments, aquells que siguin indispensables.
1: A més, la Conselleria de Territori i Mobilitat supervisarà els fluxos de trànsit i habilitarà opcions alternatives en el cas necessari perquè es pugui cobrir el servei.
0: I per la seva banda, l'Ajuntament de Palma ha validat unes 7.000 acreditacions per poder accedir a la platja de Palma el dia de l'eclipsi. Recordem que a partir de les 8 del matí no es podrà circular amb vehicle privat ni amb motocicleta per la primera línia de platja. A partir de les 12 es tancaran les sortides 6, 7A i 8 de l'autopista de l'aeroport i s'establiran controls policials a les sortides 10 i 11 i en altres punts estratègics d'aquesta zona. Toni Sastre.
14: Bon dia, així és. Les úniques persones que podran accedir en aquesta zona seran els residents i treballadors, clients d'establiments que tinguin aparcament privat i persones que hagin d'assistir a algun centre sanitari o tinguin algun familiar en una escola de residència. El termini per sol·licitar aquestes acreditacions estarà obert fins al 12 d'agost. L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, recomana fer el tràmit amb antelació perquè la validació no és immediata.
15: Recordar que si encara hi ha qualcú que no ha tramitat aquesta acreditació, que se faci l'abans possible perquè no esperant els darrers dies, perquè aquestes sol·licituds, lògicament, han de ser revisades i validades prèviament per Protecció Civil per tenir un control estricte d'aquesta situació.
14: Per la seva banda, alguns comerciants de la zona es mostren molestos per aquestes restriccions i es plantegen inclús tancar els seus comerços el dia de l'eclipsi.
16: Directamente tendremos que cerrar la peluquería porque nosotros trabajamos con mucha gente de fuera de Campastilla y nada, íbamos a tener que cerrar. Ese día será pérdidas. Yo creo que lo están exagerando demasiado, pero bueno, hay que hacer lo que las normas dicen, pero yo personalmente encuentro que lo están exagerando demasiado.
17: Hay más de un negocio que ni abre. Por ejemplo, restaurantes y eso, dice, si no van a venir mis clientes, ¿para qué voy a abrir? Es demasiado grande por lo que es. Dejar a prohibir a gente con coche y eso, eso afecta a nosotros, a negocios, todo tipo de negocios.
18: Has de tenir un QR, has de... I si tu surts a les 5 de fer feina, quan arribaràs a casa teva, si tens un nen petit a les 9 del vespre? Perquè hi haurà escoades impressionants. No sé, m'apareix massa. Una massificació, gent que ha vengut de fora per veure-lo, m'apareix... No m'apareix bé.
14: Aquestes restriccions no afectaran el transport públic ni les persones que vagin a peu o amb bicicleta, i el Balde de Palma descriu aquest dispositiu com el més important que s'ha activat mai a la ciutat.
15: Tant bombers com policia local, com treballadors municipals i de la resta d'administracions i cossos i forces de seguretat, és el dispositiu més important que s'activa i s'ha activat mai a Palma i concretament també a la Playa de Palma.
14: La policia local de Palma ha habilitat el telèfon 696-279-804 per resoldre dubtes. Estarà operatiu els dies 10 i 11 d'agost, de les 9 a la 1 i de les 4 de l'hora baixa a les 8 del vespre, mentre que el dia de l'eclipsi estarà operatiu de les 9 del matí fins a les 9 del vespre.
0: A Porreres, després que s'hagi declarat el cementiri i el polígon industrial com a zones oficials d'observació d'aquest eclipsi, l'Ajuntament demana al govern que ho faci enrere. Assegura el consistori que els llocs declarats així en un principi es van anunciar com a punts amb poca visibilitat i, a més, no són espais amb un gran aforament.
1: La balassa Maria Agnès Sant Pol, que diu que els va sorprendre que s'anunciés que l'eclipsi es podria veure en aquests dos punts.
19: Que estaria situada en el cementeri i també en el polígon industrial. En un principi hi havia uns informes els quals deien que Porreres era una zona de poca visibilitat. La darrera conversa que vaig tenir amb el director general d'emergències me va assegurar que és possible que hagi hagut una informació amagada o errònia per mig.
0: En altres municipis de Mallorca també serà possible veure l'eclipsi. Manacor, Consell, Solla i Puigpunyent estan enllestint els preparatius perquè els veïnats també puguin participar de l'esdeveniment. Així mateix, estan regulant els accessos amb més afluència prevista per garantir-ne la seguretat.
1: A Manacor, el consistori ha habilitat el parc de Namolla i el camp de futbol de Sillot com a zones segures. El Consell també s'ha decidit a obrir el camp de futbol del poble als veïnats, encara que no s'hi espera una gran quantitat de gent, segons ha comentat el batlle del municipi, Andreu Isern.
20: El camp de futbol estarà obert, els habitants de Consell que vulguin venir ho podran veure, avisarem, està avisat la policia, però vamos, tampoc no esperam un desbordament de tràfic ni de ciutadans.
1: En el cas de Solla, un dels municipis que més gent espera, només hi podran entrar els veïnats i els no residents que tinguin reserva un restaurant sempre que l'establiment disposi de places d'aparcament. A més, així com explica el tinent de batlle, Carlos Darder, ja està previst un ampli desplegament de policia local i protecció civil.
21: Per exemple, tenim miradors, com pugui ser de l'oratori d'allà dalt de Santa Catalina, que no volen que tothom s'apoyi a la barandilla, perquè hi ha un acantilat, no? I per la qual l'únic que faran serà vigilar tots aquests punts que siguin perillosos.
1: I Puigpunyent ha limitat l'accés a Sonnet, per on passa la carretera d'accés al Puig de Galatzó. A més, dels veïnats només hi podran entrar 30 vehicles. Avui de matí s'han repartit les acreditacions a l'Ajuntament i han estat per estricte ordre d'arribada.
0: A Eivissa, el Gengob dona suport a limitar el trànsit per protegir el territori, però reclama que els residents disposin d'un servei gratuït d'autobús per poder observar aquest fenomen excepcional. Esther de Miguel.
22: El dispositiu de seguretat previst a Eivissa preveu limitacions entre les 12 del matí i les 9 del capvespre en una vintena de carreteres d'accés a miradors, platges i espais naturals amb més afluència. Mentre estigui restringida la circulació, només s'hi podrà accedir amb un motiu justificat o en transport públic. El GEN reclama ara la posada en marxa d'un servei especial d'autobusos des de diferents punts d'Eivissa. Joan Carles Palern n'és el seu president.
23: Se poden millorar les freqüències del bus, se poden reforçar les línies que van cap a aquella zona, se poden posar línies extres, se poden posar... Actualment l'autobús és gratuït pràcticament per tots els residents. El problema és que no podrem fer servir arribar allí ni menys aprofitant el transport públic si no se fa un reforç de línies, un increment de línies i fins i tot crear-ne de noves.
22: Avui hem sortit al carrer per saber on planegen els eivissencs veure l'eclipsi.
24: Yo en mi casa, porque tengo una puesta de sol, se ve muy bien ahí.
25: He comprado ya las gafas, pero todavía no tengo claro dónde voy a ir.
26: Jo no he estat pendiente, ni tinc ses ueres, ni tinc res. Bueno, ja tenim dies encara per pensar-ho, ja ho veurem on anirem.
22: En concret, 5 dies encara per decidir-se. El que sí tenen clar tots ells és el seu suport a la proposta del GEN.
24: Claro, claro. Mejor que hubiera autobuses y tal para agilizar un poquito mejor el tráfico.
25: Si no, se va a colapsar todo, porque igual llegas y no vas a ver el eclipse por estar en el coche esperando para encontrar aparcamiento.
26: Lo que pasa es que nos costa de vegades adaptarnos a un horari i a unes normes, però seria més pràctic i més còmode si tinguéssim autobuses.
22: De moment, els únics autobusos que accediran a les zones restringides són els de línia regular.
27: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. s'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
3: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
27: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare.
8: Si a tu te dic pinta,
9: mur, portada.
28: Si a tu te dic gra,
29: que te venes cap primer de tot.
27: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
30: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El govern ha aprovat el decret llei que millora les condicions laborals del cicle educatiu de 0 a 3 i reforça la docència clínica, un text que permetrà incorporar el personal docent i els tècnics d'educació infantil al sistema de pagament delegat de nòmines.
14: El decret llei aprovat avui crea el complement d'equiparació salarial, una nova eina de finançament destinada a millorar les retribucions dels professionals del sector sense modificar, això sí, el règim laboral ni el conveni col·lectiu que els sigui aplicable. Aquesta mesura contribuirà a reduir les diferències salarials existents entre treballadors que desenvolupen funcions equivalents en centres sostinguts en fons públics. La norma també reforça el mecanisme de control i transparència en la gestió dels recursos públics. Segons l'executiu, l'aprovació urgent d'aquest decret llei és necessària perquè el nou marc normatiu estigui plenament operatiu abans que comenci el curs 2026-2027. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
31: Es decret aporta d'aquesta manera una nova eina de finançament i s'enorma, creiem, que ajudarà a donar una estabilitat en els centres, a reconèixer la feina dels professionals de 0-3 i a reforçar el model educatiu de 0-3 a les Illes Balears.
0: PSC i Més adverteixen sobre la deriva cap a la privatització de serveis públics per part del govern. Els dos partits posen com a exemple i lamenten l'aprovació del decret de l'escola concertada.
1: La diputada socialista Amanda Fernández ha denunciat també que no s'han tingut en compte les al·legacions que va fer el conseller escolar. Fernández alerta que el model posa en perill la igualtat d'oportunitats.
32: Un model que privatitza l'ensenyament, desmantella l'escola pública, que segrega els nostres infants i la nostra societat de les Illes Balears, quan el que hauria de ser l'educació és garant d'igualtat d'oportunitats.
1: I la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, ha lamentat especialment l'ampliació de la durada dels concerts de 6 a 10 anys.
33: 10 anys de blindatge, 10 anys de concerts educatius, són més de 2 legislatures de concerts educatius. I això, el que el Partit Popular vol fer és condicionar les decisions, amb aquest 10 anys, condicionar les decisions futures i hipotecar la previsió educativa de la pròxima dècada del nostre país.
0: També ho avançàvem en titulars, les Balears sancionaran amb multes de fins a 60.000 euros les persones o establiments que venguin begudes energètiques a menors. El govern ha aprovat avui el decret llei que prohibeix aquesta venda pels riscos sobre la salut dels adolescents que tenen aquests productes.
14: Actualment, un de cada 2 estudiants de 14 a 18 anys consumeix begudes energètiques i un de cada 5 les mescla amb alcohol, segons Estudes 2023. Els informes tècnics posen de manifest que el consum s'està estenent de manera generalitzada entre els joves amb els riscos que això comporta. Manuela de la Vega, consellera de Salut.
34: Los datos están ahí y la evidencia científica también. Las bebidas energéticas no aportan ningún valor nutricional ni a niños ni a adolescentes. En cambio, sí que favorecen las alteraciones del sueño, el nerviosismo, la ansiedad, la palpitación, el incremento de presión arterial, un elevado consumo de azúcares y un patrón de riesgo muy importante cuando se combina con alcohol.
14: Escoltàvem a Manuela García, que és la consellera de Salut, i d'altra banda també es prohibeix la venda de l'òxid nitrós, el conegut com a gas del riure, amb fins recreatius, un altre fenomen emergent entre els joves.
30: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El govern ha condemnat l'acte vandàlic contra una immobiliària de Solla un dia abans de la convocatòria de manifestació en aquest municipi contra la saturació turística. A primera hora, les oficines d'aquesta empresa, ubicades al centre del poble, han aparegut amb una gran taca negra a la paret que s'ha estès a terra amb la paraula Arruix. El conseller Toni Costa també ha lamentat aquests fets i ha considerat que els actes no són representatius de la majoria de la societat.
4: No és un comportament que pugui ser, diríem, acceptat per la majoria de ciutadans de les Illes Balears, perquè som una societat tranquil·la, una societat que no pot valorar en positiu aquest tipus d'actes vandàlics. I, per tant, crec que comparteixen el fet que el govern de les Illes Balears les condemni fermament.
0: Són declaracions d'en Toni Costa després que avui el Consell de Govern ha anomenat l'exbatle de Llucmajor, Joan Jaume, nou director general de Costes, en substitució de Maria Joaquina Ferrer, a qui ha passat factura la reducció de gandules i parasols a Formentera.
1: Gràcies a l'aplicació estricta de la normativa, en conseqüències que, en paraules de Costa, preocupen el govern balear.
4: Una cosa és que hi hagi una reducció complint paràmetres ambientals de normativa, i l'altra és que hi hagi platges de Formentera que ni tan sols hagin pogut posar ni una sola gandula. I és una situació realment preocupant.
1: El portaveu ha rebutjat haver rebut pressions per mort d'aquesta situació i ha dit que aquesta no ha estat l'única situació delicada que deixa la gestió de Ferrer.
4: No és la única situació. Hi ha una situació d'endarreriment d'expedients molt important.
1: Aquests seran els dos punts d'atenció immediata del nou director general, un home que qualifiquen de tarannà dialogant i, segons ha assegurat el portaveu, facilitarà l'entesa i les solucions el més aviat possible.
0: Per la seva banda, des del possible vicesecretària general, Rosario Sánchez, ha lamentat la destitució de la directora general de Costes. Fins ara ho considera una mostra més de la desprotecció dels serveis públics per part del govern de Marga Provenç.
6: I aquí, a les Illes Balears, mos permetem la frivolitat de que una directora general de Costes, que és rigorosa en l'aplicació de la llei, sigui cessada. Això acompanyat en la llei de litoral que s'està tramitant, mos dono un exemple de quin és el model d'Illes Balears que pretén el govern de la Marga Provenç, que fomenta el negoci per damunt d'altra circumstància.
0: Valoracions sobre la destitució de l'anterior directora general de Costes, molt vinculada, com dèiem, a Formentera, on, per cert, s'investiga la desaparició de part de l'abalissament en diversos punts del litoral de l'illa. Les incidències s'han detectat a Ses Canyes, també a Estrucadors i a Ses Palmador. Arribarem així a les 2:30. És moment de repàs als titulars. Quan falta manco d'una setmana per l'eclipsi total de sol, el govern ha confirmat avui que hi haurà militars desplegats a les zones de més concurrència per garantir la seguretat dels ciutadans.
1: Ho ha explicat el conseller portaveu en la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern de la temporada, en la qual ha insistit que s'ha de gaudir d'aquest dia tan especial amb responsabilitat i acatant les normes.
0: Tercer naufragi de la setmana enmig d'una arribada d'embarcacions irregulars a les Balears que no atura.
1: En total, des d'ahir hora baixa se n'han interceptat fins a 6, incloent-hi la barca enfonsada ahir a 12 milles al sud-est de Cabrera, de 9 persones d'origen magrebí a bord, que varen poder ser totes rescatades.
0: 6 detinguts a Eivissa i 2 a Mallorca en una operació contra les màfies de tràfic de persones. Poden haver introduït més de 2.000 persones migrants de manera irregular a l'estat.
1: Hi ha 78 arrestats, pertanyen a una xarxa que transportava migrants a les costes de les Balears, Almeria i Múrcia des d'Algèria. Cobraven 12.000 euros a cada persona i després, de tornada, transportaven estupefaents des d'Europa fins a Àfrica. Els han confiscat 15.000 pastilles d'MDMA i 61 quilograms d'haixix.
0: El govern de l'Estat xifra 1.300 els menors no acompanyats sense llar a Ceuta.
1: La ministra d'Infància preveu que en poques setmanes setmanes començaran a derivar-se a la península. I el Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants si les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
0: Multes de fins a 60.000 euros a les Balears per vendre begudes energètiques als menors d'edat.
1: Això, segons ho ha aprovat avui el Consell de Govern, està previst un decret llei que prohibeix begudes energètiques i que també posarà a través de la posarà traves a la comercialització del conegut com a gas del riure.
0: I Endesa deixarà de forma permanent generadors a Ciutadella davant les recurrents avaries a la xarxa de les zones turístiques.
1: L'acord entre la companyia, el Consell, l'Ajuntament i Asome també fixa l'inici de la renovació del cablejat més conflictiu de Calen Bosch i Son Xuriguer per al 15 d'octubre. La decisió arriba després de l'apagada de dia 21 de juliol, que va deixar durant prop de 7 hores sense llum abonats de les dues urbanitzacions en plena temporada turística.

0: Informatiu migdia. Esports. Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Comencem aquest espai de la informació esportiva parlant del Mallorca, que ja té substitut per a Jan Virgili.
1: Sí, mentre Virgili posa rumb a Bèlgica per convertir-se en nou jugador del club Bruges, el club vermell ja ha reaccionat amb el fitxatge de Josep Sardà. Arriba des de l'Andorra. Josep Sardà té 23 anys i és natural de Pollença, compleix el somni de fitxar pel club del seu cor després de formar-se entre el Mallorca i la Masia i passar per l'Olot i la Ponferradina. L'extrem ha explotat definitivament a l'Andorra. La temporada passada, després de superar una operació al pubis, va signar uns registres excel·lents, 11 gols i 3 assistències en 25 partits entre la Lliga i la Copa del Rei, un rendiment que ha convençut el Mallorca, que ja té el substitut de Jan Virgili per reforçar la banda ofensiva, un Josep Sardà que avui matí ha arribat a l'estadi Sant Moix per signar per 4 temporades. I el Mallorca podria no haver acabat encara el capítol d'incorporacions. El darrer nom que ha guanyat força és el d'Adrián Lisso, l'extrem de 21 anys, i en passat al Saragossa és una de les opcions que estudia la direcció esportiva per seguir reforçant les bandes. Les negociacions encara no estan tancades, però el futbolista apareix com un dels principals candidats a vestir de mallorquinista en aquest tram final del mercat. I mentre arriben més incorporacions, el Mallorca afronta demà el darrer test de la pretemporada, quan només falten 8 dies per a l'inici de la Lliga. Els vermells rebran l'Ellersberg en el darrer amistós abans de començar la competició oficial. L'equip de Iago Barrasate, l'equip del nou entrenador del Reial Mallorca, es va entrenar a Lleida Baixa després de conquerir dimecres el trofeu Ciutat de Palma davant del Paris Saint-Germain i avui completarà la darrera sessió de preparació. L'objectiu és arribar amb bones sensacions a l'estrena a la segona divisió prevista per el dissabte 15 d'agost a Sant Moix davant el Valladolid. El partit contra l'equip alemany el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 8:30. A partir de demà veurem l'equip de Luis García. I demà hi haurà derbi a Eivissa, que de pretemporada la U d'Eivissa i la Societat Esportiva s'enfrontaran en un amistós per les festes de la Terra i que servirà per continuar afinant la preparació de tots els equips abans de l'inici de la nova temporada. Informa Víctor Sancho.
2: Bon dia, enfrontament entre la Unió Esportiva Eivissa de Primera Federació i la Societat Esportiva Eivissa de Tercera. Oblidades les polèmiques per les instal·lacions, els dos tècnics Raúl Jona i Raúl Casany se centren en el partit.
3: Son situaciones que se dan siempre en ciudades, en sitios donde hay varios equipos, ¿no? Me ha tocado convivir con ellas. Allí en Logroño tenemos también una situación parecida y, bueno, siempre son esas discrepancias, ¿no? Pero, bueno, nosotros, como te digo, el partido lo tenemos muy claro cómo lo enfocamos.
4: Yo ni he parlat ni vaig a parlar. Això és cosa de temes de club i nosaltres venim aquí, entrenem aquí, estem aquí feliços.
3: Mañana, pues, insistir en determinadas situaciones que igual la semana que viene con otros rivales pues tampoco tengamos, ¿no? Entonces, bueno, intentar ir completando nuestra formación, intentar ir completando que el equipo pues tenga los mayores recursos posibles.
4: Sí, sempre al final portem 2 setmanes més de treball, està més rodat, un camp de brossa natural, un equip amb jugadors molt qualificats a nivell tècnic, a nivell tàctic, que venen de categories superiors.
3: Hemos querido pues jugar en la isla, ¿no? Con la complicación que eso tiene para que nos viera precisamente pues nuestra gente, ¿no?
4: Que siga un partit que no n'hi hagi ninguna cosa rara i disfrutar-lo per la gent que vaja, disfrutar-lo per la gent que el puga veure, i és lo que té que ser, una festa per Eivissa.
2: Des de les 8 del vespre demà dissabte, amb entrada lliure fins a omplir aforament a Can Misses, U d'Eivissa contra S d'Eivissa, la primera oportunitat per veure el seu equip en directe per als aficionats blau-cel.
1: I en futbol sala, l'Illes Balears pel futsal continua reforçant el planter. El club ha anunciat el fitxatge del jove pivot brasiler Víctor Baptista, de només de 9 anys, procedent de l'Olimpia Verona italià. El jugador completarà la pretemporada sota les ordres del primer equip, on tindrà l'oportunitat de mostrar el seu potencial. Posteriorment passarà a formar part del filial que aquesta temporada competirà a segona B amb l'objectiu de continuar la seva formació i adaptar-se al futbol sala espanyol. I la Copa del Rei de Vela entra avui en la seva fase decisiva després de la disputa ahir de la tercera jornada. Avui arranca la sèrie final d'aquesta regata. Això obliga a totes les tripulacions a no fallar si volen lluitar pel títol. La representació espanyola arriba en una situació immillorable amb lideratge en 4 de les 6 categories. L'ORCB encapçala la classificació al Teatro Soho San Miguel, patronatjat per Javier Banderas. A l'ORCC el primer lloc és per al Project Work d'Antonio Porres. Escoltam, de fet, el patró d'aquest vaixell, que és Javier Padrón.
5: Y hasta ahora la reata, pues como comentas tú, ha sido súper igualada. Hay un grupo de 6-7 barcos con un nivel muy alto que pueden hacer, cualquiera de ellos puede hacer un primero en cualquier momento. Y con la sensación de tener que estar súper concentrado y dar el 100% en cada reata para poder estar arriba.
1: També lidera la seva categoria el Nadir de Pedro Baquer al Club Swam 42, mentre que a la Balearia Women's Cup, la unitat del Reial Club Nàutic de Palma, patronatjada per l'alcudianca Maria Bové, també ocupa la primera posició. Tot avança en una sèrie final que decidirà els guanyadors de la 44a edició d'aquesta Copa del Rei Mafra. Anem a escoltar Josep Pons, patró i armador del Wanderlux.
6: Tenim un barco molt competitiu i sabíem que podíem estar entre 1 i els 15. Vull dir, això estigui així d'obert. Estem 15, hem fet regates que els hem pogut desguanyar, hem fet un segon i hem fet 2/4. Si estem entre 5 primers, crec que està bé, però la intenció és entrar en el podi.
1: Per la mare de pàdel, Gemma Trià i Delfi Brea jugaran els quarts de final del Premier Padel de Londres després de guanyar la parella formada per Lorena Rufo i Victoria Iglesias en 3 sets. Les rivals per aconseguir ser a les semifinals són Marta Ortega i Sofía Araujo. El partit es jugarà avui, no abans de les 3:30. I el Palmer Bàsquet reforça el cos tècnic amb un nom de prestigi. El club de la Primera FEB ha anunciat avui la incorporació d'Anna Montañana com a entrenadora assistent d'Íñigo Núñez. L'exjugador internacional, una de les grans referents del bàsquet espanyol, arriba amb una àmplia experiència a les banquetes després de dirigir equips com el Jairis, el Guernica i la temporada passada el Perfumerías Avenida. Actualment, Montañana es troba concentrada amb la selecció espanyola. I també en bàsquet, bona notícia per a Juana Camilion, la jugadora mallorquina ha estat convocada amb la selecció espanyola de bàsquet 3x3 per disputar la pròxima finestra internacional. Camilion, una de les peces habituals del combinat estatal en aquesta modalitat, torna a entrar a la llista després del gran nivell mostrat durant la temporada. La concentració servirà per preparar els pròxims compromisos oficials d'una selecció que continua aspirant a estar entre les millors del panorama internacional. I en ciclisme, Mavi García continua ben situada al Tour de França. La ciclista mallorquina de l'UAE afronta avui la 6a etapa després d'una jornada en què va treballar per protegir la seva companya Katarzyna Niewiadoma i evitar que perdés temps davant els atacs del dia. L'etapa d'ahir va ser per Kim LeCour, que només va treure 28 segons al pilot. Això permet que Marlène Rosset conservi el mallot groc abans de l'exigent arribada al Mont Ventoux. Mavi García ocupa ara mateix la 18a posició de la classificació general. I bones sensacions també per Enric Mas. A la Vuelta a Burgos, l'artenenc va acabar 5è a la tercera etapa i una jornada més va formar part del grup dels favorits. En els darrers quilòmetres no va poder seguir el ritme de l'austríac Félix Gall, que es va adjudicar l'etapa i es va vestir de líder. Mas va creuar la meta a només 21 segons, confirmant que la seva preparació per a la Vuelta a Espanya continua en una línia molt positiva. La classificació general, el ciclista de Movistar és ara quart a 27 segons del nou líder Félix Gall. I torna el Mundial de Motociclisme després de l'aturada d'estiu. Aquest cap de setmana el circuit de Silverstone acull el Gran Premi de la Gran Bretanya amb presència balear a dues categories. A MotoGP, Joan Mir i Augusto Fernández cercaran sumar un bon resultat en una cita històrica del calendari, mentre que a Moto2, Izan Guevara continuarà la lluita per consolidar les bones sensacions en la segona meitat de la temporada. Silverstone obrirà així un tram decisiu del campionat del món. I l'estadi balear acollirà futbol americà d'alt nivell aquest mes d'agost. El pròxim 22 d'agost, el recinte palmesà serà l'escenari de l'AFLE Mallorca Game, un dels partits més destacats del calendari de l'American Football League Europe. L'enfrontament mesurarà el Rainfire i els London Warriors, dos dels equips cridats a lluitar per les primeres posicions de la competició europea. Un esdeveniment que convertirà Palma en el centre del futbol americà continental per un dia. Avui el programa Esports 3 han parlat amb un dels organitzadors, és Iago Rivero.
7: Rainfire és un equip que jugó en la NFL Europa de hace unos cuantos años. Tiene una afición bastante grande y es uno de los equipos más laureados de Europa. Y luego el equipo de Londres son los London Warriors y es un equipo prácticamente nuevo. Es verdad que Reino Unido tiene mucho talento de fútbol americano. Ha habido varios jugadores del Reino Unido que siguen jugando en la NFL. Entonces va a ser un partido bastante emocionante. Ambos equipos son bastante fuertes.
1: El 22 d'agost serà la cita d'aquesta partida. Fins aquí els esports.
0: Gràcies, Juan. Fem ara una petita pausa i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
9: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
10: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
11: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
8: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Entitats socials i ecologistes d'Eivissa denunciaran AENA davant la Fiscalia per un presumpte delicte mediambiental. Denuncien que s'aboquen aigües fecals per sobre del límit legal provinents de la depuradora de l'aeroport d'Escodolà al Parc Natural de Ses Salines. Alberto Ferrer.
12: L'Aliança per l'Aigua ha fet quatre analítiques al torrent de Safon de vora la depuradora de l'aeroport d'Eivissa. Totes han donat positiu per sobre dels límits legals. Els paràmetres de contaminació orgànica no poden superar els 25 mil·ligrams. Una de les mostres, la del 8 de juliol, superava 17 vegades els nivells permesos. Segons les entitats, aquestes xifres evidencien un incompliment. Rafael Tura és el portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
13: Aquestes analítiques de la depuradora de l'aeroport no compleix els requisits mínims, de fet, per fins a 17 voltes els paràmetres legals establits, i evidentment nosaltres ho posarem en coneixement de la Fiscalia.
12: Entitats ecologistes i veïns s'han unit per fer aquesta denúncia. Diuen que és inviable l'ampliació de l'aeroport quan no es compleix amb la Directiva Europea de Tractament d'Aigües i es tripliquen els paràmetres exigits, marcats per la llei per la reutilització d'aigües depurades. Joan Carles Palerm és el portaveu del GENGOP.
14: I ben que ni es depura suficientment correctament l'aigua que fan servir a les instal·lacions de l'aeroport, ni garantim com et treu aquesta aigua i si es fa per donar aigua de boca, diguem, a l'aeroport, pels serveis.
12: Denuncien que els incompliments són greus perquè l'afluent està abocant contaminació fecal al Parc Natural, un espai inclòs a la xarxa Natura 2000, el conveni Ramsar i també part del patrimoni de la humanitat.
0: A Mallorca, Marratxí disposa des d'avui d'una via verda que connecta l'estació de tren d'Esfigaral fins a un nou aparcament de 144 places al polígon industrial de Can Rubiol. El projecte, que cerca facilitar la mobilitat, ha costat poc més de mig milió d'euros pagats amb fons propis de l'Ajuntament. Neus Pericàs.
15: Al nou aparcament només hi podran accedir turismes i furgonetes de petit i mitjà format. Al recinte també s'hi han fet tasques d'envelliment, s'han arreglat les voreres, instal·lat enllumenat nou i sembrat més de 300 plantes arbustives amb la intenció que la zona deixi de ser un terreny de secà. Ho explica el batlle de Marratxí, Jaume Llompart.
16: Això ha estat pura municipal, són 548.000 euros d'obra, que és el que veiem, que s'ha fet una pavimentació de l'espai, s'ha construït, s'han reformat les aceres que hi havia, s'ha construït un carril bici i sobretot també molt important, que era una de les coses que mos interessava i mos preocupava molt, s'han sembrat més de 300 plantes, entre plantes arbustives i arbres.
15: El recinte romandrà tancat de 12 del vespre a 5 del matí per afavorir la rotació de vehicles. El cap de la policia local de Marratxí, Alberto Rodríguez, ha explicat que així s'evita que l'espai quedi ocupat de manera permanent.
17: Tot això farà que se pugui aliviar l'estacionament de turismes en els carrers principals del polígon. Així tindran més puesto també per als vehicles pesats. Evidentment, aquí estarà prohibit que entrin vehicles pesats i que se deixin durant el vespre perquè sigui un pàrquing real, facilitar l'aparcament tant en els treballadors com a la gent que ven al polígono.
15: A moda de descongestionar el trànsit del polígon, es destaca també la creació de la línia verda, un carril bici que l'uneix amb l'estació de tren d'Esfigaral. Amb tot, es tracta d'una iniciativa que els empresaris han valorat com a positiva. És Toló Cervera, un dels empresaris.
18: Aquest polígon té un avantatge que té quatre carrers, dos per amunt, dos per avall, però que ara si els saturam els que usam és bastant complicat, per consiguent és una bona mesura, no només, com he dit, pels treballadors, sinó pels usuaris del tren, que hauríem de procurar que cada dia hi hagués més gent que aprofités a venir a la feina en tren i si facilitam l'arribada, doncs està bé, per consiguent.
15: El nou aparcament i la Via Verda ja estan operatius.
0: A Menorca, els grups electrògens que fins ara s'havien de traslladar a Ciutadella quan hi ha avaries a la xarxa quedaran permanentment al municipi. L'acord entre Endesa, el Consell, l'Ajuntament i Asome també fixa l'inici de la renovació del cablejat més conflictiu de Calen Bosch i Son Xuriguer per al 15 d'octubre, n'informa Carles Marquès.
19: Endesa reforçarà la resposta davant possibles panes a Ciutadella en grups electrògens permanents a la subestació del municipi. L'objectiu és reduir el temps de reacció en cas d'una avaria greu. La decisió arriba després de l'apagada del 21 de juliol que va deixar durant prop de 7 hores sense llum abonats de Calen Bosch i Son Xuriguer en plena temporada turística. No és, però, el primer episodi d'aquest tipus. Al maig del 2025, una doble avaria al centre de Ciutadella va deixar més de 1.400 abonats sense subministrament. Endesa va haver de traslladar amb urgència grups electrògens per recuperar el servei. Un precedent que ja havia evidenciat la necessitat de tenir aquests equips més a prop. A més d'aquesta mesura immediata, Endesa començarà el 15 d'octubre la renovació de les línies de baixa tensió als punts més crítics de Calen Bosch i Son Xuriguer. Les obres s'han ajornat fins després de l'estiu per evitar afectacions durant la temporada turística. És Maria Jesús Begú, batlessa de Ciutadella.
20: Tota la zona de Calen Bosch, les peticions que ens han fet de canvi de línies es començaran ben a principi d'octubre, ja hi ha data d'inici d'aquestes obres, però bueno, paral·lelament a això, l'Ajuntament també demana que en els mesos d'estiu, que com tothom sap, Ciutadella rep la màxima pressió humana de Menorca entre residents i tots els turistes que ens visiten, sent el municipi més turístic, que generadors, en cas de que hi hagi alguna apagada, estiguin ja ubicats a Ciutadella.
19: Administracions, companyia elèctrica i sector hoteler confien que aquestes actuacions reforcin una xarxa que els darrers estius ha patit diverses incidències.
0: A la plana internacional, Ucraïna intensifica la pressió sobre l'interior de Rússia. Aquesta matinada ha tornat a atacar amb drons un centre logístic de Vildeberries, el gegant rus del comerç electrònic a la ciutat de Yekaterinburg.
15: Segons Moscou, s'han evacuat 800 persones i no hi ha hagut ferits. És el cinquè atac aquesta setmana contra instal·lacions de l'empresa. Segons les autoritats russes, aquests atacs cerquen afectar la logística i l'activitat econòmica del país, com també traslladar els efectes de la guerra a la població civil.
0: I un estudiant ha matat a trets els seus padrins i 5 professors d'un institut a Tailàndia en 2 tirotejos que s'han saldat amb 22 ferits, entre aquests 9 de greus i la mort de l'autor.
15: El principal sospitós és un alumne del centre a prop de Bangkok que s'ha llevat la vida. El cos ha estat trobat en una de les aules del centre educatiu. Segons les primeres investigacions, el jove primer va matar els seus avis al domicili on vivia la família abans d'anar a l'escola, on va començar a obrir foc indiscriminat amb una pistola de 9 mil·límetres.
8: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: De Menorca al món és la línia argumental que proposa Joan Pons, Grande Barítono, un documental coproduït per IB3 que vol anar més enllà dels grans triomfs musicals del cantant ciutadellenc i que s'endinsa en la seva vida personal fora dels escenaris, n'informa Samat Houman.
1: Joan Pons, Grande Barítono, repassa una carrera que ja forma part de la història de l'Escala de Milà, el Liceu de Barcelona i el Metropolitan de Nova York. Però això és el que el gran públic coneix. El documental de la productora Empàtic, coproduït per IB3, vol reconstruir mitjançant converses amb Joan Pons el que ha viscut en baixada als escenaris, les seves decisions i sacrificis per arribar a ser un dels grans cantants operístics.
2: El germà de Carlos, de Montserrat Caballé, en Carlos, va el que li havia dit de Montserrat que m'escoltava jo, que segons ell era barítono, i en Carlos Caballé després de sol me va agafar com a gent seu ja, privat. I mon pare em diu, desconsat d'aquest, no tens de moure per res. I tenim un xalatet més petit que teníem aquí. És l'únic que tenim, si poc ho vendran.
1: El documental es preestrena avui vespre a les 8 als cinemes Moix Negre de Ciutadella amb la presència del mateix Joan Pons. Es podrà veure a IB3 el dissabte 15 d'agost.
0: Amb la ressaca de l'Atlàntida, ara que Spider-Man Brand New Day està a punt de batre tots els rècords, torna a ser divendres i és moment de fer una repassada a les novetats de la cartellera, que és més estiuenca que mai. Sandra Martínez, bon dia.
3: Bon dia, sí, més estiuenca perquè hi ha propostes que només tenen cabuda a l'estiu. Tot d'una ho veurem, però abans...
4: Mira quién ha venido, el último mono.
5: Mismo tren, mismo destino, por casualidad no me estará siguiendo, ¿no?
6: Antes seguiría el carnicero en Milwaukee.
3: Abans dèiem El último mono, és una pel·lícula que diuen pot esdevenir una de les comèdies de l'estiu. La protagonitzen Juan Dávila i Susana Abaitua, una actriu en estat de gràcia en una història que aspira a clàssics com Quina fera de nena, de Catherine Hepburn o Cary Grant. Al darrere d'aquesta proposta els guionistes de l'escena i també la direcció de Joaquín Mazón. Diuen que és ideal per riure, per passar-ho bé i per oblidar-se de tots els problemes una estona i a la fresca. I també potser riurem una estona, encara que això no sé si era la intenció dels impulsors d'aquesta pel·lícula, amb Amar Abierto. És un film d'aquells amb un guió tan increïble que només pot acabar com a títol de culte. Parlem d'un avió comercial de Los Angeles a Xangai que ha de fer un aterratge d'emergència i ho fa enmig d'unes aigües infestades de taurons. Per si tot plegat no és prou surrealista, l'ha produïda un membre de Kiss i, entre d'altres, la protagonitza en Ben Kingsley.
7: Me llamo Rex. ¿Damos una vueltecita? ¡Yuhu! Bienvenidos a mi hogar, dulce hogar.
3: També hi ha Naufragi a la patrulla canina, que acaben a una illa amb dinosaures i hauran de fer de tot per mirar de salvar-la en una aventura que de ben segur arreglarà més d'un capvespre a famílies desesperades.
8: ¿Dónde estabas?
9: En el museo, contigo.
10: Llevamos dos horas esperándote.
3: I si el que voleu és anar al cinema i trencar-vos un poc al cap, El síndrome Rembrandt és la vostra. És un drama francès que explora les escletxes entre la raó, l'art i la consciència política a través d'una parella d'enginyers nuclears. Diuen que és tan ambiciosa com imperfecta. Quedeu advertits. Tot això mentre, com dèiem, Sara, la resta de la cartellera continua triomfant, la darrera de Spider-Man amb permís dels Minions i de l'Odissea, que encara omple sales.
0: Moment ara, Sandra, per donar una ullada a algunes de les propostes musicals que ens esperen aquest cap de setmana.
3: I comencem avui mateix, Amor. No me salves, que la noche no me salves, que la cierre no me salves, que la muerte no me salves, no me salves. Es Claustra, que era la voz, una de les veus més poderoses.

0: Espanya i aquest inoblidable Amparito Roca. El Consell Insular d'Eivissa, dintre del programa d'activitats culturals dels béns patrimonials, presenta, però, un nou concert. Serà demà també davant l'església de Sant Rafael a les 10 del vespre de franc, quan podreu escoltar l'Eivissa String Ensemble, que proposa un recorregut musical que uneix les grans obres del repertori clàssic amb versions de temes contemporanis.
1: Com una joia de l'univers que silenciosa.
0: I a Mallorca, diumenge, el cicle Sons de nit ens ofereix el Santuari de Montición de Porreres. A partir de les 10, la personal veu de Judith Nederman. Nascuda a una família de músics de ben petita, es va formar en guitarra clàssica, jazz i música moderna, un bagatge que ha ampliat el seu univers creatiu.
2: Quan estiguis cansada, jo donaré repòs. Quan res...
0: Això, com dèiem, diumenge, però aquesta nit la cita és amb el Sopa de Cabra, que recalen a Campos, a l'aparcament del Camp Municipal d'Esports, la seva gira de 40 anys. Un espectacle especial farcit dels grans èxits d'aquesta formació, que no tornarà a repetir-se aquest estiu a Mallorca i pel qual ja fa dies que les entrades s'han esgotat.
3: Gràcies, Sandra. Idò, amb la veu de Gerard Quintana arribarem a les 3 del capvespre.

0: Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 7 d'agost. El govern ha confirmat avui que hi haurà militars desplegats a les zones de més concurrència per garantir la seguretat dels ciutadans el dia de l'eclipsi. Guillermo Ortego, bon dia.
1: Bon dia, ho ha explicat el conseller i portaveu Antoni Costa en la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern de la temporada, en la qual ha insistit que s'ha de gaudir d'aquest dia tan especial en responsabilitat i acatant les normes.
2: El govern de les Illes Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
0: Tercer naufragi de la setmana enmig d'una arribada d'embarcacions a les Balears que no atura.
1: En total, des d'ahir hora baixa, se n'han interceptat fins a 6, incloent-hi la barca enfonsada a 12 mils al sud-est de Cabrera amb 19 persones d'origen magrebí a bord que van poder ser rescatades.
0: 6 detinguts a Eivissa i 2 a Mallorca en una operació contra les màfies de tràfic de persones. Poden haver introduït més de 2.000 persones migrants de manera irregular a l'estat espanyol.
1: En total, hi ha 78 detinguts d'una xarxa que transportava migrants a les costes de les Balears, Almeria i Múrcia des d'Algèria. Cobraven 12.000 euros a cada migrant. Després de tornada, transportaven estupefaents des d'Europa fins a Àfrica. Els han confiscat 15.000 pastilles de MDMA i 61 quilograms d'haixís. Daniel Ortiz és inspector de la Policia Nacional.
3: El tema del transporte van sin chalecos salvavidas, evidentemente, sin luces, alta velocidad, pueden coger una ola, pueden naufragar. O sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
0: Centenars de menors continuen a Ceuta sense cap adult de referència després d'una setmana de l'entrada massiva de persones des del Marroc. El govern de l'Estat el xifra en 1.300.
1: La ministra d'Infància, Cira Rego, preveu que d'aquí a poques setmanes comencin a derivar-se a la península. El Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants i les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
4: Para llegar a una situación en la que todos los niños estén acogidos, hay mucho trabajo previo que hemos hecho, aunque pueda ser insuficiente. Yo entiendo que hay imágenes que son dolorosas, a mí no me gustan nada, de verdad, llevamos trabajando con determinación desde el día 1, la situación ha sido muy compleja y estamos acelerando todos los plazos, habilitando espacios. Yo ahora mismo estoy aquí con vosotros, me voy a ver otros espacios físicos para ver si somos capaces de desbloquearlo y agilizarlo, porque en la medida en que tengamos espacios podemos habilitar la acogida de una manera más rápida.
0: Multes de fins a 60.000 euros a les Balears per la venda de begudes energètiques als menors d'edat.
1: El Consell de Govern ha aprovat un decret llei que prohibeix begudes energètiques i que també posarà traves a la comercialització del conegut com a gas del riure. Manuela García és la consellera de Salut.
5: Los datos están ahí y la evidencia científica también. Las bebidas energéticas no aportan ningún valor nutricional ni a niños ni a adolescentes. En cambio, sí que favorecen las alteraciones del sueño, el nerviosismo, la ansiedad, la palpitación, el incremento de presión arterial, un elevado

0: consumo de azúcares y un patrón de riesgo muy importante cuando se combina con alcohol.
1: Joan Cristòfol, Jaume Mulet, nou director general de Costes i Litoral del Govern.
2: L'executiu l'ha nomenat nou director general de Costes i Litoral de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua en substitució de Maria Joaquina Ferrer.
1: I Endesa deixarà de forma permanent generadors a Ciutadella davant les recurrents avaries a la xarxa de les zones turístiques.
2: L'acord entre la companyia, el Consell, l'Ajuntament i Asome també fixa l'inici de la renovació del cablejat més conflictiu de Calen Bosch i Son Xuriguer fins pel 15 d'octubre. La decisió arriba després de l'apagada del 21 de juliol, que va deixar durant prop de 7 hores sense llum abonats de les dues urbanitzacions en plena temporada turística.
1: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1207 avui, 7 d'agost, però del 1948, és a dir, fa 78 anys, naixia a Palma Pau Riba.

Idò, i avui mateix, de fa 78 anys, naixia a Palma, com dèiem, Pau Riba, al carrer de Mariana Aguiló. Els seus pares, en Jordi Riba i na Mercè Romeva, hi vivien perquè son pare i feia feina a Palma com a gerent d'una fàbrica tèxtil de ràfia. Hi va viure els 3 primers anys, però després se n'anaren cap a Barcelona en un entorn familiar burgès. De fet, Pau Riba, recordem, era net dels poetes Carles Riba i Clementina Arderiu i també del pedagog i polític Pau Romeva, fundador d'Unió Democràtica de Catalunya. Tot i partir, Pau Riba va continuar sempre tenint una gran relació amb Balears. De fet, a principis dels 70 va viure en una casa pagesa a la Mola de Formentera, on va gravar, per exemple, el seu disc icònic Jo, la Donya i el Gripau, la tardor de 1971, d'on és precisament aquesta cançó que sentim. El grava a una casa de pagès de pedra, Can Pep Carlos, sense corrent ni aigua a la zona de la Mola, i ho fa, atenció, amb un magnetòfon portàtil a piles.

0: 4 anys després gravaria això a Mallorca. Seria l'any 77. Faria i produiria el seu disc Licors ADA amb el músic David Allen, fundador dels referencials Soft Machine i líder de Gong, que vivia a ADA. Pau Riba moria ara fet 4 anys, dia 6 de març de 2022, als 73 anys, i avui, que naixia dia 7 d'agost del 1948 al carrer de Mariana Aguiló de Palma, l'han volgut recordar. I avui comença un cap de setmana, bé, un altre, atapeït de festes arreu. En una estona donarà el Suser Llum Major un any més, la festa que és la remuada de Garrova, Estrucada i Aigua, l'Estrucada, que es diu, i diumenge a Sencelles arriba l'Embàlet, que enguany, atenció, fa 20 anys. Una de les altres neofestes que ja s'ha convertit en la festa principal i és un clàssic a Sencelles, les bales de paia i la paia com a protagonistes. Seran aquestes dues festes la prèvia a la mocada de Sineu, que és dilluns. Per tant, agafau forces. I ja que hi som, la dita diu: a l'agost, la paia al paer i la dona al llumaner. I també per Santa Margalida, garrova tenyida. Comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Aire, ja hi tornem a ser. Com estàu? Ben retrobats a Tento. De dilluns a divendres vos acompanyam entre les 3 i les 6 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. I avui ja és divendres. Divendres, aquest esperat divendres.
1: Que fa bastant res.
0: Fa bastant res, també, com diuen. Molt bona dita. Maria, ai. Maria Pons, com estàs?
1: I bé. Com estàs tu,
0: ai, bé. Només i bé.
1: Olé,
0: ja ha arribat, ja ha arribat divendres.
1: Que m'aporen, Paco.
0: Miquel Junc, com estàs?
2: Va bé, va bé. De divendres, per sort, sí.
0: Ja ha arribat. Per sort, perquè sí. Podrem descansar o no, perquè...
2: No
0: clar,
2: ho sé, jo. Si
0: amb aquestes agendes tan atapeïdes... No, clar, no.
1: Però és que hi ha moltes coses per fer, clar.
2: Sí, tenim massa plans.
0: Clar, per exemple, avui a hora baixa ja les trucades a Llumajor, que no hi serem. Clar, nosaltres hem de ser aquí.
1: No,
0: a la nostra particular estrucada. Aquesta remullada que fem cada hora baixa. I diumenge hi ha l'embàlet, prèvia en el MUC.
2: Crec que no m'hi veuran, per ahir.
1: Clar, no, bé. Jo crec que tampoc no hi pegaré, pues, clar, jo estaré més vorera demà.
0: Clar, són festes que ja bullen aquest cap de setmana, però que no aturen, perquè és un altre cap de setmana, evidentment, és mes d'agost, és estiu, i tenim festes arreu i a ple.
1: Sí.
0: Bueno.
1: D'aprofitar-se a ser quan
0: exacte,
1: cau, que diuen.
0: Exacte. Vinga, Maria, començar amb... entrem amb bolivetes. De què xerrarem avui?
1: Bé, i com cada dia jugarem a la batussa de Tèntol amb un poble de les Balears, veurem quin serà avui, i conversarem també, d'altra banda, una estona amb la catalana Judit Nederman, que diumenge actua a Porreres, a Montición, dins el festival Sons de nit, per donar el sus de la millor manera a les festes de Sant Roc.

0: És un error. El folk, el jazz, la música brasilera, la real mediterrània i una sensibilitat única, la de Judit Niederman, que, per exemple, ha col·laborat en el darrer disc amb les Pitxorines, que ens visitaven aquest dimarts.
1: Això mateix, i en vàrem parlar amb elles i Judit Niederman, que actua a Montición aquest diumenge a Porreres i passarà una estona per aquí, per Tèntol, i en xerrarem amb ella. I avui tenim un nou capítol de VIPs, de famosos, que són a les Balears.
2: VIPs, eh?
0: És que no ho ha dit en català, ho ha dit en anglès, és que és moderníssim en ser destí nostre.
1: Però ara sabreu per què.
2: L'altre dia va dir scroll, avui VIP.
0: Estic sorpresa.
1: Escoltau, que en bona tenc 78 anys, eh?
0: Bé, però com
1: 90 llars.
0: Com que no estàs a les xarxes, clar, a vegades ventura qualque cosa d'aquestes, però perdona.
1: Sí, sí, sí, no. Scroll, sé que és, però fa poc que ho sé, eh? No fa gaire. Bueno, el nostre cronista particular, en Jaume Miranda, que avui ens visita.
3: Les amigues de Tèntol, estic con tantes minuts per començar la nostra secció rosa, perquè avui venim carregades d'informació. Ara mateix per les Balears tenim actors de talla internacional, actors de Hollywood, que tothom coneix arreu del planeta, i estan, com dic, a ses Balears, disfrutant d'unes bones vacances en iot que mai falla. Tenim en Orlando Bloom, en Leonardo DiCaprio, en Tobey Maguire, i de bé, parlarem, com dic, de ses seves vacances per aquí, les desengranarem i bé, però també tindrem espai per xerrar d'altres figures no actorals, com per exemple la influencer Georgina Rodríguez, que ha viscut una forta polèmica, precisament, a sa illa de Mallorca. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie.
1: Say cheese, ey, que sonríen las que ya les metían. Per això vos he dit
0: VIP.
1: VIP. Clar, per això, perquè el ball, en Bad Bunny.
0: És a dir, tu el coneixes?
1: Sí, aquí he arribat.
0: En Benito?
1: Sí, en Benito no el conec com tu coneixes en Bardem. Això no? No, encara no he anat a la casita.
0: Mai diguis mai, eh?
1: No, mai diguis mai. No, tot està per
0: arribar. T'agradaria anar a la casita?
1: Sí, vaig amb tu, sí.
0: No m'ho esperaven, això.
1: Bueno, i amb en Miquel.
0: Home, jo, és un sí, pla
1: no,
0: que...
1: Si no anant tots tres...
2: No sé si m'hagués tres a mortar.
1: No, si un dels tres ha de quedar a la porta, ha de quedar a baix, no.
0: Mos podrien convidar com a famosos, no?
2: Exacto.
0: Perquè la casita només hi ha famosos.
2: Ja, clar.
1: No, és que som famosos.
0: VIPs.
2: Ja, ja
0: està.
1: Bueno, i doncs Jaume Miranda farà un repàs. Aquí tenim de famosos, de VIPs, per aquí, per ses illes, aquest dia. Però també tenim altres coses, Miquel.
2: Sí, sí, jo vull la notícia del dia, repassarem un poquet aquesta agenda cultural, més bé musical, que hi ha aquest cap de setmana, perquè hi ha un munt de festes, de truïs, de concerts, i molt centrarem sobretot en l'edició que se prepara per demà del Neuròtic a Manacor.

0: Els manacorins Garrafa Nadal, que actuen en aquest neuròtic d'aquest cap de setmana, i bé, en parlarem, sí, d'aquesta edició del neuròtic.
1: Xerrarem amb en Sebastià Vives, que és cantant de Garrafa Nadal, i també és organitzador de neuròtic, pot podrà xerrar de les dues coses.
0: Dos per un. Molt bé, i a partir de les 5, en la tercera i ja darrera hora de Tèntol del dia i també de la setmana, qui tindrem?
2: De la setmana, Ha passat ràpid, això.
0: Sí.
2: I doncs visitarà l'actor, dramaturg, director i creador mallorquí Pau Pasqual, que ha estat guardonat amb la primera beca internacional de creació artística sobre cultura popular de les Illes Balears, tot això convocada per l'Estudi General Lulià i que s'inspira en 53 tonades del Pare Ginart.

0: El projecte BCAT es diu Galatjar i du a la mirada del present les tonades de camp de feina que va recollir el pare Ginart. El projecte vol crear un nou corpus musical contemporani que acabarà sent un disc de 12 temes que editarà Blau i un directe que recorrerà tot el territori.
1: I d'ahir en parlarem amb en Pau Pasqual, que ha estat BCAT amb aquest projecte, un projecte que serà tot un disc i tot un directe amb tonades del pare Ginart, com aquesta, per exemple, que canten a Joana Gomila. I avui torna per segon dia consecutiu en Toma Mesquida per acabar de xerrar del que varen començar a xerrar-hi, com pateixen i resisteixen la calor als arbres llenyosos tradicionals de les Balears. Ahir varen xerrar d'oliveres i garrovers, per tant, avui toca parlar dels altres.
2: Ahir varen deixar a mitges el tema de veure com els cultius llenyosos tradicionals de canostres, a dir, els arbres tradicionals com la figuera, la marler, el garrover o l'olivera, s'estan adaptant o estan sofrint aquestes calorades que han tingut per juliol i que continuen si no hi ha cap canvi durant l'agost. Com sempre, comptarem amb veus de pagesos tècnics i gent de fora vila que mos contarà de primera mà aquest problema i en concret ahir varen deixar per tractar la figuera i la motlle, un dels arbres més estimats, però que, pobres meus, no ho estan passant del tot bé. Ho xerram d'aquí una estoneta. Fins ara!

0: Audio.
1: Ja ho tenim tot. Bé, ho hem de fer encara, però bé. Sí. L'anunci està fet, eh? 3 hores de Tentalk, que no han fet més que començar, i com sempre, amb les línies obertes.
2: Ho podeu fer, mos podeu escriure a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, o també al Facebook de Tentol.
4: O bé el correu electrònic, o sorpresa,
2: ai,
4: avui ho heu fet d'aposta, que t'he dit que fes així, sí.
1: Va, ja l'he fet senya de...
2: Se l'estima dir que callis.
1: Sí.
4: No m'ho basta,
1: molt,
4: ja.
2: Sí, sí, és veritat que li ha fet moltes ganes.
4: No saps tu què diu.
2: I
4: fake
2: molta il·lusió.
4: Fake it until you make it. Saps el que vol dir?
2: Entenem,
4: és
2: no
4: a dir, no, basta.
1: No?
2: No.
4: Això que és bullying.
1: No, és una broma.
4: Moving, perdona, la feina seria un moving.
2: Sí, idò, sí, moving.
1: No, però clar, li he fet així en sòdit en Miquel.
4: És que t'he dit
1: de
4: reull.
1: Bé, ho veurem en com sonarà aquesta sorpresa. D'Anna Maria, solista.
2: Ha sonat bé.
4: No sé ni com ho he dit, ja anava en silenci, és veritat.
1: Ja està? Sí? Ja han dit escorreu
4: electrònic? La sorpresa me l'he dit jo avui, sí. Correu electrònic, que és atento@ivetresradio.com.
1: Vinga, que mos entretenim en qualsevol cosa. Vinga, ha arribat el moment de saludar l'home que des d'ahir que s'ha tornat a incorporar, feia 2 mesos que no el veiem per aquí per la ràdio, però torna a ser el comandament d'aquesta edició de Tentol d'avui, en Facundo Tenaglia. Gràcies, Facu. Són les 3:21 i ja començam.
3: La rabiosa actualitat.

0: Idò, acabam setmana jugant un dia més al joc de Tento, la batussa d'aquest estiu en què els protagonistes sou vosaltres, els pobles d'arreu de les illes. Cada dia, durant aquests mesos, dedicam el programa a un poble de les Balears. Volen que vengueu a participar, a fer el màxim nombre de puntuació, perquè a principi de setembre reunirem els pobles que hagin tingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de les Balears. Ahir passaven per aquí els representants de Sauva, s'enduen 61 punts.
1: Que hem de dir que la gent per Instagram se queixava de regal que mos varen fer.
0: De sense madre.
2: Per què?
1: Deien que era un pot de tongo. I de...
2: Perquè hi havia un toc d'enveja en aquest comentari.
1: Sí, però tampoc varen quedar entre els millors, així que
0: no,
1: tampoc
0: no
1: els va servir de massa.
2: Si els pobles de les Balears volen subornar l'equip de Tento,
1: sempre va bé.
2: Estan més que convidats a fer-ho.
1: Sí, sí.
0: No és un subon, però, perquè bé, no havien demanat aquesta encimada, la varen dur molt amablement i, de fet, va ser
1: boníssima.
0: No n'ha quedat. És a dir, va arribar a redacció i tothom hi va fer ja.
2: Sí, que no molt la varen a Ferran altres tots sols.
0: Nosaltres un trosset i quan varen poder.
2: Quina embafada, sí.
0: Però, vaja, qui també ens vulgui dur menjua, és a dir, un dolç per endolcir aquestes hores.
2: O salat.
0: Benvinguts siguin.
2: O beure, o mos cantin una cançó.
0: Però, vaja, que varen fer 61 punts, Tampoc no se varen posar primers, perquè en tercer lloc tenim Sencelles en 79 punts, en segon lloc Campos en 80 i en primera posició encara se mantenen empatats, que ningú els atomba d'allà,
2: no.
0: Porreres i Capdepera en 85 punts. Per tant, ara ha arribat el moment de conèixer avui amb qui juguem.
1: I el poble que passa avui per la batussa de Tento és... Santa Maria.

0: És que Santa Maria és un paradís. Avui jugam amb Santa Maria. És una vila i municipi de Mallorca. Limita a Llevant en Consell, a Xaloc amb Santa Eugènia, a Mitjorn amb Palma, a Llebeig amb Marratxí i a Ponent amb Bunyola. Però també a Gregal, evidentment, amb Alaró. I el nucli conté barris amb denominació pròpia.
1: Són els Hostals, la Vila, la Vileta, Son Cosset, Can Colom, Son Fango, Et Serral, Terrades, Fora Vila, i els nuclis nous són Vialó i Can Borralló, on tradicionalment s'ha cultivat l'ametller.
0: N'hi ha, ja n'hi ha.
1: Sí.
0: El municipi situat al Reiguer de Mallorca, ja sabeu que té el seu gentilici, que és Santa Marier i Santa Mariera.
2: Que no s'ha de confondre amb el de Maria de la Salut, no. Municipi del Pla, de la comarca del Pla, que és Mariando i Marianda. Santa Maria, segons dades de 2025, té aproximadament uns 100.700 habitants.

0: Ai, en Llorenç, Santa Maria.
1: Li agrada molt,
0: no
1: l'oblidam.
0: No?
2: Clàssic,
0: molt,
2: clàssic de Santa Maria, clar.
0: No l'oblidam.
2: No podíem no posar-lo.
0: De fet, no fa gaire, va passar per aquí, per, sí, sí, per Téntola.
2: Passa per tot, en Llorenç, és una eminència.
1: Molt va regalar un disc de, sí, de seu directe.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I d'ahir, pel que fa a la història, Santa Maria, abans de la conquesta catalana, ja estava poblat i tenia un altre nom.
2: Mauia.
1: Mauia.
2: Oh? Mm. Era una alqueria...
0: Maria Mauia.
2: Sí, no, ara parou. Mm. Una alqueria musulmana del districte d'Incan, és a dir, Inca, ja hi tornem, sí, a ser Inca, però Incan. No és culpa meva. Mm. Oh? Inca és per tot.
0: Maria Mauia. No,
2: me podeu dir Mauia, si voleu.
1: Avui te diran Mauia.
2: Vinga, menys si me la recordeu.
0: Ai, que divendres.
2: Ai, sí. Sí. Bé, nom de Santa Maria del Camí apareix documentat per primera vegada al segle XIII i fa referència a la ubicació estratègica del poble al costat del camí real que unia Palma amb Inca i Alcudi. De fet, aquest camí era una de les rutes més comercials, o sigui, més importants de l'illa.
0: I Santa Maria, per la seva ubicació, comparteix, evidentment, tradició vinícola amb els pobles veïnats com són Consell o Binissalem, i, de fet, forma part de la denominació d'origen de la DEO, Binissalem.
1: Sí, si bé aquest caire econòmic encara té bastant de pes en el municipi, també va comptar en el seu moment amb fàbriques tèxtils importants i tallers artesanals de fusta i pedra. Actualment, els cellers i bodegues comparteixen el pes de l'economia amb els comerços tradicionals, els restaurants i els lloguers vacacionals.

0: Au, idò, anem de festa amb Sadàs, amb aquest bolero de Santa Maria.
1: M'encanta.
0: Sí, a mi també, per ballar. Clar, les festes patronals de Santa Maria, atenció, són per Santa Margalida. Ja han estat dia 20 de juliol.
1: A més d'activitats culturals, festives i religioses, perviuen les tradicionals curses de joies i la incorporació de la festa de les colles, que ha estat un important element de renovació i dinamització dins el poble, entre els joves. Més endavant, per setembre, se celebra la diada de la patrona de la parròquia, Santa Maria del Camí, i a finals d'any, aquesta m'agrada a mi, el darrer cap de setmana de novembre, fan la festa del vi novell.
0: Aquesta t'agrada, perquè, sí, clar, sí, sí. Vi novell.
1: Poden tastar un poquet, menys com ha anat la cosa.
2: Tastar, sí, sí.
1: A més,
2: el mercat dels diumenges de la Plaça Nova acull moltíssima gent. Va ser declarat públic l'any 1898, però la banda de gèneres a la plaça de la Vila ja existia des de molt temps abans. El mercat, a principis del segle XX, ja era important, amb venedors d'Alcudi, Sencelles, Soia, Sant Jordi i altres localitats per proveir d'aliments la població local i la dels pobles propers. Però la seva expansió ha estat els darrers 30 anys convertint-se en un dels més importants mercats setmanals de les Balears.
0: I ja ho diu la dita, per Santa Maria vés a veure la vinya, tal com la trobaràs, la vermaràs.
2: Jo te'n diré una altra, que ses al·lotes de Sineu i ses de Santa Maria duen de baix a camia un Sant Cristo que no es deu. És una metàfora humorística del pit de les dones.
1: Edó, ja ho veus, poca verda aquesta.
2: Sí, sí, sí.
1: I jo en tinc una altra. Sí. Què hi ha després de Santa Maria? Consell? No. Ara, però no vis.
0: Ah.
1: Que és una expressió en llatí, sí, que vol dir regó per nosaltres, i és una dita popular que mescla un fet quotidià de la geografia mallorquina, perquè després de Consell ve Santa Maria, amb la resposta mecànica que se deia missa, després de no sé què, perquè jo tampoc no m'hi enter gaire, se contesten en el capellà,
0: ora però no vis. Molt bé, dit i fet, avui jugam amb el poble de Santa Maria. Tento.

Avui, com fem sempre, abans vos volem fer la pregunta del dia, que diu així. Ja sabeu que cada dia vos demanam pels pares gentilicis dels pobles que venen a concursar, és a dir, els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat del seu redol. És a dir, quin malnom reben els santamariers i santamarieres?

0: I de fet, a la pregunta, quin mal nom reben els habitants de Santa Maria, com ho poden fer?
1: Per jugar nosaltres i respondre aquesta pregunta, tenen dues opcions. La primera, enviar-nos la vostra resposta per Instagram, us podeu escriure, que és @atentolivetres, i la segona, telefonar-nos al 971-13-99-00 per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-13-99-00.
0: Per telèfon o per Instagram, esperam les vostres respostes, la vostra participació. Quin mal nom reben els santamariers i santamarieres? Ara tornem.

0: El teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears. Metsol Públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.

0: Ja s'han fet pràcticament les 3 i 36 minuts abans de començar a entrar ja en temps de concurs. Vos demanant, ja ho sabeu, pels pares gentilicis d'aquells que venen a concursar. Avui ve Santa Maria i, per tant, vos demanam quin mal nom reben els habitants de Santa Maria. Són santamariers i santamarieres, però vos demanam pel pare gentilicis, és a dir, si sabeu com els diuen els veïnats, els dels pobles de veïnat del Redol. No sé si no tenim encara cap participació.
1: No tenim cap resposta.
2: En sabeu qualcun vosaltres?
1: Jo no en sé cap, que me pego un poc lluny, Santa Maria.
2: Jo me pego ben a prop, però tampoc en sé cap.
0: Jo tampoc. Bé, ara ho aclarirem amb els santamariers i santamarieres que tindrem aquí. Per tant, ha arribat el moment de jugar amb Santa Maria.
3: Tèntol. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Ah, oi, ja ha arribat el moment de concursar amb el poble de Santa Maria, però ells ja saben que abans s'han de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Sóc en Toni Mulet.
0: I qui tenim més?
9: El telèfon.
10: Hola.
0: Hola.
10: Hola, jo soc la Maria del Camí.
0: Molt bé.
11: Som parents. Som casats.
9: Entre vosaltres dos no sou parents ni
8: no,
9: casats.
8: No, no,
0: ni casats.
8: No, no. Coneguts.
10: No. Coneguts, sí.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Som músic i gestor cultural.
10: Jo faig feina d'arxivera actualment a l'Ajuntament de Santa Maria.
12: He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
8: Sí, un parell, piano, guitarra i poques clarines, però aquest no compta.
10: I jo, guitarra i clarinet. I és tan bo per les processons.
13: Tal com els deia, senyors, es tracta d'una pura formalitat. A la senyoreta li agrada que els convidats vinguin abans a fer el programa perquè es familiaritzin amb el lloc i ens diguin de què volen parlar. Hi ha alguna cosa en particular que voldria dir?
8: És que fa un pot de calor, trob.
0: Aquí també?
8: Sí? No, aquí s'està bé.
0: Camí?
10: Que han de deixar el llistó ben alt, de Santa Maria.
9: Molt bé.
0: Crec que ho fareu, sí.
10: Espera.
14: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies,

0: Vaja, és que si un cantant i un arxivera no deixen el llistó ben alt...
1: Fran bé.
0: La cosa no anirà gaire bé. Però bé, vull jugar amb en Santa Maria. Toni Mulet, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres, moltes gràcies.
0: Molt bé. Camí Dols, com estàs?
3: Estupendo.
0: És a dir, una historiadora, arxivera i un músic cantant i també gestor cultural.
2: Sí.
0: Bona combinació,
3: eh? Sí. Un bon tàndem.
2: Sí, tocarem moltes branques diferents.
0: Sí. Doncs en farem tocar, eh? Que veniu amb ganes, amb forces.
2: Sí, a representar.
3: A tope.
0: Hi ha pobles que tenen molt bona puntuació,
2: eh? Sí, haurem de fer orgullosos. Jo, la votació de qui havia de venir, no sé quan l'he guanyada jo, que a mi sí que ho entenc, però jo no sé com m'han votat a Santa Maria per venir a representar.
3: Allò m'ha tocat de rebot, eh?
0: Què vol dir de rebot?
3: De rebot. M'han agafat a la 1:30 i em diuen que a mi vol participar i que havia de dir jo, sí, que no, vull dir, ja està.
0: És bona cosa si Santa Maria t'ha triat fa una estona.
4: Tot és poble.
3: És que també amb aquest nom, havia de valcar el camí del camí.
2: Sí,
0: clar.
4: Santa Maria, que Santa Maria del camí.
0: Hi havia d'haver una camí.
4: I tenim una camí a Santa Maria.
2: Jo no sé si d'haver cap altre poble a Mallorca que tinguin un nom, només pel poble.
3: No. Som únics inconfundibles, Santa Maria del Camí. Només tenim Maris del Camí. El que passa és que estem fent una campanya perquè fa com a 25 anys que no en posen cap.
0: N'hi ha de Maries del Camí?
4: Sí, quantes sou, si ho sabeu?
0: Sí.
3: Són molt poques.
0: Quantes?
3: Molt poques. Una trentena.
0: Bé.
3: Són molt poques, ja.
1: I ara d'aquí... Si no hi ha relleu...
0: Sabem quantes n'hi havia pogut haver? És a dir, un moment que aquest nom sí que abundava.
3: Sí. Bé, la primera senyora que va ser Maria del Camí va néixer l'any 28 i fa com un any que se va morir. I la darrera fa 28 anys que la van posar.
2: Que és de la meva quinta,
0: per clar.
3: Sí, aposta que... I no n'hi ha més. No s'estila, ara, aquest nom.
0: No s'estila.
3: Antes feia bo, la Maria del Camí, ara ja no.
0: Bé, doncs, hem d'animar que n'hi hagi més, eh? De Maries del Camí. Molt bé,
3: doncs. Que facin una política.
1: Obligatori posar Maria del Camí.
3: Sí. Qualque família,
0: exacte. Bé, mos hi posam?
2: Vinga.
5: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I d'ahir avui jugam en Camí Dols, historiadora, arxivera, amb en Toni Mulet, cantant, gestor cultural, músic, i tenim una primera prova que consisteix a lligar paraules, és a dir, heu d'encadenar paraules.
1: Mm-hmm. Haureu de dir una paraula que comenci en la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Tindreu un minut i obtindreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I avui començarem... Mira per on, amb la paraula amulet.
1: Mira.
4: Yes.
0: Sí? Preparats?
2: Sí. Començo.
0: Avui, doncs.
3: Vinga.
2: Tèntol.
0: Tèntol.
3: Llac.
2: Cim.
3: Maria.
2: Antropologia.
3: Aranya.
2: Aspre.
3: Estrella.
2: Antologia.
3: Amarg.
2: Gestor.
3: Rata.
2: Amic.
3: Rata, camí. Amic.
2: Important.
3: Terrassa.
2: Ambient.
3: Teulada.
2: No sé quines edites.
4: Ai, conta. És que ses as sempre mos quedam un poc... Sempre surt moltes as, però te quedes un poc fora d'idea, llavors.
1: Sí.
4: Bé, jo n'he comptat de 9.
1: Jo també.
0: De 9.
4: De
0: 9 puntets, que sumau.
1: Molt bé,
0: per aquesta primera prova. Au, ja, vinga, la segona.
5: D'on m'has dit que és?
0: I d'ara, Toni, Camí, haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts per qui ho encerti, si ho encertau tot. És a dir, 5 punts per encertar illa, dones, i 5 punts per encertar municipi. I si ja mos deis nom, llinatges i on viu...
1: Crec que serà complicat.
4: Serà
1: complicat.
4: On viu, per ventura ja no, però...
1: Sí. Però va, menys si sabeu dones, aquesta persona.
6: No en sentés allà, des sí, vell marí.
7: Sí,
6: però... I hi ha una cova que es diu la cova des vell marí. I vam entrar dins la cova.
7: I no el vas veure?
6: No.
7: No hi deu ser?
6: No.
7: Ja no hi deu ser, vell marí. Que...
6: que no és una espècie com a de tiburó.
0: El vell marí, com una espècie de tiburó.
3: Sí.
1: Que heu pogut notar, d'aquesta gent.
2: Ja me dona la sensació que no és de Mallorca, no sé tu que a mi si tens...
3: No, de Mallorca no. No.
0: És una sensació o n'estàu convençuts?
2: Jo, per accent, ho tindria bastant clar. No sé si diria Menorca o...
3: Sí.
2: Tu diries Menorca,
3: sí, jo també.
2: Poden dir Menorca.
0: Convençuts?
2: Sina que a mi me dona la raó, jo...
1: I vol provar...
3: No, jo també m'ha aparegut.
2: Ja jo està,
3: també m'ha aparegut.
1: Vol provar de dir qualque municipi? De Menorca?
4: No se va al camí.
1: Provar.
4: Que en el camí no cerqui per internet, s'acaba. Que no la tenim aquí, no la podem vigilar.
2: Ara estem fent temps, aposta.
3: No,
0: morfiam, evidentment.
2: Poden dir
0: Tilla, som a Menorca.
2: Poden dir l'EO, per exemple, t'agrada l'EO camí?
3: Jo és que no hi conec xerrada un pot de Moll de Ciutadella, però xerren com un poc, en sa boca un poc oberta, no sé com explicar.
2: T'ho ha prescut d'allà, però?
3: No.
2: Ah, vidó, deim un altre.
3: No.
2: A l'EO.
3: No ho sé.
2: A l'EO t'agrada.
0: En Toni està convençut.
3: És que és molt...
0: I en camí ha dit Moll i Ciutadella.
3: No, que no ho són.
0: Que no ho són.
1: Descartam Moll i Ciutadella, vidó.
2: Digue'n un.
3: Pot ser de Ferreries, pot ser... no ho sé.
2: Ah, vidó. Ferreries mateix.
3: Vinga, dali.
2: Vinga, idò, Ferreries.
0: Ferreries.
1: Puntant Ferreries.
0: Puntant Ferreries. I clar...
3: No ho serà, però és igual.
4: Ho heu provat. Sentíem...
1: Ho manco s'ha intentat, sí. No?
0: Qui sentia xerrar de vell marí és de Menorca, això sí.
1: Correcte.
0: És de Menorca, sí, però és de l'O, és de Ferreries...
1: Mira, per dir que és un dels municipis que heu descartat.
4: L'han dit.
1: L'heu dit, sí. Però l'heu descartat.
3: Justament.
0: Sí, en el camí l'ha descartat.
1: En el camí ha dit que no era d'allà.
4: Ara fa ràbia. Sí.
3: Jo crec que després d'avui ja...
0: Bé, són 5 punts manco,
4: Ja no.
1: Sí. Només heu perdut 5 punts.
0: Però sumau 5.
4: Exacte.
1: Era de Mo, aquesta persona.
0: Era de Mo. Era de Mo, però molt bon paper. Toni i Camí, en sumau 5 més, per tant...
4: 24 punts.
0: 24 punts que teniu.
3: Fantàstic.
0: Vinga, ara ve la millor de totes.
1: Se que fa por. Se que fa por.
4: Sí.
5: L'embarbussament.
0: I d'ahir, vinga, ja hi són, ja nedam. L'embarbussament, heu d'intentar dir aquest embarbussament que sentireu sense interrupcions, fil per randa, ni errades, perquè si en deix baixarem...
1: Vaixina puntuació, sí. Són 10 punts i el deix perfecte. I si hi ha errades, el nostre tècnic de so, en Facu, vol baixarà punts. Ell comanda.
0: Ell
1: comanda, sí.
0: Ell està tranquil. Sí, com si fos amb, res, a una piscina. Sí.
1: I falta el mate aquí de vora. Sí.
0: Estàu preparats?
2: No ho sé, però...
0: Vinga, sí.
3: Som-hi. No
0: ho sé. I som-hi.
8: El qui sap
9: no és el qui tot ho sap.
10: No és el qui tot ho sap.
11: El qui sap no és el qui tot ho sap.
12: No és el qui tot ho sap.
13: El qui sap no és el qui tot ho sap.
14: No és el qui ho sap.
15: El qui sap no és el qui tot ho sap.
16: No és el qui tot ho sap.
17: Qui tot ho sap.
18: Qui tot ho sap.
19: Sinó el qui sap.
20: Sinó el qui sap.
21: Sinó el qui sap.
22: Sinó el qui sap.
23: Sinó el qui sap.
24: Sinó el qui sap.
25: Sinó el qui sap.
26: Sinó el qui sap.
27: On és el que no sap.
28: On és el que no sap.
29: On
8: On és el que no sap?
14: No, on és el que no sap?
17: On és el que no sap?
18: On és el que no sap?
19: El que no sap.
20: Qui sap, on és el que no sap?
21: On és el que no sap?
22: On és el que no sap?
23: El qui sap no és el qui tot ho sap, sinó el qui sap on és el que no ho sap.
1: Ai,
0: no vos han embuiat, eh?
1: No vos han embuiat. Avui,
4: oh? És curt, però mira.
1: És curt, però fa...
4: No és fàcil.
0: Clar, avui ho teniu una mica complicat, perquè, clar, en el camí
3: és
0: no
3: hi
0: és, no vol mirar o no vol veus, però hi ha...
2: És sintonia.
1: Toni, ho provat tu?
0: Sí, és sintonia.
1: T'ha quedat en el cap, aquesta.
0: Ho proves tu,
2: jo,
0: Toni?
2: Crec que sí, supos que qualque cosa m'embuiaré, però ja ho veurem. El qui sap no és el que tot ho sap. El qui sap és el, és, una, és el qui sap on és, el que no sap.
1: És el manco.
0: Torna-ho a dir.
4: Sí, me'n torna. Sí,
0: venga.
2: El qui sap no és, qui tot, no és el qui tot ho sap.
1: Uh-huh.
2: El qui sap és... Qui sap és... Qui sap on és, el que no sap.
1: Un pot de...
0: Facu ha disparat l'encert, per tant vol dir que...
4: No m'ha donat temps a jutjar.
0: No sé si 10 punts, no sé. Tu, Camil, volies provar?
4: Sí, mem.
3: No, de cap manera.
0: Què vol dir?
1: No va faltar.
4: Antoni ha estat valent, tira.
0: Ha faltat...
3: Antoni, sí.
0: Ha faltat una petita part.
4: Sí, una paraula, de fet.
1: Si no, era.
2: Ah, si no.
1: Sí, era el qui sap sí. No és el qui tot ho sap, sinó el qui sap on és el que no sap.
2: Ah, M'ha faltat la part d'enmig.
0: Tot i així, em fa que ve de 2 mesos de vacances.
1: És bon lot, darrerament. Sí, sí.
0: Per tant, quant de punts d'un total de 10 li donam?
1: 10?
0: 10!
4: Home!
0: 10 punts!
4: Però si no ho ha fet perfecte.
0: Tot de cop.
4: Si ell ho diu.
0: Sí, aquest si no...
1: Deu conèixer Antoni, em fa
0: aquest si no, que ha patinat una mica, no...
1: És igual.
2: Diran tongo, però és igual.
0: I quants en sumant, Maria?
4: Així, en sumant 10, per tant, són 34.
0: 34 punts que s'endú Santa Maria. Vinga. Fem un tèntol i tornem tot d'un en segons.
5: Fem un tèntol. Cada hora baixa, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
24: IB3 Ràdio és... Investigació.
5: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
24: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
5: Guanya qui la sap més llarga.
0: I deia, a veure qui la sap més llarga. Juguem avui amb en Toni Mulet i en Camí Dols de Santa Maria. Ara vos farem dues preguntes relacionades amb Santa Maria. Teniu dues opcions de resposta i cada resposta correcta val 2 punts. I començam i ho feim parlant d'un dels músics que el sentíem abans per excel·lència i més coneguts de Santa Maria, evidentment, en Llorenç Santa Maria. Mm. La pregunta és sobre ell. Quin era el nom del grup que tenia abans Llorenç Santa Maria, abans de convertir-se en una estrella en solitari?
1: Antoni el té a punta de la llengua. Pare, no li surt. Antoni ho sap.
2: No ho sé, jo.
1: Tens dues opcions, Toni. Men si les endivines. Era Z66 o Grupo 15.
3: No, el del cotxe. És la primera, me pareix que era.
0: Quin cotxe?
4: Quin cotxe?
3: Perquè me sona del cotxe, aquestes lletres.
2: La primera, dius.
3: Sí, crec que sí.
1: Z66?
2: Això.
0: Grupo 15 o Z66.
3: Me pareix que sí, me pareix. Si m'ho equivocat, no passa res.
0: Escolta, no m'ho equivocat.
2: No m'ho equivocat. No,
4: bé,
2: no,
4: es cocho, no, eres cocho.
3: Eres cocho.
0: Es feta 66. Sí, sí, sí, eres cocho. Anàveu ben encaminats. Canviem de tema, ara parlant de muntanyes, o més ben dit de putxos, perquè tot i ser del Reiguer, Santa Maria del Camí, contacta amb la Serra de Tramuntana. Una d'aquestes elevacions que hi contacten és el Puig de Son Agulla. La pregunta és, sabeu quina altitud té aquest puig?
1: M'he anat a fer un poc complicat aquí, eh?
4: Sí, no?
1: Té 512 metres o 612.
0: Ara estarem per 100 metres.
3: No. De Son Agulla està al mig, per tant, ha de ser 512.
1: Sí, sí, ho sap tot.
2: Ja sabia que en el camí ho sabria, ja.
0: Que bé, que bé. Sumam dos punts més, per tant, quatre punts, de cop.
4: I en tenim 38.
0: 38 punts. Anau bé, eh? Anau bé, anau bé.
1: Anau molt bé, anau molt bé.
2: El llistó alt, com el llistó alt.
0: Vinga, tenim per endavant els cinc darrers minuts de concurs i ara ve la prova decisiva.
1: Amb aquesta podeu fer molt de punts.
0: Sí, però molts, molts. I podeu posar-vos, entrar dins el pòdium i fins i tot rebassar els que van en primera posició.
4: Rebassar.
3: Vinga, vinga, vinga, vamos.
7: Amb la paraula a la boca.
0: Vinga, Toni, que en aquest mi està animada.
4: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En aquesta prova tindreu un minut per enumerar paraules relacionades, evidentment, amb Santa Maria.
1: Ara elegirem a l'atzar en quines paraules jugueu. Vos poden tocar malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, nom de comerços o llinatges. Vosaltres que, sí, que preferiu?
0: Vos agradaria.
2: Buf, jo, vos i malnoms van malament, però jo crec que en aquest mi n'hi ha ben tots. O sigui que...
3: Jo me va bé tot.
1: Jo me va bé tot.
4: Endavant.
0: I vinga.
1: Que diu
0: sort,
1: sa carraca, men que toca.
17: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
0: Mm. Comerços.
1: I comerços no,
0: tanta sort,
1: dir,
0: eh? Sí, no, perquè en teniu més de dos.
1: N'hi ha, n'hi ha. Comerços podeu dir tant restaurants, botigues, bars, cellers, que teniu moltes coses.
0: Sí, una vegada m'ho digueren al centre de salut.
1: Exacte. Sí. Tot funciona, sí, tot funciona.
0: Vaja.
4: Correcte.
3: Entens, però això... Van,
1: teniu
3: va,
1: un, minut. Un minut. Un minut i podeu anar dient així com vulgueu.
0: Un, dos, tres, xus.
3: Un, però...
0: Sí.
2: Diré Cepelini.
3: Can Canoli.
2: Jaume Puntiró.
0: Podeu anar dient, eh?
2: Macià Ballo.
3: Sa Font.
2: Can Vinagre.
3: Can Boio.
2: Can Polit.
3: Macià Ballo.
2: Petit Celler.
3: Petit Celler.
2: 7.100, dius. Sí, aquest.
3: Romanyà.
2: Can Agra.
3: Romanyà.
0: Clar, cellers en teniu.
3: Què més? Què més? Son Crespí.
2: Sebastià Pastor.
3: En Rubí.
1: Pegau per bars, restaurants.
2: Sí, sí, sí. Sa Font.
3: Va a Sa Plaça.
0: Sí.
3: Sa Font ja l'he dit, jo.
2: Ah, Sa Font l'has dit.
3: Sí, el dit i fet. El Pep Escobar.
2: El Bolles per la Cuina.
18: Tentos.
3: Can Xic.
2: Això és el delay del telèfon, eh?
1: Sí,
2: jo crec
1: sí,
2: que ha entrat.
1: Sí, sí, ha entrat, aquesta. Va, la sumarem.
3: Vinga, va.
0: Ha entrat un segon i mig després.
1: És igual, no passa res. Jo amb aquesta darrera...
0: Clar, havíem pegat en el cellers, eh?

0: Si vols, aprofitam.
1: Bé, ara com vos has passat la calor per Santa Maria?
2: Uf, ja...
1: Perquè han passat festes... Ja...
2: Man, per sort tenim ombretes, la plaça nova encara hi ha arbres i s'hi pot estar, però...
3: Saps quina plaça que teniu més grossa?
2: Sí. Passa aire i tot.
1: Però, sí, però hi ha feina, perquè ja estem de vermar.
2: Sí.
1: Ja ha començat.
2: Jo enguany no me toca, però senteix que m'ha tocat.
1: N'has fet, eh?
0: Sí. No,
1: tu, Camí, què
0: volies dir? Jo me toquen garrobes.
1: Garrobes?
0: No, res. Ja són setmanes set garrobes.
1: Però ja heu començat?
0: A la caseta sí, perquè ja estan totes en terra. Ja estan en terra i amb aquesta calorada. Sí, inclús hi ha taronges. Ja me veus tu.
1: Camí, un dia vendrem. Ajuda-te.
0: Sí,
1: vendrem.
0: Veniu quan vulgueu.
1: Molt bé, Toni, Camí, moltes gràcies. Res, enhorabona. I ara venen els companys d'informatius i tornem tot d'una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia. Som a les portes del cap de setmana i les carreteres registren en aquesta hora diverses retencions. Per saber com se circula, connectem amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
6: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca, i a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista Llumalló, en sentit aeroport. També trobaran retencions a la mateixa autopista Llumalló, a l'altura de la rotonda flotant del Portitxol, fins a l'altura de sortida cap a Compostilla, en sentit Campos. I per acabar, afegir tràfic lent a l'autopista d'Andratx, a l'altura de l'incorporació cap a la via de cintura i a l'altura del túnel de Gènova, en sentit Palma. Això està pel moment. Bon dia.
5: Gràcies per aquesta informació. I encara parlant de transport, continuen els preparatius per a l'eclipsi. El Consell de Formentera ha ampliat amb 100 places noves l'accés en un autobús al far des de Cap de Barberia per contemplar el fenomen astronòmic. L'ampliació s'ha fet després que les 440 places oferides inicialment s'hagin exhaurit. Les noves s'incorporaran als autobusos llançadora amb sortida des de Sant Francesc. I quan falta un dia per a la manifestació contra la saturació turística a Sóller, una immobiliària del municipi ha aparegut avui amb pintades a la façana, un fet que ha condemnat el portaveu del govern, Antoni Costa, qui ha considerat que aquests actes no són representatius de la majoria de la societat.
7: No és un comportament que pugui ser, diríem, acceptat per la majoria de ciutadans de les Illes Balears, perquè som una societat tranquil·la, una societat que no pot valorar en positiu aquest tipus d'actes vandàlics. I, per tant, crec que comparteixen el fet que el govern de les Illes Balears les condemni fermament.
5: Entitats socials i ecologistes d'Eivissa denunciaran Aena davant la Fiscalia per un presumpte delicte mediambiental. Asseguren que s'aboquen aigües fecals per sobre del límit legal provinents de la depuradora de l'aeroport d'Escudolar al Parc Natural de Ses Salines. Ho explica el portaveu d'Aliança per l'Aigua, qui ha analitzat els paràmetres, Rafael Tur.
8: Aquestes analítiques de la depuradora de l'aeroport no compleix els requisits mínims. De fet, per hasta 17 voltes els paràmetres legals establits, i evidentment nosaltres ho posarem en coneixement de la Fiscalia.
5: Més temes. El govern sancionarà multes de fins a 60.000 euros les persones o establiments que venguin begudes energètiques a menors. L'executiu ha aprovat el decret llei que prohibeix aquesta venda pel risc sobre la salut dels adolescents que tenen aquests productes. Ho ha explicat la consellera de Salut, Manuela García.
9: Los datos están ahí y la evidencia científica también. Las bebidas energéticas no aportan ningún valor nutricional ni a niños ni a adolescentes. En cambio, sí que favorecen las alteraciones del sueño, el nerviosismo, la ansiedad, la palpitación, el incremento de presión arterial, un elevado consumo de azúcares y un patrón de riesgo muy importante cuando se combina con alcohol.
5: En la plana nacional, centenars de menors continuen a Ceuta sense cap adult de referència després d'una setmana de l'entrada massiva de persones des del Marroc. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, calcula que hi ha d'haver 1.300 menors ja registrats al sistema d'acollida i assegura que fan tot el possible per agilitzar els tràmits.
10: La situació ha sido muy compleja y estamos acelerando todos los plazos, habilitando espacios, porque en la medida que tengamos espacios podemos habilitar la acogida de una manera más rápida.
5: Arribem així a les 4 i...

0: Heu de saber que demà a Manacor se celebra la 5ª edició del Neuròtic.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: Començam la segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb les paraules, amb el poble de Santa Maria, i vaja, santamariers i santamarieres que tenim.
2: Els haurem de tornar a convidar.
3: Sí, ha estat de luxe.
0: Ha estat de luxe. En Toni Molet i en Camí Dolç, que de fet, gràcies a en Camí Dolç, han sabut que la primera Maria del Camí va ser l'any 1928,
2: ja
0: que li posaren aquest nom a la primera santamariera que anomia Maria del Camí, i que ara la més jove de totes en té 28.
3: Mira, 28.
0: Dades curioses, no? Dades curioses.
3: Aquest de jove, Miquel.
0: Sí, jo. I clar, feien aquesta reivindicació des de Santa Maria, que era, que per favor,
3: se posi més
0: Maries del Camí, que n'hi hagi més.
3: Sí, és que ja hi ha massa Maries, basta de Maries.
2: Maria del Camí.
3: Maria del Camí, Maria més coses, clar.
0: I en Camí, que és en Camí Dolç, que vaja, que l'han convidada...
3: Mira.
2: I haurà de tornar a venir
0: a venir aquí a Tèntol un dia.
3: Necessitam que passi pels estudis d'Ivetres Ràdio, concretament en el programa de Tèntol.
0: Sí, que ara ja...
3: Fem aquesta reivindicació.
0: Ja plegué d'en terra les garroves, perquè ja li cauen des garrovers. Sí, ja està enfeinada amb això. Bé, i després d'haver jugat amb la Batussa d'avui, amb Santa Maria, ha arribat el moment de conèixer la notícia del dia. Tenim ara en Miguel Soler, que s'ha incorporat en el control tècnic, ha pres el relleu d'en Facundo Tenaglia, i ara coneixerem de què hem de xerrar avui, que ja ho avançàvem, del Neuròtic.

0: Maria Pons, Miquel Junc,
1: Celestia Oliver.
0: Com esteu? Bé? Anireu en el neuròtic?
2: Jo sí, jo sí. Ja fa un parell d'any que hi vaig. Mm. Bé, és que no sé si he anat a totes les edicions i tot. La primera crec que no, però les altres sí.
1: Vam.
2: I és un lloc molt xulo, m'agrada molt.
1: És a dir, que en Miquel Junc no s'aparta de festa. No,
2: bé, més que festes, concerts.
1: És vera.
2: Concerts...
0: Perquè és un lloc, a veure, per tu, perquè és un lloc xulo. Bé,
2: l'espai és guapíssim.
1: On és?
2: És en el Museu d'Història de Manacor.
1: Ah, sí.
2: I bé, és que és molt guapo. I després el grup que duen sempre fan una bona programació. Mm-hmm.
0: I d'ahir, vinga, avui anem fins a Manacor perquè volem conèixer aquesta cinquena edició del Neuròtic. Sí.

0: I avui vos duim un tema més de divendres, de cap de setmana, un poc de gent cultural,
1: ai, que bé,
0: sí. Musical, sí. Per saber què fer durant aquests dies, perquè no mos basten els plans que tenim.
1: No.
2: No.
0: No mos basten.
1: I... Ja mos han de xapar, però.
0: Mos han de xapar.
1: No sé quant de trossets.
2: Necessitem més persones i més vides per poder fer tot el que hauríem de fer.
0: Ja veuràs, és que aquest cap de setmana, Maria, hi ha moltíssimes coses.
2: Moltes, moltes. Per exemple, avui torna la lluna en vers de Mallorca Literària i amb un concert doble ben interessant a partir de les 9 del vespre al Santuari de Consolació de Sant Joan i actuaran Paco Pecado i Grego Tecno, un grup que barreja la música electrònica i el cant gregorià, o sigui, una bona mescla. Escoltau quan sona.

0: Maria, t'han agradat.
1: Eh? Estic totalment impactada sí, i no? integrada en aquesta nova modalitat.
0: Jo hi aniria a veure els dos, a mi que t'ho dic. No tinc entrada, però...
1: Home, Consolació és molt bon lloc. Consolació, tu ho saps.
0: Sí, sí, és preciós.
2: És com una onada d'aire fresca.
0: Sí.
2: Perquè cants gregorians...
0: Sí. Veure, està bé,
2: i aquest tecno.
1: Sí, sí, és brutal.
0: Gregotent, no s'amaguen ells.
1: No. Sí.
0: Més coses, els que també arriben avui a Mallorca per celebrar el seu 40 aniversari i fer el seu únic concert de l'any a l'illa són Sopa de Cabra.
2: Ah, sí.
0: Seran a partir de les 10 del vespre d'avui al Camp Municipal d'Esports de Campos.
1: Però és que hi ha moltíssimes coses, com dèiem, aquest cap de setmana, perquè si sou fans de... Ara teníem electro... Què se diu això?
2: Grego-tecno.
1: I d'ara tenim electro-latino, avui a Jardí, a Calvià, a partir de les 10, actuarà ni més ni manco.
0: Aquest sí que t'agrada, Maria.
1: Uf, no recordo. Juan Magán.
0: Poc, crec.
1: En Juan Magán. És a dir, si sou més de... trap, si no vos agrada en Juan Magán, que amb aquest reggaeton que fa, i de podeu tenir trap i música urbana, demà hora baixa, una cita, Son Fustero, perquè ve en Young Beef, tu el coneixes, Celestí?
2: Sí, sí, sí.
1: Que serà...
2: Sí.
1: Bé.
2: Se fer scroll i també s'escoltar en Young Beef, tot i que no m'escolti.
0: No, avui...
1: Home, m'heu deixat tota sola en sa sorpresa, doncs pues això te tornarà tot sobre baix, ja t'ho dic ara. Young Beef, que serà on es que actuarà al Fàbula Music Festival. Festival.

0: Ready pa morir.
1: Ready pa morir,
2: Para
1: sí,
2: Miquel Junqui, ¿por qué no m'has esperat una cançó en Juan Magán?
1: M'ha fet més ganes posar en Llum Beef.
2: En Llum Beef.
1: M'agrada més, encara que tampoc sigui el meu estil, m'agrada més en Llum Beef que en Juan Magán. No?
2: Mami, dame la bendición.
1: Mami, dame la bendición, sí, sí. Més tranquil serà el concert que oferirà diumenge a Judit Nederman, a qui entrevistarem avui, en el final d'aquesta hora, aquí una estoneta. El santuari de Montición de Porreres, també preciós aquest lloc, dins del cicle Sant de Nit, com dèiem, molt de concerts aquest cap de setmana. Per nosaltres, avui mos hem volgut centrar en un esdeveniment que se celebrarà demà al Museu d'Història de Manacor, a partir de les 7 de l'hora baixa, i serà la 5a edició del Neuròtic.

0: Tomeu Penya en Bon Planeta, no?
1: Sí, sí. No té por res en Tomeu Nostre. No.
2: M'encanta aquesta cançó.
0: Sí, sí,
1: també.
0: Sí.
1: En fi.
0: Ha arribat, ha arribat. Fi d'arribar, aquesta cançó ja ha arribat. Eh?
1: Boníssima. Mm. Gràcies, Miquel, per posar aquesta sí. cançó. M'has fet molt feliç en aquest divendres d'avui.
2: Avui estem animats. Se nota que és cap de setmana, ja.
1: Sí. Idò bé, el col·lectiu Neura celebra la 5a edició del Festival Neuràtic, com dèiem, una iniciativa que, segons explica la nostra companya Anna de la Salut, al 100%, es defineix sota els valors de la cultura crítica i l'autogestió i que combinarà, com sempre, reflexió crítica i música.
2: La programació del Neuràtic va començar ahir hora baixa amb la conversa de Felanit Gemanacó, ultralocalisme efervescent.
1: Uau.
2: En la participació de la historiadora de l'art Maria Mesquida, que m'ha enviat un àudio explicant els temes que s'hi varen tractar.
3: El llibre Efervescències, que vaig publicar l'any passat sobre l'underground Felanitxé entre l'any 1977 i el 2001, ens va servir ahir per conversar sobre les sinergies contraculturals i alternatives entre Felanit Gemanacó a través de temes com les publicacions autoeditades, els espais d'oci i autogestionats, la música, el compromís polític i la reivindicació a través de la festa. Tot això destacant la importància d'allò local i de la història recent a través de la memòria oral.

0: Però el pla més fort és demà, amb un concert que començarà a les 7 de l'hora baixa i s'allargarà fins a les 5 de la matinada i actuaran artistes com Jansky, que els hem escoltat al principi, que Rafa Nadal, Planet, que sentíem ara, o Bons Nois, entre molt d'altres.
1: Quin bon cartell, eh? Idò, i per xerrar-ne més, per saber més coses de tot plegat d'aquesta festa, ens posem en contacte amb en Sebastià Vives, que ell és membre del col·lectiu Neura i també de la banda Garrafa Nadal. Sebastià, com estàs?
2: Hola, què tal? Com va? Com esteu?
1: Bé, i tu? Tot a punt?
2: Molt bé, molt bé.
1: Què compta enrere?
2: Sí, sí, com molt nerviosos i preparant moltes coses, però...
3: Perquè encara no vols conegir que és el col·lectiu Neura. Per què neix aquest col·lectiu?
2: La Neura va néixer fa... realment abans de la pandèmia, el que com que ens va pillar la pandèmia tot d'una, ho vàrem posposar després i ens vàrem presentar en 2022. Els objectius principals eren com programar concerts, espais en desús de Manacor, com que la música serveix també com a eina de recuperació d'espais en desús, i també que els concerts que programéssim pues, fossin com a molt propers, vull dir que el públic hi tingués una implicació molt directa, que no estiguessin xerrant de macroescenaris ni res, sinó que fossin pues, concerts que fessin un poc més quasi una cosa normal de la vida i no la indústria cultural que tot ho magnifica. En el concert moltes vegades que programen les institucions que també hi ha com una barrera com un poc estranya, sinó que volíem que fos una cosa més orgànica i com a... sí, propera, sobretot.
3: Un exemple és la recuperació que vareu fer també de l'antic cinema Goya.
2: Exacte. Sí, en el principi, ahir perquè després s'hi van afegir moltes altres entitats, però en el principi, com nosaltres ens vam proposar molt començar a programar-hi coses, sobretot música, i això me'l va dur després a recuperar-lo del tot, perquè després no me'l van acabar entendre amb la propietària i vam haver de partir, però sí que hi va haver uns anys que vam poder aconseguir estar allà, gràcies sobretot en el principi va programar música allà de dins, i això va servir, doncs això, l'objectiu que teníem, que m'ha servit després per recuperar espais que havien quedat en desús, i que podien tenir una social molt important per Manacor.
1: Clar, com a col·lectiu autogestionat que sou, és fàcil sobreviure? Ha estat fàcil, difícil, arribar fins aquí, durant aquests 5 anys?
2: Cada vegada és més fàcil, perquè cada vegada... Una cosa que passa, o que ens hem adonat que passa, és que moltíssima gent té ganes de venir a tocar Neura i participar d'això, i també crec que hem aconseguit, en certa manera, de generar un espai de mercantilitzat, que també era la nostra idea, vull dir, un espai on els dobbers no fossin el centre de tot, sinó que hi passessin altres coses, que hi passessin coses com que ens cuidéssim molt entre tots, que féssim amics, i és vera que no hi ha molt aquest tracte que teníem de contratar músics professionals que venguin a tocar, saps? Estem molt en fora de la indústria i de la professionalització. I això també fa que se perdin alguns objectius vinculats més a la capacitat de poder pagar a altres moltíssim o el que sigui, però alerta en trobar uns altres també que són pues, generar xarxes molt fortes entre els grups que tocam, entre les persones que hi participam, i que després també pues, genera coses molt guapes, la veritat. I això també ha facilitat que puguem sobreviure, perquè els dobles no són el centre de tot.
3: Està bé, està bé. Ara demà celebrau aquest 5 aniversari amb un cartell ple de música, perquè hi actuaran, si no vaig malament, el doble de bandes que les altres edicions, no és així?
2: Sí. Els primers anys havíem fet com 4 o 5 grups i un DJ normalment. I en guany, pues, com que fèiem això de 5 anys i sabíem que molta gent feia ganes de tocar, també per fer un poc d'estils diferents i tot, però vam dir, vinga, ens motivem i fem això. Sí que una diferència important és que farem dos escenaris i malament segurament no seran... Tenim un escenari un poc més gros i segurament farem dos escenaris... Bueno, segurament no. Segur, perquè ja és demà.
3: Ja és demà. No ho heu de tenir clar, això.
1: Sí. Ja és 11, de fet.
2: Exacte. Bueno, els demontrem avui a la baixa. Vull dir que no... Els demontrem nosaltres avui a la baixa. Els sabran més petitets. Però bueno, sí que n'hi haurà dos. I això també ens permetrà poder... Bueno, que els canvis siguin més ràpids, això, per poder...
3: Que no s'aturi la música en cap moment.
2: Exacte, que entre grup i grup no hi hagués un canvi, com de dir, no, així no, això no passa.
3: I d'acord, bé, un dels grups que seran demà a Manacor, bé, començant repassant aquest cartell,
1: venga,
3: seran Jan

0: Sebastià, supos que Jansky se mimetitzaran un poc amb el paisatge d'aquest concert que organitzau, perquè ja ho han dit, l'espai és guapíssim, i no sé si sabeu quin projecte presentaran en Neuròtic, perquè ja mos tenen acostumats a fer 1000 projectes diferents. Amb quin projecte vendran? Faran un pot de tot?
1: Els hi van demanar, els hi van dir, van dir que sí, i els hi van donar llibertat total per fer el que fessin. També hi ha aquesta cosa de que, perquè a nosaltres ens sorprengui, que nosaltres també formem part del públic en aquell moment. Mm-hmm. I això també per nosaltres és molt important, no només som els organitzadors, sinó també que mimetitzem en tot el concert. Això també ho trobem xulo. Per tant, no, nosaltres donem llibertat absoluta a la gent que ve, si ens diuen que sí, els hi fa ganes. Els hi dèiem a l'hora que tocaran, i ells suposo que ja s'adapten també en això, sobretot a projectes com Jansky, que són bastant flexibles i que tenen com a 1000 moguts.
0: Una cosa que m'ha sorprès és que enlloc tampoc hi ha els horaris publicats. Això ho heu fet a posta? Sí.
1: Sí, això ja ho vam fer l'any passat així. No sé si els altres anys ho havíem fet així. Però, bueno, és una qüestió de que tothom que vengui que donar a entendre que tothom que vengui ha de venir a veure qualsevol cosa que hem programat perquè tothom el que se trobi li pugui agradar, malament, evidentment, la gent interessa una cosa més que l'altra, i també després els horaris van rolant de boca en boca, que és com una cosa secreta així un poc estranya, que també és com xula.
2: És una festa. No és un concepte de festival, encara que fos un festival petit.
1: Exacte, sí, és exactament això. És com donar-li aquesta dimensió de festa orgànica, d'una cosa que passa, que podria passar entre mig, però que bueno, que passa.
0: D'artistes...
1: Més gran, sí.
0: Mm-hmm. Sí, sí. D'artistes mallorquins també hi haurà Ana Claudet, un planet que hem escoltat abans, i un grup que tot toca de ben a prop, Sebastià, Garrafa Nadal. Escoltam un tros d'una cançó i ara te demanen coses.

0: Com ho dus en això d'organitzar un festival i també tocar-hi?
1: Sí, realment, com que aquesta part del concert ho tenc com una mica que encara no he connectat gent, no he connectat gaire, perquè com hi ha moltíssimes coses de l'organització de Neura, i sí, realment va ser com fèiem 5 anys en Neura, com a Garrafa i Neura havien sortit un poc a la part, ja som l'únic de Garrafa que està dins Neura, i sí que ho van proposar de que toquéssim dins l'assemblea de Neura, i va ser com, bueno, que l'assemblea ho decideix qui també, sense que jo hi doni part, perquè també com me sabia greu, saps, com tocar, organitzant i això, però sí que va ser, bueno, que són dos projectes que van molt a la part realment, i que fent 5 anys això, però m'ho feia molta il·lusió tocar, i a més ja som l'únic que estava dins Neura. Però sí que la veritat és que en la part dels concerts de Garrafa encara no he connectat molt, perquè estic tan ficat en l'organització de tot la de demà, que en qualsevol moment hauré de fer un clic i dir, vale, també he de tocar, però de moment no ho he fet encara.
0: Bé, segur que sortirà sí, bé això. Sí. A final de l'any passat, en Garrafa Nadal, publicàveu aquest àlbum titulat Fins demà, que aquesta cançó és Antiga Causa. Com definiries aquest àlbum? Perquè és un poc diferent del que havíeu fet fins ara.
1: Sí. Bueno, com una de les diferències potser més importants que vam fer amb el disc anterior, que el disc anterior com a cançons que havíem anat acumulant i que ho van juntar, era com molt poc disc, realment, no. Aquest disc sí que ho havíem pensat molt com un disc, i sí que com a les lletres ja van ser pensades com a més de manera narrativa, li van donar molta importància en les baixes, en línies de baix, com a les principis en el final, i com molt lineals, i tenien com a estructuraven molt les cançons, les guitarres de Miquel, que és el guitarrista principal, solista, com s'hi digui, eren com molt més atmosfèriques. Bueno, crec que van tenir com tot molt més un rol concret de cap on volíem anar i quin rol cadascú d'un altre agafaria dins del grup. Mm. I això no vol dir que després no pugui ser modificable, que anirem creixent i aprenent de maneres diferents, però sí que per aquest disc més o manco van tenir com un criteris comuns a l'hora de que cadascú feia unes coses i que funcionava, no? Que teníem l'essencial que funcionava.
0: Mm-hmm. Impossible repassar tot el cartell, però encara tenim temps per posar una cançoneta més, perquè en Neuròtic també hi haurà un grup gallec que és el Ravelo en Enaza, sí. I bandes catalanes com Me and the Beast, Bons Nois o Power Burkas. Escoltam un poquet aquest darrer.

0: Heu apostat fort en guany.
1: Bon cartell, eh?
0: Molt bon cartell.
2: Molt variat.
0: Ja m'ha agradat molt, de veritat. Que mos pot dir d'aquests grups de fora que venen i que supos que la gent d'aquí no coneixerà tant com els mallorquins?
3: Clar. Bueno, també com que els grups que hem dit a tocar que venguin és perquè tenim qualque vincle amb ells de qualque manera. En plan, ja sigui perquè mos coneixem de qualque cosa o també perquè som molt fans des de fa estona. Però de qualque manera tenim qualque vincle amb ells. Per exemple, quan nois també que en Lluc, que està dins Neure, també els hi fa de tècnic. El Burkas ha estat com el grup dels primers que van estar Neure preferit de... com molta diferència, saps? Com era el nostre grup, que m'ho agradava més, perquè també ells estaven molt vinculats a un festival molt conegut, que se deia d'Obrius Vic, que també van agafar moltes idees d'allà. Mm. I bueno, ells també estan ficats amb això, i clar, mos enteníem molt aquesta cosa de maneres de fer i maneres de funcionar. I les Mian de Bis, per exemple, tenim uns amics que també ells han vingut molt a Manacor, han participat molt d'això. Vull dir, si veure també com que la gent que forma esport un pot de l'univers de Neure, pues, hi toqués i molta gent, evidentment, que queda que no hi tocarà, però que hi tocarà altres edicions i que... Però això és una mica la idea, sí, com a...
0: Que germano i xarxa, sí, sí.
3: Però sí que... bueno, sí que són grups que ens agraden molt i que tenim molt difícil.
1: Mm-hmm. I de la cinquena edició d'aquest neuròtic, que és demà, a partir de les 7 de l'hora baixa, fins quina hora s'allargarà, més o manco?
3: En teoria fins a les 5, no sé si arribarem, esperem que sí.
1: Fins però... a les 5.
0: Supos que...
1: Hi ha festa per estona, idò.
3: Na Clàudia, na Claret, que serà la que tancarà l'edició, en principi sap com fer arribar la gent fins a les 5, però sí, no sé... La seva música te fa arribar a les 5, en teoria, però potser no, ja ho veurem.
1: I de Ijanski, Garrafa Nadal, Planete, Bons Nois, Power Burkas, Mian de Bis, són alguns dels noms i molt més grups que actuaran en aquesta cinquena edició del Neuròtic. Sebastià Vives, moltes gràcies per...
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: ...per atendre'ns aquests minuts aquí a Tèntol.
3: I
1: bon Neuròtic.
3: Gràcies. Adéu.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: TV3 Ràdio és actualitat.
0: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
2: si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada,
3: si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
4: Sole, cuore, amore. En Jaume Miranda.
5: Ai, Jaume Miranda, que ja te tenim per aquí. Com estàs?
6: Com estàs? Bé, avui, aquí, de divendres,
5: sí.
6: No?
5: Sí.
7: Bé, per aquí, clar, tu ho des, que
5: per aquí, que te tenim ara.
7: Ara
5: quan
7: ja
5: són les 4 i 31 minuts. Atenta, clar. Però te tenim en fora avui.
7: L'enyorant, perquè no el poden tocar.
6: Vos he agafat el mal vici de tenir-me a prop, que és una cosa que li passa a la gent que me coneix en persona, però avui justament estic a Barcelona.
7: Dues setmanes però seguides m'hauràs parat el caramel de la boca i ara estan de dol.
6: Però aquí, com deia en Jafar,
7: ai, Déu
6: la
7: meu
6: pel·lícula d'Aladdin, sí, volveré. No te preocupis.
5: Sí, esperem que sigui aviat. Que ets davant el ventilador o vas amb tren?
6: Mira, sóc una persona tan radiofònica que...
5: Senten com un
6: que...
5: renou.
7: Sí, un...
6: Ah, se sent un renou. No, el ventilador l'he pagat perquè precisament sé que això a nivell radiofònic no funciona, no acaba d'encaixar, i estic a Cameva. En teoria no hauria de passar ningú so perquè brisa, ja t'ho dic, que no n'hi ha ni una a Cameva.
7: Està suant per mort
5: no
7: de nosaltres.
5: No t'ho cubris, però, no t'ho cubris.
6: Estic suant pas bé de la ràdio i pas bé d'IB3.
5: Ni t'aventes?
6: Ara mateix no. Quan acabem, potser ja m'aventaré i és més, te diré que m'adutxaré.
7: Ai, clar. Déu meu. Bé.
5: Bé, clar, depèn de com vagi això, no?
7: Això és estiu.
5: Bueno, te tenim a Barcelona, però volen xerrar, evidentment, de ses illes. Abans he dit dels VIPs. S'han rigut un poquet de jo. Sanament, eh? La Maria encara riu.
7: Perdó.
5: I dels VIPs que tenim per aquí.
6: VIPs. No està malament, no. En els fons, eh?
7: No, està ben dit. Però, clar, mos ha sorprès que en Celestí Oliver mos digués, en vez de VIPs, VIPs, perquè ho ha volgut dir com en Bad Bunny.
6: Clar.
5: Exacte. Bé, de, no sé si en Bad Bunny ha vengut, ha de venir, serà per aquí en qualque moment.
6: No, per ara no.
5: Per ara no, per ara no. Però bé, pegarem un vot. Clar, tu ets a Barcelona, nosaltres som a Mallorca, però anem fins a Eivissa perquè ahir se va celebrar una festa allà plena de famosos.

0: quina festassa, Jaume.
1: Uau. Mm.
2: No sé... Sí, crec que va ser bastant grossa, la festa. Sí. Vos he de dir que qui l'organitzava, aquesta vegada va ser una marca de joieria i roba, que és molt popular entre els nois heteros d'una vintena que van d'skaters o de moderns. Se diu Tugeis. No sé si la controlau gaire, aquesta marca.
1: No. Clar, jo sóc aquest perfil de gent, no, per tant, aquesta marca tampoc, per l'ho vist.
2: Clar, és com a molt com a de... Sí, de persona moderna, mig rapera... No sabria exactament com definir-ho. És una marca també molt vinculada com en el món del futbol i dels cantants de música urbana, m'enteneu, no? Un poc la línia editorial quina és.
0: Va, sí.
2: La duen, aquesta marca Tugeis, dos influencers catalans també molt reconeguts, que són en Biel Juste i en Joan Margarit, i és una tenda que té espai físic a Barcelona, Madrid i València, però també a Londres, París o Amsterdam. I, de fet, han col·laborat amb gent també molt internacional, com pugui ser Lamine Yamal o en Bad Bunny, que el nombràveu ara.
0: Sí. Tu no t'hi has comprat res per ara.
2: No és gens el meu estil.
0: Esclar.
2: Gens el meu estil.
1: Clar,
2: és que té com
1: que
2: un... O sigui, el reclam el fa a la gent més viril de ses vintenes actuals i jo, com que no estic dins el queixó de sa virilitat, mai m'hi he comprat res, honestament.
0: I has de ser skater, el manco estàticament, no? Una mica.
2: Clar, jo no me sé pujar ni un patinet, imagina't, jo faria ridícul.
0: Patinaries.
2: Clar, evidentment. Clar. I bé, aquesta marca de joies ara ha complit 7 anys de vida i ha muntat un sarau a una casa privada d'Eivissa. He de dir que aquesta festa la fan cada any, i ara simplement celebren els 7 anys. Vull dir, qualsevol excusa és bona.
0: Clar.
2: I hi ha hagut una mescla bastant curiosa de famosos, perquè per un costat hi ha hagut influencers estatals com na Miranda Makarov, na Nina Urgell o Marc Forner, que probablement no sabeu qui són en absolut, que no?
0: No.
1: No te diran mentides, no.
2: No, o sigui, jo ja aquest silenci ja l'he sabut detectar, inclús.
1: Clar.
2: Però
1: és que
2: no us preocupeu que també hi havia famosos de tall internacional que potser els teniu més localitzats. Hi havia la cantant Rita Ora, la filla d'en Kate Moss, que és na Lila Moss, l'actriu Esther Espósito, reconegudíssima per la sèrie Élite de Netflix, la seva parella és futbolista Kylian Mbappé, és també futbolista Achraf Hakimi, acusat de presumpta violació.
1: És que és
2: això,
1: increïble les pronunciacions d'en Jaume Miranda. Cada dia, és a dir, brutal. Tots els idiomes, ell.
0: Va.
2: Jo sí, cada dia ho faig millor. També hi havia el raper Central C i la gran joia de la corona d'aquesta festa són els actors Tobey Maguire, que segurament el coneixeu perquè era com ser Spider-Man dels anys 2000, no? Supos que tothom li posa cara. O en Leonardo DiCaprio.
0: En que DiCaprio? Fet,
1: aquest sí que sabies, no?
0: Aquesta era la festa.
2: Aquesta era la festa. De fet, t'he de dir que no va ser-hi des del principi, sinó que els mitjans, i especialment en Víctor Navarro, que és el periodista esportiu que ha desvetllat tots aquests noms, diu que va arribar a la franja de Safter, amb la seva parella.
0: De Safter.
2: Sí, exacte, la zona After, ell va arribar, com a tardíssim. I la marca organitzadora, Tugeis, que la comentàvem, ara ha penjat moltes fotos d'aquesta festa, però ninguna on se veuen alguns d'aquests personatges tan rellevants que han nombrat, com Leonardo DiCaprio, Mbappé, per petició explícita, bàsicament, dels famosos, en plan, mira, volem discreció, no volem sortir en aquestes imatges.
1: Con Pantoja no me vas a gravar más.
2: Exacte, aquesta referència m'ha agradat molt.
0: Clar, bé. Ja que l'has anomenat, jo vull saber més de què fan Leonardo DiCaprio per Eivissa.

0: Jaume, clar, no sé si en Leonardo DiCaprio és la primera vegada que ve per les illes.
1: No, mira, qui sigui molt fanàtica en Leonardo DiCaprio sabrà que és un habitual per les aigües pitiuses i, de fet, és més, és un habitual a les aigües mediterrànies cada estiu, perquè sempre fa com el mateix recorregut vacacional. De fet, una vegada més ha tornat a agafar un iot de luxe per fer-se un petit creuer privat en el nostre mar, i ha anat de Sardenya, després ha passat per Saint-Tropez i ara està a Eivissa.
0: És que perquè les vacances han de ser un mal de cap.
2: Organitzar
0: una ruta, saps, cada any un viatge diferent, no?
2: Feinada, sí, de producció,
0: pot ser sempre el mateix viatge.
1: Clar, si una vegada ha funcionat, funcionarà dues, no?
0: Clar, i tres.
1: Sí. Amb això tens raó. És que les vacances és el que tu dius, no han de ser una feina més.
0: No ha de ser un mal de cap.
2: I més si tens aquesta parada que té aquesta gent, que clar, poden fer el que vulguin. O sigui, se poden donar els capritxos que vulguin.
0: Posen el pilot automàtic.
2: Vins d'aquests de francesos de 1.000 euros.
0: Ui, ara hi arribarem. No ho sé si sabem de cap vi.
2: En Jaume mos dirà.
1: Ja mos ho diré, no ho sé.
0: Va.
1: Bé, he de dir que no només estava tot sol en aquest creuer, en Leonardo DiCaprio, també viatjava amb el seu amic de s'ànima, que abans l'han nombrat aquest sector, Tobey Maguire, en Spider-Man des 2000, i també ha viatjat amb ells la parella de Leonardo DiCaprio des de fa 3 anys, que és una Vittoria Ceretti, que vos record que va ser molt polèmic des de l'inici aquesta relació, perquè ella té 28 anys i ell en té 51, és a dir, tenen 23 anys de diferència entre un i altre.
0: Ell en té 51?
1: Altre. En Leonardo DiCaprio ja en té 51. És que, clar, Titanic...
2: Pensava que era més gran aquest home, també t'ho dic, però pensava que a partir dels 25 deixava a les seves parelles. Pensava que si en tenen més de 25 ja no pots estar amb ell.
1: Sí, de fet, és com que presumptament, bé, a nivell broma, evidentment, d'internet, diuen que Vittoria Ceretti ha romput com una mica aquesta maledicció de que les dones de 25 ja són massa grans per a Leonardo DiCaprio.
2: Ah,
1: no?
2: Pensava...
1: Ella ha aconseguit superar la barrera dels 25 i ja en té 28.
2: Pensava, anaves a dir que era una banyuda, que li havia... que se rumoreava això, però d'acord, molt bé, Leonardo, anem avançant.
1: Sí, anem avançant. També vos he de recalcar una altra cosa que a mi sempre m'ha parescut molt curiosa, perquè en Leonardo DiCaprio se defineix en el seu propi Instagram com a actor i activista mediambiental. Ho posa en el mateix nivell.
0: Activista mediambiental.
1: Sí, i de fet, ell... Sí, clar, és que ell també és fundador de Rewild, que és com una organització ambiental plantejada com per protegir el patrimoni natural del planeta, però cada any viatja amb un jet privat, que és un dels factors com més contaminants de l'activitat humana cap en el planeta Terra. Això és una cosa que, com a mínim, diré que és curiosa, per no dir una altra paraula, no?
0: Sí, com a mínim ho havien d'apuntar, no?
2: No és com el meu amic Javier Bardem, que també posa això a Instagram, però ell compleix més en sa paraula.
0: Clar, Jaume, tu no sé si t'has perdut aquest episodi, però Anna Maria diumenge va xerrar amb en Bardem.
1: Què dius?
2: El vaig fer riure i tot, Jaume.
1: Mira, idò, això és un punt que t'has de posar en el currículum vitae, eh?
2: Sí, sí, ja està publicat a tot on se pot publicar, ja està publicat.
0: Anna Maria va fer la catifa blava de l'Atlàntida Mallorca Film Fest per tot Balears, per IB3 Televisió, i clar, va ser pràcticament l'única que... Bé, per televisió va ser l'única que va poder xerrar amb en Javier Bardem.
2: Sí.
1: Bé, i l'única que el va fer riure, llavors.
0: Sí, sí, sí, li va aixecar una rialla que encara dur, crec.
1: I deies que en Javier Bardem, per exemple, aquests dies que ha estat de Mallorca, no consta que hagi viatjat en iot privat, que no?
0: Ui.
2: Home.
0: No, Maria ho sap.
2: Jo no...
0: No sé fins on pot comptar.
2: M'apareix que no, vaja.
1: No, jo estic a dins el teu vaixell, mai millor dit, perquè diria que en Javier Bardem no és un habitual a dins iots, així en general, i na Penélope Cruz tampoc. Vull dir, crec que tenen un estil de vida molt més senzill i mundà.
2: Sí.
1: I molt més coherent amb el seu missatge polític que de tant en quant llancen quan tenen un micro davant.
2: Exacte, que també m'apareix molt bé.
0: Van en lleut.
1: No sé si en lleut, però...
2: A mi m'ha dit Javier, oh? Puc dir Javier perquè som amics.
1: Javi.
2: Ui, això ja no sé si li agrada.
0: Això, a micro tancat?
2: No, micro obert.
0: Va.
2: Perquè micro tancat tampoc no tenien tant de temps.
0: Per tant, està registrat.
2: Sí, si entreu en el meu Instagram ho podeu veure, que ell ja havia vengut altres vegades a Mallorca perquè hi té un bon amic. Per tant, si no l'han vist per mig de la mà en coses de luxe,
0: és
2: que
0: discret.
2: Ell és una persona coherent, a diferència d'en DiCaprio.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs l'aplaudim. Mira, Javier Bardem, Leonardo DiCaprio, 0 per ara.
0: En DiCaprio, que és activista mediambiental. Així el manco ho diu en el seu propi Instagram. Bé.
1: Sí.
0: D'un actor internacional, Jaume, han de passar a un altre.

0: I qui més tenim idò per Balears?
1: Mira, les més avispades amb sa cançó ja hauran agafat pistes de camí, perquè en aquest cas tenim per Mallorca en Orlando Bloom, que és un actor molt reconegut, entre d'altres, per Pirates del Carib o El Senyor dels Anells. I dimecres ja s'ha informat a varis mitjans que se'l va veure a l'aeroport de Palma, arribant, i un cotxe se'l va endur directe en el port de Solla, on va pujar ja en el mític iot d'aquesta secció, que és el Rising Sun. Clar, i dic mític en aquesta secció perquè l'han nombrat multitud de vegades,
2: sí,
1: ja, no?
2: Sí,
1: per qui no estigui ara al dia, és el mateix iot on a principis d'estiu varen viatjar la socialité Kris Jenner i la presentadora Oprah Winfrey, i és el mateix iot on fa uns dies s'hi allotjaven els actors Pedro Pascal, na Jennifer Aniston o na Kournikos. I ja ho han nombrat diverses vegades, és un hiperiot de luxe de 138 metres d'eslora i està entre els 20 iots més grans del món. Així que, novament, jo crec que tenim, no és la primera vegada, tenim una imatge com a de doble cara, no? Perquè per un costat tenim els mallorquins que mos estan manifestant per la massificació turística i mediambiental que està sofrint la nostra terra, i per altra, en temps real, en mateix espai temps, set celebrities van contaminant la nostra costa per pur plaer personal, com és el cas de Orlando Bloom.
0: Entre els 20 iots més gran del món, eh?
1: Sí, sí. I com veus, està fent temporada directament a Mallorca, concretament, perquè no s'ha mogut d'allà, entre que una famosa hi entra i l'altra hi surt.
2: No dona
1: temps. No, estem encantats, no és vera?
0: Ho podem anar a veure, en el port de Solla?
2: És una atracció turística, també, com tantes altres.
1: Mira, és que, clar, veig que Jennifer Aniston va pujar-hi, si no record malament, des d'Esport de Palma. És a dir, que el que deu fer...
0: És que no deu poder entrar ni en Esport de Solla.
2: No hi cap.
0: No hi cap.
1: No, després hi deu haver una embarcació auxiliar per arribar a la costa, m'imagino.
0: Sí.
1: A tot això vos he de dir que en Orlando Bloom no va tot sol en aquest baixallarro de 138 metres d'eslora, perquè està vivint les seves primeres vacances de separat, perquè se va separar d'en Katy Perry just l'estiu passat, després de com uns 9 anys de relació i una filla en comú. I vos he de dir que en Orlando Bloom ara mateix ja té nova parella, que és la model suïssa Luisa Lamel, duen només uns mesets, i com era d'esperar, ella, evidentment, és més jove que ell, això mai falla. En Orlando Bloom ara mateix té 49 anys.
0: I ella també en té 28?
1: Ell en té 28, exacte. Per tant, aquest parell...
0: Com s'ha de dir Caprio.
1: Sí, exacte. De fet, se duen una diferència bastant similar. En aquest cas són 21 anys de diferència, perquè en Orlando en té 49 i no 51, però vaja... mateix univers, eh?
2: Que podem opinar d'això. Na Katy Perry deu estar contenta. Que
1: també
2: té una altra,
1: na Katy Perry. D'una bona m'he alliberat.
2: Sí, una bona bala esquivada.
1: Exacte. Bé,
0: i d'Eivissa hem passat per Esport de Solla i a Mallorca també tenim un altre actor, aquesta vegada estatal, que és en Javier Rey. Bé, no sé el perquè d'aquesta música, però bé, la visita ve de Javier Rey amb interrogant inclòs, no?
1: Sí, ara vos venc a explicar perquè, exacte, hi ha com a misteri amb aquesta visita illenca que ha fet. Abans, explicar-vos que en Javier Rey és aquest actor gallec reconegut especialment per protagonitzar Velvet o Farinha, que jo crec que molta gent l'haurà vista, no?, aquesta sèrie. I de bé, ara està a Mallorca, degut a ses regates de sa Copa del Rei, que, de fet, varen fer aquesta setmana una gran festa inaugural en els jardins de l'Hotel de Mar Gran Melià, que, de fet, vos he de dir que en aquest mateix hotel és on precisament aquesta setmana l'associació Menys Turisme ha fet una petita manifestació in situ per denunciar la privatització d'una platja per part d'aquest hotel. O sigui, també tornem a tenir com una postal dues imatges que representen el mateix, la mateixa illa, no? Bé, tornant a la regata... també hi han pogut veure altres famosos com l'actriu Ana Fernández, dos models Eugenia Silva o Malena Costa, però el que més ha sobtat a la premsa és que en Javier Rey no ha vengut amb la seva parella, que és l'actriu Blanca Suárez.
3: Nada, rápido. Javier, ¿cómo estás?
4: Yo feliz.
3: ¿Pasando unos días en Mallorca?
4: Sí, sí, claro.
3: ¿Te gustan las regatas, disfrutarlas?
4: Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Feliz.
3: Estos días, ¿no te acompaña Blanca?
5: No.
3: ¿Pasarás más días por aquí, Javier?
4: ¿Es por ahí?
5: Por aquí, sí.
4: Vamos por aquí. ¿Es la primera vez que vienes a Mallorca?
2: Ui, aquest silenci.
0: Jaume, deia molt de sis de tot d'una i va quedat en silenci, ni si
1: sí.
0: ni no.
1: És vera que és curiós que quan li demanen sobre coses més banals, sobre què opina de Mallorca, sobre les regates, ell va contestant encara que siguin monosíl·labs. A la que li demanen per na Blanca Suárez, desapareix tota resposta per part d'en Javier Rey.
0: Sí.
1: Tot i així, ja he de dir que a partir d'aquest clip que han posat, la premsa està especulant ja que na Blanca Suárez i en Javier Rey ho hagin deixat després d'aquests 7 anys de relació que tindrien fins ara. Jo, personalment, crec que és un poc fer un gran massa d'una resposta esquiva per part d'en Javier Rey, que normalment ja és esquiu amb els micros quan li fan preguntes sobre la seva vida personal, perquè és una persona que té com una intimitat molt, molt protegida, saps?
2: No sé. Mem, si està en la seva línia, idò, per ventura no vol dir res. Jo d'entrada m'havia assustat, però...
0: Tampoc no té per què donar explicacions a ningú.
2: Que bé que fa, menys si m'entens.
1: No, o sigui, jo, la meva conclusió bàsicament és que crec que no contesta perquè ell mai vol respondre coses de premsa rosa i allà és on se planta, i ja està. Però que no significa res de crisi ni ruptura. Ara, no ho sé, no sóc Naramis Fuster. No puc endevinar.
0: Tant de bo. Però som una mica invasius, no?
1: Sí, és així. Bé, no, mem, al final els periodistes fan la seva feina i és lícit que la facin, però també és lícit que Javier Rey no contesti, no? Ja està.
0: I tant.
2: Tal qual.
0: Tant hi ha d'aquí com allà, sí. Bé, per acabar, hem tingut per Mallorca, i ho hem de comentar, en Cristiano Ronaldo i na Georgina Rodríguez.

0: Que de fet, Jaume, ja en vàrem parlar, no?, d'en Cristiano Ronaldo,
1: que jugant
0: a pàdel, sí, en el polígon.
2: Sí, vos record que el club era el Club Factory, per si algú vol anar a fer peregrinació, sí, pop. Club Factory del polígon de Son Castelló, que me té al·lucinada que Cristiano Ronaldo estigués jugant allà a pàdel. Que, per cert, m'han ampliat informació i sabeu que va, diguem, com a llogar tot el recinte, o pràcticament tot el recinte, per ell i els seus amics tenir com una privacitat més elevada. No?
0: Ah, és a dir, que mentrestant, mentre era ell, no jugava ningú més.
2: Sí, és com que només hi havia dues o tres pistes més obertes per als socis del club, perquè no els hi podien com a denegar l'entrada en els socis, i hi havia com a dues o tres pistes secundàries reservades per aquests socis,
0: sí,
2: que supos que alguns d'ells van ser els que van sonar l'alarma de que hi havia en Cristiano Ronaldo en el Club Factory, però la resta del club era per en Cristiano Ronaldo i els seus amics.
0: Clar, sí, sí. I no sabem si en el Factory Padel Club, ara ja ho he dit així, aquest dia hi ha hagut, jo què sé, més afluència de gent després d'aquesta visita d'en Ronaldo.
2: I doncs, mira, ho demanaré perquè, clar, és que al final en Cristiano Ronaldo, poca broma, a qui li interessi o a qui no, és igual, però és un fet que en Cristiano Ronaldo és la persona que té més seguidors a Instagram de tot el planeta Terra, amb molta diferència, i això és traduïble a tots els seus impactes mediàtics en tots els terrenys. Vull dir que ell estigui a un espai com aquest sí que pot implicar que de cop la gent hi vagi com a de romeria, no? Mm.
0: Sí, sí, sí. I què em poden dir d'aquesta visita d'en Cristiano Ronaldo a Mallorca?
2: Idò, mira, la premsa, evidentment, com vos podeu imaginar, han perseguit les seves vacances d'estiu per Mallorca i, de fet, internet s'ha omplert de fotos d'aquests dos en banyador, no? Perquè com que estaven en el iot, etc. Clar, vacances estivals de sol i platja. Clar. I què ha passat? Que el cos d'Anna Georgina, la parella d'en Cristiano, ha donat molt que parlar perquè, segons molts usuaris, ja me sap greu dir-ho així, però és que és vera que són molts usuaris i molt desafortunats i amb molt de temps lliure, també, Anna Georgina diuen que està massa grassa.
0: Ui.
2: Sí, és a dir, estem un altre pic en un cas de misoginia i grassofòbia absoluta,
0: sí,
2: que recordem que normalment sempre sol sotmetre més a les dones, i aquest cas no és una excepció.
0: Sempre.
2: Des d'aquí crec que recordam, ho direm plural perquè crec que estem totes en el mateix club, que els cossos aliens, per moltes ganes que mos faci, no s'han de comentar i punt, no?
1: Basta ja, o sigui, basta.
2: Sí, i de fet, na Georgina, sabeu que tampoc està disposada a suportar-ho, estic molt a favor d'això, i aquesta setmana ha publicat un post a Instagram amb ses fotos precisament del paparazzi, on sa gent l'acusava de grassa, i ha escrit el següent text. Ella diu, el meu cos canviarà, com canvia el de totes ses dones, i espero que ho sigui fent molts d'anys, perquè això significarà que segueix vivint. Soc mare de 6 fills meravellosos, 3 són nenes que algun dia seran grans dones, i si hi ha una cosa que els vull ensenyar és que el valor d'una persona mai no pot dependre d'un físic ni de l'opinió de desconeguts. A mi m'apareix xapo aquesta declaració, i he de dir que culmina amb un altre text en què diu, vaig estar-ho comentant amb en Cristiano i li vaig dir, me preocupa que ara m'estiguin dient grassa, perquè visc de la meva imatge. I ell me va respondre, tu no vius de la teva imatge, tu vius de lo que ets, una dona perfecta, guapa, amb un cos espectacular, mare, bona persona, exitosa i que viu sa vida amb amor. Què més vols?
1: Sorprenentment bé en Cristiano Ronaldo,
0: sí,
1: eh? Molt bé.
2: Sí, i és vera que no, una dona no s'hauria de validar mai per sa opinió i sa validació externa d'un home, però clar,
1: correcte,
2: en aquest cas és el teu company de vida... que millor que el teu company de vida empatitzi amb les teves preocupacions i els teus neguits i te doni aquest recolzament que crec que està molt a la talla de la situació, no?
1: Totalment.
0: I doncs, Jaume, amb en Cristiano Ronaldo i en Georgina Rodríguez ho hem de deixar. La setmana que ve t'esperam.
2: Ah, ja pensava que ja no mos tornaríem a sentir i anava a plorar.
0: No, no, no.
1: No te deixarem mai.
0: No, és que te deixem.
1: Tu mos deixaràs
0: en
1: altres,
0: ja. Ho hem de deixar per avui.
2: No mos deixaria mai.
0: Tornaràs aquest mes d'agost?
2: Sí, jo crec que, mira, no donaré exclusiva.
1: Ah, sí?
2: No, és bé, ja ara m'ho volia fer interessant. Algun dia baixaré segurament a Palma i vos
0: Vinga.
2: Vendré a fer una visita, volgueu o no.
0: Idò, i fins aquest dia.
2: Perfecte.
0: Bé, no, la setmana que ve mos sentim, no?
1: Clar.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, una ferrada.
1: Gràcies, Jaume.
2: Una ferrada, que vagi bé. No em piangir d'ai.
3: IB3 Ràdios, memòria. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua.
4: Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: I ho dèiem, aquest diumenge Judit Nederman tocarà en el Santuari de Montición de Porreres.

0: Aquest concert que es farà dins el marc del Festival Sons de Nit, organitzat per Fonart, i serà a les 10 del vespre, aquest diumenge. Nederman actuarà amb tota la banda i tornarà a Mallorca en aquest mateix cicle de concerts per fer-ho a final de mes, just amb el seu guitarrista Dario Barroso.
1: I ja la podem saludar. Judit, com estàs?
2: Què tal? Molt bé, molt feliç.
1: No sé si ja és per Mallorca, perquè, clar, hem tingut la sort de veure't moltes vegades, ara et veurem un parell de vegades més, i, clar, ja deus conèixer l'illa de memòria.
2: Sí, aviam, desgraciadament encara no hi soc, ja m'agradaria, però tinc concert demà aquí a Empúries, a Catalunya,
1: sí.
2: Llavors vindré ben bé el diumenge, i el dilluns he de tornar a marxar perquè també seguim tocant aquí, però sí, a finals d'agost sí que em quedaré uns quants dies,
1: que
2: em fa molta il·lusió, perquè m'hi sento molt bé i, no sé, és un lloc molt especial per mi, la veritat.
1: Clar, quin format presentaràs a Montición diumenge?
2: Doncs tota la banda. Aquest any estic fent una gira molt diferent, que es diu Brota, que és una gira que té cançons inèdites. És a dir, cançons que he fet en els últims mesos que encara no estan a cap disc, les estic estrenant ja. Llavors, són cançons molt recents i l'única manera de tornar-les a escoltar és tornar a venir a un concert, com els segles passats, quan no hi havia manera de gravar la música.
0: Que xulo. Sabeu?
2: I la gent havia d'anar en directe sí o sí. Sí, m'està agradant molt perquè és una altra manera de servir la música, molt, molt diferent a la que he fet els últims 12 anys, no? Que sempre he gravat el disc i el presento, gravo disc, el presento, etcètera, etcètera. I està sent diferent. I llavors, aquesta gira són diferents formats, o sigui, vaig a duet, com faré finals de mes, o amb la banda, si puc, i en aquest cas a Montición és amb tota la banda, que és bateria, baix, teclat, guitarra, i jo també guitarra i toco el pandero, i clar, doncs, amb la banda, doncs, que costa una mica més de fer concerts perquè és un format més gran i més difícil de contractar, diguéssim, doncs em fa moltíssima il·lusió.
0: Ja dus 8 dits a les teves espatlles i moltíssimes col·laboracions. Com ha estat, però, l'acollida d'aquests dos darrers àlbums que has fet acompanyada, més una amb Pau Figueres i l'altra amb Bea Assurmenti? Hi haurà algunes cançons d'aquests discs que vas treure en el 2025?
2: Sí, perquè el disc amb el Pau Figueres, que ha anat superbé i la gira va ser molt preciosa, i també les cançons d'aquest disc amb el Pau, sento que les he fet en un moment de la vida com de més maduresa, no sé, em sentia com en un moment molt bonic com a persona, saps? Com que havia arribat a un lloc que m'agradava molt i les cançons han nascut d'aquest lloc, i llavors ara doncs les segueixo tocant algunes perquè sí, són també recents, no tan recents com les inèdites que us explicava, però són les immediates, no? Abans d'aquestes inèdites, llavors les segueixo tocant. També del disc aquest que deies, on hi ha la Bea Assurmenti, també hi ha altres col·laboradores basques, és un disc en català i euskera, i també toco alguna de les cançons en la gira de Brota, perquè és un projecte molt especial que celebra la fraternitat, les dues llengües, i m'agrada molt incloure-les.
1: Judit, i ja fent nou repertori, noves cançons?
2: Sí. Estic composant, estic molt inspirada.

0: és immediat, sí.
1: Que preciós i que preciosa. Judit Nederman, t'esperam, bé, te veurem, evidentment, diumenge a Monticial. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Moltes ganes de retrobar-me amb el públic mallorquí, que m'encanta.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
3: Bon dia. L'ocupació hotelera mitjana durant el mes de juliol a les Pitiüses ha fregat el 90%, 9 dècimes per sobre del mateix mes de l'any passat. Són dades de la Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera, que per zones destaca l'ocupació experimentada al municipi de Vila, seguida de Santa Eulària i Sant Antoni. Mentrestant, el Consell de Formentera investiga la desaparició de part de l'abalissament de diversos punts del litoral de l'illa. Les incidències s'han detectat a Sescanyes, Estrocadors i Sespalmador. L'empresa encarregada de l'abalissament treballa per reinstal·lar les boies que van ser retirades. Verònica Castelló, consellera de Medi Ambient de Formentera, explica que sospiten que es tracta d'un acte vandàlic.
4: És com un acte de vandalisme, perquè no és que no s'amollen totes soles, no és que una embarcació les hagi pogut enganxar i les hagi amollat, que això sí que ens va passar a la platja de Cala Sona fa 2 setmanes.
3: Tot això quan el Consell de Govern ha nomenat l'exbatle de Llucmajor, Joan Jaume, nou director general de Costes, en substitució de Maria Joaquina Ferrer, a qui ha passat factura la reducció de gandules i parasols a Formentera per mort de l'aplicació estricta de la normativa, amb conseqüències que, en paraules del portaveu Antoni Costa, preocupen el govern balear.
5: Una cosa és que hi hagi una reducció complint paràmetres ambientals, normativa, i l'altra és que hi hagi platges de Formentera que ni tan sols hagin pogut posar ni una sola gandula. I és una situació realment preocupant.
3: L'Ajuntament de Palma ja ha validat unes 7.000 acreditacions per poder accedir a la platja de Palma el dia de l'eclipsi. Recordem que a partir de les 8 del matí no es podrà circular en vehicle privat ni en motocicleta per la primera línia de platja. A partir de les 12 es tancaran també diverses sortides de l'autopista de l'aeroport. El termini per a sol·licitar aquestes acreditacions estarà obert fins al mateix dia de l'eclipsi, el 12 d'agost. El batlle de Palma, Jaime Martínez, recomana fer el tràmit amb antelació.
6: Recordar que si encara hi ha qualcú que no ha tramitat aquesta acreditació, que se faci l'abans possible, perquè no esperant els darrers dies, perquè aquestes sol·licituds, lògicament, han de ser revisades i validades prèviament.
3: En clau educativa, el govern ha aprovat el decret llei que millora les condicions laborals de les treballadores de les escoletes de l'etapa 0-3. Inclou la creació d'un complement per equiparar els sous de les professionals de les escoletes concertades a les públiques. N'ha parlat el conseller d'Educació, Antoni Vera.
7: El decret aporta d'aquesta manera una nova eina de finançament i la norma creiem que ajudarà a donar una estabilitat en els centres, a reconèixer la feina dels professionals de 0-3 i a reforçar el model educatiu.
3: Itàlia rebutja l'ultimàtum del govern espanyol i mantindrà el control a les fronteres fins al 15 d'agost. Així ho ha expressat en un comunicat el govern de Giorgia Meloni davant la petició d'Espanya de retirar els controls a les fronteres aèries i marítimes. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha cap motiu per mantenir-los i la crisi migratòria de Ceuta, que va precipitar aquestes mesures, ja està reconduïda. També adverteix de possibles mesures si finalment Itàlia no aixeca el control fronterer. Amb aquesta informació hem arribat a les 5:04. Tornem amb més notícies a les 6.
2: Més informació a ib3noticies.com.

Heu de saber que l'actor, dramaturg, director i creador mallorquí Pau Pasqual ha estat guardonat amb la primera beca internacional de creació artística

0: sobre cultura popular de les Balears, que està convocada per l'estudi general Lulia i que s'inspira en 53 tonades del pare Rafael Ginart.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Galejar és el projecte de Pau Pasqual, amb el qual ha aconseguit la primera beca internacional de creació artística sobre la cultura popular de les Balears, convocada per l'Estudi General Lulià, una beca que ha guanyat per unanimitat d'un total de 66 artistes, tant de les Balears com d'altres llocs de l'Estat, i de països també com Iran, Rússia, Alemanya i Anglaterra.
1: En Pau Pasqual a Galejar du al present les tornades de camp, de feina, que va recollir el pare Ginart. El projecte recuperarà 53 tonades, una és aquesta tonada de Sasson que va cantar Joana Gomila, i el projecte vol crear un nou corpus musical contemporani per acabar sent un disc de 12 temes i un directe que recorrerà el territori.
2: En profunditat.
3: Pau Pasqual, com estàs?
4: Ara una mica hipnotitzat amb aquesta tonada.
3: I en hora bona, bona, primer
4: si
3: de tot.
4: No, gràcies.
3: Clar, aquesta tonada se son que cantava tan bé en Joana Gomila ja fa anys.
4: I tant.
3: És, en aquest corpus.
4: Però és que encara no ho sabem perquè estem en un procés, en un moment del procés tan, tan primerenc que bueno, estem començant a posar les pedres allà on creuen que hauran d'estar en el moment d'haver de començar la beca, que comença dia 1 de setembre.
3: Aquesta tonada se son que sentim d'en Joana Gomila, que començava amb aquella visita de Nadal Lomax, que és una d'aquestes tonades recollides pel pare Ginart. Vaja, aquesta beca ha estat triada per unanimitat
4: és
3: de totes, jurat, entre 66 propostes d'artistes d'arreu.
4: Bueno, és que, de fet, te corregiré, Maria, un segon,
0: digues.
4: Perquè són 66... Això, el maco, com ho vaig entendre en el diari, 66 artistes de Balears, i llavors hi ha altres propostes d'altres països.
0: Ah, ja m'ho diràs jo, encara més.
3: Dic... O sigui, 66 de Balears...
4: Així
3: i després,
4: com jo vaig entendre en el diari.
0: Encara més mèrit,
3: de països
0: Pau
3: com
0: Pasqual.
3: Rússia, Iran, Alemanya, Anglaterra...
4: Molt fort, sí. De fet, jo, clar, òbviament, jo vaig presentar la convocatòria sense saber qui se presentaria, sense tenir precedents de quanta gent s'hi podia presentar, perquè és la primera beca internacional, i ja me semblava estrany que fos internacional, i dic, bueno, quina cosa més xula. I quan vaig llegir perquè a mi m'havien dit, t'han donat la beca, tal dia 1 en serà fantàstic. Quan vaig veure per diari que havia hagut tant de quòrum de propostes, és flipant, i és quan realment veus, diu, joder, és un projecte totxo. Ara mateix ara tinc expectativa aquí damunt.
3: Clar, tot parteix d'una investigació que va fer en Francesc Vicenç, etnomusicòleg, en què estudia la faceta del pare Ginart, i un corpus de 53 tonades manuscrites amb lletra. Clar, quantes que tu decideixes agafar aquesta feina i fent un projecte.
4: És preciós aquest moment, perquè és quan la vida te col·loca en el lloc correcte, en el moment idoni, no? Mireu, jo venia, devia ser un divendres, jo el cap de setmana abans havia estat participant cantant en el Festival Canta al Ras de Massalfassar, que és una jornada com de sopar a la fresca i gent fent cant rural en valencià. Jo vaig anar allà, vaig cantar una tonada de feina i la rebuda va ser tan pura, tan autèntica per de la gent d'allà, que vaig quedar-me amb aquest rum, i durant tota la setmana vaig estar pensant, bueno, me faria ganes fer qualque cosa. Just aquell dia, aquella setmana, aquell divendres, me'n vaig anar a Sineu a veure una presentació d'en Francesc Vicenç i li vaig dir, Francesc, necessitaria tenir qualque document en el qual agafar-me, qualque referència, qualcú que m'acompanyi, perquè me faria ganes d'investigar amb això. I me diu, acabar aquest llibre, acabat de descobrir aquest document inèdit del pare Ginart, que és un cançoner musical, això vol dir que també tenim unes partitures, no només les lletres, i hem descobert onades que no se sabia que existien. Si te fa ganes agafar això... Per favor, clar que sí.
0: Tot eren senyals, Pau.
4: Tot eren...
0: Se va com alinear.
4: Venen els nassos, va ser preciós aquell moment, perquè ningú m'havia convidat en aquella presentació del llibre, sabeu el que vull dir? Que en el final vaig decidir passar sobre baixa per allà a Sineu, anant a la presentació, i mira, ha acabat...
3: No eres convidat, i vas anar, i ara n'ha acabat sortint un projecte que ha estat triat per unanimitat.
4: Que no és preciós.
0: A més, tonades inèdites, que és el que em crida un pot atenció, perquè el pare Ginart és una figura com a molt estudiada, no?
4: Sí, però sabeu que, així com fins allà on jo conec, eren uns documents que mai va arribar a publicar i que havien quedat dins l'arxiu, si no recordo malament de la Casa Museu Llorenç Villalonga a Binissalem. I és un llibre que encara és inèdit, és d'en Francesc Vicenç, vull dir, ho edita amb Edicions UIB, i sembla que ara se reactiva aquesta publicació, supos que abans de que acabi l'any.
0: I fareu un àlbum, un directe amb tot això, que li donareu una volta, que és el que tens pensat, encara no t'ha donat temps, estàs com en xoc amb tot el que ha passat.
4: Bueno, en xoc hi estic, això per suposat. I a més, encara amb aquest estat letàrgic que deixa aquesta calor agostenca, no?
0: Sí.
4: Però, no, sí, clar, l'intenció des de fa molt de temps que jo tenc és poder... I, de fet, ja s'ha vist això en alguns dels projectes que he anat treballant els darrers anys. A mi el que sempre em genera molta curiositat és, clar, venint d'una època molt fosca, fins a la segona meitat de segle passat, en què la cultura popular va quedar relegada a una estratificació folcloritzada, no lo següent, fins a arribar quasi a la pèrdua de la identitat. Ara s'està recuperant, però m'agradaria saber quina és l'evolució natural que hagués pogut tenir aquesta música, aquesta arrel, si mai hagués estat trastocada així com fou. No? Per tant, sí, aquest àlbum el que intentarem fer amb un equip que no només soc jo, que és important remarcar que és un treball que s'estarà complint en tramuntant estudis, aconsellant en Jaume Gelabert, amb participació d'en Francesc Vicenç en el marc teòric, llavors la participació a la composició i arranjaments d'en Juanjo Montserrat i d'en Sara Mingolla i altres artistes satèl·lit que també passaran per allà. Vull dir que és una cosa col·lectiva, que és important, si parlant de cultura popular, per mi, com a mínim. Però sí, recuperar aquesta arrel i veurem què passaria si la traduïm en els mitjans tècnics i populars que tenim avui en dia.
1: Mm-hmm. En relació amb això, quin lloc creus que poden ocupar aquestes tonades en el món actual, en el món present, en el qual ja les formes de vida d'abans han desaparegut, les feines han desaparegut, han quedat reduïdes a una reivindicació que feim els mallorquins, però res més que això.
3: Clar, perquè són tonades que ja no tenen la seva funció.
1: No tenen el seu sentit, clar.
4: Totalment. Per tant, seria com a... jo crec que hauríem de parlar més d'una reapropiació, perquè realment, sí, és cert que les tonades de feina han perdut el mitjà natural en el qual existien, no? Però no només han perdut això, també han perdut, avui de matí ho deia, han perdut septasíl·labs. Ja no, si encara com a mínim mos reuníssim com en Rolanes i seguíssim glosant molt més de lo que s'està fent, que ja és fantàstic, és la feina que fan els glosadors de Mallorca, però si fos un més enllà dels esdeveniments en què se fan, si fos una qüestió pròpia, ja seria una altra cosa. Per tant, jo crec que pot ser han perdut un mitjà, però molts l'han de reapropiar i l'han de... A lo millor està guai ballar música electrònica amb una tonada de feina, per exemple, no ho sé. Sí.
0: Són clar. Coses que, perdó, no. També ha fet un poc en Planet, que abans sentien, no? Que va fer coses de la cultura popular i els ha duit a altres bandes que, bé, com fan tants altres artistes, com poden...
4: Exactament. Bueno, i na Júlia Colom, i na Maria Jaume per la seva banda, i na Maria Hei, vull dir...
3: I la d'anar, per exemple, a Eivissa...
1: Sí, sí.
4: Exactament.
1: No, fan,
3: de fet, hi ha una eclosió de formació de grups joves de pop, sí. De
4: clar,
3: pop, diguem.
4: Exactament.
3: Si poden reduir en el món de la música pop, que reivindiquen la tradició.
4: És que és necessari, vull dir, també ho deia avui de matí. Clar, aquell que vulgui abanderar-se de la recuperació o reapropiació de la cultura popular, per mi va per un mal camí que se diu gran ego apoteosi, no? Perquè al final, per definició, la cultura popular és democràtica i mos pertany a tots. Per tant, crec que els artistes aquí tenim una veu important, perquè al final moltes vegades veiem que els artistes, sobretot musicals en aquest sentit, són referent de jovent que puja i d'altra gent que escolta. Per tant, és guai que s'abanderin, però mos han d'abanderar col·lectivament, vull dir, si no, no té cap sentit.
3: Que de fet podrien dir que és un fenomen, però que no és casual, sinó que és causal.
4: Sí, que crec que hi ha una intenció darrere d'una feina ostres, que no es ressenta, vull dir, si m'ho anem... Jo no puc aturar de fer similituds amb el Ball de Bot, per exemple, vull dir, el Ball de Bot ja ha sofert aquest, i crec que està en un estat d'una...
1: És increïble veure que totes les places plenes, darrerament.
4: Sí. I plenes de gent jove que no va allà per compromís a ballar, vull dir, s'organitzen cotxades, jo que estic en un grapat de grups de WhatsApp de Ball de Bot, vinga, tenim una ballada... a Cap de Pere, que fas anant-te a Cap de Pere, tio? Ser una ballada. Ah, vale, que fantàstic, sí. Fas encotxada. I és meravellós, con la qual... No, ja et dic, no puc aturar de fer aquestes similituds perquè crec que és el camí per el qual està anant la música, però han d'entendre que no és una cosa recent, vull dir que són les primeres pedres de tot això, ja se varen començar a posar fa dècades. i n'estem recollint els fruits o seguint sembrant, no sé.
3: Clar, aquest projecte teu, Becat, estudiarà tant melodies com lletres com els contextos en què aquestes cançons, ja siguin romansos, gloses, manifestacions de carrer i altres expressions, formaven part, no?, del paisatge sonor.
4: Efectivament.
3: Del paisatge, fins i tot, de feina, des dia a dia de Mallorca.
4: Totalment.
3: En quin punt està? Perquè deies que, clar, ara hi haurà una producció musical que la faràs amb tots aquests músics. Això resultarà amb un disc i llavors amb un directe.
4: Un directe, sí. És a dir, si parlant de calendarització de producció, perquè li pugui interessar, clar, aquesta setmana està caòtica, perquè se mor va dir dia 31 de juliol, just abans de que, a més, la gent de l'estudi general se n'anàs de vacances, amb la qual està com a... De pressa i corrents, no? Clar, darrer dia, vinga, no. Per tant...
3: Darrer dia van de tancar portes.
4: Exactament, amb la qual ha estat qüestió de reunir tot l'equip i poder calendaritzar realment com seran aquests dos mesos de beca. El primer mes de setembre estarà sobretot centrat en treballar el marc teòric, perquè ja vols dir que he d'aterrar dins el treball d'en Francesc. I bueno, crec que aprofitaré per, ja que tenc un despatx allà, espai de treball, a l'estudi general Lulià, per poder fer totes les entrevistes que cregui que siguin necessaris, i ja després serà el mes d'octubre que entrarem a l'estudi de so, no l'estudi general Lulià. I sí, òbviament, qualsevol artista musical prepara un disc, un àlbum, preveient que llavors vendrà un directe, vull dir, i sobretot si parlam una vegada més de música popular, la música popular ha de pertànyer al poble, vull dir, no té sentit no fer un directe aquí. Per tant, si és intenció, no sé encara com quins ulls i quina cara tindrà aquest directe, però sí, me faria moltes ganes i sobretot jo que venc de tota la part del teatre, que aquest directe pogués tenir una part no només musical, sinó també teatralitzada o que pogués que fos permeable a arts escèniques, seria molt xulo.
3: Per tant, un projecte complet.
1: Ben complet.
4: Ja m'agradaria.
1: Has comentat que fins i tot faràs entrevistes.
4: Bueno, que m'entrevistaré en gent. No vull dir que hagi de registrar-la, ni molt manco, no vull ficar en segon quim merder.
1: Te documentaràs perquè...
4: Sí, escolta, és que ja vols dir que és que qui vulgui fer aquest camí tot sol, crec que va per un... va molt errat.
3: I
4: jo, sobretot, clar, no som músics, jo puc cantar i la meva professió ja s'hi dona una mica, no? Però jo necessito escoltar i necessito tenir suport aquí per poder tirar això endavant, clar.
1: Però això també, el projecte s'ha d'entendre com una anàlisi dels oficis, les formes de vida que hi havia abans, i amb aquestes cançons intentaràs entendre com se pot conservar tot això, no?
4: Exacte.
1: Avui en dia.
4: I sí que agafar aquell llegat i, sigui quina sigui la transformació que en facem, poder-ho regalar i que... Ja vols dir que soc també bastant insistent amb el tema de referents. Molts fan falta referents. I això se veu, jo que darrerament també estic com molt en la creació de contingut a xarxes, se veu clarament la necessitat de referents, de gent a qui agafar-te, gent... I clar, si parlant de cultura popular, d'arrelament, d'identitat, molts fa falta que tothom, quantes més vos millor s'alcin per recuperar-nos en nosaltres, no?
3: Clar, sobretot són tonades de camp.
4: Bueno, jo tinc molt pendent aquesta figura de tonades de camp, m'agrada molt i per suposat hi serà. Llavors fa falta, com us dic, aterrar dins el llibre d'en Francesc. Sé que hi ha algunes tonades, tonades diferents que no siguin tonades de feina, algunes músiques, algunes melodies. Per exemple, hi ha una versió de Sant Antoni que coneixem a diferents pobles, una versió d'aquella tonada que no se coneix, que existeix, per tant, que també és un espai on me fa ganes d'aterrar.
1: Sí,
4: totalment. I sí, hi haurà tonades de feina, però hi haurà també altres tipus de tonades, més de caire popular, segurament.
0: Clar, és que són 53, com dius, t'has d'immersir dins tot això,
4: claro.
0: Però no t'han demanat, Pau, aquest projecte titulat Galejar. Què vol dir galejar?
4: Bueno, galejar és tota aquesta tècnica vocal, no?, que s'emprava en el camp, que utilitza aquests melismes vocals com per fer gala de sa veu, no? És sa veu galejada, que la traïm a galejar. Això m'agrada molt aquesta paraula. I, de fet, avui ha estat molt divertit perquè ens hem posat en contacte, ells s'han posat en contacte amb jo, la companyia Una i Una de dansa, que m'han dit, tu saps que el 2009 nosaltres vàrem fer un espectacle que també s'ha de galetjar? I és molt divertit aquí, perquè en guany m'han dit que volen tornar-ho a recuperar, per tant, que hi haurà molt de galetjars per a mi. No?
3: A més que cada poble tenia la seva manera de galetjar. És a dir, cada poble, per exemple, de Sant Antoni, tenia les seves tonades, la seva manera de cantar. Un mateix glosat de
4: Sant Antoni. Però això de més ho veiem, per exemple...
3: S'aventura ara no s'identifica tant o s'ha perdut o...
4: Sí, no. És a dir, me'n vaig al que has dit abans, és a dir, jo aniria encara més a la unitat. Vull dir, cada poble tenia una manera de galetjar, però es galetjar també, per definició, me sembla que és tan unipersonal, és tan un tret tan identitari de cadascú que a més, menys qui galetjava millor, no? Vull dir, aquest té una miula, no? Que és uau! I de fet, hi ha alguns recursos per internet que pots veure gent que realment sí que havia cantat aquestes tonades a l'hora de tondre, a l'hora de batre, el que fos, i pots reconèixer aquestes formes tan identitàries de cadascú de galetjar. Però jo te diria que s'ha perdut i no, perquè aquells que veus que segueixen glosant, jo sento un àudio i sé reconèixer perfectament en Mateu Xuri o en Maribel Cervera a l'hora de glosar.
1: Són veus reconeixibles.
4: Sí. Clar, exactament. Exactament, reconeixes el timbre, no? Al final, sí.
1: A banda és que falten referents. Jo sempre cap xerrant sempre dels mateixos quan xerro de referents així de música popular, però que agafen altres gèneres musicals que el duen més cap a l'actualitat. Però trobes que falta com a rompre barreres a Balears? Perquè jo, per exemple, he escoltat molt, en Bayuca, per exemple, que és gallec, que emplea música tradicional gallega i la mescla amb electrònica, però també a Andalusia hi ha un grup que es diu Califato 3x4, sí, que és el mateix, agafen música de processons, música, cançons andaluses i les mesclen amb electrònica, molt ballable, molt actual. I aquí trob que com que falten projectes així que... Per que tenim por a rompre un poc el mal los.
3: Més trencadors,
4: sí,
3: no?
4: Sí, que... sí. No estem anant per mal camí, de tota manera.
1: No anem per mal camí per això.
3: Ja s'ha
1: rompt
3: aquesta
1: llança, cosa.
3: Però sí.
1: No.
3: Sí, fa més que falta perquè... arribar a altres gèneres, no?
4: Clar, però...
3: Més enllà.
4: És a dir, bueno, just un apunt amb això, dir que la gent, aquests puristes, no? És a dir, per mi té una...
1: Se poden enfadar, també.
4: Se poden enfadar, però en el final, vull dir, no... Òbviament... Tot és folklore, que estratifica la cultura popular i la deixa, per mi, bueno, relegada, i està bé que quedi relegada pues, a una demostració històrica de com fou en qualque moment concret. Clar, qui pretén que aquesta estratificació sigui la totalitat de la cultura popular també va per mal camí, perquè no té ton ni son. Al final, vull dir, el que estàs estratificant és la cultura popular en un moment molt concret, en una dècada molt concreta, en un espai i un context molt concrets, com la qual, per mi, no té molt de sentit. Ara bé, aquesta demostració històrica, aquesta recuperació històrica, no per mi no es topa gens amb les creacions que se puguin fer. Poden conviure les dues coses i és positiu que convisquin. Me parlaves de territoris com Galícia. Clar, Galícia crec que mos duen anys llum a l'hora de tractar la seva cultura popular, perquè jo, sense anar més enfora, quan estava a la casa gravant el programa Illencs a la carrera, que vàrem anar a Galícia, allà a Santiago.
3: A casa IV3,
4: A la casa IV3, sí, aquí a la casa IV3. Sí, sí, sí.
3: IV3 Televisió.
4: La nostra, sí. IV3, la teva ràdio televisió.
3: Sí, també era.
4: Quan vam anar allà a Santiago, la gent que me va gombolar allà enmig me van convidar. Anem aquí, que cada dimarts i cada dijous anem a fer aquestes foliades. Uau, tant de bo tinguéssim aquests rodals nosaltres també per aquí. Per tant, crec que aquesta gent, com que va més avançada i se la sap seva i se la sap del poble, democratitzada i desbaixa els estaments del poble, no, res que sigui molt, molt alt, crec que aquest punt te permet com a deixar-te crear i
0: clar, sí,
4: sense haver de tenir aquell argument assenyalant-te, no?
0: Tenen molta riquesa, molt coneguda, molt estimada, o sigui, sí, és veure aquesta situació... Sí.
3: Perquè no s'ha perdut la tradició. Seva, clar, no s'ha perdut. Sí. Aquí també te poden convidar a matances.
4: Exactament, seria el mateix.
3: Si vols anar, però... però, clar, hem perdut més aquesta tradició.
4: És com, clar, és com aquell que te diu, no, no, és que les matances les has de fer amb un rivell de fang i no amb encetina aquesta de plàstic, fosfor i tot. Mm. Millor, sí.
1: Entenc més de referents així que utilitzin la música tradicional, música folclòrica, per trencar un poquet.
4: Bueno, va, Lluca, per mi és espectacular.
1: Sí, sí, jo l'he vist en directe i és increïble.
4: Sí, quina sort, que guai, que guai. Bueno. Varen venir a Mallorca Live, no?
1: Sí, fa 2 anys, crec.
4: Sí, jo no hi vaig poder anar i m'ha fet molta ràbia. No sabria dir-te ara un referent, perquè com a mi venen molt de noms en el cap, però no cap de trobar l'exemple que m'agradàs. Sí que veig referents a moltes bandes on no només són música, i crec que defineixen bastant la feina que vull fer. És a dir, veig referents a nivell teatral, veig referents a nivell de divulgació a xarxes, veig referents en el dia a dia, gent que té aquesta gent magnètica, que té un imant i s'asseu a fer una canya amb tu i t'explica coses i tu vols anar allà a escoltar. Hi ha aquests personatges i més enllà de la música, potser són els personatges que m'agrada escoltar i nodrir-me'n.
3: Clara, com comencareu aquesta fase de composició, de producció musical amb en Juanjo Montserrat, amb en Jaume Gelabert, amb en Sara Mingolla. Com seran, però, llavors, directes? Clar, està una fase molt, molt incipient.
4: Però és meravellosa aquesta fase, perquè...
3: Sereu ells? És a dir, seran ells?
4: No ho sé. Vull dir, a mi m'agradaria, òbviament, compartir, i està clar que... Però... Estem en el punt de fantasejar i tots saben que passarem gust a dins l'estudi i a partir d'aquí deixar-nos somiar i deixar-nos veure i què podria tenir aquest directe i de quins recursos ens podríem fer servir, a quins espais se representarà, a qui anirà dirigit. Per tant, aquí hi ha tantes possibilitats ara mateix que sí, poden jugar, però fins que no tinguem qualque cosa més palpable, no serà moment de... Serà llavors quan serà moment de començar a fer tries i descartar.
3: Quant el podríeu tenir acabat, el projecte?
4: Bueno, nosaltres tenim una data molt límit, així mateix, que és dia 31 d'octubre, que acaba la beca. Vaja. I aquí el que mos han compromès és a poder entregar una maqueta, òbviament intentarem que sigui lo més definitiva possible, però clar, òbviament també, jo crec que aquí existirà un diàleg obert en l'Estudi General Lul·lià, en el qual el que se podrà prioritzar és els tempos naturals de la creació artística, que moltes vegades no poden obeir els tempos d'una calendarització de producció. Vull dir, en aquest sentit, jo abogaré o intentaré sempre lluitar cap a que el format sigui un format que mos faci sentir orgullosos en aquells que han participat, sigui per part de l'Estudi General Lul·lià com nosaltres, que estem en el camp de batalla, i a partir d'aquí, bueno, serà qüestió de passar en el procés de mescles, masterització, distribució de l'àlbum, i llavors pues, un directe. Tant de bo poguéssim veure tot això dins el 2027 seria espectacular. Clar, seria la seu.
3: Estàs eufòric encara amb aquest recent
4: èxit. No
0: li ha anat temps de pensar quasi en pau.
4: Però total, vull dir, de fet, clar, jo estic molt acostumat i com tots els artistes, que si fem qualque cosa mos baream en premsa i en mitjans de escoltar-ho, donar-mos un segon a la ràdio, donar-mos una... Agafau aquesta nota de premsa, per favor, treus-mos. I aquí m'han dit, per cert, t'han donat la beca, ai, fantàstic, beníssim, superbé. Escolta, cada 2 dies, que has sortit en el diari i aquí, i ara que m'ha cridat voltes aquí, tento, i avui de matí al dia. I és com, uau, okay, estic com agafant consciència, prenent consciència de que és un projecte molt xulo i me surt gratitud pels poros de la pell.
3: Clar, veient un poc encara això, aquest èxit, quins altres projectes tens entre mans? Perquè no només vius d'això.
4: Quin artista balears pot dedicar-se només a un projecte? Encara no ha començat.
3: 25 minuts d'un únic projecte.
4: Totalment.
3: Però, clar, en tens molt més.
4: Sí, bueno, ara comencen uns projectes molt, molt macos i n'hi ha altres que seguim en la seva estela. Estem en Maria Drova i en Juanjo Montserrat, també, amb el projecte L'amor la set, a partir de la paraula i vida d'en Blai Bonet. És un concert poètic preciós que ara, de moment, seguim en sa gira durant enguany, que és l'any Blai Bonet, i aquest mes d'agost mos podran trobar dia 12 a l'Aró, dia 13 a Montuïri, dia 21 a Esplà de Natesa. Si mos segueixen per xarxes o cerquen per Google, pues, trobaran la ubicació i les hores. I ara, a partir de setembre, començam un projecte també preciós amb el Somni Produccions, Ana Marina Nicolau i na Marga López, que és una coproducció amb el Teatre Principal de Palma, que mos fa un il·lustre il·lusionada, i és una comèdia romàntica que du per títol Això no és una comèdia romàntica. I mos farà ganes llençar molts de cap en el món pop, també, a nivell teatral, i formant que en surt, també.
0: Però tu, doncs, Pau?
4: Sí que doncs, clar, que ja tens per fer Arreu. Moltes coses.
0: Perquè, clar, sí. Si mateix...
4: El que no tinc molt de temps és anar a la platja. Però, ah. Bueno, la gent com està de calenta la mà tampoc no fa sí. Molt de
1: gana. Tampoc hi era gaire.
3: No, no refresqué gaire. Bueno, vinga, facem el parvolòmetre.
2: El paraulòmetre.
3: Ah, oida, Maria, ja li poden fer aquestes quatre preguntes.
4: Ja no sé què és això.
0: Bé, sí, no, ni tu ni ningú, Pau, res. Tothom sí, ve i tremola.
3: Són quatre preguntes per acabar.
4: No, vinga, anem a jugar.
0: Mem, aquesta jo crec que és més difícil, eh? Una de les tonades que més t'han cisat, quina seria?
4: Muletes, correu. No sé com... No, crec que és la tonada de batre, però no... No he tingut mai un marc teòric per poder dir aquesta tonada és aquesta. Ja hi ha unes gravacions a YouTube i són les que sempre he escoltat i a partir d'aquí he intentat imitar. La mimesi és el que duc millor, no? I varen... Mireu, jo vaig fer... Ara, deixeu-me contar una petita anècdota. Sí, jo vaig començar enginyeria agrònoma quan tenia 18 anys.
0: Ah,
4: jo
0: anava això, cap
4: a
0: enginyeria agrònoma. Això no ho sabia,
4: Ma mare que m'estarà escoltant, mamà, que sí, que tu vol dir que fes enginyeria. Però...
3: Bé, ho volies fer tu, també.
4: La volia fer jo, sí, però molt animat per mon mare. Molt animat per mon mare. I va haver un moment que vaig deixar l'enginyeria per passar a fer els estudis de dramàtic i a les proves d'accés de l'ESADIP m'hi vaig voler presentar a la prova de cant amb una tonada de feina, perquè era com una manera de... Ok, deixo enginyeria agrònoma, però no vull deixar de viure envoltat del camp, que és una gran passió que tenc d'ençà que som petit.
3: I va ser aquesta?
4: I va ser aquesta, que crec que és la tonada de batre, que és la que diu muletes, correu, i fareu la paia menuda, que si la feia llarga i troncuda, tot l'hivern li trobareu.
3: I això te va encisar.
4: Que... Sí, és la que m'ha acompanyat i que durant molt d'anys, perquè era l'única que me coneixia, i era la que encantava.
0: Va ser la primera, no?
4: Sí, senyora, sí, senyora. Sí.
0: Molt bé. I ara ja preguntes més estiuenques. Pau, la teva fruita d'estiu preferida?
3: Clar, perquè deu tenir temps de menjar fruita.
4: Porcots de Porreres, que són de porcots. Que bons que són. És que per mi no hi ha cap altra fruita que les superi.
0: Quan és estens, perquè mira que hi ha fruites bones en l'estiu, eh? Sí, hi ha moltes. Però
4: a més, els supercocs solen sortir... Són primerencs, no dins l'estiu. No...
0: Però quina classe, perquè hi ha moltes varietats, realment, llavors. De galta
4: vermella,
0: de
4: tal...
0: Ai,
4: no,
0: clar, no tenim la carrera d'enginyer
3: agrònoma.
4: Demanen coses de teatre.
0: Bé, i quan t'es passa la calor? Perquè ara dic que la plaia i pots anar poc.
4: Dutxant-me molt. Puc arribar... Bé, dutxant-me, me rebeig per aigua. A més, és el primer estiu que pas a Mallorca... Mallorca, quin doi? A Palma. Jo sempre havia estiuetjat a Cala Blava. Enguany és el primer any que estiuetj a Palma, a Son Canals, i allà si arriba a engendrar una calor...
0: Un microclima
4: de com que quan obris el forn, que de bé tot es va de coca de trampó, no? Lo mateix. Me pas per aigua moltes vegades, perquè si no m'afer tot i me fa ai.
0: I ja per acabar, que lletgeixes ara mateix?
4: El mar de Blai Bonnet.
0: Està
4: Blai Bonnetitzat,
0: en Pau.
4: Sí,
3: està
4: Blai
3: Bonnetitzat. És dens.
4: És dens, però és preciós. Vull dir, no tur de subratllar tot. I aquí tenc que de vora dir, mira això. I faig de pesat i li dic un fragment.
0: Que bé, han de ser pesats, amb aquestes coses.
4: Sí.
3: Bona lectura, el mar d'en Blai Bonnet. Pau Pasqual, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada.
3: I xerrar de galetjar, que és projecte que per unanimitat ha estat becat amb aquesta beca internacional de creació artística sobre cultura popular a les Illes Balears, convocada per l'estudi general Lulia, inspirat amb aquestes tonades que va recollir el pare Ginard i que es convertirà en un disc i també en un directe.
4: Creurem el disc, que sigui talment així com has dit.
3: En directe, i quan arribi aquest moment, quan el disc hi sigui, i quan arriben aquestes actuacions... Mm-hmm. En tornarem a xerrar.
0: Torna, clar que sí. Per favor.
4: Quan vulgueu, tornarem a que nostre.
3: Gràcies, Pau.
0: Enhorabona.
4: Vinga, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
5: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
7: Au, Tomeu, ja hi tornem a ser.
8: Au,
7: sí,
8: endavant,
7: au,
8: som
7: ja
8: aquí, un dia més.
9: Ell no se va cansar.
8: No, jo tenc fua per estar...
7: Clar, és que hi ha capítols, d'aquest tema que vam començar ahir. Clar,
8: sí.
7: Com...
8: Avui és darrer dia, però la setmana que ve ja m'espanyaré un poc el cap per pensar...
7: No seguirem.
8: No, seguirem, però no, xerrant de coses tristes, no?
7: Clar,
8: ja
7: sé que m'ho
8: un poc més optimista.
7: D'Oliveres i Garrovers,
8: sí,
7: com a llenyosos tradicionals de les Illes Balears que pateixen o intenten resistir la calor així com poden, i avui han de xerrar dels altres dos llenyosos més importants.
8: Exacte, sí. Per als oients que no el varen sentir ahir, varen fer una mica també d'anàlisi de si realment aquesta calor era una cosa puntual o que anava incrementant les darreres dècades. Efectivament, cada any tenim més calor. Aquest juliol ha estat el juliol més calorós en la història de les Illes Balears i damunt ha plogut un 59% manco de lo que plou habitualment en aquesta època. I a partir d'aquí varen veure que, clar, una cosa és estar adaptada a la calor i l'altra a la sequera i l'altra que tu puguis ser un arbre invulnerable, que cada any puguis seguir produint o que, sí, a la llarga aquests arbres tinguin un futur o no, que nostre, que és el que me preocupava com a pregunta.
9: I varen comprovar això, que no era un tema especialment optimista, aquest.
8: No, exactament. I com deien Celestí, anaven de ser notícies més bones, ser manco dolentes, i avui seguiré aquesta estela.
7: I clar, anirem... és que ho duen millor són les oliveres.
8: Sí, oliveres, garrovers...
7: Llavors, garrovers, i ara?
8: I avui xerrem de Figuera i de Matlè. Sí.
10: Això ja m'ho fa més por arranquines
7: així,
10: que una
7: però...
10: gelada.
8: Ara ho veurem, una mica d'atenció narrativa.
10: Pinta malament la cosa, però bé, per quin arbre començam?
8: Vinga, avui començarem per la figuera, que és un arbre que té fama de poder viure pràcticament abandonat, o que li hem atribuït aquesta qualitat, després ja en xerrem un poc més, i que gairebé estem acostumats a veure que neixen d'entre les pedres o de dins una paret d'un safareig, o surten on hi ha humitat, són molt resistents, i com dèiem amb el garrover, també tenen aquesta habilitat de poder estirar les seves arrels metres, no, quilòmetres, com vaig dir ahir, i arribar a cercar zones on els hi sigui més propícia. Però bé, avui ja entram en Bolivete directament i he cercat un productor de figuera, que són els de flor de figa, que és la família Cloquell, preferents. Exacte. I bé, ells tenen una plantació grossa i més antiga, diguem, el Gaida, però recentment han fet una plantació a Montuïri també, i els he demanat una mica més si hi havia diferència també amb els arbres joves o amb els arbres vells, una mica que mos contessin com estan encarant aquest any ells.
11: Aquest any no és que hagi plogut poc, però és que duim des de juny amb molta calor, i ho estan, la veritat és que ho estan notant molt. Nosaltres, a les figueres joves, hem hagut de regar molt, molt, molt, tant a Montuïri com a Algaida. Nosaltres, el nostre cultiu volia ser la seca, però és impossible. En ses joves és impossible poder fer-ho així, que han de regar dos pi per setmana mínim. I dos pi per setmana vol dir uns 20 litres per arbre cada pi. Se mos en va molt de litres, que és un preu que pues, és major, perquè nosaltres no tenim pou d'on treure aigua. I mos costa més l'aigua. I a part, tenir subministre d'aigua és molt complicat en el pla. Competim contra gent que té piscines i que paga, i és igual pagar el que vulgui pagar. L'aigua mos surt molt més cara del que mos sortiria un aigua pou o un aigua subministre directe municipal, i fa que tot s'encareixi molt més, aquella fi. A més de les càrregues i les hores de feina que li hem de dedicar. El problema gros que veurem amb com solucionem per poder trobar-li un futur.
7: 20 litres cada figuera. Clar, que ja no només parlam de si la figuera aguanta o no, sinó que parlam d'aigua i aigua i aigua i d'hores de feina i d'un mes, sobretot.
8: Sí,
7: quan un temps la figuera no s'arregava.
8: No s'arregaven, segurament en els inicis els hi donaven una aportació, si l'any era un poc més feixuc, però clar, estem parlant que després fent un parell de números amb Miquel Àngel Cloquell, mos sortien que, clar, reguen 10.000 litres d'aigua cada setmana, ells tenen un dipòsit de 25.000 litres, això implica que cada dues setmanes ja estan preocupats de poder tornar a omplir el dipòsit. Que, com us contava, és una dificultat.
7: És una barbaritat.
8: És vera que, no sé si volen recordar, el dia que van xerrar d'albocats, que hi sí. Comparàvem amb sortalissa i tot això.
10: Allò ja és un cas extrem, lo sí. De l'albocat.
8: Sí, no te creguis que no? tan extrem, però...
10: És que ja no era.
8: És vera, Maria.
10: Tu m'ho diràs.
8: Però és vera que, clar, jo sí, aquí sempre faig una reivindicació i m'agrada xerrar de litros d'aigua, perquè fa com a assumpte, però l'aigua que queda a terra és on ha d'estar, l'aigua. L'aigua ha d'estar per fer aliments, o el banc que jo me tiro aquí tot sol aquesta reivindicació.
10: Clar
8: que l'ús prioritari de l'aigua hauria de ser per aliments que mos cuidin i cuidin el territori. Vull dir, si a partir d'aquí hi ha cultius com el bocaté que han d'entrar en disputa perquè agafa molt de recursos, en podem parlar.
7: Per primeres necessitats.
8: Però,
7: no
8: clar,
7: per...
8: I que un productor que comença, ni una família, ara que mestificant un
10: fidel,
8: no, però una família que comença no tingui accés a aigua, me sembla bastant preocupant, mos haurien de mirar. Però,
9: sí, han gastat molt aquesta família i no sé si es tira d'acord amb això que diré, però pot ser que de la figuera sigui un cultiu en declivi.
8: Sí, jo començo, no sé si en aquests grans figuerals que hi havia les finques, jo ja n'he conegut pocs, però és poc que conec estan a la baixa. De fet, he cercat algunes dades i en Montserrat Pons, que és molt conegut per la feina que fa de recuperació de figueres, ell té un estudi publicat i diu que en mitjans dels anys 60, les Balears hi havia 20.000 hectàrees de figuerals i la darrera enquesta del Ministeri d'Agricultura, que és del 2024, se calcula unes 2.800.
7: Brutal,
8: o sigui,
7: per tant.
8: És un dels cultius...
7: N'ha una part molt grossa.
8: Que més ha sofrit, sí. Sí,
10: però
8: sí,
10: això,
8: sí.
10: O sigui, te refereixes per la situació climàtica o perquè s'ha deixat de consumir? Perquè tenia molt d'usos en el camp i tot això, no?
8: Intues que és una de les combinacions. També és una de les fruites i... Sí, me sap greu perquè és de les meves preferides, però que té pitjor conservació, s'han d'agafar i s'han de consumir aviat, el seu transport no l'afavoreix.
7: Són delicades.
8: I això s'ajunta a la irrupció de... que és, com comentava en Cloquell, si tu has de comprar aigua, ja no ho tens a la sec, has de fer noves plantacions, se van morint els arbres, estan replantant, això incrementa el cost i potser tu a plaça, tu o moltes famílies, triarem abans una fruita que mos puguem permetre que no una cosa que tingui un cost més elevat. No estic dient que les seves figues siguin cares, però, òbviament, hi ha menys producció, du més feina, no només són els litros i el cost dels litros, sinó que has d'anar a regar, una cosa que abans no hi havies d'anar. Són hores de moure la manguera per amunt i per avall, no sé que tinguis un sistema de rec. I, a part d'això, les condicions climàtiques, la xilella, que després en xerrarem, clar, no és que tingui un escenari molt favorable. I també és una de les fruites que això ho diu molt en Pons Cloquell, que és pare d'aquest projecte, que és... tradicionalment era un aliment que estàvem avasat, però
10: clar,
8: sí que ha hagut un...
10: figues, les figues seques, després les figues per engreixar els porcs...
8: Que tenien moltes
10: això.
8: Utilitats, però que és vera que les darreres generacions potser no han estat més habituades i han menjat més plàtan, han menjat més poma, han menjat
7: teníem
8: més taronja...
7: Teníem figues i teníem figueres i no els hi teníem esment perquè feien fruit
8: exacte,
7: i eren allà.
8: Exacte, i una cosa que ara deien a Maria, que s'empleaven de dins les
10: feines d'escamp.
8: I les finques tradicionals tenen una estructura... on no hi havia una cosa només exclusivament, hi havia una mica de tot, no? I tot s'aprofitava per, al final, engreixar un animal o engreixar la família, mantenir les feines, sí? Poder aguantar les coses del camp. I pintures, això ho faig una reivindicació bastant habitual, en les figueres, que pensam que, com vos deia abans, que s'aguanten per si totes soles, i jo penso, o he anat xerrant amb pagesos més majors, que aquestes figueres devien estar més cuidades de lo que mos pensam ara, perquè també, quan hi ha hagut un abandonament de fora vila, ha estat un dels cultius que més ha sofert. Per tant, no és que sigui un arbre resistent i ja està, i puguem no mirar-lo, sinó que devia tenir constància, devia tenir podes, a lo millor l'adobaven quan hi havia un excedent de fens, devia tenir una cura que ara mateix els hi han privat d'ella. Uh-huh. Sí.
9: En Cloquei, en canvi, però, està plantant figueres noves, no està tot perdut.
8: No està tot perdut.
7: Clar, gent amb esforços com ells.
8: Amb empenta, i ara les tastareu perquè vos he dit una catxeta de figues.
10: És que això és el que duen sí. Aquí, que nosaltres miràvem què ha, què ha.
7: Clar, vos confós.
8: Vos he confós. Vos
10: han anat en sabosses.
8: Havien de berenar, jo sempre que puc intento... Jo intento...
9: Vull dos dies atent-ho, que mos cuiden molt.
10: Que bé.
8: He de dir que una manera molt bona de donar suport als productors és que no te regalin les coses. Ells no sabien que jo enduria, no me les han regalat, no acceptaria regals, he anat a comprar-les i voles deduites. I en Miquel, ara que d'això, que sí, que superbé que hi hagi gent amb empenta, és vera que ells mos duo això xerrant el següent cultiu que et s'emmetlarà, que ells venien d'una finca on hi havia molt de maldaràs i la figuera se va plantejar com una alternativa, tot i que ven que té moltes dificultats, ells són valents i tiren cap endavant, i tenen ara mateix un 280 malers de secà i durant els darrers anys han anat perdent molt d'arbres i enguany no ha estat diferent.
11: Tots els malers tenim a secà, tenim uns 280 malers i tenim això, aquí sí que tenim molts problemes. Tenim una zona on s'ha mort una gran part dels malers. En aquests 3 anys darrers veiem un descens molt important. La producció de malers crec que anirà bé enguany. Quan va ploure aquest any era quan se formaven i quan se feia la flor i pareix que això ha anat bé, però veiem com a molts arbres afectats i molta sequera. En general, crec que és un problema i sense rec és impossible. I no tenim ara mateix les forces per a aquesta zona i veiem com perdem una gran part dels arbres. I feim, si deies, fer un traspàs cap a les figueres que, en quant a sequera, protegeixen un poc millor. La veritat és que protegeixen un poc millor, però encara així els afecta i hem de fer coses per revertir-ho.
7: Clar, és curiós, Tomeu, un guany poden tenir una bona producció de malla, però en el mateix temps perdre una part dels malers, dels arbres.
8: Sí, clar, i passarà molt de cultius. Per exemple, en la vinya, ara aquestes setmanes que he anat sentint entrevistes en el mitjà de productors que ja han començat arreu de l'estat, aquí també, a Vermar, una cosa és que en guany, o els darrers anys, anem salvant una mica les cuites, però la salut d'aquests arbres, en concret, les vinyes també, que no és una cosa que tu sembris com una domatiguera i tinguis producció el mateix any, sinó que s'atorben una mica, veurem com els afecta aquestes calors a la llarga i si afectaran el rendiment de producció, també. Sí, sí. Mm.
10: I vares dir que havies vist un camp completament groc de malers.
8: Sí.
10: Què els hi passa exactament?
8: No sé si volà passar anant per la carretera, que, clar, no haurien de començar a perdre les fulles en agost. És una cosa que és de tardor, perdre les fulles dels amarlers, com tots els arbres de fulla caduca. Però, sí, no té una explicació sola, és una cosa més complicada que només la calor, però sí que la manca d'aigua, la calor, el tigre de l'amarler, una cosa que ara xerrarem, i altres patògens estan afectant.
7: I la xilella també hi deu tenir un paper decisiu.
8: Sí, la xilella, bé, per qui no ho sàpiga, que tothom ja ho deu saber, és un bacteri que viu de dins els vasos pels quals circulen la saba dels arbres, l'aigua i els nutrients, per dir-ho així més planer. Un estudi que s'ha fet a Mallorca s'estimava que la cremada de la fulla, això que torna groc i cau, està associada a la xilella i afecta un prop en el 79% dels amarlers de tota l'illa, que és una borrada.
7: Sí. Mm-hmm.
8: O sigui, aquesta estampeta de amarlers florits és preocupant. Mm. I això, i la calor i la xilella són coses que estan completament separades, però és vera que s'ha de... aquest estudi se demostrava que aquestes condicions, la manca de pluja, la calor i tal i qual, feien que aquesta pèrdua de fulla per molt de la xilella fos més visible. O sigui, que el que segurament vaig veure l'altre dia va ser un camp completament infectat de xilella que, davant d'aquestes condicions, l'arbre ja molt debilitat va perdre totes les fulles.
9: I dins aquesta suma, com de Tomeu, hi entra el tigre de Sant Madler?
8: Sí, que és un insecte molt petit que viu principalment de davall de les fulles dels arbres i s'alimenta la seva saba, o sigui que ja té dues coses que l'ataquen, a part de la calor, i en la calor aquest tigre, així com en la mosca d'oliva era beneficiós, no, aquí el tigre en la calor se creix i li afecta bastant. Li he demanat a en Serra, a Miquel Serra, que mos faci un àudio explicatiu de... Ja no tornarà a compareixer més,
9: eh?
8: No havia sortit. No. Enguany no havia sortit.
10: Jo el vull sortir cada setmana.
8: Domet sortirà per gol. Per
9: principi
8: ja no sortirà.
9: Molt,
8: en el principi sortia molt.
7: Si no surt xerrant, sortirà cantant.
8: Exacte.
7: Abans sí, l'han posat.
8: Molt bé, estic content. Si m'agrada. I de si voleu l'escoltam, mira, que si em pugui posar. I sí, l'escoltam.
12: Fer una plantació de malès a la seca només se pot fer ja a terres bones, a terres d'esplà. Fer una plantació de malès a la seca pas llevant seria una imprudència perquè l'estiu els guanya ja en aquests arbres. I en aquest temps té un problema. Hi ha un poll que se diu tigre de l'almendro, no és específic, però sobretot pega a l'ametller, que en la calor aquest poll va més. I és el que causa que en aquest temps i en el gost vegem els ametllers grocs. L'ametller, com tot arbre, hauria de tenir la fulla fins octubre, fins novembre, si pogués ser. Però aquest poll el defolia i fa que l'arbre se debilita encara més.
10: I de vaja, Tomeu, avui tampoc no han tingut... No hem aconseguit remuntar les bones notícies.
8: No, ja me sap greu. La setmana que ve. La setmana que ve pensar unes olimpiades o alguna cosa una mica més.
9: Sí, cosa per riure un poc.
8: Sí, riurem una mica més.
7: Clar, olimpiades, però de què?
8: No ho sé, ja ho pensarem.
10: Estumbat dona per molt, eh?
8: Ja, sí, sí, ja, sí, però l'estumbat sí. La millor any que ve l'haurem de menjar. Bé, ja ho veurem, pensarem qualque cosa.
9: Sí, ja penso per temes de l'aigua.
8: Posa edu i figues, alegria, ara
10: clar,
8: sí,
10: clar,
8: són
10: clar.
8: Boníssimes, està
7: bé. Les figues les han d'estar, eh?
8: Ja. Sí, ara els d'estarem bé. Lo darrer, per acabar ja, escoltarem un darrer àudio de sa família Cloquell, perquè, clar, davant d'aquest escenari, per ser una mica més optimistes, què podem fer? A part de que els arbres s'adaptin millor o pitjor, sí que com a productors poden i estan obligats, no els queda més remei, a trobar eines i maneres de fer més mengívols estiu per a aquests cultius. I li he demanat a ells, a menys, si mos podien posar alguns exemples de coses que han fet o que tenen previst ja que hauran de fer en els pròxims anys.
11: Doncs pues fer bon ombert, fer cobertures vegetals, fer posar llana en els baixos de les figueres durant tot l'any. Bueno, fer algunes eines per no necessitar regar tant, però aquell fi és inevitable. Ara regam pràcticament cada setmana i després veiem que la producció serà menor. És un poc un dilema ara, veurement com gestionarem això. I Montuïri ja se va muntar rec l'any passat i ara el Gaida... Encara no l'hem muntat, però muntarem rec l'any que ve per poder regar bé tranquil·lament durant la temporada.
7: I de sentir en Miquel Àngel Cloquell, bé, aquestes són...
8: Sí, anar provant estratègies i
7: adaptar-se. És el moment que tenim.
8: I força en els productors que estan aguantant, que s'adresquin, que els hem de menester.
7: Sí, exacte, això mateix. Bé, hem d'afegir una paraula, no?, en aquest glosari que feim de fora vila, o no,
8: sí,
7: Tomeu?
8: Sí, com bé.
7: Sí?
8: No, perquè sigui per el segon dia l'afegim.
7: Quina ets?
8: Avui he triat una paraula molt guapa, que és nial o niala.
7: Ah, sí.
8: Coneixeu?
7: A vegades hi està. Nials.
8: Sí, és una cosa que habitualment s'associa a dir-li a qualcú, ai, vull sí. Estic nial, o aquella persona estava niala. I segons el Cove Moll, el nostre diccionari referència en aquesta secció, diu que una cosa niala és que es buida, mancada substància o de bona gràcia. Però també es diu d'algú que està indispost, alicaigut, que no té la salut completa o no està gaire de bon humor.
7: Què vol dir? Que els nostres llenyosos estan
8: nials. Jo crec que estan nials. Estan nials.
7: Pobrets. I mos ho diuen, no?
8: I ho diuen. Sí, i se veuen. Sí, sí.
7: Pobrets, res. Això, els han de mirar més de cara i els han de cuidar, perquè n'hi ha això, que els han tingut sempre allà, com a Matlers i Figueres, sempre
8: sí,
7: han estat,
8: enyorarem,
7: però cada vegada n'hi ha manco i en manco vida. Quedes en els darrers minuts musicals?
8: Sí, clar,
7: vinga. I de recta final de Tentol, i avui dedicada a Bruce Dickinson. Ell és el cantant d'Iron Maiden.

0: Una píndola musical ben guitarrera avui, avui per arribar a aquesta setmana.
1: Tomé un anfors avui.
0: Anfors. Justament, justament en Lluís Fortes de Noies avui.
2: Ai, quina llàstima.
0: Gran fan, gran fan. Però ja, ja he xerrat amb ella. Ja li he dit que mos escoltés.
3: Molt bé, Lluís.
1: Li passarem l'enllaç.
0: Avui toca celebrar l'aniversari d'en Bruce Dickinson, cantant d'Iron Maiden, que just avui fa 68 anys.

Una de les veus més icòniques del heavy metal va entrar Iron Maiden l'any 1981, substituint el seu anterior vocalista, i el seu debut, l'àlbum The Number of the Beast, va ser l'inici de l'etapa més exitosa d'aquesta banda.

0: just what I saw. Una cosa que crida l'atenció d'en Bruce Dickinson és que molt més que músic i cantant d'Iron Maiden, tu, Tomeu, que no tens el guió davant, quina diries que és la seva feina?
1: De què fa feina?
0: Sí. De què fa feina?
1: És apicultor. Fa mel.
2: T'imagina't, seria mel, mai millor dit.
3: Què t'ho dius? No, en Bruce Dickinson.
1: Sí, és com a refinat, l'he vist una persona.
0: Sí, sí. I l'atenció, era pilot d'avió comercial. De fet, a vegades s'encarregava de demanar l'avió d'Iron Maiden.
2: El deixaven.
3: Tu imagina't agafar un vol amb ell.
1: No, que buc. Bueno.
0: Però també era escriptor i ha arribat a competir professionalment un esport que no l'endevinaries mai.
1: Badminton.
0: No, esgrima.
1: Esgrima? Li pego.
0: Escolta'm una altra cançó.

0: com dèiem, en Bruce Dickinson va marcar l'inici de l'etapa amb més èxit d'Iron Maiden, sobretot gràcies clarament a la música, però també a les seves lletres, que estaven molt inspirades en la història, la literatura i la ciència-ficció.
1: I que bé, i d'Iron Maiden, que de fet el nostre col·laborador Antonio Canyelles té un llibre recent, de fa poc temps. Dir, que aquella gent que no s'hi hagi introduït en el món d'Iron Maiden ho pot fer des d'una perspectiva...
2: No se troba en el mercat aquest llibre ara, si no vaig errat.
1: Bé, per qui que el tingui. Sí, bé.
2: Passeu-vos-ho.
1: Això és un altre tema. Però que ha fet un llibre.
2: Sí. Mel, sempre.
1: Mel, com aquestes figues que ara tastarem, supos que ho són.
2: Són dolcíssimes, boníssimes.
1: Gràcies.
2: Ara berenarem.
0: Les vull tastar.
2: Ara berenem.
1: Agraïts.
2: Un quilo, no? Mos acabarem.
1: Un quilo.
2: Bé, puntura sí, eh? Pot tindre un pot de
3: menjera. Un dia més berenant atento, gràcies a la gent que se'ns quedé.
2: Això que mos cuideu vosaltres i nosaltres vos cuidam.
1: Tomeu, bon cap de setmana. La setmana que ve hi tornem.
3: No venguis ni al dijous que ve, per favor.
2: No duré berenar, dijous que ve.

0: altes temperatures i l'excés de consum com a possibles causes d'aquestes incidències. El portaveu de l'Associació de Veïns de Pere Garau, Nael Falo, alerta que les persones en situació de vulnerabilitat són les que més pateixen les conseqüències d'aquests talls.
1: La barriada està molt alarmada, sobretot aquelles persones amb mobilitat reduïda, ja que no poden fer ús de l'ascensor, tenir la nevera, tenir accés a l'aire condicionat o inclusive poder cargar el mòbil. Esto ha generado gran malestar en la barriada y exigimos desde Flipán Pere Garau que Endesa y la distribuidora doten de las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro eléctrico en la barriada más poblada y más densa de Palma.
0: Més temes. Protecció Civil ha activat el nivell 1 de preemergència davant els riscos potencials associats a l'eclipsi de dimecres que ve, que s'espera que mobilitzi milions de persones a tot l'Estat. El dispositiu preveu reunions diàries amb les comunitats autònomes per coordinar les mesures de prevenció i resposta, tot plegat quan el govern balear ha confirmat que hi haurà militars desplegats a les zones de més concurrència per garantir la seguretat dels ciutadans. Ho ha explicat el portaveu Antoni Costa.
2: El govern de les Illes Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
0: Precisament també per garantir la seguretat aquest dia, els socorristes de Palma han decidit desconvocar la vaga prevista per a 12 d'agost. Una decisió que arriba després de la segona reunió que han tingut treballadors, l'empresa concessionària del servei i l'Ajuntament, davant la qual asseguren els socorristes veuen avenços i confiança en els acords assolits. Desarticulada una màfia de tràfic de persones a la Mediterrània, l'operatiu entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha conclòs amb 78 detinguts, 6 a Eivissa i 2 a Palma. Es calcula que haurien introduït més de 2.000 persones migrants procedents de la costa d'Algèria. N'ha parlat Daniel Ortiz, inspector de la Policia Nacional.
3: El tema del transporte van sin chalecos salvavidas, evidentemente, sin luces, alta velocidad, pueden coger una ola, pueden naufragar. O sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
0: I a Eivissa, la Guàrdia Civil ha detingut 2 persones que tenien 5 vehicles d'alta gamma robats. Durant el desnonament a finals de juliol d'un immoble de Calallonga, els agents van trobar un home que intentava treure els turismes de la parcel·la. Els vehicles estaven reclamats per diverses unitats de Madrid per diferents sustraccions fetes des de l'any passat. Encara en crònica de successos, un home de 45 anys ha resultat ferit de gravetat després de precipitar-se des del 12è pis d'un edifici de Palma i caure sobre 2 persones que estaven assegudes en una terrassa que també han resultat ferides. Tots ells han estat hospitalitzats a Son Espases. I acabem fent un cop d'ull al temps. L'EMET ha activat avui hora baixa l'avís groc per altes temperatures a l'interior de Mallorca. Els termòmetres poden arribar als 36 graus, uns avisos que demà s'amplien també al nord i nord-est de l'illa i també a Eivissa i Formentera. Així hem arribat a les 6:04. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està la música urbana, música de cantautor en directe i l'agenda cultural de cada divendres passen avui per l'Aviador. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: I així avui tancarem la setmana molta de música. En primer lloc, amb el projecte de Pau Walters, que està centrat en el rap i en la música urbana multilingüe. La canta en anglès, portuguès, català i castellà. Avui mos ve a presentar el casset de Vanguard volumen 2, en el qual hi ha destacades col·laboracions i també mos parlarà d'altres novetats. Després, José Bordoy ens presentarà el seu darrer EP, gravat escrit, en certa manera, durant la seva estada a Madrid i que du el nom del carrer justament on va viure allà. I també mos tocarà en directe. Per acabar, tindrem l'agenda que cada setmana preparen Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 7 amb Andrea Sánchez i també Facundo Tenaglia, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.

0: Ellos vienen bien fuertes, yo les deseo la mejor suerte, cruzando ríos sin los puentes, semidios, no digo ni pío, ante el filo, ven a verme, los artilleros están activos, sin sajos, inactivos, tan vacíos hasta que la violencia viene.
1: I aquesta, que ja hem començat a escoltar, és un dels darrers temes que ha gravat i produït també Pau Walters, que és avui el nostre primer convidat. Com estàs, Pau? Idò, en Pau és en nosaltres a l'estudi per presentar no un disc ni un vinil, sinó un casset que mos ha duit, que llavors de dins té... És molt, molt manual tot, és una contrasenya escrita a mà per tu mateix. Pau, com estàs? Benvingut.
2: Bé, aquí estem. Aquí per presentar Avantgarde 2, que té... és molt que retro.
3: Que guapo. Feia molt de temps que no tenia a les mans un casset.
2: Sí.
3: De fet, no recordava que fossin tan petits. però jo... eren així, no? Eren així.
2: Jo era diminuto quan vaig veure un casset. O sigui...
3: Tenia un casset de Europe. Te'n recordes? No, no, no.
1: Sí,
3: no.
1: Que fort, que deien sí. Que era molt guapa, la cantant.
2: Sí. Per la no. Gent...
1: Vale, és Joy Tempest, Joy Tempest. No, és una broma que s'ha fet.
3: Sí, sí, és un acudit musical.
2: No l'he pillat, jo.
3: Eren cinc tios.
2: Ja, ah, vale.
1: Però duien la melenarra i
3: eren cinc tios suecs i rossos. I, ja,
1: I deien, que guapa ser cantant, i era un tipo.
2: Claro, claro.
1: Era una broma.
2: Bueno, habría ahí el homoerotismo de molta gent, no?
3: Ta-na-na-na. Bé, torna'm a Avantgarde.
2: Però sí, bueno, el casset, per la gent a casa, que no ho sàpiga, no és que necessiteu un reproductor de casset, és que hi ha un mini-chip que podeu escanejar amb el vostre mòbil i tot això és per boicotejar Spotify, perquè, com sabem,
3: així, boom,
2: Spotify és sí. Una màquina d'especulació musical i ja he tret més pasta amb això que mil anys... De
3: gràcies per escoltar-nos, directius de Spotify. Nosaltres som així. Aquí ve un i el primer que fa és... cagar-se amb Spotify, amb el perdó de l'expressió.
2: No m'he cagat,
3: jo. No, que dic que via lliure. Però...
2: Claro, bueno. Hi ha coses a Spotify. Aquesta que sona ara està a Spotify, però el projecte sencer no.
3: Era una esmena.
2: Era una... mig.
3: Era un toc d'atenció a Spotify. A veure el que feis.
2: Bueno.
1: No, però bé...
2: Bueno, no toca atenció a mi cartera, sincerament, saps? A veure si se llena.
3: A veure, Pau, quin és el missatge? No, quin és el missatge cap a Spotify?
2: El missatge acaba a Spotify, que segons especuladors, això sí. O sigui, bueno, que la meitat de la música és IA, i ja no ho sabem diferenciar.
3: Wow.
2: No?
3: Però això, demano. Però si la meitat de la música és IA, serà culpa de les bandes o dels...
2: Home, és culpa de la indústria, és culpa de la manera en la que consumim música, és culpa de la societat com percebeix la música, que ho percebeix com un producte de consum només.
3: Clar.
2: I no aprecia a l'artista, perquè... És veritat que fa molt de temps que l'artista és el darrer que cobra dins de la cadena de producció, inclús d'un projecte molt gran, no?
1: Clar,
2: crec
1: que
2: jo. O sigui,
1: supos que denunciau en certa manera que els grans beneficis els duen ells i que realment per aconseguir ingressos s'ha de tenir moltes escoltes, la qual cosa provoca fer trampes, etc. No? Llavors la cosa no és...
2: Bueno, provoca que sigui, jo crec... Com tot, que has de ser, pues, has de tenir dobbers per poder fer dobbers a Spotify o qualsevol plataforma, com abans. Has de ser fi de qualcú.
1: Llavors, això d'escasset no és només en contra de Spotify, és també una filosofia del vostre estil de música, no? Conta-mos-ho un poc.
2: Sí, bueno, això realment ha estat en Chino Arcade, que m'ha ajudat amb això. I, bueno, en veritat, m'ho va proposar. Jo li vaig ficar el detallito del NFC, perquè sóc Gen Z, i sabia que ningú m'escoltaria el casset en un reproductor de casset. I, clar, ara tothom me demana, però si no tinc casset, i jo li dic, no, tranqui, escanejo, i ho pots escoltar.
3: Tornar a posar de moda, no?
2: És que com els vinils. Jo tinc la teoria de que se tornarà a posar de moda aquest tipus... No el casset, però... o espero que se torni a posar de moda, pues això, la música local, perquè... Realment, ara mateix tu poses a YouTube inclús, no sé què, playlist de tal, i tu no saps segur si és IA o no. De fet, l'altre dia la meva parella estava a una discoteca tocant i li agradava aquesta cançó, no sé què, i va descobrir que era IA la cançó. Era una versió d'una cançó que... I bueno, ja no se puede saber, no?
1: Bé, això tal vegada farà que en el futur se torni a fer molta música en directe per... per allò de desdirecte, de sa cosa manual, que siguin persones...
3: Però millor tu, tu ets una imatge creada per IA i m'estàs aquí mullant el rotllo.
2: A lo millor estem a la Matrix.
3: A lo millor estàs enviat per Spotify per en realitat fer promoció de Spotify.
2: A lo millor sóc un agent de la Mossad.
3: Demostra'm pel... No, per favor, això no. Perdó. M'estim més Spotify que de la Mossad. Si puc triar. No, no, Pau Walter és de veritat, està aquí a nosaltres, són les 6 i 12, i ha vengut a presentar el seu treball.
2: Gràcies.
1: A més, en Pau, bé, és mallorquí, va néixer a Palma, és sí. jove, bastant jove, ja va néixer en aquest segle, no?
2: No. Vaig néixer en aquest segle. No 98 sé. És aquest segle.
1: No, és el segle passat.
2: Segle passat.
1: Molt bé, sí, sí. Però comença... bé, molt prou.
2: Però no és el 99 que comença l'altre segle, no?
3: Els segles solen començar així, com a números rodons.
2: Claro.
3: Bueno, l'any següent, sí, 2001 ja, d'aquest segle.
2: Ja.
3: 98, bueno, estava
2: allà... M'he confós, Perdoneu.
1: No, són...
2: El sistema educatiu no m'ha anat molt bé, jo.
3: No, i te dic una cosa, així com passen els segles és pitjor.
2: Sí, no.
3: Jo que venc del segle XV, cada segle pitjor.
2: Sí, no?
3: Sí.
2: Bueno.
1: I de Pau, tu vas néixer aquí, però els teus pares se'n van anar a viure a Portugal, o sigui que has crescut a Portugal, però d'aquí és portuguès.
2: Sí, no soc portuguès, però he crescut a Portugal. Un bon temps de la meva vida, per això... La meva música... La meva mare és anglesa i he crescut a Portugal, a la frontera amb Badajoz.
3: Uh-huh. I, bueno, a Elbas, per allà?
2: Sí, a Elbas, exactament. Com l'has clavat, eh?
3: És que la meva família és extremenya.
2: Ah, sí?
3: Jo, les vegades que he anat a Elbas allà a comprar les tavalloles, allà, jo
2: dic... A tomar un bacalao dorado.
3: Sí, després, això era la part bona, però per què necessites tantes toalles?
2: Ja què sé, tio, són portugueses, tio.
3: No, però era la família estranya.
2: Ah, la teva família. Ja, que no hi ha costa, tan sols, saps?
3: Tavalloles a Elbas, tio.
2: Ja. Bueno, algo tienen que hacer en Badajoz, están aburridos los pobres.
3: Qualque pic me duen a Lisboa, però...
2: Un shout-out a mis amigos de Extremadura, que...
3: No, clar que sí.
2: Acho.
3: Acho, sí senyor.
1: Idò, voleu que escoltem un altre...
2: Sí, perdona, m'he enrotllat aquí.
1: Voltes a la vostra. Escoltarem un altre tema, si voleu... vols presentar, explicar alguna cosa de, per exemple, Mucho Puerco?
2: Ah, sí.
1: És aquesta, sí.
2: Bueno, crec que la lletra en si ja diu el que ha de dir.
1: Idò, vinga, l'escoltam. Yo.

0: Areando la cuenta, que viva el arte de organizar delincuencia. Apoyo a los bomberos, apoyo a la sanidad, apoyo a los que nunca sustentan. Se les debería privatizar, detener el poder que obsequian mitad y mitad. Ese es el discurso que les renta, pero si no tienes para...
1: I la sentim a Pau Walters, és la seva música, un altre dels temes que formen part d'aquest casset que se diu Avantgarde volumen 2, perquè ja hi havia un volumen primer. Per què li has donat el mateix títol? Té continuïtat o...?
2: Sí, bueno, tot el... En veritat, tot el projecte Avantgarde és una excusa una mica de... Ve de la idea de les vanguardies i són com molt de subgèneres dins de hip-hop amb el que jo estava experimentant i vaig pensar, pues eso, com vanguardista dentro del hip-hop. Jo també vaig estudiar Belles Arts i per això com se me va connectar una mica els fils. També veig com una relació superdirecta entre... el sampleig i el collage o coses així, perquè, clar, el sampleig és bàsicament...
3: No, de fet, tens un collage a la portada.
2: De fet, a la portada, sí, exacte, i a l'Avantgarde també. Sí, que aquesta sí que està en Spotify, per desgràcia. No estava jo tan punky en aquestes èpoques.
1: De fet, tu ja havies sonat en el programa amb en Chino Arcade.
2: Ah, sí.
1: Vam conversar amb ell abans de la seva actuació en el Mallorca Live. I mos va posar i va xerrar de tu també d'aquestes col·laboracions que feis. I ell també mos va explicar què era el lofi. Tu mos ho podries explicar també?
2: El lofi? Bueno, el lofi és com beats... molt senzills, molt jazz, low fidelity.
1: És a dir, que jo el que vaig entendre és que hi havia menys beats per segon del normal, és a dir, que hi havia, era com una música més ralentitzada.
2: Pot ser, però jo la veritat no estic tan especialitzat en el low-fi.
1: Estic
2: jo...
1: contenta perquè dic, no som només nosaltres que...
2: No, això és una cosa molt de raperos.
3: Si no saps de low-fi, no...
2: Si no saps de low-fi, no estàs, tio. No estàs. Los Gen Z no, és que va, ja. Els Gen Z ja han passat a 40.000 coses.
1: Exacte, número 1, casset, número 2... Lofi.
2: Sí, exacte. Però crec que era al revés.
3: Sí, ara te demanessin, t'has de definir amb una frase, dues, o tres paraules.
2: Vanguardista. O amb tres paraules. M'agrada dir, m'agrada molt aquesta, que m'afonaran per dir això, però Antifa Kanye. No sé si saps quién es en Kanye
3: sí.
2: West, pues...
3: Aquest tío... Antifa Kanye.
2: L'Antifa Kanye.
3: Sí, sí. O sea, sí,
2: perquè
3: són tres.
2: Musicalment... Estàs comptant les paraules. Perquè musicalment jo crec que molta gent mos agradava, però és decepcionant com ser fan d'aquesta persona, o era decepcionant ser fan d'aquesta persona si tenies algun tipus d'ètica moral o alguna cosa així, saps?
3: Pum, sí.
2: Però bueno.
1: I en aquest sentit, també del que dèiem ara, hi ha les col·laboracions que has fet amb altres artistes, has convidat altres que cantin amb tu, i de més també vàrem parlar de tu un altre dia, perquè vàrem venir en Little One, amb en Musco One, i també havíem punxat aquella cançó de la qual heu fet un videoclip de Sa Bossa Negra, que sap per un terrat i una finca...
2: De Staying Alive, no?
1: Exacte, Staying Alive. Sí, és vera. Està molt xula aquesta cançó.
2: Sí, li va molar a molta gent.
1: És a dir, sempre heu de col·laborar amb altres? Vos heu d'anar convidant a participar?
2: Bueno, jo crec que és la manera més... O sigui, per una part, mos interessa, i per una altra part, és la manera més divertida de fer música, no? Col·laborant amb altra gent. Ara, justament, no tinc massa temps per fer música, per... a l'estiu i tal, però és el més divertit sempre, quedar amb gent i fer música.
3: Tens molt d'agraïments a la família, amics i demés. A mi sex por creer en mi.
2: Bueno,
3: totes les seves ex han cregut en tu.
2: Sí.
3: Està molt bé, això.
2: O per lo menys han fet veure que sí. La veritat, i tenim bona relació amb la majoria.
3: Que guai. La majoria, ja comença a matisar.
2: Perdó. No, però era alguna mica que vaig pensar, pues lo reivindico, saps? Perquè... En plan, no has de tenir una relació completament antagònica amb la teva exparella, de fet.
3: No,
2: sospitós,
3: clar
2: que
3: no. No, res. Me l'apunt per futures dedicatòries.
2: Si me trates bé, te posaré tu una dedicatòria.
1: Així, en aquella cançó d'Staying Alive...
3: I Spotify.
2: Spotify, exacte.
3: Rafael Gallego i Spotify, por todo lo que les debo.
2: Claro.
1: En aquella cançó, tu cantaves en portuguès. En el teu repertori l'apliques també, o no, només en aquella cançó?
2: Sí, no, en el meu repertori. De fet, crec que la següent cançó que te vaig enviar està en portuguès. Per això...
1: Escuro.
2: Sí, perquè de fet és que també d'això ve la idea de... Avantgarde, perquè, clar, és com tot una mescla d'influències de part meva, a part de musicalment, pues, culturalment, no? Com a persona.
1: I tu què és el que fas, exactament, a part de cantar ses lletres, sa música, de on surt, sa part
2: musical? pràcticament la faig quasi tota jo, la producció, a casa meva. A vegades m'ajuda algun col·lega. En aquesta cançó que sonarà ara m'ajuda un col·lega que es diu Noé, Noé Sánchez, que va deixar uns acords de teclat i els va deixar allà, i després pues, moltes vegades ell deixa allà el teclat i jo termino la cançó. A vegades les faig jo tot sol, a vegades fem diverses col·laboracions, amb en Hanzo també hem fet moltes, amb en Slim Hanzo, amb altra gent. Al final crec que, bueno...
3: I de l'escoltam o què?
1: Sí, ja no s'ha samplat ja d'altres.
2: Depèn.
1: També se pot fer.
2: Claro.

0: Tot sona millor en portuguès, eh? Portuguès, m'ha sortit aquesta...
1: En portuguès d'Elves...
0: Perquè d'Elves tot sona millor.
2: Depèn.
0: Ah, no, no, no he pronunciat bé ara, o què?
1: Bueno, no,
0: és que
1: no,
0: ha rigut així com si...
1: He rigut en plan que depèn el portuguès de bon... El de Brasil sona millor, per això, la veritat.
0: Sí,
1: moltíssim
0: una
1: millor.
0: Una mica més així, com
1: el castellà.
0: Càlid, és una mica més millor. Càlid.
1: Sí.
3: I Pau, tocar i cantar i actuar com un...
1: Com ho duc?
3: Sí.
1: Bé, bueno,
3: bueno
1: molt bé.
3: Bueno, vull dir, en teva música.
1: Sí, bueno, vaig fent el que se pot.
3: I a bon se pot?
1: A bon se pot, doncs... Pues, se pot a molt de llocs, però és veritat que aquí a Mallorca jo vaig estar a Barcelona i tinc la sensació de que és bastant difícil trobar espais on pots tocar la teva música original.
0: Aquí. Cada vegada hi ha menys
1: i cada vegada és més. I que bueno, que jo visc de tocar covers i no tinc cap problema amb tocar covers, però sí que m'assembla que és com, ostres, no sé, una pena, perquè tenim espais per tocar i gent que vol escoltar música, crec que n'hi ha. El que no n'hi ha és com el lloc on vulguin posar la gent que faci alguna que no sigui Freed from Desire, 40.000 pics. Que sense fa? Ofensa, Freed from Desire.
0: Ara no sé qui ofendríem. Qui
3: me'l sentís? No, no ho sé.
0: Qui va composar Freed from Desire?
3: A mi m'agrada aquesta cançó. Però la cançó aquesta és bona i la lletra és molt bona.
0: Ja, és com American Pie.
3: Ja, perquè l'hauràs sent... Jo és que tampoc me vaig... Un dia vaig aturar a escoltar la lletra i la vaig trobar...
1: No, la lletra sí que estava bastant bé. La
3: molt bé, molt bona.
0: Sí, la de Serejé també. Ho dic de veritat.
3: Jo també tinc una d'aquestes.
1: No, no, la de
0: Serejé. A Serejé jo no li fa justícia, aquella merda, però la lletra és molt xula, tio.
1: Sí,
0: és molt xula, és xula. Molt lisèrgica, molt... està contant una història d'un tio que és un loser i...
1: Clar, no sé. Però el que no mola és com tenir que escoltar la mateixa música de 40.000 pics per
0: això,
1: eh? Hi ha molta
0: per
1: gent que sí que li agrada, evidentment, no saps?
3: Ja, ara que parleu d'aquestes lletres, quan t'ho dius, sempre lo de sa Serejé, me queden ser ganes de dir que una lletra superbona també et s'ha de... Qui maneja mi barca.
0: No, ja, home, aquí... Ho dius de veritat?
3: T'ho dic super en sèrio.
1: Aquesta no la conec jo.
3: És una cançó que va anar a Eurovisió i que va obtenir 0 punts.
0: Tinc un poc de mania d'aquesta cançó.
3: Però la lletra jo troc que és molt bona, també. Sí.
0: Un dia podem fer un programa, un monogràfic de lletres bones dins unes cançons que...
1: A veure, la majoria tenen lletres bastant bones, la veritat. El que són és... El que passa és com la repetició... Pues
3: Gala Eliseto. Estàs fart de posar-la.
0: Gala Eliseto. La que va... Risato, sí. La que va fer Free From Desire.
1: Eren aquests?
0: Sí, aquesta.
1: Pues molt bé per ells. Sí, o sigui, estan cobrant segur que... Buah, no, la regalia... O la discogràfica que ho va publicar. O Warner o Sony o quin sigui.
3: I Pau, tocaven un més tard l'OPP. Els has conegut a posteriori, no? O...
1: Jo els vaig sentir xerrar d'ells perquè jo me vaig mudar a Portugal, però venia als estius a visitar pues, col·legues o familiars. I ho vaig sentir parlar, però és veritat que com influència no han estat tant una influència més enllà de que Chino de Cardi, en plan, és col·lega, però no estava jo a casa meva escoltant molt la puta
0: bebé.
3: Molt bé, i la cançó en català, primera o...?
1: No, tinc diverses publicades. Aquestes estan publicades també en altres llocs. I bueno, estic pensant en fer un projecte en català, mallorquí, i ahí està en ello. Està maquinándose.
0: I d'acabar l'entrevista amb aquesta, no?
3: És cool en català.
1: És cool?
3: Sí.
1: Que sí, és guai.
3: Sí.
1: És guai perquè és... Però, bueno, saps com me vaig començar a enganxar amb això? Amb Nicap. No sé si ho he escoltat, xerrar. I vaig pensar, hòstia...
3: Clar, molt bé.
1: Mola. Ara, després de Nicap, és cool en català. Abans no sé si per jo era tan cool.
3: Vale. No, no, està bé. Està molt ben explicat.
0: Idò, ja saps, eh? Prescindis en català i vens aquí a presentar-ho.
1: Vale, perfecto.
0: Fa temps, la cançó. Acabem amb això.
1: Vale,
0: moltes gràcies, Pau.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Per les teves lletres, per reivindicar allò que reivindiques i per aquesta joia en forma de casset.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga.

0: IB3 Radio es música.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: L'Aviador, IB3 Ràdio. Música en viu,

0: I així me va, així me viene, així de bé sona en José Bordó. I José, com estàs?
1: Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.
0: A l'aviador.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Autoreferencial, aquesta lletra, o què?
1: Sí, bastant. Sí. Ja fa estona que la vaig
0: escriure, però
1: bueno. No, no. Ens han de descobrir a través d'un pot de sard, no?
0: Espollar-se, clar que sí.
1: Sí, sí.
2: I d'una cançó moníssima, José, gràcies, moltes gràcies.
1: Un per... parc adolescente, sí.
2: Sí, però bé, són cançons... De fet, ara has publicat aquest EP amb quatre temes que vares escriure fa un temps quan vares viure a Madrid. De fet, ets mallorquí, però viatges molt. Ara vius a Marsella.
1: Sí, bueno, viatge. M'intento cercar on pot ser vida. No és intencionat, no fa molt de turisme, tampoc.
0: Per què Marsella?
1: Pues mira, perquè la meva lota és francesa i hem provat allà un projecte de vida, perquè tampoc és de Marsella, ella. Però és una ciutat molt vibrant, molt moguda, amb moltes oportunitats i mira, era una aventura i m'he tirat, a menys que passa.
2: I fas música allà, també?
1: Pues mira, estic fent música, no massa. Faig covers un poc, també, com tothom. I he de dir que moltes vegades, quan toques les originals, li agrada més quan toca originals en espanyol que potser si toca una versió. Amb això els francesos un superpunt per ells. I bueno, Marsella molt bé, però no només faig música. Ara he començat també un altre pic, un retorno a l'ofici de fuster. I bueno, estic amb això. I ara per ara tinc la feina de fuster durant un any. Que no és fuster, perquè ja és un pot diferent. Es diu charpente, és un pot diferent, però bueno, molt bé. Un pot de projecte de dualitat i intentar fer una nova vida. En fora de casa, però bueno.
0: Que bé.
1: Marsella i Mallorca tenen coses en comú.
0: Sí,
1: t'ho
0: va dir, és que a mesura que xerraves, sí, fins i tot bueno, les dimensions de la ciutat, també el tema de la mà, òbviament, no? I,
1: uh-huh.
0: I més coses.
1: Sí, me recorda molt a mi Marsella, un poc més xungueta, a Barcelona fa molt d'anys.
0: Fa molt d'anys, sí.
1: Sí.
2: Idò, en José avui mos presenta aquest disc titulat Divino Vallès, que és un carrer de Madrid, no? On vares viure quan vares escriure aquest tema.
1: Sí, exactament, és el primer apartament en el que vaig viure.
2: I on està aquest carrer? Sí que té un nom xulo, però...
1: Sí, està en el barri Delícies i bueno, té molt bons records perquè vivien dues lotes super, super majas que s'han quedat les meves amigues. De fet, una d'elles està a Mallorca ara i vam anar a la plaia fa poc. I, bueno, no és un carrer increïble, però jo en aquest apartament vaig fer aquestes cançons i me vaig sentir bé, i Delícies és un barri també guai, així que...
0: Te van marcant els llocs on vius?
1: Sí, sí, sí. A mi, almenys, sí. I Mallorca també, que marca.
0: I es reflecteixen després a les teves lletres, a les teves composicions?
1: Sí. De fet, amb aquestes, bueno, hi ha una en concret que es diu Vivir en un bar, que la vaig fer, pues, de ressaca, aquesta, sí, perquè feia feina a un bar i també feia feina de músic i estava tot el dia pues, a bars, perquè si no era que feia feina de cambrer, era de músic i tornava a començar a beure i no me va agradar i me va sortir aquesta lletra, així que...
0: Escolta'm.
1: Vinga, gràcies.

0: Bé, i d'aquesta música la trobeu també a les plataformes, en aquesta principal plataforma musical de la qual hem parlat a la primera part amb en Pau.
1: I no l'han deixat massa bé.
0: No l'han deixat molt bé. No. Tu què trobes, José? No queda una altra?
2: Realment no crec que, no quedi una altra. Realment crec que hi ha moltes alternatives, és depèn del que vulguis. Jo al final hi estic perquè, bueno, m'ha agafat... Estic amb un mini superpetit segell que es diu Tuetano i varen decidir apostar i ja que ho pulles, pues ho pulles a tot. Però sí que és veritat que no estic d'acord tampoc en com treballen. Però bueno, estar-hi suma, pot sumar o pot restar. És que sap que n'hi ha de maneres, però no estic d'acord en com funciona, això sí que no.
0: Ja, és una...
2: És una pena.
0: És una pena. En tot cas, ara en l'estiu, José, deies que ets per aquí. Podràs fer actuacions? Perquè, bé, parlar molt ara de Madrid, però el disc el vales gravar aquí.
2: Sí, el disc està gravat aquí amb en Tomi Solvas.
0: A mi se nota,
2: Sí, en Tomi és un crac.
0: Té la seva signatura.
2: Sí, sí. Bueno, i ella, a més, és molt bon músic, que també està aquí, les bateries i qualque orgà. I per mi hi ha un bocí de baix que també és seu. Així que com a multiinstrumentista, com a productor i com a estudi, un 10, en Tomi Solvas, ho recomana a tothom, el teatre en Calvià, i bueno, això sí, està gravat aquí, i jo sempre que puc pec un vot a Mallorca, però bueno, a vegades és més complicat, i per ara no... Duia sense venir 8 mesos, des que sóc a Marsella. 8 mesos sense tropillar a Mallorca.
0: Són molts.
2: Sí, sense menjar sobrassada.
0: José, fa un parell d'anys vas guanyar un premi de creació musical jove. Més fa 3 anys eres, encara ets jove, no? Però en que fa 3 anys encara ho eres més.
2: Ho era més, sí.
0: Conta'm si te va ajudar un poc. Si tu poguessis triar o definir unes polítiques per donar suport als joves, a creadors, com ho faries? Serien els premis un camí que tu aplicaries?
2: Sens dubte, i més sabent que hi ha pues, duros de cultura que igualment s'han d'invertir. I he de dir que sí, que jo me va ajudar ser jove, en aquest cas, que era... Si no, crec que no seria aquí, segurament. I potser encara faria més hotels i més versions si no faria la meva música original. Sí que és vera que tot sempre es pot millorar. I és vera que, bueno, jo estant dins ser jove concursant i llavors l'any que vaig estar amb ells també, pues, tothom tenim coses a millorar, però jo seguiria donant sempre impuls en els artistes locals i a la gent que comença, sobretot. Perquè el més difícil és començar. Bueno, després, bueno, jo no ho sé tampoc massa, però continuar també deu ser difícil.
0: Sí, mantenir-se també.
2: Però és veritat que el primer pas a vegades és difícil, sobretot les coses que tenen que veure potser en subvencions, com si, pues, si has de gravar pues, val un duros o coses així. Però bueno, hi ha bones ajudes a Mallorca, jo sé que hi ha amics que tenen ajudes de mobilitat i tot això, així que... per aquesta part bé, però sí.
0: Sí, l'Institut d'Estudis Baleàrics ajuda, però crec que a posteriori, és a dir, que primer has de presentar tota la documentació, has d'adelantar tu i llavors t'ho tornen, sí. Si ho consideren.
2: Exacte.
0: Però sí, és una ajuda també entre illes, no?, per viatjar entre illes.
1: Per fer concerts, de subvenció en desplaçaments, un poc la logística i tal.
0: Una mica.
2: Algo així, jo no estic molt en el corrent, sí que me va presentar aquesta ajuda de creació que va sortir fa poc, i per desgràcia no m'ha agafat, però bueno, ho intentarem assajar en qui ve, i si va bé, va bé, i si no, també.
0: I els temes que fas ara, José, per on tiren? Són molt diferents d'aquests que escoltam ara?
2: No sé si jo som la persona més indicada per dir que tan diferents són, però sí que és que fa temps que des que vaig fer aquest, doncs ja he composat bastantes coses i són bastant diferents. I bueno, tinc ganes de que vegin la llum, però hi ha un pot de tot. Però sí que són bastant més diferents. La veritat.
0: En quin sentit?
2: Pues hi ha més temes... Pues crec que m'he obert més escrivint lletres. Això, número 1. I número 2, també, a lo millor és un poc més acústic i més... Cada pic més chill, però és mentida, però sí, cada pic més tranquil. I després sí que hi ha qualque moment que pues, tenc qualque cançó en català, també, i cançons amb anglès, que, per exemple, una de les darreres que vaig fer és Natural Woman, i és en anglès. I la va gravar també amb en Tomi, que ha quedat molt xula.
0: No
2: sé si és la que més m'agrada, per mi.
0: I la portada que hem vist, la portada digital del disc...
2: Perquè de Divino Valles?
0: Sí. La vols contar un poc?
2: Ah, vale, sí. Bueno, pues, són jo intentant fer portades, perquè, pues, vaig dir, què faig? I vaig intentar fer una portada. És una foto, va ser la primera foto que me vaig fer en el Retiro. I és la primera foto que tinc en el retiro, que com podeu veure està com així multicolor i no és un efecte, és perquè vaig obrir malament el carrete i no se va arribar a borrar, però està així, i vaig dir, pues la pos, i quan no me donava la talla per fer un... les dimensions d'un EP, no? d'un disc, pues la vaig aforrar molt de pits i vaig fer com aquest efecte de
0: riu.
2: Me va dur, mare meva, crec que vaig estar una setmana, tio. Molt negat per això.
0: I tu creus, José, que, clar, quan nosaltres érem més joves i anava a Madrid, no?, per triomfar, després ja s'ha pogut anar a tot Catalunya, a Barcelona, especialment a Girona, tu creus que ara França podria ser també un punt de partida per, no ho sé, per aconseguir nous camins?
2: Jo crec que...
1: Sí, digues sí, que sí.
2: Sí, sí, mira, sempre que te moguis, jo crec que te pot obrir nous camins i te pot ajudar. Triomfar, pues, per cada persona, triomfar té un sentit diferent. Jo a Madrid, mira, no vaig triomfar a la música, però he conegut una persona de la que m'he enamorada i això també és una part de triomfo. Llavors pot anar com vagi, però sempre està molt bé. I després, la gent, pues, és que jo crec que és molt important que el músic de Mallorca surti un poc, almenys.
1: Totalment.
2: I que vegi un pot de món.
1: Qualsevol artista, qualsevol
2: sí,
1: creador.
2: Sí, com ara xerrant de música, però estic molt d'acord amb tu. I sí que és vera que allò m'ajuda molt a seguir la meva vida, però no sé si t'ajuda a triomfar. Això de triomfar és molt filosòfic.
1: També és molt relatiu.
2: Sí.
1: José, acabam amb una segona cançó, un segon tema. Quin serà?
2: En voleu
1: una
2: altra?
1: Home, sí, volem una
2: altra. Bé, pues, faré aquest que és un poc més bueno, encara més sentimental i més chill, i es diu Ja no sé. I, bueno, és un poc més nostàlgic.
0: Vale.
2: Així que no...
1: I vinga, José Bordoy, 6:44.
2: Uepa, un moment.

0: José Bordoy, moltíssimes gràcies per venir a l'Aviador, per fer aquestes lletres, aquestes melodies. Te seguirem de prop, sigui a Marsella o allà on estiguis, i quan hagi novedats, ja saps, i quan tornis a Mallorca.
1: Pues sempre vos avisaré.
0: Això és que teva, no?
1: És un plaer venir a ràdio, s'està molt fresqueta, a més.
0: Massa, de vegades.
1: Si puc dir una cosa tantes de partir...
0: I dues.
1: Per una amiga. Tinc una amiga que es diu Lou Segura, que va fer un cortometratge, i és que aquesta cançó està en el seu corto, i crec que ha guanyat un premi a l'Atlàntid. S'Atlàntida Fest, així que...
0: S'Atlàntida, el millor curtmetratge ha estat per La Barraca, d'ana Júlia Castanyo, ah, pues, però pot ser no. Qual que et sé, sí, Titan.
1: Jo sí te creo i te ja no sé, així vale. Que gràcies a Nolou també per emplear-la.
0: Molt bé, que i gràcies a ti per composar-la. Moltes gràcies,
1: José. Moltes gràcies, bon dia.
0: Vinga, 6:47, continuem a l'Aviador.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
2: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Tu vals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
7: I saludant ja Gavi Rodas i David Ventura, perquè Anna Gornés es ha deixat les seves prescripcions gravades avui. Gavi Rodas, com estàs?
8: Pues muy bien, amigo.
7: David Ventura, amb un peu a Eivissa, una altra Formentera. Com va, David?
9: Molt bé, estupendament.
7: Idò, vinga, començava amb tu, les propostes per les pitiuses d'aquest cap de setmana.
9: Vale, perfecte. Mira, divendres avui començam amb una proposta musical insòlita i així poc usual a Eivissa, perquè la cantant brasilera nascuda a l'Amazònia, Tainá Eiou, presenta la seva música psicodèlica i tropicalista avui a les sales Ja Està Bé. Si us agrada Tom C, si us agraden Os Mutantes, avui teniu una cita ineludible. Serà, ja us he dit, a les sales Ja Està Bé a partir de les 9 de la nit. També aquest divendres, i ara fa uns pocs minuts, a les 7 i mitja, s'ha inaugurat a Formentera l'exposició d'artistes de les Pitiuses. Això és al centre Antoni Turgabrielet, una exposició que es fa en comú.
7: Tenim dificultats, tenim
9: demà
7: problemes...
9: Dissabte...
7: David, estimat.
9: Sí.
7: Sí, sí, cerca una ubicació un poquet més idònia perquè t'estàvem perdent per moments. Ens havíem quedat...
9: Vale, ara em fets bé?
7: Sí, ara millor, vinga, dali.
9: Vale, perfecte, molt bé. I de dissabte, Mucho Muchacho i els seus amics converteixen la plaça del Parc de Vila en el seu escenari, fan una jam de hip-hop i música urbana. Serà a partir de les 6 de la tarda i fins a mitjanit. També aquest dissabte, dins del programa de les festes de la Terra Vila, a les 9 actuen els endèmics, el Parc de Reina Sofia i el poble de Sant Llorenç de Balafi. Inicia les seues festes patronals aquest dissabte amb el concert de Radafolk a les 8 i mitja i Ojos de Serpiente, que és un grup de tribut a Fiti Fitipaldis a partir de les 10 i mitja de la nit. Ja els grups de tribut ja s'extenen per tot l'any, també a l'estiu.
7: Però Fito Fitipaldi està en actiu, o sigui, per què li rets tribut a Fito Fitipaldi si ell també fa concerts, encara?
9: Clar, jo és que ja sí, però, bueno, però és que la comissió de festes a Sant Llorenç no es pot pagar un concert de Fito.
7: Escolta, és dels ajuntaments en pasta de les Illes.
9: Sí, jo ho penso molt perquè, mira, Sant Agustí, que té 4 duros, fa un programa musical magnífic,
7: boníssim,
9: modèlic. Ja ho despens. Ostres, per què l'Ajuntament de Vila no faria el mateix? Que tenen un pressupost molt més folgat. I bé, és una reflexió que deix. A Formentera, a dissabte, la proposta és literària 25 anys a l'encontre de joves poetes dels Països Catalans, amb Isabel García Canet, Júlia Febrer, Joan Roger i altres poetes. S'estrena també l'obra musical Torna a tu, amb música de Xavier Gelabert i poemes de la formenterera Maria Teresa Ferrer. Serà a les 8 i mitja al Jardí de Seseres de Sant Francesc. I diumenge es presenta la nova aventura musical del trompetista Vicenç Pere Navarro. Es tracta de Louis Lyon, una proposta que l'ha unit amb el músic Antonio Blackstad, on fusiona la improvisació del jazz amb la música electrònica. Serà a les 9 i mitja a Sant Antoni, a la plaça que hi ha darrere l'església.
7: I de vinga, un poquet de Pere Navarro.

0: Aquestes són les propostes de David Ventura per Eivissa i Formentera. Com dèiem, a Nana Ornés es ha dit això via WhatsApp i l'escolta.
1: Hola, hola. Jo us recomano que cada setmana passeu pel claustre. Tenen concerts cada dia. Avui divendres actua Queralt Lahoz, que ja és una mítica del claustre, passa tots els estius i no falla. És avui a les 9 del vespre. Demà venen Muchacho i Los Sobrinos, uns gitanos de Barcelona que tenen una proposta de rumba rumbera, Hereus de Peret i amb una gràcia innata. Diumenge, també a les 9, Gustav Lundgren, trio, un guitarrista de guitarra de 6 cordes, un virtuós, i la gent que sap apreciar el virtuosisme és un d'aquests dies que no es pot perdre del cicle de jazz dels diumenges en el claustre. Avui també Jazz Bar torna a Su presentant el seu nou disc Material Sensible, i ja anem a dilluns i dimarts perquè tenim doble concert de la Ludwig Bank en el casino de 7 de gener, dia 10 i 11, dilluns i dimarts, a les 9. Dimarts ja està exaurit i queden molt poquetes entrades per dilluns, així que els fans que no us havíeu entemut, ara és el moment. També dilluns, crec que és una recomanació que us podria fer setmanalment, i és que passeu pel Festival de Música d'Estiu de Ciutadella, organitzat per Joventuts Musicals. Aquest dilluns tenen un concert de piano solo i, com sempre, és en l'entorn immillorable del claustre del seminari a les 9 del vespre. I si cercau alternatives a l'eclipse, o bé, per assumir la ressaca de l'eclipse, perquè ja haurà passat, això serà dimecres 12. Júlia Colom actua també en el claustre a partir de les 9. O sigui que ja heu viscut l'experiència aquesta transformadora, i a les 9 podreu anar a Júlia Colom a pair els fets. Ja està. I amb això, fins la setmana que ve.
0: Gràcies, Anna, per aquestes prescripcions, per aquestes recomanacions a Menorca. Gavi, Mallorca, que tenim aquest cap de setmana?
2: Pues mira, recomiendo mirar una puesta de sol, porque lo más seguro que el miércoles no la pueda ver poca gente, ¿no? Que estará todo en estado apocalíptico. O escuchar un disco de Tequila, ¿no? Ahora que se ha muerto el bajista Felipe Lipe.
3: Efectivament.
2: Si quieres, tengo alguna otra recomendación.
3: O escoltar qualsevol cosa amb Tequila, davant.
2: Exacto. Claro. Sí, exacto. Bueno, y en lo musical, pues, por ejemplo, pasarse por la Factoría del Show. Hoy mismo hay un festival, son cuatro prometedoras bandas: Karate, Creepy Demons, West Point y Dry as Blood. Uh-huh. Esto empieza a las 9 de la noche. Si te gusta la electrónica o lo electrolatino, también hoy viernes en el recinto de Mallorca Live, pues está Juan Magán, que es el rey de esta historia, ¿no? De lo electrolatino. Perdona que se me...
3: Es una expresión que sí, se te resiste.
2: Inténtalo decirlo tú, electrolatino.
3: Electrolatino.
2: Vale. Paco Pecado, y todo va de palabras sí, difíciles. Paco
3: sí.
2: Pecado.
3: No, Paco Pecado es un crack. Yo voy a verlo ahora, de aquí en estona. Cuando acabe el programa, pues, de fecha.
2: Mira, a las 9 de la noche en Consolación, en San Juan. Uh-huh. Con un directo arriesgado, el ciclo La Lluna en Vers y un... Es este que suena, ¿verdad?
3: Es este que suena, mira, escúchale.

0: nos ayude.
1: Més de 2.000 persones migrants víctimes del tràfic a la Mediterrània. Bon vespre, són les 7.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: Cop policial contra una de les principals xarxes

0: coger una ola, pueden naufragar. O sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
1: I desconvocada la vaga de socorristes prevista per als dies 10, 11 i 12 d'agost a Palma.
2: La decisió arriba després dels avenços assolits en la segona reunió amb l'empresa i l'Ajuntament. El representant de la Unió de Socorristes de Mallorca és Julián Delgado.
3: En este mes de agosto estarán los módulos que necesitamos para tener espacio de sombra y poder ir al baño. Y luego la empresa se ha comprometido a entregar los EPI faltantes.
1: I efectius de l'exèrcit patrullaran la Serra de Tramuntana amb motiu de l'eclipsi per evitar incidents entre els dies 10 i 14 d'agost.
2: Un dispositiu inèdit per fer front a l'elevada afluència de persones que es preveu el dia de l'eclipsi. El govern detalla que és per garantir la seguretat dels ciutadans, ho ha explicat el conseller portaveu Antoni Costa.
4: El govern de Silla Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
1: En cultura destacam un protagonista indiscutible, el menorquí gran baríton Joan Pons.
2: Que és la figura central d'un documental coproduït per IB3 i que s'estrena en aquesta hora al cinema Esmoix Negre de Ciutadella.
1: I a les portes del cap de setmana, pel que fa al temps, l'EMET activarà demà al migdia l'avís groc per altes temperatures a diversos punts de Mallorca i també a Eivissa i Formentera. Els termòmetres atents perquè podran arribar als 36 graus. Ara us deixam amb el programa Xiu Xiu i el nostre company Xavier Oliver.
5: Més informació a ib3noticies.com.

0: I ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Com anem?
0: Molt, molt bé, Nora Oliver.
2: Com va?
0: I ara per què saludes?
2: Perquè estàvem cantant i volia saludar cantant.
0: Sí, però cantàvem fora micro, perquè si no ja ens anirà, desconnectarà. Però bé, esteu bé, és divendres.
1: Estem bé, estem contents. Cap de setmana per davant, meravellós.
2: Home, festes de llum major, que cap de setmana.
0: Exactament, exactament. Bueno, heu mirat aquesta bústia que vostra, darrerament?
1: Això està un poc passat, no?
0: No, per què està
1: passat? Jo mires el correu, el mail.
0: El email.
1: Email, la bústia és email.
2: A casa nostra l'obrin mon pare i mon mare, jo.
0: Exacte. Bé, no heu trobat cap nota, idò?
2: No.
1: No, per ara no.
0: Perquè heu de saber que hi ha una admiradora de cases que deixa cartes molt emocionals. Atenció, perquè te poden caure les llàgrimes. De fet, diuen així, aquestes cartes o aquestes notes que deixa a les bústies, diu: Hola, me he enamorado de su casa. Si algún día quiere venderla o alquilarla, por favor, contacte conmigo. Que tenga un buen día. Bueno, això ho escriu una Maria, a mà, a bolígraf i amb una cal·ligrafia que fa evident l'esforç. Bonament, si trobeu això a la vostra bústia, alerta, eh? Alerta, perquè l'Ara de Balears ha publicat un reportatge d'investigació en què explica que aquestes notetes han aparegut a diverses cases del Molinar, una de les barriades més cotitzades de Palma ara mateix. I en aquesta peça expliquen que és un engany, bé, un engany, entre cometes, eh? L'Ara de Balears s'ha fet passar per un propietari interessat a vendre el seu habitatge i ha contactat amb la persona que havia deixat la nota.
1: Aquesta tal Maria.
0: Exactament, i d'aquesta tal Maria, que teòricament s'havia enamorat d'aquella casa o d'aquelles tantes cases, ha explicat per telèfon que fa feina per una empresa de gestió immobiliària i inversions i que cerca habitatges per encàrrec. Els seus clients, ha assegurat per a l'Ara, són particulars amb molts de dobles, com futbolistes o banquers, ha dit Ana Maria, i fons d'inversió immobiliaris, entre d'altres. És a dir,

0: O sigui, va, lo millor no Maria s'ha enamorat de tot el barri.
1: També podria ser.
0: De tot el Molinar, no? I ja està.
1: No m'ho cap de creure.
0: Però amb això vols dir que per aventura tenim en Messi que ve a viure en el Molinar?
1: Exactament. Tot això era el sentit d'això. Per aventura, sí.
2: Això me recorda una mica en el conte de la caputxeta vermella. Eh? El llop que se fa passar per padrina tendre, per treure un benefici, i en aquell cas... menjar-se una caputxeta.
1: Exactament, exactament, amb una paraula, que... però bona.
0: No em podem fiar de res.
3: Me gustó, pensé que iba a ser un poco agobiante y muy bien.
1: Exactament, només em podem fiar, però bona, escolta, què hem de fer? Vendre les cases i anar a lloguer. Avui tenim a Miguel Solenes contra el tècnic.

0: Exactament, i d'en bon divendres, i això vol dir una cosa, que ha arribat el dia de repartir justícia, de ser jutge fiscal, jurat popular, de repartir gòmets, Jordi.
1: Així és, toca repartir justícia en la llei dels gòmets, que jo troc que hauria de ser l'única vàlida, l'única que hauríem de tenir en compte. I avui començarem pels gòmets verds. I per què, vos demanareu? I jo perquè sí, que és com sempre ho feim.
0: M'està molt bé.
1: Així que primer gòmet verd pel jovent de Ferreries.
2: Joves, música i ganes de fer poble. Sempre corrents avançant amb la gent
1: rellevant contra el vent transportant sentiments. L'associació de veïns Sant Clusa de Ferreries ofereix un espai per fer cantades a la fresca. Ja anant bé, és que ja començam bé.
0: Que comet.
1: I hi van músics a cantar i toquen tots junts i se pot atracar la gent del poble. És una iniciativa xula i guapa. Perquè, clar, a qui no li agrada cantar la gent del poble un vespre d'estiu a la fresca?
2: Mm.
1: Sí, hi ha millor pla que això.
2: Jo hi vull anar.
1: Idò, podem anar. I d'enguany, aquesta cantada està sent un èxit, especialment perquè els joves han agafat la iniciativa
2: des
1: del primer moment.
3: Bravíssimo.
1: Són els que canten més fort, els que s'ho passen bé, dinamitzen a la gent.
0: Sí.
1: I molt bona notícia, perquè vol dir que la iniciativa segueix i que els joves de Ferreries estan compromeses en la cultura popular i en fer poble, no?
0: Un gomet vermell i un aplaudiment pel jovent de Ferreries.
2: Com que vermell?
0: Perdoneu. Ja m'he fet llumes. Gomet verd, i un aplaudiment pel jovent de Ferreries, efectivament.
1: Sí, jo crec que per tot això, gomet verd, i que segueixin així, que hi haurà més cantades. N'hi haurà més. La setmana que ve n'hi ha.
0: Ah, ho estàs avançant.
1: Ho estic avançant. La setmana que ve n'hi ha.
0: I aniràs, tu, Ferreries?
1: És que tenim xiu-xiu, clar.
2: Jo ja m'estic comprant el vol.
0: Sí.
1: Però haurà de ser un vol tard.
2: Idò, l'agafaré tard.
1: No pareix aquell dia.
0: Si no t'envies, t'enduïm en la ràdio portàtil i fas un reportatge
2: d'allà.
1: Molt bé.
0: Amb el xiu-xiu se'n farà càrrec
2: de... Me sentireu cantar.
0: Totes les despeses.
1: Idò, sí, la setmana que ve se fa, a més se fan dijous, perquè dimecres és un dia complicat per fer una cantada, perquè hi ha un eclipsi, que tal vegada...
0: Ah, és vera, un eclipsi dimecres?
1: Sí, sí, això m'han dit.
0: Què dius?
1: Ho he llegit per allà, aquest dia, sí. Bé, no ho sé. Més com a pers.
0: Va, més com a pers.
1: Vinga, i aquesta vegada és pes Cinema La Fresca de Palma.
0: Avui, en cartellera,
2: Sortida de casa.
1: El Cinema La Fresca de Palma ha començat aquest mateix dilluns i ha estat tot un èxit. En la primera projecció de Padre no hay más que uno cinco, gran pel·lícula, i van anar...
0: Ara ho has dit, perquè és una gran pel·lícula, perquè t'ho sembla...
1: No l'he vist, per... no l'he vist.
2: Home, si n'han fet cinc, és que ha de ser molt bona.
1: És vera. Jo no l'he vist, perquè com no he vist ni sa 1, ni sa 2, ni sa 3, ni sa 4, dic no n'he vist.
0: Clar, exacte, home.
1: Clar. Però hi van anar més de 500 persones.
2: Uau!
1: O sigui, molt bona xifra. Bon encara... Lluny. Encara segueixen les projeccions. De fet, dilluns que ve tenim Batman Ninja versus Yakuza League. Copíssim, si m'ha de parar.
0: S'ha de dir així.
1: Batman Ninja,
0: Yakuza League, molt bé. No,
1: sí, que és una pel·lícula d'animació, segur, és més cinema familiar.
0: Uh-huh.
1: Bé, guapíssim. I una cosa molt xula és que combinen els llargmetratges amb curts balears.
0: Uh-huh.
1: Que això està molt bé, perquè també li dones visibilitat a artistes d'aquí.
0: Uh-huh.
1: Jo vos recomano especialment anar dia 24 d'agost, que fan El gabinet del doctor Caligari, de Robert Bean.
0: És molt pesat.
1: Que és una
0: molt pesat, perquè sempre has d'anar un poc més enllà.
1: És una pel·lícula a la vara, de 1920, imprescindible per entendre l'expressionisme alemany.
2: Mm.
1: Pel·lícula que és un punt d'inflexió, la representació de l'espai, de la subjectivitat...
0: I arribat a aquest punt, només queda...
1: La deformació de la realitat.
0: Només queda fer evident el que és en Jordi.
4: El graduat.
0: Exactament.
1: No, i ara, en sèrio, aquesta tal vegada és... Anau-hi, si voleu anar, però tal vegada és un pot densa, no? És una hora i vint, cinema mut... No és massa animada, sa cosa. Però jo vos recomano, si no hi heu anat, anau a veure Weapons.
0: Mm-hmm. Aquesta és de por.
1: Aquesta és de por, però és molt diver i està tot xulona.
0: Això què vol dir?
1: Això vol dir que està molt bé, Weapons.
0: I xulona.
1: Xulona.
2: Jo no hi aniré, ni nombrant les pel·lícules de por.
1: Però no fa molta por. O sigui...
2: És de suspens.
1: No, és de por, però té un punt molt divertit. T'ho passes bé, més que t'assustes.
0: Ah,
1: ja
0: sí?
1: Està, deixaré aquí. Sí, és una mescla rara, però és molt graciosa.
0: Jo l'he vist, no la fa gent de gràcia, Weapons.
1: Tu has vist Weapons?
0: Sí.
1: És molt divertida.
0: Aquesta nit que corren.
1: Sí, és molt divertida.
2: Un segon, per favor, ho estàs pronunciant fatal i m'està...
0: Weapons.
2: És que m'ha sortit sang de les orelles.
0: Jo tinc un accent de Utah.
5: Sí. Moltes de coses, per Icadi, no l'ho mentes, però ara tu ens ho traduiràs.
0: Com és?
2: Weapons.
0: Nosaltres que dèiem weapons.
2: Weapons no.
0: Bé,
2: diu,
0: weapons. Perdoneu,
1: és dir... És molt divertit, al final, quan corren, persegueixen...
0: Com que és divertit? Si són un nin del poble, que és una bruixa que se'ls vol menjar.
2: No facis però spoiler.
0: L'han de esperar fa 5 anys, aquesta pel·lícula. No passa res.
1: Com a Burp, et cinema la fresca de Palma.
0: Bé, sí.
1: I jo ho recoman Weapons. Perfecte. Com a permís. Avui n'hi havia pot de Burps.
0: Ja està, passant, com a Burp. Sí, ja ui, està, Jordi, han passat coses dolentes.
1: Han passat coses dolentes.
0: Bé, ara m'ho explicaràs.
1: Primer gomet vermell per un grup de més de 30 persones que pareix que no han entès gaire bé el que és un espai protegit.
2: Illa protegida, festa desprotegida.

0: Resulta que dissabte passat se va muntar una festa de Silla de l'Aire a Menorca, que se va allargar fins passades les dues de la matinada. I és que la Illa de l'Aire és un espai protegit. I aquesta gent va anar allà i se van fer una festota. No m'ha pareix la millor idea del món.
1: No.
0: A més, hi havia més de 30 persones, quan els grups de visita de Silla són 10 màxim. Varen posar música a tot volum, varen posar llums i varen posar a cuinar una paella per allà enmig.
2: Segur que en Xavi era.
1: No. Jo mai de la vida, Nora, infringiria una norma com aquesta.
0: Clar, clar, clar. I el pitjor de tot és que els ornitòlegs que eren allà fent seguiment de les aus varen avisar, varen anar i varen dir això no ho podeu fer, i ells varen pensar ah, no ho podem fer, perfecte, i doncs seguirem en la festa, no, i no, no se'n varen anar.
1: I això fa ràbia.
0: Sí, és un desastre. A més, varen començar la festa quan la gent que està de vigilància se'n anava, no? Que acabava de ser
2: molt malament, això no està
0: i fins a tot de la matinada, ja. Desastre, com a vermell.
1: Els han posat aquesta... una multa?
0: No.
1: Una bona multa els haurien de posar. No.
2: Home, i sa bruto, que deberen deixar.
1: Home, que ja seria massa.
0: Supos que han fet net.
1: Jo vull pensar això. O sigui, sí, tu no ho faries, tu ho deixaries tot per allà.
2: No, jo ho faria net, evidentment, però 30 persones, me costa creure que si ja fan una festa a l'Illa de l'Aire, que només se pot anar en grups de 10 persones i eren 30, me costa de creure que ho degueren deixar tot net.
0: Bé, això no ho sabem.
1: No ho sabem.
0: Però sabem que ha passat això, i com per mi i per aquesta gent, per irrespectuosos. I per flipat.
1: Sobretot per flipat, perquè és aquesta, aquesta manera amb què van contestar a la pobra ornitòloga. T'imagines? Bé, Jordi, continuem.
0: Sí, com ens quedem aquí.
1: Exacte,
0: i
1: ens enfadem.
0: Més com a vermells, i aquesta és per Laureano Ubiña.
2: Nins, nines i contraband. Què pot sortir malament?
3: És gris o del color, és real o fantasió.
0: Atenció, perquè han descobert una nova manera de fer turisme per Galícia. I és una ruta turística per el món del narcotràfic. O sigui, i no és una ruta qualsevol, perquè la fa un ex-narcotraficant.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, ell mateix. Això és real. Laureano Ubiña és un dels narcotraficants més conegut a Galícia i ara organitza una excursió en vaixell per la costa gallega per contar la història. Que està la història del contraband i del narcotràfic en primera persona. Són 9 hores de menjar, merchandatge, hi ha llibres signats i fins i tot hi ha un sorteig per fer un sopar amb ell.
1: És que això és com un spin-off de la seva carrera de sastreperlo.
0: Exacte.
1: I encara guanyarà dos bes.
0: Encara guanyarà dos bes. Men, fins aquí tampoc ho veig un gomet vermell tan clar, perquè al final no deixa de ser una part part de la història de Galícia. I pot resultar interessant fins a cert punt anar a fer aquesta ruta.
1: Home, sí que ho veig.
0: La cosa ve en les tarifes. Perquè hi ha tarifes reduïdes per nins i nines. És a dir, no hi ha restricció d'edat aquí.
4: Perdona-me. O sigui,
1: s'ha colat...
0: Perdona-me.
1: Si vol quitar aquí la policia. Men.
0: Crec que no és bona idea dur infants a fer una excursió sobre el narcotràfic. I menys per nins i nines infants de menys de 10 anys. Perquè hi ha una tarifa la més reduïda. Menys de 10 anys, 25 euros. Dius, però com hi ha un nin de 8 anys en aquesta excursió? Jo crec que és un com a vermell, com una casa.
1: Sí.
2: Jo respecto...
0: Pensant a dir, jo respecto...
2: No. Jo respecto lo del contraband. Diré que en aquest bon senyor que volia fer una tasca superdivulgadora i en primera persona, se junta, ja li ha prohibit fer aquesta excursió, però no perquè ell sigui un ex-narcotraficant. No, perquè no forma part d'una associació.
1: Ah, de guies turístics.
2: I no, exacte, i no pot fer...
5: Cero patatero, com diuen.
1: Exactament.
2: Aquesta part no pot fer ses excursions.
1: Idò.
0: Quina pena, no tindran nins de 9 anys que prenguin coses que... Bé.
1: Por aquí vamos con las lanchas. Bé, és igual. Jordi, continua. Com seria, si no?
0: És que jo no sé imitar el gallec. Jo pareix italià. No ho sé. No ho faré ara.
1: No?
2: Mira, pues aquí mismo tiramos una caja bien grande.
5: Bravíssimo.
2: No, m'ha sortit fatal.
1: No,
2: perdó. Demà em perdones, gallecs.
1: No, t'has aventurat. Molt bé.
0: Pots continuar.
1: Va, més gomets.
0: Darrer gomet vermell, ja. Que és per una gelateria de Palma que s'ha colat en el rànquing de millors gelateries del món.
2: I ara, també les gelateries.
1: Oh, Bona nit, Jordi. Sí, si ha entrat en el rànquing, no entenc per què hauria de ser un gomet vermell.
0: A veure, la gelateria de Mallorca ha entrat dins el rànquing de les 100 millors gelateries del món. Mm-hmm. I molt bé per ells. Jo m'alegro, enhorabona. Però ja basta de rànquings, no? Jo crec que ja podem aturar. Perquè varen començar en les millors platges. Varen anar en els millors destins turístics, mm-hmm. en els millors hotels, en els millors restaurants. I ara també millors gelateries. Mm-hmm. O sigui, jo vull anar a una gelateria, demanar un gelat de maduixa, congelar-me el cervell i que no me diguin que anem a la gelateria que ha quedat la 95 del Gelato Festival World Ranking 2026.
1: Que l'organitza ells mateixos, segurament. No, és broma, no. Però a vegades passa.
0: Sí, no.
1: La millor pizza del món. Quantes millors pizzas de... europees o del món hi ha?
0: Mm. Bueno, totes. Molt és bé. Que bé, la 95 del Gelato Festival World Ranking... És que ja estem aquí fent rànquing de tot.
1: Sí.
0: Podem aturar. Ja està.
1: És un gomet vermell més que passar gelateria per rànquings.
2: Per rànquings, clar,
0: ara,
2: sí.
0: En això anàvem, gomet vermell, per aquesta mania de fer rànquings, per el Gelato Festival World Ranking, perquè no necessitem saber si el nostre gelat és el 95 o no del món. Si el bo, és bo.
1: Exacte.
0: Ja està.
2: Exacte.
0: I fins aquí el gomet vermell.
1: Molt bé, per tant, el balanç se decanta cap al gomet vermell. Mm.
0: Sí, aquesta setmana sí, haurem d'espavilar un poquet.
1: Exactament, el món hauria d'espavilar,
0: el món,
1: Jordi.
0: Bé, en molts altres sentits.
1: Molt bé.
2: Xiu, xiu.

0: La situació. Els dissabtes també hi ha escola.
1: Bé, anem a què, anem a què.
2: Els col·legis de Balears podran obrir els horabaixes i els dissabtes per facilitar la conciliació. El govern de les Illes Balears destinarà 1,3 milions d'euros perquè els patis de les escoles públiques puguin fer-ne les cobertures a partir del curs que ve.
0: El pressupost es dirigirà a ajuntaments i entitats del tercer sector per finançar activitats fora de l'horari lectiu. La iniciativa estendrà el programa Patis Oberts durant tot l'any escolar, que fins ara només funcionava en períodes de vacances. El programa ja compta amb una alta participació en la seva actual edició d'estiu, ha registrat més de 2.100 infants només durant el mes de juliol.
1: Bé, anem a què, anem a què.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Gobierna las Islas Baleares.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.

0: Molt bé, vos agrada aquesta cançó?
1: Preciosa.
0: És guapa, eh? Mm. Men, no us pareix que és estiu? Tots tornem un poc més sociables, ja ho diuen, tot el que viu.
2: Sí. Diria, home, tenim més temps lliure, no? Tenim més temps de socialitzar, fa bon temps, podem fer més plans.
0: Mm-hmm. Jordi?
1: Jo és que socialitzo igual de poc. Etapes. No, sí, supos que sí, però... La Nora va per bon camí.
2: Soc una social butterfly. Wow. Una papallona social.
0: Bé, jo francament... I és que no sé què faig aquí. Una social butterfly.
2: Sí.
0: D'on és el teu accent?
2: De...
0: Manchester.
2: No, és American.
0: American, oh, molt bé, American. Super nice.
1: Okay,
0: bé.
1: Weapons.
0: Weapons, com? Bé, és igual. Va, anem per feines, perquè... Que tens ara, Jordi?
1: No, res, res. Ja està.
0: És divendres. Sí,
1: és divendres, a Sant Alta.
0: Seguim, va. M'agrada molt aquest cant. Bé, és igual, va. Sortim més, tenim més ganes de fer coses, de quedar, de fer un cafè amb avui, que acaba amb un ja veurem on acabam. I això mateix planteja en Juanmi, perquè en Juanmi és amic d'aquest programa, és amic nostre, i avui, així, en Juanmi ha volgut xerrar precisament d'això, dels amics, les amistats.
1: Des de tota sa vida, des que només veus a l'estiu, des que sempre arriben tard, des que diuen una i mon anam. I tres hores després encara són allà.
0: I
1: també,
0: això.
1: Sí, això mos sona a tots. I també d'aquells que només apareixen quan hi ha piscina pel mig. Que això ha de tenir morro.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, avui en Juan m'hi ha sortit en el carrer per descobrir com són les nostres amistats ara que arriba l'estiu. I vos planteja, vos fa una pregunta, què és per vosaltres un amic?
2: Oh, per mi...
0: ara havies de fer això. Oh,
2: per mi, un amic o una amiga és una persona que està a les bones i a les dolentes.
1: Molt bé.
2: Això és un amic.
1: Molt bé.
0: Jordi. Sí, te penses el mateix.
1: Sí, una persona que li pot contar les coses, sí. Que pot contar amb ella... És una cosa genuïna, també.
0: Genuïna. Sí. Genuïna, com això que deia Louis Armstrong en aquesta cançó. Ah, sí.

0: que d'això, precisament, jo veig amics que se donen sa mà, d'acord? I se diuen, com va això? Però en realitat se diuen, t'estim.
1: Oh.
0: Això és molt guap.

0: la paraula amic està un poc... lo millor mal enfocada, perquè per jo un amic de veres és aquella persona que se diu que és com encara un germà. En canvi, un col·lega és més la persona que acaba de conèixer.
1: Que aunque no te manden un mensaje, cuando te hacen falta los tienes ahí.
2: Bueno, mi mejor amiga vive en Madrid. Nos vemos una media de cada 5 años o más. Pasa eso, cuando nos vemos es como si no hubiera pasado el tiempo.
3: De que amigues i més ara no n'hi ha, però jo no n'hi ha cap. Demà lo sé, són amigades.
4: Idò. Això, i quan xerrant d'amistat, no és el mateix, l'amistat a 20 anys, a 30 anys, en aquests 10 anys canvia molt, a 70 anys, i per això Juanmi ha començat demanant als més joves què vol dir l'amistat, què els implica, què els mou, què és l'amistat per la gent jove.
5: Vosaltres sou amics?
0: Sí, som amics.
5: Fa temps que vos coneixeu?
6: Ja fa
0: uns anyets, sí.
5: Un parell d'anys.
0: Exacte.
5: Un parell mallorquí.
0: Un parell mallorquí, exacte.
5: Molt bé. Quant d'amics diríeu que teniu vosaltres així de veres? Ho podeu comptar amb els dits d'una mà, de dues?
6: De veres, poquets.
5: Poquets d'aquests de confiança, que pugueu fer coses i també els tingueu quan els necessiteu?
6: Exacte. Sí? De lo millor dos, un, dos, tres.
5: Vale.
6: Els va comptar amb els dits d'una mà.
5: Diferenciau els amics dels col·legues, els coneguts?
0: Exacte. Jo te diria que la paraula amic està un poc... lo millor mal enfocada, perquè per jo un amic de veres és aquella persona que se diu que és com encara un germà. En canvi, un col·lega és més la persona que acaba de conèixer, saps? Però la gent a lo millor fa 5 minuts que ha conegut una persona i diu, el meu amic, tal, i saps? Vull dir, jo per jo és un amic, és una persona que ja hi ha una certa confiança, hi ha un poc un tu per tu, diguem, i qualsevol cosa està ell de vora tu, i al contrari, també.
4: Joves, però diuen coses molt assenyades, eh?
7: Sí, és que aquí a Balears... que han de dir.
8: Són molt intensos.
7: Som tots.
8: No, però jo trobo que tenen molta raó en la distinció de col·lega i amic. Perquè és vera que a vegades tu coneixes una persona i t'adús bé amb aquella persona, t'agrada fer coses amb aquella persona, però no l'acabes de considerar del tot propera. Llavors, aquesta distinció entre col·lega i amic, jo trobo que aquest lot tenia raó.
4: Però tu queda... un tet-a-tet, és a dir, tu amb una altra persona, que sé, per anar a fer un cafè, per anar a fer un beure, el que vulguis, tu, amb aquesta persona, ja has de ser amiga o basta que sigueu col·legues?
8: No, o sigui, els amics abans han estat col·legues, però d'alguna banda has de començar a crear una amistat i un vincle.
4: Feis amics, vosaltres? Vull dir, manteniu els mateixos amics de tota la vida o en feis de nous?
8: Jo en faig.
7: Jo n'he fet. Sí. En faig molts, però en faig.
4: Però vos costa, sí. O no?
8: No.
7: A mi, amics, sí que m'acosta un poc més, no sé.
8: Home, sí.
7: No té molt de col·legues, però no tant d'amics.
8: Sí.
7: No ho sé, tal vegada cadascú.
4: A mesura que mos feim grans, és més fàcil o més difícil?
8: Més difícil.
4: Tenir
7: home,
4: cos...
7: quan et petit, ton pare, anaves a un restaurant i hi havia un altre infant i eres, vamos, ja vos fèieu millors amics de sa vida. Havíeu jugat 2 hores
4: en
7: el parc i ja éreu...
8: Total.
7: I ara ja, clar...
4: Vera, no tenir coses en comú pot ser motiu per començar una amistat. I també, de vegades, se comença una amistat arran de tenir amics en comú.
5: En quin context vos vareu conèixer vosaltres?
6: Bueno, al quart d'ESO me'l varen conèixer i a partir d'allà sí que és vera que varen començar a relacionar-me més quan va acabar el quart d'ESO. I, pues, ja...
5: Teniu amics en comú de diferents grups d'anteriors?
0: Tenim
6: ja no
0: coneguts.
6: Sí, són coneguts. Amb aquells soldats ja pràcticament no tenim relació, però...
5: A vegades vos podeu conèixer a través d'altres amics i després cadascú se fa...
0: Exacte. Sí, exacte.
5: Què penseu que teniu en comú, altres dos? Per dur per bé.
6: La forma de pensar...
0: Exacte. Jo crec que un pot ser forma de pensar, no? A lo millor el que un no té ho té l'altre, i això no ajuda a complementar-nos. També que ja sabeu que l'altra persona és transparent, és verdadera, saps? I vulguis o no, això ja és algo que t'uneix més, l'altra persona.
6: I les ambicions, també. Els dos mos consideram bastant ambiciosos, en el sentit de voler aconseguir el que mos proposam. I, pues, és algo que... Pues, mira.
5: A què vos dedicau, vosaltres? Que estudieu? Si estudieu?
6: Jo ara faré un curs d'animació 2D, que m'agrada dibuixar i, pues, és algo que m'agradaria fer. I, pues, intent posar-li lo millor d'allò.
5: I tu què te dediques o què estudies o què fas?
0: Jo, bé, ara estic fent un grau d'informàtica, però a mi, certament, el que més m'agradaria és tenir un poc, manejar el tema d'empreses, no? Tenir empresa, gestionar un poc tot aquest tema. Encara bé, que la informàtica també m'agrada i me pots ajudar, no? Com a pont arribar on jo vull.
4: Això de l'amistat, diuen Juan Mica, també canvia a mesura que passes temps. Els anys, ho hem dit abans, quan ets petit fas més fàcilment i més ràpidament amics que no pas ara. Confirmam.
8: Sí, confirmam.
4: Amb els temps pots tenir manco amics, però en Juan Mim us diu que sabem molt millor qui és de veres. Per això també hem volgut escoltar la gent gran, que d'amistats, de les que venen i de les que queden, en saben, se les saben llarga, en saben una estona.
5: Té molt d'amics. Considera que té molts amics.
1: Demasiado.
5: Demasiados, què vol dir? Que potser n'hi ha qualcun que...
1: Alguna punta que s'apunten d'estos amigos raros. Ja. I altres de tota la vida.
5: De tota la vida són els bons.
1: Estos són els bons.
5: Són els que te criden quan ho necessita, no? Els que ajuden, de veres. Telefones i són.
1: Ahí està. Que aunque no te manden un mensaje, cuando te hacen falta los tienes. Pues...
5: Com ha de ser un amic, un bon amic?
1: Hombre, que esté en los malos momentos y los buenos momentos. No como uno que están solamente en los buenos, pero cuando vienen los malos, salen corriendo.
5: ¿Desaparecen?
1: Desaparecen. Pero ya no amigos, solo hermanos, familia, ahí entra todo.
5: Sí, dins la familia a vegades no ets amic, ¿no? Uh-huh. Un germà o d'una germana o fins i tot de ton pare i ta mare, ¿no?
1: Uh-huh. Es así. Yo tuve la suerte que yo con 17 años me vine a Mallorca. Yo no soy de aquí, de Mallorca, ¿no? Pero ahora estoy viviendo en Monturi, antes vivía aquí, un poco más arriba. Y ahora pues me separé de la pareja y vivo en Monturi. Y allí en el pueblo Monturi llevo 2 meses y ya me conoce todo el mundo.
5: Bueno, ¿y qué tal se vive por Monturi?
1: Bien.
5: ¿Te agrada?
1: Vivimos en el campo, tengo un nieto que tiene allí una finquita. La da por poner cabra, la da por poner gallinas, patos, y tiene que venir cada día a trabajar a la oficina aquí, que la tiene en la Plaza España. Y claro.
5: De agafar cotxe, però... Allà deu estar tranquil, no?, també a Montuïri. Sí, una altra història.
1: Tengo ganas de irme ya a mi tierra, també.
5: Sí. D'on és vostè?
1: Yo vine de Granada. Estaba estudiando, dejé los estudios... Me decían que aquí había sueca, finlandesa en aquel tiempo.
5: Cerrando el sign 60-70, ¿no?
1: 60 y...

0: Home, i les persones, els humans, evolucionem. Eh? Mm. Vosaltres ho canviem molt, d'ençà fa 10 anys enrere?
1: Home, sí, fa 10 anys jo tenia 12 anys, per tant, sí, ha canviat bastant.
0: I conserveu les mateixes amistats?
1: No.
2: Qualcunes?
1: Molt poques, eh? Jo fixa't que de s'infantesa en concert pot ser una. He canviat totalment. Però bé, jo també crec que va per etapes, no? Vull dir, a vegades canvies d'escola, te deixes de veure amb els amics, fas nous amics...
0: Creixes, tens altres interessos.
2: Exacte. Te dones compte que no soltes mateix.
1: Que no encaixau tant. Sí, passa, no passa res.
0: No, s'accepta.
2: Sí,
0: no.
2: Tu, Xavi?
0: Jo tinc els mateixos amics d'ençà que tenia 3 anys.
2: Això està molt bé, també.
0: Sí, però és evident, també ara en tenim fregant-se trentena i no mos veïm de la mateixa manera que abans.
2: No,
0: canvien els interessos. També imagino que és una cosa positiva. O sigui, evidentment, sí. Molt veïm, i molt sovint, però no és el mateix. Però bé, passa res, i la gent canvia també i forma part de sa vida. Sa vida en comunitat, amb amistats, però bueno, si els mateixos amics d'ençà que tenim 3 anys.
2: Està molt bé, heu seguit tots els mateixos.
0: Sí, sí, més manco, evidentment, hi ha coses que canvien, hi ha gent que té uns interessos uns altres, però el nucli és un poc el mateix. Però bueno, després també entren en joc ses manies. Teniu manies, vosaltres?
1: Sí.
0: Segur que sí, diu en Juanmi.
1: Jo entenc moltes, eh? Jo, en sa neteja i sordre, tinc molt de toca.
0: Algun diríeu que no, però bueno, en Juanmi està convençut que en teniu, perquè una cosa és tenir mig i una altra ben diferent és aguantar les seves manies, mos diu en Juanmi. I això sí que pot ser una autèntica prova de foc per saber si una amistat és de veres.
3: Buah, entenc molt de manies.
4: Entenc moltes.
3: Sí, sí. Molt. Ui, som molt ordenada.
4: Sí?
3: Sí,
4: me fa molt aquí tens la cama a la mana.
3: Sí, supos que sí. És, mem, en tinc un parell, la veritat. És que me fa un pal de vergonya.
4: No passa res, si no, és anònim, vull dir, és ràdio, tampoc te veuran.
3: Ah, vale. Bueno, perfecte. Bueno, les rebanades de sàndwich sol posar soli a les puntes, primer. Sempre l'he de posar a les puntes, després en mig m'ho dona igual. Però les puntes l'he de posar.
4: Hem de començar per les puntes.
3: Sí.
4: Val, per un moment, a les puntes passant de costat a costat...
3: De costat a costat, sí, un quadrado.
4: Que si fossis sense aixecar la mà,
3: sí,
4: no?
3: Sí, tic, sí, tic, sí. Tic. Me fa molta ràbia, si no dic que això no...
4: Ja.
3: No sap bo.
4: Sí, perquè, a veure, que a vegades queda sec, no?, la part de fora, sí, i tothom...
3: Sí. Bueno, en veritat és per enmig, no? Que és,
4: Bueno, ja ho poso per tot.
3: Però bueno,
4: però sí.
3: No sé.
4: Sí.
3: Després me poso un calcetín al revés.
4: Dus un calcetí al revés, ara mateix?
3: No, ara mateix crec que no. Bueno, pot ser, perquè el
4: pixel està
3: sense valor. Però no. És que ho pens cada matí. Dic, m'ho he posat una sandals.
4: O sigui, te posaries un calcetí al revés, no? Com a... Per veure si t'ho dona sort o per què?
3: Sí, són manies que dic, això m'ho donarà sort avui.
0: Ja ho entenc tot, manco, l'oves spa.
2: I jo,
0: Jordi, tu
2: ho estic enterrant.
3: Sí, ara...
2: Es fa de mollo.
0: Sí.
2: I només li posa soli pels costats.
1: O sigui, anant de punta a punta de sa llesca.
2: Com quan li poses superglue a algo. Que
1: exacte.
2: Que ho fas pels costadets.
1: Hem hagut de fer un croquis perquè tampoc ho enteníem. Hem fet un dibuix de com aquesta lota posa soli.
0: I això, relacionat amb l'amistat, imagina que si en qualsevol moment a un amic o una amiga teva li demanes que t'ho dugui un panet de pa de mollo i no li ha posat soli d'aquesta manera...
2: La pot liar.
1: Ja no som amics. S'ha acabat l'amistat.
2: De cadascú.
0: Sí, cadascú és cadascual, això, sens dubte. Bueno, en Juanmi, sabeu que mola molt xerraire i li agrada passar-ho bé i fer amics. I ha fet uns amics portuguesos, també. Ara
2: ha fet un col·lega, els portuguesos.
0: És bé,
2: ja ho veurem.
0: És on coneguts.
2: Ja ho veurem.
0: Coneguts, col·legues i amics.
2: Depèn del que passi.
0: Sí, perquè per aventura aquí se comença a explicar intimitats. No ho sé, m'he fet.

0: I de moltíssimes gràcies en Xavi Pou, anava a dir. No sé per què ara anava a dir Xavi Pou.
1: Per què serà?
0: Per què anava a dir Xavi Pou? Perquè havia... Per què?
1: Perquè passava l'estreguent, evidentment.
0: Ara em mostrava una foto, Xavi Pou, que m'ha fet, però què li passa en aquesta foto?
1: No, que surts amb una cara d'estar perfectament coordinat.
0: I la penjaràs?
1: Amb la resta del món.
0: I la penjaràs a xarxes?
1: Sí, és la clàssica d'anunciar.
0: Bé, ara en parlarem a partir de les 9. Però, men, jo ara ja m'he perdut. En Juanmi, que m'ha xerrat de mig. Que moltíssimes gràcies per aquest reportatge sobre l'amistat.
2: Molt guapo.
0: Molt agradat.
2: Moltíssim.
0: Quin és el testimoni que més vol agradar i per què?
3: Els portuguesos.
2: Els portuguesos, sí. I, a més, m'han encantat...
0: És l'únic testimoni que en Jordi ha pres atenció.
1: No.
0: Va-te fer un examen. Què han dit els darrers?
3: Els darrers ha dit que li dedica a la gent que estimo a una amiga.
0: Molt bé. I s'abans darrere?
2: No, una amiga no. A la seva padrina.
0: A veure, la padrina. I s'abans darrere, santa penúltima?
3: Ha dit, comemos en el olivar.
0: No, el mercat central ha dit. Però l'altre, la del mig.
3: No me'n recordo.
0: És que sabia que no tenia... Que no tenia aire... Bé, que feia molta calor. Bé, que, perdona, Nora, què anaves a dir?
2: No sé, m'ha fuit.
0: Amem, el lotets. És
2: no
0: divendres,
2: sé.
0: Però...
2: Sí, és que jo ja estic...
0: Bé, però estem fent feina.
2: Tens raó. És que... No, sí, no tinc excusa.
0: Però, men, conta-m'ho, què vos passa?
2: Com us passa? Que jo tenim el cap a una altra banda, ja.
0: Xavi, com ho veus tu, no, això?
1: Jo crec que, efectivament, tots tenim el cap a una altra banda. És això el que m'estava demanant, no?
0: No, t'estem... Què els hi passa a ells?
1: Efectivament, els divendres, els pobres, tenen ganes de sortir, no? Els hi pot donar pati.
4: Tenim un nombre increïble, la banda.
0: No ho sé, fem una pausa.
3: Fem una pauseta.
0: Fem un glopet d'aigua.
3: Sí. Fem un pensament.
0: Sí, exacte, però no heu de partir, eh?
3: Exacte, no un pensament de partir, exacte.
0: I després xerrarem d'en Quevedo. Però el poeta o el cantant?
2: Ah.
0: Bé, jo us proposo que per tancar facem el cor aquell d'en Bermònia que m'ha practicat i ve de ràdio. Ho veus bé, Miguel Soler? Molt bé, per llevar-me los manolos amb aquest... D'això, mem, esto?
2: I vetres... Espera.
0: Jordi, esteu to?
3: I...
0: Va. Un, dos, tres.
5: I vetres... Ràdio...
6: TV3 Ràdio és cultura.
7: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi. Ahir vetres.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
6: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa on parar l'orella.

0: No? Clar, ho fan a micro tancat i després no ho deixen de fer. Bueno, Nora, què has preparat? Perquè m'has dit que ve dos poetes, cantants, ja no sé per on vas, però bé, digues.
1: Exacte. Vos imagineu compartir nom artístic amb un dels poetes més destacats i importants del segle d'or de la literatura espanyola? I d'això mateix li passa al cantant canari Pedro Luis Domínguez Quevedo, conegut també com a Quevedo a secas.

0: Nascut a Madrid el 2001, va anar a viure amb un any al Brasil amb els seus pares i posteriorment es van traslladar a Gran Canària. En Quevedo va saltar a l'estrellat el 2022 amb la cançó de Quédate.
1: Exactament, que és aquesta que sentim de fons. Yo no quiero

0: Molt bé, en Xavi Pou és un fan.
1: Sí.
0: En Quevedo.
1: Som fan del concepte, no de lo que diuen. No, perquè això de no fuimos a la una i empezamos a la... Jo, això, som massa gran per començar a la una a les festes, jo. Sí, a la una jo ja estic de retirada.
0: Sí, déu-n'hi-do. Bueno, xerrant de Quevedo, aquest cantant, que va bé, va fer top l'any 2022, i d'altra banda tenim el cèlebre, el poeta. Francisco Gómez de Quevedo i Santibáñez Villegas, conegut com a Francisco de Quevedo, va néixer a Madrid l'any 1580 i morir a 60 anys. Va ser l'any 1645. El gran poeta i prosista del barroc espanyol és conegut per conrear el corrent anomenat conceptisme que s'oposava al culteranisme del seu gran rival, Luis de Góngora.
2: Molt bé, veig que vos heu estudiat la secció d'avui, esteu al dia completament. Mm-hmm. Però bé, en lloc de fer una classe d'història, sí? Jo vos propos una cosa una mica més entretinguda.
0: Molt bé, què tens en ment?
2: Idò, he pensat que, com tots dos tenen el mateix nom, Quevedo i Quevedo, respectivament, i que, com tots dos són escriptors entre cometes i agafat amb moltes pinces, val? Podem fer un joc d'endevinar qui va escriure què. És a dir, jo vos diré un fragment d'un poema o d'una cançó i vosaltres heu d'endevinar quin dels dos Quevedos la va escriure.
0: Molt bé.
3: Molt bé. O sigui, Quevedo o Quevedo?
2: Quevedo o Quevedo?
1: Se planteja fàcil per ara.
0: Qui va escriure què?
2: Val. Sí? Vinga, idò...
1: Seria concurs Quevedo. No?
2: Mare meva.
0: És molt de nivell.
2: Val.
3: No, por favor, continuem.
2: Començam amb la primera frase.
0: Va, avanti.
2: Ella se va, pero espero que nada sea en vano. Això... Cantant Quevedo o poeta Quevedo?
0: Cantant.
3: Això sona cantant Quevedo.
1: Cantant.
0: Ella se va, pero que nada sea en vano.
2: Efectivament, és Quevedo cantant. Va.

0: sí, que ho fa la seva cançó Columbia.
1: Columbia, efectivament. Molt bé, val, la següent...
0: Vinga, perdó.
1: Ja està de festa. Val. Por ti no le tengo miedo a pecar. Su olor todavía me recuerda a ti.
0: Ei, com és complicada aquesta.
2: Jo diria no, jo diria també en
0: sí,
2: cantant.
0: Sí, és que lo de pecar sona...
3: Mm. En el segle d'or no s'hauries repetit tant la paraula ti. No s'hauries remat ti en ti. Crec jo. Corda el disc d'estavellar-me d'aquesta afirmació, però jo diria cantant.
2: Jo també diré cantant. Això d'especar.
1: Cantant?
2: Sí.
1: Efectivament, és cantant.

0: Molt bé. És que no, ja m'estic xafant amb aquesta sensació.
1: Ara dirà de cop, por vos, jo...
2: Góngora, desgraciado. Això, no?
0: Vale. Creyendo lo peor, casi siempre se acierta.
3: Creyendo lo peor, casi siempre se acierta. Creyendo lo peor, casi siempre se acierta. Jo diré, és que tornaré dies cantant.
4: Vinga, jo... tirarem per en...
2: No, jo aquí utilitzaré lògica de test d'examen.
3: Sí, però és que crec que...
0: Alerta, encel·losa.
3: Mos dona dues voltes d'una hora per mi.
2: Aquesta és poeta, és poeta.
4: Poeta.
0: I en Xavi diu cantant. Poeta, efectivament. Cèlebre frase coneguda on reflexa, on Quevedo reflexa una visió profundament pessimista, desconfiada i realista sobre la natura humana i els aconteixements de la vida.
4: Sí, això podria ser una frase que ha escrit el poeta i que li ha agafat el cantant i fa de veure que és seva.
2: Exacte.
4: Això podria passar.
0: Tenim temps per un altre.
3: Sí, per dur-hi tres. Anem, un segon, Nora, en sèrio, un pot de decoro en aquest estudi.
0: Val.
3: No pots acabar de llegir el vers, ja t'aixapis, men.
0: Sí, pues qué sueño fue que te gozaba.
4: Vamos, jo... pues que, no? Sona...
3: Jo diria que és cantant.
4: Sona poeta.
2: Jo, com hi ha un tuteig, com no hi ha un vostè aquí, jo diria cantant.
0: Resposta, cantant, sí. Poeta. Poeta. Pues l'únic que té raó és en Jordi, perquè efectivament és una frase d'en Quevedo, poeta, que forma part de l'inici de sonat eròtic que li va dedicar a la seva estimada Flor Alba.
4: Clar, és que jo l'he llegit.
3: Sí. No, graduat.
2: Graduat en literatura
3: eròtica. No, l'he llegit i he fet una pel·lícula sobre aquest vers.
4: No, però aquesta construcció, pues, que...
2: Ah, sí.
3: Clar, això sona... Tu t'agrinyolava que fos en Quevedo cantant.
4: És que en Quevedo cantant no diria pues, que...
3: No.
2: Por...
0: Jo crec que diria pues.
3: Por...
0: Molt bé. Vinga, so darrero.
3: Va.
0: A Dios le pedí fortuna y no me la concedió. Entonces, deme salud, que del resto me encargo yo.
3: Això és en Quevedo, poeta. Ai, exacte, poeta, sí.
2: Això, poeta.
0: Poeta?
4: Sí.
0: No, és en Quevedo cantant.

0: Això, d'aquesta part?
1: Efectivament. Ja està.
0: Molt bé, fantàstica. Aquesta anàlisi sobre Quevedo.
1: Sí, sí. I Quevedo.
0: Qui ha escrit que? Quevedo cantant? Quevedo poeta?
2: Aquí hi ha una lliçó, eh? Una lliçó.
0: Quina és la lliçó,
2: no
0: Xavi
2: Pou? No me'n explicar, però n'hi ha una.
0: Un crac, efectivament, un crac. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Nora. Moltes gràcies, Jordi. Xavi Pou, sí. La lliçó arribarà ara amb el professor més aleatori, que ets tu, precisament.
2: Sí, efectivament.
0: Exactament.
2: Avui fent del món un lloc millor dia a dia.
0: Sí.
2: Te sembla suficient?
0: Sí, a veure, se fot que has pujat de jo a xarxes. Sí. Jo no sé què vol que t'ho digui,
2: sí,
0: però
2: sí,
0: bé.
2: Sí, no, la gent que ho vulgui veure, a xarxes està.
0: Exacte.
2: Això ja s'ha quedat per sempre.
0: No, no, sí, ja ho pot ben dir. Molt bé, 4 minuts de serveis informatius i tornant tot d'una més xiu-xiu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bon vespre. Jornada marcada pels talls de subministrament elèctric a diversos punts de les illes. Endesa investiga l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'excés de consum com a possibles causes. El portaveu de l'Associació de Veïns de Peregarau, Nael Faló, alerta que les persones en situació de vulnerabilitat són les que més pateixen aquests talls.
5: La barriada està molt alarmada, sobre todo aquellas personas con movilidad reducida, ya que no pueden hacer uso del ascensor, tener la nevera, tener acceso al aire acondicionado o inclusive poder cargar el móvil. Esto ha generado gran malestar en la barriada y exigimos desde Flipán Peregarau que Endesa y la distribuidora doten de las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro eléctrico en la barriada más poblada y más densa de Palma.
4: A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha tancat el bany a la platja d'Escudolan, detectant nivells de bacteris per sobre dels permesos, després que diverses entitats hagin denunciat davant la Fiscalia un presumpte delicte mediambiental per abocament d'aigües fecals al Parc Natural de Ses Salines. Dilluns, el consistori recollirà noves mostres i adoptarà les mesures pertinents. Desarticulada una xarxa de tràfic de persones que operava a la Mediterrània. Hi ha 78 detinguts, 6 dels quals a Eivissa i 2 a Palma. La investigació apunta que la màfia hauria facilitat l'arribada de més de 2.000 persones migrants des de la costa d'Algèria. L'inspector de la Policia Nacional, Daniel Ortiz, ha explicat que durant el viatge de tornada transportaven drogues des d'Europa fins a Àfrica.
6: Entonces, por ejemplo, ellos aprovechaban para introducir drogas de síntesis principalmente en Argelia, ese trayecto de ida a España-Argelia y de Argelia-España introducían

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. No hi ha res millor que compartir conversa al voltant d'un bon plat o mentre anem preparant la recepta dins la cuina, per què no? No fa falta ser un gran cuiner, una gran cuinera, basta posar-hi ganes. Hem demanat als nostres 5 conversadors polisèmics d'aquesta setmana una recepta. No són gens sofisticades, ja ho avançam, però totes estan vinculades a un lloc i, sobretot, a la memòria. Gràcies, Jaime Vázquez, Rafael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Laming, per formar part d'aquesta setmana de ràdio.

0: aquesta olora també és tan familiar i m'està entrant com unes ganes d'encendre's foc. Nina Lamin, com estàs?
1: Hola, bones.
0: A veure, què fa oloreta? A què fa oloreta?
1: Jo me fa molt malador, també, com una roseta, així.
0: Això fa oloreta arròs brut? No serà la recepta que has cuinat, Nina Lamin, per acabar aquesta entrevista? Fa oloreta arròs brut. Avui Nina ha triat aquesta recepta, que mos ajuda també a explicar un poc qui és i quina és la seva història. T'hem anat coneguent durant tota la setmana. Està fent la tesi doctoral sobre alimentació, cultura, societat, sobre les pràctiques culinàries a la prehistòria balear, la Balears, segon i primer mil·lenni abans de Crist. Jo no sé si feien arròs brut, però si l'arròs brut és posar tot el que tenc a mà, probablement sí, no?
1: Clar, arròs no hi havia encara, però jo crec que segurament aquesta cuina d'aprofitament, no?, que és arròs brut, segur que anava ben engeminada en com era en el passat.
0: Sí, té tota la raó, Nina. Arròs no n'hi havia encara, però bé, podríem mesclar tot tipus de cereals o d'aliments, de vegetals, d'animals que trobàssim allà. Per què és arròs brut? Per què has triat aquesta recepta? Amb què te connecta? O amb qui te connecta?
1: Bé, l'arròs brut és la sort, crec que connecta amb tothom, no? Això per començar, que qualsevol persona que escolti el programa avui segurament li vendran molts records i moltes històries i moltes anècdotes entorn a l'arròs brut. Bé, jo duc avui de plat l'arròs brut de la meva padrina, perquè crec que, bé, xerra molt d'ella, però també xerra molt de jo, i té molta connexió amb el que m'estic dedicant ara com a investigadora.
0: A veure, desenvolupa. M'agrada, però, que sigui l'arròs brut de la teva padrina. La teva padrina, nom?
1: Nina, també.
0: Igual que tu, sí. I de l'arròs brut de na Nina, mira, i com és aquest arròs brut, perquè sí, te connecta amb ella, o com és ella?
1: Si m'ho permeteu, jo crec que primer vos la present, a na Nina. Na Nina és una dona també de Manacor, que té 78 anys. Ella és originària, però, de Londres, d'aquí ve un poc la gràcia del seu arròs brut. I bé, com molt també d'altres persones de Londres i d'Europa, en els anys 60, ella ja per als finals, bé, se va moure a Mallorca principalment per estar uns mesos amb una milla, conèixer silla, fer-hi feina i anar-se'n. Però bé, va tenir la bona sort de conèixer el meu padrí, en Marcos, que ja en té 80 anys, que és un home d'Andalusia, que també va arribar bastant abans que ella, com molt d'altres persones que van emigrar aquí per feina, no? per poder millorar la seva vida. I bé, va venir amb 14 anys, amb la seva família, i se van conèixer quan ella estava fent feina de cambrer en el molí d'en Sopa, i la meva padrina aquests dos mesos va estar fent feina a la tenda que hi havia en el molí d'en Sopa. Fantàstic. I allà se van conèixer.
0: Ja. I vàrem estar dos mesos.
1: Dos mesos i en el final, doncs, fins avui, amb tres fills i també dos nets.
0: Val. I aquesta Nina anglesa que va arribar aquí en aquells temps on també arribava molta gent per fer feina, també se va, anava a dir la paraula integrar, però no sé si fa falta dir la paraula integrar, viure a Manacor, fer feina a Manacor i, a més, a la parlera de referència de Manacor, no?
1: Ella tenia moltes ganes de formar part de la comunitat de Mallorca i va estar fent feina, efectivament, a ses perles. I ella va conèixer moltes amigues, també manacorines, que van ser el seu pont i el seu vehicle per connectar en sa llengua, en ses costums, en ses festes i especialment en sa cuina, no? I va haver una transmissió molt important dels plats, no?, de sa cuina mallorquina.

0: cuina tradicional, ja per ella.
1: I quan li surt l'arròs brut, a la nina?
0: Li surt boníssim, li surt boníssim.
1: I com el fa a la seva manera?
0: El fa molt a la seva manera. Encara que la base és la mateixa, jo crec que per tots els arròs bruts, i també he de dir que crec que l'arròs brut encara que està ben assentat, diu molt de cada casa, perquè l'elaboració, els temps, els ingredients van canviant. Però bé, ell el fa molt a la seva manera, de fet, a qualsevol ballada de broma li diuen que fa un arròs brut a l'estrangera, no li agrada gens, no? I crec que no li agrada per això, perquè ella ho té com a... No, això és part de la identitat mallorquina que ja construï, per tant, no li fa gent de gràcia.
1: Clar, i ho és, no?
0: Sí, ho és. Bé, ella el que fa és que no posa can de casa, sí. Fa amb pollastre, amb porc, li posa botifarró també. El deixa així com a mig fet, després ja passa a posar-hi la ceba, que la sofregeix bé, posa a prova, però aquí està un poc la seva innovació, no? El seu és un poc punky també, i li fica pastanalla, que jo això no ho he vist molt no. Altres plats, i les faves també. Sí. I bé, allà ho deixa tot, els xícharos també, les mongetes, no? Ja la part més tradicional, ho deixa bollir, li posa espècies cúrcuma també, que és una cosa que nosaltres no és tan tradicional, i després ja l'arròs es té que considera, i la veritat que li surt superbo.
1: Que bo. Com l'alimentació, com les receptes, com la cuina, mos connecten les persones amb la teva feina, amb el passat.
0: De fet, vaig fer un treball quan feia la carrera d'enarqueologia sobre ella i clar, vaig començar a explorar molt, no? I donar-me compte de que amb un plat tan senzill pots explicar moltes coses d'una persona, d'ella, però si te'n vas a qualsevol casa, el mateix, no? Que és la transmissió de coneixement, de més. Jo, principalment, el que veig amb el seu plat de serrar brut és aquest gènere d'integrar-se. I com la cuina, igual que la llengua, igual que una festa, igual que altres coses, és un vehicle molt potent per integrar-se dintre d'una comunitat. I després, no, aquesta part femenina, que és una transmissió entre dones, no, que saben com se fa certs aliments i també la seva identitat com a dona, no? Lo important que era i és per ella poder fer un cert plan, no? Com per reivindicar la seva utilitat o aquestes coses, no? Fugint un poc de l'estereotip, però l'important que és per aquestes dones poder cuidar, poder fer aquest plan, no? I que estiguin bons i que mos agradin.
1: Sí, i que mos agradin. I és ver que abans na Nina i jo xerràvem fora micro de que a primera línia sol haver cuiners homes, no? Aquests xefs que dèiem tant amb aquesta aura que els hi hem creat un poquet entre tots, però pràcticament tots han après de ses mares, de ses predines.
0: Sí, és una realitat. Hi ha una part molt artística, no?, a la cuina a dia d'avui, però sí que és una... No sé si és una pena o com dir-ho, però de qualsevol forma, no?, quan és una aquesta cuina de tralla, de resistència, de subsistència, de casa, la folcloritzem molt, però des d'una posició molt secundària. En canvi, quan ja fiquem coses més exòtiques i allà fa aquesta presència més masculina, allà parlant d'art o parlant del xef, no? I parlaven que encara se fa una mica estrany i de parlar de la xef, no? En canvi, segueix aquesta part sent molt masculinitzada, quan originalment ve de les dones.
1: La teva predina la comparteix la recepta allò escrita, te la dona, diu, ja és nina, per altres generacions, per d'aquí no sé quant d'anys.
0: No, la veritat és una pena, però no desacostum de transcriure les receptes i fer això. Jo intento demanar-li, sobretot d'ençà d'ara també, que m'interessa molt més el tema de la cuina i intentar recuperar aquestes coses i sempre és molt divertit, no? Jo espero que també aquestes receptes no se perdin pas a mi i segueixin cap endavant, però sobretot aquest tema, no? Poder connectar-ho en explicar tantes coses d'una persona, del seu context, perquè uns aliments i no uns altres, i en el final de l'arròs brut és un plat d'adaptació, però també de cuina d'aprofitament, no? I aquí veus moltes coses, no? Qüestions de classe, qüestions econòmiques, qüestions de paisatge, de territori, no? I és un plat que és molt especial per tots els mallorquins, però és de la meva padrina també a l'estrangera, especialment per jo.
1: I aquest arròs brut a l'estrangera amb permís de na Nina, que segur que na Nina Laming ha sortit a la seva Pradina, perquè ets rosa amb els ulls blaus. No sé si per Manacor te xerren amb anglès de tant en tant.
0: Sí, menjar me passa i sí. De fet, ara, per contar una anècdota ràpidament, a ella li fa molta ràbia quan li xerren en castellà, li xerren en anglès. I jo això, tipo, sempre deia, mem, és normal, és rosa, la gent que... I ara quan me fan a mi, me comença a molestar. I dic, claro, també això, no? Així com avances temps, més mos semblaven els nostres referents.
1: Sí,
0: no?
1: sí. I doncs, Nina, a mi que ha estat un plaer conèixer-te de tan a prop, que hagis compartit, a més, amb aquesta forma tan propera, tan didàctica i tan personal, des d'aquella cançó de Raïd, d'Ana Valeria Castro, de la Raïd, que mos ha connectat en ses rels, ses teves, però ses de cadascun de nosaltres, també. Així que enhorabona per sa feina, molta sort.
0: Gràcies.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Piano, piano, anar amb nosaltres, però sense pressa, sense pausa, coneixent persones meravelloses a partir d'una excusa. I Sedara és la recepta. Vos he donat un poquet una pista, crec, del que ens contarà en Rafael González, que hi ha gana?
1: Sí, gana sí n'hi ha. I, de fet, és molt curiós. Aquí m'has ficat en un compromís, no? Com has dit, no, és que necessito una recepta. I dic, ostres, tu, mira que m'han demanat coses, entrevistes i tot això, però dius, una recepta. Dius, bueno, li donem una mica de voltes a més i venguen tòpics, no? O sigui, ja que hem començat amb música italiana, bueno, vinga, cap endavant.
0: Un espagueti, com ho deia, l'italiano vero, que menjava
1: sí,
0: espagueti.
1: Exacte.
0: Bé, a veure, que t'atreveixes a compartir una recepta. No fa falta que m'ho diguis fil per randa com la fas, però en el final el menjar també m'ho connecta.
1: Sí, realment. Això és el que vaig pensar i, a més, és molt curiós perquè, clar, tu pensa que jo ja ho he dit a altres programes, jo som asturià de naixement. Va ser quan jo ja era petit que mon pare, per circumstàncies de sa vida, va acabar aquí, a Mallorca. M'estan xerrant, l'ho dit, de l'any 81, que jo començava a venir aquí als estius. O sigui, en aquell temps, realment, el món era molt diferent, no? I estàvem a mons de distància, no? Vull dir, el que és Astúries i Mallorca no tenien res a veure, no? El menjar, per exemple, era una cosa que, clar, quan t'arribaves aquí, ja no xerrant de ses encimades, no? Xerrant, per exemple, de sa sobrassada, dels coca-rois, de totes aquestes coses que realment jo no coneixia. Aleshores, clar, aquest contacte amb tota la cuina mediterrània, jo crec que t'enriqueix d'una manera que realment arribes a descobrir que no només l'ho dit Mallorca, xerrant de la Mediterrània, Itàlia, Grècia, fins i tot Síria, que també està per allà, i el menjar, o sigui, Síria és com Mallorca fa 50 anys, no? Tenen olives trencades i tot això, perquè, clar, dius, és que climatològicament...
0: És mediterrani.
1: Sí, està en la mateixa. I aquesta cosa, no?, de lo que te deien a escola, no?, Trigo, Vidi, Olivo, no?, que era aquesta trilogia del Mediterrani, molta gent l'ha oblidada, per desgràcia. Ahir, per exemple, vaig estar a Manacor, a un lloc impressionant que me van endur uns amics d'allà a Manacorins, que estàs allà a un lloc que encara te fan unes sipis així com toca, no? I dius, ostres, tu, o sigui, realment és menjar. Què és un menjar mallorquí, que jo els deia? Dius, és que ja és una desgràcia, que de vegades per menjar un pamboli normal i corrent, amb un bon pa moreno d'aquell pagès, amb un oli d'aquí ben fet i una tomàtica de ramellet que no en demanen més, saps que és de difícil. I dius, hombre, jo quan era petit passaves gurda que jo que sé, de que te fessin un rem, una llet preparada, vull dir coses que ja, una coca de gotó, una cosa d'aquestes que ara ja no són fàcils de trobar, i tu dius, però això és un tresor que haurien de cuidar molt.
0: És o sigui... un tresor. Ara te demanaré el teu pla, però unes faves con almenjas no hauràs triat, no?
1: No. L'ho dit, més mediterrani, més mediterrani. Jo tiro més per sa pasta, perquè jo sa pasta m'agrada molt. Ai, ceba, tomàtiga, un pot de tonyina, si vols, o una cosa d'aquestes així, amb una pasta al dente i un pot de formatge i tiramilles. És un plat que gairebé li agrada a tothom, sempre i quan tornem a lo mateix. Vull dir, hem de prendre molta atenció als productes de proximitat, perquè realment tenim coses molt, molt extraordinàries que les estan perdent. Mon pare, per exemple, té una finqueta petita allà a Buja, i una de les coses que venia en sa finca va ser un mandarino, que mordona unes mandarines, que tu dius, això, jo li comentava, perquè clar, lo de sempre, no? Hi ha molta gent que no te valora això, i els pagesos me deien, no, és que tal, aquest mandarino, dic, és que vosaltres no volen donar compte de que aquest arbre aquí on està, genèticament, lo millor, és únic. Perquè clar, en aquell temps, tu seleccionaves una mica perquè les mandarines te les donaves així com toca. I clar, és un arbre que no ha tocat ningú, a lo millor en 50 anys, perquè és la típica finca que quan la varen comprar estava molt abandonada, i varen tastar aquelles mandarines i varen dir, ostres, tu, això, i dius, és una pena que realment la gent no valori tot això. Vull dir, tu te'n vas al supermercat i te compres mandarines d'aquelles industrials, clar, però no és el mateix.
0: Ara valoran més que estigui ben lluent a la poma,
1: exacte,
0: o la taronja, la mandarina,
1: sí.
0: A que tingui gust,
1: clar,
0: o una tomàtica.
1: És que, a veure, jo me'n record molt, però molt, de quan jo era petit que arribaves aquí, que anaves a comprar en el mercat i deies, vull borcots, però de bon són de porrere, no, idò, jo els vull de muro, perquè no eren iguals. Tot això s'ha anat perdent molt al llarg del segle XX, i dius, jo crec que això s'hauria de conservar molt. O sigui, si tu tens un arbre d'aquests que sigui, pues, això, un taronger, un obert coquer, una cosa d'aquestes, t'has d'informar de que no sigui, perquè potser vas predir que vas seleccionar la branca de tot això, i no en queden tants,
0: I aquesta mandarina te connecta també amb la teva infantesa i amb el territori?
1: Sí, per suposat que sí.
0: I amb la família.
1: Sí. Però sobretot en el que tu has dit molt important, que és el territori. Jo estic molt Mallorca. Jo m'ho van dir una senyora Buja, una cosa que me va encantar sempre, no? Perquè en xerrava i me deia, no, els forasters, els forasters. I jo li vaig dir, madona, jo som forasters. Me diu, no, vostè no és forasters, vostè és extern. Que és un forester integrat.
0: Tens tota la raó. I seguiràs sent extern.
1: Sí. No, però ja me va bé.
0: Moris a Buja en 90 anys, seguiràs sent extern.
1: Ja me va bé, però l'ho dit, jo m'estim Buja, o sigui, no és d'allò que...
0: N'hi ha categories.
1: Clar, exacte. Sí. Però dius, aquesta estimació de la teva terra, que jo crec que els mallorquins han d'estar molt orgullosos de Mallorca, vull dir, és un puesto molt guapo. I de vegades mos oblidam, no?, de que realment dius, però aquesta illa és nostra, no?
0: De cadascuna de les nostres illes.
1: Sí, totalment, dins Mallorca, com per Serran, sí, però clar que hem d'estimar la nostra terra i cuidar, pues, això, i es menjar, jo crec que és una cosa molt important, que de vegades no li prestam atenció, o sigui, jo sempre ho dic, el fet d'anar a l'aeroport, que tot el menjar, quasi tot el menjar de plàstic, i que tu puguis comprar un coca-roi, que encara que sigui un coca-roi pensat d'una manera molt industrial, sigui un coca-roi de verdures i és bastant sa, això és una meravella, vull dir, això només passa a l'aeroport de Mallorca, jo que me passo la vida a l'aeroport.
0: I nosaltres dèiem, que bé que hem tingut en Rafael González com a convidat amb aquest experiment d'anar trossejant entrevistes per conèixer-vos millor, i aquest és el darrer bloc. Jo després posaré alguna cançó. Pots triar Michael, Phil, The Doors, Pink Floyd, Rolling Stones, amb Beatles ja
1: ha sonat. Sí, ja han sonat.
0: Però trien un.
1: Michael Field. Sí, que és molt mallorquí, també. té molta connexió amb altres.
0: Idò, amb ell sortirem, però quins projectes té Rafael González?
1: Bueno, estic fent ara mateix una novel·la històrica que veure com surt, acabar la carrera, com vaig dir a l'altre programa, i continuar aquí amb vosaltres. Jo m'ho he passat molt bé, o sigui que espero que vosaltres també us hagueu passat molt bé i encantadíssim d'estar aquí per lo que vulgueu.
0: I ja tenim el teu telèfon.
1: Moltes gràcies.
0: Rafael, bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: quin olor et fa això, Lilian Goberna? Què estàs preparant, per favor? Què estàs preparant?
1: Hueles el aceite de sésamo.
0: Això era, sí, això era.
1: Sí, el
0: gingebre. Mmm, que bo que és. És natural, no? Sí. Aquest gingebre és natural?
1: Hombre...
0: L'has pues, ratllat, no? Claro, és que fa tan bon olor.
1: El microplane, eh?
0: Mmm, microplane. Ui, això és que tenim una bona cuinera aquí. Una dona aquí li agraden els gadgets, eh? Tot instrumental. És que una cuina pot ser com, no sé, com un quiròfan, pràcticament, de coses que hi pot haver, no?, dins una cuina.
1: ¿Te he dicho alguna vez que me he mudado 14 veces?
0: No.
1: Pues mis amigas ya no me ayudan en las mudanzas por la cantidad de gadgets que tengo de cocina.
0: És d'aquestes, la Lilian Goberna, que és psicòloga, organitzacions, impulsora de Go Consulting, una dona que és entusiasta de la vida, que un dia se n'havia d'anar a Cuba però se'n va anar a Argentina, que no se'n recorda del nom del llibre que està llegint, i jo li he dit, que és El poder de Julie Diamond, que tampoc se'n recordava massa de la darrera pel·lícula, però va ser una d'en Isabel Coixet, i a més va plorar molt, i a més hi va anar tota sola, perquè sabia que li aniria molt bé aquesta pel·lícula. Ja mos ha dit que li agrada menjar, que ha cuinat amb un xef estrella Michelin, que té 35 llibres de cuina dins la seva cuina. Per favor, Lilian Goberna. I ara està fent aquesta oloreta a gingebre fresc, a sèsam... Què estàs preparant?
1: Me gustan mucho los curris. Entonces, me gusta mucho el curry rojo de pato.
0: Molt bé.
1: Con judías verdes, así, un poco crunchies.
0: Però això no du molta feina.
1: És la versió fàcil.
0: I sabries de memòria dir per on se comença a fer un curri d'ànec?
1: És el salteado de toda la vida, pero con ingredientes asiáticos, con la pasta de curry, que por supuesto no la hago yo, ¿eh? Y luego ya, pues, empiezas con la proteína, le puedes poner pato, le puedes poner langostinos...
0: Clar, amb aquesta recepta no és de ses que repeteixen allò de avui pasta, demà truita... Passat demà, no, sí. Pollastre a la brasa, no.
1: No, lo he intentado.
0: No, no,
1: pero
0: no.
1: De verdad que no, que me cuesta mucho poner foco en general en mi vida, y entonces tengo mala memoria, y uno de mis principales motivadores es la variedad. Y con la comida me pasa igual. A veces digo, venga, Lilian, especialízate en algo. Ahora le vas a dar a la cocina tailandesa, que me encanta, y me pongo. Pero es que la tercera receta ya me he ido a la alemana o ya he cambiado.
0: ¿Y qué te agrada esa cuina?
1: Es como mindfulness. Me gusta concentrarme. Creo que te obliga a concentrarte. No soy tampoco de seguir al pie de la letra. Y soy muy de... A esto le quedaría bien este ingrediente. Tengo un cajón de especias espectacular con 50 especias, de las cuales a lo mejor la mitad están caducadas. Pero sí, sí, me encanta. Me gusta mucho la cocina. Y me gusta mucho cuidar a los invitados. Estoy aprendiendo a dejar de controlar todo, porque soy también de este perfil de personas que lo tiene que tener todo preelaborado para que cuando llegue la gente... poder estar con la gente.
0: Lo tens tot preparat.
1: Lo intento.
0: Però t'agrada cuinar amb gent o no?
1: Ahora es un poco lo que estoy soltando porque me gusta, y mis amigas me dices, jolín, Lilian, es que siempre que venimos a tu casa nos pones a trabajar. Y yo, sí, pero también es divertido.
0: Poses musiqueta, tens allà una llista per cuinar amb curri, una llista per cuinar verdures,
1: sí,
0: una llista per fer les ensalades.
1: Sí, sí, sí, sí. Cuando me pongo asiática me pongo el Buda Bar de toda la vida.

0: tens 35 llibres de receptes.
1: Ninguno de repostería.
0: ¿T'atreviries a fer el teu propi llibre de receptes?
1: No. Lo que quiero hacer es una recopilación de mis mejores recetas, porque mis amigos dicen que nunca repito dos recetas y que es una pena porque me salen cosas buenísimas que nunca más voy a repetir.
0: ¿Y no les repeteixes?
1: Es que se me olvida.
0: Això sí que no m'esperava, tu. Idò, tens una part molt creativa, també.
1: Sí, yo prefiero abrirme el vinito, ponerme la copa e ir haciendo. Y a veces me pongo el chef's table detrás, ¿no? Uh-huh. De fondo, ¿no? Y me gusta conocer historias de biografías de chefs.
0: ¿Y alguna que t'hagi cridat l'atenció especialment?
1: ¿Cómo voy a elegir? Sí, hay unas vidas fascinantes.
0: Molt bé, saps
1: el que... otro día escuchaba una de un chef de Brasil que, sí. que me encantó. O sea, sí. Pero...
0: Molt bé, t'està quedant molt bé aquest curri vermell d'ànec.
1: Sí,
0: és un poc coent, però...
1: Sí, sí,
0: sí, és coent, sí, directament. Sa vida també ha de tenir una micona de coentor, Lilian Goberna.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Idò, li posarem moltes espicis a sa vida, eh? De totes aquestes 200 que tens, anirem posant una micona.
1: I mucha hierba aromàtica.
0: Molt bé, per fer sa vida més salà.
1: Sí, sí. Eh?
0: I més intensa.
1: Exacte.
0: Idò, Lilian Goberna, ha estat un plaer. Gràcies per compartir estona amb els oients i Vetres Ràdio.
1: Igualmente.
0: Conversa. I bon estiu.
1: Bon estiu. La vaig conèixer.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
3: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
4: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: darrer dia d'aquesta setmana, d'aquestes entrevistes que feim a trossets per conèixer els nostres convidats, en Tomàs Vivot Rai Lacari, és filòleg, és escriptor, és investigador, és guia cultural, és presentador, ves que és moltes coses. Sobretot és un gran divulgador i jo crec que se nota en aquesta xerrada. T'estem coneixent una micona millor, que sempre està molt bé, Tomàs. I acabam amb una recepta, bé, recepta, o alguna cosa relacionada amb la cuina. Tu has escrit de cuina, també, de sobrassada, de porc negre, d'encimada. No sé si has anat a lo tòpic i típic, o això tòpic i típic mos representa molt.
1: He anat a lo tòpic i típic, però bàsicament perquè no sigui tòpic i típic. Quan una cosa és tòpica i esdevé consum de masses, pot caure en el perill que sigui trivialitzada. I jo crec que no poden trivialitzar una cosa tan absolutament sublim com és una encimada, que és la perfecció total, per forma, que l'espiral ja és un símbol d'eternitat, per consistència, per ingredients i per dimensions, a mi m'interessa molt el valor que tenen aquests productes que ens han definit i que ens defineixen com a cultura i patrimoni. Perquè la cultura se fa amb allò que surt de la nostra boca, que és la paraula, no? Però també amb allò que entra per la boca, i és el menjar. I molt de pics, la nostra societat ha transformat el menjar com un acte, diríem, reflex, sense sentit, sense narrativa, sense sintaxi. Vull dir, com una cosa que la feim passant gust i menjam i ràpid i fugim. No, atenció. Cada menjada, cada mossegada, cada cosa que me fiquem dins la boca té una cultura, té una narrativa, i Mallorca ha produït els suficients productes primaris i té la manera com vinerós perfecta, el manco suficientment perfecta perquè sigui única i absolutament inigualable, que mos identifica com a cultura i país. I clar, una societat líquida com la nostra, vull dir, una cosa que fem cada dia i que la fem més d'una manera mecànica, que és menjar, cau en molt de casos en el perill de que sigui, diríem, descontextualitzada. Uh-huh. No? I jo reivindic també això, vull dir que com que es menjar, com que l'alimentació, com que els plats, com que les recetes són cultura, per tant, les hem d'entendre com a tal. En el moment de menjar determinats plats, també feim política.
0: I entre altres coses, també recordeu que si agafeu una ensaïmada, vos ficau dins l'espiral d'esplaer, que diria en Tomàs Vivot. Una recepta, o una recepta o un plat, comencem pel plat. Si ara n'haguessis de triar un, quin triaries?
1: Ara que som a l'estiu, és tombat. Per mi el tombat és perfecte. És perfecte perquè combina el producte de temporada, que és el producte d'estiu, i a més el pots acompanyar amb una proteïna, una carn, amb un peix, amb un ou, per exemple, ous, o fins i tot amb sobrassada. Sobrassada, que jo he vist tombats, diríem...
0: Amb una capa de sobrassada.
1: Damunt sí que deixes caure, sí. I és una recepta antiga, aquesta, sí, també. Sí. També, aquest element de sa potència de sa proteïna, després m'agrada, diríem, amb sa quietud, amb sa lentitud de sorta, no?, del sol, no?, de sa proteïna, sa potència de proteïna, i després en sa plenitud de sa element de sort. I a més, un plat que m'agrada perquè té aquest punt dolçant, que té moltes textures, i a més omple i te connecta amb el paisatge. I dic perquè te connecta amb el paisatge, perquè jo tenc sa sort, i també la tenc perquè l'he lluitada, que visc a fora vila, vull dir que tenim una finca que és històrica de sa família, a Banya Bufà, que a més, tota sa vida m'han cultivat i han fet coses per autoconsum. No? Antigament se venia, feien domàtica remellat, per vendre, però ara no, ara és per autoconsum. I jo, des de petit, vull dir, això de dir, ah, sa padrina, vaig a preparar un tombat, i s'anava directament de sort, i pujaven sos preves i tot això. I això, més o menys, continuem fent. O sigui que aquest producte temporal, que és vera que ara forma part d'aquesta societat, que pot menjar un tombat al desembre...
0: Ja, però no té el mateix gust, i és no cert que no té el mateix gust.
1: No, jo que...
0: La tomàtica...
1: No, per exemple, jo que reivindic la tomàtica àcida, vull dir que esclati dins la boca i que fins i tot sigui una mica hostil a dins el paladar, que ho ha de ser, vull dir, ara menjo una tomàtica entre cometes, que me perdonin, de supermercat, i vull dir,
0: no té gust de res,
1: no? I jo crec que és tombat aquesta laminació, aquesta estratificació un concepte sí. tan arqueològic, no?, d'arqueologia, aquelles capes, i després, a damunt o a davall, segons la recepta, tens el bocinet de carn, el bocinet de peix, o aquest ou de Waller, fins i tot, aquesta sutilesa, un dia vols quedar molt bé, un ou de Waller per damunt, és sublim, les tombates. Sí, la mediterraneïtat total.
0: I aquesta paciència, perquè és una primer, després l'altra, i després l'altra.
1: I ho passar, i fer les capetes. És vera que du molta feina.
0: I abans has fet plorar les aubergines.
1: Has fet moltes hores i passar pena, perquè la veritat és que la cuina, perquè vols que és per tu, però també és per els altres. És un acte cultural, un acte social.
0: És un acte social. A tu t'agrada cuinar?
1: Sí, però molt poc. És a dir, ho faig molt poc. I és vera, per exemple, entre setmana fem una cuina de supervivència, sempre amb producte de temporada, majoritàriament, vull dir que cuinem el cap de setmana i preparem, perquè el dia a dia mos dum o mos arrossega, però en el moment que cuinem és un moment, diríem, d'aturar tot, aturar màquines i estar per menjar. El menjar necessita temps, necessita... I no fa falta fer virgueries, però fer una cosa en lentitud és fonamental, és com fer un llibre. No el pot fer ràpid, perquè si no queda bé.
0: Vale, es cuina, i has cuinat. Has tombat, l'has fet mai?
1: Sí, clar que sí.
0: Deixaves només a la predina.
1: No, a casa nostra l'hem fet. I a més, en molt de casos cuinam amb la dona, vull dir, fem a mitges, i ara tu prepares això i vinga, ara pots... I a més, és molt, molt guapo. Però a més, comparteixes, i ho he de dir, una copeta de vi al costat, i això ajuda molt. Això te connecta una altra vegada amb el que és realment important.
0: Connectar i reconnectar, que així han començat aquesta xerrada, així la vàrem començar dilluns. Així que si vosaltres connectau amb nosaltres ara, recordeu que això és una xerrada feta a trossets, i si voleu conèixer en Tomàs Vivot i els nostres convidats d'aquesta setmana, i que comenceu a connectar entre avui i demà de dilluns. El tombaquer és un plat d'estiu. No sé si en tens un d'hivern de preferit.
1: Sí, jo crec que per mi, és una opinió molt personal, criticable, tot el que vulgui, però per mi hi ha dos cims, dos àpexs...
0: No se pot criticar això, Tomàs.
1: Dos moments estel·lars de l'any, que és el tombat, quan menges el primer tombat i quan menges el primer frit.
0: Ah, sí.
1: Que és d'hivern, vull dir, començant pel frit de matances i arribant a Pasco. A més, pensa que són dos plats que tenen moltes variacions, o sigui, tenen moltes circumstàncies. No hi ha tombats igual, segons el que facis, segons com l'acompanya, aquest tipus de tomàtiques que utilitzi, el frit és igual, és a dir, el frit de matances no té res a veure amb el frit de Pasco, tot i que tenen molts elements comuns, cada cas ho fan diferents, el frit de sang, per mi el frit, a més, és molt bíblic, per altra banda, no? Sobretot és de Pasco, no? Que és aquell moment, no?, del sacrifici del xot, vull dir, això reconnecta, ja no amb una cultura mallorca, sinó una cultura bíblica mil·lenària, vull dir, hi ha tot un relat darrere que és sumament fascinant.
0: Sí, i connecta, perdona, i connecta amb moments, també,
1: eh? Connecta amb moments del calendari. A mi la cuina, diríem, de calendari m'interessa molt. Sempre m'ha interessat perquè forma part de l'element del ritual i fa de l'element diferenciador i singularitzador d'una cultura. I així tot m'ho reconecta amb altres cultures, perquè, evidentment, nosaltres menjam xot per Pasco, evidentment perquè és quan hi ha més xotets, i a més és el moment que ha hagut la nàstia, que diuen els documents, el naixement de xotets, a més brossat, a més llet, a més formatge, etc. I els xotets són tendres per poder sacrificar tot això, però fixa que després anem a altres cultures mediterrànies que comparteixen clima, també fan exactament el mateix, que la Bíblia també, fins i tot l'Èxode, te diu exactament com l'has de sacrificar. Vull dir, quan reconnectes això i ho tires enrere, t'estàs donant compte que, vull dir, que hi ha un relat que ultrapassa segles i ultrapassa fronteres, no? I és sumament interessant. I a mi me preocupa, ho veig com un símptoma d'aquesta dispersió cultural que no té res a veure amb la multiculturalitat, que per mi és un bé, però sense dispersió i sense falta, diríem, de referents, com, per exemple, determinats plats han perdut, fins i tot tradició, en famílies oriundes mallorquines o integrades a dins el rol mallorquí, i ja no parla de religió, ni elements prohibits, ni això, però que sí que se perden, per guanyar no altres receptes alternatives, sinó no receptes. És a dir, que pots... Mira, és que va haver una estadística fa uns anys que me va cridar molta atenció, que el producte més consumit el dia Nadal va ser la pizza.
0: Ja.
1: a Mallorca, i tu dius...
0: A Mallorca,
1: a Mallorca. Ja. Havia un petit estudi, i dius, ostres, no? Diu, què està passant, no? I una que posa, un lloc que el posen pizza especial de Navidad, no? I, però, bueno, és igual. Que tu dius, ostres, què està passant, no? I que i quan jo reivindic que la cuina és cultura, i és vera que la gent que menja pizza a Nadal també fa cultura, però és una altra cultura. És una nova cultura, però... Clar, serà efímera, perquè d'aquí un parell d'anys serà una altra cosa.
0: Sí, segurament serà una altra pizza, també.
1: Perquè, serem, perquè vivim a cop de tuit i a cop de titular, no? Però la cuina, vull dir, roman, la cuina tradicional roman d'una manera bastant sòlida, però a veure que la seva, diríem, participació per part de la població cada vegada s'està reduint més.
0: Es frit el deixarem per quan feia un poc més de calor, ara prepararem un tombat. Tomàs Vivot, gràcies per aquesta setmana.
1: Gràcies. Nosaltres
0: continuem.

0: amb la verge que vola, els que sempre brillen.
1: Han compartit plat, cançó, viatge, llibre i pel·lícula en cinc grans conversadors. Jaime Vázquez, Jazael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Lamink. Gràcies a tots cinc per sumar-vos a aquest experiment radiofònic que esperam i desitjam que vos hagi acompanyat, oients. Si voleu recuperar el que ja hem emès, cercau el programa Entre avui i demà a tot IB3 o a l'aplicació IB3 Ràdio i així podreu escoltar totes les xerrades de dilluns a divendres. Amb el mateix experiment tornarem la setmana que ve. Així que, la setmana que ve, més.

0: Benvingudes, benvinguts a IB3 Música en Concert, un dels espais de la ràdio pública de les Illes Balears on poder connectar més profundament amb la música en directe. Segona i darrera part d'aquest especial en el que dia adéu a un dels esdeveniments que en 10 anys de vida concertística s'han convertit en un referent de la música illenca per la seva qualitat, la seva coherència, la cura dels músics i l'aposta per l'escena de Balears. Així com gairebé totes les edicions, IB3 Música som amb el set de concerts al recinte de Samovo, aquesta vegada a Sant Joan, una altra vegada com el començament, per fer 5 cèntims d'aquest festival. Som, per cert, en aquest lloc que va veure néixer la festa sonora Samovo, o Samovo Fest, com li vulgueu dir, una festa que va anar creixent any darrere any i que, després de 10 edicions, decideix dir adéu. A més, aquest dissabte, el darrer dels dies de Samovo, tindrà encara més, si es podia, un caràcter especial. Serà quan Antònia Font, que havia de fer un concert extra, ja no previst en la gira de comiat de la banda, serà en el final el protagonista d'un homenatge trist, necessari i ben emotiu a Joan Roca, que va morir fa uns dies i que provocarà tot això que encara sigui més especial, aquest adeu de Samovo, després de 10 edicions. Una edició que estarà carregada de molts adeus, avui dissabte, molts sentiments i emocions. I si no heu pogut ser a Sant Joan aquests dies, vos convidam a viure-les també a través de la ràdio, aquí a IB3 Música en Concert. Així que començam ja aquesta segona part de l'especial d'IB3 Música.
1: Benvingudes, benvinguts, un altre som a Molet. És un plaer encetar darrer dia d'aquesta darrera edició de Samovo. Venim presentant cançons del nostre tercer disc, que és Desastre, aquestes són dues d'aquestes, però també tocaran d'altres, com aquesta, que se diu Els camins que no haguérem agafat mai junts. Diu així.

0: Continuem en aquest especial IB3 Música en Concert. Estàvem nosaltres enregistrant aquesta segona part del que serà aquest especial. Estàvem a l'edició de dissabte. Està a punt de tancar la paradeta, la Movo Fest, després de 10 edicions. I un dels darrers noms que s'apujaran sobre l'escenari gran d'aquest festival serà Toni Morat. Morat, com estàs?
1: Hola, molt bones, com va?
0: Bueno, és especial, no? Formar part d'aquest cartell, un poc acomiadant un dels festis en els que ja has tocat a més altres vegades, imagino que com a públic també has estat molt sovint. Què se sent? Quines són les sensacions abans de pujar-se a l'escenari?
2: Home, pues, la veritat és que molt contents, perquè també, o sigui, com has dit, la Movos és per jo un dels festivals que a mi personalment m'ha fet creure també amb el que podíem fer aquí a Mallorca, no? Que podíem fer coses d'una manera diferent, que podíem apostar pel talent que hi havia aquí, crec que a molta gent de la nostra escena i del músic de la meva edat, no? Que potser ha estat com el festival del nostre moment, és un gust tocar aquí, a més és un gust que hagin contat amb nosaltres per aquest dia gros, no? Sí, que és de tancament. Sí, sí. I una mica de peneta també, perquè és emocionant i fa il·lusió, però també fa pena, no? Perquè dius, ostres, les coses bones haurien de durar per sempre i normalment no és així.
0: No. Sí, sí. No sé si és un desastre que passi això o no. Com està anant aquest nou treball discogràfic, aquest desastre? Ja l'has publicat sencer? Ja tens feedbacks? Com va això?
2: Molt bé, molt content. Sí, la veritat també és que amb aquest disc havíem fet una mica canvi de paradigma, de potser de fer feina d'una altra manera, no? I decidir que bueno, que fem música també perquè passar han hagut de fer-ho i llevar-te una mica la pressió aquesta que tenim moltes vegades, sobretot quan som molt joves, no? I començàvem amb aquest deliri de grandesa, de les coses han de funcionar, sí o sí, i tal. I ara, pues, també ja és el tercer disc i vulguis que no, ja entres en una altra filosofia de fer les coses. I la veritat és que molt contents, també, perquè això també, quan t'alliberes de les expectatives, no?, que tens tu, també deixes que sigui el que ha de ser, no? I te permets a tu disfrutar-ho per lo que és i no estar patint per lo que no ha estat o el que podria estar.
0: No sé si seguint aquesta filosofia també, has editat un Cucabala Records, que és un poc el teu segell, sí. No teu, però
2: nostre, és
0: el vostre, de Suscultura. També és un poc facilitar un poc, no? que les coses vagin un poc amb els tempos que tu vols, amb la forma que tu vols.
2: Sí, sí, perquè crec que en el final els músics de Castilla moltes vegades, és una cosa que hem xerrat amb altres companys i companyes de la indústria, que és que moltes vegades no tenim una estructura com els recolz i no, i part d'aquesta filosofia que tenim a les cultures donar aquesta estructura i donar aquesta empenta en el panorama, no? I també me semblava coherent editar-ho dins el que estem construint, perquè és una, a part de ser una empenta més per projecte, també és un punt de coherència de dir, mira, jo ja estic treballant i crec que ho he dit aquí de dins perquè crec en la filosofia.
0: Exacte. De fet, és una filosofia un poc semblant a la que té la Movos. Són un col·lectiu de gent apassionada per fer les coses, musicals en aquest cas, igual que Suscultura, també som un col·lectiu de gent joves, tots, i més, que amb energia i amb ganes de fer coses a la música i altres aspectes de la cultura. Clar, funciona així, també t'adaptes millor un poc a un festival com aquest, saps? Arribes aquí i ja saps un poc com funcionarà tot.
2: Sí, és que, man, jo sempre ho dic, la Movo ha estat una font d'inspiració per jo i crec que per nosaltres dins el projecte de Suscultura en general i de Cucabala, perquè és el que t'ha de, no? Que hi ha una altra manera de fer feina, no? Perquè crec que durant massa temps aquí a Mallorca mos hem acostumat a que les coses se feien, bueno, una mica

0: que com pots, no? I evidentment sempre hi ha hagut gent que fa les feines ben fetes i tot, però nosaltres tenim un poc la sensació de que necessitàvem aportar aquest granet i jo personalment, la primera edició que vaig venir de Samova, que va ser la darrera que se va fer aquí a Sant Joan, sí, el 2018, crec, sí, o de nou, abans de la pandèmia.
1: Just abans,
0: exacte. Sí, per allà estava. Venir aquí i veure la comunitat que se podia generar, no?, al voltant d'això, i és dir, vale, pues nosaltres volem aportar el nostre granet d'arena aquí de dins, i després han tingut la sort que en la gent de Samoa també han pogut generar moltes sinergies a l'hora de treballar projectes com, per exemple, el Satèl·lit, a l'hora de preparar Cucabela. Ells després varen començar en Samoa de l'altra música, no?, que és un projecte separat, però que en el final comparteixen moltes persones.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I jo crec que d'aquesta iniciativa, no?, que ve de baix, que ve de bueno, de la gent que ens trobàvem amb una necessitat i ens trobàvem amb unes mancances dins com funciona el món, no?, potser, i deien, bueno, pues no farem només la guerra per la nostra banda, sinó que també deixarem una mica les coses fetes per qui vengui després.
1: No? Està bé, això. Tornem a desastre, tornem a aquest nou treball discogràfic que està funcionant molt bé, més, i que està molt bé, que aquesta evolució musical jo crec que t'ha anat bé com a projecte musical. Sí. Tens aquesta sensació?
0: Hombre, jo ho necessitava, perquè en el final crec que moltes vegades mos vol ensenyar com a fer un estil, no? I crec que de vegades està bé, vol fer un disco i vol donar-li una coherència en el disc i tal, però una vegada comences a fer moltes cançons de muntes mateix estil, que jo feia aquest estil folky molt amb el banjo i a bombo negres i tal, arriba un moment en què jo m'ho vaig trobar que ja no me permetia explicar les coses que volia explicar, ja, no? I de vegades, bueno, el que mos han permès amb aquest disco ha estat pues, que cada tema fos una miqueta una cosa espontània que sortís i que cada tema pogués tenir la seva personalitat, que cada tema pogués tenir el seu moment, i en el final ha sortit un disc quan no estava molt planificat que fos així, no? Però en el final li trobes la coherència, perquè vas estar treballant amb les mateixes persones, amb el mateix temps, contant històries que surten una miqueta del mateix moment vital, i en el final acaba sortint un disc. Però sí, la part musical necessitàvem aquest canvi i la veritat és que estic content d'haver-lo aconseguit.
1: Record ara un tros de La Peixera, d'Ivetres Música, que dius que tu estàs com un peix dins l'aigua, dins l'estudi,
0: sí,
1: i t'agrada molt estar allà, sí, i... ara estàs sobre un escenari, avui vindràs, sí, en banda. Estàs un poc més nerviós que si estàs en un,
0: sí,
1: estudi fent coses?
0: Sí, un poc. Però jo crec que està bé. Per jo és una mica la sensació de... Potser jo ho comparo molt amb els esports, però jo venc d'estudiar INEF i d'estudiar, sí, CAFE, i ho comparo molt amb els esports en el moment del partit, no? En plan, pujar amb uns escenaris del partit. L'estudi és el dia a dia, els anàlisis que puguis fer de lo que tu estàs fent bé o lo que no, els entrenaments, tal. Són moltes coses que jo... És el procés que disfrut més, però l'escenari te dona una adrenalina que s'estudia no te la dona, i evidentment això pues, du uns nervis que jo crec que són bons, però són els que te permeten també estar, ja, estar en el moment, estar en el puntet.
1: Està un pot de papallones.
0: Sí, sí, sí, està bé.
1: És un, aquest desastre és un treball discogràfic en el que també hi ha col·laboracions. Jo no sé si tens previst alguna sorpresa que no se pot dir.
0: Qualcuna, sí, sí.
1: Estarem atents, estarem atents.
0: Sí.
1: I després de Movo, com vendrà? Hi ha més coses a la vista?
0: Pues jo m'aprenc aquests dos concerts que hem fet ara, no? Perquè vàrem fer la setmana passada a Santa Maria, en el meu poble, i avui aquí a Samoa. M'aprenc aquests dos concerts com una mica de retrobament amb el que és l'escenari, perquè ara feia 2 anys i pico que no tocàvem, i ha estat una mica la reconciliació amb l'escenari, no? Perquè jo m'havia arribat un moment en què l'escenari tenia una mica la sensació de que uf, ara duc fent feina 2 setmanes i arriba el moment que tinc lliure i m'he de posar a fer més feina, no? Al final també és això,
1: sí,
0: tot i que la disfrutis. I per jo aquests dos...
1: Hi ha molta feina.
0: Hi ha molta feina.
1: Darrere i abans de pujar-se una escenari.
0: Clar. I quan baixes, i durant, i sí, és moment de pujar-te, és el moment que estàs més lliure de tot.
1: Exacte,
0: en el final.
1: És com la feina fas.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. I la veritat és que ha estat un alliberament, perquè, mira, dos concerts en garanties, en bé, que el públic jo crec que també connecta molt en Samoa, crec que tenim un públic que en general ve a Samoa i que és un festival que li agrada. Per tant, hauran estat dos concerts que mos hauran reconciliat una mica en l'escenari, i ara veurem, a mi em fa ganes tocar més i seguir rodant.
1: A nosaltres també em fa ganes que toquis molt bé.
0: Sí, pues mira, mirarem a veure què podem fer. Sí.
1: T'han vist justament, t'han vist fer les proves de so ara fa una estona, i en banda més sona això.
0: Sona divertit.
1: Tu és el més complicat també, moure's a
0: banda. Sí, fa molt d'anys que mos coneixem també
1: amb
0: els músics i ja hi ha una sinergia guai, són molt professionals, són gent increïble. Sí.
1: Res, i de Toni Mulat, gràcies una vegada més per venir a xerrar amb nosaltres, gràcies, i contar-nos tot allò que fas, les teves curades, i res, no aturis. Molt bé, com a mínim el satèl·lit.
0: Sí, com a mínim. Com a tard.
1: Com a tard, exacte. Gràcies, Toni.
0: Moltes gràcies.
1: Nosaltres continuem aquí a aquest especial i ve tres música en concert des del darrer Movofest.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestro.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: IB3 Música.

0: Continuem endavant aquest especial IB3 Música en Concert. Estem des dels darrers dies d'aquest Mobo Fest, darrera edició, desena, amb la qual s'acomiada un festival que ha donat molts noms propis a l'escena musical i que ha tingut molt en cura l'escena musical de casa nostra, que a nosaltres també ens agrada tenir ben present cada pic que ens anem de festival amb IB3 Música. Una dels noms propis, una d'aquestes bandes que forma part d'aquest ecosistema de Samovo és Reggaeton Para, que ja està amb nosaltres aquí al set de la ràdio, en Sebastià. Toni, com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
0: Gràcies per venir fins aquí i conversar d'aquest bolo que heu preparat per avui, que avui és un dia de comiats, també és el vostre.
2: Correcte.
3: Avui mos divorciem.
0: Avui vos divorcieu.
2: Sí.
0: Ja portau uns anys movent el projecte. Bueno, jo... El Sebastià el coneixien de Mala Selva i altres bandes ben interessants. Clar, com ha arribat a aquest punt i final, justament?
2: Ha vengut així. Vull dir, són diferents camins. Tots sabem, tots els que tenen un grup de implicació que demana una cosa de gestes.
0: Eh?
2: No fem versions, fem temes propis també, i això és una implicació diferent. Estic molt contents del procés que hi ha hagut. Però... Hi ha diferents versions, diferents gèneres i, clar, no pots estar sempre... Hi ha un moment que no estem en el mateix lloc, però ens estimem molt. Som amics, el principal, i tot l'altre és secundari.
3: Volia més acabar bé i acabar amics, com som ara, que crema-te.
2: Poder dinar tots junts avui, m'entens?
0: Ah,
2: és el que hem fet.
0: I demà també, i la setmana que ve.
2: Exacte. Déu me'l guard, demà.
0: Clar, debutau fa uns 4 anys amb aquell primer EP homònim vostre, i era un poc com una alenada d'aire fresc, perquè era molt més divertit, la ironia que teniu, la forma d'escriure, les sonoritats que vau trobar per debutar, era com dir, ostres, teníem aquí un grup diferent, no?, que se sortia un poquet d'esbotador. I de llavors ençà, com ha estat aquesta evolució? Com vos veus? Com ha anat musicalment Reggaeton Para? Com ha estat això, Toni? O Sebastià?
2: Ja m'ho vaig afegir més en banda, així contaran ells al principi.
3: Nosaltres, clar, quan vam partir, vam agafar com aquest rol de ser Josifar de la nostra generació.
2: Exacte. Ja fa més de 4 anys.
3: Bastant.
0: Bueno, CP dels 22. CP,
2: sí, però era disco abans. Era un disco abans.
1: Disco era... No sé si era abans de pandèmia o just de pandèmia.
0: Ah, ostres, va.
2: No, ja vam venir Petra en la mascareta.
3: Però fer cachondeo és molt limitat, en el fons. Vull dir, hi ha un punt que dius, jo tinc ganes de qualque dia per fer una cançó més sentida o per parlar d'altres coses. I vàrem decidir com a desvincular-nos una mica sense deixar... Perquè nosaltres som aquí, també, vull dir, no podem fingir el que no som. Però també va ser molt gratificant poder fer aquesta altra vessant i veure que la gent ho acceptava tant i tan bé.
0: Un punt final i un punt d'inici. Així és com heu titulat el darrer treball que publicau. I ho provava un punt d'inici d'una altra cosa, després de Reggaeton Para, penseu?
2: Quan triàvem el nom, no sabíem quin mos trobaríem avui, no. Era més un punt final de l'etapa anterior de Reggaeton Para, en aquesta
0: era
2: nova...
0: Era com girar un poc estrenant, no, el grup?
2: Sí.
3: Però sí, tot tenim coses, però... realment. Vull dir, tu tens Toni, tens
1: Dolores... Jo tenc altres trulls, no deixem, crec, ningú a la decisió que hem pres de Formós de tocar. Crec que no és per altres projectes, ni molt menys.
2: No, perquè
1: tothom treu temps de bon faci falta per fer el que sigui. Però el que hem dit abans, crec jo, que un descans he merescut, pensar, tot el que vau fer, que d'aquí 2 anys, 3 X, pot venir un altre bolo, no ho sabem. Però
0: bueno,
1: si ho hem pensat bé i decidim tornar, és perquè realment tanta gana, no per, crec, per explotar cançons.
0: Fa anys no passava molt. Quan un grup acabava, havia d'acabar i no... Ara, aquest anar i venir...
1: Jo crec que
0: és una cosa...
1: Jo no diria... I no sé si xerrant nom de tot el grup, però... Sí. Ja no diria que fos un punt final de dir per sempre. No ho sabem. Si tenim ganes, clar, crec que... El nom no s'atura, saps? El nom queda.
2: Aquesta etapa ara s'aturaria un poc, però ha de saber. No ho sabem.
3: Simplement invertirem energies en altres coses. Ja sigui fins i tot pintar, per dir tal, vull dir, la venent artística serà una altra.
2: Atura't-se, ja mateix m'atura, en saig. I me va molt bé, també. Ho he de menester, o sigui que...
0: Bueno, i tu també estàs...
2: Sí, sí. No, però ara en grup així de creació pròpia, res. O sigui que també me va bé, vull dir, descansar un poc.
0: Va descansar, que fa energies, això.
2: Jo anar a sentir grups, menjant, anar a veure els amics i disfrutar d'això.
0: Sou habituals venint per Samova, vosaltres?
2: Sempre. Putes, del primer any.
0: I què vols passar a pescar quan diuen... Faran la desena i ets la darrera.
2: Si ho fan bé, potser ja saber quin berenar és aquest. Quan tot muntàrem allí va ser un bon berenar, començar de zero i allà on ha arribat, bé, fascinant, per fer-li amb velletes.
3: Bé, també se queda un poc orfe ara l'escena. Vull dir, perquè era com és un moment que dius podem brillar una mica i sabrem que tocarem davant molta gent. I ara dius, que punyetes farem?
2: Una putada.
0: Està complicat, eh?
2: Per tot, Eric.
0: No, que deixa un buit, sobretot per l'escena un poc de Can Nostre.
2: Sí, i aquí, clar, està ple d'allà de DJs i coses així, però tot el que m'ho en directe...
0: Clar, i circuit, n'hi ha poc en general a Mallorca, en el pla.
2: I d'aire menys.
0: Entre Petra i Virilfanc.
2: I me n'agrada...
3: Ens autogestionem, si no, estem cuis. Vull dir, si no feim els nostres projectes i convidar quatre grups que tinguis i tenir un lloc on fer aquest, però sense cap tipus de d'ànim de lucre ni molt manco, vull dir, no pots fer concerts.
0: I com heu plantejat el vol vostre avui? S'han dit l'ou...
2: Passar a gust, les cançons que me'n fan llanes, no sé si fan llanes de la gent, i serà curt, breu, intens, però tenim 40 minutets i ja farem per passar a gust.
3: Mos pegarem un homenatge.
0: Ah, clar que sí. Avui és un dia d'homenatges, en general. No?
2: Per això, també, sí. I ho farem caure d'aquesta manera, o sigui que és important.
0: Bueno, és un poc una pena que els grups a vegades decidesquin per necessitat i per recuperar energia, mira, o natural, i està. Però jo estic segur que continuarà fent coses ben interessants, sí. I si no, queden els discos que heu fet, que estan...
2: La guapa ja l'ha demanat són els amics i els amics. Vull dir, que ja sempre està la més important, els amics. I poden prendre la decisió, fora que hi ha breats i repartits de tot i que Cristo se salen passar. Sí. Es poden fer això, vull dinar junts i la setmana i fer un truia a l'altre en mona de marxa, no hi ha res xupallin, això. Se mori que existeix, però lo important és amb aquí lo has.
0: Clar que sí. Clar. Sebastià, Toni, moltes gràcies per venir fins al set de la ràdio.
2: A vosaltres.
0: Vos deixem que voleu anar a veure els companys de Roig.
2: Clar, he molat una estona, també.
0: He molat un poquet.
2: Fa molta il·lusió.
0: Moltes gràcies. Vos trobarem els concerts, segur, sí, d'una manera o altra, d'alt o baix.
3: Segurament. Has
2: convidat.
0: Així que gràcies i continueu, i no defalliu, que els projectes sempre fan moltes voltes.
2: Gràcies.
0: I
3: totalment.
2: Tot el bici, Pedro. Gràcies.
0: Gràcies per venir. Nosaltres continuem en aquest especial IB3 Música en concert aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears.
4: Els festivals a IB3 Música.
5: Hey, gràcies, Inem Movo, per convidar-nos. Vam passar la primera edició, ara som la darrera. Fa diu molt de la nostra edat. Paciència. Gràcies a tot per seguir.

0: I de continuar amb les converses que són part d'aquest especial IB3 Música en concert des de Samovo. Darrere de les vegades que presentarem un set d'IB3 Música en concert des de Samovo, perquè ja sabeu, acaba el periple d'aquest festival. Hi ha molts adeus avui en aquesta darrera de les edicions, darrere de les jornades que han viscut a Samovo, a Sant Joan, una altra vegada on va començar tot. I serà un dia de comiat, serà un dia de retorns en els escenaris, no exactament avui, però estem acompanyat del Simó Femenies, que fa molt poc va recuperar les energies perquè Roig se tornasse a pujar als escenaris. Enyoràvem aquesta banda molts i és una sort que ara estigui aquí conversant amb nosaltres. Després l'anirem a veure tocar. Com estàs, Simó?
1: Hola, Joan. Bé, tot bé.
0: Bueno, vam estar un temps sense Roig. El manco a un stand-by en els escenaris. Sí. No va desaparèixer la banda, sí que... I ara les energies tornen a ser. Com va ser el moment de dir vinga, lots, i tornar?
1: Bueno, simplement va ser molt natural. Duim tres discos fets més o menys seguits, quatre si comptem recopilatori, havíem fet cançons noves. Sí. Bé, jo, personalment, com a compositor únic, necessitava descansar un poc. Necessitava descansar, canviar un poc el tema.
0: Un pot d'aires. No sé si el fet de que vos enganxassin des de Can Llero per fer arranxerata que així hi va tenir alguna cosa a veure també en el centre escocat.
1: Pues jo dic sí, perquè, clar, el procés, vaig descobrir un procés de composició on sis compositors m'ajuntàvem i anàvem fent, tiràvem pedrades, com dèiem nosaltres. I és un procés molt divertit i, sobretot, molt descansat, perquè se reparteix la responsabilitat, vaja.
0: Ranxerà de Takeshi, per qui ens escolti i no hagi vist aquesta proposta, és el supergrup de Mallorca compost amb un munt de grans músics, en Jorge Santiago, en Toni Llull, en Simón, en Joana Gomila, en Laia Vallès, és un espectacle, en Roger. Ei,
1: en Jorra.
0: Bé, jo no sé com em van liar.
1: Un crat, ja som el més magre, ja t'ho dic. Ara
0: No, pot pensar. Cadascú té un pas allà de dins i a la música en general. Clar, sí. Mos torno a fer xerrar, sé que és un tòpic ja, a vegades xerrar de Manacor com un poc un dels centres neuràlgics de la música a Balears, però clar, si veiem que tots sou d'allà fent ranxerat aquest, sí que és una banda espectacular de gent que ha fet coses molt xules, clar, és inevitable, no? Ho vols així, tu que ets d'allà?
1: Sí, però quan estàs a dins no te'n dones compte. Però si comences a comptar, no te vas tenir dit de ser mans, per comptar els virtuosos, sobretot que hi ha virtuosos. A part, després de compositors genials hi ha allà, i superprolífics, a més.
0: De Roig, disc estrella, és del 2019. Jo no sé si ja hi ha un calaix així ple de partitures noves de Roig, en el cap d'en Simó ballant.
1: Ja necessitava descansar, i ara s'agrà, sí. Si m'apures, pues sí, després de l'experiència de ranxera, que encara segueix, ostres, va fer com a llana d'estornar a seguir. I sí, va dir, anem a fer-ho nosaltres, perquè anem a provar-ho, anem a repartir una mica els rols, saps? I bueno, intentarem, òbviament, sempre hi ha que dues més idees. I va ser, de fet, el concert de Neuro, que vam fer Neuròtic fa dos anys d'això.
0: Sí.
1: I vàrem veure, i vàrem anar perquè, ei, vèiem a juntar amb... Demanem si hi ha pit i ja veurem. Va ser brutal, la resposta.
0: Jo estava allà i vaig dir, ostres...
1: Molt xequeava la gent, saps? Va dir, uau. Va ser una... Sí, després va venir el de ranxera i aquest tema va motivar.
0: Sí, com una roda, no?
1: Sí, una cosa d'una altra
0: i tot de forma natural torna a venir a la teva vida.
1: Sí, ha de venir de forma natural, si no...
0: És que si ho forces, a vegades és complicat, no?
1: I, igualment, en sols anys costa més composar.
0: Bueno, bé, sí.
1: I de ser trobar un moment i tot això, però així si no t'hi poses...
0: L'altra vida no musical dels músics.
1: Exacte.
0: Que sé que és la llosa de tots, no? Però sí que si se trobes tens perquè se vol i perquè...
1: Arriba de guitarra, no tens ganes de llefar la guitarra, estàs cansat, però bueno, per això... Poden provar,
0: a més. Ara hi són les energies. Estàveu a punt de pujar-vos també a l'escenari de Samovo per acomiadar aquest, un dels altres punts neuràlgics de la música que ha estat durant 10 edicions aquest Movo Festival.
1: Correcte.
0: Que se sent quan és part d'un adeu com aquest?
1: Ostres, varen ser la primera edició i ara som a la vena.
0: Exacte.
1: Això diu molt d'estona nostra edat, però bueno, és una qüestió, hòstia... Bueno, ja que ja ha estat un festival de referència en el Llevant, si no ha estat solit així de veres, sense comptar res de rock and roll i tot aquest tipus de deixar més o millor més sectari.
0: Sí, bé.
1: Però bueno, una passada, i és tot un honor.
0: Com serà el setlist de Roig avui?
1: Com, perdona?
0: Com serà el setlist de Roig? Quines cançons ho preparem?
1: Una mica repartit, una mica repartit. Hem intentat repartir i que tots els discs tinguin, tots els discs tenien, tenien presència i això. I sobretot, cançons que havien recuperat, si feia molta estona de no... De l'anterior concert, havien recuperat cançons que feia molta estona de no tocàvem. I que, mos han fet com a llans.
0: Està bé,
1: no? Al final t'has de passar bé tu, perquè això passi bé. Si
0: completament.
1: I ja està.
0: No sé si... L'altre dia vos vam veure tocar també i escoltar el directe, que jo crec que és Roxo, un dels directes més, més interessants que teniu ara mateix del pop en català, en el concert de Renau Col·lectiu allà a casa vostra, que sí, també... Sí. Me dona a pensar també que Manacor o Llevant té un públic especial, també. No sé, que donen molt de suport a les seves
1: sí,
0: bandes
1: sí,
0: i
1: sí,
0: es fan poc seves,
1: molt.
0: No? Ho vols així, tocar músic?
1: Sí, perquè ja fan com, per exemple, jo ho he vist més i jo era un d'ells, un super mega fan de Tots Sants.
0: Jo també.
1: Clar, i ja, vamos, i era per edat, no me va pillar, i ja si no te vaig poder aconseguir veure. Pues, això ho noto un poc, i és flipant si ho penses quan escoltaves cassets de petit, ja la gent, pues, ostres, t'aturi, d'allà, i te dir, ei, la cançó aquesta m'adur això, faig
0: exacte.
1: Això quan escoltes la teva música i tal, ostres.
0: Exacte,
1: i
0: exacte.
1: No vull dir de culte, però sí que...
0: Bueno, bé, no,
1: pollet,
0: Tots Sants, sí.
1: De, sí, però
0: em dic que sí,
1: culte,
0: Tots Sants, jo crec que és de culte.
1: Sí,
0: i...
1: sí, sí. I, no sé, vull pensar que tenim el manco un pollet d'això. Això és guai.
0: No sé si ara, combinant aquests dos projectes, Roig, Ranxera, com ho duràs? El calendari com està?
1: Bueno, ja,
0: està ple?
1: Ranxera, som molt rebotsats.
0: Vos han vist enregistrant coses?
1: Ara estem enregistrant coses. Ja, els tempos són molt amplis de Ranxera, perquè ja m'ho diràs. En Joan i Nelai sempre estan per amunt i per avall. Ara en Jorratal, no sé, ja, és complicat, però bueno, seguim gravant i ara ja s'estiu, ja hauríem de llevar. De llevar més i ben de llevar coses i ara ja llevat.
0: Tornant a acabar coses, tu que has estat a la primera com a músic i imagino que heu vengut com a públic també altres edicions de
1: sí,
0: Samovo.
1: Sí, bastantes.
0: I avui aquí, com penses que ha evolucionat aquesta festa musical?
1: Ha canviat a moltes places, no? Ha canviat a Porreres...
0: S'ha mogut molt d'allà.
1: Sí, sí, això està molt bé. S'hagi mogut pel llevant.
0: El públic l'has vist igual?
1: I el públic sempre, bé, el públic de festival aquí en ambientillo, vamos...
0: La música, no sé si ho has vist tu, igual com a públic, com a música, ha estat sempre molt coherent aquest festival. No? Musicalment parlant, ha tingut una línia sonora com a
1: sí.
0: molt clara, cosa que no passa a altres bandes, no?
1: Sí.
0: Creus que és important, això, en un festival, que sigui així?
1: Sí, molt eclàtic.
0: O tot un poc igual...
1: Molt eclàtic, vull dir, jo he vist sempre aquest tipus d'ambient i, ja t'ho dic, jo només recordar que el 2020... sortint de la pandèmia, ara el primer d'això,
0: sí,
1: 2021, pujar fa suar.
0: Ostres, pujar fa suar.
1: Pujar fa suar,
0: sí,
1: que diguis
0: sí,
1: de plàstic.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bé, escolta, ja no vaig ser ja, no vaig començar, bueno. I això va ser una cosa i m'hi per sempre.
0: Bueno, pujar fa suar, que estan també...
1: Estan, sí, sí, sí, sí
0: una cosa,
1: estan ahí, ahí. I bé, ja, aquest petit moment, aquest record, això t'ha quedat d'edició, sempre t'ha quedat alguna cosa. Que
0: guai.
1: És important.
0: Segur que recordarem... Com a mínim un parell de cançons de les que toqueu avui aquí a Sobre Centenari de Samovo. Gràcies, Simó, per
1: gràcies,
0: venir fins aquí.
1: Tots.
0: Conversant amb nosaltres, te seguim, t'escoltam els concerts i per anar-nos, sigueu.
1: Gràcies.
0: I, doncs, així sonen els festivals a través de la ràdio.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio...
9: Hi ha coses que no canvien. Com Tèntol.
10: Tèntol!
9: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 tens un seient reservat per escoltar la millor música en directe. IB3 Música en concert.

0: Idò, comencem a acabar aquest especial Ivetres en música en concert i comencem a acabar amb qui estan acabant aquesta vida sonora que ha tingut un dels festivals, jo crec que amb més caràcter propi i amb més personalitat dels que hi ha hagut en molt de temps a Balears. I tot va començar, no sé si gairebé com una festa, el que havia de ser una festa, una quintada, no exactament, però sí que de tot una va començar en un format més petit, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i allà hi havia en Toni Jaume Martorell. Com anam?
1: Com anam, Joan?
0: Has mirat enrere, estic content de mirar enrere.
1: Sí.
0: Un pot de recorregut de totes aquestes 10 edicions.
1: Sí, sí, sí. Avui és com... Ho veus tan a prop, ja comences a visualitzar com creus que serà aquest final, que, buf...
0: Serà un final... Serà molt de final, segur. Hi ha molt de finals.
1: Sí, sí, hi ha molt de finals.
0: I imagino que hi ha moltes històries, hi ha moltes... En 10 anys, en 10 edicions, han passat moltes coses, bones, dolentes, normals, sí. Loques, entenc. Heu pogut conèixer molt de músics.
1: Uah.
0: Heu pogut dur molt de músics que vos agradaven i que ningú altre se va atrevir a provar de dur a Balears. I com neix Samovo? Te'n recordes del primer dia que vareu dir, ostres, farem un col·lectiu musical i durem grups i muntarem això?
1: A veure, neix com una idea totalment esbojarrada, com una idea molt adolescent de poden fer això, sense saber les conseqüències que dur
0: fer
1: això.
0: Estaria bé fer això, no?
1: I neix amb moltíssima il·lusió, no? De per què no poden fer-ho, i amb unes ganes i amb un sentiment molt col·lectiu que sempre hem tingut i que sempre m'ho ha acompanyat i avui encara és molt patent. I sempre amb aquesta ambició, crec jo, també, no? Aquesta ambició de voler que l'any que ve sigui un poc millor, sempre millor, més que qualitat que quantitat, que és evident, per no transformar-nos en una cosa en la que no som ni hem estat còmodes mai. I va néixer un poc amb això de voler veure els nostres artistes i crec que ha acabat sent això, també.
0: Ahir xerràvem amb en Joan Pons, amb el petit de Cal Eril, el primer dels projectes no mallorquins que van ser part de Samovo. Mm-hmm. Clar, això comença a créixer a poc a poc, any a any, anàvem comparant més gent, més dies, més projectes que no són d'aquí. Després arribaran els internacionals. Sempre heu crescut, no?
1: Sí.
0: Ha arribat un punt en què no volíeu o no podíeu créixer més i per això s'aprèn un poc la decisió de dir, mirau, 10 anys estan bé, ja han fet moltes coses.
1: A veure, el moment de dir no volen fer més passes endavant, jo crec que va ser després de l'edició del 2022. Perquè va ser un any en què anàvem fent aquestes passes endavant i en vàrem fer una que va ser dos grups internacionals.
0: Exacte.
1: I clar, la gestió que això comporta, logísticament, de 14 persones, evidentment amateurs, que no tenen cap tipus de formació... acadèmica, sinó més que l'experiència d'aquests anys que hem pogut dur a fer terme això, dur aquests artistes de fora, el que això comporta és molt gros. I aquell any va semblar, uau,
0: què passa?
1: Mos hem passat. Mos hem passat perquè no només és després energètica de dur aquests artistes i el que comporten en temes de pensar, de nervis, de gestionar, sinó que, a part, havien d'aixecar un festival des de zero damunt d'un rostoll.
0: Exacte, exacte.
1: I jo crec que aquell moment va semblar... Ei, a l'home és una passa més enrere. I crec que el 2023, a Porreres...
0: A Porreres va canviar un poc tot, va facilitar també l'espai, i això, sí. Clar. Ha estat un... Avui tornem a Sant Joan, al punt de... inici de tot això, que a més crec que està molt ben vist anar a on tot va començar, no? I anar a acabar-hi. Està molt nòmada aquest sí. Movo Fest, no? I, però així tot, Samovo ha aconseguit fer una cosa molt important, que és crear una comunitat que fos on fos aquest festival, hi havia comunitat, estaven allà les persones, i els era quasi igual els grups que hi eren en els cartells, no?
1: Sí.
0: Heu tingut aquesta sensació de anar més enllà de fer un festival, sinó d'haver creat un col·lectiu de persones afins i que tenen gustos semblants i que els agrada la música i que els agrada la música local?
1: Sí, jo crec que això és la nostra gran victòria. Vull dir, sense cap tipus de dubte. I ha estat una cosa en què hem estat molt conscients i hem fet moltíssima de feina. I en el final, després de tots aquests anys insistint, que bàsicament és dir... potser no el coneixes, en aquest artista, però confia en jo. I després han passat que molts artistes que han vengut s'han convertit en els artistes d'aquesta gent, no?
0: Sí, sí.
1: Això és molt complicat i ho hem aconseguit, però sempre costa molt igualment. Mm. Perquè el públic mallorquí, la veritat, ara que ja m'ho anem, ho puc dir encara més, eh? És molt complicat.
0: És complicat,
1: és molt complicat. És molt complicat. I sí que és vera que hi ha aquest grup de fidels, però sempre costa molt convencer la gent. Sí.
0: Jo recordo haver descobert Villagers, precisament a Llorot, no? Com el barum moure de lloc.
1: Això sí que és una pogirgui com una catedrada.
0: I... heu tingut bons moments. En recordes alguns d'especials?
1: Buf, sí, de tot aquest temps. Molts.
0: Que se puguin comptar.
1: Sí, no, a veure, sempre hi ha hagut molt d'alt i baixos realment, no? Perquè ha estat molt de... molta de consistència, de creure-hi, d'estar molt a baix i de passar molta pena i creure sobretot en la gent que te'n revolta per voler fer una passa i continuar més i més i més. Però jo, per exemple, després de dos anys molt difícils, com va ser des de 2019 a 2021...
0: Sí, les pandèmies...
1: La pandèmia... El festival quasi se mor en aquell moment.
0: Sí, sí.
1: El 2021 poder fer aquella edició i que sortís bé, amb la gent asseguda, amb les mascaretes, que no hi hagués cap contagi.
0: Que... Clar, jo estava ben assustat.
1: Uf, perquè... era molta tensió.
0: Sí,
1: I després d'aquells tres dies que mos plogués, el dia de carinyo...
0: Bueno, tu, en el final, tothom recorda un poc aquell moment, també, no? Aquells cotxes allà enfangats.
1: Sí, en el final tot això va convertir en una cosa molt bona. En aquell moment, per nosaltres, no era bona.
0: No
1: però crec que... jo recordo aquell estiu com un dels millors estius de la meva vida.
0: Que guai.
1: Perquè crec que aquell estiu, el grup que conformant la Movo, varen passar a la família.
0: Heu arribat fins aquí, 10 anys després. Hem de xerrar d'Antonio Font. Malauradament, en Joan sí. Mos va deixar. Jo crec que aquest és un moment que ningú vol viure des de la vostra postura. No, òbviament, ningú vol viure un moment així. I sobretot a la família, els amics, la gent que l'estimava. Clar, que passa pel cap des que estàveu aquí i que tot se regira, supos?
1: Crec que ha estat un dels moments més complicats que hem viscut. Perquè, és a dir, per una banda, molt diferent a una altra, és a dir, aconseguir que Antònia Font vengués aquí...
0: És que, clar, venia una aposta, ja no en volíem de fer més, de recordar. No hi havia més bolos d'Antònia Font.
1: Era una prosa.
0: Sí.
1: I era com una manera meravellosa de tancar això.
0: Sí.
1: Dos projectes que tenen una essència igual, no? I quan passa això, és a dir, no se pensa en això. Se pensa en que s'ha mort un amic.
0: Exacte.
1: S'ha mort un membre d'una banda, però s'ha mort l'amic d'aquestes persones que han de venir a tocar.
0: Exacte.
1: I ja està.
0: Ja està.
1: I ja està. I el que importa és això, les persones.
0: Nosaltres que hem estat aquí bastant de temps, no tots els anys, però hem pogut xerrar molt de músics que han passat per aquí, en comú, tots, sense cap excepció, en els que els han demanat, parlen del tracte de la gent de la Movo en els músics, que és únic, que no el viuen a altres bandes, que se nota que sou persones que estimeu molt més la música que no molt més un projecte que pugui fer el pes o que és un festival, al final, molts festivals que són això. No?
1: Sí.
0: Clar, aconseguir això també amb els músics, en totes les especialitats que puguin tenir alguns músics, i que segur que heu viscut, també és per vosaltres ha d'haver estat una fita, no? També.
1: Sí, un repte.
0: Que vos recordin com gent que estimeu la música.
1: Sí, això també és una cosa... És a dir, així com hem aconseguit fer un públic que mos ha seguit i ha estat fidel, jo crec que també hem aconseguit amb els músics que hi ha un poc això, no? De que saben que venen aquí i que tindran un lloc privilegiat per fer la seva música amb un públic que és afí 100% en els seus gustos, però també que se sentiran molt bé. Perquè és el que tu dius, com que tot ho fem nosaltres, com que tot se supervisa des de la primera persona, des de que ho ha pensat com serà, clar, tens molt més seguretat de que funcionarà, no? Vull dir, en el final, com que no tenim un ànim de lucre, és molt més senzill, això, no? Perquè no... És a dir, les coses que se donen a fer són molt, molt, molt menys d'altres bandes, no? I, clar, aquesta primera persona, aquest contacte directe, nosaltres tractem com volen que mostratin a nosaltres.
0: Exacte. I què fareu quan se tanqui la paradeta?
1: Ostres.
0: Ho heu pensat? Ah, no.
1: Tenim una mica de por.
0: Ara estem per els que ens escoltin a la ràdio i ens escoltin després. Ara sona baixa, està a punt d'engegar... Està engegant la darrera jornada de la Movo. Encara escolteu les xitxarres de fons, segurament. Clar, de quines hores?
1: Mm.
0: Se tancarà aquella porta, aquell Movo il·luminat s'apagarà. Què passarà?
1: Uf, ara m'estic a punt d'emocionar un poc. Perquè ho he pensat moltes vegades. Uf, serà un moment complicat, perquè m'ho he estimat molt.
0: Ja. I... Bueno, després continuareu fent unes birres.
1: Sí.
0: El col·lectiu no se morirà en sa aturada dels llums.
1: No, això esperam.
0: I continuareu gaudint de sa música?
1: Sí, però sempre hem tingut com aquesta sensació de que el que mos ha fet que mos vegem cada setmana durant tot l'any i fent reunions online i vegem-nos i tot això era com aquesta...
0: Opa, això aturarà, no?
1: I clar, sempre hi ha com aquesta por de què farem ara. No sé què farem, però...
0: Seguirem
1: sent amics i això crec que és el més important perquè l'amistat ha estat el motor de tot això.
0: Que la música continuï unint persones, que és el que ha aconseguit ser molt bo, bàsicament. A part de fer grans bolos i escoltar música en directe d'una manera esplèndida. Gràcies, Toni. Gràcies a tots els que formàveu el col·lectiu. Primer, per haver-nos deixat també estar aquí.
1: No, gràcies a vosaltres.
0: Tot això, però per haver duit aquestes coses aquí sense vosaltres, això, de veres que la cultura musical perd un estiu ben important, vos ho dic. Ens trobam als concerts.
1: Clar que sí, això segur.
0: Que vagi molt bé avui, disfruteu.
1: Gràcies,
0: i ens trobam.
1: Que vagi bé.

de tot, les i tots. El primer de tot, ens agradaria agrair a tota l'organització de Somovo per la fàcil que ens hem posat aquí tres dies i per fer possible aquest festival tan nostre, tan xulo, tan guapo que hem estat fent durant aquests 10 anys. És una passada, és una llàstima que hagin llevat les forces, però sabem lo complicat que és fer totes aquestes mogudes. Per tant, jo, el primer de tot, m'agradaria donar-se una forta ovació a tota aquesta gent de Somovo.

Don Juan, mos va estar dient durant fins a la reta, li feia moltíssimes llenes arribar avui, ser aquí avui vespre. No ha arribat, però nosaltres creiem que per honrar-lo

0: La millor manera d'honrar-lo amb aquest que ell creia que ja estaria el més content del món seria que féssim música damunt l'escenari per ell. Per tant, tocarem un parell de temes. Com veus, no heu de jugar molt, com sempre feis. Moltíssimes gràcies per ser-hi i per ser-hi avui i per ser-hi sempre. Gràcies.
1: I fins aquí aquest especial IB3 en música en concert en què un any més hem estat a set part de Mobile Fest, d'encostar la música en directe a tots els qui ens seguiu a través de les freqüències de la ràdio en digital, en FM, també al web d'IB3 Música, a l'adreça ib3.org/música. IB3 Música en concert acaba aquí, la Mobo també. El programa continuarà sent part d'altres esdeveniments en els que la música en directe sigui la protagonista i estigui plena de talent musical nascut a les nostres illes. Moltes, moltes gràcies per haver estat a l'altre cantó dels aparells, dels que han fet possible aquestes especials, aquestes enregistraments d'IB3 Música en concert. Flavio Encinas, Lluís Fortesa, Cap Díaz de la producció, jo mateix, Joan Trias. Moltes gràcies a la gent de Samovo que durant molt de temps ho ha fet molt fàcil, i això no ho és gens fàcil, que una emissora i unes característiques com la nostra pugui estar també entre bambolines d'un festival com aquest. Ens acomiadem aquí. Nosaltres ens retrobam més especials d'IB3 Música en concert, en altres esdeveniments, en altres directes. Fins llavors, molta música. Adeu. A rebó.

Tento el número 1207, avui 7 d'agost, però del 1948, és a dir, fa 78 anys, naixia a Palma Pau Riba.

Idò, i avui mateix, de fa 78 anys, naixia a Palma, com dèiem, Pau Riba, al carrer de Mariana Aguiló. Els seus pares, en Jordi Riba i na Mercè Romeva, hi vivien perquè son pare i feia feina a Palma com a gerent d'una fàbrica tèxtil de ràfia. Hi va viure els 3 primers anys, però després se n'anaren cap a Barcelona en un entorn familiar burgès. De fet, Pau Riba, recordem, era net dels poetes Carles Riba i Clementina Arderiu, i també del pedagog i polític Pau Romeva, fundador d'Unió Democràtica de Catalunya. Tot i partir, Pau Riba va continuar sempre tenint una gran relació amb Balears. De fet, a principis dels 70 va viure en una casa pagesa a la Mola de Formentera, on va gravar, per exemple, el seu disc icònic Jo, la Donya i el Gripau, la tardor de 1971, dones precisament aquesta cançó que sentim. El grava a una casa de pagès de pedra, Can Pep Carlos, sense corrent ni aigua a la zona de la Mola, i ho fa, atenció, amb un magnetòfon portàtil a piles.

Però anys després gravaria això a Mallorca. Seria l'any 77. Faria i produiria el seu disc Licors a DEA amb el músic David Allen, fundador dels referencials Soft Machine i líder de Gong que vivia a DEA.

0: què se diu això? Que
1: ara
0: pegarem
1: un bot
2: grego-tecno.
0: Grego-tecno, i ara tenim electrolatino, avui a Jardí, a Calvià, a partir de les 10, tu ara ni més ni manco.
3: Aquest sí que t'agrada, Maria.
0: Juan Magán.
3: Poc, crec.
0: En Juan Magán.
3: Juan Magán, no?
0: És a dir, si sou més de trap, si no vos agrada en Juan Magán, que amb aquest reggaeton que fa, i de podeu tenir trap i música urbana, de Maura Baixa, una cita, Son Fustero, perquè ve en Young Beef, tu el coneixes, Celestí?
2: Sí.
0: Que serà...
2: Sí. Bé. Se fer scroll i també s'escoltar en Young Beef, tot i que no l'escolti.
3: No, vull...
0: Home, m'heu deixat tota sola en sa sorpresa, doncs pues això te tornarà tot sobre baix, ja t'ho dic ara. Young Beef, que serà on es que actuarà al Fàbula Music Festival.

0: ready pa morir.
1: Ready pa morir,
2: para
1: sí,
2: Miquel Junqui, ¿por qué no m'has esperat una cançó en Juan Magán?
1: M'ha fet més ganes posar en Llum Beef.
2: En Llum Beef.
1: M'agrada més, encara que tampoc sigui el meu estil, m'agrada més en Llum Beef que en Juan Magán. No?
2: Mami, dame la bendició.
1: Mami, dame la bendició, sí, sí. Més tranquil serà el concert que oferirà diumenge a Judit Nederman, a qui entrevistarem avui, en el final d'aquesta hora, aquí una estoneta. El santuari de Montición de Porreres, també preciós aquest lloc, dins del cicle Sant de Nit, com dèiem, molt de concerts aquest cap de setmana, però nosaltres avui mos hem volgut centrar en un esdeveniment que se celebrarà demà al Museu d'Història de Manacor, a partir de les 7 de l'hora baixa, i serà la 5a edició del Neuròtic.

0: Tomeu penya amb en Planeta, no?
1: Sí, que sí. No té por res en Tomeu Nostro. No.
2: M'encanta aquesta cançó.
0: Sí, sí,
1: també.
0: Sí.
1: És a dir... En fi.
0: Ha arribat. Fi d'arribar, aquesta cançó ja ha arribat. Eh?
1: Boníssima. Mm. Gràcies, Miquel, per portar aquesta cançó. M'has fet molt feliç en aquest divendres
2: d'avui. Avui estem animats. Se nota que és cap de setmana.
1: Ja. Sí. Idò bé, el col·lectiu Neura celebra la 5a edició del Festival Neuràtic, com dèiem, una iniciativa que, segons explica la nostra companya Anna de la Salut, al 100%, es defineix sota els valors de la cultura crítica i l'autogestió i que combinarà, com sempre, reflexió crítica i música.
2: La programació del Neuràtic va començar ahir hora baixa amb la conversa de Felanitja Manacó, ultralocalisme efervescent.
1: Uau.
2: Amb la participació de la historiadora de l'art Maria Mesquida, que m'ho ha enviat un àudio explicant els temes que s'hi varen tractar.
3: El llibre Efervescències, que vaig publicar l'any passat sobre l'underground felanitxer entre l'any 1977 i el 2001, ens va servir ahir per conversar sobre les sinergies contraculturals i alternatives entre Felanitx i Manacó a través de temes com les publicacions autoeditades, els espais d'oci i autogestionats, la música, el compromís polític i la reivindicació a través de la festa. Tot això destacant la importància d'allò local i de la història recent a través de la memòria oral.

0: Però el pla més fort és demà, amb un concert que començarà a les 7 de l'hora baixa i s'allargarà fins a les 5 de la matinada, i actuaran artistes com Jansky, que els hem escoltat al principi, Garrafa Nadal, Planet, que sentíem ara, o Bons Nois, entre molt d'altres.
1: Quin bon

0: Cartella, idoi, per xerrar-ne més, per saber més coses de tot plegat d'aquesta festa, ens posem en contacte amb en Sebastià Vives, que ell és membre del col·lectiu Neura i també de la banda Garrafa Nadal. Sebastià, com estàs?
1: Hola, què tal? Com va? Com esteu?
0: Bé, i tu? Tot a punt?
1: Molt bé, molt bé.
0: Què compta enrere?
1: Sí, com molt nerviosos i preparant moltes coses, però...
2: Perquè encara no vols conegui que és el col·lectiu Neura. Per què neix aquest col·lectiu?
1: La Neura va néixer fa... realment abans de la pandèmia, el que com que ens va pillar la pandèmia tot d'una, ho vàrem posposar després i ens vàrem presentar en 2022. Els objectius principals eren com a... programar concerts a espais en desús de Manacor, com a que la música servís també com a eina de recuperació d'espais en desús, i també que els concerts que programéssim pues, fossin com a molt propers, vull dir que el públic hi tingués una implicació molt directa, que no estiguessin xerrant de macroescenaris ni res, sinó que fossin pues, concerts que fessin un poc més quasi una cosa normal de la vida i no la indústria cultural que tot ho magnifica. En els concerts moltes vegades que programen les institucions que també hi ha com una barrera com un poc estranya, sinó que volíem que fos una cosa més orgànica i com a... sí, propera, sobretot.
2: Un exemple de la recuperació que vareu fer també de l'antic cinema Goya.
1: Exacte. Sí, en el principi, perquè després s'hi van afegir moltes altres entitats, però en el principi, com nosaltres m'ho vam proposar molt, començar a programar-hi coses, sobretot música, i això m'ho va dur després a recuperar-lo del tot, perquè després no m'ho vam acabar d'entendre en la propietària i vam haver de partir, però sí que hi va haver uns anys que vam poder aconseguir estar allà, gràcies sobretot en el principi a programar música allà de dins, i això va servir... Pues això és l'objectiu que teníem, que m'ha servit després per recuperar espais que havien quedat en desús i que podien tenir un ús social molt important per Manacor.
0: Clar, com a col·lectiu autogestionat que sou, és fàcil sobreviure? Ha estat fàcil, difícil, arribar fins aquí durant aquests 5 anys?
1: Cada vegada és més fàcil, perquè cada vegada... Una cosa que passa, o que mos hem adonat que passa, és que moltíssima gent té ganes de venir a tocar Neura i participar d'això... I també crec que hem aconseguit, en certa manera, de generar un espai de mercantilitzar, que també era la nostra idea, vull dir, un espai on els dobbers no fossin el centre de tot, sinó que hi passessin altres coses, que hi passessin coses com que ens cuidéssim molt entre tots, que féssim amics, i és vera que no hi ha molt aquest tracte que tenim de contratar músics professionals que vinguin a tocar, saps? Estem molt en fora de la indústria i de la professionalització. I això també fa que se perdin alguns objectius vinculats més a la capacitat de poder pagar altres moltíssim o el que sigui, però l'art en trobar uns altres també que són pues, generar xarxes molt fortes entre els grups que tocam, entre les persones que hi participam, i que després també pues, genera coses molt guapes, la veritat. I això també ha facilitat que puguem sobreviure, perquè els dobles no són el centre de tot.
2: Està bé, està bé. Ara demà celebrau aquest 5 aniversari amb un cartell ple de música, perquè hi actuaran, si no vaig malament, el doble de bandes que les altres edicions, no és així?
1: Sí. Els primers anys havíem fet com 4-5 grups i un DJ normalment, i en guany, pues, com que fèiem això de 5 anys i sabíem que molta gent feia ganes de tocar, també per fer un poc d'estils diferents i tot, però vam dir, vinga, ens motivem i fem això. I una diferència important és que farem dos escenaris i segurament no seran... Tenim un escenari un poc més gros i segurament farem dos escenaris... Bueno, segurament no, segur, perquè ja és demà.
2: Ja és demà, ja ho heu de tenir clar, això.
0: Sí. Ja he d'11, de fet.
1: Exacte. Bueno, els demontrem a Boiara Baixa, vull dir que no... Els demontrem nosaltres a Boiara Baixa. Els faran més petitets. Però bueno, sí que n'hi haurà dos, i això també ens permetrà poder... Bueno, que els canvis siguin més ràpids, això, per poder...
2: Que no s'aturi la música en cap moment.
1: Exacte, que entre grup i grup no hi ha d'haver un canvi, com de 20 minuts, així, no, això no passa.
2: Idò, bé, un dels grups que seran demà a Manacor, bé, començant repassant aquest cartell,
0: venga,
2: seran Jansky.

0: Sebastià, supos que Jansky se mimetitzaran un poc amb el paisatge d'aquest concert que organitzeu, perquè ja ho han dit, l'espai és guapíssim, i no sé si sabeu quin projecte presentaran en el Neuròtic, perquè ja mos tenen acostumats a fer 1000 projectes diferents. Amb quin projecte vendran? Faran un pop de tot?
1: Els hi van demanar, els hi van dir, van dir que sí, i els hi van donar llibertat total per fer el que fessin. També hi ha aquesta cosa de que, perquè a nosaltres ens sorprengui, que nosaltres també formem part del públic en aquell moment. Mm-hmm. I això també per nosaltres és molt important, no només som els organitzadors, sinó també que mimetitzem en tot el concert. Això també ho trobem xulo. Per tant, no, nosaltres donem llibertat absoluta a la gent que ve, si ens diuen que sí, els hi fa ganes. Els hi dèiem a l'hora que tocaran, i ells suposo que ja s'adapten també en això, sobretot a projectes com Jansky, que són bastant flexibles i que tenen com a 1000 moguts.
0: Una cosa que m'ha sorprès és que enlloc tampoc hi ha els horaris publicats. Això ho heu fet a posta? Sí,
1: sí, això ja ho vam fer l'any passat així. No sé si els altres anys ho havíem fet així. Però, bueno, és una qüestió de que tothom que vengui... Donar a entendre que tothom que vengui ha de venir a veure qualsevol cosa, com programat perquè tothom el que se trobi li pugui agradar. Malament, evidentment, la gent li interessa una cosa més que l'altra. I també, després dels horaris, van rolant de boca en boca, que és com una cosa de secreta així un poc estranya, que també és com a...
2: Xula. És una festa. És dir, no és un concepte de festival, encara que fos un festival petit.
1: Exacte, sí, exactament això. És com donar-li aquesta dimensió de festa orgànica, d'una cosa que passa, que podria passar entre mig, però que bueno, passa.
0: D'artistes...
1: Un poc més gran, sí.
0: Sí, sí. D'artistes mallorquins també hi haurà Anna Claudet, en Planet, que hem escoltat abans, i un grup que tot et toca de ben a prop, Sebastià. Garrafa Nadal, escoltam un tros d'una cançó i ara te demanen coses. Però tia,

0: Com ho dus en això d'organitzar un festival i també tocar-hi?
1: Sí, realment, com que ara separa dels concerts, ho tenc com una mica que encara no he connectat gent, no he connectat gaire, perquè com hi ha moltíssimes coses de l'organització de Neura. I sí, realment va ser com fèiem 5 anys en Neura, com a Garrafa i Neura havien sortit un poc a la part. Ja som l'únic de Garrafa que està dins Neura. I sí que ho van proposar que toquéssim dins l'assemblea de Neura i va ser com, bueno, que l'assemblea ho decideix aquí també, sense que jo hi doni part, perquè també com em sabia greu, saps? Com tocar, organitzant i això, però sí que va ser, bueno, que són dos projectes que van molt a la part realment i que fent els 5 anys això per me'l feia... M'ho feia molta il·lusió tocar i, a més, de som l'únic que estava dins Neura. Però sí que la veritat és que, en la part dels concerts de Garrafa, encara no he connectat molt perquè estic tan ficat en l'organització de tot el de demà que en qualsevol moment hauré de fer un clic i dir, vale, també he de tocar, però de moment no ho he fet encara.
0: Bé, segur que sortirà bé, segur que sortirà
1: sí,
0: bé, això. A final de l'any passat, en Garrafa Nadal, publicàveu aquest àlbum titulat Fins demà, que aquesta cançó és Antiga Causa. Com definiries aquest àlbum? Perquè és un poc diferent del que havíeu fet fins ara.
1: Sí, bueno, com una de les diferències potser més importants que vam fer amb el disc anterior, que el disc anterior com a cançons que havíem anat acumulant i que els vam juntar, era com molt poc disc, realment, no. Aquest disc sí que ho havíem pensat molt com un disc, i sí que com a les lletres ja van ser pensades com a més de manera narrativa, li van donar molta importància en les baixes, en línies de baix, com el principi en el final, i com molt lineals, i tenien com a... estructurava molt les cançons, les guitarres d'en Miquel, que és el guitarrista principal, solista, com se digui, eren com molt més atmosfèriques, bueno, ja crec que van tenir com tot molt més un rol concret de cap on volíem anar i quin rol cadascú de nosaltres agafaria dins del grup. Mm. I això no vol dir que després no pugui ser modificable, que anirem creixent i aprenent de maneres diferents, però sí que per aquest disc, més o manco, van tenir com un criteris comuns a l'hora de que cadascú feia unes coses i que funcionava, no? Que teníem l'essencial que funcionava.
0: Mm-hmm. Impossible repassar tot el cartell, però encara tenim temps per parlar una cançoneta més, perquè en el Neuròtic també hi haurà un grup gallec que és el Ravelo en Enaza, sí. I bandes catalanes com Mi Han de Bis, Bons Nois o Power Burkas. Escoltam un poquet aquest darrers.

0: Heu apostat fort en guany.
1: Bon cartell,
0: molt bon cartell.
2: Molt variat.
0: Ja m'agrada molt, de veritat. Què mos pot dir d'aquests grups de fora que venen i que supos que la gent d'aquí no coneixerà tant com els mallorquins?
3: Clar. Bueno, també com que els grups que hem dit a tocar que venguin és perquè tenim qualque vinculació de qualque manera. Doncs ja sigui perquè mos coneixem de qualque cosa o també perquè som molt fans des de fa estona. Però de qualque manera tenim qualque vinculació. Per exemple, quan nois té també en Can Lluc, que està dins Neure, també els hi fa de tècnic. Mm-hmm. Els Burkes, bueno, els Burkes ha estat com el grup dels primers que vam estar a Neure preferit de... com molta diferència, saps? Com era el nostre grup, que m'ho agradava més, perquè també ells estaven molt vinculats a un festival molt conegut, que se deia d'Obrir a Vic, que també van agafar moltes idees d'allà. Mm-hmm. I, bueno, ells també estan ficats amb això, i clar, mos enteníem molt aquesta cosa de maneres de fer i maneres de funcionar. I les n'hi han de vist, per exemple, tenim uns amics que també ells han vingut molt a Manacor, han participat molt d'això, vull dir, si veure també com que la gent que forma esport un pot de l'univers de Neure, pues, hi toqués i molta gent, evidentment, que queda que no hi tocarà, però que hi tocarà altres edicions i que... Però això és una mica la idea, sí, com a...
0: Que hi ha el menú i xarxa, sí, sí.
3: Però sí que... bueno, sí que són grups que ens agraden molt i que tenim molt i fins.
1: Mm-hmm. I de la cinquena edició d'aquest neuròtic, que és demà, a partir de les 7 de l'hora baixa, fins quina hora s'allargarà, més o manco?
3: En teoria fins a les 5, no sé si arribarem, esperem que sí.
1: Fins a les 5.
0: Ah.
1: Hi ha festa per estona, idò.
3: Na Clàudia, na Claudet, que serà la que tancarà l'edició, en principi sap com fer arribar la gent fins a les 5, però sí, no sé... La seva música te fa arribar a les 5. Deuria, però potser no, ja ho veurem.
1: Idò, Ijanski, Garrafa Nadal, Planete, Bons Nois, Power Burkas, Mian Davies, són alguns dels noms i molt més grups que actuaran en aquesta cinquena edició del Neuròtic. Sebastià Vives, moltes gràcies per...
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: ...per atendre'ns aquests minuts aquí a Tèntol.
3: Vagi bé.
1: I bon Neuròtic.
3: Gràcies. Adéu.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és patrimoni.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Sole, cuore, amore. En Jaume Miranda.
4: Ai, Jaume Miranda, que ja te tenim per aquí. Com estàs?
5: Com estàs? Avui, per aquí, de divendres,
4: sí.
5: No?
4: Sí.
6: Bé, per aquí, clar, tu ho deus que...
4: Per aquí, que te tenim ara.
6: Ara quan ja
4: són les 4 i 31 minuts. Atento, clar. Però te tenim en fora avui.
6: L'enyorant, perquè no el poden tocar.
5: Vos he agafat el mal vici de tenir-me a prop, que és una cosa que li passa a la gent que me coneix en persona, però avui justament estic a Barcelona.
6: Dues setmanes seguides m'ho has parat el caramel de la boca i ara estan de dol.
5: Però aquí... Com deia en Jafar,
6: ai,
5: la
6: meu.
5: Pel·lícula d'Aladín, sí. Volveré, no te preocupis.
4: Sí, esperem que sigui aviat. Que ets davant el ventilador o vas amb tren?
5: Mira, sóc una persona tan radiofònica...
4: Senten com un
5: que...
4: renou.
6: Sí, un...
5: Ah, se sent un renou. No, el ventilador l'he pagat perquè precisament sé que això a nivell radiofònic no funciona, no acaba d'encaixar, i estic a cameva. En teoria no hauria de passar ningú so perquè brisa, ja t'ho dic, que no n'hi ha ni una
6: ara
5: cameva.
6: Ara està suant per mort
4: no
6: de nosaltres.
4: No t'ho cubris, però, no t'ho cubris.
5: Estic suant pas bé de la ràdio i pas bé d'IB3.
4: Ni t'aventes?
5: Ara mateix no. Quan acabem, potser ja m'aventaré i és més, te diré que me dutxaré.
6: Ai, clar. Déu meu. Bé.
4: Bé, clar, depèn de com vagi això, no?
6: Això és estiu.
4: Bueno, te tenim a Barcelona, però volen xerrar, evidentment, de ses illes. Abans he dit dels VIPs. Se n'han rigut un poquet de jo. Sanament, eh? Una Maria encara riu.
6: Perdó.
4: I dels VIPs que tenim per aquí.
5: VIPs, no està malament, no. En els fons, eh?
6: No, està ben dit. Però, clar, mos ha sorprès que en Celestí Oliver mos digués, en vez de VIPs, VIPs, perquè ho ha volgut dir com en Bad Bunny.
5: Clar.
4: Exacte. Bé, no sé si en Bad Bunny ha vengut, ha de venir, serà per aquí en qualque moment.
5: No, per ara no.
4: Per ara no, per ara no. Però bé, pegarem un vot. Clar, tu ets a Barcelona, nosaltres som a Mallorca, però anem fins a Eivissa perquè ahir se va celebrar una festa allà plena de famosos.

0: quina festassa, Jaume.
1: Uau. Mm.
2: No sé. Sí, sí, crec que va ser bastant grossa, la festa. Sí. Vos he de dir que qui l'organitzava, aquesta vegada va ser una marca de joieria i roba, que és molt popular entre els nois heteros d'una vintena que van de skaters o de moderns. Se diu Tugeis, no sé si la controlau gaire, aquesta marca.
1: No. Clar, jo aquest perfil de gent no, per tant, aquesta marca tampoc, per l'ho vist.
2: Clar, és com a molt com a de, sí, de persona moderna, mig rapera, no sabria exactament com definir-ho. És una marca també molt vinculada com en el món del futbol i dels cantants de música urbana, m'enteneu, no? Un poc la línia editorial quina és.
0: Va, sí.
2: La duen, aquesta marca Tugeis, dos influencers catalans també molt reconeguts, que són en Biel Juste i en Joan Margarit, i és una tenda que té espai físic a Barcelona, Madrid i València, però també a Londres, París o Amsterdam. I, de fet, han col·laborat amb gent també molt internacional, com pugui ser Lamine Yamal o en Bad Bunny, que el nombràveu ara.
0: Sí. Tu no t'hi has comprat res per ara.
2: No és gens el meu estil.
0: Clar.
2: Gens el meu estil.
1: Clar,
2: és que té com
1: que
2: un... O sigui, el reclam el fa a la gent més viril de ses vintenes actuals i jo, com que no estic dins el queixó de l'habilitat, mai m'hi he comprat res, honestament.
0: I has de ser skater, el manco estàticament, no? Una mica.
2: Clar, jo no me sé pujar ni un patinet, imagina't, jo faria ridícul.
0: Patinaries.
2: Clar, evidentment. Clar. I bé, aquesta marca de joies ara ha complit 7 anys de vida i ha muntat un sarau a una casa privada d'Eivissa. He de dir que aquesta festa la fan cada any, i ara simplement celebren els 7 anys. Vull dir, qualsevol excusa és bona.
0: Clar.
2: I hi ha hagut una mescla bastant curiosa de famosos, perquè per un costat hi ha hagut influencers estatals com na Miranda Makarov, na Nina Urgell o Marc Forner, que probablement no sabeu qui són en absolut, que no?
0: No.
1: No te diran mentides, no.
2: No, o sigui, jo ja aquest silenci ja l'he sabut detectar, inclús.
1: Clar.
2: Però
1: és que ja
2: no us preocupeu que també hi havia famosos de tall internacional que potser els teniu més localitzats. Hi havia la cantant Rita Ora, la filla d'en Kate Moss, que és na Lila Moss, l'actriu Esther Espósito, reconegudíssima per la sèrie Élite de Netflix, la seva parella és futbolista Kylian Mbappé, és també futbolista Achraf Hakimi, acusat de presumpta violació.
1: És que és increïble les pronunciacions d'en Jaume Miranda. Cada dia, és a dir, brutal. Tots els idiomes, ell.
0: Va.
2: Jo sí, cada dia ho faig millor. També hi havia el raper Central C i la gran joia de la corona d'aquesta festa són els actors Tobey Maguire, que segurament el coneixeu perquè era com ser Spider-Man dels anys 2000, no? Supos que tothom li posa cara. O en Leonardo DiCaprio.
0: En DiCaprio?
2: Fet, aquest sí que sabies, no?
0: Aquesta era la festa.
2: Aquesta era la festa. De fet, t'he de dir que no va ser-hi des del principi, sinó que els mitjans, i especialment en Víctor Navarro, que és el periodista esportiu que ha desvetllat tots aquests noms, diu que va arribar a la franja de Safter, amb la seva parella.
0: De Safter.
2: Sí, exacte, la zona After, ell va arribar, com a tardíssim. I la marca organitzadora, Tugeis, que la comentàvem, ara ha penjat moltes fotos d'aquesta festa, però ninguna on se veuen alguns d'aquests personatges tan rellevants que han nombrat, com Leonardo DiCaprio, Mbappé, per petició explícita, bàsicament, dels famosos, en plan, mira, volem discreció, no volem sortir en aquestes imatges.
1: Con Pantoja no me vas a grabar más.
2: Exacte, aquesta referència m'ha agradat molt.
0: Clar, bé. Ja que l'has anomenat, jo vull saber més de què fan Leonardo DiCaprio per Eivissa.

0: Jaume, clar, no sé si en Leonardo DiCaprio és la primera vegada que ve per les illes.
1: No, mira, qui sigui molt fanàtica en Leonardo DiCaprio sabrà que és un habitual per ses aigües pitiuses i, de fet, és més, és un habitual a ses aigües mediterrànies cada estiu, perquè sempre fa com el mateix recorregut vacacional. De fet, una vegada més ha tornat a agafar un iot de luxe per fer-se un petit creuer privat en el nostre mar, i ha anat de Sardenya, després ha passat per Saint-Tropez i ara està a Eivissa.
0: És que perquè ses vacances han de ser un mal de cap.
2: Organitzar
0: una ruta, saps, cada any un viatge diferent, no?
2: Feinada,
0: sí,
2: de producció,
0: pot ser sempre el mateix viatge.
1: Clar, si una vegada ha funcionat, funcionarà dues, no?
0: Clar, i tres.
1: Sí. Amb això tens raó, és que les vacances és el que tu dius, no han de ser una
0: són
1: feina
0: vacances,
1: més.
0: No ha de ser un mal de cap.
2: I més si tens aquesta operada que té aquesta gent, que clar, poden fer el que vulguin, o sigui, se poden donar els capritxos que vulguin.
0: Posen el pilot automàtic.
2: Vins d'aquests de francesos de 1.000 euros.
0: Ui, ara hi arribarem. No ho sé si sabem de cap vi.
2: En Jaume mos dirà.
1: Ja mos ho diré, no ho sé.
0: Va.
1: Bé, he de dir que no només estava tot sol en aquest creuer, en Leonardo DiCaprio, també viatjava amb el seu amic de s'ànima, que abans l'han nombrat aquest sector, Tobey Maguire, sí, en Spider-Man des 2000, i també ha viatjat amb ells sa parella de Leonardo DiCaprio des de fa 3 anys, que és una Vittoria Ceretti, que vos record que va ser molt polèmic des de l'inici aquesta relació, perquè ella té 28 anys i ella en té 51, és a dir, tenen 23 anys de diferència entre un i altre.
0: Ell en té 51?
1: En Leonardo DiCaprio ja en té 51. És que, clar, Titanic
2: ja
1: té 30 anys.
2: Pensava que era més gran aquest home, també t'ho dic, però pensava que a partir dels 25 deixava a les seves parelles. Pensava que si en tenen més de 25 ja no pots estar amb ell.
1: Sí, de fet, és com que presumptament, bé, a nivell broma, evidentment, d'internet, diuen que en Vittoria Ceretti ha romput com una mica aquesta maledicció de que les dones de 25 ja són massa grans per a Leonardo DiCaprio, no?
2: Pensava...
1: Ell ha aconseguit superar la barrera dels 25 i ja en té 28.
2: Pensava, anaves a dir que era una banyuda, que li havia... que se rumoreava això, però d'acord, molt bé, Leonardo, anem avançant.
1: Sí, anem avançant. També vos he de recalcar una altra cosa que a mi sempre m'ha parescut molt curiosa, perquè en Leonardo DiCaprio se defineix en el seu propi Instagram com a actor i activista medioambiental. Ho posa en el mateix nivell.
0: Activista medioambiental.
1: Sí, i de fet, ell...
0: ell,
1: no sé
0: amb
1: si
0: un
1: sabeu...
0: lloc de luxe.
1: Sí, clar, és que ell també és fundador de Rewild, que és com una organització ambiental plantejada com per protegir el patrimoni natural del planeta, però cada any viatja amb un lloc privat, que és un dels factors com més contaminants per de l'activitat humana cap en el planeta Terra. Això és una cosa que, com a mínim, diré que és curiosa, per no dir una altra paraula, no?
0: Sí, com a mínim ho havien d'apuntar, no?
2: No és com el meu amic Javier Bardem, que també posa això a Instagram, però ell compleix més en sa paraula.
0: Clar, Jaume, tu no sé si t'has perdut aquest episodi, però Anna Maria diumenge va xerrar amb en Bardem.
1: Què dius?
2: El vaig fer riure i tot, Jaume.
1: Mira, idò, això és un punt que t'has de posar en el currículum vitae.
2: Sí, sí, ja està publicat a tot on se pot publicar, ja està publicat.
0: Anna Maria va fer la catifa blava de l'Atlàntida Mallorca Film Fest per tot Balears, per IB3 Televisió, i clar, va ser pràcticament l'única que... Bé, per televisió va ser l'única que va poder xerrar amb en Javier Bardem.
2: Sí.
1: Bé, i l'única que el va fer riure, llavors.
0: Sí, sí, sí, li va aixecar una riaia, que encara dur, crec.
1: I deies que en Javier Bardem, per exemple, aquests dies que ha estat de Mallorca, no consta que hagi viatjat en iot privat, que no?
0: Ui.
2: Home.
0: No, Maria ho sap.
2: Jo no...
0: No sé fins on pot comptar.
2: M'apareix que no, vaja.
1: No, jo estic a dins el teu vaixell, mai millor dit, perquè diria que en Javier Bardem no és un habitual a dins iots, així en general, i na Penélope Cruz tampoc. Vull dir, crec que tenen un estil de vida molt més senzill i mundà.
2: Sí.
1: I molt més coherent amb el seu missatge polític que de tant en quant llancen quan tenen un micro davant.
2: Exacte, que també m'ho pareix molt bé.
0: Van en llaüt.
1: No sé si en llaüt, però...
2: A mi m'ha dit Javier, oh? Puc dir sí. Javier, perquè som amics.
1: Javi.
2: Ui, això ja no sé si li agrada.
0: A micro tancat?
2: No, micro obert.
0: Va.
2: Perquè micro tancat tampoc no tenien tant de temps.
0: Per tant, està registrat.
2: Si entreu en el meu Instagram, ho podeu veure,
0: sí,
2: que ell ja havia vengut altres vegades a Mallorca perquè hi té un bon amic. Per tant, si no l'han vist per mig de la mà en coses de luxe,
0: és
2: que
0: discret.
2: Ell és una persona coherent, a diferència d'en DiCaprio.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs pues l'aplaudim. Mira, Javier Bardem, Leonardo DiCaprio, zero per ara.
0: En DiCaprio, que és activista mediambiental. Així el manco ho diu en el seu propi Instagram. Bé,
1: sí,
0: d'un actor internacional, Jaume, han de passar a un altre.

0: I qui més tenim ida per Balears?
1: Mira, les més avispades amb la cançó ja hauran agafat pistes de camí, perquè en aquest cas tenim per Mallorca en Orlando Bloom, que és un actor molt reconegut, entre d'altres, per Pirates del Carib o El Senyor dels Anells. I dimecres ja s'ha informat a varis mitjans que se'l va veure a l'aeroport de Palma, arribant, i un cotxe se'l va endur directe en el port de Solla, on va pujar ja en el mític iot d'aquesta secció, que és el Rising Sun. Clar, i dic mític en aquesta secció perquè l'han nombrat multitud de vegades, no?
2: Sí,
1: per qui no estigui ara al dia, és el mateix iot on a principis d'estiu varen viatjar la socialité Kris Jenner i la presentadora Oprah Winfrey, i és el mateix iot on fa uns dies s'hi allotjaven els actors Pedro Pascal, na Jennifer Aniston o na Kournikos. I ja ho han nombrat diverses vegades, és un hiperiot de luxe de 138 metres d'eslora i està entre els 20 iots més grans del món. Així que, novament, jo crec que tenim, no és la primera vegada, tenim una imatge com a de doble cara, no? Perquè per un costat tenim els mallorquins que mos estan manifestant per la massificació turística i mediambiental que està sofrint la nostra terra, i per altra, en temps real, en mateix espai-temps, set celebrities van contaminant la nostra costa per pur plaer personal, com és el cas de Orlando Bloom.
0: Entre els 20 iots més gran del món, eh?
1: Sí, sí. I com veus, està fent temporada directament a Mallorca, concretament, perquè no s'ha mogut d'allà, entre que una famosa hi entra i l'altra hi surt.
2: No dona
1: temps. No, estem encantats, no és vera?
0: Ho podem anar a veure, en Esport de Solla?
2: És una atracció turística, també, com tantes altres.
1: Mira, és que, clar, veig que en Jennifer Aniston va pujar-hi, si no record malament, des d'Esport de Palma. És a dir, que el que deu fer...
0: És que no deu poder entrar ni en Esport de Solla.
2: No hi cap.
0: No hi cap.
1: No, després hi deu haver una embarcació auxiliar per arribar a la costa, m'imagino.
0: Sí.
1: A tot això vos he de dir que en Orlando Bloom no va tot sol en aquest baixallarro de 138 metres d'eslora, perquè està vivint les seves primeres vacances de separat, perquè se va separar d'en Katy Perry just l'estiu passat, després de com uns 9 anys de relació i una filla en comú. I vos he de dir que en Orlando Bloom ara mateix ja té nova parella, que és la model suïssa Luisa Laemmel, duen només uns mesets, i com era d'esperar, ella, evidentment, és més jove que ell, això mai falla. En Orlando Bloom ara mateix té 49 anys.
0: I ella també en té 28?
1: Ella en té 28, exacte. Per tant, aquest parell...
0: Com s'ha d'indicàprio.
1: Sí, exacte. De fet, se duen una diferència bastant similar. En aquest cas són 21 anys de diferència, perquè en Orlando en té 49 i no 51, però vaja... mateix univers, eh?
2: Que podem opinar d'això. Na Katy Perry deu estar contenta. Que
1: també
2: té una altra,
1: na Katy Perry. D'una bona més lliberada.
2: Sí, una bona bala esquivada.
1: Exacte. Bé,
0: i d'Eivissa hem passat per Esport de Solla i a Mallorca també tenim un altre actor, aquesta vegada estatal, que és en Javier Rey. Bé, no sé el perquè d'aquesta música, però bé, la visita ve de Javier Rey amb interrogant inclòs, no?
1: Sí, ara vos venc a explicar perquè, exacte, hi ha com a misteri amb aquesta visita illenca que ha fet. Abans, explicar-vos que en Javier Rey és aquest actor gallec reconegut especialment per protagonitzar Velvet o Farinha, que jo crec que molta gent l'haurà vista, no?, aquesta sèrie. Idò bé, ara està a Mallorca, degut a ses regates de sa Copa del Rei, que, de fet, varen fer aquesta setmana una gran festa inaugural en els jardins de l'Hotel de Mar Gran Melià, que, de fet, vos he de dir que en aquest mateix hotel és on, precisament, aquesta setmana l'associació Menys Turisme ha fet una petita manifestació in situ per denunciar la privatització d'una platja per part d'aquest hotel. O sigui, també tornem a tenir com una postal amb dues imatges que representen el mateix, la mateixa illa, no? Bé, tornant a la regata... també hi han pogut veure altres famosos, com l'actriu Ana Fernández, o els models Eugenia Silva o Malena Costa, però el que més ha sobtat a la premsa és que en Javier Rey no ha vengut amb la seva parella, que és l'actriu Blanca Suárez.
3: Nada, rápido. Javier, ¿cómo estás?
4: Yo feliz.
3: ¿Pasando unos días en Mallorca?
4: Sí, sí, claro.
3: ¿Te gustan las regatas, disfrutarlas?
4: Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Feliz.
3: Estos días, ¿no te acompaña Blanca?
5: No.
3: ¿Pasarás más días por aquí, Javier?
4: ¿Es por ahí?
5: Por aquí, sí.
4: Vale.
5: Por aquí.
4: ¿No es la primera vez que vienes a Mallorca?
2: Ui, aquest silenci.
0: Jaume, deia molt de sis de tot d'una i va quedat en silenci, ni si
1: sí.
0: No.
1: És vera que és curiós que quan li demanen sobre coses més banals, sobre què opina de Mallorca, sobre les regates, ell va contestant encara que siguin monosíl·labs. A la que li demanen per anar a Blanca Suárez, desapareix tota resposta per part d'en Javier Rey.
0: Sí.
1: Tot i així, ja he de dir que a partir d'aquest clip que han posat, la premsa està especulant ja que en Blanca Suárez i en Javier Rey ho hagin deixat després d'aquests 7 anys de relació que tindrien fins ara. Jo, personalment, crec que és un poc fer un gramassa d'una resposta esquiva per part d'en Javier Rey, que normalment ja és esquiu amb els micros quan li fan preguntes sobre la seva vida personal, perquè és una persona que té com una intimitat molt, molt protegida, saps?
2: No sé. Mem, si està en la seva línia, idò, per ventura no vol dir res. Jo d'entrada m'havia assustat, però...
0: Tampoc no té per què donar explicacions a ningú.
2: Que bé que fa, si m'entens.
1: No, o sigui, jo, la meva conclusió bàsicament és que crec que no contesta perquè ell mai vol respondre coses de premsa rosa i allà és on se planta, i ja està. Però que no significa res de crisi ni ruptura. Ara, no ho sé, no sóc Naramis Fuster. No puc endevinar.
0: Tant de bo. Però som una mica invasius, no?
1: Sí, és així. Bé, no, mem, al final els periodistes fan la seva feina i és lícit que la facin, però també és lícit que Javier Rey no contesti, no? Ja està.
0: I tant.
2: Tal qual.
0: Tant té ara aquí com allà, sí. Bé, per acabar, hem tingut per Mallorca, i ho hem de comentar, en Cristiano Ronaldo i na Georgina Rodríguez.

0: Que de fet, Jaume, ja en vàrem parlar, no?, d'en Cristiano Ronaldo,
1: que jugant
0: a pàdel, sí, en el polígon.
2: Sí, vos record que el club era el Club Factory, per si algú vol anar a fer peregrinació, sí, pop. Club Factory del polígon de Son Castelló, que me té al·lucinada que Cristiano Ronaldo estigués jugant allà a pàdel. Que, per cert, m'han ampliat informació i sabeu que va, diguem, com a llogar tot el recinte, o pràcticament tot el recinte, per ell i els seus amics tenir com una privacitat més elevada. No?
0: És a dir, que mentrestant, mentre era ell, no jugava ningú més.
2: Sí, és com que només hi havia dues o tres pistes més obertes per als socis del club, perquè no els hi podien com a denegar l'entrada en els socis, i hi havia com a dues o tres pistes secundàries reservades per aquests socis,
0: sí,
2: que supos que alguns d'ells van ser els que van sonar l'alarma de que hi havia en Cristiano Ronaldo en el Club Factory, però la resta del club era per en Cristiano Ronaldo i els seus amics.
0: Clar, sí, sí. I no sabem si en el Factory Padel Club, ara ja ho he dit així, aquest dia hi ha hagut, jo què sé, més afluència de gent després d'aquesta visita d'en Ronaldo.
2: I mira, ho demanaré perquè, clar, és que al final en Cristiano Ronaldo, poca broma, a qui li interessi o a qui no, és igual, però és un fet que en Cristiano Ronaldo és la persona que té més seguidors a Instagram de tot el planeta Terra, amb molta diferència, i això és traduïble a tots els seus impactes mediàtics en tots els terrenys. Vull dir que ell estigui a un espai com aquest sí que pot implicar que de cop la gent hi vagi com a de romeria, no?
0: Sí, sí, sí. I què em poden dir d'aquesta visita d'en Cristiano Ronaldo a Mallorca?
2: Idò, mira, la premsa, evidentment, com vos podeu imaginar, han perseguit les seves vacances d'estiu per Mallorca, i, de fet, internet s'ha omplert de fotos d'aquests dos en banyador, no? Perquè com que estaven en el iot, etc. Clar, vacances estivals de sol i platja. Clar. I què ha passat? Que el cos d'Anna Georgina, la parella d'en Cristiano, ha donat molt que parlar perquè, segons molts usuaris, ja me sap greu dir-ho així, però és que és vera que són molts usuaris i molt desafortunats i amb molt de temps lliure, també, Anna Georgina diuen que està massa grassa.
0: Ui.
2: Sí, és a dir, estem un altre pic en un cas de misoginia i grassofòbia absoluta,
0: sí,
2: que recordem que normalment sempre sol sotmetre més a les dones, i aquest cas no és una excepció.
0: Sempre.
2: Des d'aquí crec que recordam, ho direm plural perquè crec que estem totes en el mateix club, que els cossos aliens, per moltes ganes que mos faci, no s'han de comentar i punt, no?
1: Basta ja, o sigui, basta.
2: Sí, i de fet, na Georgina, sabeu que tampoc està disposada a suportar-ho, estic molt a favor d'això, i aquesta setmana ha publicat un post a Instagram amb ses fotos precisament del paparazzi, on sa gent l'acusava de grassa, i ha escrit el següent text. Ella diu, el meu cos canviarà, com canvia el de totes ses dones, i espero que ho sigui fent molts d'anys, perquè això significarà que segueix vivint. Soc mare de 6 fills meravellosos, 3 són nenes que algun dia seran grans dones, i si hi ha una cosa que els vull ensenyar és que el valor d'una persona mai no pot dependre d'un físic ni de l'opinió de desconeguts. A mi m'apareix xapo aquesta, sí, aquesta declaració, i he de dir que culmina amb un altre text en què diu, vaig estar-ho comentant amb en Cristiano i li vaig dir, me preocupa que ara m'estiguin dient grassa perquè visc de la meva imatge. I ell me va respondre, tu no vius de la teva imatge, tu vius de lo que ets, una dona perfecta, guapa, amb un cos espectacular, mare, bona persona, exitosa i que vius sa vida amb amor. Què més vols?
1: Sorprenentment bé en Cristiano Ronaldo,
0: sí,
1: eh? Molt bé.
2: Sí, i és vera que no, una dona no s'hauria de validar mai per sa opinió i sa validació externa d'un home, però clar,
1: correcte,
2: en aquest cas és el teu company de vida, que millor que el teu company de vida empatitzi amb ses teves preocupacions i els teus neguits i te doni aquest recolzament que crec que està molt a sa talla de sa situació, no?
1: Totalment.
0: I doncs, Jaume, amb en Cristiano Ronaldo i en Georgina Rodríguez ho hem de deixar. La setmana que ve t'esperam.
2: Ah, ja pensava que ja no mos tornaríem a sentir i anava a plorar.
0: No, no, no.
1: No te deixarem mai.
0: No, és que te deixem.
1: Tu mos deixaràs en
0: altres, ja. Ho hem de deixar per avui.
2: No mos deixaria mai.
0: Tornaràs aquest mes d'agost?
2: Sí, jo crec que, mira, no donaré exclusiva.
1: Ah, sí?
2: No, és bé, ara m'ho volia fer interessant. Algun dia baixaré segurament a Palma i vos vendré a fer una visita, volga o no.
0: I d'ahir fins aquest dia.
2: Perfecte.
0: Bé, no, la setmana que ve mos sentim, no?
1: Clar.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, una ferrada.
1: Gràcies, Jaume.
2: Una ferrada, que vagi bé. No em piangir d'ahir.
3: IB3 Ràdio és història.
4: tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: I ho dèiem, aquest diumenge Judit Nederman tocarà en el Santuari a Montición de Porreres.

0: Aquest concert que es farà dins el marc del Festival Sons de Nit, organitzat per Fonart, i serà a les 10 del vespre aquest diumenge. Nederman actuarà amb tota la banda i tornarà a Mallorca en aquest mateix cicle de concerts per fer-ho a final de mes, just amb el seu guitarrista Dario Barroso.
1: I ja la podem saludar. Judit, com estàs?
2: Què tal? Molt bé, molt feliç.
1: No sé si ja és per Mallorca, perquè, clar, hem tingut la sort de veure't moltes vegades, ara et veurem un parell de vegades més, i, clar, ja deus conèixer l'illa de memòria.
2: Sí, aviam, desgraciadament encara no hi soc, ja m'agradaria, però tinc concert demà aquí a Empúries, a Catalunya,
1: sí.
2: Llavors vindré ben bé el diumenge, i el dilluns he de tornar a marxar perquè també seguim tocant aquí, però sí, a finals d'agost sí que em quedaré uns quants dies,
1: que
2: em fa molta il·lusió, perquè m'hi sento molt bé i, no sé, és un lloc molt especial per mi, la veritat.
1: Clar, quin format presentaràs a Montición? Diumenge.
2: Doncs, tota la banda. Aquest any estic fent una gira molt diferent, que es diu Brota, que és una gira que té cançons inèdites. És a dir, cançons que he fet en els últims mesos que encara no estan a cap disc, les estic estrenant ja. Llavors, són cançons molt recents i l'única manera de tornar-les a escoltar és tornar a venir a un concert, com els segles passats, quan no hi havia manera de gravar la música.
0: Que xulo.
2: I la gent havia d'anar en directe sí o sí. Sí, m'està agradant molt perquè és una altra manera de servir la música, molt, molt diferent a la que he fet els últims 12 anys, no? Que sempre he gravat el disc i el presento, gravo disc, el presento, etcètera, etcètera. I està sent diferent. I llavors, aquesta gira són diferents formats, o sigui, vaig a duet, com faré finals de mes, o amb la banda, si puc, i en aquest cas a Montición és amb tota la banda, que és bateria, baix, teclat, guitarra, i jo també guitarra i toco el pandero, i clar, doncs, amb la banda, doncs, que costa una mica més de fer concerts perquè és un format més gran i més difícil de contractar, diguéssim, doncs em fa moltíssima il·lusió.
0: Ja dus 8 dits a les teves espatlles i moltíssimes col·laboracions. Com ha estat, però, l'acollida d'aquests dos darrers àlbums que has fet acompanyada, més un amb Pau Figueres i l'altre amb Bea Assurmenti? Hi haurà algunes cançons d'aquests discs que vas treure en el 2025?
2: Sí, perquè el disc amb el Pau Figueres, que ha anat superbé i la gira va ser molt preciosa, i també les cançons d'aquest disc amb el Pau, sento que les he fet en un moment de la vida com de més maduresa, no sé. Em sentia com en un moment molt bonic com a persona, saps? Com que havia arribat a un lloc que m'agradava molt i les cançons han nascut d'aquest lloc, i llavors ara doncs les segueixo tocant algunes perquè, sí, són també recents. No tan recents com les inèdites que us explicava, però són les immediates, no?, abans d'aquestes inèdites. Llavors, les segueixo tocant. També del disc aquest que deies, on hi ha la Bea Assurmenti, també hi ha altres col·laboradores basques, és un disc en català i euskera, i també toco alguna de les cançons a la gira de Brota, perquè és un projecte molt especial que celebra la fraternitat, les dues llengües, i m'agrada molt incloure-les.
1: Judit, i ja fent nou repertori, noves cançons?
2: Sí. Estic composant, estic molt inspirada.
1: Sí?
0: Ah, mira. Llavors, que bé.
1: Passes pel teu millor moment, compositiu, diries?
2: Jo crec que sí, mira el que et dic. Sí. I ara estic en un moment molt creatiu, llavors aquesta gira em permet incloure les cançons de seguida. O sigui, hi ha una cançó que es diu Si crema el bosc, que precisament la vaig compondre gràcies a una amiga molt estimada mallorquina, que es diu Caterina Tugores, que l'any passat vam fer juntes un viatge, i d'aquest viatge va néixer la cançó, i tal qual vaig acabar la cançó ja la vaig incloure a la gira, i això és molt maco, saps? Perquè normalment les cançons s'havien d'esperar molt, elles. O sigui, si tinguessin consciència, les cançons dirien, ostres, em fas en un moment i fins al cap d'un any que no m'has gravat, no em presentes al públic, no?
1: Idò, que preciós.
2: I en aquest cas és immediat, sí.
1: Que preciós i que preciós. Judit Nederman, t'esperam, bé, te veurem, evidentment, diumenge a Montición. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Moltes ganes de retrobar-me amb el públic mallorquí, que m'encanta.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Heu de saber que l'actor, dramaturg, director i creador mallorquí Pau Pasqual ha estat guardonat amb la primera beca internacional de creació artística sobre cultura popular de les Balears, que està convocada per l'Estudi General Lulià i que s'inspira en 53 tonades del pare Rafael Ginart.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.